0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.

0: Sí, l'aigua subterrània, lleugera, amagada i carregada de la nostra petjada, si travessa molts quilòmetres, alimenta boscos igual que petits horts o jardins urbans amagats, la vida vegetal. Potser allà s'hi trobin les veritables riqueses. Avui, en clau d'emergència climàtica, a la recerca de la bellesa i les veritables riqueses, amb Enric Aulí, Mireia Aldomà i Paula García Macedo. Judit Huerta, des de Tarragona, ens parlarà dels efectes col·laterals de moure sorres per preparar platges a l'estiu i la vida del corriol que manegra la sorra. I amb Joana Mundó analitzarem el mapa de la vulnerabilitat climàtica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi social i climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Darrerament sentim parlar molt de felicitat. Potser perquè mai assolim aquesta situació d'estar bé amb nosaltres mateixos. Si no la trobem és perquè els elements que conformen la nostra realitat social no ens deixen. Així és la pura existència. A nivell climàtic està clar que no ho beneficia un estil de vida basat en el consum, en l'acumulació de béns, en la destrucció de l'hàbitat on es refugia la major part dels altres éssers amb els que nosaltres compartim el planeta. Els efectes del que ara vivim van començar amb la implantació de l'era industrial. Pensadors del moment ja alertaven dels perills en caminar cap a aquest model, ara globalitzat. La natura, per uns, va ser el refugi, per altres va ser el jardí. Per molts, el concepte de paisatge i els gestors i cuidadors d'aquest paisatge, agricultors, ramaders, ruralitat... Però això és cert? La natura, la connexió amb la natura, dona la felicitat? Thoreau va anar al bosc perquè volia viure a consciència, perquè no es volia trobar just abans de morir amb la sensació de que no havia viscut. Allà hi va trobar les veritables riqueses, o alguna d'elles. Pia Pera, jardinera i escriptora, publicava mensualment una columna sota el títol Aprenent de Felicitat, narrant les seves experiències creant jardins i visitant-ne d'altres, tots molt comunitaris i molt socials. Avui els preguntarem el mateix a persones que han experimentat el que us estem explicant. És la natura la veritable riquesa? L'art i la literatura són eines que ens ajuden a trobar-la? Ara ho sabreu. Vull presentar-vos Enric Aulí. Ell és ambientalista, és professor universitari, és escriptor, és molt bon coneixedor de l'obra de Thoreau, en concret de Walden, o La vida als boscos. Hola, Enric.
1: Hola.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí.
1: És un gust venir.
0: Molt bé. Ell, a més, és un dels que ha llegit aquesta nova edició d'Errata Naturae, que ha fet sobre Walden, o La vida als boscos, La vida en los bosques, i que us recomanem. També tenim a Mireia Aldomà. Ella és coautor de Floripèdia, una exploració de la bellesa i l'art de les flors, que ha publicat 5 tintes. Gràcies per estar aquí, Mireia.
2: Gràcies a tu.
0: I amb nosaltres, Paula García Macedo, artista visual, presenta l'Espai 13 de la Fundació Miró, Veure en Natural, fins al setembre. Tenim temps de veure la teva obra. Hola, Paula.
3: Hola, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, benvingudes a totes. Enric, comencem per tu. Thoreau va escriure molt. Els seus diaris es recullen en 16 volums, però només va publicar dues obres.

0: obres en vida, una d'elles Walden. Quina és la importància realment de Walden o la vida als boscos? Què creus?
1: Bé, va ser una obra absolutament diferent del que s'estilava per allà. Hi havia alguna obra que tenia alguna relació del segle anterior a Anglaterra, però, en el fons, totes les reflexions, aquest és purament reflexió, en canvi altres han sigut descriptius. Ell, com has dit, se'n va anar perquè volia als boscos, perquè volia viure una vida plena, i quan va marxar va dir que ja marxava perquè pensava que tenia més vides per viure i que aquella ja s'havia acabat. Ara jo penso que la idea principal és de Walden va ser desconnectar en la mida del possible, perquè del tot no va poder desconnectar, en la mida del possible del model de societat que estava vivint en aquell moment als Estats Units, que era un moment molt, molt, molt convuls. És molt poc abans de la Guerra Civil i després d'una crisi econòmica brutal el 1838, és a dir, 5 anys abans.
0: Comparable ara o no? Faries comparativa?
1: Sí. És comparativa a la que hem tingut ara en el segle XXI, no? I, el segon banc dels Estats Units va quebrar i va deixar de pagar i no el van recuperar, Llavors això va ser un daltabaix tremendo amb moltíssima gent que va deixar va perdre les feines. Aleshores va haver un moment social diferent. La gent va marxar i molts van muntar una mena de comunitats utòpiques que després, en els anys 60 del segle passat, podrien ser un antecedent de les comunitats hippies que va haver-hi per aquí. I vivien allà, sobretot, va haver-hi dos molt importants, Brooklyn Farm i...
0: Sortirà quan no hi pensis
1: sí.
0: en ella.
1: I d'aquí és coneguda sobretot Fruitlands. Sobretot és coneguda perquè la Louisa May Alcott va estar allà de nena i es va inspirar per fer el Mujercitas, un llibre que ha tingut un èxit més que el Walden a nivell de vendes,
0: Doncs mira, però el Walden encara continua com resistint en tots nosaltres. Anirem parlant d'ell al llarg d'aquesta xerrada, perquè jo, Mireia, volia que em parlessis d'aquesta recerca de la felicitat, la connexió amb una natura, en aquest cas molt domesticada pels humans, no? Com és una flor, les flors. Què volíeu perseguir amb l'edició d'aquest Floripèdia?
2: Doncs mira, s'ha d'entendre que aquest llibre neix de la mà de Colvin, que és una empresa que fa quasi 10 anys que treballa amb les flors, i no només amb les flors, no? Treballa amb la simbologia i amb el llenguatge que tenen aquestes flors, que a través d'aquest poder de no parlar evoquen sensacions i gestos, no? Quan vam tenir l'oportunitat de fer aquest llibre, teníem molt clar que volíem fer un homenatge real a les flors i anar molt més enllà d'aquest punt decoratiu que solem pensar que tenen, i anar més enllà d'aquesta frontera no només botànica i científica, no? Aquesta part més tècnica, i explorar també tota aquesta part de simbologia, no? Darrere d'aquesta bellesa efímera que tenen les flors hi ha un món preciós de mites, de llegendes, de simbologia, de llenguatge. Llavors teníem molt clar que volíem agafar aquest binomi entre la part botànica i aquesta part de poesia. I aquest ha sigut una mica l'objectiu.
0: Aquest és l'objectiu de Floripèdia, un llibre, la veritat, que mostra les flors d'una altra manera, d'una manera que té molt a veure amb aquesta connexió amb la natura de la que parlem sovint aquí al programa. Paula, tu ets escultora, i el que has decidit és, a través de l'escultura, reconsiderar la percepció del paisatge. Això vol dir, has volgut recollir com Paul Cézanne? Mira que ara l'Enric Aulí parlava precisament d'aquests elements i d'aquests que abans que nosaltres van reflexionar sobre el col·lapse i què passa per sortir del col·lapse. Com Paul Cézanne, que entenia la pintura com un procés de relació activa amb la natura. Per què per tu és tan important?
3: Bueno, Cézanne hablaba de, parece, ¿no?, a través de sus cartas y aquellos testimonios que recogen aquellos que hablaron con él y luego lo pusieron por escrito, parece que se interesaba, tenía dos preocupaciones importantes. Una era lograr una sistematización para su obra pictórica, ¿no? Lograr una lógica para su pintura. Y por otro lado hablaba mucho de que la naturaleza es en profundidad, de ir hacia el modelo y sentir de manera muy exacta. Hablaba de relaciones múltiples que luego había que transponer hacia la pintura, ¿no? De alguna manera, él tenía a la fuera de su propio proceso pictórico un elemento, que en muchos casos era la naturaleza, pero bueno, era el motivo, que captaba a través de la percepción, que había intensificado al máximo. Y como escultora, bueno, una de mis preguntas es casi prácticamente la misma: ¿cuál es la estructura que organiza la obra? ¿Cómo construirla? Y en la pieza que tengo en Spy 13 y digamos en este proceso que le anteceden unas obras anteriores, la obra está construida con materiales que provienen de una dehesa y de alguna manera esa dehesa está en la propia obra. Yo suelo acercarme al trabajo atendiendo al material y viendo qué puede hacer, qué fuerzas pueden estar en relación con él, y como desde ahí surge una serie de operaciones formales, pero estas tienen una estructura que las organiza. Y de alguna manera había también este territorio a otro nivel, ¿no? Al nivel de las percepciones que yo había tenido del territorio, un nivel como de conocimiento sensible que se han traspuesto también a la hora de construir esa estructura mayor, ¿no? Así la obra es grande pero no monumental, es múltiple, es un colectivo, tiene un contorno que no es cerrado, no es jerárquica, ¿no? Decía como Deleuze, ¿no?, que luego le roba a Cézanne esto de la lógica y hace un libro que se llama La lógica de la sensación, que todo concepto, ¿no?, para la filosofía está acompañado de un percepto y un afecto, y de alguna manera esta idea de percepto-afecto y aquello que convenga al arte, que quizás és la forma i no el concepte, sí que creo que van unidos.
0: Mm-hmm. Clar que tenen que anar units. Nosaltres imaginem a la Paula mentre parlava enmig del bosc, com feia el mateix Turó, analitzant doncs alguns fragments de fulles caigudes, que després la Paula després ens ho explicarà, introdueix en una base d'allí per crear unes escultures que tenen la petjada al paisatge. Enric, el Turó era realment un activista de l'època, eh? Volia mantenir la independència personal.
1: Total. Realment, per això és una de les causes per la que es va apartar de la societat, apartar vivint més de 2 anys.
0: Que se'n va anar a viure al bosc, com una cabana.
1: Sí, sí, a una parcel·la que li va donar l'Emerson, el seu amic.
0: Ah, sí? Era de l'Emerson la cabana i li va dir, va, vés allà?
1: No, el solar. La cabana se la va construir ell en plan...
0: Ah, el solar, molt bé.
1: Sí, pràcticament en plan barraca, però està molt bé. Un dels capítols descriu com la va construir i en quins materials. A veure, el més important per mi és que... Turó és un dels transcendentalistes americans, que eren tot un grup, la primera generació d'escriptors autòctons d'Estats Units, i que tenia una part molt forta d'espiritualitat. Transcendentalisme era una rèplica americanitzada de l'idealisme alemany, però tenia també una quantitat d'influències dels filòsofs alemanys, perquè molts d'aquests filòsofs alemanys van emigrar als Estats Units, molts catedràtics van tenir que marxar, se'n van anar allà, però també de les cultures grega i romana, perquè tots aquests estudiaven a Harvard, i a Harvard hi havia una carrera, que era la de lletres, i estudiaven tots aquests. Aleshores, això es nota en l'obra de Turó, perquè està plena de cites de clàssics grecs i romans.
0: No, doncs aleshores ja el tenim allà localitzat, a Turó, escrivint el seu diari de la seva experiència de vida als boscos, que després va donar resultat aquest Walden, una de les seves obres publicades en vida, poques, dues, perquè encara que en tenia moltes, a l'editor, com molts altres, deia que això no es podia vendre de cap manera. I estaven a casa seva allà pujant. Va escriure Desobediència Civil. És un manual que encara ara, aquest assaig, inspira a molts arreu del món a intentar anar per un altre camí que no és el regulat per les lleis i la situació que toca. Amb les flors, Mireia, reclames quelcom similar, no? Perquè dius... pel que han tingut, sobretot, al llarg de la història, testimonis silenciosos dels que ens ha passat als humans, no? Cada una d'elles evoca un estat i una situació d'aquestes característiques.
2: Exacte, jo sempre m'agrada pensar que les flors sempre han estat allà, no? Perquè al cap i a la fi considero que és així, considero que les flors han crescut en els jardins dels imperis, s'han ofert en rituals, han estat en celebracions de tot tipus, en funerals, en declaracions d'amor, han estat també... decorant esdeveniments revolucionaris, han estat també símbols de pau, i d'alguna manera parlem de que són testimonis silenciosos, però realment són molt representatius, i a més quedin del que han significat

0: també com a font d'inspiració d'artistes, de poetes, de pintors, no? Està replegat d'històries i d'obres d'art relacionats amb les flors, amb la qual no puc estar més d'acord amb
1: això, no?
0: Amb això, exacte.
1: Dóna una mica la felicitat poder conèixer tot això de les flors i de la seva història.
0: Dóna context, i jo crec que el context i el coneixement sempre t'apropen una miqueta més a la felicitat.
1: Doncs apel·lem al context, doncs, per anar-la a buscar. Paula, les teves escultures, dèiem, amb el suport d'aquesta tela d'allí, on incorpores fulles, glans, restes similars de llocs molt concrets que ens explicaràs, una mena de mapa extès, eh? Tu les veus allà exteses i és com un mapatge. I entremig hi pots col·locar la vida que batega, sí o no?
2: Bueno, la pieza es de papel, está formada con lino y con restos vegetales de una dehesa. ¿Por qué? Porque el lino era cultivado tradicionalmente en el contexto serrano hasta más o menos la llegada del siglo XX y era el material más próximo que encontré a estos restos vegetales, ¿no? Digamos, dos cultivos, uno de un cultivo y un contexto modelado por la clase campesina local, ¿no? Con ellos yo he hecho un trabajo que es puramente plástico, ¿no? Que no tiene una misión de representación, hay algo más de huella, el paisaje está dentro, pero tú no identificas una imagen. Tiene que ver también con un modo de hacer, ¿no? Con una posición en la que la elección de los materiales y las formas me coloca desde un punto de vista del hacer o de cómo vivir en una posición determinada, ¿no? Y luego son esas materias las que van dando lugar a su propio forma, su propia estructura.
1: L'objectiu és mostrar el paisatge i com es viu, o l'objectiu és mostrar la qualitat que pot tenir una forma de vida com aquesta?
2: Bueno, quizás no exactamente ninguno de los dos. Digamos, mi objetivo sería trabajar con que en esa elección de materias y técnicas tengo una posición, y esa posición es cierto que es la de aproximarse, por ejemplo, a repertorios que están en el afuera de lo industrial. Me interesa especialmente esos repertorios formales que pertenecen a la sociedad orgánica, ¿no? Que precedió la sociedad actual, ¿no? Y que duró hasta, digamos, casi la segunda mitad del siglo XX, e incorporarlos, ¿no? Participar de como de una práctica de lo sensible que dé unas alternativas, ¿no? O que incorpore y que nos haga pensar también, o que nos pueda conectar con otros tiempos anteriores, ¿no? Más una cierta ancestralidad propia.
1: Llavors passa a Enric Aulí, com li va passar a Turó en el seu moment, que després d'allunyar-se d'aquesta indústria que renaixia aleshores, d'aquesta pressió social que tenien les lleis i el model establert, demostrar o comprovar que la natura tampoc dona la felicitat, no? El mateix Turó ho diu al final de Walden, diu: "I vaig deixar el bosc pel mateix motiu que hi vaig entrar. Potser tenia més vides per viure i no podia dedicar-li més temps."
3: Sí, exacte. El que també és cert és que ell i els seus companys consideraven que les lleis de la natura són les lleis de l'esperit. És a dir, que a través de fer una immersió a la natura, estimar-la, conèixer-la, tenien una via cap a l'espiritualitat. Aquesta és una de les vies més importants. Però en el que deies tu d'activista, tenia, perquè tenia un caràcter força fort, i va protestar contra la guerra dels Estats Units contra Mèxic, es va negar a pagar els impostos, el van enxironar, el van ficar a la garjola, però va estar només una nit perquè el Turó i l'Emerson li va pagar la fiança i va sortir. Però no és tan sols això, és que si te'l vas llegint vas trobant coses, per exemple, en un dels pàrrafats diu de que els vells diuen de que hem de perseguir l'impossible. A mi això em sona el maig del 68 a França.
1: Totalment,
3: no?
1: Veus? Però és que segurament els del maig del 68 ho van llegir ja de l'obra de Walden de Turó.
3: Segurament.
1: Està claríssim.
3: I el capítol aquest de Higher Laws, o sigui, les lleis més altes, també diu de que hi ha unes lleis per sobre de les lleis humanes, unes lleis morals, que són les que s'han de seguir. I aleshores, a partir d'aquí, va fer el llibre aquest de Desobediència Civil, que realment és un al·legato contra el que és l'establishment sociolegal, no?
1: Mira, Mireia, vosaltres a Floripeia nombreu també experiències com la de l'escriptor japonès Masaru Emoto i el seu experiment de l'arròs. Explica com és aquest experiment i per què ho compares amb les flors.
0: T'explico. Mira, per donar una mica de context, el Masaru Emoto va ser un autor que va dedicar durant gran temps de la seva vida, de la seva trajectòria, a fer experiments on exposava diferents mostres d'aigua, és a dir, l'experiment de l'aigua va ser realment el que li va donar més renom, i exposava aquestes mostres d'aigua a diferents sons, a diferents emocions i a diferents pensaments, i després congelava aquestes mostres i mirava, analitzava amb microscopi les formacions de gel que havien fet cada una d'aquestes mostres. Què va descobrir? Va descobrir que totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules negatives tenien formes molt denses, el que ell anomenava amorfes. En canvi, totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules dolces, a paraules de gratitud, tenien formes molt més geomètriques, molt més boniques, no? Ell defensava que les emocions i bàsicament sí, les emocions tenien una connexió directa amb l'estructura i el creixement de la matèria viva. I tot i que ell no va fer com a tal experiments amb les flors, ho va fer principalment amb l'aigua i amb l'arròs, sí que ens agrada veure aquesta connexió que té l'aigua com a matèria viva amb les flors i les plantes, no? I ens agrada pensar que la manera en com tractes les plantes, les flors, inclús sobretot a les persones, té molt a veure amb com creixen i amb com es desenvolupen.
1: Clar, d'aquí l'harmonia que pot tenir un paisatge o no, perquè de vegades, si és que el traspassem, Paula, al món de l'art, veiem el paisatge com una pintura inerte, però en canvi allò té vida i hi ha éssers allà que estan en activa formació, en activa creació. Tu, per crear la teva instal·lació que presentes a l'Espai 13, has anat amb un paisatge molt determinat, que és la Devesa, a la península Ibèrica, la Vall del Lozoya, a la serra de Guadarrama, en concret, per què allà?
2: Bueno, este territorio es el de mi familia paterna, con lo cual es un territorio de raíz para mí. Un territorio en el que mi contacto ha sido en múltiples dimensiones. No es un trabajo de investigación que haya hecho quizás como otros, sino que en el que he conocido en realidad, en primer lugar, a través de mi abuelo, ¿no? Digamos, recorriéndolo. Un lugar donde la clase campesina que habitó allí durante muchos siglos era autosuficientes, ¿no? Y sus prácticas también han llevado a mí a través de especialmente memoria oral, de mi padre. Esa ha sido una de las formas de conocer que he tenido el territorio, pero otra de las formas de conocerla tenía mucho que ver con la permanencia en él, ¿no? No tanto en una permanencia y un recorrido en el territorio muy extensivo, sino que he intentado primar más el tiempo, ¿no? La dimensión temporal, de recorrer o ir hacia los mismos lugares múltiples veces, ¿no? Y tener conciencia de que cada lugar no es el mismo en cada ocasión, ¿no? Que hay una constante transitoriedad, constante interdependencia, ¿no? Sí es cierto que, bueno, la oportunidad o la ocasión de que surgiera esto tiene que ver con habitar allí y tiene, digamos, que ver con la disponibilidad como de un marco temporal diferente, ¿no? Y de otra mediación. Sí es cierto que ha sido importante entender también una dimensión histórica más amplia, ¿no? Entender cómo, por ejemplo, la propiedad de la tierra en cuanto a nivel histórico, en un lugar donde las tierras comunes son y han sido muy importantes y donde precisamente, por ejemplo, la desamortización tuvo un gran peso y lleva a conflictos actuales, ¿no? Por...
1: No, no, és que parlaves de la propietat de la terra i jo recordava un capítol del Walden de Turó, d'on vivia i per a què vivia, diu el capítol. I aleshores en aquest capítol explica com jo puc comprar absolutament totes les propietats de les terres que veig, almenys de manera imaginària, i penso com és aquesta meva hipoteca i el que faré amb elles, i fins i tot com menjaré i on seuré i com gaudiré. Per què pensar, finalment, és lliure? I pensar no et dona cap mena d'obligació en tot això. Per dir, Enric Caturó va evolucionar escrivint des del jo com a persona i deixant després a la natura que s'expressés. Sí. I això és molt important.
3: Sí, va començar antropocèntric, això es va tornar com ecocèntric, no? I és un estil, el que passa és que és un estil influenciat per la seva formació, en la qual... té una estructura de sermó. És a dir, té una estructura de sermó en els seus escrits i, a més, té després reflexions morals i polítiques. De tota manera, voldria tornar d'abans una de les obres seves no publicada a nivell llibre, és l'elogio del capità John Brown. John Brown era un pagès d'allà que va matar de cops de destral a dos esclavistes. Aleshores el van detenir i el van acabar justiciant. Doncs ell va voler salvar-lo, va participar en el judici i després va fer una elogia d'ell, no? Però és una mostra d'aquest caràcter tan rebel que tenia. És una obra molt poc parlada, però que sí que va existir.
1: I la veritat, molt important per reflexionar sobre el que avui us estem explicant. Paula, en el teu treball també tu evoluciones des de la visió de paisatge, però reflexiona sobre la vida a la zona, eh? I aquí, artesans, pastura, agricultura, hi estan molt presents, encara que no directament presents, sinó indirectament presents.
2: Bueno, la elección de la, bueno, elección de la dehesa, de alguna manera, la dehesa casi ocupa gran parte del territorio, pero podríamos considerarlo parte de la cultura material de la clase campesina que habitaba el lugar, ¿no? A pesar de que sea un tipo de paisaje. En ese sentido, bueno, como escultora me interesa la cultura material como ese espacio o conjunto de dispositivos que median entre las comunidades humanas y los territorios y que están en la dimensión de la escultura, ¿no? En cuanto a herramientas, escalas, materiales, ¿no? Y como os decía antes, me interesa contribuir o crear o trabajar en un repertorio de lo preindustrial.
1: Doncs ja sabeu que realment, si voleu veure l'obra de la Paula, està exposada a l'Espai 13, a la Fundació Joan Miró, fins al setembre. Tenim temps.
2: Julio.
1: Ah, fins al juliol, jo te l'allargava.
2: Sí.
1: Però mira que bona que sóc, mare meva. Fantàstic, ho proposarem a la Fundació Miró, a veure si forma part d'un comissariat general, eh? No sé si l'artista que ve després voldrà, però per si de cas, aquí va la proposta. Gràcies, Paula, per comentar-ho. Mireia, mira, vam apreciar la floricultura perquè, tu creus, ens calia el contacte amb el món natural que ens va ser negat i aleshores agafem les flors de fora i les entrem dins de casa, una bellesa del paisatge natural en les nostres quatre parets. Tu què penses?
0: Jo crec que sí. És a dir, crec que la floricultura neix d'aquest desig profund que té l'ésser humà d'estar connectat amb la naturalesa. I per tant, també en aquesta vida moderna que cada vegada sembla que estem més lluny de la naturalesa, crec que la floricultura neix per crear i per
1: per estar, la floricultura neix per realment sentir-se feliç.
0: Exacte.
1: Sí, finalment sí.
0: Però seguint una mica amb el que dius, crec que també segueix una mica aquest desig gairebé poètic de l'estètic, de capturar aquesta bellesa efímera tan propi del paisatge i fer-la una mica habitatge, no? Fer-la domèstica, amb la qual cosa et diré que sí. Que crec que sí.
1: Natura domesticada.
0: Exacte.
1: No sé si a Turó li agradaria massa això. En tot cas, Turó va anar a la recerca de les veritables riqueses, Enric Caulí. Estan a la natura aquestes veritables riqueses?
3: A veure, a la natura hi ha moltes riqueses que són veritables. Ara, assumir que és l'única, tampoc estic d'acord, però sí que és la més important. Ell ha de tenir present que és molt actual, perquè, per exemple, fa unes crítiques molt fortes al capitalisme d'aquella època, un capitalisme que, com he dit abans, ja havia provocat una primera crisi molt forta el 1838. Però també era contrari a la globalització. Això es coneix alguna menys, però ell, per exemple, escriu de que no entén per què es fan expedicions científiques al Polo Nord i als mars del Sud i a altres llocs, perquè, en el fons, no cal, tot és més pròxim. També critica el tren, a part pel soroll que fa, que el molestava, a part d'això perquè apropa la gent.
1: Jo ho dic perquè no hi havia molts cotxes, eh? Si no, criticaria els cotxes i els avions que passen.
3: Sí. Sí, sí, això sí. Mira, això no tenia avions, però el tren sí que tenia. I realment criticava, però a part del soroll, que una cosa que molestava personalment, és perquè feia el territori més petit. Tot estava més a la vora.
1: Doncs aquí teniu tres exemples de recerca de la bellesa o de les veritables riqueses. Les hem volgut agrupar al programa perquè totes elles són creació, art, pensament i havien de ser-hi. Enric Caulí, gràcies per comentar a Turó.
3: Un plaer, escolta.
1: amb aquest Walden o la vida en los bosques, de nou editat per Errata Naturae, de Henry David Thoreau. També gràcies a Cinco Tintes i a tu, Mireia, que heu creat aquest Floripèdia, un llibre tan bonic, tan interessant, on ens dona la possibilitat de gaudir de les flors de tall i de conèixer la seva història, que és molt important.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: I Paula, fins al juliol, l'exposició a l'Espai 13 sobre la teva investigació, que continua segur endavant, sobre aquest concepte de paisatge i tot el que significa.
2: Gràcies.
1: Fins a la propera, tots tres.
0: Moltes gràcies.
3: Fins a la propera.

Us parlem sovint en aquest programa del que suposa córrer terres a les platges per preparar-les per l'estiu. Significa agafar sorra d'una banda i posar-la amb una altra, pensant en que la sorra no té vida, i és totalment el contrari, ja que a la sorra nidifiquen molts dels éssers que després donen vida al seu voltant. Això és el que està passant amb un petit personatge que trobareu a les platges, que és el corriol camanegre, una petita au en perill d'extinció. A les platges tarragonines està creant divergències entre ajuntaments.

0: I això és bo que passi. El període de nidificació, entre el maig i el juny, sempre coincideix amb aquest trasbassament de sorres d'unes platges a les altres. I, és clar, això provoca desacords entre alguns municipis de la Costa Daurada, i no tan sols allà. Per exemple, Torredembarra ha parat aquest any el trasbassament de la sorra del seu port cap a Altafulla precisament per protegir el corriol Camanegre. El Vendrell i Calafell fa dies que divergeixen sobre per on han de passar els camions que porten la sorra des del port de Coma-ruga fins al municipi veí de Calafell. Tot això ho ha estudiat i ho ha analitzat la nostra companya de Tarragona, Judit Huerta, i aquí teniu el resultat.
1: El corriol Camanegre és un ocellet molt petitonet que principalment viu al litoral, no? A les nostres costes, a les nostres platges. I aquest ocellet és un ocellet que migra, que als estius ve cap aquí, que és on nidifica i on fa la criança, i després a l'època de l'hivern, quan ve més fred, se'n va cap a una altra zona més càlida, no?
2: Ens ho explica el Víctor Álvarez, membre d'Ecologistes en Acció. Ara el corriol Camanegre el tenim a Catalunya nidificant a les platges. S'han creat grans espais per protegir-lo, no només a punts com el Delta de l'Ebre, del Llobregat o els Aiguamolls de l'Empordà, sinó també en diverses platges urbanes, sobretot de la Costa Daurada. I el problema és que el seu període de nidificació coincideix amb transbassaments de sorres entre platges que fa costes per deixar-les enllestides abans que comenci la temporada alta d'estiu.
1: Si només realitzem pedaços, que és el que políticament s'està impulsant ara, que serien moviments de sorres doncs, de forma manual, no, amb camions, de forma mecànica, sempre existiran aquests problemes i aquests greuges entre municipis, que un tindrà una prioritat, uns objectius i un altre. Clar, aquí hem d'anar amb l'arrel del problema. I és que aquests moments de sorres que ara realitzem a nivell mecànic s'haurien de fer de forma natural com fa segles enrere.
2: Però això és impossible perquè Catalunya té gairebé 300 ports, per tant, conflictes damunt la taula. Torredembarra, per exemple, ha aturat el trasbassament de sorra d'una de les platges cap a Altafulla. Valerio Pino és l'alcalde de Torredembarra i demana que es planifiqui el moviment de sorres perquè no coincideixi amb la nidificació del corriol.
3: Esperem que en el futur podem planificar les coses millor per tal que aquestes situacions no es tornin a produir.
2: La Generalitat, que és l'administració que té l'última decisió, ha donat la raó a Torredembarra i ha aturat el transbassament. També li ha donat al Vendrell que prohibeix que els camions que traslladen la sorra des del seu port fins a Calafell ho facin per la platja. Són 1.200 camions que ara passen cada dia per barris molt poblats com Coma-ruga, la platja de Calafell, Masmel o Segur. Les molèsties per als veïns són moltes, diu l'Ajuntament. Ramon Ferrer és l'alcalde de Calafell i lamenta que no s'hagi escoltat les seves propostes.
4: Hem ofert vigilància ambiental per tal de que poguessin vigilar aquestes zones protegides i si hi hagués algun niu o alguna cosa pugui actuar.
2: Recorda a més Ferrer que el pas pels carrers de camions encareix el pressupost de traslladar la sorra en 50.000 euros més.
5: Vida verda, amb Pilar Sampietro.
0: Just els dies que la calor començava a notar-se a la ciutat de Barcelona, això farà un mes aproximat, encara no, a primers del mes de juny, cosa molt inusual, no tan sols a Barcelona, és clar, es celebrava la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Quelcom per explicar que sí que encara som a temps d'anar cap a una altra banda. Aquesta és l'afirmació que sovint quan Joana Mundó ve el programa ens fem i tornem a repetir. Hola Joana, benvinguda.
6: Hola Pilar, gràcies.
0: Clar que la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i d'una manera determinada, sempre ho diem, perquè les coses ens estan demostrant que parlar d'energia sostenible ara és tan ampli que va marca àmbits una mica difícils i durs.
6: Ha de ser sostenible en tots els sentits, no? Ambientalment, òbviament, però també a nivell social i a nivell econòmic, no? I de vegades equilibrar aquestes tres potes és el que costa.
0: Bé, d'alguna manera Europa ho tenien clar perquè van agafar un lema per fer aquesta setmana de sostenibilitat. Es deia, passa a l'acció, canviem l'energia. Què volen dir amb tot això?
6: Clar, el que fa la Unió Europea cada any, això als voltants de la primera quinzena de juny, organitzen la Setmana de l'Energia Sostenible per visibilitzar la necessitat d'aquest canvi de model energètic, no? Que actualment recau principalment en recursos fòssils i altament contaminants i perjudicials i amb uns costos també socials i econòmics molt grans, i fer aquest canvi cap a una energia més neta i més sostenible també socialment. A veure, Europa és un dels continents més dependents energèticament del món, no? I per això també està agafant una mica la bandera d'aquesta transició energètica, no? I es fa aquesta setmana per fer accions coordinades a tots els països membres per divulgar sobre solucions innovadores, per divulgar sobre la necessitat d'aquest canvi, no? Perquè un canvi així no el pot fer només les institucions polítiques i menys institucions tan allunyades com les que estan a Brussel·les, no? Sinó que necessiten que tothom s'ho cregui, s'empoderi i faci accions i faci aquest canvi de xip, no? Que requereix un canvi tan gran. Mm.
0: Què és el que més t'ha interessat aquesta setmana de la sostenibilitat energètica europea, aquesta vegada, Joana?
6: Bueno, el que em sembla interessant és que amb el temps han anat incorporant, a veure, hi ha els actes de sempre, no?, que són el que diuen les policy conferences, també hi ha uns premis, i amb el temps han incorporat també un espai per la gent jove, no? I és una manera també de donar veu a aquestes generacions futures que entomaran les decisions polítiques d'avui, les entomaran, no?, d'aquí 20, 30, 40 anys, i de donar-los veu. I després també ha sigut interessant en les policy conferences que s'ha parlat bastant també de tots els aspectes socials de l'energia, no?, des del paper de les comunitats energètiques i què es pot fer, doncs, per fomentar-les, perquè creixin, perquè es consolidin, no?, i de veure-les com un pilar perquè aquesta transició energètica sigui justa socialment i no reproduir, doncs, simplement que sigui una substitució d'una tecnologia per una altra, no? Després també s'ha parlat força de pobresa energètica, de rehabilitació energètica, que és un dels reptes més grans, no?, els que ens enfrontem. De fet, la Comissió Europea té el lema de que la millor energia, o sigui, l'energia més neta és la que no es fa servir, no? Per tant, primer de tot hem de posar l'eficiència energètica i després ja generar amb renovables i tot això, no? Però, clar, això és un repte enorme perquè tot el parc d'habitatge residencial, que està immensament fragmentat, costa moltíssim promoure la rehabilitació, no?
0: Mira que portem molt de temps ja parlant d'aquesta rehabilitació dels edificis a nivell d'aïllar molt millor tèrmicament les llars, tal i com estan fets, amb aquest boom constructiu que hi va haver als anys 90, primers d'aquest segle, i que va provocar unes formes de construir molt allunyades del que és ara la nostra situació d'emergència climàtica.
6: Sí, clar, això ha anat canviant molt i mira, els que estan construïts a l'any 90 encara tenen uns certs estàndards, no? Però és que la major part del parc d'habitatges són d'abans encara, almenys a Espanya, no? I ja no compleixen uns estàndards mínims. I clar, ens trobem amb barreres de molts tipus, no? I el primer que penses és que es necessita una inversió molt gran i clar, això no tothom té abast a fer aquesta inversió inicial per rehabilitar-te la casa, però després és que hi ha problemes de que si estàs de lloguer, què fas, no? Després el problema logístic de que tu t'has de moure físicament durant uns mesos a un altre lloc, has de tenir aquest altre lloc, has de desvincular-te d'on estaves, no? Si tens l'escola, si tens la feina, el que sigui. Aleshores hi ha tota una sèrie d'inconvenients que estan fent que tot el tema de la rehabilitació d'habitatges estigui costant molt, no? I costa molt trobar incentius i, clar, en els casos, per exemple, de llars amb situació de pobresa energètica, que la majoria estan de lloguer i que ja els costa pagar factures, doncs costa encara més. A més, viuen en llars més ineficients, acaben pagant més en termes absoluts, no?, perquè consumeixen més els seus habitatges. I, clar, tot això alimenta una espiral, no?, de pobresa.
0: Ja m'ho imagino. Llarg, mobilitat i comunitats energètiques, doncs, tres punts determinats de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible que s'ha celebrat fa unes setmanes aquí també a Catalunya, del 10 al 12 de juny. Va ser just quan s'anunciava l'ampliació de l'aeroport del Prat, just quan començaven a mobilitzar-se molts elements que formen part de la nostra realitat energètica, social i climàtica. Joana Mundó. Tot i amb això, vosaltres esteu treballant en un projecte molt interessant, el Climate Ready Barcelona. Jo sé que precisament aquells dies també presentàveu algunes de les solucions i de les definicions finals d'aquest projecte.
6: Sí. Sí, fa un any i mig va néixer aquest projecte una mica de la idea aquesta de que els impactes del canvi climàtic cada cop són més evidents, no? Cada cop hi ha més, sobretot al Mediterrani estem notant més onades de calor, més nits tòrrides a l'any. Estan havent-hi un augment de la mortalitat addicional a l'estiu. Tot el tema de la pobresa energètica a l'estiu també s'està com visibilitzant molt més. I això, no? Es va veure...

0: vam pensar en la necessitat de que s'havia de poder treballar d'una forma més transversal tot això, no? De l'emergència climàtica, pobresa energètica, factors socials, etc. I amb això vam idear el projecte aquest del Climate Ready Barcelona, que està finançat per l'ICLEI Action Fund, que és una xarxa de ciutats del món que, per la sostenibilitat, i que el que tenia dos grans potes. D'una banda, fer un mapa de la vulnerabilitat climàtica per barris a la ciutat de Barcelona, on s'han creuat...
1: Que això vol dir un mapa perquè significa que hi ha barris on hi ha més vulnerabilitat perquè fa més calor o perquè hi ha més edificis menys adaptats? Quin és el motiu que hi hagi aquestes diferències?
0: Es tenen en compte diverses variables. D'una banda, això, la qualitat de l'edificació és un factor evident, no?, que pot condicionar que tu tinguis més risc de patir unes conseqüències a casa teva o no. Després es té en compte també la cobertura vegetal que hi ha en aquella zona o al voltant d'aquell edifici.
1: Aquest és important, vol dir, estàs en una zona verda, potser baixarà una mica la temperatura de casa teva.
0: Sí, sí, sí, o no és el mateix viure al costat del mar que viure a Vallcarca, per dir alguna cosa, no? I es tenen en compte també les temperatures, es té en compte el consum energètic d'edifici per edifici també, i després es tenen en compte una sèrie de factors, d'indicadors demogràfics i socioeconòmics, no? Com el nivell d'ingressos, l'edat, no? Per identificar perfils de risc, i aquest mapa el que ha de fer és ajudar a dissenyar polítiques més eficients per tractar l'emergència climàtica, diguem, no?
1: Dissenyar polítiques més eficients, no? Depenent del lloc on estiguis. I voldreu orientar, doncs, al municipi, a l'administració municipal de Barcelona, perquè prengui decisions en aquest sentit?
0: Bueno, el mapa ja està accessible, ja el tenen accessible els tècnics de l'Ajuntament rellevants en aquest sentit, no? I ja el poden fer servir. I més endavant també la idea és fer-lo accessible a institucions de recerca, etcètera, etcètera, no? També.
1: Aquest és el mapa de vulnerabilitat climàtica que podem nosaltres també consultar?
0: Ara mateix encara no, però en el futur serà accessible, sí, la idea és que sigui accessible.
1: Molt bé. Sabrem, doncs, com som de vulnerables a nivell climàtic. De moment a la ciutat de Barcelona, i entenc que podreu ampliar-ho més enllà del territori per saber la nostra situació, o penses que és que són les ciutats les que, i l'àrea metropolitana en concret, el que més necessita d'una eina d'aquestes característiques?
0: No, jo penso que pot ser útil per qualsevol municipi i el model ja està desenvolupat, però clar, això és molt costós a nivell de recursos. O sigui, aquí hi havia involucrat Ecoserveis, Crem Coordinadors, però hi havia involucrat CIMNE, no?, de la UPC, el Departament de Mètodes Numèrics, hi havia involucrat ABD, que és una entitat social, l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que hi ha hagut molta gent remant i fent possible això, i és molt intensiu en recursos, no? Llavors, tant de bo això després es pugui exportar a altres municipis, ni que sigui el model, no?, d'aprofitament i de creuament de les dades, no? Perquè al final el que s'ha fet és un índex que creua diferents dades i que et permet, doncs, fent interaccionar les dades que tu seleccionis, doncs, que et mostri als diferents barris de Barcelona o del municipi que sigui, no?, amb quins tenen més risc i quins tenen menys.
1: Molt bé. Abans que marxi, Joana, hi ha un projecte que heu iniciat amb l'editorial Polen, un projecte contra l'emergència climàtica que mostra el treball de diferents dones d'aquí de Catalunya sota el lema Rebels pel Clima. Aquestes dones que defensen la terra i de vides inspiradores, diu el llibre.
0: Ja en tinc una davant.
1: Sí, perquè resulta que jo m'he vist aquí reflectida. Com ha anat aquesta idea? Què ha passat amb això?
0: Mira, ja fa uns anys el Jaume Enciso, que és un ambientòleg de referència, motivat, ens va proposar a Ecoserveis fer un projecte així, no? I bueno, vam fer tot un procés participatiu on la gent podia proposar dones que fan coses per l'emergència climàtica, tant visibles com invisibles, i ens en van arribar unes 100 llargues, 190 crec. I a partir d'aquí, doncs, se n'han seleccionat unes quantes i es farà un llibre amb una il·lustradora i amb quatre escriptores i periodistes que fan relats, que és un llibre juvenil, no? Passarà per infants del voltant de 10 anys.
1: No? I per joves.
0: Sí, 10-12 anys. Uh-huh. I la idea és visibilitzar això, el paper de la dona en aquesta cura del planeta, en aquesta implicació social, i sobretot, doncs, de dones que tenim al voltant, no? Perquè és centrat a Catalunya, no? I aquí...

0: Doncs, Pilar, tu has sigut una de les, de les seleccionades.
1: Ei, però tinc molt bones companyes de pàgina, perquè aquí tinc a la Vanessa Freixa, a l'Helena Galán, a la Teresa Franquès, a l'Ada Parellada, i a l'Anna Pérez Català i a l'Andrea com a posada. Mare meva, jo hi estic molt d'acord amb aquest llibre i sobretot amb... A veure, qui més per aquí? La Maite Montpó. Dona, clar que sí, i l'Olga Margalef. Serà... Vaya dones, aquestes entre algunes quantes, eh? No, de 18,
0: serà...
1: dius?
0: Serà una... Sí, mm-hmm. Serà un llibre molt, molt bonic, perquè a més s'han transformat les històries de vida una mica en conte, i amb històries que puguin ser inspiradores per a altres nens i nenes, no? I que segueixin l'exemple i que no tinguem sempre referents masculins, també, no? I que us puguin seguir el camí. I bé, aprofito per dir que hi ha un ver camí obert, que estem buscant fons per arribar als 6.000 euros que es necessiten per poder imprimir. La major part de la feina s'ha fet de forma voluntària, però sí que per imprimir i editar necessitem uns fons, no? I per això hem llançat aquest Verkami.
1: Doncs és una bona possibilitat de comprar el llibre abans que surti, no? De fet, és exactament el mateix, participar en aquest Verkami. Poseu Rebels pel Clima i allà us sortirà aquestes dones que defensen la Terra. Entre elles, ja ho diu la Joana Mundó, està aquí una servidora i jo us agraeixo molt que realment hagueu escollit la meva història de vida, que és també la meva història de professió. Joana Mundó, doncs la veritat és que t'agraïm molt que hagis estat participant tota aquesta temporada de nou en el programa. Esperem que la propera també et tinguem entre nosaltres, però aquesta és un interrogant que coneixerem dintre de molt poc. Per la teva part, què et semblaria?
0: No, per mi encantada i molt agraïda de que m'hagueu seguit convidant aquesta temporada.
1: I també nosaltres contentes de tot el que ens has anat explicant. Gràcies a tu sabem molt més sobre sobirania energètica, sobre comunitats energètiques, sobre cap a on ha d'anar l'energia. Gràcies, Joana.
0: Gràcies, Pilar. La...

Senyor Wilson, ja fa temps el tema que esteu escoltant que serveix per dir-vos adeu, perquè fa temps de moltes coses que són importants per entendre la crisi climàtica que vivim. Les tornarem a explicar d'aquí una setmana. Fins aleshores.

0: Avui us oferim una edició especial de l'Altra Ràdio. La dedicarem a les dones científiques i tecnòlogues. I ens trobem fora dels estudis habituals de Roc Boronat 127. Estem a l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que està al barri de la Verneda del districte de Sant Martí de Barcelona. A més, aquesta biblioteca està justament al costat d'una cosa molt significativa de la ciutat de Barcelona, que és el semàfor de Mortadelo i Filemón del gran Francisco Ibáñez, veí d'aquesta biblioteca del barri de la Verneda, i a més en el si d'aquesta biblioteca un espai dedicat a l'obra del gran Francisco Ibáñez, que fa molts anys, als anys 90, també va ser entrevistat per aquest programa, per l'Altra Ràdio de Ràdio 4. El cas és que aquest programa l'estem fent, com ja vàrem anunciar, en col·laboració amb el grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Escoltarem ara també un parell de representants d'aquest col·lectiu que ja formen part de l'equip de l'Altra Ràdio d'aquí uns minuts. Com us dic, la benvinguda més cordial a l'edició de l'Altra Ràdio del dissabte 29 de novembre, que és la número 2618.
1: Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Però si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Aquesta edició especial de l'Altra Ràdio l'estem fent el dimecres 19 de novembre al vespre.

sempre. I com un cicle dediquem íntegrament a les dones científiques i tecnòlogues. Hi participaran Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, Núria Castell, doctora en informàtica i vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria.

0: de Ràdio Nacional d'Espanya, sempre content i un plaer poder fer programa mano a mano amb ell i també acompanyat d'en Julián Figueras en el control de so de la Biblioteca Gabriel García Márquez, un bibliotecari que, a més, sap fer de tècnic de so. Això només pot passar en un lloc com la Verneda, la ciutat de Barcelona, i amb aventures com les de Mortadelo i Filemón. La salutació, a més, aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció de presentació.
1: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
2: L'altra ràdio vintage.

0: I abans de rebre a les nostres invitades, obrim el programa, com és habitual, escoltant un fragment del passat de la ràdio a Catalunya. Procedeix, com sempre, de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte participatiu que podeu trobar en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui la protagonista és Ràdio Paca, un projecte de ràdio per internet creat per dones feministes del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonamaison de la ciutat de Barcelona. La ràdio es va gestar l'any 2003, impulsada per un grup de dones provinents de Contrabanda FM i també de l'àmbit de la tecnologia audiovisual, com per exemple les dones tech. Doncs bé, Ràdio Paca es va posar ja, no en antena, però sí en el si d'internet, a l'any 2005, és a dir, que va començar justament fa 20 anys. Va ser la primera ràdio de dones per internet sorgida a Catalunya. Escoltem un fragment del 14 de juny de l'any 2006.
1: Ràdio Paca, ràdio lliure. Ràdio Paca, ràdio associativa. Ràdio Paca, ràdio comunitària.
2: Ràdio Paca, ràdio feminista.
3: www.radiopaca.org.
4: Doña Paca perdió su libertad para...

0: seguido con Erasmo y por fin conoció un orgasmo.
1: Radio Paca. La veo de las donas.
2: Por tantas mamas.
3: I ja que estem fent un programa dedicat monogràficament a les dones científiques i tecnòlogues, deixem anunciar una sèrie que tindrà a veure amb aquest univers, una sèrie que està en fase de rodatge. Es tracta de Lia. Lia és el títol d'una nova sèrie que està preparant 3CAT en col·laboració amb Aguacate i Calabaza Films. Es tracta d'una ficció amb perspectiva femenina que s'endinsa en el terreny científic i de la intel·ligència artificial. El tema gira al voltant de 4 dones científiques que treballen en un programa pioner en intel·ligència artificial batejat amb el nom de la sèrie, batejat aquest programa com LIA. Les 4 protagonistes hauran d'enfrontar-se als reptes tècnics, morals, econòmics i socials que impliquen els seus projectes tecnològics. Constarà de 6 capítols i es preveu que arribi a la plataforma 3CAT durant el primer trimestre de l'any 2026. Un dels objectius de la sèrie LIA és generar referents femenins mitjançant els personatges protagonistes de la ficció i trencar estereotips, com ara que la ciència, la investigació i la tecnologia no són camps d'interès per les dones.
4: L'altra ràdio, amb Sintoniki.

I ara anem a parlar de l'edifici protagonista on nosaltres estem fent aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, una pinzellada ràpida, a la Biblioteca Gabriel García Márquez, que està ubicada en un modern edifici de la plaça de Carme Balcells Segalà, al barri de la Verneda, com us deia, districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona, biblioteca pública que es va inaugurar el 28 de maig de l'any 2022. Un edifici que

0: Va guanyar un premi FAD d'Arquitectura i el premi a la millor biblioteca pública del món a l'any 2023, atorgat per la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries. Però més enllà dels seus atractius, pel que seria el disseny arquitectònic, l'important són les persones que la fan servir. En aquesta tarda estem constatant que aquesta biblioteca està plena, bàsicament, de molta gent jove que està fent diverses feines amb els diferents espais d'aquesta biblioteca. Sembla que pel cap baix, a la majoria de dies, doncs, hi arriben a passar unes 1.300 persones, que està dit aviat, i els usuaris van a la biblioteca una mitjana de 8 vegades a l'any. Les dones superen en gairebé 10 punts els homes inscrits, 55% de dones, 45% d'homes, i que, pel que faria, doncs, als adults, el tipus d'usuari amb més presència és el que treballa, el que té un nivell de formació mitjà i un bon coneixement de les tecnologies contemporànies, i més del 22% de les persones inscrites a la biblioteca són d'origen no comunitari, un percentatge similar al que representen a la ciutat de Barcelona. Qui ens donarà una mica més detall sobre les particularitats de com es treballa a dia d'avui des del punt de vista sobretot tecnològic, ja que som l'altra ràdio, doncs és la directora de la biblioteca, Gabriel García Márquez, que és la Neus Castellano. Neus, moltíssimes gràcies per facilitar-nos avui poder fer aquest programa a la vostra seu. I d'entrada, ja que som tecnològics nosaltres, eines que una persona de biblioteca avui en dia utilitza per fer tota aquesta gestió de llibres, de DVDs, de vídeos, de registres, d'entrades, de sortides. Què utilitzeu? Quin programari teniu?
1: Bé, primer que res, gràcies per venir, per visitar-nos, per voler conèixer Ràdio Macunda, i gràcies per la foto que has fet, que és molt bonica, perquè l'edifici està molt bé, ha sortit molt, però una biblioteca sense gent és com un cos sense ànima. I aquí l'ànima la tenim ben plena, com podeu comprovar. A veure, qualsevol eina, tecnologia que s'ha donat en els últims 100 anys que tenen les biblioteques catalanes s'ha anat incorporant, no se n'ha abandonat cap, i qualsevol és bona per transmetre el que al final volem, que és que la gent llegeixi, comparteixi lectures i s'emporti llibres. Evidentment, no és igual ara que fa 20 anys darrere, quan anaves al taulell i demanaves el llibre i te'l treien, o fins i tot més anys, i la gent pot agafar qualsevol llibre i emportar-se'l mitjançant l'autoprèstec. Si tu volguessis, no hauries d'interactuar amb ninguna persona a la biblioteca. Però no és el que passa habitualment. L'autoprèstec és el final de tota una relació entre persones que comparteixen lectures en la biblioteca.
0: Aleshores, hem vist que fora teniu com una espècie de caixer automàtic, no? Sí. És una cosa bastant particular, ja quan entra allà hi havia una senyora que deixava, diguem-ne, el material. Per tant, doncs, això que comentes també hi ha aquestes eines tecnològiques que permeten fer retorns, suposo, fins i tot si està tancada la biblioteca, sí. No? Que això és molt interessant. Però pel que seria una mica això que et deia, la gestió. Per exemple, nosaltres, en el cas de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que jo tinc el plaer de poder dirigir, les companyes que no tenen preu per la seva feina de la Biblioteca Hemeroteca de Ciències de la Comunicació de la UAB, han creat la base de dades Hemomeca, que és un programari que ja s'han vist que pel tema sonor, en aquest cas, era útil. Hi ha algun Hemeca? Hi ha algun programari específic de gestió, suposo que sí del món de les biblioteques? Sí, com es diu aquest programari?
1: Sí, aquest és el Sierra. Bueno, l'hem anat canviant al llarg de la història de les biblioteques de Barcelona i catalanes, no? Perquè totes, afortunadament, utilitzem el mateix. És un programa de gestió bibliotecària que inclou diversos mòduls, des d'entrar un document, que és la catalogació i la preparació del document per posar-lo al OPAC, no? Allò que es deia, que per cert dels OPACs he estat mirant abans, que aquest programa neix en l'any 80 al mateix temps que neix el primer catàleg en línia a la Biblioteca Pública de Dallas. El primer OPAC per a consultar els usuaris.
0: OPAC vol dir?
1: Online Public Access Catalog.
0: Vull dir, o sigui que el primer catàleg d'accés públic digitalitzat.
1: Exacte.
0: Neix el 1980, com l'altra ràdio,
1: sí.
0: I dius que neix a Dallas.
1: Neix a la Biblioteca Universitària en el 75, però en la Biblioteca Pública.
0: D'acord, a nivell públic.
1: La primera que l'usa és Dallas. I passes de les fitxetes aquelles en cartró, que encara teníem aquí fins a molt temps després, a l'accés al catàleg. Bàsicament és això, vull dir, el programa que tenim nosaltres de gestió

0: aplicació és el que genera aquest catàleg, que és el que l'usuari pot consultar per a emportar-se els
1: I el que
0: llibres.
1: també crida molt l'atenció d'uns anys ençà és que les biblioteques, clar, la raó de ser és els llibres, no? Jo vinc també del món de l'enginyeria tècnica de telecomunicació, però també vaig fer filologia, evidentment m'agrada llegir, doncs és evident que moltíssimes persones sense necessitat d'haver estudiat també filologia o literatura agrada la lectura i això es demostra, perquè aquí hi ha moltíssimes persones a la tarda d'avui que estan tranquil·lament llegint llibres de paper. Però també hi ha el material audiovisual, no? Les biblioteques també han incorporat el món, en molts casos, de CDs de música i el món dels DVDs, diguem-ne, d'audiovisuals. Això realment també té interès o ara també ha anat baixant degut a tot aquest món de plataformes que cada vegada també tenen més consum, més accés?
0: En temo que ahir no tinc bones notícies, però he fet els deures i he portat els números. Les biblioteques de Barcelona, de la ciutat, les 41 biblioteques de la xarxa, l'any passat van fer 4.786 documents de préstec. D'aquests 4 milions tenim audiovisuals a les biblioteques que van tenir una època daurada, els CDs, les pel·lícules. Tenim també llibres en línia, tenim a dintre del mateix catàleg que tu pots consultar, tens documents electrònics. Bé, d'aquests 4 milions, 3 milions són de préstec de llibres en paper i la resta és dels llibres en línia o dels audiovisuals que, per el que has dit, per les plataformes van una miqueta de capa caiguda.
1: Per tant, aquesta combinació del que seria món textual, món audiovisual coexisteix a la societat contemporània i això a les biblioteques ja fa molts anys quan incorporat. Abans d'entrar una mica a Ràdio Maconda, que és el punt que nosaltres estem i també podrem escoltar un enregistrament històric de Ràdio Maconda, demanaria, en el teu cas, com a directora d'aquesta biblioteca, el futur immediat, d'alguna manera, d'aquestes biblioteques públiques que no tenen preu, des del punt de vista o bé de tecnologia, o bé de recursos, o bé d'idees que podeu tenir, o de nous serveis, cap on es pot encaminar, no? Aquest temps vista que tu com a directora també deus haver de treballar juntament amb altres directores, cap on ens portar d'alguna manera els propers anys?
0: El futur de la biblioteca pública serà transversal i comunitari o no serà, crec, no? Per l'experiència que tenim en aquesta xarxa que es va crear el gener farà 25 anys, jo estic gairebé 24 anys. Julián estava abans, fins i tot, no? De la xarxa, porta més de 25 anys.
1: Ella va veure néixer l'OPAC.
0: Sí, bueno, no això,
1: no
0: però...
1: No a Dallas, però quan va arribar a Europa, el Julián Figueras
0: sí.
1: Ja estava ja amb un ordinador, me l'imagino, no? Un ordinador, no de PC, el millor, domèstic, allò de l'Spectrum, l'Amstra i l'MSX, amb el caset.
0: Exacte.
1: I ja veia un índex de llibres, no?
0: Si més no, va veure néixer la xarxa.
1: D'acord.
0: La manera de treballar nostra ha canviat, però no en l'essència. Les biblioteques són equipaments molt arrelats al territori i el que sí que hem vist canviar molt és, vull dir, cap a on va aquesta biblioteca, és cap al treball comunitari. No fem ja la biblioteca sols. El personal bibliotecari no la fem sol.
1: Perquè aquí teniu un auditori extraordinari i avui, per exemple, es feia un concurs, entenc, de poesia.
0: Slam Poetry.
1: Slam Poetry.
0: Slammers.
1: Slammers.
0: Slammers, que un bon dia van entrar
1: a la biblioteca. Que són ells mateixos,
0: sí, sí,
1: que us ho han proposat i
0: sí, sí,
1: els hi deixeu l'auditori d'aquí al costat perquè sí, puguin fer aquesta activitat.
0: Sí, sí.
1: Per tant, és molt més que una biblioteca. Hi ha moltes iniciatives, moltes sorgides, evidentment, de veïnes, de veïns o de col·lectius, com pot ser aquest grup de gent jove que ara els veia entrar, que es dediquen a fer poesia. Però és que, a més, la biblioteca Gabriel García Márquez té una curiositat, i és que hi ha un magnífic estudi de ràdio, nosaltres ara estem i en donem fe, des d'on funciona Ràdio Maconda. Ràdio Maconda, que va començar a funcionar el dia de la inauguració de la biblioteca, 28 de maig del 2022. La programació regular es va iniciar, però, el mes de febrer del 2023, i Ràdio Maconda funciona per internet i és la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona. Realitza programes culturals, projectes educatius i forma part de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i pren el seu nom de Macondo, un poble imaginari a Colòmbia, creat per un conegut escriptor colombià, que, en fi, si no em dieu ara el nom de l'escriptor, mal assumpte, perquè esteu escoltant la prova de l'altra ràdio, Premi Nobel de Literatura, si estem a la biblioteca Gabriel García Márquez, evidentment que Macondo és el poble imaginari creat per Gabriel García Márquez. Escoltem precisament un fragment de l'estrena de Ràdio Maconda.
2: Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
3: Xarxa. Ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.

0: la Verneda, tenim moltes ganes de seguir sentint a tota la gent del barri a Ràdio Maconda, la ràdio que es fa des de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que s'inaugura avui, tal dia com avui, 28 de maig del 2022. I ens havíem quedat fa una estoneta sentint a la Maria Teresa, que ens ha regalat les oïdes amb un poema d'aquí del barri, la Margarita i la Ethel Martín de La tela de Penélope. Ens quedaven dos poemes o dos... què tens tu, Margarita?
1: El dia de la inauguració de Ràdio Maconda, veïnes del barri també van venir en aquest mateix estudi a recitar, com esteu escoltant, els seus poemes. A qui se li acut crear un estudi 100% professional per fer programes, per fer podcast des d'aquesta biblioteca?
2: Doncs bé, això és una idea dels nostres caps de biblioteques que planifiquen biblioteques des de fa tants anys i es miren molt, ens hem mirat molt sempre des de les biblioteques catalanes en les biblioteques del nord d'Europa. Vull dir que fins i tot en l'espai que teniu a la García Márquez ho veureu, no? Espais que són molt oberts, molt relacionals, i les biblioteques nòrdiques tenien ràdios. Aleshores, algú va dir, la pròxima ràdio que obrim, quan van anar a un viatge, tindrà una ràdio. I ens va tocar a nosaltres aquest regal.
1: Doncs molt bona pensada, perquè, evidentment, aquest llenguatge oral, aquesta cosa comunitària, és extraordinàriament positiu que es pugui, diguem-ne, fer servir, no? Perquè si ara, diguem-ne, ve alguna persona us proposa crear algun contingut de tipus cultural, és molt possible que, si compleix amb les mínimes, diguem-ne, exigències que vosaltres fixeu, també pot desenvolupar, igual que utilitza l'espai de l'auditori per fer activitats, que alguns col·lectius poden també crear continguts culturals a través de la vostra ràdio, que és extremadament positiu. Fa molts anys, a la Verneda va haver-hi una ràdio lliure, que no té res a veure, evidentment, amb Ràdio Maconda, que saps com es deia? La veu impertinent de la Verneda. Malauradament, de la veu impertinent no queda cap enregistrament sonor, queda només, diguem-ne, alguns apunts escrits, no? Però aquest patrimoni sonor de les ràdios lliures...
2: I queda algun supervivent d'aquell programa?
1: Segur que hi ha algú, diguem-ne, viu claríssimament
2: que vingui, que vingui.
1: La veu impertinent de la Verneda. Des de l'altra ràdio fem una crida. Si algú tingués enregistraments de la veu impertinent de la Verneda, cada aquest arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya que tenim a la Universitat Autònoma de Barcelona, 1.100 ràdios, aquesta no hi és. Sí que hi ha altres ràdios lliures, i els mandava Contraband FM, una lliure, tantíssimes que hi ha d'haver-hi, o per exemple la Vispero de Santa Coloma de Gramenet, dels veïns de Barcelona, com a ràdios lliures d'aquell moment. Però hi va haver-hi també una ràdio lliure, en aquest cas al barri de la Verneda, molt també amb caires reivindicatius, moviments socials lliures. Doncs moltíssimes gràcies a la Neus Castellano per haver estat avui a l'altra ràdio. Felicitats per tot l'equip magnífic de professionals que hi treballen i per tenir aquest èxit omplint la biblioteca de persones i donant sentit, no?, en aquesta equipament públic que es constata imprescindible, necessari, que tingui molts anys de vida.
2: Gràcies, Marat.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Seguim en aquest programa especial dedicat al món de les dones, la ciència, la tecnologia, i ara és un plaer rebre la doctora en informàtica, Núria Castell, que durant molts anys ha estat professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya, vicedegana actualment de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, i durant la seva trajectòria ha guanyat els premis, per exemple, Creu Casas l'any 2020, Salvai Campí el 2021, Ada Byron el 2022, Àngela Ruiz Robles el 2024, i és la presidenta del Comitè d'Honor dels Premis Dona TIC. Va ser, a més, la degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona des del 2010 fins al 2017. Núria, benvinguda a l'altra ràdio. Plaer que estiguis amb nosaltres. Tu, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, vas ser degana de la Facultat d'Informàtica, també prèviament vicedegana de la Universitat Politècnica de Catalunya, però és per on no vas estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per quin motiu?
4: Doncs, bueno, gràcies per convidar-me al programa. I, bueno, no vaig estudiar la Politècnica per un motiu molt senzill: no tenien els estudis.
1: No existien els estudis d'informàtica a la Politècnica. Perquè estem parlant que estudies informàtica...
4: Jo vaig començar l'any 76, vaig fer la carrera entre el 76 i el 81, i, de fet, el que hi havia a Barcelona eren uns estudis que duraven 5 anys, que es feien a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que depenien de l'Institut Nacional d'Informàtica, i tenien tres seus, la de Madrid, la de Barcelona i la de Sant Sebastià, i que just quan jo començo l'any 76 es va crear per BOE una titulació universitària que era Licenciado en Informàtica, que, curiosament, a Barcelona, en lloc de recaure a la Facultat d'Informàtica, a la Universitat Autònoma, va recaure a l'UPC. Llavors, estudiants i profes estàvem a l'Autònoma, la facultat formalment estava a l'UPC i vam tenir uns anys de rifirrafe.
1: I, evidentment, tant les dues universitats, Autònoma com Politècnica, doncs, formant durant els anys excel·lents professionals.
4: I
1: curiosament, en aquell moment de finals dels 70, d'on et sorgeix a tu la vocació de dedicar-te a l'informàtica? Una cosa també aquell moment tan naixent, no? Perquè bastant desconegut aquest gremi, no?
4: Bueno, era realment una descoberta, no? El tema era, una companya i jo de l'institut teníem interès per fer, ens agradaven molt les matemàtiques, però no volíem fer el que en aquell moment es deia ciències exactes, perquè l'únic referent, i sempre el tema del referent com sempre és molt important, clar, per nosaltres l'únic referent era que si fèiem ciències exactes faríem una cosa molt teòrica i acabaríem sent professores d'institut. Molt, una feina molt lloable, però que no era... Nosaltres volíem alguna cosa com més aplicada, més aportar alguna cosa a la societat. Ens va caure a les mans el catàleg de titulacions que ofertava la Universitat Autònoma. Vam trobar allà un raconet,
1: una cosa... Vau tirar uns daus, va sortir el 22, i el 22 deia allò que has dit tu ara, no? Estudis informàtics. Sí. O sigui, buscava una cosa diferent,
4: buscàvem
1: que no
4: alguna
1: fos matemàtica.
4: Cosa, sí, que fos més aplicat, que segurament doncs, ens permetés
1: sí, sí.
4: Doncs, saber...
1: I vau veure que allò novedor us podia interessar.
4: I llavors vam pensar que informàtica seria una manera de fer matemàtiques aplicades. És a dir, no oblidàvem les matemàtiques,
1: clar,
4: però pensàvem amb el raonament,
1: sí, sí, sí.
4: Amb els formalismes...
1: Clar, tot el tema també de la lògica, no?
4: Exacte.
1: Tot aquell univers, també que algun toc electrònic també hi havia.
4: Però cal de dir que no teníem ni internet, ni mòbils, ni informació,
1: clar,
4: o sigui, i no coneixíem a ningú.
1: D'inici dels anys 80, quan tu fas aquells estudis, un moment, que és quan neix l'altra ràdio, que bé, nosaltres vam començar a divulgar la informàtica, però parlàvem a l'altra ràdio en aquella època, que fèiem el cèlebre Digitex per ordinadors Spectrum, Amstrad, MSX... i que jo anava amb caset, les memòries, i ja sabem que hi havia altres ordinadors de més magnitud, però que era una cosa absolutament
4: que anava, perdona, anaven amb fitxa perforada, eh?
1: Anaven els ordinadors
4: els
1: encara...
4: Els grans amb fitxa perforada.
1: Els grans amb fitxa perforada, que està dit aviat. Com jo comentava, la Núria Castella, una trajectòria docent i professional d'informàtica de màxim nivell, forma part d'aquest Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, que ja que està aquí també seria com una de les responsables, i juntament amb el que seria Telecos.cat, no fa pas tants anys, a la nit de les telecomunicacions, doncs vam mereixer un dels premis a la nit de les telecomunicacions, l'altra ràdio, un dels premis importants que hem tingut, per tant, novament la més profunda gratitud en nom de l'equip de divulgadors magnífic que està fent i ha fet aquest programa que porta 46 anys en antena. Però m'agradaria saber ara precisament del COINF, d'aquest col·legi, què esteu intentant fer, perquè hi ha moltes zones molt vàlides, com és el cas de la Núria Castell, perquè hi hagi cada vegada més enginyeres informàtiques, no? Què esteu intentant fer, que comenceu, jo crec que tenia els primers resultats i que d'aquí 4 dies en tindreu més, però que avui seria bo de fer una mica el repàs per motivar vocacions amb gent que realment li interessi, perquè és evidentment que si una dona no li interessa la informàtica, com un home, doncs no s'hi posaran allà. No, però és evident que no té cap problema, qualsevol persona pot estudiar aquests estudis perfectament, independentment del gènere que tingui, no?
4: Jo diria que una primera cosa que es va fer va ser fa gairebé l'any vinent farà el col·legi 25 anys, i la primera cosa que vas fer va ser posar el nom no sexista. És a dir, el col·legi no és el Col·legio d'Ingenieros, sinó que és el Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. ¿Vale?
1: Sí, sí.
4: I, de fet, és dels primers col·legis que té un nom no sexista. ¿Vale? I una de les coses que fem, perquè estem també treballant amb la intercol·legial, és facilitar i ajudar que altres col·legis vagin canviant de nom. ¿Vale? I això ho fem a nivell dels col·legis de Catalunya, però també hi ha el Consejo General de Col·legis d'Enginyeria Informàtica d'Espanya, que també des d'aquí... Això és una tasca, bueno, que es va fent i alguns ho accepten millor, uns altres els hi costa més. I l'any 2018, des del col·legi, vam crear Dones COEINF. Dones COEINF és la comissió de gènere del col·legi. I des d'aquí el que s'intenta són, sobretot, fer accions de donar referents, de visibilitzar què fa una enginyeria informàtica. Hi ha vídeos, hem fet campanyes, per exemple, durant 2 anys hem agafat la línia dels ferrocarrils de la Generalitat i hem fet els mapes canviant totes les estacions i posant noms d'enginyeria.

0: enginyeres informàtiques, sobretot és intentar doncs, visibilitzar les dones, què fem, i intentar anar, com ja sabem, ara ja hem d'anar a primària, per realment, no? Doncs,
1: de bon principi, que vegin aquelles nenes que s'hi poden dedicar perfectament i que moltíssimes coses que hi ha de videojocs, de quantitat d'aspectes d'intel·ligència artificial, d'aplicacions...
0: Moltíssims.
1: Que motiva que jo algun dia em puc dedicar a crear-ho, a fer-ho, no? Perquè per sort la informàtica també cada vegada ha tingut una entrada a la societat molt més àmplia, no? També, en aquest cas, teniu una plataforma que podeu accedir dir-hi als oïdors, oïdores de l'altra ràdio a donadigital.cat, no? Que a través de Dona Digital, a través d'aquesta plataforma precisament, heu posat en el focus en les dones que treballen en el sector tecnològic i per tal de fomentar referents, hi ha uns llistats, diguem-ne, de dones de màxim nivell en els camps de la informàtica, de la intel·ligència artificial, que es pot veure que, evidentment, a donadigital.cat n'hi ha unes quantes, perquè ara, més o menys, una facultat com la Politècnica, amb estudis d'informàtica, sobre quin percentatge ens podríem moure, tu que fa poc has estat encara a la universitat, d'estudiants?
0: La veritat és que el tema d'informàtica és com una muntanya russa. De fet, no ho sap gairebé molta gent, perquè és històric, però sobre els anys 85, al voltant del 85, la Facultat d'Informàtica de Barcelona tenia una entrada d'un 40% de dones.
1: 85-40% que s'optaria. De dones.
0: De dones d'entrada.
1: Que molts podrien dir això no arribaria ni al 20.
0: No. Llavors, avui en dia, l'entrada del grau d'Enginyeria Informàtica, perquè, per exemple, el grau d'Intel·ligència Artificial o de Ciència de Dades tenen un percentatge més superior, però en el cas d'Enginyeria Informàtica, aquest any s'ha arribat gairebé al 20%.
1: Al 20?
0: Al 20.
1: Hi ha més esforç, sí. Per tant, hi ha hagut aquest retrocés. Sí. En canvi, a Intel·ligència Artificial, que això ho vam dir a l'altra ràdio ja fa uns quants mesos, sembla que hi ha un notable percentatge més alt, com ara apuntaves, no?
0: Sí, l'Intel·ligència Artificial també s'ha de dir que les places ofertades no són 400, són 50, vale? Que la diferència és important, però aquestes 50, de l'ordre, efectivament, d'un 40%, són noies.
1: Jo volia aprofitar la presència de la Núria Castells, abans d'acomiadar-la en el programa, perquè tu, el programa de la Montse Virgili, de Catalunya Ràdio, de Les Dones i els Dies, comentaves que pel que fa a la implantació de la intel·ligència artificial, que ara hi anirem, però en el nostre gremi, en el gremi del periodisme, estem vivint un tsunami i que la majoria de persones van amb surador, és a dir, un simple salvavides, per afrontar-ho, no? Nosaltres anem amb els salvavides, com allò de l'Ibáñez, aquí ens va molt bé el Mortadelo i Filemón, però clar, hi haurien de posar algun personatge femení, que també n'hi havia el Mortadelo i Filemón, però a vegades eren més per rebre els pals, no?, amb sentit humorístic, però trobaríem que anem amb un modest salvavides i estem amb un tsunami tecnològic i social, no? Això estaria bé si ens sintetitzes aquesta idea per acomiadar-te, perquè segur que ens aportes idees interessants per fer-nos pensar.
0: Bueno, la idea del tsunami és perquè jo sempre, quan parlo d'intel·ligència artificial, jo em vaig quedar a la universitat per fer intel·ligència artificial. O sigui, parlar del curs 80-81 que vaig tenir la meva assignatura d'intel·ligència artificial. La història de la intel·ligència artificial té els pics de bons propòsits i moltes expectatives, la caiguda quan aquelles expectatives se'n van a Norris, i aquestes onades, al final, en aquests moments, s'han convertit en aquest tsunami, no? que ens està arrossegant per tot arreu, que tenim intel·ligència artificial per tot arreu, que sembla que la intel·ligència artificial ens arreglarà tot i ens ho destruirà tot a la vegada, no? I que, en particular, des de que neix i es posa en marxa ChatGPT de manera extensa i pública, ja no sabem una mica com gestionar les coses. I una de les coses que hem de tenir clar és, quan el ChatGPT es fa públic, de fet és un error de disseny, val? I és un error de disseny perquè tu no pots treure un producte informàtic, fins que no l'has testejat al 100%, no al 150%. Vale? I en aquest cas el producte es va treure perquè nosaltres fóssim els testers.
1: Allò que deien els beta-testers.
0: Però llavors, clar, ho treus de manera mundial.
1: El públic que té un èxit descomunal són els beta-testers, és a dir, les persones que ho proven.
0: I a partir d'aquí vas experimentant. Llavors, clar, han sortit milers de productes similars al ChatGPT, tenim molts models de llenguatge, i llavors, hem de realment aprendre a navegar en aquest tsunami. I veure on...
1: Jo crec que també, amb tota la modèstia, evidentment, l'altra ràdio és un dels apartats, durant molts anys que el coneixes professionalment, no té preu, des de fa 12 anys, potser, ara ja fa un parell d'anys que ja no col·labora a l'altra ràdio, la magnífica feina divulgativa a l'altra ràdio cada mes, parlant habitualment d'intel·ligència artificial, del doctor Ramon Sangüesa, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, quan estava al City Lab, no? Aquesta funció divulgativa, el nostre programa simplement perquè som veterans amb aquests 46 anys del món tecnològic, però cada vegada, ara anirem també una gran divulgadora d'aquest univers en el si del periodisme, una companya d'ofici, doncs la feina aquesta de divulgació, d'anar creant d'alguna manera sentit crític, no? Sense que ningú s'espanti, doncs, de fer-ho servir quan interessa, conèixer el que es fa servir, també els mitjans de comunicació poden contribuir, poden ajudar, però és un gran negoci i crea molt, no?, l'atenció, l'etiqueta, no?, d'intel·ligència artificial, que és un molt llaminera, però com tu dius, la tecnologia es comprova que a vegades pot fer més fàcil la vida de les persones, però està clar que no dona la felicitat, no resol les qüestions, perquè mira que fa segles que l'ésser humà va inventant tecnologies, però hi ha moltíssimes coses, com a vegades la discriminació de les dones, que per més tecnologia que hi hagi no se resol el problema, no? Però tant de bo que evidentment això en el segle XXI contribueixi a fer passos endavant. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'altra ràdio i seguirem en contacte, jo crec que des del COENINF i aquest grup de dones que esteu, diguem, implicades com a enginyers informàtiques i el nostre programa en properes edicions. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Ràfaga del La La Land, ara me l'estic veient. Mira, mira, mira com baixa. Baixa directament amb una mena, diguem-ne, suposo que a més ballaria bé, amb una naueta especial que diria ahir la nostra propera invitada, que és la periodista Montse Rigalli. La Montse Rigall, cap de programes de Ràdio 4, treballa com a periodista de Ràdio Televisió Espanyola des de l'any 2001. Això ja vol dir una certa veterania. A més, professora de la Universitat Internacional de Catalunya des de l'any 2019 i des del maig del 2022 treballa en alguns dels projectes d'aquesta corporació de Ràdio Televisió Espanyola relacionats amb això que ara parlàvem, amb la intel·ligència artificial aplicada al nostre gremi, al periodisme i a la comunicació. El 2024 va rebre un dels premis Parèntesi Media a la categoria de millor divulgadora catalana d'intel·ligència artificial, coexequo amb altres companyes d'ofici que divulguen aquest univers, i participa en diferents programes de Ràdio 4 fent això, fent activitat divulgativa i informativa sobre la intel·ligència artificial. Ha participat en moltíssims actes, l'últim que jo la vaig escoltar al Congrés de Periodistes que es va fer fa pocs dies, en aquest mes de novembre, al Caixa Fòrum, i en allà Montse insisties, i benvinguda a l'altra ràdio, que el que ens diferencia de qualsevol algoritme és la nostra capacitat d'entendre el context, de portar empatia, d'assumir responsabilitats ètiques en la informació que difonem, no? Per tant, tu també estàs amb la línia de que està molt bé d'utilitzar aquestes eines, tu n'ets un exemple, però fomentar un sentit crític, no? De conèixer el pa que s'hi dona.
3: Moltíssimes gràcies, Cinto, per aportar-nos sempre tant coneixement. Felicitats per tants anys en antena. No és fàcil, així que valgui l'ocasió per posar-ho també sobre la taula. I encantada d'estar acompanyada per aquest nivell de dones tecnològiques que falta fa de fer-ne difusió. Sí, és cert que jo sempre he estat molt tastaulletes en tecnologia i crec que ara estem, evidentment, davant d'un tsunami. Jo tendeixo a parlar sempre d'una onada que cal surfejar si no volem que l'onada ens passi per sobre, perquè és evident que la IA ha vingut a treure'ns llocs de feina, no passa res, comencem a acceptar-ho, però no em treu la feina la IA, sinó aquella persona que domini millor aquesta eina, lluny de ser una ciència exacta. I, per tant, abogo molt per la necessitat d'entendre com funciona l'algoritme, que fa 75 anys que hi ha Alan Turing, no? Va començar a desenvolupar amb un joc matemàtic, una màquina que simulés el raonament humà. I anys després, doncs, tenim McCarthy en una escola d'estiu matemàtics als Estats Units que encunyen aquest concepte, no sé si encertadament o no, i l'anomenen intel·ligència artificial. Si probablement li haguessin posat un altre nom, que no fos intel·ligència artificial, ara no estaríem tan espantats.
1: Estadística computacional, no?, o d'alguna qüestió que és una mica els budells d'allò, però que no tindria la força, evidentment, que té aquest nom.
3: Perquè sí que el nom fa la cosa, clar, i estic d'acord amb la meva companya quan parlem d'enginyers, no?, allunya, no?, les dones que vulguin acostar-se a aquest món sempre tan masculí, però que per sort i gràcies a les seves iniciatives això va canviant mica en mica. I crec que la necessitat de, sobretot, divulgar a la gent, explicar-los que la IA reprodueix un esquema de la nostra societat i, per tant, no vindrà a resoldre els problemes intrínsecament lligats a la manera com som, no?
1: En el camp nostre del periodisme, tu que coneixes bé

0: a fons i qui participes en el cas de Radio Televisió Espanyola. Parlem una miqueta amb aquests minutets d'algunes aplicacions. Una que tu també estàs involucrada és el Iberes, no? Identificació, verificació, resposta. Parlem una mica d'aquest projecte Iberes, sí, que té una variant que ja es fa servir, entenc jo, a l'interior de la nostra corporació, que és el Verifica RTV. Correcte. Que és una cosa, que és l'altra.
1: Jo crec que estem davant d'un escenari d'un canvi de paradigma en el consum de mitjans de comunicació, i si una cosa és important o rellevant, és el com podem donar confiança als nostres oients, als nostres espectadors. Creant un departament com el que hem creat dins de Ràdio Televisió Espanyola, anomenat Verifica, i utilitzant eines que vàrem estar desenvolupant durant 3 anys amb fons Next Generation en aquest projecte europeu anomenat Iberes, ens sembla que és una molt bona manera de garantir a la ciutadania un servei públic, perquè no oblidem que Ràdio Televisió Espanyola és públic i, per tant, ho paguem entre tots i ens devem en l'obligació d'oferir informació sempre veraç i contrastada, tal com marca el nostre codi deontològic. Si la tecnologia ve a ajudar-nos a desenvolupar millor la nostra feina, benvinguda sigui. I en això vàrem fer nosaltres durant 3 anys, a desenvolupar eines pròpies a través de 4 universitats diferents, la Universitat Politècnica de Catalunya, la verificació d'imatges tant de vídeo com fotogràfiques, la Universitat de Granada en el desenvolupament eines que ens ajudessin a detectar fakes d'àudio, són molt bons i tenen professionals excel·lents en aquest camp, la Universitat Autònoma de Barcelona també formava part del projecte Iberes, i la Carlos III per detectar fake news o els bots, diguéssim, analitzant les xarxes, no? I amb aquesta amalgama de professionals, jo per la part periodística em tocava testejar, fer això que dèiem, no? Que era provar, prova-error, i això va linkar després amb un projecte europeu de verificació de notícies falses, perquè la Unió Europea també està molt preocupada per, diguéssim, la falta de confiança que hi ha a la ciutadania respecte a les institucions europees, donada, doncs, la situació geopolítica actual i l'arribada, doncs, d'aquests discursos d'odi generats sovint per l'extrema dreta. I tot aquest entorn, diguéssim, fa que nosaltres, com a periodistes, testegéssim aquestes eines que van desenvolupant els nostres companys tecnològics.
0: Dona un bon resultat, tu que ho has provat?
1: Hi havia alguns casos en els que, clar, sí, hem anat millorant l'eina. I davant del dubte, jo com a periodista no ho publicaria. Això vagi per endavant. Sí que és cert que quan la tecnologia és 100% creat algun vídeo per IA, ens ho diu i ens ho retorna dient això és IA, per tant, color vermell. Si tendeix més al color blau, vol dir que és més verídic, és més veraç, diguéssim, no? Però què li passa a la màquina? Que quan li fiquem una fotografia, per exemple, en el cas d'Anglaterra, aquella imatge d'aquella, ara no recordaré el nom, però era, ella havia tingut un càncer i havia desaparegut durant un temps i aleshores apareix rodejada dels seus fills. Recordes? Sí. Sí? Val, i aleshores hi havia la imatge, era real, i ella l'havia retocada en Photoshop i després hi havia posat IA.
0: És veritat, sí.
1: Aquí la màquina no es torna boja. Perquè hi ha molts elements a tenir en compte a l'hora de discernir entre el que és real i el que és aportat a posteriori, no?
0: I a la corporació nostra, alguns altres usos que ja s'estiguin aplicant, per exemple, n'hi ha un que em vam parlar al programa de Radio 3, que era el primer presentador sintètic, que era l'Hipèria.
1: Hipèria, no?
0: Veu sintètica, sí, contingut creat per intel·ligència artificial però supervisat per persones, i vàrem fer una entrevista ja fa uns quants mesos a l'altra ràdio també parlant de l'Hipèria. Aquest seria un exemple, no? Cada vegada hi haurà més presentadors sintètics amb presència. Hipèria voluntàriament no té una presència real humana, es nota que, diguem-ne, que té uns colors voluntàriament, però que això és un camp, la veu sintètica, evidentment la imatge sintètica, que jo crec que coexistirà molt fàcilment amb les feines i, doncs, continguts fets per pròpiament per persones. Però, a banda d'aquest altre gremi que ara jo apunto, quins altres llocs veus tu que la corporació nostra comença a aplicar la intel·ligència artificial per provar o desenvolupar coses?
1: D'entrada, hi diria que per mi és molt rellevant les eines que estan utilitzant els documentalistes de casa nostra per identificar cares. Faig la broma sempre que hi ha qui envelleix millor o pitjor, però identifica cares de forma molt, amb un marge d'error molt mínim. L'altra qüestió és fer resums en llengües hebrees, per exemple, pels corresponsals de guerra que no entenen el llenguatge. Jo recentment estava de vacances a Bali i es va trobar un cadàver a 10 quilòmetres d'on jo estava, d'una turista espanyola que havia desaparegut durant 2 mesos i, evidentment, en els meus idiomes no hi ha l'indonesi. Aleshores, la intel·ligència artificial em va permetre, amb aquest assistent personal que jo he anat educant, de fer la meva tasca millor. I dins de Ràdio Televisió Espanyola hi ha també altres aspectes com generar contingut de notícies a les eleccions municipals per a aquells municipis de menys de 1.000 habitants. I per què hem fet aquesta prova pilot en municipis de menys de 1.000 habitants? Doncs perquè davant el temor de que se'ns acusi que estem substituint mà d'obra per les màquines, el que fem és allò que no està cobert, aquelles poblacions que també poden ser interessants d'analitzar quins són els resultats electorals en temps real, li vàrem dir a la màquina, agafa totes aquestes dades oficials i retorna'm una notícia dissenyada amb una newsletter molt atractiva, amb fotografia, amb links del candidat, amb links de possibles pactes, i aleshores vam generar 75.000 notícies en molt poc temps a les últimes eleccions municipals i també a les autonòmiques.
0: Casos ja concrets, com parla la Montse Rigall, com a molt bona periodista que ella és, en aquest aspecte, doncs, que s'estan utilitzant ja a dia d'avui, això, evidentment, cada vegada anirà més. Doncs, Montse, contentíssim de compartir aquests minuts de ràdio. Sempre val la pena escoltar la Montse Rigall en qualsevol dels programes de Ràdio 4, on ella intervé divulgant aspectes d'intel·ligència artificial, en els quals, diguem-ne, s'ha imbrincat, i crec que també estàs preparant una tesi doctoral, no?
1: Correcte.
0: Al voltant, també,
1: sí,
0: d'aquest univers. Per tant...
1: Deixeu-me que digui que vaig tenir un bon mestre, eh?
0: Sí.
1: Sintoní, que ha estat mestre de moltes de nosaltres.
0: Ves per on també vam conèixer la Montse Rigall quan era alumna a la Universitat, no a la Politècnica, jo
1: no
0: vaig fer classes a la Politècnica, sinó, evidentment, a la Universitat Autònoma de Barcelona, no? I com sempre diem, no? La vàlua de tanta gent que ha estudiat, no? Que coneixes de gent jove, gent que, diguem-ne, comença i que després tenen unes trajectòries, com és el cas de la Montse Rigall, brillantíssimes, o que ara el món tecnològic, els periodistes a vegades els hi feia por, com ara, casos com la Montse Rigall, són especialistes, òbviament, en periodisme, però que alhora tenen una formació tecnològica de gran nivell i utilitzen aquelles eines per la seva feina. Montse, doncs contentíssim d'aquests minuts de ràdio i seguim en contacte a nivell professional a la casa.
1: Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: I entrem a la recta final del nostre programa, precisament amb l'entitat amb la qual fem en col·laboració aquest programa especial de ràdio des de la Biblioteca García Márquez, barri de la Verneda, ciutat de Barcelona, l'Associació Catalana de Comunicació Científica i específicament el grup de perspectiva de gènere. Jo saludo ara a la Marta Balaguer, la física meteoròloga que ja heu escoltat a l'altra ràdio. Com anem, Marta?
3: Hola, bones.
0: I per primera vegada saludem a la Diana Ferrer en aquest aspecte, que ja és especialista en cultura científica, en perspectiva de gènere, i que tira endavant diferents iniciatives que per primera vegada surts a l'altra ràdio, però que en properes edicions també segurament t'escoltarem en aquesta secció. No cal dir que des de l'altra ràdio la més profunda gratitud al grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, ja per haver-se sumat a l'equip del programa. Comencem per l'Ariadna mateix. Ariadna, tu que et dediques a cultura científica, perspectiva de gènere, iniciatives, activitats que avui en 3 minuts ens vulguis aportar en aquesta cua del programa.
3: Doncs mira, primer que tot, moltes gràcies per invitar-nos un cop més i a formar part de l'altra ràdio. Jo avui porto un tema que és la cultura científica, com ja ha avançat el Cinto. És un tema que personalment m'apassiona, tant personal com professionalment. Al final, nosaltres estem envoltats de cultura, de ciència, d'art, de naturalesa, de tot allò que ens envolta. I la ciència la sabem ubicar a laboratoris, hospitals o fins i tot, si molt m'apures, en espais com aquest, com aquesta biblioteca que estem avui a la Gabriel García Márquez, o en museus, per exemple. Però realment la cultura científica i la ciència forma part de la nostra vida. És tot allò que ens fa preguntar d'on venim, què fem, quines decisions hem de prendre i quina és la manera d'interpretar el món que ens envolta. Cada cop més estem acostumats a veure pel·lícules que s'han convertit en grans blockbusters on es parla de fenòmens, teories científiques o fins i tot en la literatura, que ja portem més centenars d'anys imaginant universos que cada cop s'allunyen més d'aquesta ciència-ficció. En aquest sentit, la cultura ens pot esdevenir un pont entre el coneixement i la societat. Per tant, crec que ser conscients dels riscos que això pot comportar és important per crear espais segurs, oberts i inclusius. En aquest punt és on hem de tenir més compte i incorporar la perspectiva de gènere. Ja sabem que la ciència al llarg de la història ha estat marcada per desigualtats. moltes científiques i investigadores han vist la seva recerca eclipsada o directament invisibilitzada. I això ha condicionat el reconeixement públic i mediàtic que han tingut aquestes. Per això crec que és la nostra feina i la nostra responsabilitat com a comunicadores científiques incorporar la perspectiva de gènere dintre de l'imaginari col·lectiu i de la cultura científica. És necessari revisar com expliquem la ciència, com la representem, quin llenguatge utilitzem i quines referents oferim. La cultura ens dona l'oportunitat d'integrar el discurs de gènere d'una forma més completa i democràtica, perquè quan la ciència es converteix en cultura ens fa partícips a tota la societat d'un coneixement comú. I en aquest sentit, integrar la perspectiva de gènere s'ha de convertir en un procés humà i natural, i no com un a més o com un pegot per complir aquest xec d'inclusivitat. Afortunadament, cada cop hi ha més iniciatives que treballen durant tot l'any en aquesta línia. Per exemple, tenim la Setmana de la Ciència, ara mateix s'està celebrant la Bienal de Ciència, o altres iniciatives com científiques que organitzen des de la Fundació per la Recerca i la Innovació, on es donen a conèixer a través de programes educatius on es revisen els materials i les activitats per tal d'incorporar, identificar també i eliminar tot tipus de biaixos tant ètics, ètnics, de classe social o de gènere. Cada cop més s'està creant projectes de ciència ciutadana que incorporen diferents perfils, comunitats i col·lectius vulnerables. També en contextos multidisciplinars on trobem científiques col·laborant en artistes per crear peces que ens qüestionen com observem el món i per obrir-nos també noves finestres per entendre com funciona la ciència. Des del grup de perspectiva de gènere de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, treballem per integrar-ho de forma estructural dintre del sistema. Impulsem projectes com, per exemple, Cientificart o l'Exposició Científiques Catalanes, que fomenten la cultura científica i que reconeixen la labor de moltes dones de la nostra història. També hem col·laborat amb centres educatius, centres culturals i científics per ajudar-los i per promoure una comunicació més justa i representativa. Amb aquests projectes intentem no només divulgar ciència, sinó oferir a les futures generacions referents i capacitar-les per a que puguin aconseguir ser allò que volen i que desitgen ser en un futur. Quan incorporem la perspectiva de gènere, la cultura científica esdevé més rica, més diversa i més útil per tothom. Al final, la ciència forma part del nostre imaginari col·lectiu i l'hem d'incorporar. I la pregunta que ens hem de fer és: com volem que sigui el nostre futur?
0: Feina important, la que fan en aquest cas aquest col·lectiu de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. El futur jo crec que te l'has d'imaginar de manera optimista, positiva, amb tota la feina que esteu fent les dones, en aquest cas com són la Ariadna Ferrer o la Marta Balaguer, dones joves, dones en formació, en aquest cas científica i tecnològica, doncs està clar que cada vegada n'hi haurà més. Tanca el programa la Marta Balaguer, que tornarà també d'aquí pocs dies a l'altra ràdio, física meteoròloga, amb una petita llista de, diem-ne, invents, qüestions, aportacions en el món científic i tecnològic que han fet les dones. Fem un repàs ràpid, un parell de minuts, el que avui no entri, a la propera edició del programa, tranquil·lament, ho parlem amb més tranquil·litat, no? Que serà una molt bona manera de posar punt i final en aquest programa especial.
4: Doncs avui us volia parlar d'invents que han fet dones en el camp tecnològic, com per exemple l'Àngela Ruiz Robles, o Doña Angelita, com l'anomenaven a Ferrol, el seu municipi de La Corunya, que va inventar la patent del primer llibre electrònic.
0: L'Angelita, el primer llibre electrònic.
4: Sí, sí, l'any 1949. Després també tenim una actriu superconeguda, la Hedy Lamarr, d'Estats Units.
0: Wifi.
4: Sí,
0: aquesta ens la sabem de memòria. Jo ho desconeixia fins fa 4 dies, excepto la meva ignorància, no? Que déu-n'hi-do.
4: La Grace Hopper, que va fer el primer compilador de llenguatge de programació. O la Radia Perlman, que va fer l'algoritme STP, que es diu Spanning Tree Protocol, amb el qual va començar a créixer Ethernet, i l'anomenen la mare d'Internet. I, per últim, us vull parlar de la Josephine Cochrane, que va inventar el primer rentavaixelles automàtic.
0: que era el marit. Tant de bo, més una dona. Evidentment, si fos un dibuixet d'Ibáñez podria passar això, no? Ves per on aquella dona inventa que el rentavaixell és automàtic, seria el seu marit, però no, en aquest cas ja era un aparell tecnològic. Doncs Marta Balaguer, Ariadna Ferrer, avui no puc venir, la Nieves Lorenzo, li enviem una cordial salutació des d'aquí, que també intervé sovint a l'altra ràdio. Felicitats per la vostra feina. Seguirem col·laborant mano a mano amb vosaltres.

Per tant, gràcies avui per haver organitzat conjuntament aquest programa especial i doncs molt content de que formeu part del nostre col·lectiu. Posem la sintonia en antena i tanquem aquesta edició especial de l'Altra Ràdio. Doncs fins aquí aquesta edició especial, com us deia, que ha estat un plaer poder-la fer des de la seu de Ràdio Maconda, la Biblioteca Gabriel García Márquez, barri de la Verneda, ciutat de Barcelona. Les dones cada vegada estan més presents en qualsevol àmbit de la societat. No ha de ser pas diferent al món de la ciència, al món de la tecnologia. Però és que el que ha passat és que ja fa molts anys que unes quantes ja hi eren. Però ni se sap qui eren, ni moltes vegades s'ha deixat constància. I això és una profunda injustícia. Tant de bo que properes generacions ho mirin com una cosa històrica i que la paritat sigui ja una realitat. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve i, sobretot, molt bona ràdio.

Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ara escolteu. El pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí al programa El pop d'abans molava més, avui parlant d'un dels artistes més importants de la història, l'artista en solitari que ha tingut més èxit a les llistes d'Estats Units al llarg de la història, només superat per dues bandes mítiques com els Beatles i els Rolling Stones. Forma part del Saló de la Fama del Rock and Roll i dels compositors, té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood, va ser nomenat Cavaller de l'Imperi Britànic, ha guanyat Oscars, Globus d'Or i Tonys per la seva música, 5 Grammys, 5 Premis Brit, ha venut més de 33 milions de còpies, ha col·locat més de 50 singles al top 40 de les llistes d'Estats Units i del Regne Unit, inclosos 9 números 1 a cada un d'aquests dos països. I és l'únic artista de la història que ha tingut cançons seves al top 10 de les llistes britàniques durant 6 dècades. Déu-n'hi-do quin currículum! Però no us penseu que tot va ser arribar i moldre. Aquest artista, de nom real Reginald Kenneth Dwight, que ja havia demostrat moltes habilitats amb el piano i molta oïda musical des de ben petit, va haver de picar molta pedra per poder començar a tenir èxit. Amb 15 anys, l'any 1962, va començar a tocar el piano en un pub i va formar part de la seva primera banda, Bluesology, amb qui a mitjans dels 60 va acompanyar diversos músics americans com els Isley Brothers o Patti LaBelle. L'any 1967 va respondre a un anunci del

segell Liberty Records que buscaven compositors i allà li van donar un sobre amb tot de lletres d'un tal Bernie Taupin que també havia respost a l'anunci perquè els posés música. Allà va començar una col·laboració que duraria dècades, però que encara va trigar 2 o 3 anys

Your Song, el primer gran èxit d'Elton John, una meravella de cançó amb una grandíssima lletra de Bernie Taupin i una música impecable d'Elton John, va arribar al número 7 al Regne Unit i al 8 als Estats Units. Un èxit per a un artista desconegut fins llavors i que va propulsar el seu primer àlbum, en què hi figurava aquesta cançó, fins al número 4 als Estats Units i al 5 al Regne Unit. I no sé si Elton John confiava gaire en aquesta cançó, ja que la va cedir al grup americà Three Dog Night, amb qui estava de gira, perquè la gravessin ells. Ells la van incloure al seu disc It Ain't Easy, publicat al març del 1970, però no la van treure com a single perquè volien que això ho fes el mateix Elton John, ja que ells sí que confiaven en la cançó. Quan finalment Elton John va accedir a publicar-la com a single, ho va fer com a cara B de la cançó Take Me to the Pilot, però veient que els locutors de ràdio posaven molt més Your Song, aquesta va acabar sent la cara A i un èxit absolut que figura un munt de llistes de les millors cançons de tots els temps i que ha estat versionada per artistes de la talla de Rod Stewart, Lady Gaga, Ellie Goulding,

o Ewan McGregor a la pel·lícula Moulin Rouge, del següent àlbum d'Elton John, titulat Mad Men Across the Water, de l'any 1971, es van publicar dos singles. El segon d'ells és aquesta, Tiny Dancer.

El cas d'aquesta Tiny Dancer és molt curiós, perquè al seu moment no va tenir un èxit gaire important. Va ser només número 41 als Estats Units i 19 al Canadà i no es va publicar com a single al Regne Unit, potser perquè era massa llarga. Però mica en mica ha anat guanyant popularitat, sobretot els últims anys en què les seves escoltes a plataformes digitals s'han disparat exponencialment. Aquesta cançó no va aconseguir la certificació de disc d'or fins al 2018, però és que el 2019 ja era disc de platí i el 2021 doble disc de platí. Un altre exemple, com ja sabeu si seguiu aquest programa, la revista Rolling Stone al llarg dels anys ha publicat diverses llistes amb les que ells consideren que són les 500 millors cançons de la història. Doncs no va aparèixer a les seves llistes fins al 2010, quan la van incloure a la posició 397, bastant avall. Però a la següent versió de la llista, publicada el 2021, la van incloure al número 47, 350 posicions més amunt. El següent single d'Elton John surt al número 149 d'aquesta última llista, però en aquest cas sí que va ser un èxit absolut des del principi, ja que va ser número 2 al Regne Unit i 6 als Estats Units. Es tracta d'aquesta enorme cançó sobre un astronauta que viatja a Mart, titulada Rocket Man.

En aquest gran èxit d'Elton John, inclòs a l'àlbum Honky Chateau de 1972, que també va ser un èxit internacional, ja que l'àlbum va ser número 1 als Estats Units i 2 al Regne Unit. Però això no va ser res comparat amb el seu següent disc, publicat el gener de 1973 i que va ser número 1 a 7 països: Regne Unit, Estats Units, Canadà, Austràlia, Espanya, Itàlia i Noruega. Un àlbum titulat Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, un títol ben curiós amb la seva història originada quan Elton John estava tocant el piano en una festa a casa de Groucho Marx i aquest famós actor, dirigint-se a ell com a John Elton, va posar els dits en forma de pistola apuntant cap a ell i Elton John va cridar «No em disparis, només sóc el pianista», que traduït a l'anglès és això «Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player», el títol d'aquest disc que venia precedit de l'èxit del seu single d'avançament, que també va ser número 1 a un munt de països. Una cançó rockera que evoca amb nostàlgia l'època del rock and roll amb la seva característica introducció amb un orgue farfisa titulada Crocodile Rock.

Crocodile Rock, aquest èxit d'Elton John, va rebre una demanda per culpa d'aquests la-la-las en falset, que són molt semblants als de la cançó Speedy González de 10 anys abans. Té, bastant semblants, no? Això devien pensar Elton John i companyia, que van preferir no anar a judici i arribar a un acord amb els demandants. I aquesta Crocodile Rock no és l'únic gran èxit extret del disc Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. El segon single que se'n va publicar, la cançó que enceta el disc, també va ser un èxit internacional. I és una meravella, una grandíssima cançó, que aquell 1973 va rebre el prestigiós Premi Ivor Novello a la cançó amb millor música i lletra. És aquesta, Daniel.

Daniel, aquesta gran cançó d'Elton John va ser número 1 a Canadà, 2 als Estats Units i 4 al Regne Unit, entre d'altres països, i va precedir un dels singles més rockers d'Elton John, amb un toc glam rock i unes guitarres afilades, amb una lletra de Bernie Taupin inspirada en les baralles que se solien produir al pub on anava d'adolescent. Aquesta, Saturday Night's All Right for Fighting.

Aquest Saturday Night's All Right for Fighting va arribar al número 7 al Regne Unit i al 12 als Estats Units i formava part del que per molta gent és el millor disc d'Elton John. Un disc doble amb 18 cançons que ha venut més de 20 milions de còpies a tot el món, que figura al Saló de la Fama dels Grammy i al lloc 119 de la llista de millors discos de tots els temps de la revista Rolling Stone, i que agafa el nom del segon single extret del disc, aquesta preciosa Goodbye Yellow Brick Road.

Altre èxit internacional d'Elton John, i és que aquest 1973 Elton John ja era una estrella mundial, gràcies als seus espectaculars directes, als seus vestits extravagants i, és clar, les seves enormes cançons, com el que va ser el seu següent single, també inclòs al discàs Goodbye Yellow Brick Road, una cançó que m'encanta des del primer dia que la vaig escoltar, quan devia tenir uns 10 anys. Pel seu ritme lent però molt marcat, les notes de piano, la melodia, els falsets o el tartamudeig quan diu el títol de la cançó, el nom d'un grup fictici encapçalat per una cantant andrògina, una cançó que té una anècdota d'aquelles que m'agraden tant. Es veu que a l'hora de gravar el piano, Elton John va fer un breu acord abans d'hora, i això el productor li va recordar allò típic, aquell moment típic dels concerts en què un músic toca breument el primer acord de la cançó abans de començar per assegurar-se que tot està correcte, que tot sona, i justament per això van acabar afegint una atmosfera de concert amb els seus aplaudiments, crits i xiulets a aquesta Benny and the Jets.

setmana passada aquesta Benny and the Jets, una de les cançons que més em flipen d'Elton John, ja ho podeu veure. Quina manera de dir el títol de la cançó. I és que Com Your Song és una altra mostra de com Elton John pot arribar a infravalorar les seves pròpies cançons. I és que tampoc la volia treure com a single, també pensant que seria un fracàs. Però finalment, els fets el devien convèncer, la va treure com a single i va acabar sent número 1 a Estats Units i a Canadà, i apareix a la famosa llista de la revista Rolling Stone de les 500 millors cançons de tots els temps. També hi apareix una altra de les cançons del disc Goodbye Yellow Brick Road, una de les seves cançons més famoses, aquesta balada titulada Candle in the Wind.

Candle in the Wind, aquesta balada dedicada a Norma Jean Mortenson, més coneguda com a Marilyn Monroe, l'estrella de Hollywood i sex symbol, morta l'any 1962 a l'edat de 36 anys. Una cançó que es va publicar com a single l'any 1974, 12 anys més tard de la seva mort, i va arribar al número 11 al Regne Unit, i que 23 anys més tard encara va ser número 1 a 23 països, el single més venut de l'any a 9 d'ells, el single més venut de la història al Regne Unit i el single més venut de la història a tot el món des que es van instaurar les llistes de vendes als anys 50. Aquesta nova versió va dedicada a Diana Spencer, Lady Di, Lady Di a Espanya, una gran amiga d'Elton John que va morir el 31 d'agost del 1997, com ja deveu recordar o deveu saber. Després de veure que molta gent signava el llibre de condol amb frases de Candle in the Wind, li van demanar a Elton John si voldria cantar aquesta cançó al seu funeral, adaptant-ne la lletra. De seguida, Bernie Taupin es va posar a treballar-hi i van regravar la cançó sota la producció de George Martin, que va composar-hi un arranjament orquestral. I el single es va publicar només dues setmanes més tard de la mort de la princesa. I, és clar, amb el món, i especialment el Regne Unit, encara commocionat per la mort d'una de les persones més seguides, més famoses, més admirades del món, va ser tot un èxit de vendes. Des de llavors, Elton John no ha tocat mai més aquesta versió de la cançó. L'original és la que sona a tots els concerts i els recopilatoris. I acabem el programa d'avui amb el següent single que va publicar Elton John, al març del 1974, número 2 als Estats Units i primer single extret del seu disc Caribou. Aquesta, Don't Let the Sun Go Down on Me. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més, la segona part d'aquest doble programa dedicat a Elton John. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Bon dia de nou, és dilluns 17 d'agost. Comencem la tercera setmana d'agost i ho fem amb una jornada marcada per la memòria dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Avui fa 9 anys dels atemptats del 17 d'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Barcelona i Cambrils la recordaran aquest dilluns en diversos actes d'homenatge. A Barcelona, l'acte institucional se celebrarà per primera vegada a la plaça de Sant Jaume, a causa de les obres de la Rambla. Hi haurà una ofrena floral i un minut de silenci, amb presència de representants de les institucions catalanes i de l'Ajuntament. I a la mateixa hora, la plataforma 17A, Exigim Responsabilitats, ha convocat també una protesta a la plaça de Sant Jaume. I a les 7 de la tarda, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes farà un segon homenatge a l'Avinguda Meridiana. Una jornada de record i també de reivindicació de les víctimes i dels seus drets. En uns minuts, a 8:45, volíem dir, en parlarem amb Robert Manrique, activista pels drets de les víctimes del terrorisme. En parlarem de tot això i li preguntarem com està la situació actualment de les víctimes 9 anys després. És dilluns 17 d'agost, estem aquí al matí de Ràdio 4, anem a explicar-te què és el que farem a les properes 4 hores de ràdio. Com diem, d'aquí uns minuts, després de l'informatiu a 8:45 d'aquest matí, parlarem amb Robert Manrique, activista pels drets de les víctimes del terrorisme. Li preguntarem com està la situació de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils 9 anys després. També repassarem l'agenda cultural, com cada dia, i agafarem el cotxe per anar cap a un d'aquests racons misteriosos que ens porta la Lorena Amo. Avui visitarem Sant Aniol. A les 9 del matí, el nostre company, el Vicent San Clemente, que segurament haurà estat tot el cap de setmana de festa amb les festes de Gràcia, ell va fer el pregó el divendres passat. Ens parlarà dels Estats Units. Ho farem amb Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit en Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Amb ell parlarem de la possibilitat que entri el primer musulmà al Senat. Aquest serà en el Senat de Michigan, en aquest cas. I també parlarem de la pressió estètica que pateixen moltes persones, la majoria dones, quan aquest estiu van a la platja i a la piscina per la comparació corporal. Ho farem amb la Mònica Muñoz, de psicoterapeuta especialitzada en trastorns de la conducta alimentària. A les 10 del matí parlarem de seguretat alimentària, perquè ara a l'estiu és complicat no mantenir la seguretat alimentària per tot el tema de les intoxicacions. En parlarem amb la Isabel Carceller, inspectora de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona. Ens explicarà com ho fan per vigilar aquests locals, perquè tot estigui correcte, perquè tot estigui net i perquè no hi hagi cap problema quan hi anem tots a menjar. Ens acompanyarà la Pat Illa cap a 9:45 i parlarem d'un tema molt sensible, però alhora molt necessari. És l'explotació reproductiva, la mal anomenada gestació subrogada. Parlarem de totes les arestes d'aquest tema, que és molt i molt polèmic, i ens explicarà com és realment, ens donarà la volta

0: Quan són les 8 i 4 minuts des del Servei Català de Trànsit? Sílvia de l'Amo, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs poques retencions en aquests moments. Tenim tres punts de lentitud, en concret la ronda del litoral. Els vehicles s'aturen a la zona de Sant Adrià, cap al Nus del Llobregat, uns 4 quilòmetres, i 2,5 a la ronda de dalt, en aquest cas a la zona de l'Avinguda de l'Electricitat, cap al Nus del Llobregat, i a un carril tallat el mateix per unes obres, unes altres obres. Ja a la zona de Jorba, a la 2, en sentit Lleida, provoquen 2 quilòmetres de lentitud, i això sí, com sempre us demanem que circuleu amb cautela i no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies, Sílvia. Molt bon dia, igualment. Són les 8 i 5 minuts, ens informem.

0: 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, la ciutat recorda aquest dilluns les 16 víctimes mortals i el més d'un centenar de ferits. L'acte institucional se celebrarà per primera vegada a la plaça de Sant Jaume a causa de les obres de la Rambla i assistiran, entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, o la consellera, Núria Parlon. La cerimònia inclourà una ofrena floral i un minut de silenci. Coincidint amb l'acte institucional, la plataforma 17A, Exigim Responsabilitats, ha convocat una protesta a la plaça Sant Jaume, també, a les 10 del matí. A les 7 del vespre, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes celebrarà un segon homenatge al monument a les víctimes del terrorisme que està situat a l'Avinguda Meridiana. En uns minuts, com dèiem, cap a 8:45, parlarem amb Robert Manrique. Ell és activista pels drets de les víctimes del terrorisme. I d'altra banda, uns 200 migrants han protagonitzat aquest diumenge una concentració espontània a la platja del Trampolín, a Ceuta, per reclamar el dret a sol·licitar asil a Espanya. Amb pancartes com "No volem tornar al Marroc" o "També som humans", han demanat una solució a la seva situació. Carla Villegas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sí, Carla Villegas, bon dia. Espera't, que no podem continuar. Ara, quan podem escoltar la Carla, els migrants, dèiem, que viuen en un assentament improvisat en condicions precàries, amb construccions fetes amb plàstic i lones. Aquests 200 migrants que han protagonitzat aquest diumenge una concentració espontània a la platja del Trampolín, a Ceuta. Alguns expliquen que han fugit de conflictes o de situacions de pobresa i que no volen ser retornats al Marroc. Carla Villegas.
2: La protesta arriba dues setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Entre 5.000 i 8.000 persones continuen a la ciutat autònoma, mentre la majoria espera poder continuar el viatge cap a la península. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que les persones que hagin entrat de manera irregular no podran quedar-se a Ceuta ni ser traslladades a la península. Mentrestant, ONGs i entitats socials continuen donant aquesta assistència als migrants que es troben als assentaments.
0: I tres persones han mort, una d'elles menor d'edat, i una quarta ha resultat ferida en un greu tiroteig aquesta nit a Isla Cristina, a Huelva.
2: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos individus encaputjats que anaven amb motocicleta han obert foc contra una dona, el seu fill menor i també la mare de la dona. Els atacants han fugit. La Guàrdia Civil investiga el cas i busca els responsables. Les primeres hipòtesis apunten a un possible ajust de comptes relacionat amb un tiroteig anterior a Huelva.
0: Hi ha mort un militar de la UME que participava en les tasques d'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca. El camió autobomba en què viatjava ha volcat i ha caigut per un barranc.
2: Tres militars més han resultat ferits, dos de caràcter lleu i un tercer està estable i fora de perill. L'incendi ja ha cremat 17.500 hectàrees i manté evacuades a 19 poblacions i 3 campaments, amb més d'un miler de persones desallotjades. En les tasques d'extinció hi treballen un miler d'efectius i més de 40 mitjans aeris.
0: I l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha assolit la xifra de 1.500 donacions de teixits des que l'any 2016 va iniciar l'extracció d'àmbit forense.
2: N'ha parlat el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
3: Són donats multiteixits, és a dir, d'un mateix cos es poden extreure diversos teixits, com el teixit ocular, pell, ossos, tendons, etc. I és una part molt desconeguda de la nostra activitat que té un impacte social enorme i concretament millora la vida de les persones. Per cada donant es poden beneficiar fins a 100 persones.
2: Aquestes donacions van a parar al banc de sang i teixits que les tracta i processa degudament i les fa arribar a aquells pacients que les necessiten.
0: I en plana política, amb la mirada posada en les municipals de l'any vinent, la secretària general d'Esquerra Rebellion

0: Republicana diu que té clar quina és la Barcelona que vol.
1: Elisenda Alemany, exacte, té clar quina és la Barcelona que vol i per la qual lluitarà.
2: Un exemple de la nostra Barcelona, d'aquesta Barcelona que no volem perdre, on els veïns i veïnes de tota la vida, però també dels que han vingut a viure a la Vila de Gràcia, s'organitzen, posen taules, cadires al carrer, construeixen comunitat, decoren el seu carrer. I aquesta és la Barcelona que nosaltres volem recuperar, una que creu en la seva identitat, en la seva energia, i això és el que volem protegir i estendre arreu de la ciutat a partir de les eleccions del 2027.
1: Contundent també el govern de Salvador Illa, que acusa d'anar fent i de manca d'implicació per poder assolir els reptes més imminents. Segons Alemanya, això comporta un desgast no només dins de l'executiu, sinó també entre la ciutadania i la resta de poders públics.
0: I encara de l'àmbit polític, la CUP manté la porta oberta a participar en les eleccions espanyoles del 2027, com explica la seva portaveu nacional, Su Moreno, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Encara que rebutja la proposta de Front d'Esquerres del republicà Gabriel Rufián.
3: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten d'algunes doncs persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent.
1: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els comuns i Podem. Moreno s'ha mostrat optimista amb la possibilitat d'obtenir representació a Barcelona.
0: I en plana internacional, Ucraïna ha atacat el principal centre logístic de Wildberries, l'Amazon rus, a Podolsk, a uns 36 quilòmetres de Moscou. L'atac ha provocat un gran incendi, tot i que els treballadors van poder ser evacuats.
1: Kiev assegura que ja ha deixat fora de servei 7 dels 10 principals centres logístics de la companyia, a la qual acusa d'emmagatzemar material militar i també components per a drons. Rússia afirma haver abatut 822 drons ucraïnesos en una nit sobre 16 regions. Els atacs ucraïnesos han causat almenys 7 morts en territori rus. Paral·lelament, Rússia ha bombardejat diverses zones d'Ucraïna on dos treballadors d'una planta d'una empresa siderúrgica han mort i 13 més han resultat ferits.
0: I Donald Trump ha ordenat reduir, literalment, ha dit substancialment, els exercicis militars conjunts dels Estats Units amb Corea del Sud. El president nord-americà ho justifica per la seva bona relació amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, pel cost de les maniobres i perquè considera que Pyongyang no ha estat amenaçador durant el seu mandat.
1: Tot i l'anunci, el Ministeri de Defensa sud-coreà assegura que els exercicis han començat segons el previst. Les maniobres amb més de 18.000 soldats estan programades durant 11 dies. Corea del Nord considera aquests exercicis un assaig per a una invasió i també ha advertit que podria respondre amb mesures de dissuasió més contundents.
0: I el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja ha causat 2.325 morts i es converteix en el més mortífer de la història del país. Supera així el brot del 2018 al 2020, que va deixar 2.299 víctimes.
1: Segons les autoritats, ja s'han confirmat 4.945 casos i 100 dels quals en les últimes 24 hores. El brot va començar al gener i és el més ràpid registrat al país. A més, la taxa de mortalitat ha augmentat fins al 46%, gairebé una de cada dues persones amb la infecció confirmada mor. Els experts ho atribueixen sobretot a les dificultats per poder detectar els casos i també accedir a l'atenció mèdica, i no pas a un augment de la letalitat del virus.
0: I Espanya ja ha controlat més de 4.600 viatgers de països de fora de la Unió Europea arribats amb vols procedents d'Itàlia. Els controls fronterers aleatoris han mobilitzat més de 630 agents de la Policia Nacional i es mantindran en principi fins al 7 de setembre.
1: A l'aeroport del Prat, a Barcelona, s'han identificat 98 passatgers procedents d'Itàlia. La mesura és una resposta als controls fronterers que Itàlia va imposar als viatgers procedents d'Espanya després de la crisi migratòria de Ceuta. Suposa una suspensió temporal de l'aplicació ordinària de la lliure circulació de Schengen entre els dos països.
0: En esports, Rodri ja és del Barça després d'un acord amb el Manchester City. Segons ha pogut saber Ràdio Nacional, el traspàs s'ha tancat per uns 75 milions d'euros. El migcampista ha signat per 4 temporades i té la seva arribada prevista a Barcelona per passar les proves mèdiques i serà presentat com a nou jugador culer abans del partit del trofeu Joan Gamper dimecres contra l'Al Ahly egipci.
1: I l'Espanyol comença amb bon peu el seu debut de Lliga després de vèncer 3-0 al Levante al RDC Stadium. L'entrenador Manolo González destaca la importància de la seva victòria.
4: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i

0: i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé.
1: I a l'europeu d'atletisme, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze amb l'equip espanyol en el relleu mixt de 4%. Han aturat el cronòmetre en 40 segons i 42 centèsimes, una marca que suposa un nou rècord d'Espanya.
2: Iba como Andoni, iba corriendo y digo, tú no ve a nadie por el lateral, o sea, no ve a nadie, no ve a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía.
1: En total, la delegació catalana ha aconseguit 5 medalles a Birmingham, 2 individuals i 3 en proves per equips i relleus, una d'elles d'or.
3: I de la cultura, comencem lamentant que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda sobretot pel seu paper de Claire Bennett a la sèrie Héroes. La notícia l'han confirmat fonts properes a la família, que de moment no ha fet pública la causa de la mort.
1: Panettiere va començar a treballar d'actriu quan era una nena i amb només 8 anys va posar veu a un personatge de la pel·lícula Bichos, de Pixar. Més endavant també va participar en sèries com Nashville i en la saga Scream. L'actriu deixa una filla de 12 anys. La seva vida personal va estar marcada en els últims anys per diverses dificultats i també per la mort del seu germà petit, Jensen Panettiere, que va morir el 2023 als 28 anys per una cardiopatia. Hayden Panettiere, que hauria fet 37 anys aquest divendres, havia publicat aquest mateix any les seves memòries, en què parlava de la seva trajectòria professional i d'alguna de les experiències personals més difícils de la seva vida.
3: I encara de la cultura, èxit durant el primer cap de setmana de les Festes de Gràcia. Uns carrers, els de la Vila de Gràcia, que s'han omplert de gom a gom durant els dos dies, Llorenç Llop.
4: Tot i la calor, els veïns han gaudit dels castells, la música i els focs, a més dels balls de bastons, la desfilada dels gegants i la resta del seguici popular. També ho han gaudit els turistes, que han passejat pel barri fent fotografies i admirant la guarnició dels carrers. Diversitat de públic al barri aquests dies, tot i que a alguns no els agradi del tot.
5: Sabem que Barcelona és una ciutat de turisme i vivim d'això, però volem el barri pels del barri.
6: Per mi són família, són cultura popular i és tradició de cada any.
7: Les festes són tradició, cultura i molta xerinola.
8: Potser el que sobra una mica és la massificació que hi ha actualment.
4: Encara queden 5 dies de Festes de Gràcia replets de cultura popular, tradicions i molta música. Les activitats acabaran el divendres amb el correfoc final.
3: I un any més, el municipi de Les Preses, a la Garrotxa, acull des d'avui el festival Es Dansa. N'hem parlat també aquí al Matí de Ràdio 4, dedicat als balls d'arrel tradicional.
1: És la seva edició número 44 que posa el focus en el País Basc. Celebra també el seu 50è aniversari de Morvaleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia i també de Sud-àfrica. Marta Urquín.
9: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Morvaleny, organitzador de Les Dansa, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Morvaleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
10: Portar aquesta dansa tradicional que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
9: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brida, d'Esther Guntín, Premi del Fico Lomé, que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi, de l'Esbor, Hora Baixa, de Radicela, o Fars, de l'Esbar Ciutat Comtal. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran Les Preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com Les Nits és Dansa, un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixas.
11: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, a que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
9: La tradició al festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.

0: I quan són les 8 i 20 minuts, acabem aquesta part informativa d'aquest programa amb la música de Rosario, Carla.
1: Doncs sí, aquesta nit posa el punt i final al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. La cantant presenta Universo de Ley, un projecte amb el qual recupera les cançons que van marcar els seus inicis. Ara també doncs, estan reinterpretades al costat de diferents veus de la música hispana, com aquest Como quieres que te quiera, que canta conjuntament amb Sebastián Yatra.
0: Gràcies, Carla. No marxis.
1: No marxo.
0: Ens quedem amb la veu de Rosario i tot seguit entrevista Robert Manrique, activista pels drets de les víctimes del terrorisme.

0: Les 8 i 25 minuts. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. 9 anys d'uns atacs que van deixar 16 morts i centenars d'afectats, amb ferides físiques però també seqüeles psicològiques que en molts casos conviuen encara avui i continuen encara avui. Arribem a aquest aniversari amb diverses qüestions encara obertes. D'una banda, la situació de les víctimes i les dificultats que algunes continuen trobant davant de l'administració, i de l'altra, el debat sobre què va fallar abans dels atemptats i què se sap exactament de la relació que va mantenir el CNI amb l'imam de Ripoll, considerat el cervell de la cèl·lula terrorista. Per parlar de tot plegat ens acompanya en Robert Manrique. Ell és activista pels drets de les víctimes del terrorisme. Robert, bon dia.
1: Hola, bon dia, Keia.
0: 9 anys després, ara ho dèiem, quina és la realitat encara avui en dia de les víctimes del 17 d'agost?
1: Doncs mira, dir això sap greu, perquè pensàvem que amb el pas dels anys i amb tantes dècades de terrorisme al país, les administracions aprendrien a fer les coses, no? Malauradament, tinc que dir que fins i tot s'ha publicat tot just avui i ahir dades oficials del Ministeri d'Interior en les que reconeixen el número de víctimes a les que han resarcido econòmicament. Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17A que encara no han estat resarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades. És a dir, de cada 3 víctimes, una no ha estat encara contactada per l'administració. De veritat, ens ho estan explicant i no passa res? No han fet res amb aquests 9 anys per localitzar aquestes víctimes? Bueno, és que, vull dir, està succeint el mateix que malauradament va passar amb el meu atemptat d'Hipercor i amb tants i tants d'altres que hem viscut a casa nostra, a la que malauradament doncs, l'administració, en aquest cas competent, que l'administració central, el Ministeri d'Interior, doncs no fa la tasca com la llei diu que s'ha de fer.
0: Clar, encara hi ha persones afectades que no han estat reconegudes oficialment com a víctimes, no? També. Com s'explica això, clar, 9 anys després?
1: Doncs mira, és tan senzill com explicar la normativa. La llei diu que qualsevol persona que cregui que ha estat víctima d'un atemptat té un any per anar a l'administració, en aquest cas al Ministeri d'Interior, a sol·licitar el reconeixement. I té un any des del dia de l'atemptat o la consolidació de les lesiones. Fins aquí bé, perfecte. El problema és que ens trobem amb molts problemes, però un primordial i prioritari és que estem parlant de víctimes de més de 30 països diferents. S'ha contactat amb elles? Amb moltíssimes, no. I les dades ho demostren. La tasca d'ambaixades i consulars ha estat la que s'esperava? Ho tinc que dir ben clar, excepte el Regne Unit, la resta, que jo sàpigui, que nosaltres sàpiguem des de la Unitat d'Atenció a Víctimes, ni tan sols han contactat amb nosaltres per veure què es podia fer. Aleshores, clar que queden moltes víctimes per localitzar. Queden víctimes per localitzar de la sentència. Pensem que al principi es parlava de 170 víctimes i després resulta que són 345, més les 125 víctimes que apareixen llegint els 68.000 folis del sumari i que no estan a la sentència. Estem parlant de gairebé 500 persones. Aleshores, si només han indemnitzat o han resarcido econòmicament, com diu el Ministeri, a unes 230, estem arribant no a una de cada tres, sinó que és que encara és pitjor. És que la meitat de les víctimes encara no han estat ni tan sols localitzades. És patètic.
0: Clar, i entenc que una de les qüestions més complexes és també el reconeixement de les seqüeles psicològiques, perquè com es pot acreditar tants anys després una depressió, una incapacitat, un trastorn psicològic que té l'origen en aquella persona va viure durant els atemptats? Perquè entenc que aquestes persones segurament han estat les grans oblidades del 17 d'agost, no? Les víctimes de les seqüeles psicològiques.
1: Sí. O sigui, el tema de les seqüeles psicològiques mereix un capítol a part, perquè el tema està en que, clar, si tu tens un any per demostrar o per sol·licitar, millor dit, que ets víctima d'un atemptat i que t'ho reconeguin, òbviament, jo no sóc psicòleg, però porto 35 anys treballant amb grans psicòlegs especialitzats en la matèria de victimologia terrorista, i el primer que et diuen és que les seqüeles no apareixen en el primer any, no tenen per què apareixen en el primer any. És a dir,

0: la ment humana, la psique humana, no té un codi de barres que diu caduco tal dia. No hi ha caducitat. Per tant, l'altre dia fins i tot ho van presentar amb la Comissió d'Investigació dels Atemptats del Congrés dels Diputats. Van presentar la proposta d'ampliar aquest temps, no d'un any, sinó de 10 anys, com a mínim, com passa a França. Clar, aleshores n'hi ha moltes coses que modificar, que l'únic que fan ara mateix és posar traves al reconeixement de la persona com a víctima i de les seves seqüeles. Fins i tot parlem de seqüeles psicològiques. Però també tenim molts casos que hem descobert amb el pas dels anys de víctimes del 17A físiques, víctimes amb greus ferides físiques, que fins i tot els hi han dit que no els podien reconèixer perquè havien sol·licitat el reconeixement extemporaneamente, és a dir, fora del límite legal establecido. Així funciona tot.
1: I justament aquestes setmanes hem conegut una situació que és especialment paradoxal, no? Algunes víctimes del 17 d'agost van recórrer al Tribunal Suprem perquè consideraven que els tres condemnats havien de respondre també per les morts dels atemptats. I el Suprem va rebutjar aquests recursos i arran d'aquella decisió l'advocacia de l'Estat els reclama ara part dels costos judicials. Clar, com s'explica que l'Estat acabi reclamant diners a víctimes del terrorisme per haver intentat defensar els seus drets als tribunals?
0: Doncs partint de la base de que les víctimes del terrorisme tenim dret a justícia gratuïta amb tot el que tingui relació amb l'atemptat que hem patit, no té cap sentit que l'advocacia de l'Estat, és a dir, l'Estat, li estigui dient ara a una sèrie de víctimes tienen ustedes que abonar las costas de lo ocurrido. Mira, de fet, ara mateix acaba d'arribar el Javier, que és una de les víctimes a les que li deien que tenia que abonar les despeses d'aquestes costes, no? O sigui, acaba d'arribar ara mateix a Plaça Sant Jaume. Clar, dius fins aquí on hem arribat? Hem arribat al punt de tenir que pagar les víctimes per exigir que s'investigui el que ha succeït perquè no torni a succeir mai més per evitar els problemes, les errades? Doncs sí, home, però pensem una cosa, ara em ve a la ment, amb l'atemptat d'Hipercor, amb un pare que li van matar la dona i les dues filles, la indemnització se la van donar des d'una compte del propi Estat que no tenia fondos. Mm. És a dir, si fa 35 anys, més o menys, l'Estat t'abona uns calés que han de sortir d'una compte on no hi ha calés, pues això és que 60, vull dir. Així funciona. És que, malauradament, excepte en casos molt puntuals, de víctimes molt puntuals, perquè, òbviament, també tenen una representació pública i política i un aprofitament partidista enorme, la immensa majoria de les víctimes ens passen aquesta sèrie de problemes i, òbviament, l'Estat pues no està al costat per dir escolta, anem a arreglar-ho, anem a modificar, anem a fer una normativa com cal. Tenim protocol, no tenim protocol, no sabem encara com està el tema.
1: Mm-hmm. Ara parlaves del Javier, no?, que acabava d'arribar doncs, en aquest acte que es farà. El Javier, recordem que és el pare del Xavi, aquell nen de 3 anys que va morir assassinat a la Rambla i és justament un dels recurrents afectats per això que comentàvem ara, i també 5 agents dels Mossos. La quantitat que els reclamen és d'uns 2.700 euros i fons judicials consideren improbable que les víctimes acabin pagant-la perquè, evidentment, tenen reconeguda aquesta condició i hi ha aquesta paradoxa que vostè ha denunciat, no?, que és que si una víctima reclama contra l'Estat, és el mateix estat el que li ha de garantir, en aquest cas, assistència jurídica. Clar, en aquestes condicions, la víctima no està en igualtat, no?
0: Naturalment, ho has resumit perfectament. I, a més, amb l'afegit que t'hi trobes en moltíssims casos que, malauradament, l'autor de l'atemptat té un suport de tot tipus, inclús psicològic, inclús econòmic, que la pròpia víctima no té. Aleshores, clar, un diu, aviam, el terrorista m'ha intentat rebentar la vida. Òbviament ho aconsegueix, sobretot amb els casos de víctimes, de famílies amb víctimes assassinades. Però després penses, bueno, si el terrorisme va contra l'Estat, perquè aquí ve la fi, qui és víctima de l'atemptat és la peça que està entremig dels terroristes i l'Estat, no? Perquè el terrorisme el que vol és carregar-se un Estat en tots els nivells, religiós, social, administratiu, jurídic, com sigui. Llavors dius, molt bé, això està passant així. Espero que l'objectiu final, que a mi m'enxampa al mig, que és l'Estat, col·labori. I és aleshores quan veus que en la immensa majoria de casos, doncs allò de col·laborar, tot és burocràcia, tot és paperassa, no hi ha protocol, no hi ha informació, òbviament no expliquen a les víctimes els seus drets. O sigui, pensem una cosa, n'hi ha una normativa, a qui li agradi mirar les lleis, de la 29/2011, artículo 11.1, que diu que las administraciones competentes han de trabajar por asesorar, ayudar, asistir a las víctimas de cualquier atentado terrorista. Clar, si no las buscan, ¿cómo las volen asesorar? Si no las buscan, ¿cómo las volen asistir? Pues, aleshores, hem de ser víctimes les que estem fent la recerca, perquè malauradament l'administració no la fa.
1: I a més també hi ha una altra polèmica, no? Aquest 9è aniversari arriba amb un altre debat, i és què va fallar.

0: abans dels atemptats. La Comissió d'Investigació del Congrés ha evidenciat posicions molt diferents. Junts i Esquerra sostenen que hi va haver negligències de l'Estat en la prevenció, mentre que el PSOE, PP i Vox rebutgen aquesta conclusió. Després de tot el que hem conegut d'aquests anys, vostè creu que l'Estat ha explicat tota la veritat sobre el 17 d'agost?
1: Malauradament no. Jo ja he estat compareixent també a la comissió, juntament amb el Javier i amb la Sara Bosch, la presidenta de la unitat, i hem pogut veure-ho des de dins. Els que portem ja més de 30 anys en aquesta situació, 35 anys, 38 anys, dintre del que és, anem a dir, los entresijos, del que és la victimologia terrorista, estem veient constantment situacions amb les que no es dona la informació que la víctima mereix. O sigui, jo entenc que no es faci informació pública a segons qui, perquè si no estava afectat potser no li interessi. Però qui ha estat afectat d'un atemptat terrorista, el primer que vol saber és per què ha passat, per què no torni a passar. Que es van cometre errades? Òbviament, òbviament. O sigui, jo aquesta matinada estava llegint el sumari d'Hipercor de fa 40 anys i estava veient coses que estan clavades, les mateixes errades idèntiques a les que han succeït amb el sumari del 17A. Aleshores dius, de veritat, hem arribat a modificar la normativa, hem arribat a aprendre, després de més de 60 anys de terrorisme al país, quina és la situació? Sí, hem arribat a aprendre que moltes coses no s'han d'explicar. Llavors, clar que hi ha moltíssimes víctimes, de les 270 i escaig de víctimes que atenem des de la unitat d'atenció, sempre qui més qui menys ens ha dit és que jo vull que se sàpigui què va fallar perquè ningú més passi pel mateix. Què va fallar? Bueno, doncs per començar farem una pregunta molt simple. Si un senyor del CNI surt a declarar, bajo juramento, que el CNI no tenia contacte amb el del Baqi Esati i després n'hi ha mitjans que publiquen que cobrava 500 euros cada mes del CNI per una informació que no era una informació important, una de dos, algú miente. Si tu li pagaries calés a un informador per una informació que no serveix i després negaries que el coneixes, doncs això ha passat fa un any escaig a la Comissió d'Investigació i ningú ha contestat, i com això, moltíssimes altres dubtes que tenim que malauradament mereixen resposta, sobretot per part de les víctimes.
0: Vostè ho deia ara, vostè mateix va comparèixer en aquesta comissió d'investigació al Congrés al març del 2025 i un dels punts més controvertits és de la investigació és la relació entre Abdelbaki Esati, el cervell d'aquesta cèl·lula terrorista dels atemptats del 17 d'agost, i el CNI. Sabem que els serveis d'intel·ligència havien mantingut contactes amb l'imam de Ripoll abans dels atemptats, quan era a la presó, i el que continua generant debat és fins on va arribar aquella relació, quina informació tenia el CNI i com es va gestionar. Creu que avui encara sabem realment la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI? O com deia ara, encara hi ha moltes arestes, encara hi ha moltes coses que ens falta per saber?
1: Hi ha, malauradament, moltes coses encara per tenir resposta. Una altra cosa que tinguem sospites, tinguem indicis i tenim unes idees molt concretes sobre moltes d'aquestes dubtes. Però fa falta que l'Estat doni resposta aquests dubtes. O sigui, ara mateix estava pensant i m'estava fent el Javier senyes amb el tema, escoltant també. O sigui, em deia, diu, com és possible que los restos de Abdelbaki Esati que hi caben en una caixa de mistos estiguin enterrats en un cementiri catòlic? Des de quan un musulmà permet que les seves restes o les seves famílies permeten que les restes d'un musulmà estiguin enterrades en un cementiri catòlic? Això és inconcebible. Pues, escolta, aquestes coses estan passant i sembla que no interessin a ningú, que no importen. Pues a moltes víctimes aquests dubtes els hi van pensar que malauradament van haver coses que no es van fer bé i que s'han de reconèixer. Si passat el temps es pot reconèixer que hi ha hagut errades, òbviament que sí, i sobretot reconèixer les errades que s'han succeït, que s'han comès, perquè no es tornin a cometre. La pregunta és, si avui malauradament tinguéssim un atemptat petit, ja no dic un atemptat com el de la Rambla, sinó un atemptat amb, per dir alguna cosa, no sé, 8 ferits, quin protocol tenim d'assistència a les víctimes? De veritat tenim un protocol? Jo dic que no. No existeix un protocol, anem a dir, coordinat amb totes les forces de seguretat. Una persona no pot ser víctima d'un atemptat depenent que un senyor amb un uniforme, a l'uniforme que sigui, li demani el nom o no li demani el nom al sortir d'una tenda on ha estat confinat. Pues això són casos que han passat fa avui 9 anys.
0: I tu, Robert, en parles també i ho expliques també des de l'experiència, no? Ho deies ara, tu vas resultar ferit en l'atemptat d'Hipercor el 1987. Aquest atemptat d'ETA, 30 anys després, et vas trobar acompanyant a les víctimes del 17 d'agost i entremig han canviat lleis, protocols, sistemes d'atenció, però el que deies ara, no? Quan vas començar a treballar amb els afectats del 17A, vas reconèixer errors que tu mateix havies patit 30 anys abans en el d'Hipercor. I ho deies ara, no? Aquesta matinada llegies encara aquest sumari, sí. I encara

0: trobaves coses que doncs, es repeteixen 30 anys després, gairebé 40, no? Què és el que continuen sense entendre les administracions sobre què necessita una víctima després de l'atemptat?
1: Pues sobretot l'empatia que tant prediquen i tant pregonen. O sigui, a mi aquesta frase que tanta gent diu cada cop que hi havia un atemptat, todos somos víctimas del terrorismo. No, no, no, no. Todos no somos víctimas del terrorismo. Todos podemos ser víctimas del terrorismo, obviamente, pero somos no. Ahora la pregunta es, si todos podemos ser víctimas del terrorismo, ¿qué es fa quan malauradament pugui succeir una situació com aquesta? Aleshores, clar, en què ens trobem? Ens trobem que et llegeixes els 68.000 folis del sumari del 17A i trobes que apareixen 125 persones que no estan a la sentència. Com pot ser això? Com poden haver 125 víctimes oblidades? Com poden haver víctimes repetides? Víctimes amb el nom i cognom repetit en l'auto de processamiento o a la sentència, amb diferents ferides. Quines errades són aquestes? Com pot succeir això? Si jo l'altre dia ho parlava amb una víctima, és que el meu net, que té 8 anys, els dos grans tenen 8 anys, és que em faran un Excel demà passat i no s'equivocaran amb això. Un crio de 9 anys pot fer un Excel o de 8 anys pot fer un Excel i no pot fer-lo un treballador de l'administració que sap els noms i cognoms i totes les dades de cada víctima. El jutge Guevara ho va dir molt clar a la sentència. I tu ho has dit abans i ho has repetit. Les víctimes han sido las grandes olvidadas en la instrucción de la investigación. Més clar l'aigua. O sigui, que un jutge arribi a dir les víctimes les han tractat com a números, com a estadístiques, pues fa mal, però és que és la realitat. I això va passar hipercor, ha passat el 17A, va passar amb l'hipercor, amb l'atemptat, doncs, per exemple, ara acaba d'arribar una víctima del Papus, de l'any 77, i exactament el mateix. Vull dir que n'hi ha moltes coses que hem de modificar si volem ser un país que pugui dir que de veritat assiste a les víctimes del terrorisme com ho merecen. I ara mateix no s'està fent.
0: I per acabar, Robert, mirem també cap al futur perquè Barcelona treballa en la creació del Centre d'Interpretació del Terrorisme que s'ubicarà al Castell de Montjuïc i que vol preservar la memòria de les víctimes i explicar justament el fenomen del terrorisme amb episodis doncs, com el d'Hipercor i com el 17 d'agost. I Robert, vostè és un dels impulsors d'aquest projecte. Fa més de 20 anys que reclama un espai així a Barcelona i podem dir que formarà part també d'aquest projecte perquè serà assessor d'aquest CIDBAR, d'aquest nou Centre d'Interpretació pel Terrorisme a Barcelona. Per què Barcelona necessitava un centre com aquest? Això és el que s'ha trobat a faltar, no?, durant tots aquests anys.
1: Doncs perquè Barcelona i Catalunya és l'indret, a banda de l'11M de Madrid, òbviament, on han llegut més atemptats terroristes de tota mena. Pensem que a Catalunya no només hem tingut víctimes d'ETA, també n'hi ha del Grapo, de Terra Lliure, de l'extrema dreta, i així fins a 22 bandes terroristes. La gent mereix saber sobre això. I aleshores, qui vol saber sobre això no té que venir a una unitat que hem organitzat entre gent que volem ajudar la resta de les víctimes, sinó que ho ha de fer la pròpia administració. Igual que a Vitoria n'hi ha un centre de memòria històrica sobre terrorisme, a Madrid també l'estan fent, com és possible que a Catalunya i a Barcelona no tinguéssim un lloc on la gent pugui anar a informar-se, a preguntar, a saber, a mirar, a investigar? Bueno, pues, per fi, ho tinc que agrair, ha hagut la sensibilitat suficient per ja fer aquesta idea que es transformi en realitat. Suposo que en uns mesos es podrà presentar públicament.
0: Robert Manrique, activista pels drets de les víctimes del terrorisme, assessor del CIDBAR, aquest nou centre d'interpretació pel terrorisme a Barcelona. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Són les 8:43. Moment per repassar l'agenda cultural del dia.

0: repassem l'agenda cultural perquè tenim moltes, moltes activitats per explicar. Ho fem amb la Carla Villegas. Carla, què tal?
1: Bon dia. Molt bé, molt bon dia.
0: Bon dia de nou i amb una nova incorporació a l'equip d'aquest programa, que és la Maria Rubio. Maria, què tal?
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: La sentim i la veiem al Cafè d'Idees i ara uns dies també en aquest programa. Tornada de vacances, no?
2: Correcte, de tornada aquí amb vosaltres a gaudir de l'estiu aquí a la Ràdio 4.
0: Doncs repassem l'agenda cultural i a Barcelona continuem pendents de la Festa Major de Gràcia perquè encara ens queda festa per uns quants dies. Van començar el dissabte 17 és avui, Maria, dissabte 15 d'agost amb el pregó del Vicenç el divendres 14.
2: Correcte.
0: I s'allargaran fins aquest divendres 21, així que encara tenim 4 dies per endavant de carrers guarnits, cultura popular i molta música en directe.
2: Sí, Maria, avui dilluns 17 la programació musical és una mica més tranquil·la, però a les 11 del matí a la Plaça del Sol tenim l'espectacle musical de Jaume Barri i durant el migdia hi haurà diversos vermuts musicals pels carrers de Gràcia.
1: Però a partir de demà, noies, la cosa canvia.

Demà, dimarts 18, torna la música amb més força. A les 11 del matí actuarà, que estem escoltant ara, Every Night, a la plaça del Sol, i a les 10 de la nit, al mateix escenari, també tindrem a Derrumbant, amb la seva rumba catalana.

0: si ens ve de gust una nit amb molt més ritme, em fa gràcia perquè les festes de Gràcia hi ha coses activitats al matí, que m'agrada molt.
1: Sí, la veritat també, que sí, aquí un concert a les 11 del matí.
0: Està molt bé, està molt bé. I si ens ve de gust, com deia, una nit amb més ritme, hem de mirar cap al Maresme, perquè Santa Susana, ho hem dit abans, tanca el Festival Mar d'Estiu amb Rosario Flores. La cantant puja a l'escenari del nou recinte Mar d'Estiu a 2:15 de la nit. Serà avui en l'última gran cita d'aquesta edició del festival.

0: Sí, a més, Maria, arriba amb disc nou sota el braç. Rosario presenta en directe Universo de Ley, un treball molt especial en què mira enrere i homenatge als seus inicis, recuperant i tornant a gravar alguns dels seus primers grans èxits a duet amb figures de la música hispana.
1: I parlem d'un artista amb més de 33 anys de carrera, 3 Grammys llatins, 3 Premis Ondas i també la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts. Per tant, nit de rumba, pop i molta energia amb Rosario per poder acomiadar aquest festival.
2: I com dèiem, el concert de Rosario posa el punt final al Mar d'Estiu, que des del 31 de juliol ha portat a Santa Susana noms com Sopa de Cabra, Niña Pastori, Joan Dausà, Miguel Ríos, Leire o Sergio Dalma. Avui el tancament és de la Rosario, a 2:15 a Santa Susana, els noms que han passat per pràcticament tots els festivals a Catalunya.
1: La veritat també que sí.
0: Línies.
2: O sigui, ja estan molt bé, són noms molt potents, però estan a tots els festivals, és increïble. Sí. Vull dir, molt bé. I atenció, perquè ens n'anem cap a Girona, perquè aquesta nit als Jardins de Cap Roig actua l'Anna Torroja.

0: Una de les veus més reconeixibles, no, del pop espanyol, i amb una gira que porta per nom Se ha acabado el show. Torroja combina en aquest directe les noves cançons de la seva etapa actual amb els grans èxits de la seva carrera en solitari i, evidentment, també amb cançons que formen part de la història de Mecano.
1: I parlant de festivals, també estem pràcticament al final del Cap Roig Festival, perquè demà serà Miguel Ríos qui s'encarregarà de posar el punt i final a aquesta edició.
2: Per tant, si busqueu un gran concert, aquest és el nom propi de la jornada, possiblement Ana Torroja. També teniu a Rosario aquesta nit al Festival de Cap Roig. L'Ana Torroja va estar també la setmana passada al Festival Internacional de Música de Cambrils, però no marxem de Girona perquè hi ha una segona proposta musical interessant, Maria.
1: Sí, correcte, és el Festival de Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols. Avui tenim Fabio Biondi i Paola Ponset al Monestir. Una proposta molt diferent, música clàssica en un espai patrimonial.
0: Forma part d'aquesta nova programació que Portaferrada ha portat aquest any al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, amb tres nits consecutives dedicades a la música clàssica.
2: I de Girona marxem cap a Ponent, marxem cap a Lleida, concretament a Cubells, a la Noguera, perquè aquest dilluns 17 arrenca la Festa Major de Cubells amb la celebració que s'allargarà durant tota la setmana fins al diumenge, el 23.
0: Sí, 7 dies de Festa Major en un municipi petit de la Noguera. Cubells és un poble situat en una zona elevada de la comarca entre les Terres de la Plana i els primers relleus del Prepirineu, i durant aquests dies concentra bona part de la vida del municipi al carrer.
1: I què trobarem durant la setmana? Doncs la programació anunciada combina activitats i actuacions pensades tant pels adults com pels més petits. I avui n'és el primer dia. La Festa Major continuarà fins al 23 d'agost.
2: I per tant, si aquests dies sou a la Noguera, apunteu Cubells, perquè des d'avui fins diumenge, Festa Major en aquest municipi, per petits i grans. I acabem repassant l'agenda cultural cap al sud, cap a Tarragona, perquè estem immersos en les festes de Sant Magí, la gran oportunitat de la Festa Major de la

0: Ciutat de l'estiu.
1: Sí, Maria, un Sant Magí que va començar el 7 d'agost i s'allargarà fins dimecres 19, el dia del patró. I avui, dilluns 17, entrem ja en els dies més tradicionals de la celebració.
0: Jo crec que podríem fer rànquing de festes majors més llargues de Catalunya.
2: Sí, no, aquesta...
0: Del 7 al 19,
1: jo crec que aquesta
0: entra. I durant tot el dia continua el Sant Magí Street Food, que és el passeig de les Palmeres, i combina gastronomia, activitats familiars i música. Carla, què hi ha avui, aquest
2: doncs,
0: Sant Magí Street Food?
2: A 9:45, The Rain pujarà a l'escenari del Passeig de les Palmeres. I si encara ens queda ganes de festa, que jo crec que sí, a 12:45 de la nit, tenim una sessió de DJ Nano. DJ Nano, que també l'hem vist molt a les festes majors,
0: sí, és veritat,
2: Maria.
0: És veritat. I Sant Magí tampoc s'entendria sense els castells.
1: I avui ja comencen a escalfar motors.
0: A 9:45 del vespre serà. Els Xiquets de Tarragona fan el seu assaig especial de Sant Magí, pensant ja en una de les grans cites castelleres de la ciutat aquest any, perquè la diada serà el proper dimecres, dia 19.
2: Sí. El dia de Sant Magí, a les 12 del migdia, a la plaça de les Cols, es reuniran aquestes quatre colles castelleres de Tarragona. És una de les imatges més tradicionals d'aquesta festa.
0: Fantàstic. Els castells, que aquests dies també és... dies de castells, el dia 30 també, serà Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, i moltes més diades castelleres. Així que Tarragona no para, tot preparant ja per al dia gran, el dimecres 19 d'agost, que serà Sant Magí. Repassada l'agenda cultural, si encara us queda un buit per fer totes aquestes activitats i alguna més, o si no us han convençut aquestes i en preferiu alguna més, podeu visitar algun d'aquests racons misteriosos que ens ha proposat la Lorena Amo durant aquests dies. I avui ens proposa anar cap a Sant Aniol, Lorena.
3: Avui viatgem a una de les zones més salvatges i espectaculars de Girona, l'Alta Garrotxa. Allà, amagada entre gorgs d'aigua blau turquesa i impressionants parets de roca, s'hi troba l'ermita romànica de Sant Aniol de Guja, un racó màgic famós per la seva aigua miraculosa. Sant Aniol va ser un monjo que va viure com a ermità en aquest indret durant el segle VI. La llegenda explica que va beneir la font que brolla al costat de l'ermita, atorgant-li propietats màgiques. Els pastors de la zona afirmaven que beure d'aquella aigua curava de manera immediata les febres d'estiu, guarien les ferides i allunyava el mal d'ull. També es deia que si algun caminant intentava endur-se l'aigua embotellada fora de la vall per egoisme, aquesta es convertia en pedra o perdia tota la seva lluentor miraculosa. L'aigua de la font de Sant Aniol és d'una puresa extraordinària gràcies al filtratge natural de les roques calcàries de l'Alta Garrotxa, riques en minerals beneficiosos. Actualment, arribar fins a Sant Aniol requereix una excursió a peu d'unes 3 hores des de Cadernes. És una de les rutes de senderisme i de gorgs més famosa i refrescants de Catalunya per fugir d'aquesta calor d'estiu. Prepara la motxilla, calça't unes bones sabatilles i vine a passar el dia a Sant Aniol de Guja aquest estiu. Beu de la seva font, banya't els seus gorgs de conte i refresca't amb la màgia de la Garrotxa. Però no t'emportis la seva aigua per si de cas.

0: aquest recordis misteriós de la Lorena Amo i la fantàstica veu de Pau Donés ens han fet arribar fins les 8:56. Anem a repassar molt ràpidament allò que es mou a les xarxes, de què parla la gent a les xarxes socials. És que ric perquè la Carla ja li ha posat sintonia.
1: En clar, m'encanta aquesta cançó.
0: I l'ha ficat a sintonia.
1: Home, així ens anima també a començar el dia. Dilluns, la setmana...
0: I ens plantegem una pregunta, quan queden 3 minuts per les 9 del matí. Estem començant a veure la caiguda dels i les influencers?
1: Doncs mira, Maria, d'això ha parlat precisament avui la influencer Fabiana Sevillano, una influencer que també la vam veure a la velada de l'any i està, o sigui, ja està sempre en el punt de mira actualment aquestes darreres setmanes. I la seva teoria és clara. Si algun dia s'acaba aquesta era, no, dels influencers, no serà per culpa de les conegudes cancel·lacions.
2: Los influencers no va ser una funa, porque mientras tú estás funando a tal, acabale, no sé qué, no sé cuánto, los vídeos de la gente que los está criticando, en el buscador pone su nombre, la gente pincha, lo que hace es darle visibilidad. Y os voy a decir una cosa, hay mala fama, pero no hay engagement malo, por lo tanto esa persona está recibiendo visitas, que es de lo que vive. Es verdad que a veces la gente la caga, yo incluida.
3: He de dir que cada 2x3 tenim algun influencer cancel·lat.
0: Sí, això és veritat, però pensem que quan cancel·len algú, és el que dèiem ara, eh? Anem a buscar-lo, el que diu la Fabiana. Si entrem al perfil, mirem què ha dit, busquem el vídeo de la polèmica, llegim els comentaris...
1: Clar, és a dir, l'estem criticant, però al mateix temps li estem regalant aquestes visites també tan buscades per la publicitat.
3: Exactament, i això ens porta a un fenomen interessant, que ja hi ha creadors que han convertit criticar els influencers, o sigui, cancel·lar-los, en el seu propi contingut.
0: I un exemple és el Jimmy, que és un creador de contingut que, que dedica bona part dels seus vídeos a comentar, qüestionar i a posar sota la lupa comportaments del món influencer, i molts ja l'han rebatejat com el nou Javi Hoyos. Clar. O sigui, el nou company, el nostre company de corazón, no?, que va començar així a les xarxes, doncs ja l'han batejat el Jimmy com el nou Javi Hoyos.
4: Dios Soso, veo un vídeo hipertenso y veo un vídeo queriendo hablar del tema, pero sin hablar del tema, analizándolo. Bueno, está en su derecho de analizar, pero noto como que no te has querido mojar. Creo que, como tú bien has dicho, sabes que cuando hablas sube el pan y has tomado pues una buena lección, y a veces el silencio favorece, y en este caso pues has dado con el clavo.
0: I pensem, i moltes polèmiques d'internet funcionen exactament així. Qui és el bo, qui és el dolent, de quin costat estàs, nosaltres ens convertim una mica en els espectadors, no?
1: Doncs sí, i d'això la Fabiana també parla, perquè diu que els influencers són la nova tele. La seva teoria és que ens hem cansat ja de les celebrities tradicionals i que ara doncs comencem a seguir persones que ens semblen doncs més normals, més pròximes, més com nosaltres.
0: Però sí, saps què passa? Perdoneu, que és que potser els influencers abans semblaven més pròxims a nosaltres.
1: Però a mesura que es fan més

0: desconeguts deixen de ser...
1: Perquè per tu és pròxim una persona que va a la platja cada dia, que treballa, que fa una cosa semblant a la teva, no algú que té una vida surrealista, de luxe, que amb 20 anys es compra una casa que ara tu seria impensant de comprar-te-la, no? I ja en parlarem més d'aquesta caiguda dels influencers, però jo crec que això continuarà donant que parlar. Arribem al butlletí informatiu de les 9 i ho fem doncs, amb la cançó preferida de la Carla.
0: Perfecte.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A Ceuta passen els dies i centenars de migrants continuen esperant un allotjament digne. Les instal·lacions d'acollida estan desbordades i hi ha entre aquests migrants menors. La ciutat autònoma calcula que té 1.400 menors sota la tutela. Interior parla d'uns 2.000, però les ONGs que treballen sobre el terreny calculen que en són molts més. Per avaluar la situació actual a la ciutat autònoma, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix a aquesta hora una reunió per videoconferència i participen els ministeris de Economia, Assumptes Exteriors, Defensa Interior, Política Territorial, Inclusió, Joventut i Infància. Barcelona commemora avui el 9è aniversari dels atemptats de les Rambles i Cambrils, on van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides. Com a novetat enguany, l'acte d'homenatge es traslladarà fins a la plaça Sant Jaume a causa de les obres de les Rambles. En declaracions al matí d'estiu de Ràdio 4, Robert Manrique, activista pels drets de les víctimes del terrorisme, assegura que una part de les víctimes encara no han estat compensades.
2: Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17 que encara no han estat ressarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades.
0: Coincidint amb l'acte institucional, la plataforma 17A Exigim Responsabilitats ha convocat una protesta a la plaça Sant Jaume. L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes celebrarà aquesta tarda també un segon homenatge al monument a les víctimes del terrorisme de l'Avinguda Meridiana. Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida allargarà una setmana més el funcionament del pavelló 4 de la Fira de Lleida per allotjar temporers, que en principi estava previst que finalitzés avui. Lleida, Pepa Sant Genís.
3: Aquest pavelló es va obrir a començaments d'aquest mes per complementar el que ja funcionava des d'inicis de juny i davant l'increment de temporers que dormien al carrer al recinte firal on hi ha ubicats aquests pavellons. Des d'Acció Social de l'Ajuntament de Lleida han valorat positivament el funcionament d'aquest segon pavelló, amb una capacitat per a 160 persones, que diuen ha permès respondre a l'increment de persones arribades durant la campanya agrària i reduir de manera significativa les pernoctacions al carrer. El pavelló es mantindrà operatiu fins al 24 d'agost. Les organitzacions agràries i empreses del sector preveuen la finalització de bona part de les campanyes de collita de la fruita la setmana del 20 d'agost.
0: A Girona, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària reclama criteris més rigorosos per determinar quins municipis entren o surten de les zones de mercat tens del lloguer. El sector celebra que Figueres i Banyoles hagin quedat recentment fora de la regulació. Ens ho explica la Gemma Esteve.
4: Els APIs gironins consideren que Figueres i Banyoles tenien preus de lloguer inferiors a la mitjana catalana i qüestionen que fossin municipis tensionats. Ara, sense topalls ni restriccions, esperen que l'oferta de pisos de lloguer en aquests dos municipis augmenti. Joan Company és el president del Col·legi d'API de Girona.
5: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda.
4: Per altra banda, el sector immobiliari i discrepa que pobles com Port de la Selva hagin entrat a la llista. Consideren que és un municipi amb poca demanda de residència habitual i alerta que la regulació pot fer incrementar el lloguer de temporada. Josep Carbonés, agent immobiliari.
6: Els preus sí que els arriben a estabilitzar, però també aconsegueixen doncs, que el nombre de contractes de residència habitual doncs, baixin un 30 o un 40%.
4: Els APIs gironins reclamen criteris més precisos i adaptats a la realitat de cada municipi.
0: També els expliquem que el Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà per Nadal després de 8 anys tancat per les obres de rehabilitació. Pilar Ribas.
7: Actualment es fa el trasllat de les peces, ja restaurades, i es posa a punt la nova museografia. Serà un equipament del segle XXI que permetrà conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat romà de Tarracó, segons la consellera de Cultura, Sonia Hernández, en una entrevista a l'ACN.
8: Després de 8 anys jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. Les obres, sabeu, l'obra civil, l'obra de l'edifici està ja acabada i en aquests moments doncs, s'estan duent ja a terme tot el que és la museografia i per tant la instrucció.

0: Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
2: Vicenç San Clemente, que ja el tenim aquí a punt. Avui parlarem de les primàries del Partit Demòcrata, de les eleccions de midterm dels Estats Units. En vam parlar uns dies, fa uns dies també, però abans, pregunta obligadíssima, li he de preguntar, evidentment, doncs, per les festes de Gràcia. Vicenç, què tal?
3: Doncs bé.
2: I les festes, com proven les festes?
3: Va ser un somni. Em vaig allargar massa amb el pregó.
2: En el pregó.
3: Jo crec que ja em miraven malament tothom, però va ser un somni.
2: I com has viscut aquest primer cap de setmana de festes al barri? I a més, vivint-ho des d'aquesta perspectiva.
3: Bé, moltíssima gent dissabte, menys diumenge, però després amb la riquesa aquesta que té, que a cada carrer trobes un espectacle diferent, tots gratuïts, i a vegades amb missatge. I, bueno, fantàstic, fantàstic.
2: Ara ho dèiem, que hi ha concerts fins i tot a les 11 del matí. Vull dir que hi ha festa durant tot el dia.
3: Sí, també hi ha tallers pels nens. Avui, per exemple, l'organització Arabdis organitza tallers per nens a la plaça del Nord. Bueno, podríem fer... Però, clar, són 23 carrers i places sense parar d'activitats. I això és bestial.
2: Espectacular. Les festes de Gràcia que s'allarguen fins al 21, encara.
3: Sí, exacte, exacte.
2: Encara tenim dies per anar a veure aquests carrers guarnits i per veure, doncs, totes
3: abans
2: les activitats.
3: Abans que plogui, sisplau.
2: Sí, sisplau. No. Sembla que plourà, no? Aquests
3: a veure,
2: dies. Esperem que no. Esperem que s'aguanti fins al dia 21. I avui, amb el Vicenç, sempre ens fixem en algun aspecte de l'actualitat, segurament internacional en general, i avui parlem de les eleccions de mig mandat, d'aquest midterm dels Estats Units, que són les eleccions generals que s'efectuen el dimarts següent, el primer dilluns de novembre, cada dos anys, al mig justament de la legislatura de quatre anys d'un president. En aquests comicis es trien 435 escons de la Cambra de Representants dels Estats Units i 33 o 34 dels 100 dels senats dels Estats Units. A més, en aquestes eleccions, 34 dels 50 estats dels Estats Units escullen els seus governadors també per a un mandat de quatre anys, Vicenç.
3: Així és. I en un marc actual on la popularitat de Donald Trump va estar rondant el 30%, el Partit Demòcrata sembla que desperta i a les primàries demòcrates en alguns estats triomfen els candidats més progressistes, com a Michigan, on va guanyar Abdul El Sayed. Seria el primer senador musulmà. Ara està intentant ampliar el seu recolzament i acaba de conversar amb Barack Obama després d'unes primàries molt dures.
2: El que ha dit és: estem perfectament units en la necessitat de guanyar Michigan, recuperar el Senat i exigir comptes a Donald Trump, no? Això és el que ha dit El Sayed, un progressista que va derrotar per molt poc en marge a la moderada representant Hayley Stevens, la candidata preferida de l'establishment demòcrata i també del lobby israelià, no?
3: Sí, ja s'ha encetat una campanya obertament islamòfoba per part del Partit Republicà contra Abdul El Sayed.
2: I en canvi, a Wisconsin, l'establishment demòcrata va ressorgir amb força dimarts passat per al candidat moderat, en David Crowley, i va guanyar la candidata progressista Francesca Hong.
3: Sí, la seva victòria s'atribueix a que la majoria de votants en un estat clau temien que Hong pogués resultar una candidata més dèbil a les midterm davant del republicà Tom Tiffany.
2: En canvi, a l'estat veí de Minnesota, els progressistes amb la sotsgovernadora Peggy Flanagan, els progressistes han guanyat també a la representant moderada Lindsey Craig.
3: Sí, Flanagan havia criticat l'historial de recolzament financer que Craig va rebre del Comitè d'Assumptes Públics d'Estats Units i Israel, que recolzava la moderada.
2: Flanagan ha comptat amb el suport dels governadors Bernie Sanders i Elizabeth Warren de l'ala esquerra del partit.
3: Dels senadors,
2: exacte. Sí.
3: Notícia d'última hora.
2: Exacte, tenim una notícia d'última hora. La congressista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, no descarta presentar-se com a candidata per a succeir l'actual president Donald Trump a les eleccions presidencials del 28. Atenció, una dona al Partit Republicà.
3: I que ve dels emigrants.
2: Exacte.
3: I tenim la sort de comptar, per comentar tot això, amb un dels experts més importants sobre política nord-americana que hi ha al nostre país, Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Cesario. Hola, bon dia, professor.
4: Bon dia.
3: Com anem?
4: Bon dia, bon dia.
3: L'agafem a l'estiu i li hem d'agrair que ens atengui a ple estiu,
4: Un plaer. No.
2: Ara ho dèiem, el Partit Demòcrata, Cesario, sembla que ha despertat, no?
4: Sí, a veure, el Partit Demòcrata...

0: l'oferta està internament molt dividit entre l'ala moderada centrista, pragmàtica, diguem-ne, d'arrels clintonianes, i el sector progressista, que és la gran novetat. Aquesta irrupció dels socialistes demòcrates, els històrics van ser Bernie Sanders i Ocasio-Cortez, però és que ara el moviment s'està extenent com una taca d'oli. És a dir, s'està perdent la por al terme socialista, que era una cosa com tabú als Estats Units. I això és un fenomen nou, molt interessant, molt significatiu també. És a dir, l'extremisme trumpista ha acabat provocant que molts nord-americans progressistes diguin, a veure, potser això del socialisme democràtic de tipus europeu no és el bolchevisme que ens havien dit. O sigui que la cosa és interessant, és un fenomen nou, realment molt, molt suggerent.
1: I a què es pot atribuir aquesta tendència a que ara tinguin més ressonància els candidats progressistes que no els candidats centristes?
0: Jo diria que ara l'aparell de Partit Demòcrata està insistint en que s'ha de revifar la tercera via. Sisplau, la tercera via està completament esgotada. Ja no dona més de sí. La tercera via de Blair, Schroeder i Clinton va donar el que va donar de sí. Per tant, és un error monumental per part de l'aparell demòcrata tornar a aquelles velles receptes socioliberals. Això significa que hi ha molts electors progressistes nord-americans que veuen que el model social europeu, tot i que aquí a Europa tingui algunes dificultats, però encara essencialment es manté, és desitjable. Per tant, s'ha perdut la por a dir, pues sí, mira, volem més intervenció pública, més sanitat universal, més impost als rics, a banda de la qüestió internacional de que això de la incondicionalitat davant d'un govern genocida com el de Netanyahu tampoc és suportable.
1: Precisament...
0: Però el fenomen és sobretot interior.
1: Sí, sí,
0: a l'interior hi ha una protesta claríssima per dir volem més justícia social, volem... I això és nou als Estats Units.
1: Pues precisament d'això també li volíem preguntar, per què aquesta implicació del lobby israelià en els demòcrates moderats?
0: Sí, té la seva lògica, perquè amb els demòcrates moderats no canviarà pràcticament res. És a dir, potser li demanaran al govern israelià que no sigui tan brutal com ho està fent ara, però el recolzament... l'essencial es mantindrà. Oficialment es manté la tesi dels dos estats, però el que passa que després a efectes pràctics no es fa res perquè aquesta tesi es pugui concretar. Per tant, el lobby israelià, com a mal menor, recolza els demòcrates moderats perquè el que li fa por és que el sector és més esquerranista, el més crític amb el govern israelià tingui més força, perquè segurament retallaria, per exemple, l'ajut militar. I això, clar, seria molt negatiu pels plans expansionistes. Per tant, té tota la seva... tot el sentit, tota la seva lògica, que el lobby israelià estigui recolzant els demòcrates moderats, clar.
1: I què li sembla aquesta darrera notícia de la candidatura d'Ocasio-Cortez? Sembla pràcticament impossible, no?, que una descendent d'emigrants s'enfronti finalment a les presidencials.
0: De moment ho veig molt poc probable, però és interessant, com a mínim, que es plantegi la possibilitat. És a dir, això obre un debat intern al Partit Demòcrata molt intens. L'esquerra demòcrata en aquest moment està molt mobilitzada. Fins ara no hi havia cap líder. Potser el governador de Califòrnia era l'únic que havia fet algun moviment antitrumpista significatiu, però a nivell federal encara no havia sortit cap veu. No, de moment jo no li donaria moltes possibilitats, però en tot cas obre un debat, vés a saber. Per tant, l'interessant és que el fenomen ha començat. Aquí tenim els socialistes demòcrates com un fenomen nou que s'està estenent. Molts progressos, no sé si a nivell federal això podrà funcionar, però en alguns estats ja sí. L'efecte contagi s'està produint. Mandami està governant a Nova York i no s'ha produït la fi del món. Per tant, això és, jo crec que la candidatura d'Ocasio-Cortez com a mínim obre un debat intern molt, molt profund a les files del Partit Demòcrata, que ja era hora.
2: I mai no ha pensat en la possibilitat que es presenti a unes presidencials Michelle Obama?
0: Ho veig molt poc probable. No, em sembla que ella tampoc tingui gaire interès. No ho sé, però no, tinc la impressió que no. S'ha parlat d'aquesta possibilitat, que seria mediàticament rellevant, però jo dubto que al final això es pugui concretar. En qualsevol cas, això per anunciar una campanya de primàries presidencials demòcrates, apassionant. No sé finalment quins seran els candidats, però si ja tenim d'una banda l'Ocasio-Cortez i si la dona d'Obama es presenta, figurem-nos. El panorama pot ser realment un molt apassionant, però encara és prematur, ja veurem.
1: I vostè
0: ara
1: creu...
0: veurem com queden les eleccions.
1: Vostè creu, estan els demòcrates aprofitant la baixa popularitat de Trump?
0: En alguns estats més que en altres. Jo crec que la divisió interna és el que es té de moment una mica paralitzat, però... El fet que l'esquerra demòcrata estigui tan mobilitzada, jo crec que és un símptoma que l'antitrumpisme comença a tenir més rellevància social. Serà crucial la mobilització a les eleccions de novembre. A mi el que més me'n fan por dues coses. Una, que Trump no acceptarà la derrota.
1: Això no, li anava a preguntar després. Sí.
0: Això seguríssim. I després la qüestió del gerrymandering, la manipulació dels districtes electorals, que distorsionarà el resultat. Per tant, es podria produir la paradoxa que a nivell federal els demòcrates tinguin més vots però menys representació que els republicans a causa de la distorsió que ells han fet en la majoria dels districtes electorals.
1: Sí, precisament d'això és que Trump ha anat sembrant el dubte sobre els resultats electorals a diversos mesos abans, no? I això és perillós?
0: Sí, és molt perillós perquè és que Trump és un demòcrata i per tant per ell la democràcia no és més que un instrument per obtenir el poder. Si no guanya, les eleccions no valen. Per tant, les regles de joc les dicta ell. Si les eleccions no les guanya, vol dir que no han estat justes. El que passa que la paradoxa és, però si vostè està governant, com és possible que digui que l'oposició ha manipulat les eleccions governant vostè? Però ja sabem que els arguments racionals són irrellevants. Per tant, el risc és molt alt que ell deslegitimi, si perd, que deslegitimi el resultat de les eleccions acusant els demòcrates de frau. Aleshores hi hauran centenars o milers de recursos que jo crec que finalment es perdran. Però d'entrada la tensió serà molt alta. És veritat que també alguns demòcrates han modificat els districtes electorals, però no en la proporció que ho han fet els republicans. Per això jo deia que tinc la por que amb menys vots populars els republicans puguin tenir més representació institucional. Veurem.
2: Perquè sembla clar que els demòcrates podrien guanyar la Càmera de Representants, però no sé si també al Senat, on estan en joc 34 escons.
0: Sí, tots els sondejos apunten a que la victòria en la Càmera Baixa és quasi segura, però en canvi el Senat és dubtosa. Efectivament, està en l'aire. Ja en aquests moments el Senat està dividit quasi 50-50. Per tant, tot ballarà al final de poquíssims vots i poquíssims estats. Per tant, jo crec que en aquests moments és impossible saber qui mantindrà la majoria al Senat al novembre. Dependrà d'un o dos senadors. Però la Càmera Baixa sembla que... Però tot i així... encara que els demòcrates només guanyin la Càmera Baixa, és un bon símptoma. És un cop pel trumpisme. Per tant, això obligaria a un cert reequilibri de poder.
1: I seria possible en aquests que amb una cambra o amb les dues li fessin un impeachment? És a dir, un seguit de judicis polítics?
0: Ho veig molt improbable, i sobretot perquè la majoria requerida al Senat de dos terços ho fa gairebé impossible. Per tant, bueno, potser ja es podria iniciar el procediment, tot i que ho dubto, però jo crec que al final els números no sortirien. De fet, Trump ja ha superat dues votacions d'impeachment. Per tant, no, jo no crec que es produeixi una tercera, però sí, tot i que admetem-ho com a hipòtesi teòrica, que sí, que fora possible iniciar un nou procediment d'impeachment. Jo crec que el quòrum és tan elevat que farà a la pràctica impossible arribar a la possibilitat que el impeachment guanyi. No, jo ho descartaria.
1: I com definiria l'actual moment de Trump? Com el definiria?
0: D'impàs. Jo crec que, entre altres coses, està desesperat perquè veu que s'ha empantanat en la guerra d'Iran, no sap com sortir-se'n, i a l'interior del país les coses tampoc pinten gaire bé. Molta gent, a banda d'ideologies, el que vol és més cobertura social. O sigui, els nord-americans estan descobrint que el model europeu no era el monstre bolxevic que els hi havien pintat. Això és molt interessant perquè cada cop hi ha més nord-americans que volen més cobertura social. Però sobretot ha estat aquesta insensata aventura exterior, la guerra d'Iran, el que li està deteriorant més. S'ha ficat en un embolic del que no sap com sortir-se. I Iran ha descobert que té un poder de xantatge a l'estat de Hormuz extraordinari. Per tant, això Iran pot aguantar indefinidament. O sigui que, i això, clar, a 3 mesos de les eleccions parcials de midterm, això per Trump és molt negatiu. Jo vull recordar que una de les promeses de Trump va ser que mai més ens ficarem en guerres interminables. Doncs bé, ja portem mesos i mesos i aquesta guerra comença a ser interminable. Això sí que el deteriorarà molt. I l'electorat republicà està una bona part, el moviment MAGA, està molt descontent d'aquesta guerra, perquè no és el que el Trump havia promès.
2: Vostè parlava ara justament d'aquesta guerra. En relació amb això, creu que Trump hauria de deixar-se d'aventures internacionals i posar-se més a treballar pel país?
0: Segurament sí, i és el que vol. El que passa que no sap com sortir-se del carreró sense sortida d'Iran. S'ha ficat en una aventura creient que seria molt fàcil. Jo crec que l'èxit de Venezuela el va envalentonar excessivament. La comparació no és possible. Per tant, ara després s'està fixant en Cuba, que seria un objectiu no militar, però l'asfixia econòmica de Cuba li està sortint bastant bé. Però clar, no és el mateix. Aquí s'ha ficat en una guerra i no està donant els resultats que s'esperava. Va liquidar la cúpula dels ayatolars, Ali Khamenei. No ha servit de res. Els partenans són els que ara més força tenen a Iran. Doncs el gran problema internacional que Trump té i no sap com sortir-se és precisament la guerra d'Iran. I si arribem a novembre amb aquesta guerra tal com està ara, i jo crec que la situació se continuarà, no sé si en els termes exactament actuals, però jo no crec que al novembre que aquest conflicte s'hagi acabat, això li passarà factura, estic convençut.
1: I per acabar, senyor Cesario Rodríguez Aguilera, estan molt agraïts per les seves paraules i per haver compartit aquesta estona. Com definiria l'actitud de l'opinió pública internacional que durant aquests 2 primers anys de Trump hem estat absolutament entrampats? És a dir, hem estat només fixant-nos en què deien els seus tuits, en què deia la Casa Blanca, en què deia al voltant de Lafayette Square, oblidant la resta del món, no?
0: Comença a haver-hi símptomes de cansament. I fins i tot l'extrema dreta europea, que s'havia alineat de manera incondicional amb el trumpisme, ha entès que identificar-se amb ell és tòxic. El cas més clar és de Giorgia Meloni, naturalment. A banda que les desqualificacions personals de Trump són inadmissibles, però també la mateixa Meloni ha entès que convé agafar distàncies del trumpisme. Per tant, és tot un símptoma. Jo crec que el moment àlgid del trumpisme ha passat. Per tant, jo crec que si en aquestes eleccions midterm aquesta tendència es confirma, podríem assistir a un final de mandat de Trump, els 2 anys que li queden, agònic.
2: Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, també expert en política nord-americana. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Ha estat un plaer.
1: Molt amable.
2: Vicenç, tu que ho vas viure de primera mà, tu com ho veus tot això que comentava el Cesario, tu que vas estar vivint a Washington?
1: Mira, hi ha un fenomen, malauradament als Estats Units, explicat a molts llibres, que és que qui més hauria de votar és el qui menys vota. Que és a dir, en aquest cas, per exemple, els joves afroamericans, els joves emigrants, etc. I bé, això va canviar, per exemple, amb les eleccions Obama.
2: Era I per també això va guanyar Obama, també.
1: Era també l'inici de les xarxes socials, etc. Veurem, veurem. Però el que va passar amb Kamala Harris va ser molt, molt trist.
2: És que aquí t'anava a dir, no? Perquè vam veure Kamala Harris dies abans de les eleccions anant porta per porta, que és una cosa que es fa molt als Estats Units, picant i justament dient això, necessitem el teu vot, necessitem la gent de, el vot de la gent immigrant,
1: sí,
2: allà, de la gent
1: cal,
2: negra...
1: Allà cal registrar-se, la gent no té carnet d'identitat, és tot un procés més llarg que aquí. I aleshores ja, si no el comencen,
2: clar, ja és molt complicat,
1: vegada,
2: no?
1: I aquesta vegada vigilaran molt la identitat. Amb això Trump ja, ja ho ha expressat, no? Llavors fa falta que es mobilitzi gent jove, fa falta que es mobilitzi, no? I les capes de la població més desvalgudes.
2: En un país on és més complicat que aquí, eh? Com dèiem, que no és anar a votar i fer-ho de manera tan fàcil. Vicenç, moltes gràcies. Escoltem el boss, no? Bruce Springsteen, aquest Streets of Minneapolis.
1: Quin disc és?
2: Born in the USA? No,
1: no, no, no. Streets of Minneapolis,
2: Streets of Minneapolis,
1: que
2: dit,
1: fa referència a les dues persones mortes per les forces anti-immigració.
2: Veus, ja t'ho he dit, Streets of Minneapolis, que també té Streets of Philadelphia, el Bruce. Repassa tots els carrers de tots els estats dels Estats Units. Va, escoltem el Bruce i tot seguit la cançó de l'estiu d'algun company d'aquesta casa.

0: Les 9 i 27 minuts del matí estem preguntant durant tot aquest estiu quina és la cançó de l'estiu dels companys d'aquesta casa. I ja fa uns quants dies que ho fem, ens n'han dit moltes. Algunes són més de rebella, d'altres són més tranquil·les per escoltar a la platja, a la piscina, que els hi recorden algun estiu, ens expliquen les seves anècdotes. I avui li hem preguntat al nostre company, el David Gallac, que el sentíeu fins ara els caps de setmana, són 4 dies. David, quina és la teva cançó de l'estiu?
1: Bon dia, Maria. Doncs mira, la meva cançó preferida de l'estiu és Yo Quiero Bailar, de Sonia i Selena. Per què? Perquè em recorda a l'adolescència. Crec que la vaig escoltar per primera vegada quan tindria uns 12-13 anys. Perquè em recorda a l'estiu, perquè és un temazo que reuneix les condicions bàsiques per passar-t'ho bé, que és que té una lletra fàcil de recordar, que anima a qualsevol persona en qualsevol moment i que va molt més enllà de l'estiu. És una cançó de l'estiu que te la pots escoltar i et porta molt bon rotllo 365 dies de l'any, en qualsevol moment. I que a dia d'avui encara sona, les orquestres dels pobles encara la toquen, encara la fan sonar, i la gent sempre se'n recorda d'aquest tema. Per tant, a mi m'aporta molt bon rotllo, em porta molts bons records, i Sonia i Selena, que què dir de Sonia i Selena? Que estan juntes, que se separen, que tornen a estar juntes, que es tornen a separar. És que ni el millor guió d'una sèrie de televisió et pot aportar tots els ingredients que hi ha darrere d'aquesta cançó. En fi, la meva cançó preferida de l'estiu, Yo Quiero Bailar, de Sonia i Selena. Una abraçada per a tots i totes.
0: Doncs Yo Quiero Bailar, anem a ballar tots tota la noche i també tot el matí, perquè són 9:15 del matí amb la cançó de l'estiu del David Gallac. Però no marxis, que ara tornem, que tenim molts temes encara i moltes hores de ràdio per endavant.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I l'estiu justament ens sembla això, aquesta cançó. Festa, revetlla, vacances, terrasses, platja i per molts també desconnexió. Però moltes persones també els hi crea una temporada d'ansietat especialment complicada amb el propi cos i amb el menjar. Fotos en banyador, xarxes socials, i les xarxes doncs s'omplen de cossos perfectes, ideals, que semblen ideals a les xarxes, amb rutines doncs perfectes també, dietes. A vegades mengem més fora de casa, apareixen comentaris sobre el pes, sobre la dieta, sobre l'aspecte físic, i això pot alimentar la comparació i en persones vulnerables agreujar una relació complicada amb el menjar i amb el propi cos. En parlem amb la Mònica Muñoz, ella és psicoterapeuta especialitzada en trastorns de la conducta alimentària. Mònica, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos aquí a l'estudi.
2: A vosaltres.
1: Per què l'estiu, ara ho dèiem, pot ser especialment complicat per a aquelles persones que ja tenen una relació complicada amb el menjar o amb el seu propi cos?
2: Bueno, l'estiu és l'època de l'any que més mostrem el cos, no? Mm-hmm. Abans de començar l'estiu, de fet, comencem a treure en roba, no?, cap a la primavera, i l'estiu arriba el moment de posar-nos al banyador i, per tant, de que sigui visible el nostre cos, i, per tant, és el moment que amb aquelles persones amb vulnerabilitat, doncs, aquestes comparacions que ja de normal fan, més les preocupen, més les angoixen i pitjor les fan sentir.
1: I hi ha una pressió molt concreta que augmenta l'estiu i és això que deies ara, no? Preparar el cos pel biquini, no? Per aquesta operació biquini. Com ens afecta això psicològicament? Ja anar-nos preparant? O sigui, ja no és només els mesos d'estiu, és molt temps abans.
2: Bueno, sí, clar, això afecta especialment això, les persones amb vulnerabilitat, perquè, a veure, aquí hi ha dos temes, no? Una cosa és la insatisfacció corporal, que, no ens enganyem, bona part de la societat, els percentatges són elevadíssims, no? Doncs tenim, i una altra cosa és com afecta això amb les persones amb vulnerabilitat o les persones que ja tenen un trastorn de la conducta alimentària, que evidentment amb aquestes persones el que les

0: fa és encara agreujar, pot portar a agreujar més encara la sintomatologia pròpia del trastorn.
1: I aquesta idea que tenim abans de l'estiu de perdre pes, de tonificar-nos, de canviar el propi cos, això per molta gent doncs pot estar bé, però per d'altres normalitza conductes que poden acabar sent problemàtiques, no?
0: Bueno, és que aquesta és la qüestió, no? Ha tornat, no? Està tornant, estem veient en els darrers anys que està tornant aquell ideal, no? De bellesa, a més, no només de primesa, d'extrema primesa, que semblava que una mica...
1: Havíem deixat enrere,
0: no? Que havíem arribat a un cert consens social de que idealitzar, depèn de quins cossos, tenia conseqüències molt negatives, no? I que podia ser un factor més que portava al desenvolupament de trastorns alimentaris. El que estem veient en els darrers anys és que això està tornant. I està tornant, el tema és que, clar, torna disfressat de salut, torna disfressat d'autocura, i llavors això pot fer que poder sí que havíem après, no?, identificar aquest discurs més de la dieta, de... Però, clar, ara ens arriba d'una manera que poder no l'identifiquem tant.
1: De cuidar-se, no?
0: Exacte, aquest cuidar-se, sí.
1: Les xarxes tenen molt a veure amb tot això, les xarxes socials, perquè comparar-nos amb altres persones que veiem a les xarxes amb cossos perfectes, amb un vídeo doncs, de 30 segons, que moltes vegades no són cossos reals, la gran majoria de vegades no són cossos reals, això pot tenir un impacte molt fort en la nostra autoestima, sobretot en persones joves, no?, que estan formant aquesta personalitat.
0: Sí, sí, especialment en persones joves, especialment en l'adolescència, perquè, com bé dius, és el moment en el que s'està construint la identitat, s'està definint el qui soc, el com soc, i sobretot hi ha un tema molt important a l'adolescència. El més important és ser acceptat, no? No ser rebutjat pel grup. Llavors, si el que veiem, no? Si el que veu l'adolescent al seu voltant és que per ser acceptat, per formar part, per ser algú, has de tenir un determinat cos, si no el tens, això et pot portar, o si no el tens, o si et penses que no el tens, et pot portar a sentir-te molt malament, no? I a incrementar aquesta insatisfacció que pot ser el detonant, no?, d'aquest tipus de problemes.
1: Hi ha una paradoxa que és molt curiosa, i és que tots sabem que totes les imatges que veiem a les fotos de les xarxes estan filtrades, seleccionades, editades, però tot i que ho sabem, ens continuem comparant.
0: Sí, sí, sí.
1: Per què passa això?
0: No, és perquè el bombardeig és... clar, encara que ho sapiguem, ho sapiguem, però d'aquella manera, perquè, a veure, no ens enganyem, també abans parlàvem, no?, de que ha tornat l'ideal d'extrema primesa, però, a més, les eines que té ara l'ideal per difondre són molt més potents. A les xarxes, clar, no hem d'oblidar com funciona l'algoritme. Què passa? L'algoritme el que fa és que et mostra allò que tu mires més t'ho mostra,
1: clar,
0: no? Algú que mostra, algú que mira certes imatges, constantment rebrà més aquest tipus de continguts, i això pot acabar creant una percepció distorsionada de la realitat, i especialment en certes edats, a l'adolescència que parlàvem, pot semblar que és que tothom està prim, que totes les noies estan prim, que tothom fa dieta, i llavors jo no seré la rara, no?
1: Clar.
0: Clar, o sigui, això és un factor important.
1: I quins són alguns dels exemples, algunes coses que ens haurien de fer saltar les alarmes, com per exemple si ja ens està escoltant un pare, una mare, un germà, una germana, algú que té la família, doncs algú que pot estar en una situació de vulnerabilitat d'un principi, d'un TCA, què és el que ens pot fer saltar les alarmes de jo no hauria de menjar això, o jo estic més grassa que aquesta persona, demà hauré de fer molt esport per cremar tot el que he menjat avui? Aquestes coses són perilloses.
0: Aquestes coses són perilloses i, per desgràcia, s'escolten massa,
1: clar,
0: no? Es diuen massa, no només els adolescents, també els adults, no? Que això és una de les coses que hem de revisar, com parlem del menjar, com parlem dels cossos. Què ens pot alertar? Sí que ens poden... clar, el problema a les fases inicials d'un trastorn alimentari és que són conductes, són comportaments que són bastant habituals, no?, amb la resta de la població. Per tant, costa identificar quan un comportament alimentari ha deixat de ser normal i passa a ser problemàtic. Sí. El que ens pot fer saltar l'alarma és quan hi ha un comportament alterat que es dona de manera repetitiva, no? que comença a haver-hi un patró, és a dir, que comença a menjar menys, que comença a fer més comentaris sobre el cos, que comença a haver-hi ja no només canvis respecte a l'alimentació, sinó també canvis a nivell anímic, que comença, per exemple, la persona està més irritable, que comença a haver-hi cert aïllament, per exemple, comença a evitar situacions en les que hi ha menjar, comença ja no només amb la família, sinó també a vegades doncs, amb les amigues, no? El no quedar o quedar després que hagin menjat, comença a evitar també posar-se al banyador. O sigui, al final el que ens ha d'alertar no és un comportament aïllat, sinó que comença a haver-hi una sèrie de canvis que van en aquesta direcció. I el més important, no? si detectem, hem de demanar ajuda especialitzada com abans, perquè aquest tipus de trastorns, com la resta, no? de patologies, com abans els detectem, millor és el pronòstic.
1: I hi ha aquesta situació tan habitual també de que arriba l'estiu, comença una dieta restrictiva, no? Perquè volem perdre pes, però aquestes restriccions a vegades en generen més obsessió també pel menjar.
0: Sens dubte, clar, això està més que estudiat, no? Quan tu el cervell el prives de menjar, el cervell que és molt, no? Allò que el cos és molt savi, que fa el cervell recordar-te constantment per la seva supervivència que has de menjar. Per tant, com més restringeixes, com menys menges, més estàs pensant en menjar. Mm-hmm. Més obsessionat estaràs pel menjar, més inquiet estaràs. Llavors, és un intent de solució, no? La persona intenta restringir, menjar menys per sentir-se millor, però aquest intent de solució passa a convertir-se en un problema que cada cop, no? es va greujant més.
1: I si parlàvem abans de que és tan comú, malauradament, sentir de avui he menjat això, demà ho he de compensar, també hem de parlar d'aquesta culpa, no? De després de menjar, que té molta gent, perquè podem arribar a gaudir d'un sopar amb els amics i quan tornem, a vegades ens sentim malament per allò que hem menjat. Clar, això no és sa.
0: No, això no és sa i això forma part de totes aquestes creences, no? Errònies que tenim al voltant de què és saludable i què no ho és. I que amb això penso que tot el discurs, no? del menjar saludable, se'ns estan en una mica de les mans, no? Una cosa és cuidar el nostre cos, que això està molt bé, que cuidem el nostre cos i que ho tinguem en compte, però què vol dir cuidar? Cuidar vol dir privar-nos de coses que també ens fan sentir bé. Cuidar el cos amb un adolescent és el mateix que cuidar el cos d'una dona de 60 anys, d'un noi de 30, no és el mateix. Per tant, el que ens hem de qüestionar, no? Perquè estem donant per vàlids discursos sobre el que és saludable, que no ens estan fent cap bé.
1: I un altre element són els comentaris, no? De moltes persones que potser no ho fan amb mala intenció, però ostres, t'has aprimat o t'has engreixat, no? A l'estiu potser veiem família o amics que no els veiem durant gran part de l'any, o estàs molt bé, o mira, ja t'has posat en forma, no? Per aquests comentaris que socialment estan acceptats o que els considerem acceptats o positius, poden ser perjudicial per molta gent.
0: Bueno, absolutament. De fet, sabem que aquests comentaris, per exemple, una persona que ha començat, no, a restringir la seva alimentació i que això comença a ser una conducta problemàtica, no, potser l'inici d'un trastorn alimentari, sabem que aquest tipus de comentaris són un dels factors mantenidors. O sigui, no sabem, quan estem dient alguna cosa així, que podeu estar dient amb la millor de les intencions, el mal que podem fer en aquella persona. Sigui perquè està desenvolupant un trastorn alimentari, o sigui perquè poder aquesta pèrdua de pes és resultat d'una malaltia greu que no sabem que aquesta persona té. Per tant, el que hauríem de revisar és aquests comentaris que fem i deixar d'opinar i de fer comentaris sobre els cossos dels altres.
1: És molt important, sobretot no opinar sobre el cos d'una altra persona, perquè com deia la Mònica, doncs no sabem la realitat que viu. Exacte. Aquesta persona. I també durant les vacances estem constantment menjant coses diferents, menjant a fora, potser bevent alcohol, també, i clar, a vegades tenim aquesta preocupació de obsessionar-nos, no? De deixar anar tot això i dir, doncs mira, no sortiré, el que deies tu, això pot ser l'inici d'un trastorn de conducta alimentària, no? Què és el que hauríem de fer quan algú del nostre entorn fa aquests comentaris, doncs que encara s'agreugen més amb aquests dinars fora d'hores, amb canviar els hàbits? Com posem límits sense haver de donar explicacions? Perquè moltes vegades és complicat si ho fa una persona gran, una persona que ho fa sense mala intenció. Com se li diu, mira, doncs no diguis això, o algú de la família? Quina és la manera que ho hem de fer sense que hi hagi, doncs, un problema aquí?
0: Bueno, és complicat, no? Clar. Sobretot el que dius quan, si parlem d'una persona gran, clar, no? Però sí que podem opinar en un sentit contrari, no? A vegades és veritat que dir-li a la gent el que ha de fer fer igual que ha de dir, això se't pot tornar en contra, no? Es pot posar defensiva. Mm. Però sí que podem expressar opinions diferents, no? Jo crec que al final és responsabilitat de tots el com parlem això dels cossos, com parlem de l'alimentació, tot aquests comentaris, no? Que és tan habitual el que comentaves, no? De ui, això no perquè engreixa, ui, aquest, el gelat l'hauré de cremar. Això ens ho podem estalviar, és que no, primer perquè no és veritat, no és veritat. Clar. Que perquè mengem un gelat, perquè a l'estiu mengem diferent, això vol dir que ens engreixarem, que no ens engreixem, i si ens engreixem tampoc és el problema, és que cuidar-nos també vol dir això, no? Poder menjar coses que ens agraden i que poder no són les que mengem habitualment. Per tant, si aconseguim entre tots anar canviant aquest discurs, no? I entendre que cuidar-nos va més enllà de menjar aliments nutricionalment saludables, doncs haurem avançat molt.
1: I si ens escolta ara mateix una persona que tenim algú a la família que té un TCA, que ja el té diagnosticat, que està en aquest període, no? L'estiu també és especialment perillós i vulnerable per a aquestes persones, no? Per això que dèiem que canvien els hàbits, canvien les rutines, i per les persones que tenen un TCA les rutines són vitals, no? Què és el que podem fer per intentar mantenir aquest procés, no? de TCA?
0: Sí, l'estiu per a les persones amb un trastorn alimentari no és una bona època, i mentre que s'està en tractament ho sabem, i al final no ens queda una altra que intentar adaptar una mica també doncs l'estiu, les vacances, a aquella persona i ajudar-la en aquest moment complicat en el que està. I sí que és important mantenir certes rutines, no? Dins de les vacances, mantenir... Al final, això s'ha de preparar de la mà del professional que aporti aquesta persona, que és qui ajudarà a saber, en funció de la fase del tractament en la que es trobi la persona, què és el que convé fer, perquè també és veritat que les pautes, no? que fem servir, que són les indicades en persones amb un trastorn alimentari, van canviant en funció de la seva evolució. No és el mateix al principi que un cop la persona ja ha millorat, està en una fase més avançada i poder allà l'estem ajudant més a flexibilitzar. Per tant, això sempre de la mà dels professionals, que són els que sabran què és el que ajuda a cada persona en concret.
1: Com es treballa també en teràpia aquesta idea de no m'agrada el meu cos? Perquè l'objectiu és estimar-lo, entenc, o hi ha un plantejament diferent? Perquè, clar, si tu dius que has d'estimar el teu cos i que t'agrada, i si tot i així, amb tot el que fas, no l'estimes, no t'agrada, clar, també és una manera de tenir una relació pràcticament tòxica, no?
0: Clar, és que estimar, tant de bo, no? Al llarg del procés...
1: És molt fàcil dir-ho, no?
0: Tant de bo, al final del procés, arribessin totes a estimar el seu cos. No sempre és així, no? Mm. Primer perquè el cos, no? Clar, pensa que hi ha moltes raons perquè una persona arriba a un trastorn alimentari, a vegades és perquè ha patit situacions de trauma, d'abús, no? Que focalitzen molt en el cos. No? Hi ha un rebuig molt gran cap al cos que el poden fer el culpable, no? D'allò que han patit. Per tant, al final sí, tant de bo totes poguessin arribar a estimar el seu cos, però al final més que estimar-lo és acceptar-lo, és tractar-lo bé, és agrair-li, no? Tot allò que ens permet, no? que ens permet viure, que ens permet sentir, ens permet moure'ns, i l'objectiu d'estimar-lo, doncs qui arribi fins aquí, perfecte, però que també es pot viure sense estimar el cos. És que crec que estem massa centrats en que hem d'estimar el cos i al final el que és important és això, no? Que no depengui la nostra autoestima de que estimem el cos, no?
1: Que important, això també es pot viure sense estimar el cos,
0: Sí,
1: és molt important, clar.
0: Sí, ens pot semblar... No, clar, és que no m'agrada certes parts del meu cos, no, però és igual, puc estar bé amb mi mateixa igual.
1: Clar. I parlaves de totes perquè en general són noies, oi? Són dones, això. Els homes senten menys també pel tema de la pressió estètica, no entenc?
0: Sí, som, en quant a les dades de trastorns alimentaris, és cert que la majoria, la immensa majoria són dones, no? Parlem de aproximadament el 90%, però sí que veiem molts homes i els trastorns alimentaris amb homes estan infradiagnosticats. A vegades tenen formes diferents i tampoc s'escapen de la pressió, sobretot els nois més joves. també senten molta pressió al voltant de... per, el que passa és que la pressió és diferent, no?
1: Gimnàs,
0: és d'estar prim, és,
1: fort,
0: exacte,
1: no?
0: És has d'estar fort, no? I també estan bueno, envoltats de missatges, d'influencers, de youtubers que els estan dient com poden estar més forts, com han de menjar per estar més musculats, per tant, tampoc s'escapen ells de la pressió. Mm-hmm. Però és cert que el cos femení sembla que és on més es posa la pressió, no? Sobre que pot ser modificat, pot ser qualsevol canvi en el cos, ha de ser corregit i a més, cada cop es disposa d'eines més potents per poder canviar el cos, sigui per aprimar o no ens oblidem també, sigui perquè no es noti que envellim, no? Al final la pressió que tenim les dones va per les dues bandes, no? No engreixar-nos i que no se'ns noti que envellim.
1: Ara parlaves, no, d'això de modificar cada cop hi ha eines doncs, més potents.
0: Clar.
1: Entenc que també no només de primesa del cos, sinó que també us trobeu a teràpia persones

0: dones, doncs, que es volen fer operacions estètiques o que s'han fet operacions estètiques i tot i així no arriben a aquest límit i aquest objectiu que tenen de bellesa, no? Perquè jo suposo que estaràs d'acord amb mi, crec que s'estan normalitzant molt les operacions estètiques. O sigui, qui vulgui fer-se una idea d'acord, doncs a mi m'agrada, vull canviar aquesta part, estic totalment d'acord, però sobretot estem veient noies joves que el cos encara no els hi ha canviat. Exacte. I que s'estan operant els pits, el nas, els llavis, està molt normalitzat això.
1: Molt normalitzat, està normalitzat fins i tot, no? que a mi m'esgarrifa tot el skin care en nenes de, amb 11 o 12 anys, que penses, però què s'han de fer? No? 7 passos, parla que si el sèrum, tot això, no cal la pell d'una nena, d'una noia jove. Sí, s'ha normalitzat, s'ha normalitzat, no? perquè hi ha molts interessos econòmics darrere, hi ha tota una indústria de la cosmètica que guanyen molts diners dient-nos que tot allò que no ens agrada de nosaltres mateixes des de ben petites. Exacte. I a qualsevol edat tenen alguna cosa per corregir-ho i suposadament fer-nos sentir millor, que no és així, perquè com deies, de fet nosaltres durant el tractament d'una persona amb trastorn alimentari desaconsellem totalment fer cap tipus d'intervenció d'aquest tipus
0: estètica, no?
1: Sí, perquè sabem que no és la solució. Clar. No és en absolut la solució. La insatisfacció ve per una altra banda.
0: Mm-hmm. Clar, i és el que deies, no? Que tot i així ens podem operar o podem fer aquests retocs estètics i tot i així no arribar a aquest límit. I això encara entenc que genera més frustració, no?
1: És que el trastorn alimentari és una altra cosa. Clar. Sí que l'expressió, no, del malestar es fa a través del control del menjar i del cos, però és molt més complexa. Mm-hmm. No? Hi ha molts factors biològics també, emocionals, relacionals, temes d'identitat, de regulació emocional, que el trastorn alimentari és tot això, no? Llavors, sí que les persones amb trastorn alimentari focalitzen, no?, en el control del menjar, pues, el seu malestar o a través dels símptomes es regulen emocionalment, però no, és només una part del trastorn alimentari.
0: És un tema
1: de
0: salut mental,
1: tant,
0: això. El trastorn alimentari i salut mental, que hi ha molta gent que no ho sap, que es pensa que és una cosa física, és el que tu deies, no es tradueix en físic, però és mental.
1: Absolutament, és mental, és emocional, i hi ha una part biològica també, evidentment.
0: Mm-hmm. Ostres, és una part biològica també, clar.
1: Sí, clar, a la que s'activa el trastorn alimentari també hi ha tota una sèrie de... Bueno, primer que ja sabem que hi ha factors genètics, no?, que ja marquen allà una vulnerabilitat, però després a la que s'inicia la restricció de l'alimentació o quan hi ha purgues, per exemple, això té unes conseqüències, activen tota una sèrie de mecanismes a nivell biològic que també mantenen el trastorn alimentari. Per tant, pensar que la recuperació, que la persona amb un trastorn alimentari es recuperarà perquè es faci una intervenció quirúrgica o per més que intenti controlar el que menja i el seu cos, el que la farà, com dèiem abans, és encara mantenir-se més obsessionada.
0: I és important dir que de tot això també se'n surt.
1: Sí,
0: perquè és molt complicat al principi d'un TCA veure... ho veus tot com un túnel negre, que no pots sortir d'allà, que és un pou molt fons.
1: I
0: sí que se'n surt.
1: Els trastorns alimentaris...
0: És esperança pels pacients i per les famílies,
1: també. Es poden recuperar. Evidentment que sí. De fet, les dades el que ens diuen és que el percentatge de persones que recuperen del tot, és a dir, recuperació total, que vol dir, no vol dir que, no, que a vegades se senten discursos de no recuperen del tot. No és veritat. Hi ha més del 50% de persones amb trastorns alimentaris que recuperen del tot. És a dir, que passats uns anys allò queda, no queda res del trastorn alimentari. Val? Després hi ha una altra part que recuperen, però hi ha una recuperació parcial. Hi ha un percentatge d'un 20% més o menys que es cronifiquen, no? I també hi ha una part que acaben morint del trastorn alimentari, que parlem més o menys un 5%. És molt seriós això, no? Perquè quan deies, no?, que hi ha qui es pensa que el trastorn alimentari és aquesta part només superficial... No.
0: Una cosa de gent jove, de no vol menjar i ja li passarà, no és això.
1: No, són trastorns molt greus que per tant, com abans els detectem i els tractem, millor el pronòstic i més probabilitat de poder formar part d'aquest 50%, no? Una mica més de 50% de persones que es poden recuperar del tot.
0: I que hi ha aquestes recaigudes, però que, doncs, amb ajuda, amb teràpia...
1: Sí, les recaigudes formen part del procés, no? Les recaigudes
0: és important
1: estan
0: tenir en compte,
1: molt,
0: això, també.
1: Clar, però formen part del procés de recuperació. Val? Per tant, que recaigui no vol dir... S'ha de seguir, no? S'ha de persistir i hi ha una part molt important que es recuperen. Per tant, com abans es demani ajuda,

0: molt millor.
1: Molt important. Al setembre també, no sé si en aquest cas passa, en algun tipus de pacients sí que passen, no sé si al setembre teniu un augment de persones que han desenvolupat un TCA durant l'estiu.
0: Al setembre el que tenim és moltes persones que demanen ajuda. Val. No tant perquè hagin desenvolupat, sí que hi ha més inicis de trastorns alimentaris a l'inici de l'estiu, però clar, què passa? Que al setembre arriben, clar, a vegades durant l'estiu també intentem, no? Hi ha la cosa aquella, la fantasia de veure si durant l'estiu també la família a vegades fa vacances, podem estar més a prop.
1: Exacte.
0: Després arriba setembre en tot el que vol dir setembre, no? També de tornar a les responsabilitats i pot ser el moment en el que bueno, que ja es veu que no, que s'ha de demanar ajuda.
1: Molt important, demanar ajuda si ens trobem en una situació com aquesta o si tenim algú al costat, doncs que creiem que pot tenir signes de desenvolupar un TCA o d'estar en aquesta tessitura. Mònica Muñoz, psicoterapeuta especialitzada en trastorns de la conducta alimentària, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ha estat un plaer, molt important parlar d'això també aquí a la Ràdio Pública. I ens acostem al butlletí informatiu de les 10 i ho farem amb una de les cançons que més sona aquest estiu, que és aquesta del Joan Dausà i del Mamaduixa.

dia. Queden dos minuts pel butlletí informatiu de les 10 del matí. Arribarem amb aquesta música, com dèiem, i després, atenció, no marxis, perquè continuarem parlant d'aliments, parlem de seguretat alimentària, i ho farem amb una inspectora de seguretat alimentària de la Diputació de Barcelona. I després, Pat Illa, feminismes, atenció, molt important, explotació reproductiva. Així que no marxis, perquè tenim coses molt importants a parlar.

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: Són les 10.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. La ministra de Sanitat reclama a Ceuta espais públics per poder acollir els migrants que viuen des de fa més d'una setmana a l'intempèrie. Mònica García adverteix que les condicions d'insalubritat i amuntegament podrien generar un problema de salut pública. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. En aquest sentit, García demana a la ciutat autònoma que cedeixi instal·lacions que ja van emprar durant l'anterior crisi migratòria del 2021. Nega que una possible solució sigui un hospital de campanya i assegura que els migrants necessiten espais salubres. Son declaraciones a la hora de la 1 de Televisión Española.
4: Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en el 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control, para poder tener una situación de salud pública controlada y para nosotros poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que nos lleven a, si detectamos algún brote, pues poder contenerlo, poder tratarlo, poder dar antibióticos y poder hacer un seguimiento de los pacientes.
3: Alhora, la ministra reconeix el sobreesforç i l'atenció assistencial del personal sanitari que està atenent de primera mà els migrants. Torna a negar el col·lapse i explica que les àrees amb major pressió assistencial han estat les urgències, medicina assistencial i els dispositius extrahospitalaris. A aquesta hora continua la reunió de coordinació sobre la crisi de Ceuta encapçalada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de manera telemàtica amb 7 ministres.
1: Gràcies, Àlex. A partir del migdia i fins al vespre, preveuen a Catalunya, al terç nord-oest, pluges intenses, sobretot al Ripollès, Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i el Vallès Oriental. Poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violent. Precisament, les fortes pluges del passat divendres han deixat malmeses les collites de fruita de la Noguera i el Segrià. Els pagesos esperen que les assegurances facin els peritatges de les pèrdues amb rapidesa. Anem cap a Ponent, Pepa Sant Genís.
5: Els pagesos confien que a partir d'avui els perills d'Agroseguro comencin a valorar les pèrdues de les finques de fruita de la plana de Lleida afectades per la forta tempesta de pedra i vent de divendres al vespre. La tempesta va afectar sobretot les comarques de la Noguera i el Segrià, i les varietats de fruita més afectades serien les de pera i algunes de poma. A l'espera de l'informe oficial del Departament d'Agricultura de la Generalitat, la Unió de Pagesos xifra entre un 60 i un 80% les pèrdues d'aquestes finques, tot i que en algunes poden arribar al 100%. Jaume Gartenya, responsable de fruita dolça de la Unió de Pagesos.
6: Finques del 100%. Allí em va tocar el vent i la pedra, finques del 100% també hi són. Les afectacions del 60-80%. Amb aquestes finques fins avui no es podrà entrar, bueno, fins que haguem pogut les partes i els peritatges pertinents, no hi podem entrar.
5: Aquest cop ha fet més mal el vent que la pedra. Les fortes ratxes de vent van tirar a terra, sobretot la producció de pera Conference, que era a punt de collir.
1: Catalunya ha assolit durant el primer semestre 231 espais de memòria integrats a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya, impulsada pel Memorial Democràtic. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
7: Amb 70 espais a Barcelona, 68 a Lleida, 48 a Tarragona i 45 a Girona, la xarxa consolida el creixement d'una iniciativa clau per preservar, dignificar i difondre els espais vinculats a la memòria democràtica. Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic, destaca l'interès creixent, però sobretot el compromís cada vegada més gran dels municipis per recuperar, protegir i donar a conèixer aquest patrimoni memorial.
8: Que cada vegada més hi ha més municipis a tot el territori de Catalunya que estan implicats en la, podríem dir, la resignificació del passat més immediat, i en aquest cas, sobretot, el treball amb la recuperació de tots aquests capítols i episodis del passat vinculats a la memòria democràtica.
7: La xarxa d'espais de memòria de Catalunya agrupa indrets vinculats a la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la lluita antifranquista i la recuperació de les llibertats democràtiques.
1: En un dia com avui, justament de fa 90 anys, Federico García Lorca ja havia estat detingut. El poeta li quedaven poques hores de vida. En algun punt de la matinada del 17 al 18 d'agost va ser afusellat. 90 anys més tard, les seves restes encara no s'han localitzat. El govern espanyol tampoc ha desclassificat els documents de les investigacions sobre el seu assassinat que es van fer durant la dictadura. El periodista Víctor Fernández, expert en l'obra de Lorca, assegura no entendre'n els motius. Són declaracions a Ràdio Nacional.
9: No tinc ninguna explicació. Jo he hablado con los dos últimos secretarios de Estado de Cultura y los dos hasta se sorprendían de que verás cómo dentro de poco se hace público y seguimos igual. Una explicación que me llegaron a dar es que algún nombre podía molestar. Yo creo que 90 años después no creo que haya nombres que molesten. Lo que molesta es lo que hicieron.
1: I acabem aquest butlletí informatiu.

0: Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
2: I a la redacció, la Carla Villegas i la Maria Rubio. I a la producció, el David Alcalde, la Cèlia Peret, a les vies de so, el Jaume Tudela i el Gorka Delgado, perquè tot això soni molt i molt bé. I quan són les 10 i 5 minuts, és moment de parlar de seguretat alimentària, perquè durant aquest estiu i durant tots els estius, segurament, doncs, a vegades tenim aquests dubtes. Què ens podem emportar a la platja, què no, si és segur menjar absolutament a tots els restaurants, a totes les guinguetes de platja, a totes les zones. Bé, doncs, tot això li preguntarem a la Isabel Carceller, que ja la tenim aquí amb nosaltres. I amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures augmenta també el risc d'intoxicacions alimentàries. La calor afavoreix la proliferació de microorganismes i fa especialment important mantenir correctament la cadena de fred i extremar les mesures d'higiene. Per això, la Diputació de Barcelona ha reforçat aquest estiu les inspeccions als establiments alimentaris, especialment en espais de temporada, com les guinguetes de platja o els bars de piscina. A finals de juliol ja se n'havien fet 25 a guinguetes i 20 a bars de piscines, a més dels controls habituals a restaurants, carnisseries, peixateries o establiments també de plats preparats. En parlem amb la Isabel Carceller, ella és tècnica de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona. Isabel, bon dia.
3: Sí, hola, bon dia.
2: Comencem pel principi. Per què l'estiu és una època especialment delicada pel que fa a la seguretat alimentària? Tenim alguns productes que, si es trenca la cadena de fred, pot ser molt més complicat que en una època que no fa tanta calor.
3: Sí, la temperatura és un factor de risc perquè ajuda a la proliferació de bacteris que són responsables de toxoinfeccions alimentàries. A vegades, únicament amb el creixement d'aquests bacteris ja es produeixen aquestes infeccions, però moltes vegades és perquè fan unes toxines i fan una toxinfecció, que se'n diu, no? O sigui, una intoxicació degut a aquestes toxines. Però sí que és degut a aquestes temperatures que afavoreixen el creixement d'aquests microorganismes. I, per tant, és tan important ara a l'estiu prevenir que els aliments estiguin amb unes temperatures adequades de conservació.
2: I què és el primer que mireu quan entreu a un establiment, a una guingueta de platja, a un bar de piscina? Què és el primer que mireu a fer una inspecció?
3: Bueno, nosaltres quan anem a fer una inspecció d'aquestes en un establiment alimentari sempre mirem doncs, que els equips i que les instal·lacions estiguin adequades, no? Ja que, o sigui, per exemple, que hi hagi el manteniment i que hi hagi doncs, l'estat d'higiene adequat d'aquestes instal·lacions. Mirem moltes vegades també que els equips doncs, siguin els adequats, com per exemple doncs, que hi hagi rentavaixelles en els establiments de restauració o que hi hagi disponibilitat d'aigua calenta, però també mirem sobretot que funcionin aquests equips, com per exemple doncs, són els equips de fred, no? Que mirem que les neveres, els congeladors estiguin amb unes temperatures adequades i que els aliments també es conservin bé, no? Que es conservin en aquestes temperatures. També mirem molt les pràctiques de manipulació, mirem com es manipula, com també fem entrevistes, diguéssim, o parlem amb els manipuladors perquè ens expliquin com congelen, com descongelen, com mantenen, com couen els aliments. I també mirem que no hi hagin aliments caducats, que no estiguin en mal estat. Mirem també que hi hagin les preparacions correctes. Per exemple, que no s'utilitzin algun tipus d'aliments ara a l'estiu, com és l'ou, per fer manipulacions així en cru, com és salses, no? Com les maioneses, doncs altres salses que s'utilitzin a l'ou en cru, que és una pràctica prohibida. O sigui, mirem tot un conjunt de coses, no? Vull dir que, i fins i tot també molt important és que s'estiguin realitzant els autocontrols, és a dir, una sèrie de registres que han de fer els titulars dels establiments per verificar, diguéssim, per anar comprovant doncs, que realment s'estan fent les coses ben fetes.
2: Perquè parlaves ara d'aquest ou en cru, que és una pràctica prohibida, perquè hem d'entendre que qualsevol establiment ha de tenir l'ou pasteuritzat, no?
3: Sí, per fer, o sigui, es pot utilitzar l'ou cru, però sempre que es faci un tractament tèrmic. El que no es pot utilitzar l'ou cru és per fer salses crues, com és, per exemple, la maionesa.

0: En aquest cas sí que s'hauria d'utilitzar un ou pasteuritzat.
1: En aquest estiu heu reforçat especialment els controls a les guinguetes de platja, als bars de piscina. Què és el que més preocupa en aquests establiments?
0: Bueno, en aquest cas, el que a nosaltres ens preocupa més és que hi hagin les temperatures adequades dels equips de fred i dels aliments.
1: Perquè
0: és
1: són establiments que no, que poder no es mira tant aquesta cadena de fred.
0: Sí, el que passa que són establiments bueno, que estan en uns llocs bueno, que el, diguéssim que l'estiu s'utilitzen moltíssim, com és les guinguetes de platja o com són els bars de les piscines, i aquí s'ha doncs, de vigilar perquè hi ha un moviment molt, molt gran de persones que els utilitzen i que moltes vegades, doncs, com que són establiments únicament de temporades, potser no tenen les instal·lacions tan adequades com podria ser doncs, un establiment fixe, no? Com un restaurant o com una botiga doncs, que hi és durant tot l'any. I en aquests casos, doncs, aquests establiments, doncs, com que són de temporada, s'han doncs, de fer una posta a punt. I hem de mirar doncs, que també aquests establiments doncs, tinguin els equipaments adequats.
1: Perquè què és el que pot passar si un aliment passa massa temps fora d'una temperatura adequada?
0: Doncs el que comentàvem abans, que poden provocar una toxoinfecció alimentària, doncs degut a això, al creixement dels microorganismes responsables d'aquestes toxoinfeccions, i justament el que comentàvem, no? O sigui, les temperatures és un factor de creixement, els agrada molt en els bacteris per començar a créixer, i quan es multipliquen de forma molt gran, doncs causen el que se'n diu una infecció alimentària, i moltes vegades el que fan és produir, és un tòxic, una toxina, que el que provoca és una intoxicació alimentària en aquests casos. Vull dir que és molt important, per tant, la conservació, no trencar aquesta cadena de fred i que es mantingui sempre els aliments amb una temperatura o sigui, de conservació adequada, que mantinguin els microorganismes a ratlla, no? I que no els permeti multiplicar-se.
1: I quins són els símptomes d'una intoxicació alimentària? Si veiem que hem menjat alguna cosa que no estava en bon estat, ens comença a fer mal la panxa, en quant temps ens comencem a no trobar-nos bé?
0: Normalment les toxoinfeccions alimentàries són molt ràpides, o sigui, quan un aliment ens fa mal, els símptomes solen ser gastrointestinals, normalment provoquen febre, provoquen vòmits, diarrees, però inclús en alguns casos, quan hi ha una intoxicació alimentària, poden donar símptomes fins i tot nerviosos, vull dir que són malalties molt greus. Però la resposta, o sigui, les toxoinfeccions alimentàries normalment són d'evolució ràpida. Solen passar en 24-48 hores, no solen desenvolupar-se més enllà. És d'evolució molt ràpida.
1: Si hem menjat un aliment que potser no estava en bon estat i ens ha agafat aquesta intoxicació, podem posar algun tipus de reclamació? Què és el que hem de fer?
0: Bueno, doncs està clar que hem de fer una denúncia a l'Ajuntament, que és l'autoritat sanitària, i hem de fer una instància explicant doncs, que ens ha passat això i que, bueno, que es posin les mesures que calgui. Doncs normalment es fa una visita d'inspecció i es mira a veure si realment allà doncs, hi pot haver-hi un risc per la salut i que les condicions de l'establiment siguin adequades.
1: Quan feu una inspecció, només mireu els aliments? També reviseu neveres, congeladors, la resta de la maquinària?
0: Sí, sí, mirem tot. Fem les inspeccions són complertes, vull dir que ens estem estona mirant els establiments. Sí, sí, comencem mirant això, no? Mirem totes les estructures, mirem com estan parets, terres, sostres, mirem també com estan les superfícies de treball, com estan els equips, els equips de fred, totes les neveres, congeladors, tota la maquinària, doncs els rentavaixelles, els forns, tot el que s'utilitzi, no, per l'activitat. Mirem que estiguin en condicions, diguéssim, condicions de manteniment, que no estiguin trencats, que no estiguin oxidats, que estiguin en un estat de manteniment correcte. I també mirem que l'estat d'higiene sigui correcte, no? Mirem que no hi hagi doncs brutícia acumulada i, bueno, en general, no? Amb totes les estructures i amb tots els equips. Després mirem això, tots els processos, no? Mirem que les pràctiques de manipulació siguin correctes, que no es barregin els crus amb els cuits, amb els preparats, perquè això provocaria el que se n'anomena una contaminació creuada, és a

0: És a dir, que els microorganismes passen dels aliments crus, com és pot ser una carn o pot ser un peix, amb un aliment preparat, i això ens portaria problemes també de toxoinfeccions alimentàries. Mirem com es manipula, doncs, mirem com els manipuladors, doncs, el teu estat, no? També que la roba estigui neta, doncs, que portin les mans, que no portin joies, que les mans estiguin netes. Mirem això, com manipulen, i també mirem, doncs, el control, fem el control de plagues, o sigui, mirem en tots els racons que no hi hagi cap plaga, no? Perquè ara fins i tot en l'estiu és molt habitual que ens trobem paneroles, en algun cas, o que hi hagi possibilitat d'algun ratolí, no? Vull dir que mirem que totes les instal·lacions estiguin bé.
1: Clar, d'això volia parlar-li, perquè controleu la presència de plagues, no? Mosques, paneroles, doncs algun ratolí, altres plagues. Ara l'estiu augmenta, no?, aquest problema també?
0: Sí, clar, degut també a les temperatures, no? Vull dir que en aquest moment hi ha moltes plagues en els municipis i, clar, si no es tenen les mesures adequades de control, per evitar que ens entrin en els establiments alimentaris, doncs poden entrar i si a més hi troben les condicions adequades, doncs, ja, doncs allà ja proliferen, no? Doncs si les condicions de neteja no són prou bones, doncs les plagues els agrada molt. I després comencen a créixer les paneroles o hi poden haver-hi algun problema d'aquest tipus.
1: Hi ha alguna cosa que nosaltres com a clients puguem observar i diguem, ui, això no va com hauria d'anar, aquest establiment no està fent bé les coses, perquè a nosaltres ens pot semblar que un menjar és molt bo, que aquell establiment està molt bé, que està net per les taules, però poder la cuina és una altra història. Ho podem detectar d'alguna manera?
0: Bueno, a vegades, bueno, és difícil, perquè pot ser que ens passi aquestes coses, no? Que el menjar és molt bo, la sala doncs està molt, molt correcta, però que sí que a vegades les cuines doncs poden ser diferents. A veure, de forma habitual es treballa molt bé, vull dir que aquí a Catalunya doncs la veritat és que tenim molta sort i almenys les inspeccions que nosaltres realitzem doncs en general estan correctes. Però sí que pot ser que ens hi trobem, doncs que això que a dintre doncs és un altre... pot ser que no estigui tan bé com en la sala. És difícil a vegades de veure. Jo suposo que ho podem comprovar doncs, això, no? Que veiem el cambrer o que veiem un manipulador doncs, que el seu estat de neteja, sobretot amb la roba, doncs, no sigui adequada, o que veiem algun aliment, no sé, amb algun aspecte que no està tan bé, que no té tan bon aspecte, no? Doncs algun aliment, però vaja, és difícil de veure això. Sí, és difícil de comprovar-ho.
1: I si parlem ja de casa nostra, quins són els errors més freqüents que cometem durant l'estiu amb els aliments? Perquè a vegades doncs deixem descongelant poder una carn més temps del correcte fora de la nevera, poder a vegades agafem una amanida de pasta amb maionès, ens en portem a la platja, quins errors cometem?
0: Sí, doncs això que em comentaves són dels errors més habituals, no? Vull dir que la descongelació en general no es fa massa bé perquè la descongelació ha de ser a temperatura de refrigeració. I moltes vegades parlant amb els manipuladors fins i tot, doncs és una pràctica que es fa bastant incorrectament, no? La descongelació dels aliments moltes vegades les fem així a temperatura ambient, a sobre
1: del marbre. O fins
0: i tot
1: a fora, al carrer, no? A vegades algú diu, no, deixo això 5 minuts que s'està descongelant aquí fora i ja ho vindré a buscar. Això és fatal.
0: Això és fatal, sí. Això no és una pràctica correcta. La descongelació sempre ha de ser amb temperatura de refrigeració. Per mantenir, és el que dèiem, per mantenir a ratlla la proliferació de microorganismes, perquè així no se'ns multipliquin, perquè en el procés de descongelació es pot multiplicar els microorganismes. Hem de tenir en compte que amb la congelació dels aliments no matem els microorganismes que hi puguin haver-hi. I això vol dir que en el procés de descongelació tots aquells microorganismes que teníem en l'aliment doncs poden proliferar si no es troben en una temperatura adequada. I per això és tan important que la temperatura de descongelació sigui amb refrigeració. Això és molt important. I és una de les pràctiques que sí que s'estan fent. I l'altra que comentaves, que és l'estrella, que és la utilització doncs, de l'ou per fer maioneses. Aquesta és una de les causes importants de que hi hagi doncs, salmonel·losis en l'estiu. L'utilització de l'ou cru en una maionesa, en una sal,

0: porta que no passi per un tractament tèrmic, doncs en restauració està prohibit, a casa per descomptat no està prohibit, però sí que és una de les causes que poden provocar això. I és on s'ha d'estar molt alerta.
1: L'any passat vau fer gairebé 1.900 inspeccions i, com dèiem, fins a finals de juliol ja n'havíeu fet 25 a guinguetes de platja i 20 a bars de piscina. Anem en aquesta línia, no?, de tenir-ho tot més controlat. Ara ho deies també que al final doncs, la pràctica habitual és la més correcta, però sí que hi ha algunes deficiències, no?, que amb aquests controls es poden detectar i arreglar. Perquè què és el que es fa quan es detecta una irregularitat? Primer es dona un termini per corregir-la o què és el que, com es fa?
0: Sí, en funció, depèn una mica de la gravetat de les deficiències que nosaltres trobem. Quan nosaltres fem una inspecció, aquesta inspecció nosaltres la traslladem a l'Ajuntament, perquè hem de tenir en compte que si l'Ajuntament és l'autoritat sanitària. És a dir, això què vol dir? Doncs que són ells els que han de fer aquest control. Nosaltres fem únicament el que se'n diu la part tècnica, o sigui, nosaltres anem a fer les visites d'inspecció, però sí que és l'autoritat sanitària que ha de fer els processos posteriors. Això, què es fa? Doncs normalment el que es fa és que arran d'aquestes, a partir d'aquestes inspeccions, doncs es fa un requeriment en el titular dels establiments per tal de que corregeixin totes aquestes deficiències. Això sempre es fa quan és un nivell de deficiències doncs, que no suposen un risc per la salut, però sí que en el cas de que hi hagin deficiències molt greus i que sí que pugui haver-hi un risc per la salut, aleshores s'adopten el que se'n diuen les mesures cautelars, que poden anar des del comís, és a dir, la retirada d'aliments, s'han de llançar alguns aliments que estiguin en mal estat, o fins i tot s'arriba, en casos extrems, amb un tancament preventiu de l'establiment, no? Quan ja hi ha deficiències molt, molt importants, com pot ser un estat d'higiene però molt, molt deficient, o que doncs, la presència de plagues important,
1: Isabel Carceller, tècnica de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona, gràcies per atendre'ns i estiguem pendents aquest estiu dels llocs on anem a dinar, dels llocs on anem a sopar, perquè la calor afavoreix la proliferació de microorganismes, ho dèiem ara, i per tant és molt important mantenir correctament aquesta cadena de fred, tant a fora, evidentment, els esdeveniments professionals i els establiments professionals, com també a casa nostra. Gràcies, Isabel, una abraçada.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres seguim aquí al Matí de Ràdio 4.

0: I com que cada setmana m'ho preguntes, Pat, encara no he tingut temps de veure aquesta sèrie.
1: Ho venia pensant a la moto quan venia cap aquí. Haurà tingut temps la Maria de veure Killing Eve?
0: No, perquè veig coses que em distreguin, la veritat. I a mi el que em distreu, paradoxalment, és el true crime i els documentals de crim real.
1: Hi ha molt de crim,
0: Sí, a Killing Eve. Sí, no? Doncs llavors, mira, potser la veuré. Hem de parlar avui d'un tema que és un tema potent, és un tema interessant i que genera molt debat, molta polèmica. Pat, com estàs? Estàs bé?
1: Estic molt bé, gràcies. Amb moltes ganes d'explicar-vos això perquè crec que molta gent no n'és conscient del que amaguen les paraules, que moltes vegades són paraules que sonen molt escèptiques, com a tècniques de laboratori, però darrere hi ha una càrrega humana i uns drames, diguem-ho així, i uns abusos molt greus.
0: I avui venim a parlar d'un tema, com diem, polèmic, un tema fort, perquè l'anomenem malament, ara ho deies.
1: No? L'anomenem malament, exactament. Avui us vinc a parlar del que la majoria dels mitjans anomenen gestació subrogada. I veurem, entre altres coses, que aquest propi terme és trampós, però jo de moment el faré servir perquè sóc conscient que és el terme que fa servir la majoria de la gent. La gent ja està acostumada i ja després li donarem la volta, com acostumo a fer, i el desmuntarem. Però bueno, començo explicant-vos que fa unes setmanes va caure un dels polítics més valorats d'Alemanya, en Jens Spahn,

0: exministre de Sanitat. Doncs bé, aquest senyor va haver de dimitir quan es va saber que havia recorregut a la gestació subrogada als Estats Units, malgrat el seu partit polític rebutjava obertament aquesta pràctica. Però no cal anar tan lluny, perquè aquí mateix tenim exemples molt coneguts per tothom, com poden ser l'Anna Obregón, que en el seu moment, tal com van difondre les revistes i molts mitjans a escala nacional, als 68 anys va registrar a Miami una nena gestada amb el semen del seu fill, mort de càncer 3 anys abans. Els papers de la criatura, l'Anna Obregón, consta com l'àvia de la nena. I un altre cas també proper és el del cantant el Miguel Bosé, que segons ell mateix va explicar en el seu moment va obtenir 4 criatures per aquesta via quan estava en parella amb el Nacho Palau. Dues d'aquestes criatures són biològicament del Miguel Bosé i les altres dues són de la seva parella. Doncs bé, quan es van separar se les van repartir. Cadascú es va quedar amb les dues criatures que tenia la seva càrrega genètica. O sigui, imagina't, 4 criatures que havien estat criades, que havien crescut com a germanes, les van separar en 2 lots, quasi com si s'apareixin, jo què sé, es repartissin una col·lecció de vinils, no? És molt dur.
1: És molt pervers,
0: així. És molt pervers, si ho veus així cruament i de manera freda, no? En qualsevol cas, el que és important és que aquests dos casos, el de l'Anna Obregón i el del Miguel Bosé, tenen una cosa en comú i que és precisament la clau del que us explicaré avui. I és que la gestació subrogada, també coneguda com a ventres de lloguer, és una pràctica que a l'Estat espanyol està prohibida. Però tot i així, aquestes persones i moltes altres ho fan a plena llum del dia, ho expliquen a les revistes i després registren les seves criatures aquí a Espanya.
1: Però clar, atenció, perquè si això està prohibit, com pot ser doncs que ha sortit tant als mitjans, a les revistes, tranquil·lament, com una cosa més, com qui parla doncs, de tenir un fill de manera biològica, no?
0: Correcte. Doncs aquí ve la primera sorpresa, Maria, perquè a Espanya la gestació subrogada, com us deia, està prohibida des de l'any 2006. I la llei diu textualment que aquests contractes de gestació subrogada són nuls de ple dret. Què significa això? Doncs que és com si no existessin, no tenen cap mena de validesa. I encara més, la llei ho diu així de clar, i cito textualment en castellà. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. És a dir, la mare sempre és la que pareix, sí? La que anomenen la gestant, doncs és la mare. La filiació s'estableix pel part, sempre, independentment del document que s'hagi signat.
1: Llavors, si aquí a Espanya el contracte no val res, és important explicar com es registren aquestes criatures, perquè crec que fa poc va haver-hi un canvi en la llei, sí, i que estava prohibit registrar criatures nascudes per aquest mètode, però com funciona ara?
0: Sí, ara t'ho explico perquè aquí hi ha una, com una trampa legal, no? És una drecera que en realitat és fer-ho de manera legal, saltant-se la llei, però dins de la llei. És una cosa així una mica liant. Com que no poden registrar, no poden anar al registre amb aquesta criatura dient «Miri, vinc a registrar aquesta criatura que he tingut per gestació subrogada», perquè això aquí no té cap mena de validesa, no? Com us he dit abans. Llavors, ho han de fer, diguéssim, com per la porta del darrere. I és una porta que deixa oberta la pròpia llei, sí? O sigui, entra dins de la legalitat. Com que el pare barra comprador sol aportar el seu material genètic, sí, a través d'una mostra de semen, el que es fa és reclamar la paternitat biològica, que sí està reconeguda per llei. I després, l'altra persona, l'altre component de la parella, en el cas que sigui una parella, el que fa és adoptar la criatura en qüestió. És a dir, fixa't, Maria, perquè el que fan és fer servir el reconeixement de la paternitat biològica i l'adopció, que són mecanismes, diguéssim, pensats per altres situacions per colar aquesta pràctica que aquí a Espanya no està permesa.
1: Clar, per tant, estic pensant en el cas de l'Anna Obregón que dèiem abans i és com a filla del seu fill que està mort i ella l'adopta com a àvia.
0: Correcte.
1: I aquí és on l'inscriuen. Per tant, és una manera de saltar-se la llei sense saltar-se-la.
0: Exacte. I sí que és veritat que tu fa un moment comentaves, Maria, que hi ha hagut algun canvi, no? Ara és una mica més complicat. Abans era molt més senzill. Fins fa un any, precisament, fins a l'any 2025, hi havia una instrucció de l'any 2010 que ho posava superfàcil. Els compradors tornaven del país on havien encarregat la criatura amb uns certificat de paternitat que els hi donaven al país d'origen, i aquí simplement havien de registrar la criatura a través del consulat, amb un tràmit supersenzill. Però l'abril de l'any passat, del 2025, aquesta instrucció del 2010 es va derogar. Per tant, ara ja no s'admet aquesta via directa i han de passar per la porta de darrere, que és el que t'he dit, no? Sol·licitar el reconeixement de la paternitat biològica i l'adopció. Al final això, òbviament, requereix més temps perquè és d'anar al jutjat, també requereix una inversió de diners, però no tanca la porta del tot. Al final, qui té els diners per fer-ho, ho pots seguir fent.
1: Al final, si t'has gastat els diners que siguin en comprar un nen, doncs també se'ls pots gastar en això, no? O sigui, que alguna cosa s'està movent, però encara ens queda. Ens
0: sí,
1: queda molt.
0: Encara queda molt per fer, perquè efectivament qui té els diners encara pot agafar un avió, anar-se als Estats Units, pagar entre 60 i 80 o 90 mil dòlars
1: que ara ho comentàvem
0: i comprar-se
1: abans,
0: una criatura.
1: Perdó, però ho comentàvem amb l'equip i em sembla relativament
0: barat,
1: bé de preu.
0: Clar, econòmic?
1: Sí, econòmic no, però em sembla una xifra que és com un cotxe.
0: Sí.
1: Que val més un pis. Sí. M'entén? O sigui,
0: sí, sí.
1: Saps?
0: Home, és una ara em ve al cap precisament un conegut presentador de televisió que en el seu moment va dir que el seu fill era com un cotxe d'alta gamma.
1: Veus?
0: Perquè li havia costat molts diners.
1: Clar, és que és això. O sigui, i el que diem, que al final, doncs, està més controlat, però tot i així es pot continuar fent.
0: Tot i així es pot continuar fent. I després hi ha altres qüestions, perquè dius, bueno, a veure si aquí la Pat, no, s'ha flipat i ve aquí a echar pestes, no, d'una pràctica que és superlegítima. Doncs no ben bé, perquè el propi Tribunal Suprem, que no és precisament sospitós de fer bandera feminista, ha dit que aquests contractes cosifiquen la dona que gesta i cosifiquen la criatura. És a dir, dit amb altres paraules, que les tracta com si fossin mercaderia, com si fossin objectes, no? I que és una pràctica que vulnera drets fonamentals.
1: Clar, això és molt fort perquè el Tribunal Suprem, si ja justament aquest ens diu que tracta les dones i a les criatures com si fossin mercaderia, sí, vol dir que alguna cosa s'està fent molt malament, eh?
0: Sí, sí. Però a més és que no és l'únic ens que diu això, perquè el 2024 el Parlament Europeu va incloure la gestació subrogada forçada com una forma de tràfic d'éssers humans. I l'any passat la Rima al-Salim, que és la relatora especial de l'ONU sobre la violència contra les dones i les nenes, va demanar l'abolició d'aquesta pràctica a tot el món i la va comparar amb l'esclavitud. I aquí, a Espanya, la Fiscalia emmarca la gestació subrogada dins del Conveni d'Istanbul, que, com bé saps, és aquest gran tractat europeu contra la violència masclista. Mm-hmm. És a dir, la Fiscalia posa la gestació subrogada al mateix sac que posa les altres violències contra les dones.
1: O sigui que no estem parlant d'una cosa que sigui una dèria de quatre activistes, no, les feministes boges, que es diu sempre, no. El Suprem, Europa i l'ONU també ho diuen, això, eh?
0: Exacte, sí. Sí, sí.
1: Però, clar, ara faré d'advocada del diable, no, tot això que es diu, perquè segur que molta gent ho pensa, si una dona ho fa lliurement, no? Quin problema hi ha? Si una dona que diu, jo vull gestar una criatura per una altra persona, vull ajudar, soc molt bona persona, qui som nosaltres, no, per prohibir-li? Perquè si tu, hi ha molta gent que diu que si tu prohibeixes els drets de les dones, llavors no ets feminista, perquè ja no és el seu cos, no decideix ella, no? Hi ha molta gent que ho pensa,
0: sí,
1: això.
0: Sí, m'encanta que em facis aquesta pregunta. Maria, m'ho poses en safata.
1: Te la faig sabent la resposta jo mateixa, però
0: sí,
1: faig que t'ho expliquis.
0: Però està molt bé que ho plantegem en aquests termes, clar, perquè realment és un argument que es fa servir, no?
1: Clar,
0: és,
1: jo amb el meu cos faig el que vull.
0: Correcte, és l'argument estrella dels que defensen aquesta pràctica tan abusiva com són els vendres de lloguer. Suposo que estàs familiaritzada i coneixes molt bé aquesta frase que diu "el meu cos, la meva decisió", no? Uh-huh. Doncs aquesta frase és un lema feminista que va néixer precisament per defensar l'autonomia de les dones sobre el nostre propi cos, sobre els nostres drets reproductius i sobre el dret a l'avortament. Doncs bé, els qui defensen aquesta pràctica abusiva se l'han fet seu, aquest lema, i l'han capgirat totalment, i en lloc d'admetre que la majoria de dones que fan de mare subrogada, entre cometes, per necessitat de diners, perquè aquesta és la motivació, òbviament, insisteixen en que ho fan al lliure exercici de la seva autonomia, quan resulta que el control sobre el propi cos i sobre la pròpia vida és precisament el primer que perden aquestes dones quan signen un contracte de gestació subrogada.
1: Clar, tot això en parlarem també, però al final algú pot pensar, estem parlant de gent que només vol formar una família i que té un desig molt legítim de ser pares, que hem de recordar que el desig de ser pare o mare és un desig, no és un dret. També és important.
0: Gràcies,
1: això.
0: Maria.
1: És que és veritat.
0: M'has tret les paraules de la boca, efectivament.
1: És veritat, és totalment... o sigui, tu pots tenir el desig i l'il·lusió de ser pare o mare, i ara tot el que diré és opinió personal, eh? Jo sí. Crec que en el moment en què tu ja fas un procés d'aquestes característiques, evidentment, o quan portes molts anys i molts

0: Molts anys, jo crec que ja és una obsessió. O sigui, des del meu punt de vista, eh? Això és una cosa totalment personal. Sí. Una cosa que, al final, portar un nen al món és una cosa, doncs, per mi altruista i que ho fas...
1: Hauria doncs, d'una
0: manera,
1: ser.
0: Hauria de ser-ho, exacte, i ho fas d'una manera de ser molt generós, doncs, al final, en aquest punt... algú, des del meu punt de vista, es desvirtua un moment bastant quan es recorren a pràctiques d'aquest tipus, no? Però algú pot pensar això. És un desig molt legítim ser pares, que no un dret, eh?
1: Clar, exacte. Comencem per aquí, perquè efectivament tenir el desig de formar una família, de convertir-te en pare o en mare, és molt legítim, però com bé dius, és un desig, no és un dret. I en qualsevol cas, fins i tot en el cas hipotètic de que fos un dret, que repetim, és un desig, però fins i tot en el cas de que fos un dret, No, el que no seria legítim és voler satisfer-lo a qualsevol preu i a costa dels drets bàsics d'altres persones. En aquest cas, de dues persones. Bueno, tres, després ho veurem, no? Però ara ens centrem en la mare, que és la dona que gesta, la gestant, li diuen, i la criatura, que també és una persona, no ho podem oblidar, no? I aquí m'agradaria que us fixéssiu en una cosa que gairebé mai es diu, gairebé mai es parla d'això, perquè el focus... es posa sempre en la dona, sí? Fixa't, no? Que sempre diuen, bueno, però la dona és lliure de decidir el que vulgui amb el seu cos, és el seu cos, la seva decisió, no? Sempre centrem l'atenció en això, però mentrestant ningú es fixa en els compradors anomenats pares d'intenció, que hi ha com a eufemisme tela. Fixa't en una cosa, i això crec que és molt important que l'audiència ho entengui bé, perquè jo crec que un cop has entès això, ja no pots comprar el discurs de qui defensa la gestació subrogada. En un procés d'adopció d'una criatura, què passa? Com és el procés? Doncs que l'interès de la criatura és sagrat, sí? Es fan informes, es mira qui són aquests pares, s'analitza si són idonis, si poden oferir a aquesta criatura un entorn segur, si tenen antecedents, per exemple, de delictes sexuals contra menors, i aquests filtres es fan servir perquè la prioritat és el benestar de la criatura, no el desig dels adults. El benestar del menor va per davant de tot. Això és en un procés d'adopció. Però en la pràctica dels ventres de lloguer, tot això canvia radicalment. No hi ha cap mena de filtre. L'únic filtre és qui pot pagar. I no es descarta ningú perquè no es comprova qui són aquestes persones ni es comprova si són persones idònies per fer de família aquesta criatura. O sigui que en aquest cas, en el cas dels ventres de lloguer, el desig de qui paga passa per damunt de tot. I en canvi, l'interès del menor, que tan important és en un procés d'adopció, naturalment, aquí no hi és. Perquè aquí el menor no és un subjecte a protegir. Aquí el menor és el producte que s'entrega al final del procés.
0: Clar, si diem el producte que s'entrega, és molt fred, però clar, els contractes en parlen d'aquesta manera, eh?
1: Sí, és que en parlen d'aquesta manera. Després us comentarem unes captures de pantalla que hem fet.
0: Uau, o sigui, són increïbles.
1: Són terribles.
0: És terrible que en ple segle XXI hi hagi coses a internet que tu puguis trobar amb un clic... que realment t'està dient el preu per aconseguir un fill. O sigui, és increïble, de veritat.
1: Sí, a més tens paquet estàndard, completo i paquete premium.
0: Com qui paga una subscripció a una plataforma o qui es compra un mòbil.
1: Qual.
0: És increïble.
1: Tal qual, sí. Però bueno, en qualsevol cas, el que dèiem, jo quan faig servir el terme producte no és un caprici meu, és perquè d'alguna manera tots aquests materials tracten aquesta criatura com un contracte i per la dona signar aquesta dona, no? Aquesta mare a la que anomenen la gestant, per aquesta dona signar aquest contracte vol dir cedir el control total sobre el seu cos durant com a mínim 9 mesos, no? Fins i tot si pot avortar o no.
0: Clar, això que acabes de dir és molt fort perquè no sé si el contracte fins i tot et pot obligar a avortar.
1: Sí. Hi ha hagut molts casos molt mediàtics, no ens dona temps a analitzar-los, però efectivament un contracte de gestació subrogada pot obligar la dona, la mare, la gestant, la pot obligar a avortar o li pot prohibir. I fixa't en la lògica que hi ha darrere, perquè és molt perversa. Aquests contractes regulen què pot menjar la dona, si pot fer esport o no i quina mena d'esport, si pot viatjar o no, si pot tenir relacions sexuals o no i amb qui, entre moltíssimes altres qüestions. Però tot això no és per protegir-la a ella, tot això és per garantir que la criatura neixi sana, no? Sense tares, entre cometes, no? Que surti tal i com l'han encarregat els compradors. I, de fet, si en els controls mèdics hi ha alguna mena de problemes, detecta algun problema o fins i tot alguna anomalia o alguna característica que els compradors consideren problemàtica, la poden obligar a avortar. Independentment de que això pugui afectar o no a la salut de la dona. Mentre no afecti la salut de la criatura i el resultat final, la vida d'aquesta dona està en mans dels compradors mitjançant aquests contractes que, per cert, redacten uns professionals del dret. Vull dir, aquí hi ha molts intermediaris pel mig, eh?
0: No estem parlant només... Està molt mirat, totes les arestes...
1: És tota una indústria. No estem parlant d'uns compradors i d'una dona. Hi ha molta gent pel mig que realment el negoci està aquí, eh? Perquè són aquests els que s'enduen els calés.
0: O sigui, que això que diem del meu cos, la meva decisió, d'això no en té res, eh?
1: No, res. Res, aquí desapareix absolutament aquest lema, aquest històric lema feminista del meu cos, la meva decisió, que, com et deia abans, doncs va néixer perquè fóssim les dones qui decidíssim sobre el nostre cos, i aquí es fa servir justament pel contrari, no? Perquè aquesta dona perdi absolutament el control sobre el seu cos i la seva vida durant un mínim de 9 mesos.
0: O sigui que no hi ha res d'altruista, cap dona al món es destrossaria el cos i la seva salut per fer-ho per una altra persona.
1: No.
0: I menys per uns desconeguts.
1: O sigui, és que pensem-ho fredament. Clar. Quina motivació pots tenir tu com a dona? No? Imagina't que jo et vinc ara, Maria, et dic, Maria, tu que ets una dona jove i sana i tal, escolta, tindries una criatura per mi, que jo tinc 51 i no n'he tingut? Tu diries, ui, sí, mira, per altruisme, me muero de ganes.
0: És que és com el cuento de la criada. No sé si la gent l'ha vist, The Handmaid's Tale, aquesta sèrie, que al final doncs, és en un futur postapocalíptic, no? Doncs ja la majoria de dones no són fèrtils, i es busca les que sí que són fèrtils i se les esclavitza en tots els sentits per tenir fills, de manera reproductiva, no? És que al final anant això.
1: És una cosa molt semblant, en realitat,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Vull dir, al principi, el concepte de base és exactament el mateix. I ara, Maria, anem al principi de tot, perquè, clar, per fabricar una criatura d'aquestes fan falta òvuls, oi que
0: clar.
1: Sí? I de vegades aquests òvuls són de la mateixa dona que gesta, de vegades són de la dona que encarrega la criatura, si és una dona sola o una parella heterosexual, però molt sovint aquests òvuls són d'una tercera dona. I aquí entra un altre mercat, que és un mercat propi, que és el de l'anomenada donació d'òvuls, que això donaria per un programa sencer, ja t'ho dic, perquè el concepte ja és problemàtic en si mateix, també fora al marge dels ventres de lloguer.
0: Sempre el mateix, donació d'òvuls. Si tu dones, és una cosa que fas de manera altruista, però la donació d'òvuls, igual que la donació d'esperma, igual no funciona d'aquesta manera, no és altruista.
1: No, no és altruista. I permeta'm, ja que dius això de la donació de semen, no és el mateix.
0: No, evidentment que no.
1: Perquè una donació de semen, bueno, no cal que entri en detalls, no? Sabem com es fa perfectament. Diguéssim que pot ser fins i tot un moment plaent,
0: sí,
1: no? I divertit, no és el cas de la mal anomenada donació d'òvuls. Novament, és un terme trampós perquè, bueno, està clar, no? Donar significa regalar, però la realitat és molt diferent. De fet, les clíniques de fertilitat que compren aquests òvuls per després vendre'ls, on els busquen? A les universitats, sobretot, no? Si vas a qualsevol universitat catalana o també a la resta d'Espanya, veuràs que sovint hi ha cartells d'aquestes clíniques que busquen noies, joves, estudiants, que necessiten diners, perquè com totes hem estat estudiants, ja sabem que quan som estudiants no tenim gaires diners, no? I de vegades els necessitem. Doncs a aquestes noies se'ls ofereix una compensació per les molèsties, entre cometes. Doncs a Espanya aquesta compensació oscil·la entre els 800 i 1.000 euros.
0: Uau!
1: I per tant, no estem parlant d'una donació, estem parlant d'una compra-venda, no? Des del moment que hi ha una transacció econòmica, hi ha un intercanvi de diners per una part del teu cos, que en aquest cas són òvuls, ja no estem parlant d'una donació.
0: Jo conec gent que ho ha fet, això.
1: Sí.
0: I, clar, fins i tot, recordo ara que deia, ho va fer una vegada, una persona que jo conec, i en el moment en què doncs aquests òvuls es donen a una família i van bé, tu pots decidir que t'ho diguin o no. I ella va decidir que sí i li van dir. Sí, de veritat.
1: Ostres.
0: I li van dir, aquesta persona ha tingut doncs, un fill gràcies a la teva donació. I després, aquesta persona, aquesta família es va voler tornar a posar en contacte amb ella i dir-li si volia donar una segona vegada perquè volien tenir un segon fill. És un cas d'una noia

0: que conec, personalment. Uau.
1: Jo també conec dones que, ho van fer quan eren joves.
0: I després, una tercera vegada li van demanar, i aquí ella ja va dir que no. Perquè ella també va dir que era un procés molt llarg, perquè ara ho explicaràs, no? Perquè sí. Això no és, vinga, hola, vinga a donar òvuls. No, és un procés...
1: Té, mira, el porto aquí a la butxaca.
0: Clar, no, o sigui, no aquesta noia, per aquests diners, entre 800 i 1.000 euros, han de passar per tot un procés complicat, eh?
1: Mira, és un procés mèdic molt invasiu. Comença amb un tractament intensiu d'hormones perquè produeixi molts òvuls de cop, més dels que produeix normalment el teu cos en un cicle. Després li extreuen aquests òvuls amb una punció que es realitza a un quiròfan. I és una punció, ja no només el tractament intensiu hormonal, sinó també la punció, té riscos per la salut, alguns de molt greus. I fixa't en una cosa perquè és clau per entendre tot això. En aquest mercat... De la gestació subrogada i de la fertilitat assistida, una dona posa els òvuls, una altra posa l'úter i pareix, però cap de les dues serà la mare, legalment. És a dir, de cada una d'aquestes dones se li agafa una peça, no? La que interessa, els òvuls d'una, l'úter de l'altra, i ja està, com per art de màgia, la dona com a persona desapareix, sí?
0: Wow.
1: La dona com a subjecte desapareix. El que compta és el tros que porta.
0: I per tant, una vegada es tenen els òvuls i la gestant, ja només ens falta la criatura.
1: Exacte, només falta la criatura. Que aquí, com dèiem, és el producte final. I com us deia abans, és un, ja sé que és un terme que sona molt cru, però és que és així, perquè, de fet, hi ha catàlegs. Mira, aprofito per comentar-vos les imatges que hem dit abans.
0: Uau!
1: A veure on la tinc, perquè ara no la trobo.
0: Mira, jo la tinc per aquí.
1: Tu la tens a mà, oi, Maria?
0: Sí.
1: Que te l'he passat abans.
0: Mira, aquí les tenim, aquestes imatges.
1: Ah, mira, aquí. Mira, hi ha una empresa, cuyo nombre no vamos a mencionar, perquè no li farem publicitat, que aquí ofereix tres paquets. El paquet estàndard, que diu... 5 intentos, tiempo de espera hasta un año, 39.900 euros.
0: Wow.
1: Després tenen el paquet estàndard plus. Intentos ilimitados. Intentos ilimitados.
0: Vinga, una dona que va provant i provant i provant.
1: Clar, a veure, intentos ilimitados, que és que això no és un botó, que és una persona, que és una dona, que és un procés biològic molt complex, amb molts riscos mèdics. L'estàndard plus, 49.900 euros. I després tens el VIP.
0: Això sí que és... Bé, això és Black Mirror.
1: Això inclou selecció del sexe del bebè.
0: Uau. Això és increïble.
1: Sí.
0: O sigui, que tu puguis triar si tens un nen, si tens una nena, com ho fas... I no només
1: això.
0: Clar, es poden triar altres característiques físiques.
1: Es poden triar altres característiques físiques i fins i tot aquí tinc un altre anunci que promet... derecho de devolución de 2 años.
0: Això ho he vist i m'he quedat. Posa, garantia de devolución de 2 años. Seguros de lo que hacemos. Gestació subrogada a un país de l'est d'Europa. Et posa.
1: Exacte, exacte. Que és, ja et dic on és a Ucraïna.
0: Clar, sobre un país que està com està actualment, que està en guerra,
1: exacte,
0: ja fa uns quants anys.
1: Ucraïna, per qui no ho sàpiga, s'ha convertit en els últims anys el principal mercat europeu i també internacional, perquè ve molta gent de fora d'Europa. La gent que no es pot permetre en Estats Units encarregar una criatura, perquè Estats Units és on és més car, doncs va a països més pobres, on aquests processos són més econòmics, perquè l'oferta de dones disposades a fer-ho és molt més elevada. Per què? Perquè hi ha una precarietat socioeconòmica molt més gran, i tenim com a exemples a Europa, tenim Ucraïna, i fora d'Europa tenim un exemple fantàstic en aquest sentit, que és la Índia, també.
0: I, clar, estem parlant d'un catàleg, no? Pràcticament,
1: sí.
0: O sigui, fa mal sentir-ho
1: d'aquesta
0: manera.
1: Sí, sí, en aquesta mateixa pàgina web de la que us he llegit aquests anuncis de packs, no? Com si fossin packs de viatges o de plataformes de contingut audiovisual, tens també un catàleg de donants d'òvuls, amb la foto de la noia, està numerada, sí? Xica número ta-ta-ta.
0: Wow.
1: Tu cliques sobre una fitxa i et diu doncs, l'alçada, el pes, el color dels ulls, el color del cabell, el tipus de cabell i el nivell d'estudis de la noia.
0: I el de les garanties de devolució m'he quedat bé, de
1: això
0: pedra.
1: És, això és, o sigui, esfereïdor.
0: Què passa amb aquests nens, no? Perquè aquesta criatura parlem d'un objecte, o sigui, estem parlant d'un objecte pràcticament, clar. I no parlem d'un objecte, sinó que estem parlant d'una persona que

0: creixerà, que naixerà, que tindrà uns ideals, que tindrà unes idees, bueno, que serà una personeta.
1: Aquí està la qüestió, perquè clar, què passa amb aquesta criatura, no? Quan creix, i es converteix en una persona adulta. Uh-huh. Hi ha psiquiatres infantils, com la Ivone Olza, que alerten d'una cosa que la ciència sap, i és que el vincle amb la mare, que és la dona que et gesta i que et pareix, deixa una empremta molt gran, i els primers moments després del part, el naixement, deixen una empremta molt important a la persona. Per això sempre parlen i expliquen de la importància d'aquest contacte pell amb pell, no? De que la criatura estigui amb la mare, perquè és la persona, és l'única persona que coneix. Doncs bé, a la pràctica de la mal anomenada gestació subrogada dels ventres de lloguer, aquí el que es fa és planificar trencar aquest vincle des del minut zero.
0: Clar, en el moment en què neix aquesta persona se li arrenca de la mare i se li dona
1: a la persona que l'ha comprat. I és cert que encara no està del tot demostrat quins efectes, en què es concreten els efectes d'aquest trencament de vincle, però sí que hi ha una alerta molt seriosa que ens diu que jugar amb això és molt perillós i molt greu. Uh-huh. Però jo crec que potser qui millor ho pot explicar no és cap experta, psiquiatra ni pediatra, sinó és una persona que ho ha viscut en primera persona. És la Olivia Maurel, que és una dona nascuda per gestació subrogada l'any 1991 a l'estat de Kentucky, als Estats Units, i que avui en dia és una activista contra aquesta pràctica que ja ha donat testimoni davant diferents organismes internacionals com la ONU, i que l'any passat precisament va publicar el llibre Where Are You, Mommy? On estàs, mama? On explica la seva experiència. I hi ha una frase que a mi em va impactar molt, que ella fa servir sovint i que apareix també al seu llibre, i és que ella resumeix la seva experiència d'aquesta manera. Diu, vaig néixer i abans que la meva mare em veiés, ja m'havien venut.
2: Sí, sí, i tant, és així.
1: És duríssim.
0: Totalment. I clar, per anar acabant, al principi hem parlat d'aquest terme gestació subrogada, que això és molt trampós i que se li diu d'aquesta manera, mal anomenat així, però a què ens referim quan diem que és trampós?
1: Mira, Maria, és que és tan important l'ús de les paraules perquè el llenguatge no només descriu, el llenguatge construeix realitat, també. I quan tu vols pintar una realitat d'una altra manera, pot jugar molt amb les paraules. Uh-huh. En aquest cas, en diuen gestació subrogada, que sona a laboratori, a procediment, a una cosa escèptica i sense sang. Totalment. Però darrere que hi ha una dona i el seu cos, amb tots els seus processos corporals. També es parla de donació d'òvuls, però darrere hi ha una noia jove, plena d'hormones, que necessita els diners i a la que li practiquen una punció ovàrica que té molts riscos mèdics. I es parla de gestant, i darrere hi ha una dona que porta 9 mesos una criatura que li arrencaran just després de parir-la. Mm-hmm. És a dir, tots aquests termes tècnics, aquests eufemismes, si t'hi fixes, serveixen precisament per amagar això, perquè no veiem ni la noia a la que li extreuen els òvuls, ni la dona que gesta i que apareix una criatura, i que tampoc veiem la criatura que és separada de la seva mare just després de néixer.
0: I aquí li donem la volta a tot això, eh? Sí. Pensem-ho d'una altra manera.
1: Per això jo us volia explicar aquesta trampa del llenguatge, perquè crec que cal que tornem a posar éssers humans i cossos on aquesta indústria està posant aquestes paraules escèptiques, de manera que la propera vegada que sentim el terme tan escèptic de gestació o maternitat subrogada, ja no pensem en una tècnica de fertilitat, com li diuen, sinó que ho veiem com el que és, explotació reproductiva de dones vulnerables i compravenda de criatures.
0: I mira, per que es vegi tant i se senti de la manera que és tan important l'ús de les paraules que ara deies, sí, mentre fèiem aquest espai he buscat un vídeo que em va sortir a les xarxes ja fa un temps, uh-huh, de dos homes que han estat pares per aquesta tècnica i que expliquen amb els seus fills davant, exposant-los també a les xarxes, de quina manera ells han sigut pares, i ho expliquen així. Mira, tenim aquest tall, que és aquest.
3: La gestación subrogada es un método de reproducción asistida donde una mujer de manera libre, voluntaria y sin necesidad económica ayuda a gestar el hijo para una familia que puede ser hombre-mujer, dos hombres, dos mujeres, un hombre solo o una mujer sola.
4: Exacto, así fue como nosotros tuvimos a Ancho en México gracias a la ayuda de nuestra amiga Heidi, y así es como Atlas, mira, nació en Australia gracias a la ayuda de nuestra amiga Cass.
3: En países como Australia y Estados Unidos está regulada desde hace décadas y esa es la tendencia actual.

0: regulación mundial para proteger a las mujeres que hacen este gesto tan generoso, a las familias y sobre todo a los niños. Un besito.
1: Doncs ja ho has sentit. Amb 40 segons et resumeixen això, et diuen que és de manera altruista, que està regulat. Hi ha països en els que no hi ha intercanvi de diners, cosa que no vol dir que sigui de manera altruista. Que no hi ha intercanvi de diners,
2: però
1: no és altruista.
2: No, un moment, és que, clar, quan diuen que no hi ha intercanvi de diners, això significa que la que no rep un duro és la dona. Però tots els que hi ha al voltant, perquè abans ho he dit, que entre els compradors i la dona gestant, la mare de la criatura, hi ha molts intermediaris.
1: Exacte.
2: Sí? Aquests,
1: hi ha
2: aquests sí que cobren, eh? Mm-hmm. No és un procés gratuït. És només que la dona, però fixa't, perquè en els països on s'ha intentat establir la gestació subrogada altruista, no troben dones. És que no en troben, directament. Com a molt, casos doncs, de familiars, no? Jo què sé, doncs, una mare... Bueno, de vegades
1: però
2: sense
1: clar,
2: aquests casos...
1: És que per un familiar, t'ho podries arribar a imaginar, però per un desconegut és absolutament impossible.
2: És que no té cap sentit.
1: O sigui, per un familiar t'ho podries arribar a imaginar, perquè dius, mira, jo vull ajudar el meu germà o tal, algú que jo m'estimo molt, tal. Però per un desconegut és absolutament impossible. No hi ha ningú, no hi ha cap dona al món que es vulgui passar per un procés com és un embaràs, com és un part... de manera altruista. O sigui, és impossible
2: pensar. No, és que és impossible i o sigui, no poden pretendre que ningú es cregui això. Però, a més, fixa't, Maria, perquè hi ha gent que inclús compara això amb la donació d'òrgans, no? I et diuen, home, jo si tinc dos ronyons i només en necessito un per viure i de repent una persona necessita un ronyó per sobreviure...
1: És que tu no necessites un fill com necessites un ronyó.
2: Exacte, gràcies, Maria.
1: És que tenir un fill no és una necessitat.
2: És que no és una necessitat.
1: És un desig, però no és un dret ni una necessitat.
2: A part que el ronyó no es farà gran un dia i dirà, escolti, què faig jo en aquest cos, no? Si jo estava en un altre.
1: No,
2: una criatura, sí, que fa, com la Maurel, no? Que efectivament als 30 anys es va assabentar que havia nascut per aquesta via de la gestació subrogada.
1: I parlaven
2: subrogada.
1: Aquests dos pares que hem sentit doncs que havien tingut els seus fills amb la seva amiga, que es deia tal, i amb la seva altra amiga.
2: Fixa't el que dèiem de la seva amiga, que parlaven d'ella, ara no recordo exactament el terme que han fet servir, però algo així com nuestro ángel, sí. Nuestra salvadora, sí. No? Fixa't com aprofiten aquests estereotips. Te'n recordes? Em sembla que va ser el primer dia o el segon dia que vaig venir que us vaig parlar dels estereotips de gènere
1: sí.
2: I de com s'espera de les
1: aquest
2: dones.
1: Aquest guió rosa que ens donen quan naixem. No?
2: Que el guió rosa no és només el rosa, sí, literalment, sinó és que
1: tot
2: siguem
1: que
2: cuidadores, empàtiques, preocupades per tothom, pel benestar de tothom, que posem el benestar de tothom per davant de nosaltres mateixes. Fixa't com recorren aquests estereotips per justificar... que una dona estigui disposada a fer això per ells.
1: Totalment.
2: No? Perquè són com una espècie d'àngels de la guarda. No, escolti'm, no.
1: Totalment, totalment d'acord. Molt important donar-li la volta a tots aquests temes i explicar-los de la manera que són aquí, a la ràdio pública, perquè al final és una pràctica prohibida al nostre país. Vull dir que sembla
2: correcte.
1: Que ens haguem de justificar.
2: Per això han de sortir del país, per fer-ho, i han de buscar la trampa legal,
1: clar.
2: Per registrar les criatures.
1: Sembla que ens haguem de justificar per dir una cosa molt polèmica. Al final és una pràctica prohibida a Espanya, és de fa molts i molts anys, i cada
2: exacte.
1: Cop més regulada... perquè sí. No es puguin inscriure.
2: I que cada cop més països s'estan plantejant prohibir-ho no només al seu país, sinó també prohibir-ho als seus ciutadans que ho puguin fer a fora.
1: Que
2: no?
1: Això seria el punt, aquí, és on crec que hauríem.
2: Aquest hauria de ser l'objectiu.
1: Pat, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies
1: per donar-li una volta tot plegat, com sempre. Arribem al butlletí informatiu de les 11, ens acostem i després encara ens queda una hora de ràdio aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. Agafarem la màquina del temps cap al 2017 i després el Marc Leirado, que ja està preparat per explicar-nos totes les notícies dels famosos.
3: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Barcelona ha recordat els 16 morts i més de 130 ferits als atemptats de les Rambles i Cambrils. Fa uns minuts, la plaça Sant Jaume ha acollit el tradicional acte d'homenatge en el 9è aniversari, que tradicionalment se celebra a l'alçada del Pla de l'Os a les Rambles, però enguany ha canviat d'ubicació a causa de les obres. Seguint l'acte, hi ha estat la nostra companya Marga Esparza.
5: La plaça de Sant Jaume ha acollit l'acte institucional de record a les víctimes de l'atemptat a Barcelona. En l'acte s'han llegit el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i s'ha interpretat una peça musical Compte amb mi, de Charango. Uns moments

0: moments en els que la majoria de familiars de les víctimes han trencat a plorar. Recordem que 16 persones van morir i més de 100 van resultar ferides. Des de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Robert Manrique diu que són actes que ajuden a les famílies, tot i que encara queda feina per fer.
1: A nivell ciutadà, òbviament, que l'administració, les institucions, facin un acte de record i d'homenatge és important perquè demostra que, malgrat que queda molta feina a fer, com a mínim se'n recorden, en moments puntuals, de qui ha patit alguna cosa tan tremenda que és un atemptat terrorista.
0: L'acte ha finalitzat amb un minut de silenci.
2: Gràcies. En un missatge a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que manté viu el record de les víctimes i davant l'odi i la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau. Paraules de record també per part del secretari general de Junts, Jordi Turull, qui ha reclamat el dret de les víctimes a saber la veritat. Nou xoc entre Ceuta i el govern, coincidint amb la visita aquest dilluns a la ministra de Migracions, Elma Saiz, que reuneix des de 11:45 amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Aquest, Vives, ha criticat la gestió de la ministra de Sanitat, l'acusa d'intentar eludir responsabilitats en la gestió d'aquesta crisi.
3: Tratar de descargar, tratar de eludir la responsabilitat, echándole la culpa a un gobierno autonómico y local, me parece, como digo, absolutamente incorrecto. Y me quedo en lo de incorrecto, porque me dan ganas de decir otra cosa.
2: La ministra de Sanitat, Mònica García, també exigeix més esforços al govern saudí. Ha tornat a reclamar-li que habiliti els mateixos espais per allotjar els migrants que la crisi de l'any 2021. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
4: La ciudad de Ceuta puso a disposición de los migrantes que cruzaron el año 2021 inmediatamente una serie de instalaciones que ahora mismo no están disponibles, ¿no? Y que, pues no, pues que reclamamos.
2: L'Ajuntament de Lleida reuneix aquest matí amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i representants veïnals pels aldarulls d'aquest cap de setmana al Parc de les Vies, Lleida, Pepa Sant Genís.
5: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i diferents regidors es reuneixen aquest matí amb els comandaments de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i amb representants veïnals per valorar la situació arran als aldarulls aquest cap de setmana al Parc sobre les Vies de la capital del Segrià, on hi va haver una baralla multitudinària en la que van participar un centenar de persones i va acabar amb 5 ferits de diversa consideració i almenys un detingut per un delicte de lesions amb arma blanca. La baralla, per causes que encara es desconeixen, va enfrontar un grup pakistanès amb un altre grup de marroquins. Des de les associacions de veïns, com la de Balàfia, al barri on està ubicat aquest parc, demanen actuacions urgents i això ho plantejaran a la reunió d'aquest matí. Jos Ferreny és la presidenta de l'Associació de Veïns de Balàfia.
6: Posen els mitjans i les mesures que necessàries pues, que això no passi, que això no repeteixi. Són joves que d'alguna manera o altra s'ha de canalitzar, però aquest tarannà, això aquí no hi ha cap.
5: També la majoria de grups de l'oposició de Lleida, Partit Popular, Junts i Esquerra, demanen a l'equip de govern municipal del PSC mesures urgents per fer front a aquests episodis violents a la ciutat.
2: També a Lleida els bombers han activat un dispositiu de recerca a Torreferrera, al Segrià, després de localitzar una bicicleta en un camí paral·lel a una séquia. No es descarta que algú pugui haver caigut en un canal i ha mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. I un apunt pel que fa a la mobilitat. A l'AP7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'Ampolla per un accident on hi ha hagut implicats 3 vehicles. No hi hauria cap ferit de consideració. Es circula en aquest tram amb congestió i també hi ha retencions a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall en sentit Barcelona per un accident que a aquesta hora talla un carril. Doncs això és tot per ara. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: Al matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

I comencem aquesta tercera, no?, quarta hora ja de l'estiu a Ràdio 4 del matí, a Ràdio 4, edició estiu d'aquest dilluns 17 d'agost. Ho fem amb la nostra màquina del temps, que la Carla ja està molt acostumada a tot això.

0: èxit. Va ser un estiu especialment dur per casa nostra. El 17 d'agost, un vehicle va atropellar desenes de persones a la Rambla de Barcelona. L'endemà, els Mossos van abatre a Cambrils 5 membres de la mateixa cèl·lula terrorista després que ataquessin vianants i policies.
1: Els atemptats van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Barcelona i Cambrils van quedar colpides i després d'aquells fets es van poder reforçar les mesures de seguretat en espais públics, entre elles les barreres i els elements que impedeixen l'accés a vehicles d'aquestes zones més transitades.
2: Exacte, Carla. I aquell 17 d'agost, mentre les Rambles es convertien en escenari d'una tragèdia, també començava una de les etapes polítiques més convulses de la història recent de Catalunya.
3: Atentado terrorista en Barcelona. Esta tarde una furgoneta ha atropellado a varias personas en la Rambla, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Hay al menos 13 fallecidos y más de 50 heridos. El tráfico ha sido cortado y se han evacuado los establecimientos cercanos a la zona del ataque.
0: I encara se'ns posa la pell de gallina, quan sentim això.
1: I tant.
0: Aquell 2017 també va estar marcat pel procés independentista. El govern català, presidint per Carles Puigdemont, va convocar el referèndum de l'1 d'octubre, que el Tribunal Constitucional havia suspès.
1: El referèndum es va celebrar enmig d'un fort desplegament policial i de càrregues en diversos punts. El resultat va ser utilitzat pel govern català per defensar una declaració d'independència, mentre que l'Estat va considerar el procés contrari a la Constitució.
2: Sí, el 27 d'octubre el Parlament va aprovar una declaració d'independència. Carme Forcadell, aleshores presidenta del Parlament, anuncia el resultat.
4: Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Segons l'advertiment que ens ha fet el secretari general i el lletrat major, pot estar afectada per les interlocutòries del Tribunal Constitucional.
2: El Senat va autoritzar l'aplicació de l'article 155 i el govern de Mariano Rajoy va intervenir l'autogovern català i va convocar eleccions pel desembre.
0: I també hi va haver conseqüències judicials i econòmiques. Diversos dirigents independentistes van ser empresonats preventivament o van marxar a l'estranger i algunes empreses van traslladar la seva seu oficial i la seva seu social fora de Catalunya.
1: I mentre Catalunya vivia aquella crisi, a Madrid esclatava una altra sacsejada política. La trama Gürtel, vinculada a dirigents del Partit Popular, va tornar a ocupar el centre de l'actualitat.
2: I aquell 2017 la política espanyola doncs, també havia un moment de màxima tensió. Com dèiem, el 14 de juny el Congrés votava una moció de censura contra Mariano Rajoy, presentada per Unidas Podemos i en Pablo Iglesias com a candidat a substituir-lo al capdavant del govern.
0: Una moció que en aquell cas no va prosperar.
5: Votos a favor de la moción de censura, 82. Votos en contra de la moción de censura, 170. Abstenciones, 97. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución...
1: Però aquella no seria l'última moció de censura que afrontaria Mariano Rajoy. Un any després, la història seria molt diferent.
0: L'1 de juny del 2018, després de la sentència del cas Gürtel, el Congrés aprovava la moció presentada pel PSOE i aquesta vegada sí. 180 diputats hi votarien a favor i Pedro Sánchez desbancava Mariano Rajoy i es convertia en president del govern.
2: I aquest era un fet històric. Per primera vegada en la democràcia espanyola, una moció de censura prosperava i feia caure un president del govern.
0: I a l'estiu del 2017 també miràvem amb preocupació cap a la península de Corea. Corea del Nord va fer proves amb míssils balístics i va arribar a llançar un míssil intercontinental que va incrementar la tensió amb els Estats Units.
2: Sí, Donald Trump i Kim Jong-un van protagonitzar una escalada verbal inèdita, amb amenaces creuades i advertiments sobre una possible guerra nuclear.
1: I a Venezuela, Nicolás Maduro va impulsar una assemblea nacional constituent enmig d'una forta crisi política i també social. L'oposició i diversos governs estrangers van qüestionar la legitimitat del procés.
0: I passem ara als esports, perquè el Real Madrid va viure un dels seus millors anys de la història recent. Va guanyar la Champions a Cardiff contra la Juventus per 4-1 i també la Lliga.
1: Aquella temporada també va guanyar la Supercopa d'Europa, la Supercopa d'Espanya i ja al desembre el Mundial de Clubs. Cristiano Ronaldo va ser una de les grans figures d'aquest any i va acabar rebent la pilota d'or.
2: I si parlem de tennis, impossible no parlar de Rafa Nadal. El mallorquí va guanyar el seu desè Roland Garros i també el US Open. Va acabar l'any com a número 1 del món.
0: I Marc Márquez va fer història també amb el seu quart títol mundial de MotoGP. Mireia Belmonte va aconseguir l'or als 200 metres papallona al Mundial de Budapest i anem ara també cap als Estats Units.
1: El 20 de gener de 2017, Donald Trump jurava el càrrec com a 45è president dels Estats Units. La seva arribada a la Casa Blanca va marcar l'inici d'una etapa política doncs, molt controvertida.
2: I a la tardor, Hollywood va viure un autèntic terratrèmol. El 5 d'octubre de 2017, una investigació de The New York Times destapava dècades d'acusacions

0: acusacions d'assetjament sexual contra un dels productors més poderosos de la indústria, Harvey Weinstein. Cinc dies després, The New Yorker publicava noves acusacions, incloses denúncies de violació. Weinstein va negar les acusacions de relacions sexuals no consentides.
1: I aleshores va començar un efecte dominó. Actrius com Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie o Lupita Nyong'o i moltes altres dones van començar a explicar públicament les seves experiències. I en qüestió de setmanes, desenes de dones havien acusat a Weinstein d'assetjament o agressions sexuals.
0: Una de les veus més contundents va ser Rosie McGowan. El 12 d'octubre, McGowan va acusar públicament Weinstein d'haver-la violat anys enrere. I el 27 d'octubre, en un discurs a la Women's Convention de Detroit, explicava que havia estat silenciada durant 20 anys.
2: I have been silenced for 20 years. I have been slut-shamed. I have been harassed. I've been maligned. And you know what? I'm
1: tot això va desencadenar, eh? Aquest Me Too, com dèiem, doncs aquestes acusacions d'efecte dominó que quan va sortir una en van explicar moltes més dones de Hollywood. I el món de la cultura també, el 2017, ens va deixar una figura molt i molt estimada. Era Chiquito de la Calzada.
3: Doncs sí, Gregorio Sánchez Fernández va morir l'11 de novembre als 85 anys. Humorista, cantaor i fenomen televisiu, havia compartit les expressions, gestos i una manera doncs, molt peculiar de parlar en part, que parla també en part de la nostra cultura popular.
0: I aquell any també van triomfar grans produccions de cinema, sèries i una nova generació d'artistes que començaven a canviar la música popular.
4: Y dice el camarero moqueado, creo que usted y yo vamos a salir muy malamente los dos. Y dice este, pero la foto la paga tú, ¿no?
1: Mític, Chiquito de la Calzada, que ens va deixar aquell any 2017, i el 2017 també va ser un any cinematogràficament molt potent, Carla.
3: Doncs sí, doncs la pel·lícula La La Land, amb Ryan Gosling i Emma Stone, va arribar als cinemes espanyols al gener, i el musical de Damien Chazelle va ser un dels grans fenòmens de l'any i va guanyar 6 Oscars.

0: on va ser aquest La La Land, eh? Fantàstic. Bueno, a mi és que m'agrada molt. Ja sabeu que sóc molt de musicals.
1: Una pel·lícula mítica. Jo.
0: Però altres pel·lícules, altres musicals també van arribar, Maria.
1: És correcte. A l'estiu van arribar altres èxits com Wonder Woman, Spider-Man, Homecoming, Dunkerque, Cars 3 i La Guerra del Planeta dels Simis. I a finals d'anys també Star Wars, Els Últims Jedi i Coco.

0: que, per cert, aquest cap de setmana es va anunciar que s'estrenarà Coco 2, que estic molt emocionada. Van dir que s'estrenaria al novembre del 2028.
1: Ostres, si encara no hem d'esperar una miqueta.
2: Encara no? Sí, hem d'esperar. Preciosa, Coco.
0: Sí, hi ha hagut moltes crítiques, perquè, clar, el Miguel, que el 2017 era un nen, no?, el protagonista de Coco, clar, ara ha crescut, és adolescent, no? I li han posat un cabell que a la gent no li ha agradat. Escolta, no sé.
1: Home, els joves podem, aquest, no?, degradat, no?, com sí, en el cabell.
0: No sé, encara ens haurem d'esperar uns anys. També es va anunciar que l'any que ve sortiria Frozen 3, que també estic molt emocionada, el novembre del 2027, i... altres pel·lícules també, però el 2017 hi havia una pel·lícula especialment esperada pels fans de la ciència-ficció. Era Blade Runner 2049 amb Ryan Gosling, Harrison Ford i dirigida per Denis Villeneuve. No sé ella escriure això.
1: I a Espanya, doncs, també La Bella i la Bèstia va ser la pel·lícula estrangera amb més espectadors i recaptació de l'any. Seguida també per Gru 3, el meu dolent preferit, no? Mi villano favorito.
0: Exacte, Gru 3, també. A mi m'agraden molt les pel·lícules d'animació.
1: Que encara continuen, perquè fan sí, n'han fet pel·lícules les dels Minions,
2: ja, no? Un gran èxit, doncs,
1: una aventura o una altra. Això sí, és que tampoc té fi, la veritat, perquè sempre pots trobar, no?, doncs, noves aventures. Sí. I ara també estava recordant, jo no sé com va acabar Frozen 2.
0: Com que no? Ja no, la pots
1: no
0: veure
1: recordo,
0: aquesta tarda.
1: És una oportunitat sí, per tornar a veure-les, eh?
0: A mi m'agrada més la 1 que la 2, t'ho dic, de sí, Frozen, eh? És que jo soc molt fan de Disney, de Frozen en general. I sí, ara que han fet el World of Frozen a Disneyland París, tinc moltes ganes d'anar. I vaig anar l'any passat i me l'estrenen al mar.
1: Bueno,
0: i haurem de tornar. I ara sí, prepareu-vos, perquè ja sabeu que sempre repassem la banda sonora d'aquell estiu i hi ha una cançó que jo crec que no cal ni presentar, se'ns va enganxar a tots.

0: No puc més, ja.
1: Despacito. La veritat és que ja va... O sigui, la vam escoltar tant, no? Que va arribar un moment que era com, ostres, que algú apagui la ràdio, no?
2: Sí, doncs... avui tindrem aquesta cançó enganxada durant tot el dia, ja.
1: Doncs és que es va convertir en un fenomen mundial i també, clar, es van fer versions fins i tot Justin Bieber... Va portar aquesta cançó encara molt més lluny. Jo ni me'n recordava que van fer doncs, aquesta col·laboració. I res, va ser, és que, clar, una de les grans bandes sonores de l'estiu del 2017.
0: Molt reggaeton, aquest any,
2: Maria. Sí, correcte. Però més enllà de Despacito, s'ha de tenir en compte també que Espanya, segons les dades de Spotify de l'estiu, la cançó més escoltada va ser Mi Gente, de J Balvin i Willy William.

0: sonava molt 2017. O sigui, sento això i és aquell any. O sigui, no sé per què. Tot sonava igual. I el top espanyol de l'estiu també tenia Me Rehuso, de Danny Ocean.
1: Grans hits.
0: Felices los cuatro.
1: Absolutament.
0: De Maluma, que després la sentirem. I Mala Mujer, de C. Tangana. Jo crec que tothom sentia això i ja,
2: ja
0: coneixia
2: sabia
0: aquesta cançó. Aquestes uñas de gel. Mira, mira, mira.
2: Ara.
3: Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
2: Que cara, fa molt que no publica música, però hi han rumors de que més aviat,
0: sí?
2: Que tard, potser publica alguna cosa.
0: Sí, ho tens confirmat?
2: És informació no contrastada, són rumors, però bé, sí, sí, alguna cosa m'ha arribat. Després t'ho explico, Maria.
0: Vinga, doncs després, fora de micro, ho explicarem.
2: Exacte.
0: I, com dèiem abans, Carla, el reggaeton va ser aquell any el més escoltat.
2: Doncs sí, la música urbana va deixar clar que ja no era, no, una moda passatgera, sinó que eren al centre de les llistes.

0: Sí, un altre hit que ens porta directament al 2017, eh? Maluma convertia Felices les 4 en un dels grans èxits de l'any. I Enrique Iglesias seguia demostrant que la música llatina també dominava el pop comercial amb Súbeme la ràdio. Súbeme la
1: ràdio.
2: T'agrada aquesta cançó,
1: m'encanta, aquesta cançó, Maria.
2: Uau, jo me'n recordo que jo feia classes de dansa el 2017 i tenia nenes de 5-6 anys que em demanaven aquesta cançó i me la ballaven, així jo els hi posava de fons i la ballaven, i aquesta cançó diu Traeme l'alcohol, i les nenes de 5 o 6 anys feien com si
0: bevessin,
2: no? Feia com si bevessin, feien el gest aquest de beure així, i pensava, però escolta, que són molt petites, i em demanaven, em deien, posa'm aquesta cançó, sisplau, nenes de 5 anys, que ara ja són molt grans, però clar, en aquell moment, i sonava, doncs això.

0: nerviosa amb aquesta cançó, però si l'escolteu bé,
1: clar.
0: Diu aquesta cançó, que no me quepan en la boca los besos que quiera darme. O sigui...
2: Un joc estratègic de paraules. Exacte.
1: La Becky G que va anar a Operación Triunfo aquest 2017 i justament aquesta frase no surt a la...
0: És veritat.
3: Va ser censurada.
1: No, no.
0: Uau, va anar a...
1: Operación Triunfo.
0: A fer una actuació, no?
1: Com a convidada, sí, com a artista convidada.
0: Ella ho ha dit moltes vegades. Diu, em van cancel·lar per aquesta frase i aquesta cançó diu que no me quepan en la boca los besos que quiera darme.
3: Bueno, però t'agradi o no t'agradi la lletra, se t'enganxa al cap durant tot el dia. Per tant, aquí no debat.
0: Entre el Despacito i aquesta era una cosa... increïble. Però no només, sembla que només sonés reggaeton aquell any, no és així.
3: Exacte, no, el 2017 no només va ser cosa de la música llatina. Ed Sheeran dominava les llistes amb Shape of You, un dels grans èxits mundials de l'any.

0: cançons enganxoses el 2017, estic veient, eh?
1: I tant.
0: També, perquè Ed Sheeran triomfava amb aquesta cançó, però la Dua Lipa es començava a convertir en una estrella global i ho feia amb New Rules.

0: La Dua Lipa, que no va seguir les seves pròpies regles, Maria, perquè va tornar amb el seu exnòvio, que jo sóc molt fan de la Dua Lipa i en aquell moment la veritat que era molt. I
1: amb qui va tornar?
0: Amb un xef, que no me'n recordo ni com es diu, però totes aquestes cançons, no, de New Rules i d'aquest àlbum anaven com dirigides a ell i després va tornar. Però bé, ara ja la tenim doncs molt feliç al costat del Callum Turner, que és un actor britànic.
1: Sí, ho vas
0: britànic.
1: Dir,
2: es van casar.
0: Amb una boda també per tot lo alto.
1: Quina edat té la Dua Lipa?
0: Doncs diria que 30.
1: Jo crec que és més gran que jo, eh?
0: 30 pocs, jo diria, sí.
1: 30, del 95.
0: Doncs mira.
1: Sí, dos anys més gran que jo.
0: I ella, a diferència del...
1: Del 22 d'agost, els fa d'aquí 4 dies, fa el 31.
0: A diferència del Cristiano i la Georgina, que parlaven l'altre dia, que han fet una cosa no més petiteta, doncs la Dua Lipa, sí, crec que se'n va anar a Itàlia i per tot lo alto.
1: Com
0: sí,
1: la
0: però, bueno,
1: Taylor Swift, gairebé.
0: I tant. Continuem amb aquest 2017 perquè també doncs podíem escoltar altres cançons com Something Just Like This del Chainsmokers, Coldplay també, amb Swish Swish, Katy Perry. No, Swish Swish era de Katy Perry, sí, perdó. Attention de Charlie Puth, m'encantava aquesta cançó. Charlie Puth, que ja no s'escolta tant, no?
1: No, la veritat, va ser d'una època molt... És veritat, jo és que ni la recordo, eh? Vull dir, recordo aquesta cançó, però em sembla que ja està.
0: I també, com no podies d'una altra manera, Imagine Dragons, Unbeliever.

0: Aquesta cançó, que com dèiem, és la introducció de la sèrie, Maria?
1: Arcane, una sèrie boníssima, de lluita de poders entre les institucions i l'inframont. Hi ha personatges femenins molt interessants, de fet, també.
0: D'anime, sèrie sí. D'anime, que crec que està a Netflix, aquesta
1: sèrie.
0: Oi que sí?
1: És correcte, sí.
0: Per tant, si algú la vol recuperar, i a més amb aquesta introducció que era espectacular, i si parlem de música, doncs Imagine Dragons va treure aquesta cançó, per tant, convivien estils molt diferents.
1: Sí, correcte, hem començat parlant de música llatina, però hi havia molts gèneres musicals en aquell any 2017. Convivien el pop electrònic, l'EDM, el rap, el reggaeton i una música urbana que cada vegada ocupava més espai.
0: I si mirem a casa nostra, el

0: 2017 també va ser un any important per la música en català. Ara parlem com de la segona onada de ressorgiment de la música catalana, però era la primera, el 2017.
1: Doncs sí, Charango publicava El cor de la terra, un disc que consolidava la seva barreja, no, de pop, música d'arrel i també ritmes festius. Vaya com...

0: Era la meva època de sortir de festa, totes les festes majors.
1: Home, clar, és que això és música rumbeta de festa major, absolutament. Però no només sonava xarango, també sonaven altres grups com Doctor Prats i Búhos, i una escena que me mantenia viva, doncs això com dèiem, la música en català als festivals i a les festes majors. De fet, durant el 2017, Búhos va estar de gira presentant principalment el seu exitós àlbum Lluna Plena, que s'havia publicat l'any anterior. El seu repertori de directe d'aquell any incloia els temes d'aquest disc, entre els quals destacava la cançó Barcelona s'il·lumina.
0: Aquesta cançó va ser tan mítica.
2: A mi m'encanta, és molt bonica.
0: I gairebé impulsada mig per aquesta cançó, em vaig tatuar l'Skyline de Barcelona.
1: Ah, uau! Ah.
0: Mig impulsat. No dic que ho vaig fer per la cançó, però
2: bueno,
0: era
2: ajudar,
0: la meva època,
2: clar,
0: de... Saps? I porto tatuat a les costelles l'Skyline de Barcelona, cosa que no em tornaria a tatuar res a les costelles. A les costelles.
1: Durós, no? Horrible,
0: molt
1: mal. No?
0: Porto 10 o 11 tatuatges, no sé quants, molt petits, però és el més llarg, que porto com 13 centímetres o 14.
1: Déu-n'hi-do.
0: I molt mal...
2: No ho recomanes, no?
0: No, a les costelles no recomano tatuar-vos. Però aquesta cançó, que ho va patar moltíssim i que parlava doncs, de Barcelona, tal i com és, bonica, però també amb tot el que té, no?

I parlem de música catalana, o música d'una catalana, perquè Rosalia començava a mostrar una identitat artística aquell 2017 i poc després es convertiria en una estrella mundial. Cantava cançons com aquestes. Qui

0: 2017, que va ser l'època d'Operació Triunfo 2017, que deies.
1: És que ara m'estic recordant d'una foto amb la Rosalía i la Maya, que realment jo quan vaig veure aquesta fotografia només coneixia la Maya i vaig pensar, qui és aquesta noia? Clar, la gent coneixia més a la Maya que a la Rosalía al 2017.
0: És que la Maya va explicar, sabeu qui és la Rosalía? I hi ha una escena on el Manu Guix diu, en el piano, diu, no sé qui és. I diu, doncs l'heu d'escoltar perquè aquesta noia és espectacular. Us en recordeu d'aquest moment, Maria?
2: Sí,
0: te'n recordes?
2: Jo recordo el primer disc de la Rosalía, que jo l'escoltava amb el Raúl Refri, que és increïble aquell disc, i val molt la pena tornar-lo a rescatar després d'aquesta evolució que ha fet la cantant, també.
0: Totalment, la Rosalía, que ha canviat molt i ha evolucionat moltíssim la seva música, totalment diferent la que veiem a Motomami, la que veiem a Lux,
1: ara,
0: i
1: sí,
0: la que veiem al primer disc, que el primer a Los Angeles, i el Malquerero va ser el segon, després a Motomami, després Lux. Jo he de dir que jo soc més fan de la Rosalía de Lux, de Los Angeles i del Malquerero, que no pas de la Motomami, però cadascú, no sé.
2: Motomami, una gran gira, eh? Jo sí, me'n penedeixo molt de no haver anat al concert, la veritat, els que no sé si vosaltres vau poder anar.
0: Vaig anar a Lux i vaig anar al del Malquerer. A Motomami no hi vaig anar perquè no em feia el pes aquest disc.
2: No
0: és el meu disc preferit de la Rosalía. O sigui, jo he anat a dues de tres gires que ha fet la Rosalía. Vaig anar a Lux ara.
2: Fan, també.
0: Sí, m'agrada molt. I Motomami vaig dir, ai, crec que ha fet un gir aquí que no m'acaba d'agradar. I el tema reggaetonero se li dona molt bé, igual que tot és una gran artista, però crec que ha trobat el seu punt a Lux. Lux és increïble. I em sembla encara increïble que un disc així sigui tan comercial. O sigui, em sorprèn, eh? Jo crec que hi ha una canció comercial que és La Perla, i totes les altres no són tan perquè s'adorin tant. Són cançons molt llargues, amb una veu molt bocacentrista, jo crec que no són tan...
1: I demostra que ella fa música no per tendències,
0: no
1: pel que funciona o deixa funcionar, sinó el que realment a ella li agrada i que això és el que funciona.
0: I començava a despuntar el 2017, per tant, un any que, vist des d'avui, el notem encara més a prop perquè moltes coses han canviat, però d'altres encara tornen, no? Per tant, aquestes cançons que sonaven i que encara sonen moltes avui en dia, si abans ens hem enganxat amb el Despacito i no ens la volíem treure del cap, doncs ara us faré que l'odieu una mica encara més, perquè si hem de resumir-la, jo crec que
1: és una gran manera de tornar.
0: Jo crec que és una manera de tancar aquest cercle cap al 2017 i de que entri el Marc Leirado, que ja el tenim preparat. I atenció, perquè el Marc va estar a la festa de la Minya Mal l'altre dia, va ser-hi, i ens explicarà tot el que sap i tot el que va veure.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I amb la Carla Villegas, la Maria Rubio a la redacció, a la producció, la Cèlia Pérez i el David Alcalde, i a les vies de so, el Gorka Delgado i el Jaume Tudor.

0: Adela, i aquí al meu costat per acabar el programa d'avui parlant de tot el que es mou en el món del famoseo, el Marc Leirado. Marc, què tal?
1: Maria, mira, avui he sortit amb dues hores d'antelació de casa. Ai. I t'asseguro que jo venia pensant, avui si m'explota el cotxe, m'explota una roda, no sé, passa qualsevol cosa, tindré temps pel davant per poder agafar un taxi i arribar a l'hora.
0: O sigui, l'altre dia que... et va explotar la roda del cotxe.
1: Sí, sí, i l'anterior vaig
0: trobar un embús mundial
1: impressionant. I aquesta setmana que surto amb dues hores d'antelació, no succeeix res. I dic,
0: millor que no passi res. També està més tranquil el trànsit, està tot molt tranquil aquests dies.
1: Sí, la segona quinzena d'agost, la gent està de vacances, no com nosaltres.
0: Exacte, però molt feliços d'explicar-te tot el que fan els famosos, que alguns estan de vacances, d'altres no. Hem de començar parlant d'un tema, que jo crec que és el tema, que és la festa d'aniversari de la Minya Mal. I tu, Marc, hi vas ser-hi.
1: Vaig estar a la festa de la Minya Mal. Mare meva, quina festa! Tot i que t'he de dir que a mi em va agradar molt més la festa de l'any passat,
0: però jo veia
1: molt més famós.
0: Un Lamin més reposat, perquè té parella. I a més es nota.
1: Oi? Et diré una cosa, i aquesta parella sembla ser que és més sèria, o sigui, la cosa està més estable, saps? Més estabilitzada, perdona. O sigui,
0: sí,
1: és una relació com més formal, no? Que la que tenia abans la Nicki Nicole, que era una miqueta més esbojarrat, tot plegat. Tot i que la festa de l'any passat per mi va ser el fiestón de l'any, no? La d'aquest any no va estar gens malament, eh?
0: Festa, hem de dir, molt temps després del seu aniversari, gairebé un mes després, per al Mundial.
1: Perquè va ser el Mundial.
0: I el Mas de Sant Lleí, al Vallès Oriental.
1: El Mas de Sant Lleí, que també t'he de dir una cosa, es va filtrar la notícia de la festa de la Minya Mal al Mas de Sant Lleí. Posaven el Mas de Sant Lleí com si fos un lloc estrella de Catalunya, el millor lloc del món.
0: Que jo el conec, que jo hi he anat, aquest lloc.
1: Jo també he anat.
0: Jo hi he anat a comunions convidada.
1: Jo a una boda.
0: Però perquè està allà al Vallès Oriental, jo sóc del Vallès Oriental, i el tinc bastant a prop de casa, he anat a comunions, he anat a esdeveniments, vull dir...
1: Però escolta una cosa, això t'ho deia perquè es va filtrar una publicitat genial d'aquest lloc... I es va filtrar amb l'hora de les 9 de la nit, que en principi era l'hora que començava aquesta festa. Òbviament, crec que això es va filtrar doncs, per fer una bona publicitat en
0: Clar.
1: Aquest lloc, però ho van filtrar amb una hora que no era la correcta per evitar doncs, que anés molta gent.
0: Però tu això ho saps i...
1: Això ho sabia. Jo sabia que la festa no era a les 9 de la nit, sinó que començava a les 6 de la tarda i jo a les 4 de la tarda ja hi era allà. I sí, una festa espectacular, la veritat. La Minya Mal no es va deixar veure en cap moment, ni a l'entrar ni a sortir. Vam veure familiars de Lamin, vam veure tots els jugadors, bueno, gairebé tots els jugadors de la plantilla del Barça, que van anar molts en parella, em va sobtar molt, a diferència de l'any passat, que anaven la majoria solters, o bueno, solters, anaven sols. Van anar en parelles, bueno, vam veure els familiars de Lamin, amics també de Rocafonda, de Mataró, vam veure un ambient molt familiar, sí que és cert que va ser un ambient com més proper, hi havia famosets, tampoc tant com l'any passat, que va ser una passada. Bad Gyal va ser l'última en arribar i l'última en marxar, també ho he de dir. I bueno, va ser realment una festa molt emotiva perquè estava la gent que hi volia que estigués. El gran dubte, hi havia noies d'imatge? Sí, hi havia noies d'imatge. No hi havia gaires, no hi havia moltes, però n'hi havia. Perquè jo vaig estar en contacte amb tres d'elles que estaven a l'interior de la festa i la finalitat no la sé.
0: O sigui, per tant, al final, tot i tenir parella, noies... la Minya Mal o l'entorn de la Minya Mal hauria contractat noies d'imatge sí, per anar a aquesta festa.
1: Sí, i em consta que va ser una persona de l'equip de la Minya Mal.
0: Temàtica rosa, en aquesta
1: temàtica
0: festa.
1: Temàtica rosa. No sabem la intenció d'aquestes noies d'imatge. Igual era doncs, que a la festa hagués doncs, noies guapes per ambientar l'ambient, per dir-ho d'alguna manera.
0: És que
1: no
0: em sembla
1: sé.
0: Surrealista.
1: No, clar, és que, a veure, sí, tampoc podem confirmar clar. Coses que no sabem que han succeït a l'interior de la festa, clar. Vale? Però que, a veure, n'hi havia. Això s'ha de dir.
0: Temàtica de color rosa, tots anaven temàtica, vestits de color rosa.
1: Temàtica rosa i la gran incògnita era la nòvia de la Minya Mal va ser a la festa. Doncs sí, s'ha confirmat que Inés García va estar a l'interior de la festa, també vestida de rosa, amb la bona Barbie.
0: Sí.
1: Ha publicat imatges a les seves xarxes. I atenció, també ens ha sobtat molt la presència de Dulceida. Dulceida
0: amb
1: va
0: la
1: estar...
0: Alba Paul, amb la seva
1: sí.
0: dona.
1: Van estar a l'interior d'aquesta festa. Jo desconeixia la relació que pot tenir Dulceida amb la Minya Mal, és a dir, no sabia que eren amics.
0: Crec, ara opinió personal, que pot ser que sigui més una estratègia o que hagi demanat la Inés de convidar-les, la Inés és influent.

0: cert.
1: Jo crec
0: i per tant potser que amb ella l'interessi, no? A moda d'estar més propera a aquestes grans influencers com és la Dulceida, doncs al final de dir-li la mina, escolta, convidem a la Dulceida i a l'Alba, que a mi ja m'aniria bé tenir-les a prop.
1: És que jo crec que els trets van més per aquí, és a dir, algunes no de les influencers que hi havia eren... Jo crec que amigues d'Inés García, doncs perquè ella tampoc es sentís sola a l'interior d'aquella festa rodejada de jugadors de futbol i d'un ambient doncs, del que ella no està acostumada a estar, saps? Si no coneix a ningú.
0: També tatuatges. Vaig veure que la Inés es va fer un tatuatge, o sigui, no faltava de res.
1: Es van fer tatuatges. De fet, també els convidats, com vaig publicar en exclusiva a la revista Lectures, els hi donaven unes bosses grogues d'una marca, no farem publicitat, una marca de cremes, i també els hi donaven unes xancles d'una marca també molt coneguda com a regal a tota la gent doncs, que havia assistit a la festa. I atenció, home, això s'ha d'explicar perquè és una cosa surrealista, i és que Lamine Yamal a mitjanit, després, bueno, mitjanit, no van acabar gaire tard, després direm l'hora que van acabar, però quan ja havien sopat i estaven prenent les copes, va decidir que li venia de gust un capritx. I sabeu quin capritx era?
0: Ai, alguna cosa de menjar o de què?
1: Aquí sí que diré la marca perquè si no, no s'entendrà.
0: A veure...
1: Hamburgueses i patates de McDonald's.
0: Ah, no, el McDonald's!
1: I atenció, vaig poder parlar amb McDonald's i ser l'import d'aquesta comanda. 1.200 euros en hamburgueses de McDonald's.
0: No li van regalar?
1: No li van regalar. No li van regalar, no. Això ho hauria d'haver pactat abans. Òbviament, va ser un capritx que li va sorgir del no res i va dir, doncs ara vull hamburgueses, McDonald's, porta'm hamburgueses per tots els convidats. Si no m'equivoco malament, eren 100 hamburgueses i 100 de patates, i ja et dic, 1.200 euros doncs, en aquesta cadena de menjar ràpid.
0: Cap a la Lamine Yamal, 1.200 euros en hamburgueses és com per nosaltres 5 cèntims amb un cafè de la màquina d'aquí de la ràdio, saps
1: el
0: que et vull dir?
1: I a més, el problema quin era? No hi havia com fer aquest enviament a domicili,
0: clar,
1: en aquest cas, a la Masia, i van... contractar de sobte a una pobra noia amb el seu cotxe, un Seat Panda, que no sé ni d'on va aparèixer aquella noia, tots els seients de darrere, tots plens de capses d'hamburgueses.
0: Uau.
1: Tots plens de caixes, tot ple, tot ple, tot ple. O sigui, una passada.
0: Em deia la Carla ara que la Dulceida és de l'empresa de representació de la Inés García, també, d'influencers.
1: Ah, també està?
0: De InManagement, que està dins de la mateixa empresa. Doncs aniria una mica per aquí els trets.
1: Doncs
0: no?
1: Aleshores ja té més sentit, clar. Té més sentit doncs, que hi hagi... Doncs, que hi hagi...
0: Sí, veus que s'ha posat el perfil i tenen la mateixa empresa.
1: Doncs aleshores això ja té més sentit doncs, que fos allà, clar, és que si no tenia cap mena de relació ni de sentit.
0: I que seria l'empresa de representació, com dèiem, també de la Dulceida i de la Inés García, però que, a més, en aquesta festa va haver-hi moltes actuacions musicals.
1: Va haver actuacions musicals, vam tenir a Morat, vam tenir a Mike Towers, bueno, tots els cantants amics de Lamine Yamal, Bad Gyal, també, que ja et dic, com va ser l'última en arribar, que va arribar cap allà a les 12 o inclús més tard, la 1 del matí, i arribava de manera molt discreta, però jo la vaig enxampar.
0: Alba, t'hem enxampat, Alba.
1: Home, si l'hem enxampat, mare meva. I després va sortir l'última, no, gairebé de les últimes, i molt amable, es va fer fotos amb els fans que hi havia a la porta, perquè he de dir que es va apropar tota la gent del poble a la porta d'aquesta masia per veure entrar i sortir
0: quants
1: aquests jugadors.
0: Quants convidats, aproximadament?
1: Al voltant d'uns 120, 130, més o menys, més o menys. Sí que és cert que són molts menys convidats de la festa de l'any passat, que l'any passat, si no recordo malament, eren més de 200 convidats i moltes més estrelles universals, però aquest any doncs, ha decidit fer-ho d'una manera més íntima. Ens ha sobtat molt tenir la presència dels familiars de la Inés García.
0: Sí, t'anava a dir, els pares de la Inés van anar-hi.
1: Sí, els pares de la Inés també van estar allà presents. Els sogres de Lamine Yamal. Que, per tant, això dona a entendre que aquesta relació ha donat un pas endavant, és una relació ja més estable. La família d'Inés García a Barcelona ja bueno, doncs, mostra com aquesta relació va cap amunt, va cap amunt, saps? No és una cosa passatgera.
0: A veure si els veiem més junts, aquesta festa de Lamine Yamal, que com dèiem, ha estat potent, però ni de bon tros com l'any passat.
1: No, la veritat. No ha generat tanta polèmica. Jo també entenc que el Barça l'any passat, és cert, i ho sé, doncs que li van donar un toc d'atenció, li van dir...

0: Van dir, escolta, frena, perquè això no pot succeir, no pot seguir així, perquè aquesta imatge que estem donant d'un jugador fiestero i juerguero doncs no és la imatge que volem transmetre. Mm-hmm. I, per tant, aquest any ho han protegit molt i diré que ho han protegit tant que hi havia 3 controls de seguretat per accedir a la masia, quan no, generalment no hi ha ni un. Doncs hi havia 3 controls de seguretat i no tan sols això, sinó que estava ple de drons rodejant tota la zona per, bueno, doncs per vigilar tot el que succeïa al voltant de la masia.
1: També ha fet 19 anys, no n'ha fet 18, que ja sí. És un altre número.
0: I a Lamine Yamal va marxar al voltant de les 3 del matí.
1: Ah, ostres.
0: Sí,
1: i però va continuar la festa sense ell?
0: No, va marxar al voltant de les 3 del matí, va ser l'últim en abandonar la masia. He de dir que el dia següent tenien entrenament, teníem entrenament al matí i a la tarda, i van assistir tots, incluït el Lamine, que va ser l'últim a marxar perquè la resta de jugadors al voltant de les 12 de la nit tots ja abandonaven la zona. I la resta de convidats, que òbviament no s'hi dediquen al futbol i per tant volien continuar la festa, doncs se'n van anar a una discoteca de Barcelona que es diu Xoco, i allà doncs va continuar amb un after party fins a les tantes del matí, on jo ja no hi vaig anar.
1: Prou, ja fins aquí portant des de les 4 de la tarda fent guàrdia, eh?
0: Mare meva. Mare meva.
1: Explicada la festa de Lamine Yamal, hem de parlar, atenció, de la Chenoa, que la tenim per aquí, per Barcelona, no?
0: Doncs sí, tenim molts famosos a Barcelona, Maria. Una d'elles és Chenoa. T'he de dir que la tenim allotjada a un hotel de Castelldefels. Això t'ho estic explicant en exclusiva.
1: Exclusiva, tenim per aquí, exclusiva, bomba, ho tenim per aquí, allò del Marc. Quan explica una exclusiva, tenim un àudio que diu exclusiva del Marc.
0: Doncs bomba, bomba.
1: Bomba, tenim a la...
0: Aquest és el King Africa, no?
1: Sí, clar.
0: Ah, meravellós.
1: Exclusiva.
0: Ara sí, ara
1: sí. Ja ho vas explicar.
0: Doncs no, a veure, no, tampoc és una gran exclusiva. Només estem citant doncs, que tenim a la Chenoa a Catalunya. Va arribar ahir, la tenim allotjada a un hotel de Castelldefels. El més probable és que marxi avui. I bueno, doncs ella, com mallorquina que és, doncs li agrada molt les terres catalanes. Ahir la vaig veure a Castelldefels parlant en català, supercontenta de ser aquí. I t'he de dir doncs, que també la que ha estat a Catalunya, aprofitant que estem parlant de famosos que estan per aquí, Paz Padilla.
1: També l'hem tingut per aquí.
0: Paz Padilla va marxar el passat divendres, l'hem tingut a Girona, a la Costa Brava. Fent plans aquests que ja li encanten, doncs passejant en vaixell per Empúria Brava, l'hem tingut a les platges de l'Escala, que són les platges més properes a la casa que ella té a Girona, no vull dir ben bé el poble per privacitat, però, bueno, la Paz Padilla li agrada molt venir aquí a Catalunya. Pensa que la seva filla, al final, la Ferrer, de cognom, Anna Ferrer, Padilla, doncs, té arrels catalanes i, per tant, doncs, escolta, ella, la Paz Padilla, també ho porta a la sang. Li encanta Catalunya i, a més, a mi m'ho ha dit molts cops, que Catalunya li encanta. Un dels plans que més li agrada a la Paz Padilla és anar a la Santa Market de Santa Cristina d'Aro.
1: Va ser-hi tu, també.
0: Sí.
1: Vam estar sortejant entrades aquí al matí de Ràdio 4. 2 oients també hi van anar-hi.
0: A mi em tracten molt bé cada any, ho he de dir públicament. Em donen el passe VIP i puc anar a l'hora que vulgui, a tot arreu on vulgui de la Santa Market. I la Paz Padilla, doncs això, va estar passejant per la Santa Market, s'ho va passar d'allò més bé, i va tenir una anècdota amb una noia doncs, que treballa en una botiga, que es va apropar a ella i li va dir: Paz, l'any passat et vaig veure, no em vaig atrevir a dir-te res, i aquest any et vull fer un regal perquè el llueixis tu al teu Instagram. Ostres. I li va regalar una espècie de bolso. I bueno, la Paz Padilla a Catalunya és cada estiu bé, a ella li encanta. De fet, celebra també cada any al Cap d'Any a Catalunya.
1: I la Chenoa, molt ràpidament, que s'ha vist envoltada amb una polèmica.
0: Mare meva. Ha robat un perro! No. Suposadament.
1: Molta gent diu a les xarxes que la Chenoa ha robat un gos.
0: A veure, suposadament. No podem confirmar, però sí que és cert doncs, que estan sortint els rumors. Bueno, rumors no. A veure, la propietària d'un gos que el va perdre diu que el gos de la Chenoa, aquest gos el va adoptar fa un temps... assegura doncs, que aquest gos de la Chenoa és el seu gos i, per tant, li està demanant que li faci les proves per veure el xip a nom de qui està. I la Chenoa no vol fer aquestes proves. Per tant, jo no vull ser mal pensat, però Chenoa, fes les proves si realment aquest gos és teu i no li hem mangat a ningú. Clar.
1: Chenoa, que per cert és la és presentadora que... d'aquest programa que fa Televisió Espanyola.
0: Del Doc, no?
1: Del Doc Fai, em sembla que es diu, no?
0: Sí, que precisament és un programa...
1: I que el gos surt en aquest programa, per això.

0: s'ha destapat tota aquesta polèmica arrel d'això, eh?
1: I que precisament és un programa on ajuden a la gent a adoptar gossos.
0: Exacte.
1: Doncs per tenir aquest gest bonic amb els animals, doncs, que viuen amb una protectora i que tenen una vida, doncs, molt trista, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Si no, atrévete a fer les proves del xip del gos, però, clar, per desvetllar dubtes.
1: Però també, ara llançant a favor de Chenoa un d'això. Escolta, Chenoa, jo entenc que si tu vas a una protectora i agafes un gos, vale, últim que t'esperes és que el gos d'aquesta protectora era el gos que una senyora ha perdut i que està buscant. I, per tant, un cop et tens aquest gos i t'has encapritxat i t'has enamorat i l'estimes, és molt complicat. No. Però també entenc a la senyora. O sigui, és una situació molt complicada.
0: És un gos preciós, eh? Evidentment, és un pomeranian maquíssim,
1: el gos
0: de la Chenoa. Bé, que s'envolta en aquesta polèmica. I, per acabar, Marc, parlem de la Núria Roca i el Juan del Val, que estan a Càdiz.
1: Mare meva, quines vacances. Són les que nosaltres mereixem. A un hotel... No.
0: Sí,
1: tu rius. A un hotel de luxe, però de luxe, de luxe, de luxe. El Gran Melià Hotel Palacio Santi Petri, imagina't.
0: Mare
1: sí,
0: Déu.
1: Sí, o sigui, per dir-ho, és complicat fins i tot. A Chiclana de la Frontera. Mm. Eren 5. Juan del Val, Núria Roca i els 3 fills, vale? Doncs et diré una cosa. El preu mig d'aquell hotel, la nit, a una habitació normal, són 900 euros.
0: Uau.
1: Per tant, estaríem suposant que en una habitació normal s'haurien gastat 4.500 euros la nit. Però què passa? Què passa? Que no han estat en una habitació normal, Maria. Han estat a la suite de l'hotel.
0: Ostres,
1: si en una habitació
0: normal 900 euros?
1: La nit, els 5, haguessin pagat 4.500 euros la nit, a la suite, no em vull ni imaginar el que han arribat a pagar.
0: No ho saps, o sigui, exactament, eh?
1: No sabem el preu de la suite, perquè és que directament a internet ni t'ho posa. Ni t'ho posa per no espantar-te. Jo crec que també per mantenir una mica la privacitat la privacitat de la gent que decideix agafar aquesta habitació, que imagino que són gent, doncs, amb poder, empresaris, famosos, i gent, doncs, del sector, no? Però bueno, que s'han passat unes vacances d'allò més luxoses en aquest hotel. Els hem vist, doncs, a una guingueta de la platja, dinant, s'ho han passat d'allò més bé, també els encanta. De fet, a la Núria Roca, que és senzilla, és senzilla dins del que cap, però és una persona molt propera, senzilleta i tal, a ella li encanta anar a la platja, estar en una guingueta, amb més gent, saps? O sigui, igual que s'allotja en un hotelazo.
0: T'anava a dir, s'ha gastat milers d'euros en una nit d'hotel, doncs també li agrada estar com a la platja.
1: Però em xoca molt aquesta banda com contraposada, no? Perquè un altre que es gasta això en un hotel diu, jo d'este hotel no salgo, saps?
0: Clar.
1: O sigui, jo me quedo aquí dentro. Sí. Doncs no, ella se'n va a la platja, s'embruta de sorra als peus, saps? O sigui, es posa allà a suar sota d'una guingueta, a ple sol... I aquestes han estat les vacances, doncs, que han dut a terme familiars, perquè recordem, doncs, que Núria Roca i Juan del Val, doncs, habitualment van a Menorca, que han estat també aquest estiu, també han sortit amb una imatge a les portades de les revistes, i ara, doncs, a Càdiz, uns dies es connectarà abans
0: aquí,
1: de tornar a Madrid.
0: Ara cap allà, no?
1: Sí.
0: I tenim a la Gemma López a Mèxic.
1: A Mèxic, la Gemma López, mare meva, també s'ho està passant pipa, també està en plan familiar, ha anat amb la mare i ha anat amb la filla, l'hem vist, doncs, en aigües cristal·lines, menjant tacos, prenent els margarites frozen típics d'allà, bueno, s'ho està passant pipa, un plan i un viatge familiar meravellós, i ella també habitualment ella és habitual veure-la també a Mallorca, perquè té pis a Mallorca, molt a prop de Marivent, d'on estigueix a la família reial. Habitualment cada estiu Gemma López és portada de les revistes en biquini a Mallorca, i aquest any és que ni l'hem vist a Mallorca, ni l'hem vist amb una portada, i ara el que sabem, perquè ella ho està publicant a xarxes, perquè tingui premsa al darrere, és que està a Mèxic, de viatge familiar, i creua un moment complicat a nivell professional, perquè, bueno, doncs no sabem què succeirà amb el seu futur laboral.
0: Ostres.
1: Perquè Espejo Público, doncs, tal com han anunciat companys, no continuarà amb la secció de premsa del cor, que era la secció, doncs, que ella duia a terme, que ella dirigia i que, a més, ella que ho presentava. Inclús quan la Susana Griso està de vacances, ella presentava. I, bueno, en principi, ara el seu futur laboral és incert. No sabem què succeirà, a on anirà, si la recol·locaran en el mateix programa, si ella decidirà fitxar per una altra cadena com pot ser Tele5,

0: 5 i tornar al seu origen, bueno, al seu origen no, al lloc on ella ha considerat casa durant molts anys, i doncs no sabem què succeirà, però la Gemma López el que sí que sabem és que ara ha decidit desconnectar, allunyar-se de tota polèmica i de tota mala notícia laboral per ella, i ja quan torni de cara a finals d'agost, doncs ja veurem què succeeix la nova temporada.
1: De moment desconnectant, ja veurem a veure què passa amb
0: doncs
1: ella.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Què tens aquesta setmana, Marc, per acabar? Que hem de... Acabem
0: setmana.
1: El programa ja.
0: No et puc donar gaires detalls perquè
1: llavors
0: t'escolten. Saps què passa? No és broma. Saps què passa? Que a mi, quan la competència sap que estic aquí al programa, diuen, doncs anem a escoltar, perquè el Marc, com ho explica gairebé tot, a veure si ens dona alguna dada d'on va o de quin tema farà per poder posar-nos nosaltres també a fer aquest tema.
1: Però l'altre dia vas estar en un vaixell a Tarragona, de superluxe.
0: Ah, sí, vaig estar cobrint una notícia per Telecinco, un vaixell d'un emir de Qatar, que és un amic de Joan Carles, doncs, que ha decidit portar el seu vaixell, un vaixell immens, de 130, més o menys 130 metres d'eslora, i l'ha decidit portar al port de Tarragona, un port que generalment acull a grans vaixells, també va estar el de Steven Spielberg, bueno, vaixells de impressionants, semblen creuers. L'altre dia fent el directe estava jo allà amb el micròfon, mirava cap amunt i deia, però si això és més gran que l'edifici on jo visc. O sigui, una autèntica passada. I precisament aquesta setmana, divendres passat, també vam ser a Salou amb els de Telecinco. Mm-hmm. Vam tenir aquí a la Belén Rodríguez, vam estar amb la Paloma, l'estilista, Antonio Montero... Mm-hmm. El Jon Aramendi, el Quique Quintana, el nebot de l'Anna Rosa Quintana, la Núria Fresita...
1: Ai, m'encanta, és tan maca, la Núria. Sí. N'hem parlat un parell de vegades amb ella, és amiga teva també.
0: Sí. I vam ser a Salou doncs, fent un programa especial per Telecinco, allà en directe, va ser molt divertit. La gent d'aquí de Catalunya, concretament de Tarragona, de Salou, ens van acollir superbé i ens ho vam passar pipa, la veritat.
1: Et veiem al De Corazón algun dia?
0: Ara de moment no, perquè estic a les tardes de Telecinco.
1: El
0: i
1: Marc
0: estem...
1: va de boli també. El veieu a Telecinco, el podeu llegir a Lectures, que et vas estrenar aquesta setmana.
0: Lectures, Vanitatis.
1: Vanitatis i també
0: Radio Nacional
1: i
0: també estic a l'agència G3.
1: Sí, a tot arreu.
0: A tot arreu, a tot arreu. I de moment a De Corazón aquest estiu no, però veurem la temporada de la tardor. A veure si m'ho puc organitzar.
1: A veure si tu pots organitzar. L'ideal, els direm als companys, el Javier Hoyos, a l'Anna Igartiburu, que són fantàstics.
0: Genial.
1: Allà tot l'estiu també.
0: De debò que són els millors. Tothom em pregunta què tal l'Anna Igartiburu, jo sempre dic el mateix. Bueno,
1: mira, el Gorka que ha treballat també ho diu, que és fantàstica.
0: És genial. O sigui, no he coincidit mai amb una presentadora tan bona, tan empàtica, i és que és com si fos de la teva família, això és un amor, és
1: gent
0: un amor.
1: Així, més gent així en aquesta professió,
0: sisplau. Sí, que fa falta.
1: Cal, al món en general i a la professió periodística, que és el nostre cas, cal gent així, sisplau. Acabem el programa?
0: Mare passa meva, molt que ràpid això. Ha passat avui,
1: Ha passat molt ràpid.
0: I mira que porto hores aquí esperant entrar en directe,
1: Ha passat meva. Molt ràpid. Són pràcticament les 12, nosaltres marxem els del matí de Ràdio 4, però tornarem a ser demà aquí quan siguin les 8 en punt. Fins demà, que sigueu molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Segona plantada d'un membre del govern a la Comissió Migratòria de Ceuta al Senat. Avui havia de comparèixer el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i com va fer el titular d'Interior la setmana passada, ha decidit no comparèixer. El portaveu del Partit Popular, José Antonio Monago, ha retret l'actitud d'Álvarez i ha criticat la gestió del govern espanyol durant l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
2: Después del 15 de agosto, la pregunta que el señor Álvarez ha decidido no venir a responder es todavía más sencilla. Si se pudo evitar el 15 de agosto, ¿por qué no se evitó el 30 de julio?
0: Álvarez, de fet, es troba a aquesta hora a Barcelona visitant les obres de Casa Àsia. Mentrestant, a Ceuta, en marxa la reunió entre la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i el president de la ciutat, Juan Jesús Vives. Vives ha llançat un ultimàtum al govern. Li dona 30 dies per gestionar la crisi i retornar a la normalitat a la ciutat autònoma. Si no, diu, recorrerà a la justícia. Milers de migrants continuen als carrers i els tràmits per sol·licitar asil avancen lentament. El director general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Mauricio Valle, assegura que falten funcionaris i espais adequats per rebre les sol·licituds i estudiar-les cas per cas.
3: Las que están en la playa, salvo algunos que de manera aleatoria han podido acceder al triaje y al registro, la mayoría están pendientes.

0: Continuen els esforços per extingir l'incendi forestal a les penyes de Riglos, a Osca. Tot plegat després, recordem, de la mort ahir d'un soldat de la Unitat Militar d'Emergències en un accident de trànsit mentre participava en l'operatiu d'extinció. Els altres tres militars que viatjaven amb ell han rebut l'alta aquest matí. Sobre el terreny hi ha un cert optimisme. Les tasques d'extinció d'aquesta nit han sigut productives i la tempesta de diumenge ha ajudat a frenar l'avenç de les flames cap a la penya Oroel, la zona que més preocupava. Sense baixar la guàrdia, les autoritats ja estudien el retorn a casa del miler d'evacuats. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: El objetivo fundamentalmente para hoy es seguir realizando esos trabajos de anclaje con la ventaja de la humedad de ayer y en segundo lugar ya vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
0: Continua actiu el major incendi registrat a Bèlgica, a un parc natural de la província de Lieja. El foc ja ha cremat 3.000 hectàrees i està a prop de la frontera amb Alemanya, tot i que de moment no creuen que pugui saltar-hi. De moment hi ha 600 veïns desallotjats. El foc es va originar a un paratge natural situat a la regió de Valònia. El canvi de les condicions meteorològiques d'aquestes últimes hores, amb precipitacions dèbils i vent favorable, està ajudant a contenir les flames. I l'aeroport de Catània, Sicília, torna a restringir les operacions per nova activitat eruptiva al volcà Etna. L'aeròdrom només permet 5 aterratges per hora fins a les 2 d'aquesta tarda, mentre que no manté cap restricció pels enlairaments. D'aquesta manera es torna a veure condicionat després que ahir detectés tremolor volcànica i després d'una setmana i després que la setmana passada estigués plena d'interrupcions i que es va saldar més de 1.000 vols cancel·lats i 100.000 viatgers afectats. Un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és la meitat que la registrada en els homes. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: La investigació recull que les dones sobreviuen amb menys freqüència després d'una mort sobtada cardíaca que els homes i presenten un perfil clínic diferencial. El doctor Youssef Azeni, investigador principal.
3: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'enfermedad psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
2: Amb aquestes dades es confirma la necessitat d'estratègies preventives diferenciades, sobretot dirigides a reduir el sedentarisme, l'obesitat i l'abús d'alcohol, a banda de treballar per trobar elements predictius del risc d'alguns psicofàrmacs associats al consum d'alcohol.
0: I un darrer punt, l'estació meteorològica de Can Bruixa, Barcelona, ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus. Segons el Meteocat, l'estadística d'aquest 2026 supera els anteriors màxims de 51 nits tòrrides a l'estiu del 2003 i les 46 del 2022. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
4: Ràdio 4. Radio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Ja arrenquem la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Et donem la benvinguda al Sota Sospita, edició estiu, al nostre espai de conversa de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Al Sota Sospita som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i també comptem amb la complicitat dels nostres habituals. Avui és el torn del Jordi Coromines per la seva sessió d'Història i Biografies. Ens parlarà en aquesta ocasió, ja sabeu que estem recorrent al segle XX i estem encara anclats a la postguerra, del paper de l'Església a Catalunya, de com...

0: Si la setmana passada a les sessions d'Història i Biografia amb el Jordi Coromines ens centràvem en les riuades del 1962, del 25 de setembre, i tots els efectes, el desastre, la tragèdia que arran de les inundacions doncs, va patir la societat catalana, els nouvinguts, els immigrants, les persones humils, els que vivien doncs, i van quedar-se sense casa, etcètera, etcètera, de manera que, més enllà de parlar del desastre natural, vam parlar de totes les mancances, diguéssim, no, del sistema, etcètera, en el franquisme, estem encara als anys 60. Avui continuem en aquesta dècada.
1: Sí.
0: Anem a mirar cap a una altra banda, de totes maneres.
1: Ara direm allò, però en el bon sentit de la paraula, de con la Iglesia hemos topado.
0: Ah, sí? Bueno, doncs con la Iglesia hemos topado. Anem a fer memòria pel que fa a la posició de l'Església respecte al franquisme,
1: sí,
0: no?
1: Una església antifranquista.
0: En aquells anys. Clar, des de la perspectiva actual i des de la simplificació històrica, moltes vegades s'assimila església amb el règim, no?
1: Sí,
0: i antiesglésia amb el bàndol contrari, amb els rojos, amb els comunistes, etc. Però res més lluny de la realitat, o, com sabeu, els catalans i les catalanes, la realitat és molt més polièdrica. No ets indepe o anti-indepes. Vull dir, sí, hi ha moltes opcions. En aquest país ho sabem molt.
1: Hi ha matisos.
0: Que la gamma de grisos i els matisos és on radica part, no, del posicionament de moltíssima gent. I en aquesta època de postguerra, a Catalunya en concret, doncs, també ho vam explicar quan vam parlar del Pujol jove, no, que era un tio molt catòlic, molt tal, però molt oposat al règim. Vam parlar del Pujol jove, eh? Vull dir que no vam qualificar-lo, del Pujol gran, aquí no hi hem entrat.
1: No hi hem entrat.
0: Perquè, per qüestions òbvies. Sí. I avui estem, per exemple, en el 63, per començar,
1: sí,
0: no? I veurem com és aquest posicionament dels homes de l'Església pel que fa al moment polític i social que s'està vivint a casa nostra.
1: A veure, hi ha una qüestió fonamental, perquè ja sabeu que allò que és local, sobretot si parlem de l'Església, sempre ve d'un context internacional.
0: Uh-huh.
1: I aquí què passa? Doncs bé, l'any 58 va morir un papa que era, diuen que era el darrer papa a l'antiga, que era Pius XII,
0: uh-huh,
1: i va arribar Joan XXIII. Joan XXIII, que li deien el papa del somriure, de cop i volta diu, ei, l'Església s'ha de modernitzar.
0: Uh-huh.
1: Llavors organitza el Concili Vaticà II. Això, per exemple, fa que a tots els països on abans la missa es feia en llatí i es pugui fer la llengua original. Però també diu l'Església ha d'anar, que ara amb el papa Francesc una mica hi havia aquest esperit, no? És la idea de l'Església ha de modernitzar-se i no ha d'encarcarar-se.
0: No, i ha d'acostar-se a la gent, no? Que és el seu objectiu al final.
1: I fins i tot quan fa la homilia o quan obre les portes del temple, ho ha de fer d'una manera que no sigui només la de tancar-se en la pròpia religió.
0: No ha de ser elitista, sinó que ha de ser inclusiva.
1: Ha de ser una església com el que seria la dels orígens,
0: mm-hmm,
1: és a dir, per a les persones. Aleshores,
0: quan no hi havia jerarquia, vols dir? Clar,
1: sí,
0: és impossible.
1: Però vaja. A veure, l'Església, sí, ja sabem què és, però en aquest sentit que anava a dir, durant aquest moment del franquisme, l'Església, com deia la Laura, què passa? A veure, el règim durant els primers 20 anys es definirà nacional catòlic.
0: Correcte.
1: I
0: la jerarquia eclesiàstica beneeix el cop d'estat, la guerra civil, i està del costat de Franco.
1: Sí, sí, perquè
0: vull
1: a
0: dir,
1: més
0: la jerarquia, vull dir, això passa així.
1: A l'Església li agradava dir que la guerra, sí, civil era una croada, una cruzada.
0: Ja, clar.
1: I durant aquests, a veure, Franco bajo palio, etc, etc, etc.
0: Després l'Església, a més, controlava l'ensenyament, no? Controlava,
1: sí,
0: diguéssim, a la gent, sobretot de l'àmbit més rural.
1: Vull dir,
0: tenia una influència tremenda. Aquest rotllo així puritano, també.
1: Sí, a veure, i amb
0: vull dir, eren part de l'educació social de la població repressiva, també,
1: sí,
0: de la mà,
1: sí,
0: del règim, però tot això als anys 60 canvia.
1: Sí, a més, nosaltres ja hem vist un antecedent que va ser el del cas Galinsoga,
0: mm-hmm,
1: perquè allò va passar a una església. Va passar a l'església de Sant Ildefons i estaven donant una missa en català.
0: Una missa en català, que també ho hem explicat aquí en un capítol anterior.
1: Sí, llavors el Galinsoga, director de La Vanguardia en aquell instant, va dir "Todos los catalanes son una mierda".
0: Sí, correcte.
1: I va començar una campanya de boicot que va sortir justament d'aquell temple del carrer dels Matazo.
0: Mm-hmm.
1: Bé, a Catalunya el que tenim és que també l'església té un punt diferencial, que és el català. Justament.
0: Correcte, correcte. I en aquest sentit, tu ho parlaves del Concili Vaticà II,
1: sí,
0: que el que s'extreu més important d'allà és que afavoreix la llibertat de culte.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I la democràcia, i això és que genera

0: les primeres esquerdes o les definitives esquerdes amb el sistema imposat en aquest país, que és el règim franquista.
1: I el clergat de base, que
0: i llavors comença
1: a haver-hi
0: un distanciament evident. I clar, aquí doncs, la gent que anava a missa doncs, volia la missa en català i també la llengua i s'utilitza com a arma o com a eina per expressar la voluntat dels feligresos.
1: I aquí hi ha dos factors, que és d'una banda l'abadia de Montserrat, que ara sí. Ja anirem, com no, ja ho havíem vist l'any 47, sí. Que es va fer, quan es va fer l'entronització de la Verge, van posar una gran bandera, una gran senyera, sí. Però que anava a dir jo, a veure, hi ha Montserrat, que ara ja anirem, perquè hi ha unes declaracions que són molt bèsties,
0: de
1: l'abat
0: sí.
1: Escarrer, sí. Però també tenim que els barris, i a mi això m'agrada molt perquè per una vegada aquí, tachan, tachan, tachan, sortirà el meu barri, que és el Guinardó,
0: ah, molt bé, sí.
1: A la capella de... a la capella, més aviat, a la parròquia de Mare de Déu de Montserrat,
0: sí.
1: Allà què va passar? El règim feia una mica més la vista grossa si tu et reunies a l'església.
0: Uh-huh.
1: Llavors, diguem, el clergat de base el que va fer és que, a veure, els veïns els hi va dir si vosaltres voleu reunir-vos per
0: veniu
1: les vostres
0: aquí,
1: coses,
0: veniu aquí.
1: Veniu
0: a la casa de Déu, que és casa vostra.
1: Exacte. Llavors van començar, per exemple, a Verge de Montserrat a fer revistes que són una mica l'embrió del que després, que un dia en parlarem, serà tota la lluita veïnal.
0: Uh-huh.
1: Va haver-hi una revista que es deia Atalaia, que la va fer un gran periodista de Barcelona, que aleshores era molt jovenet, el Josep Maria Huertas Claveria,
0: uh-huh.
1: Que a partir d'aquí comença la seva feina de treballar per la ciutat i per les persones des dels barris. Però Montserrat, no? El tema de Montserrat, que és... bueno, a més, el Huertas després anirà al Poble Nou, uh-huh. Farà uns llibres excepcionals que es diuen tots els barris de Barcelona, amb el Fabre, un altre periodista. Però què anava a dir jo? A Montserrat, l'any 1963, sí. Resulta que hi ha un periodista, que em sembla que es deia Hamacois, que entrevista l'abat Escarrer.
0: Sí,
1: i
0: el diari francès Le Monde.
1: Clar, que això és important.
0: Clar, ojo, és que vull dir, no és per aquí, és a nivell internacional, diguéssim, no? Això, que tindrà repercussió les seves paraules.
1: Això a casa nostra, diguem que lluïa molt.
0: Uh-huh.
1: Ara jo crec que també, però en aquella època més. Llavors l'abat Escarrer el que diu, que el règim franquista, parlo de memòria, que el règim franquista, doncs, catòlic de només...
0: Sí, un règim que es diu cristià, però en el que l'Estat no obeeix els principis del cristianisme, diu... No tenim darrere nostre 25 anys de pau, sinó tan sols 25 anys de victòria.
1: Sí, sí, i això és una...
0: La qüestió és que l'abat el que fa és criticar la dictadura franquista.
1: I com ho fa?
0: I reivindicar una Catalunya democràtica i en llibertat. Vull dir, ell fa unes declaracions... Clar, és un membre de la jerarquia catòlica i es manifesta en contra del règim.
1: Sí, sí.
0: Això és com molt, molt, molt polèmic. Defensava, a més, la llibertat de premsa, la llengua catalana, doncs això, la democràcia, que la jerarquia eclesiàstica espanyola fos fidel a aquells principis, sí, del Concili Vaticà II de llibertat de culte. Clar, els hi peta el cap, als franquistes.
1: Sí, sí,
0: és que diu, però falso!
1: Falso, mentira!
0: Esto es un cúmulo de falsedades incomprensibles! A veure, imagineu quina persona va poder dir això, una persona que després va continuar en democràcia allà a primera fila.
1: Ah, Manuel Fraga, segur.
0: Sí, Manuel
1: segur,
0: Fraga.
1: Segur, segur. Manuel Fraga, que en aquell moment també va inventar...
0: Ja era ministre del govern espanyol de Franco.
1: Va inventar aquella frase de Spain is different.
0: Sí.
1: Spain is different, perquè era el gran venedor del turisme, després va fer una llei sobre la censura, però bé, al final què passa amb l'abat Escarrer? Atenció, i amb això tancarem aquesta primera part.
0: Sí, sí.
1: Realment ha de deixar el país. Ha de deixar el país, s'exilia a Itàlia, renuncia al càrrec d'abat de Montserrat,
0: sí.
1: I bé, sí que tornarà a Barcelona, però acabarà morint l'octubre del 68.
0: I no només això, sinó que requisen tots els diaris de Le Monde en els quioscos.
1: A la Rambla.
0: Clar, perquè no sigui pas que es llegeixi la gent després de que el Manuel Fraga Iribarne doncs, digui això, que és un cúmulo de falsedades, solo comprensibles a causa d'una ofuscación mental. El va tillar de xalat a l'abat, saps? I, a més, Frank va dir que Escarrer, que l'abat, només pretenia el retorn a una política que portava Espanya a tota velocitat al comunisme ateu.
1: És que el tema del comunisme,
0: bueno,
1: en aquest,
0: clar,
1: país...
0: Continua funcionant, te n'adones?
1: Sí, sí, continua. Ara fa poc, amb un tema de...
0: Comunistes!
1: Amb un tema de vivenda, o no sé quina història era, un senyor
0: dels
1: empresaris,
0: igual,
1: va dir filocomunistes,
0: no,
1: a determinades persones que precisament no ho semblen,
0: doncs,
1: gaire.
0: Doncs això, que l'abat Escarrer, arran d'aquesta entrevista a Le Monde, d'aquestes declaracions, va haver de marxar a l'exili.
1: I és el primer episodi que estem explicant, sí, perquè ara vindran més.
0: Perquè veieu doncs, com des de part de l'Església
1: Sí, sí.
0: Doncs van començar aquestes veus díscoles, aquests posicionaments en contra del règim després ja d'un esgotament, perquè no oblidem que portàvem 25 anys de repressió
1: dictadura. I el que diu és aquest tema, que anava a celebrar, i de fet ho va fer el règim, el 1964, allò que es va conèixer com los 25 años de paz, que si
0: volteu... És que, claro.
1: Si volteu una mica per Catalunya, veureu que hi ha alguns barris, com per exemple a Barcelona, però no només, que es diuen La Pau. Per què es diuen La Pau? Perquè es van fer per los 25 años de paz.
0: Ah, amigo.
1: Clar.
0: No sabia això,
1: sí, la conya és aquesta, és molt fort. I ja que estem de conya, direu, ai, quina cançó posarà aquesta gent ara? Doncs Like a Prayer, de Madonna.
0: Ah, mira.

0: Que polèmic va ser en aquell, en el seu moment, perquè el videoclip que acompanyava aquesta cançó, a més,
1: anys 80,
0: no, que
1: hi havia... finals dels 80,
0: ostres,
1: crec.
0: Ara, ara ho hauré d'anar a buscar.
1: 89, crec. Dins d'aquesta memòria prodigiosa que encara conservo.
0: Sí, sí.
1: Jo diria que sí, era el 89.
0: 89, correcte.
1: Sí.
0: Però que va ser molt polèmic, doncs, pel vídeo, no? Per aquest...
1: Bueno, hi havia el tema de...
0: sang negre, plorant.
1: Bueno, era el moment de la Madonna provocant.
0: Sempre ha estat una provocadora.
1: Sí, però va ser aquell moment que va fer un llibre també de fotos nues.
0: Això va ser després.
1: Sí, una mica després.
0: L'eròtica,
1: justament.
0: Això va ser una mica després, sí.
1: Bueno, sí, exacte, això 89 i l'altre seria el 91. A veure, en aquest cas sí, va ser polèmic i per això hem volgut recordar el tema parlant de l'Església. S'ha de dir que dins de tots els fenòmens que van passar aquells anys arrel del Concili Vaticà II...
0: Sí, anem a reubicar per si de cas algú s'ha incorporat ara... al Sota Sospita, en aquesta classe d'història i biografies. Avui estem parlant de la relació entre Franco i l'Església Catòlica a Catalunya durant els anys 60, que és un moment de transformació absoluta, perquè si bé havien fet una simbiosi perfecta en els anys anteriors de la dictadura, perquè havien anat de la mà, hi ha hagut un suport incondicional des de la postguerra, des dels inicis de la guerra, des del cop d'estat, diguéssim, no? Per part de l'Església a Franco, a poc, influenciada pel Concili Vaticà II i per la realitat social i cultural catalana, els molts sectors eclesiàstics, no? Moltes persones de l'Església van distanciar-se i van començar a fer una oposició al franquisme. D'una banda, la pròpia jerarquia, les figures més joves de la jerarquia i que estaven més a prop de la realitat local. D'altra banda, com et deia, doncs, les directrius del papa Pau VI, etc., doncs, fomenten una església molt més a prop de la gent i tal qual, amb aquest Concili Vaticà i un allunyament d'aquesta manera tan repressiva de funcionar. I tot això, ara dèiem, parlàvem de les declaracions de l'abat de Montserrat en el 63, que provoquen el seu exili i que diu que estem vivint una repressió, en definitiva, i a partir d'aquí doncs tot el, no, el sector clerical de clergues catalans, a més que defensen, per exemple, la llengua catalana, les homilies en català, doncs aquestes esquerdes es van fent cada vegada més grans i més evidents. I hi haurà també algun capítol que d'altre significatiu que ara comentarem.
1: Sí, no, hi ha uns quants, com per exemple la manifestació de capellans.
0: Home,
1: que clar,
0: és que,
1: molt
0: clar, que els capellans facin una manifestació és molt significatiu.
1: I a,
0: no?
1: A més van anar per ells, eh? Van anar per ells, és allò, perquè per ser capellans no es van evitar càrregues.
0: No es van tallant una mica, clar.
1: Ni res. A veure, hi ha alguns elements que s'han de contextualitzar molt per l'època, perquè avui en dia doncs, ja formen part de certa normalitat o anormalitat, depèn de com ho vulgueu veure, però, com dèiem, hi havia una base, no? Llavors, l'Església acollia en els seus temples activitats que amb anterioritat haguessin sigut impensables.
0: Uh-huh.
1: Ho veurem als anys 70 amb l'Assemblea de Catalunya, sense anar més lluny. A l'any 64 ho veiem a Sant Medí, a la Bordeta amb Comissions Obreres.
0: Uh-huh.
1: Per què? Doncs perquè es funda allà. Es funda allà, directament. Tenim el moment on germina en aquesta església, que encara podeu veure, en un lloc, per cert, molt recomanable a l'actualitat de Barcelona, perquè es troba al costat de Can Batlló, on s'estan fent meravelles i hi ha un edifici de cooperatives que m'encanta. En fi, mencionem aquest punt, però després que tenim...
0: No, és significatiu,
1: clar,
0: que Comissions Obreres es formi pròpiament, no?
1: Sí,
0: amb una església.
1: Sí, a més és vincular...
0: Ja diu molt, exacte.
1: A veure, és vincular quelcom que ja havíem parlat arrel, per exemple, de Josep Benet. És a dir, Benet és catòlic, però Benet després serà líder del PSUC.
0: Ja.
1: I hi ha molta gent que diu,
0: bé, és que al final els capellans que estan, que tenen una congregació, que tenen una sèrie de feligresos que es confessen, que els demanen suport, que coneixen, amb qui tenen un tracte proper, doncs al final, si ets persona, no, entens la realitat doncs d'aquells que estan sent reprimits, que tenen sous baixos, que tenen dificultats econòmiques, que, no sé, són ningunejats pel seu idioma, per la seva llengua, per la seva cultura, i evidentment aquests capellans, que també són d'aquí, doncs al final prenen partit.
1: Prenen partit, però d'una manera que fins aleshores havia sigut molt estranya.
0: Sí, insòlita, completament.
1: Aquest seria el tema. Llavors, de l'any 64, abans d'anar a un plat fort, n'hi ha diversos, perquè si continuéssim amb l'Església i arribéssim al final del franquisme, veuríem com, per exemple, als anys 70 hi ha una gran crisi.
0: Que passem als 60.
1: Sí, de moment estem als 60, i a mi ja et dic, podeu llegir-ho també, per ser un molt bon llibre per seguir aquesta època des de la novel·la, que és El dia de mañana, de l'Ignacio Martínez de Pisón, però és això, l'any 66 què tenim? De cop i volta trobem que hi ha una manifestació, com dèiem. I aquesta manifestació, que és meravellosa, si bé hi ha un esdeveniment abans, però és que vull parlar de la manifestació, ja és de capellans. Clar, la gent, i això m'ho han explicat també persones, es veu que al·lucinava. Es veu que al·lucinava perquè, clar, normalment no et trobes a senyors amb sotana manifestant-se.
0: Ja, clar.
1: No et trobes senyors amb sotana manifestant-se. I, a més, aquests senyors estaven ben envoltats de policia perquè directament haurien ser considerats una espècie de perill a la via pública. Uh-huh. I bé, és un cas sorprenent que jo crec que simbolitza molt bé tot el que estem explicant, em sembla a mi. Si bé, aquell any 66, i si et sembla, ens centrarem més en aquest tema, hi ha un altre esdeveniment que és capital. Que és capital, que passa a Sarrià, no? I on ens portaria? Doncs ens portaria la Caputxinada.
0: Clar, clar.
1: Portaria la Caputxinada.
0: Aquí vull arribar.
1: Aquí és on volies arribar, no?
0: Sí.
1: Sí, jo és que allò de la manifestació, des de que vaig saber de la seva existència, em va marcar, en un sentit de... Però la Caputxinada directament que hi ajunta tot i acabarà simbolitzant, jo crec que aquesta és la clau, com l'acció de l'Església és una acció que transcendeix el mateix cristianisme o catolicisme i s'implica precisament en tot el que estem dient, que és la defensa d'un país diferent.
0: Mm-hmm. Ja hi ha ganes d'obertura, hi ha ganes de llibertat i de democràcia i aquella campanya de volem bisbes catalans, no? És la clau en aquest sentit.
1: És
0: que a més claus. A més, vull dir, no només és gent del clergat, vull dir, també de la mà de molta gent, de molts laics. Vull dir, és que comencen a anar una també per una qüestió lògica.
1: Sí, no, a més el tema de volem bisbes catalans també era, i tornem al que estem comentant, tot el tema de com la llengua és un vehicle fonamental d'antifranquisme. Mm-hmm. Però per què? Doncs des d'una obvietat que aquí hem explicat mil vegades.
0: Bueno, però és clar, vull dir, et reprimeixen el que tu ets a través de la teva identitat, a través del teu idioma, et prohibeixen. Doncs ja està, és que...
1: I a més, amb el tema de volem bisbes catalans, així com aquí també m'ha explicat que el senyor Porcioles doncs es posa a ballar sardanes, jo després que parléssim de les sardanes he investigat una mica més i, per exemple, un monument que almenys quan érem petits sí que coneixíem, ara jo crec que no es coneix tant, que és el de les sardanes de Montjuïc. S'inaugura l'any 66, també.
0: Uh-huh.
1: És a dir, hi ha tota una activitat folclòrica per ressuscitar, diguem, les coses catalanes.
0: Bueno, però que són de maquillatge, a més, perquè el règim franquista, que ja ho hem explicat en altres ocasions, va de fer... Vinga, va, les sardanes, si total, són quatre tontos allà ballant. Sí. Deixem-los que les ballin.
1: Les sardanes, sí.
0: Un ratet, de tant en tant. I ja està, llavors sembla com que els hi estem concedint i els hi estem deixant fer la seva.
1: Clar.
0: Total, no fan mal a ningú per fer una rotllana.
1: Les sardanes, d'acord, però bisbes catalans...
0: Perquè, clar, la influència, no?, del capellà de l'Església a la gent del barri és més que evident.
1: És molt
0: poderosa.
1: Llavors
0: això no pot ser.
1: És molt poderosa, i hem comentat aquest tema de les reunions de veïns, però com que tenim un plat fort, que és la gran reunió, reunió on per cert es veu que, això m'ho han explicat, una persona tan important aleshores com Antoni Tàpies, es veu que va arribar amb un cotxe que era la rapera.
0: La reunió?
1: Va anar a la Caputxinada.
0: A la Caputxinada.
1: Amb un cotxe que, clar, era qualsevol cosa menys dissimulat.
0: D'acord.
1: I aleshores deien, home, doncs per anar una mica, com diríem, d'amagatotis, ho fas malament, no? Mentrestant, The Killers, Mr. Brightside.

0: Doncs vinga, va, continuem en aquesta darrera part de la sessió d'Història i Biografies avui al Sota Sospit amb el Jordi Corominas. Estem parlant de la relació de l'Església amb el règim franquista. Estem en els anys 60 i estem precisament centrant-nos en aquestes esquerdes evidents després de 25 anys de dictadura i amb aquesta posició dels capellans del món de l'Església en contra del règim, no? Hi ha aquesta idea de volem bisbes catalans, d'una banda, durant el mes de febrer del 66, un any reivindicatiu per l'Església. A partir d'aquí, al mes de març, també, la caputxinada, o la caputxinada és el maig?
1: La caputxinada és el març.
0: El març, que sí.
1: Del 9 al 11 de març.
0: Que són els caputxins, evidentment, d'aquí el nom.
1: Caputxins de Sarrià.
0: I clar, a partir d'aquí, no, de les detencions, la també protesta definitiva demanant que respectin els drets humans de a tots aquells que han estat detinguts en aquesta manifestació.
1: Que, clar, a veure, la caputxinada, que després té una rèplica diferent perquè hi ha una altra connotació política, que seria la tancada que es va fer a Montserrat l'any 1970, a la caputxinada tenim una espècie d'embrió de tot. Per què? Perquè els que reuneixen allà, que suposadament ho fan, l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, és l'assemblea constituent del sindicat d'estudiants.
0: Sí.
1: O sigui, tenim una prèvia de lo que serà el 68 a casa nostra.
0: Sí.
1: Però clar, qui hi va? O sigui, veient una llista molt bàsica, tenim que els que es tanquen són Salvador Espriu, Pere Quart, que era aquell senyor que davant dels germans Creix, que estaven a la comissaria de Via Laietana, deia allò de creix, però no et multipliquis. No? Perquè directament es burlava d'ells, però parlem de Xirinacs, parlem de Buigues, Antoni Tàpies, Maria Aurèlia Capmany, Raimon Obiols, Benet i Jornet, Montserrat Roig, joveníssima, el de Matur Ricard Salvat, Goiti Solo, Manuel Sacristán, Trias de Bes, etc. És a dir, hi ha una llista de noms molt importants i a més es parla que el que passa a la caputxinada serveix com a base per crear el que serà la taula rodona, sí, que és una mica el preludi de l'Assemblea de Catalunya.
0: Això mateix. O sigui, la caputxinada, pròpiament, és el nom amb el que es coneixen aquests fets del març, no? Entre el 9 i l'11, que és des del convent dels Pares Caputxins de Sarrià, amb motiu de l'Assemblea Constitutiva del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Bueno, formen aquesta assemblea i decideixen d'alguna manera protestar, tenint en compte que prèviament, al mes de febrer, hi ha hagut aquesta campanya de Volem Bisbes Catalans. Es fa la caputxinada i a partir d'aquí, al maig, una manifestació d'un centenar llarg de capellans, sí, pels carrers de Barcelona.
1: Que és el tema que us mencionàvem abans.
0: Això. La caputxinada sí que porta a comissaria alguns dels participants. Allò va ser com una tancada,
1: sí, sí, tal qual,
0: que després el règim va reprimir. I un cop el que fan és agafar a les veus més destacades, no? I se'ls emporten a comissaria, alguns d'ells van a la Model, i què passa? Que els torturen a molts d'ells.
1: Sí, els torturen.
0: En alguns. I llavors, què passa? Doncs que decideixen, simplement, els que estan a fora, entenc, no? Que és denunciar aquest funcionament sistèmic de,
1: sí, sí,
0: el règim.
1: A veure, és una... Això ja va passar 70 anys abans amb el que era el règim de la restauració borbònica, quan el 1846 a Montjuïc van haver-hi una sèrie de tortures als anarquistes a partir d'una bomba, i què va passar? Doncs directament els anarquistes van dir: ei, ens estan torturant, doncs mourem fitxa i que es conegui això fora, no? Mm-hmm. I es publica fora, i a partir d'aquí doncs es veu la magnitud, mai més ben dit, de la tragèdia. L'any 66 passarà el mateix.
0: I llavors hi ha un tema, i és que un dels detinguts és el delegat d'estudiants de l'Escola d'Enginyers, que és militant comunista, i què passa? Que primer se l'emporten al Palau de la Justícia, allà l'apallissen i el torturen, i després se l'emporten a la presó Model. I llavors l'advocat d'aquest jove estudiant, que havia format part d'aquesta assemblea i d'aquesta tancada, l'advocat li diu a la mare: això ho hem de denunciar. I llavors, aquesta denúncia, que corre la veu, diguéssim, no?, perquè tots els capellans també hi van a favor, és la que fa que signin aquest manifest, aquesta carta, i surtin al carrer 130 capellans, a més amb la sotana posada,
1: la sotana, exacte,
0: es manifestin des de la catedral de Barcelona fins a la prefectura superior de la policia, la famosa comissaria de la Via Laietana.
1: La Casa del Terror.
0: Ah, això mateix, la Casa del Terror. I llavors allà el que volen és donar-li al comissari d'allà la carta de protesta en defensa dels drets humans.
1: Però la cosa no...
0: I què passa? Que és igual que siguin 130 capellans amb sotana caminant pacíficament pel carrer, va ser aquesta manifestació duríssimament reprimida.
1: Sí, sí, sí.
0: Los curas comunistas manipulados.
1: Los curas rojos.
0: Curas
1: sí,
0: rojos
1: sí.
0: A Moscú. I bueno...
1: Curas rojos.
0: I a partir d'aquí puja el nivell tot el que vulguis.
1: Puja el nivell, però tenim un preludi d'infinites coses, perquè estava pensant també com a partir de la caputxinada i més enllà
0: sí,
1: de la manifestació...
0: Sí, que va haver un judici, no?
1: Sí, sí, sí, va haver un judici l'any 69.
0: D'acord.
1: Tenim el fet de com els de la caputxinada també preludien... Quelcom del que parlarem abans d'acabar temporada, no patiu, perquè jo sé que ho desitgeu, que és la Goix Divin, per exemple.
0: Ai, arribarem.
1: Clar, clar, però ja queda poquet, perquè molts dels que formaran aquesta Goix Divin, que després deien que no en formaven part perquè
0: sí,
1: ningú
0: sí,
1: era,
0: sí.
1: Es troben allà al Convent dels Caputxins de Sarrià. Que, per cert, ara sí aneu, i si teniu curiositat pel que estem explicant, hi ha una placa que recorda aquests fets. L'ú de la manifestació dels capellans, també per aquells que vulgueu navegar, mai més ben dit, em sembla que hi ha alguna fotografia a la xarxa.
0: Ah.
1: Que són força, força curioses, perquè, clar, és el que deia la Laura, 130 capellans caminant per la Via Laietana, manifestant-se, doncs era
0: sí, sí.
1: Força estrany. I marca molt bé, crec jo, el canvi de paradigma que hem explicat avui. És a dir, als anys 40 i als anys 50 els capellans anaven de la mà de Franco.
0: Correcte.
1: Als anys 60 directament van sols, van de negre com abans, però estan
0: sí.
1: Manifestant-se contra Franco.
0: Com a mínim
1: Franco.
0: A Catalunya, una altra cosa és a altres zones de l'estat, àmbits rurals,
1: sí.
0: Vull dir, serà una altra cosa. Però
1: el
0: Catalunya,
1: País Basc, doncs... també.
0: Sí.
1: El País Basc,
0: sí,
1: exacte. El País Basc...
0: també tenen aquest fet diferencial que tenen a veure amb l'idioma,
1: I
0: que també el tenen a Galícia, però no sé.
1: Sí, a Galícia sí. És diferent, no sé per què.
0: Sí, és un altre món, no?
1: No és Asbestes ni Okearde,
0: no.
1: És una cosa bastant més complicada. Bé, hem vist aquest punt, tornarem amb l'Església, perquè directament, com dèiem, hi haurà la tancada de Montserrat, hi haurà la defensa que exercirà de valors democràtics
0: mm-hmm.
1: I també la defensa de la classe treballadora, com hem
0: correcte.
1: Vist a partir de
0: i de la llengua i la cultura catalanes.
1: I senzillament, doncs és això.
0: Sí,
1: jo...
0: són un braç important del que és la lluita contra el règim a partir dels anys 60,
1: sí, sí,
0: o
1: sí.
0: Un braç més, si més no.
1: Deia Manolo Vázquez Montalbán, gairebé per tancar, que el Barça era l'Ejército Desarmado de Catalunya,
0: sí.
1: Doncs l'Església una mica.
0: En aquells moments sí,
1: aquells moments.
0: Que és el que ja no, evidentment.
1: No, ara ja no.
0: Però en aquell moment sí.
1: I no sé si per això ens n'anem amb la Batgial...
0: Mira, molta església.
1: Sembla bé, no?
0: Home, avui tocava una rosalia, saps què vull dir? Amb aquest disc
1: Lux
0: que ha fet, clar, que és molt litúrgic, tot plegat. Però sí, anem a donar-hi la volta.
1: Sí.
0: La Batgial em sembla perfecta.
1: L'aprendo.
0: Apa, adéu-siau.
1: Ciao.

0: fet a l'estimada, com vas?
1: All come in love amb la ciutat, però és veritat que a la primavera a Barcelona passa tot. Yeah. O sigui, tens com la sensació de des de Sant Jordi, no?
0: Bueno,
1: que no
0: parem. Hem estat hivernant amb aquest hivern que també ha estat com plujós, etc. I llavors, ara que fa unes setmanes que de sobte és una explosió de bon temps, de pol·len.
1: Però mira, a mi dona igual l'estació que sigui, que si tu vens a casa meva, saps què et diré?
0: Què?
1: Sí, tu pots venir, els meus amics sempre se'n riuen perquè a casa meva jo només tinc pernil i anxoves.
0: Bueno, és que a veure, però el pernil és el producte per excel·lència. Jo quan he de convidar algú a casa, compro el millor pernil que pugui i sempre quedes bé.
1: Ja està,
0: i el pernil sempre s'acaba.
1: Ja,
0: vull dir, hi ha altres coses que es poden no acabar.
1: Sí.
0: Però el pernil...
1: Si tu em dius...
0: El pernil...
1: Que no falta de la nevera? Pernil.
0: Exacte. I avui tenim la gran sort de que ens hagi fet un foradet l'home que li dona nom al pernil.
1: Sí.
0: Enrique Tomás, moltíssimes gràcies per aquests minuts. Enrique Tomás, que s'ha convertit en un dels empresaris més influents, i jo deia que li dones nom al pernil.
2: Bueno, mira, tengo que decirte que en un primer momento, bueno, pues en este caso mi marca era, se llamaba como yo, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Pero ahora eso ha cambiado y ahora yo soy un hombre con nombre de jamón.
1: M'encanta. Penseu que l'Enrique Tomás Ruiz va néixer a Badalona, és de l'anyada del 66, però sobretot, a part de ser un dels empresaris més influents, tota la teva feina de divulgació del pernil ibèric al món, ¿no, Enrique?
2: Así es, mira, Meritxell, tú mejor que nadie sabes que tú en el mundo del vino estás haciendo exactamente lo mismo, que bueno, que realmente los productos como el vino, como el jamón, y bueno,

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La ministra de Migracions, Elma Said, s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en la que és la seva primera visita a la ciutat autònoma en aquests 18 dies. Abans de la reunió, Vives ha amenaçat amb recórrer la justícia si l'executiu no resol la crisi en 30 dies.
2: Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en el 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control, para poder tener una situación...
0: No és el tall que volíem escoltar. Aquesta és la ministra de Sanitat, Mònica García, que insisteix en reclamar al govern de Ceuta que habiliti més espais per l'acollida de migrants, tots diu, els que va posar l'any 2021. L'escoltem ara.
2: Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en el 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control, para poder tener una situación de salud pública controlada y para nosotros poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que nos lleven a, si detectamos algún brote, pues poder contenerlo, poder tratarlo, poder dar antibióticos y poder hacer un seguimiento de los pacientes, ¿no?
0: El Partit Popular torna a denunciar la crisi migratòria de Ceuta. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, assegura que no hi ha normalitat i que el govern té una actitud negligent i passiva davant aquesta crisi. Alhora ha criticat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no comparegui al Senat, on estava citat, com tampoc va fer el d'Interior la setmana passada. De fet, Álvarez està a Barcelona visitant les obres de rehabilitació de la Casa Àsia.
3: El ministro de Asuntos Exteriores era el que hoy tenía que haber comparecido en la comisión del Senado, sí, para explicar su calamitosa política diplomática en relación a la crisis de Ceuta. Pero ya sabemos que desde hace días han descartado absolutamente y se han rebelado contra un poder del Estado como es el poder legislativo.
0: En aquest sentit, Gamarra ha demanat retornar als migrants irregulars, reforçar la frontera de la ciutat i un comandament únic que garanteixi, diu, la normalitat. El PP ha presentat una proposició no de llei al Congrés perquè s'actuï en aquest sentit.

0: Un jove italià de 21 anys es troba hospitalitzat després de patir una agressió per part d'un grup de persones en sortir d'una discoteca. Els fets van tenir lloc el 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs, a Barcelona. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ràdio 4, la policia compta ja amb la denúncia dels fets per part de la família del jove i el cas està en mans de la unitat d'investigació dels Mossos de Badalona. La policia catalana no detalla l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït. I gairebé 2,3 milions de creueristes han passat pel port de Barcelona fins al juliol. D'aquests, 1,3 milions han visitat la ciutat. Cristina Martín.
1: Nova temporada de rècord de creuers al port de Barcelona. Continuen creixent el moviment de passatgers, fins a un total de 2,27 milions en el cas dels creueristes, entre els mesos de gener i juliol. Una xifra que ha crescut un 7,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Des de fa un any, el port ha incorporat un indicador per analitzar l'impacte que tenen els creuers sobre Barcelona. Segons aquest indicador, només 1,3 milions de creueristes han baixat del vaixell i han visitat la ciutat en aquest període, una xifra similar a la de l'any passat. A banda, el tràfic total de mercaderies fins al juliol al port de Barcelona ha augmentat un 2% en un context de molta inestabilitat geopolítica. Durant els 7 primers mesos de l'any han crescut totes les tipologies de tràfic, especialment la importació de vehicles xinesos.
0: Gràcies, Cristina. I també els expliquem que Blanes ha incorporat una eina digital que recull i analitza dades dels turistes i permet conèixer millor el perfil del visitant. L'objectiu del consistori és poder planificar millor les accions de promoció turística del municipi. Gemma Esteve.
2: Feia temps que Blanes volia posar ordre a les dades i tenir una radiografia exacta del turisme que visita la localitat. És per això que ha posat en marxa Detour, una eina que treballa amb dades anònimes de telefonia mòbil i que permet analitzar, per exemple, d'on provenen els visitants, la durada de les estades o els fluxos de mobilitat. Joan Felip, el primer tinent d'alcalde de turisme, creu que la plataforma els permetrà conèixer millor el comportament dels visitants i planificar una promoció turística més eficient i sostenible.
3: Hi ha moltes dades que ens han de permetre reforçar la promoció turística, i també tindrem dades comparatives d'altres municipis, si estem dins la tendència, si no, si hem de rectificar. En definitiva, és tenir més eines per poder gestionar millor el turisme.
2: Blanes se suma així a altres destinacions de la Costa Brava, com Begur, Palamós o Lloret de Mar, que ja utilitzen aquesta eina digital.
0: I un darrer apunt pel que fa a la mobilitat, circulació complicada a les carreteres catalanes a aquesta hora, a l'N-145 hi ha lentitud i aturades entre la Seu d'Urgell i Andorra en sentit nord. A l'N-260 hi ha cua a Puigcerdà en sentit la Seu d'Urgell, retencions a la C-14 a Ribera d'Urgellet cap al nord i lentitud i aturades a la C-16 a Cercs en sentit nord. També a la C-15 hi ha 2 quilòmetres de cua entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en sentit Vilanova i la Geltrú per obres. Hi ha un carril tallat en sentit sud. És tot per ara. Més notícies en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La ministra de Migracions, Elma Saiz, s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per fer seguiment de l'atenció humanitària a la ciutat autònoma. És la primera visita de Saiz en aquests 18 dies de crisi. La ministra ha defensat la gestió de l'executiu i ha anunciat que avui es desplegaran diversos dispositius d'atenció humanitària temporals i extraordinaris.
2: Seran en el pàrquing del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.
0: Ha apel·lat a la col·laboració entre institucions per recuperar aviat la normalitat i ha assegurat que sempre buscaran una migració regular, ordenada i segura. La ministra també ha explicat que la Creu Roja ha repartit 4.000 kits d'alimentació diaris i també d'higiene. Abans de reunir-se amb la titular de Migracions, Juan Jesús Vives ha amenaçat amb recórrer a la justícia si l'executiu no resol la crisi en 30 dies.
3: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir. Y por supuesto Europa, tenemos que ir a Europa.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, insisteix en reclamar al govern de Ceuta que habiliti més espais per l'acollida de migrants, tots diu, els que va posar l'any 2021.
4: Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en el 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control, para poder tener una situación de salud pública controlada y para nosotros poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que nos lleven a, si detectamos algún brote, pues poder contenerlo, poder tratarlo, poder dar antibióticos y poder hacer un seguimiento de los pacientes, ¿no?
0: El Partit Popular ha carregat contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha descrit l'actitud del govern de negligent i passiva. Alhora ha criticat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no comparegui al Senat, on estava citat avui, com tampoc va fer el d'Interior la setmana passada. De fet, Álvarez està a Barcelona visitant les obres de rehabilitació de la Casa Àsia.
5: El ministro de Asuntos Exteriores era el que hoy tenía que haber comparecido en la comisión del Senado, sí, para explicar su calamitosa política diplomática en relación a la crisis de Ceuta. Pero ya sabemos que desde hace días han descartado absolutamente y se han rebelado contra un poder del Estado como es el poder legislativo.
0: En aquest sentit, Gamarra ha demanat retornar els migrants irregulars, reforçar la frontera de la ciutat i un comandament únic que garanteixi, diu, la normalitat. El PP ha presentat una proposició no de llei al Congrés perquè s'actuï en aquest sentit. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha signat el dol oficial per la mort d'un soldat de la Unitat Militar d'Emergències en un accident de trànsit aquest diumenge mentre participava en l'operatiu d'extinció de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos, a Osca, que ja ha cremat més de 17.000 hectàrees. Els altres tres militars que viatjaven amb ell han rebut l'alta aquest matí. Sobre el terreny, continuen els esforços per extingir l'incendi després de gairebé una setmana. Més de 1.000 efectius hi treballen. La tempesta de diumenge ha ajudat a frenar l'avenç de les flames cap a la penya Oroel, la zona que més preocupava. Sense abaixar la guàrdia, les autoritats ja estudien el retorn a casa del miler d'evacuats. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: El objetivo fundamentalmente para hoy es, bueno, seguir realizando esos trabajos de anclaje con la ventaja de la humedad de ayer. Y en segundo lugar ya vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
0: A l'incendi de Niebla, Huelva, el foc ja ha entrat en fase d'estabilització. Ha calcinat el 80% del paratge natural de la Pata del Caballo. Les altes temperatures tampoc no ajuden als incendis, però tampoc a la salut. Espanya ha registrat més d'un miler de morts atribuïbles a aquestes altes temperatures durant la primera quinzena d'agost, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Ens ho explica la Laura Hurtado.
7: En concret, són unes 1.100 defuncions, gairebé 150 més que l'any passat durant el mateix període. Segons les estimacions, és la tercera xifra més alta des que hi ha registres en aquest sistema que es va posar en funcionament l'any 2015. Catalunya és la comunitat comunitat autònoma amb més víctimes mortals per la calor, amb més de la meitat dels casos, una xifra que s'apropa a les 600 persones. Andalusia ocupa el segon lloc, però amb una distància significativa, poc més d'un centenar, seguida de Canàries i la Comunitat Valenciana. Pel que fa al perfil, la gran majoria tenia més de 65 anys i el 60% eren dones. Des que es va activar el Pla Calor 2026 i es van començar a comptabilitzar les víctimes, s'estima que han mort unes 4.200 persones per causes relacionades amb les altes temperatures.
0: I fa 90 anys, Federico García Lorca estava a punt de ser assassinat pel bàndol franquista poques setmanes després que esclatés la Guerra Civil. Cristina Martín.
8: Al poeta li quedaven poques hores de vida després d'haver estat detingut a la casa d'un amic on s'havia refugiat a la seva estimada Granada. En algun punt de la matinada del 17 al 18 d'agost va ser afusellat. 90 anys més tard, les seves restes encara no s'han localitzat. El govern espanyol tampoc ha desclassificat els documents de les investigacions sobre el seu assassinat, que es van fer durant la dictadura. El periodista barceloní Víctor Fernández, expert en l'obra de Lorca, assegura no entendre'n el perquè. Són declaracions a Ràdio Nacional.
9: No tinc ninguna explicació. Jo he hablado con los dos últimos secretarios de Estado de Cultura y los dos hasta se sorprendían de que verás cómo dentro de poco se hace público y seguimos igual.
8: La figura de Lorca, mirada a tot el món, sempre ha despertat moltes lectures, però mai s'ha d'oblidar el seu compromís amb la República.
9: Lorca no era, era político. Él mismo decía en sus cartas que en España no se puede ser neutral. Y él desde abril del 31 apuesta por la República y toda su familia era republicana.
8: Fa uns mesos, Fernández va publicar No t'oblidis d'escriure, un llibre que reuneix la correspondència entre Lorca i la seva família, i aviat veurà la llum Records, breu història d'un amor sobre l'últim amor del poeta.
0: I en esports, la primera jornada de Lliga segueix disputant-se a primera divisió. Avui li arriba el torn al Depor i a l'Elx. Jorge Agüero, què tal?
10: Bona tarda. A les 9 de la nit torna el futbol d'elit a Riazor, 8 anys després, per continuar completant aquesta primera jornada, que de moment té l'Alavés líder juntament l'Espanyol. Tots dos amb mateix balanç de gols més 3. En segona divisió, aquest vespre a les 7, Sporting Sabadell, i a 9:45 de la nit, Almeria, el Dense. Els europeus que van finalitzar ahir en atletisme, disputat a Birmingham, el balanç és de 8 medalles, entre elles dues d'or dels marxadors Maria Pérez i el català Pol McGrath. En l'europeu de natació, Espanya va tancar ahir la seva participació amb dues medalles, la plata d'Hugo González en els 200 estils i el bronze de Laura Cabanes en els 200 papallona. També celebrem la plata aconseguida per l'equip espanyol de gimnàstica rítmica al Mundial de Frankfurt. Jonas Vingegaard.

vocalista, una de les grans llegendes del reggae africà, actua avui amb la seva banda The Solar System al festival Rototom Sant Splash, la gran cita reggae d'Espanya que s'està celebrant a Benicàssim. Després de la jornada inaugural d'ahir, aquest dilluns arrenca el gruix de la programació musical amb Alfa Blondi com a cap de cartell. Compartirà protagonisme amb Luciano James Enja Band o el combo format per The Scatalites i Alfeus.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. Avui fa 9 anys de l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona i com cada any des d'aquell 17 d'agost de 2017 Catalunya ha recordat les 16 persones mortes i el centenar de ferides amb un acte institucional que ha encapçalat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, on a banda del silenci també ha hagut poesia i música. Un homenatge que excepcionalment s'ha fet a la plaça Sant Jaume per les obres de les Rambles i en el que han estat present víctimes i familiars a banda de representants del govern i el president del Parlament. Un record que, segons Robert Manrique, de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, serveix per superar la tragèdia, tot i que encara hi ha molts temes pendents a resoldre.
2: A nivell ciutadà, òbviament, que l'administració, les institucions, facin un acte de record i d'homenatge és important perquè demostra que, malgrat que queda molta feina a fer, com a mínim se'n recorden, en moments puntuals, de qui ha patit alguna cosa tan tremenda que és un atemptat terrorista.
1: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, en Cristian Estanescu a les vies de so i en Santi García, control central. De seguida en parlem de tot, abans però la informació de serveis. Coneguem com se circula a aquesta hora després d'un matí intens a la P7, Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de demanar precaució per una avaria a la P7, a l'Ametlla, on hi ha un carril tallat i això provoca lentitud. També en sentit contrari hi ha retencions i a la P7, encara que hi ha retencions a la Jonquera, en sentit França. En el cas de la A2, unes obres des de la primera hora del matí provoquen lentitud en sentit Lleida, ja que hi ha un carril tallat. A les rondes de Barcelona la situació millora i també van millorant altres vies que presenten aturades, sobretot a la zona de platges de la Costa Brava. En canvi, un accident a la C45 a Maials, a Lleida, on ha bolcat un camió i la seva càrrega, obliga a fer pas alternatiu, per això us demanem que tingueu molta cautela. Molt bon dia.
1: I també ens interessem pel temps amb una prealerta per pluges intenses aquesta tarda i avisos de calor nocturna i diurna. Emet Jordi Oriós.
4: Avui a Catalunya, les màximes sense canvis al nord-est i al litoral central en ascens a la resta. Atenció a la calor a les depressions centrals, prelitoral i litoral nord de Tarragona i Barcelona, també a l'Empordà, per valors que poden assolir o superar els 34-36 graus. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general. A la tarda s'esperen ruixats dispersos al Pirineu i a l'interior de Girona que poden venir acompanyats de tormenta amb probabilitat de que siguin localment forts. És una informació d'Emet.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: La plaça Sant Jaume ha acollit l'acte de record a les víctimes de l'atemptat a Barcelona del que es compleixen 9 anys. A l'acte han assistit familiars, alguns han vingut des del Canadà, França o Austràlia perquè va haver-hi víctimes de 34 nacionalitats diferents. Els detalls, Marc Esparza.
5: 16 persones van morir i més de 150 van resultar ferides, però també es van veure afectades les seves famílies, com explica Roberto Manrique, activista de drets de les víctimes del terrorisme.
2: Però és patètic enterar-te o que es faci públic 9 anys després, tot just avui, que encara queden 136 víctimes, que el Ministeri no sabe on estan. Però és que, a més, hem d'afegir que la sentència

0: Presència, n'hi ha 50 víctimes que 9 anys després encara no consta informe mèdic. A què estan jugant les administracions competents?
1: L'acte ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol.
2: Parlem de tu, però no pas amb pena. Senzillament, parlem de tu, de com ens vas deixar.
1: Després, Jofre Bardagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango.
3: Els teus llavis, quan badallis,
1: dos moments molt sensibles on hem pogut veure com la majoria de familiars s'anaven eixugant les llàgrimes. Les víctimes i familiars han estat acompanyats de l'alcalde de Barcelona, la consellera d'Interior, el president del Parlament, els representants de tots els cossos policials, dels bombers i dels serveis d'emergències mèdiques. Un acte que ha finalitzat amb un minut de silenci.
4: Doncs, a banda d'aquests actes institucionals, el president Illa en un missatge a X, tot expressant el suport a les víctimes, les seves famílies i a totes les persones afectades, ha assegurat que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. Per la seva banda, l'expresident i dirigent de Junts, Carles Puigdemont, també en un missatge a les xarxes, ha assegurat que recordarem sempre les víctimes d'aquell crim tan monstruós que va colpir el món. A més, la diputada del partit, Pilar Calvo, assenyalava que les víctimes mereixen el dret a saber tota la veritat relacionada amb el cas.
5: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes perquè necessitem que davant de situacions així prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada. Una de les coses que volem aconseguir és que es modifiqui la llei de secrets perquè això sigui possible.
4: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha assegurat que fa 9 anys el país va estremir-se amb els atemptats i que no oblidem les víctimes i el dolor dels familiars, i afegia que continuaran treballant per la pau, la justícia i la reparació. L'Ajuntament de Lleida reforçarà la seguretat a la ciutat per evitar que tornin a produir-se baralles multitudinàries com la d'aquest cap de setmana. L'alcalde ha fet una crida a no criminalitzar col·lectius. Pepa Santgenís.
6: 4 persones ferides, cap greu, i 5 detinguts, 4 menors d'edat, és el balanç dels aldarulls aquest cap de setmana amb una baralla multitudinària al parc de les vies de Lleida. L'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, s'ha reunit aquest matí amb els comandaments dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i amb representants veïnals per avaluar la situació. Larrosa ha informat que s'ha reforçat un dispositiu de seguretat al parc de les vies i als 3 barris propers. També ha demanat que no es criminalitzi els col·lectius de la ciutat. En un principi havia transcendit que la baralla havia estat entre joves marroquins i pakistanesos, però l'alcalde ho ha negat.
7: S'ha estructurat un dispositiu especial que afecta a 4 barris. A això s'han reforçat els efectius. No es poden banalitzar els fets que s'han produït de cap de les maneres. Anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això. I, a més, ho fan amb comunitats que són més immunes, més sensibles, més vulnerables, que això no és un tema de bandes armades.
6: L'alcalde també ha insistit que fets com aquest no poden eclipsar que les xifres de la delinqüència estan baixant a la ciutat de Lleida.
4: A Barcelona, un jove de nacionalitat italiana de 21 anys va ser traslladat a l'hospital el passat 12 d'agost després de patir una agressió al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs, segons han confirmat els Mossos. La policia compta amb la denúncia dels fets i el cas està en mans de la Unitat d'Investigació de Badalona. Un acompanyant de la víctima també va ser agredit, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït després de l'agressió per part d'un grup de persones que va patir quan sortia d'una discoteca. I una funcionària de la presó de Brians 2 ha estat víctima d'una agressió aquest diumenge per part d'una visitant. Els sindicats de presons denuncien una escalada de violència i exigeixen un reforç de la seguretat a les zones d'accés obert dels centres. Núria Alcalà.
8: Sí, segons han confirmat fonts del Departament de Justícia, l'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó cap al migdia, quan la treballadora va ser agredida per una visitant a qui li havia demanat esperar per fer ús de l'ascensor i donar prioritat a persones amb mobilitat reduïda. El Sindicat Català de Presons ha detallat que l'agressora la va colpejar i agredir el rostre i el tors. Un altre funcionari va activar el protocol de seguretat per immobilitzar la dona fins a l'arribada dels Mossos. Durant l'intervenció també va resultar ferit el familiar d'un altre intern que intentava ajudar a separar l'agressora. Els sindicats de presons alerten que les agressions als centres penitenciaris s'han normalitzat i que ja no es limiten a zones interiors de les presons, com els mòduls residencials, sinó a zones obertes a visitants, com els espais de comunicacions i accessos. Per això exigeixen al govern la revisió urgent dels protocols de seguretat a aquestes zones i mesures administratives immediates contra els agressors. Fons

0: La justícia han precisat que la dona tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
1: Edició migdia.
2: Gairebé 2:19. Un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és la meitat que l'ha registrada en els homes, però a més s'ha trobat que existeix un perfil clínic diferenciat que condiciona la prevenció i el tractament. Doctor Josep Asseni és l'investigador principal.
3: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'enfermedad psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
2: I en aquest cas parlem d'un altre estudi, el que ha liderat la Universitat Rovira i Virgili, que conclou que una dieta rica en fibra i cereals integrals en redueix el risc de mort, especialment per càncer, en persones amb risc cardiovascular elevat. Pilar Ribas.
4: Els resultats revelen que les persones que van seguir una pitjor dieta pel que fa a la qualitat dels hidrats que consumien han presentat un 28% més de risc de morir per qualsevol causa i un 48% més de risc de morir per càncer que aquelles amb un consum de carbohidrats de millor qualitat. Concretament, durant el temps de l'estudi, uns 6 anys, es van registrar 425 defuncions, de les quals 169 van ser per càncer i 103 per malalties cardiovasculars. Jordi Sales, catedràtic de nutrició de la URB i coautor de la estudi.
5: Això vol dir que consumeixin força fibra, vol dir que consumeixen integrals de tota classe, especialment els cereals integrals, que a més prenguin aliments de baix índex glicèmic, o sigui, aliments amb carbohidrats que no facin pujar ràpidament el sucre a la sang, i a més que evitin prendre begudes ensucrades i altres formes líquides d'hidrats de carboni.
4: L'equip investigador ha treballat amb dades de 7.200 participants, homes d'entre 55 i 80 anys i dones d'entre 60 i 80 anys del projecte PREDIMED, un dels assajos clínics més importants sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular.
2: I parlant d'aliments, amb les altes temperatures augmenta el risc d'intoxicacions alimentàries. Aquest estiu la Diputació de Barcelona ha reforçat les inspeccions a les guinguetes de platja i als bars de piscina amb 45 actuacions. Laura Hurtado.
6: La calor és un factor de risc perquè ajuda a la proliferació de bacteris responsables d'infeccions alimentàries. Els inspectors revisen que es mantingui el fred, que no es barregin els crus amb els cuits, que els equips siguin els adequats i estiguin en bones condicions i que els manipuladors d'aliments treballin correctament. Isabel Casteller, tècnica de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona.
7: És molt important, per tant, la conservació, no trencar aquesta cadena de fred i que es mantingui sempre els aliments amb una temperatura de conservació adequada, que mantinguin els microorganismes a ratlla, no? I que no els permeti multiplicar-se.
6: Els símptomes de la intoxicació solen aparèixer de seguida i provoquen molèsties gastrointestinals, febre i, en casos més greus, respostes nervioses. Normalment s'allarguen com a màxim 2 dies.
2: Els pagesos confien que a partir d'avui els pèrits d'Agroseguro comencin a valorar les pèrdues de les finques de fruita de la plana de Lleida afectades per la forta tempesta de pedra i vent de divendres al vespre. La tempesta va afectar sobretot les comarques de la Noguera i Segrià i les varietats de fruita més malmeses serien les de pera i algunes de poma. A l'espera de l'informe oficial del Departament d'Agricultura de la Generalitat, la Unió de Pagesos xifra entre un 60 i un 80% les pèrdues en aquestes finques, tot i que en algunes poden arribar al 100%. Jaume Gardenyes és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
8: Finques del 100%. Allí em va tocar pel vent i la pedra, finques del 100% també hi són, eh? Les afectacions del 60-80%. Amb aquestes finques fins avui no es podrà entrar, fins que haguem pogut les partes i els peritatges pertinents, no hi podem entrar.
2: I davant la previsió que les calorades seran un fet habitual i faci disparar el consum energètic i, en conseqüència, el preu, Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà ha posat en marxa la seva primera comunitat energètica perquè comerços, però també famílies vulnerables, puguin reduir la factura de la llum. Els detalls, Gemma Esteve.
1: Les plaques fotovoltaiques s'han instal·lat a la coberta del centre cívic i poden produir més de 50.000 kWh d'electricitat cada any. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, explica que aquesta energia anirà destinada a famílies vulnerables i als comerços del poble. Calcula que s'hi acolliran una vintena d'establiments que podran reduir la factura de la llum sense haver d'invertir en plaques solars.
9: El comerç local, que tots sabem a tots els municipis en quina situació està, si podem ajudar una miqueta en aquest sentit, que almenys a nivell de costos energètics i

0: i concretament els elèctrics, doncs els hi baixi, doncs escolta, és un, creiem que és una ajuda que pot beneficiar els santperencs en general.
1: Al setembre s'obrirà el procés de selecció i està previst que els beneficiaris puguin començar a utilitzar l'energia al novembre. També tindran accés a una plataforma per consultar el consum i assessorament en gestió energètica. El projecte forma part de la línia d'ajuts de la Diputació de Girona per impulsar comunitats energètiques.
2: I parlem encara de xifres. Gairebé 2,3 milions de creueristes han passat pel port de Barcelona fins al juliol. D'aquests, 1,3 milions han visitat la ciutat. Cristina Martín.
3: Nova temporada de rècord de creuers al port de Barcelona. Continuen creixent els moviments de passatgers fins a un total de 2,27 milions en el cas dels creueristes entre els mesos de gener i juliol. Una xifra que ha crescut un 7,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Des de fa un any, el port ha incorporat un indicador per analitzar l'impacte que tenen els creuers sobre Barcelona. Segons aquest indicador, només 1,3 milions de creueristes han baixat del vaixell i han visitat la ciutat en aquest període, una xifra similar a la de fa un any. A banda, el tràfic total de mercaderies fins al juliol al port de Barcelona ha augmentat un 2% en un context de molta inestabilitat geopolítica. Durant els 7 primers mesos de l'any han crescut totes les tipologies de tràfic, especialment la importació de vehicles xinesos.
2: I en aquest punt, la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Esports.
4: Matí d'arribades a Can Barça. En les properes hores s'esperen els aterratges a Barcelona de João Cancelo, que de fet ja hi és aquí, i també l'esperadíssim campió del món, Rodri, tots dos jugadors blaugranes, Josep Capel.
5: Doncs Cancelo acaba d'arribar ara mateix, ha dit que està on volia estar. Recordem que va arribar a un acord amb el seu club, el Hilal, per rescindir el seu contracte, per tant, arriba gratis. Firmarà en les properes hores, on es farà oficial, i ja fins i tot podria estar en el trofeu Joan Gamper de demà passat. I aquesta tarda arriba Rodri a les 7 de la tarda a Barcelona. Hi va haver acord definitiu amb el City, recordem, 60 milions d'euros fixos, més entre 10 i 15 en variables, firmarà per les 4 properes temporades.
4: I dos noms propis més a l'entitat blaugrana. Clara Serra Jordi, la migcampista del femení, s'ha lesionat al radi dret amb la selecció sot-20 i estarà 6 setmanes de baixa. I un altre fitxatge, encara que aquest sempre ha estat de la casa i arriba per aprendre, Sergio Busquets s'incorpora a la banqueta del Barça Atlètic com a segon entrenador de Giuliano Belletti. En l'Espanyol, el nom propi és Roberto Fernández.
6: No hay mejor que arrancar de esta manera, para, ya no solo para los puntos, sobre todo para coger confianza para los próximos partidos y para que la afición también se entregue más a nosotros.
4: Així valorava el tablero deportivo el seu doblet ahir per assolir la victòria 3-0 contra el Llevant, que ara mateix té provisionalment segon a la taula l'equip perico. Molt pitjor les coses a Girona, ahir empat a un in extremis contra el Leganés amb el gol d'Abel Ruiz al 90 i guerra oberta de 3 jugadors contra el club. Josep Guardiola.
7: Sí, Gankov i Van de Beek estaven per jugar, fins i tot l'ucraïnès apareixia a la fulla de partit, però cap dels dos es va voler canviar. Varen veure el partit des de la llotja. Banat a la banqueta també es va negar a escalfar la segona part quan li va demanar al tècnic. Al final, tot plegat va enfosquir l'empat a un del Girona davant del Leganés amb gol agònic al minut 90 d'Abel Ruiz.
4: També en segona, i aquesta tarda el Sabadell juga a les 7 de la tarda al Molinón, la casa de l'Sporting. L'equip arlequinat, recordem, redebuta 5 anys després en el futbol de plata.
2: Gràcies, Jorge. I ara, temps de cultura. I un any més, el municipi de les Preses, a la Garrotxa, acull des d'avui el Festival Is Dance, dedicat als balls d'arrel tradicional. La seva 44a edició posa el focus en el País Basc, celebra el 50è aniversari de Marc Boleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia o Sud-àfrica. Marta Orquín.
8: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marc Boleny, organitzador de Les Dansa, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Marc Boleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
9: Portar aquesta dansa tradicional, que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
8: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brida, d'Esther Guntín, premi del Ficolomé, que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi, de l'Esbor, Hora Baixa, de Radicela, o Fars, de l'Esbar Ciutat Comtal. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran les Preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com les Nits és Dansa,

0: un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixas.
1: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, a que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
0: La tradicional festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.
2: I avui acabem amb un altre festival amb la música urbana de 31 Fam.

0: Mateo.
1: El col·lectiu de Sabadell participa avui a la festassa Kilòmetre Zero del Festival de la Portaferrada, una intensa jornada dedicada a l'escena musical catalana que començarà a 7:45 del vespre al Guíxols Arena. Seran més de 7 hores de música en directe amb Doctor Prats, Mamaduixa, Miqui Núñez, Balcan Paradise Orquestra i 30 UFAM, que tancarà la festa. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden seguir informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.
2: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.

0: ganes de veure el seu biopic.
1: Ah,
0: es veu que està preparant una cosa espectacular i s'ha anat a Venècia, on va gravar aquell vídeo de tan baix pressupost, que és molt cutre, però que li va donar tanta fama, del Like a Virgin, i està allà gravant amb la seva doble. Una cosa, i tinc unes ganes de veure, ganes. I per què us la presento avui? Perquè venim de Holidays. I a les vacances passen coses. Passen coses.
1: Què passa?
0: Jo us ho he portat avui perquè sóc testimoni, com a terapeuta m'hi he trobat en consulta, i en xarxes, recentment, perquè venim de les vacances de Setmana Santa, se n'està parlant molt. I és una nova pràctica que es diu monogamish.
1: Practica la monogàmia, però sense mòbil? O...
2: Sí, exacte. Sense cremalleres, no? Només amb botons.
1: Monogàmish.
0: Ho he compartit per aquí en els passadissos de Ràdio 4 i algú ha dit, és com un monogàmia mix. I dic, mira, t'assembles. S'assembla, va per aquí.
1: Pensava que anava pels amics.
0: No, exactament. És entrar a la monogàmia i la poligàmia. És a dir, obrir la relació de parella només durant les
2: vacances. Jo ho he definit com ni xitxa ni limona.
0: Doncs ja, sí que hi ha limona.
2: Sí que n'hi ha, i xitxa.
0: Durant les vacances
2: hi ha de tot. Exacte. Però després, clar, es talla l'aixeta.
0: Després ni xitxa ni limona, ni que m'anassa ben tijó. En això consisteix justament, és ni monogàmia ni relació oberta. És el fenomen, que ja s'ha descrit així, com a monogamis, que ha crescut i molt a la Setmana Santa i espereu a les vacances d'estiu encara més. Un estudi recent de la Universitat de Surrey assenyala aquest creixent, creixent manera de fer turisme directament vinculat a l'adopció d'esquemes relacionals o dinàmiques relacionals en parella més flexibles. I on es troba la flexibilitat? Justament en aquesta alternativa que està entremig de la monogàmia tradicional i de les relacions obertes. No obrim la parella, però ens permetem fer acords més flexibles

0: en la nostra relació sota el caloret
1: a veure que lo cumple.
0: Del sol. Doncs sí, sí, doncs sí que es compleix, sí. I tu dius això, és fantasia. Això algú ho ha dissenyat per posar-lo en xarxes i que es faci viral. No, soc testimoni. Jo vaig descobrir, perdoneu, la monogàmia, que el nom... Ja sabeu que ara s'inventen noms de lo més espectaculars a coses que ja existien, que no s'han inventat. Doncs jo, fa uns anys, algunes parelles m'havien parlat i no venien a consulta degut a això. O sigui, això els havia funcionat. Venien per consultar altres temes. Mm. Però m'assabentaven que en vacances, i m'ho explicaven com la cosa més normal del món, que en vacances havien obert una mica la relació. Jo, què és això d'obrir una mica la relació? Bueno, anem amb uns amics o coneixem allà un grup de persones que estan en el mateix hotel, lloguem doncs unes hamaques.
2: Ai, uns chillouts, és que les hamaques passen de tot, eh?
0: Uns chillouts d'aquests que encara són més efecte bombolla, o uns vaixells.
2: Ai,
0: passa molt, passa molt
2: un patí d'aquells de pedals, eh?
0: No, és incòmode.
1: No, Laura,
0: és incòmode.
1: No, una mica és més de glamour.
0: Sí, i és de plàstic. És de plàstic, es clava tot. Es clava tot.
2: No, però no. A veure, però allà també poden sorgir dinàmiques, allò, els homes barallant-se per veure qui pedala, per aviam qui està més fort i tal, és que clar,
0: bueno,
2: veritat,
0: aviam,
2: eh?
0: Ajuda'm a pujar.
2: Allà que la Mongola escala, es veuen cada coses en els patins aquests.
0: Sí, allà comencen les dinàmiques de m'agrada, m'agrada. Si la parella, prèviament a sortir de casa, perquè això s'ha d'acordar, tots aquests acords flexibles es flexibilitzen, no in situ. Escolta, que he vist que t'has deixat de posar la mà aquí. No, no. És perquè han acordat que seran flexibles. Aquí està. És a dir, en realitat, el tema fa referència a aquests vincles que... obren, estableixen acords específics en quin tipus de flexibilitat es permetran i en uns contextos molt determinats que sempre és aprofitant, com us deia, els viatges i,
1: vacances,
0: per tant, de vacances.
1: Vacances.
0: Prèviament acordat a casa.
3: Val.
0: Acorden a fins a on? Només petons?
2: Però clar, és que si estan de vacances al mateix lloc, o sigui, se'n volen assabentar o no? Perquè potser és difícil amagar-s'ho, no?
0: Amagar-s'ho? No, no.
2: Entre la parella?
0: Sí, la parella.
2: I no s'ho amaguen, eh?
0: No.
2: I els agrada veure's, eh? Una mica de punt boller, eh?
1: Coneixen a l'altra persona.
0: Coneixen a l'altra persona que començarà i acabarà allà mateix.
3: Ai,
0: és un dels acords. És a dir, no establirem...
1: Quan acabin el maten.
0: No establirem... No cal, el deixarà a casa seva.
2: El posen al congelador, unes hores...
1: Ell no lo haria, vale?
0: No em feu riure. És molt difícil mantenir la serietat en la taula de Ràdio 4 a Califòrnia.
1: Doctora Arantxa Coca, perdó.
2: No, clar, i a més tenim sonant a Manu Guix fent bajanades, on hi caben 3 i caben 4, i clar, és que a veure...
0: Fins a on les bajanades ho acorden perfectament.
2: Bajanades perquè tinc a dintre la meva senyora de 87 anys.
1: Pregunta, Arantxa, llavors quina diferència hi ha entre la relació oberta de sempre, no? Perquè és molt semblant. Només és que és a vacances.
0: Exactament. Durant els viatges, en vacances, i es pot estructurar o acordar com la parella vulgui. És a dir, si sorgeix, ho permetrem. O bé, la parella ho busca. I si ho busca, doncs ho busquen a través, evidentment, d'enllaços, de portals, que ja es dediquen a això.
1: Instagram.
0: I s'ho preparen, i preparen la parella amb qui volen anar junts de viatge per fer, doncs, no diríem un intercanvi, perquè no cal que sigui pròpiament un intercanvi,
2: clar,
0: però sí aquell viatge en grup on, si se'ns va a la mà i si ens mostrem més carinyosos, ens ho permetrem fer. Aquí és on jo he sigut testimoni de parelles que han anat amb altres amigues.
1: I què tal?
0: Parelles amigues. No han vingut, com us deia, consultant això. Això no ha sigut un problema. Han vingut després per consultar altres assumptes de parella, fills, els sogres... Però m'expliquen amb normalitat que estaven doncs, en un vaixell i havien anat tres parelles i que ella, doncs, bueno, ja vaig veure que es petonejava en un moment determinat amb la parella de l'altra.
2: Wow.
0: I, bueno,
2: l'altra parella ho ha de tenir molt parlat, també.
0: Bueno, si ho permeten, és que ho permeten.
1: I què va passar?
0: I tan contents, i van a tornar a terra, i cadascú a la seva habitació, i va quedar allà, a alta mar.
2: A ningú li van lligar l'àncora als peus i el van tirar a l'aigua, no?
0: En absolut. Tot molt polite.
1: Una mica farta de parella i va dir aquesta novetat, no?

0: no cal que sigui basat en que estic fart, ni molt menys, m'heu picat. Ja sé que és molt difícil, sobretot perquè tenim, no, la parella tancada, com la parella més tradicional, entenem per tradicional la sèrie, i no, la serietat la disposa la corda cada parella. I aquests acords parlats i consensuats és el més seriós que té una parella. Ella estableix els límits i estableix què és infidelitat, què és deslleialtat i què no ho és. Clar. Per tant, si aquella parella diu, escolta, si ens, tenim l'ocasió en el viatge, se'ns creu algú o el guia, a mi m'ho han explicat amb el guia turístic, absolutament, que no, i fins a on, home, que te'n vagis al llit, no, però jo què sé, aviam, si a mi em passa que hi ha una noia i li agafo la mà, li faig un petó, et sembla bé, o ens ho permetem, i ho acorden, i ho permeten. Estableixen els acords de si amb desconeguts o amb persones conegudes. Uh-huh. Si és amb persones conegudes, les busquen prèviament. Si és amb desconeguts, són testimonis perquè ho veuen allà, però s'ho permeten i fins i tot algú els hi fa gràcia.
1: Però, sí, Ada, per exemple, pregunta. Si fos que...
0: Ada li està canviant la cara.
2: L'Ada m'encanta perquè ha aixecat la mà i tot, sí. Com si fossis una professora.
3: Sí, el tema és molt interessant.
0: Sí, no sabia ni com mirar-me, pobreta.
1: No, és que, per exemple, si una persona de la parella es queda a casa i és l'altra la que viatja, aquest acord també es manté i llavors s'ho expliquen.
0: També estan els acords. Hi ha parelles que no ho volen saber. Volen saber, t'has liat amb algú? Sí. Has tingut sexe? Sí. Val, ja està, ja ho sé. Jo conec, sobretot aquí, parelles, ho haig de dir, gais, de dos gais, sí que casualment m'he trobat que tenen més curiositat i es pregunten detalls. Però on va ser un jacuzzi? En el lloc hi havia un jacuzzi, i vau veure alguna cosa, o prendre alguna cosa. Sempre en entorns, generalment, doncs això, de viatges, de festes.
2: Clar.
0: Però aquí lo interessant és no tant el lío, sinó fins a quin punt l'apertura, la sinceritat, el dir-ho tot, mantenir la transparència i fins i tot mantenir la transparència en si hem de ser transparents. Fins a on vols que t'expliqui i fins a on no ens ho explicarem. I sobretot, tenen molt clar que això no condiciona la relació principal, la única, que són ells dos, són els pilars de la relació.
3: Si no, ho separen absolutament,
0: absolutament.
3: Sentiments, lleialtat, projecte, estructura, tot
0: es manté immòbil.
3: Això és com menjar pipes, tu.
0: Sí. Escolta, ens permetrem menjar una mica més, beure una mica més i tenir un apropament una mica més amb altres persones en les vacances.
2: Clar, però entenc que mai pot ser amb una parella o amb una persona que coneguin prèviament, perquè... Però si la valoren, si valoren l'amistat, aleshores després el que no torni a passar pot ser molt complicat, no?
0: Per això els acords és important, és no repetir. Tot i que en el cas concret de la monogàmis, que és obrir la parella en entorns molt concrets, per tant, passarà quantes vegades l'any, poques vegades, només allà el contacte no és freqüent. No és mantenir un amant, que ho he provat aquesta Setmana Santa i he tornat a quedar aquesta setmana. Això ja és pròpiament o mantenir la parella oberta si és consensuat amb la teva parella o si no ho has consensuat estàs sent deslleial. I és un altre tema. Aquí és només en l'estiu, aquella setmana que sortim, sempre és amb aquell noi o amb aquells amics que ens agrada sortir i a ells ja els sembla bé, hi, ha, ha, però després no mantindrem contacte. Si mantenim contacte ens ho direm i ho consensuarem, i si no ho permetem, la parella es trenca, òbviament, perquè deixes entrar una altra persona. Però aquests acords, penseu que per fer això, la parella no és una parella novell. La parella té...
2: Ha de tenir molta confiança.
0: Una confiança, una trajectòria, una capacitat comunicativa i una seguretat en si mateixa en el que són, el que tenen i el que són cadascú. És a dir, en realitat, jo què busco? Busco passar-m'ho bé en un moment determinat i en comptes de prendre'm un xupito, em faig un petó.
3: Sí,
0: però no li donaré més importància al xupito, no li donaré més importància al petó del que em pugui aportar la gràcia, les ganes, el plaer momentani i la festa que em pugui aportar en aquell moment. Hi ha parelles que això ho fan? Sí. Els hi senta bé? Sí. Perquè després t'ho expliquen i t'ho expliquen dient. Per nosaltres és com donar-nos una bombolla d'aire momentani, ens fa gràcia, després fins i tot ens activa més sexualment en els nostres encontres. I fins i tot després li traiem sentit de l'humor a el que va passar. Només si suma, funciona. Si ha de generar confusió o desestructura la relació, no és un bon hàbit ni de lluny. Està disponible per totes les relacions? No. Estic proposant aquí a les parelles que ens estan escoltant que ho provin? No. El que heu de provar és una
3: tendència.
0: Molt bona comunicació entre vosaltres, sabent que això existeix, i si mai teniu la fantasia d'obrir la relació, el primer que heu de fer és parlar amb la parella, i si la parella categòricament et diu ni t'ho imaginis, és un no categòric. Per tant, no és una moda que ara haguem d'utilitzar, ni molt menys, sinó que és una altra manera d'entendre que les lleialtats, els acords en una parella estable i ferma són molt amplis.
3: Tu has dit que més has tractat amb molta gent i coneixes casos molt propers.
0: Sí, t'ho explicaran amb una naturalitat i estan contents i feliços.
3: Que surt molt bé, clar, el que tu deies. També has de tenir seny, t'has de semblar molt a l'altra persona, suposo, no? I tenir la mateixa...
0: Nivell d'enteniment i una intel·ligència emocional important per obrir la parella.
3: Sí, el que tu deies, anys.
0: Anys, exactament. Anys. Una gran compenetració, de manera que això no posen en compromís els fonaments d'aquella relació, ni molt menys.
3: Qui acostuma a proposar aquests límits flexibles? Potser, si en algun cas no és tan igual la necessitat, qui és? Qui se sent més ignorat? O qui vol més marge sense assumir-ne el cost emocional? Qui acostuma a tirar del carro en aquest sentit?
2: I
3: vull obrir una miqueta, això.
2: Clar, ha de fer desconfiar si t'ho proposen, de dir, ai, està buscant alguna cosa estranya.
3: Clar, jo parlo de casos que no pensen 100% el mateix.
2: Clar, mira, clar, per això.
0: Qui obre la parella i fa la proposta, hi ha dos casos molt extrems. Un és, estem tan bé que volem més. Moltes vegades la persona infidel, ara ja parlo d'infidelitat, ho és no perquè li manca el sexe a casa, que vol més sexe.
2: Clar.
0: Per tant, no sempre anem a buscar fora el que ens falta dins de casa. L'únic que m'agrada molt.
3: No, que li agrada la novetat.
0: I li agrada molt el sexe, realment. I així t'ho diuen, és que a mi m'agrada molt seduir, m'agrada molt el joc sexual, i amb la meva parella estic bé, però si se'm posa l'oportunitat davant, no sé dir que no. No sé dir que no, que hem de rascar una mica, potser no estàs preparat per una relació amb compromís. Val? En el cas de proposar una parella... Obrir la relació, de vegades ve per carències. És a dir, estem malament, potser una solució en comptes d'anar a un sexòleg o a conèixer l'Eva Moreno, que jo la proposo moltíssim com a professional en aquests temes, doncs anem a utilitzar obrir la parella com a teràpia. I potser això ens ajuda a sortir, no?, a desencallar-nos del nus sexual que tenim a la nostra relació. Funcionarà? No. Acabarà de donar el cop de gràcia i matarà la relació. Obrir la relació mai és perquè hi hagin com a solució per cobrir

0: Obrir la relació és perquè la parella vol experimentar, està bé i vol més, i vol jugar,
1: sí.
0: I vol obrir camps. És com dir, abans ens preguntava el mateix quan es parlava de les joguines sexuals. Això és que tenen problemes i com que no saben, necessiten annexos, joguines complementàries perquè no saben fer el joc sexual. No, no, és perquè s'entenen molt bé sexualment i encara es volen entendre, no millor, però obrir i experimentar altres maneres de tenir sexe. Aquí és el mateix, una parella que està bé i que vol més i vol experimentar fins a on poden arribar. En el cas de la parella oberta, en el cas de monogamis, ja sabem, vacances, es flexibilitzen els límits fins on vulguis, només durant els viatges, perquè ens permetrem doncs ser flexibles en tot, però a casa res de res. Quan tornem al dia a dia, doncs com ens agrada viure i en el tipus de parella i de relació que vam acordar des del primer dia. Unes vacances en la compromís sexual, sí, com unes vacances consensuades, molt parlades i amb uns límits molt clars.
2: Bé, m'estic imaginant aquestes parelles monogamis amb el calendari a casa marcant, fent les X del el festius, sí, sí. 2027. Clar, mira, carinyo, clar. El puente de mayo, lo podemos alargar.
0: Però no es clar. Fa igual amb els àpats. Escolta, hem de preparar l'àpat de Nadal, aquí tal, sí. Ja has comprat les ampolles, ja tal. O sigui, fem les excepcions en molts terrenys, amb el dinar, amb les begudes, de vegades amb el consum, que no sé si és pitjor,
2: yeah.
0: O en com ens ho muntem.
2: Volies comentar, Anxa, també avui, una miqueta així...
0: Sí.
2: Anava a dir per sobre, no, però de forma ràpida.
0: Sí.
2: Aquesta càrrega mental i esgotament emocional, sí, que es percep ja des de fa temps, no?
0: És que se n'està parlant molt i també ho he portat. Avui he portat dos temes que m'estan sortint moltíssim quan navego per internet, i per tant se n'està parlant molt. I és que jo també em trobo molt sovint, o sigui, des de fa ja alguns mesos, estic coneixent dones que en la seva relació de parella, sobretot, es queixen no d'infidelitats, no de problemes de comunicació en si, no de distància o problemes en el vincle, sinó dones esgotades que tiren elles soles del projecte familiar. És a dir, dones sobresaturades o amb un burnout, realment, a base d'aquesta, el que s'ha anomenat bretxa de càrrega emocional, que és dones més que homes que assumeixen més responsabilitat en tot, en les tasques de la casa, en fomentar la comunicació, el que està passant i en la realitat familiar, i en la cura, en tenir cura i en cuidar de la relació. Jo el que més m'ha cridat l'atenció és que senten, no cal, perquè clar, molts, la parella diu, però si jo t'ajudo en tot. Jo intento
3: fer. No és ajudar.
0: No és ajudar.
3: Però, no, clar, sí.
0: S'expressen així.
3: Totalment.
0: Però ja faig el possible perquè no te n'encarreguis tu de tota la càrrega mental. I confonen tasques, tenir un munt d'activitats i compartir l'agenda, i si compartim fins i tot una agenda, un Google Calendar de la família.
3: Sí.
0: És que realment, de vegades consisteix, certament, en que duen tot el projecte familiar, se n'encarrega sobretot ella, però és esgotament per sol·licitar ser ateses en necessitats bàsiques. Necessitats bàsiques psicològiques com, escolta'm, has de demanar a la teva parella, només que m'escoltis, deixa, ja faré jo el sopar. No es tracta que facis sopars. Ens les podem repartir, certament, però ja no és això. És necessitats bàsiques psicològiques com sentir-se escoltades, sentir-se compreses, per tant, validades, i rebre empatia. Són aquests tres components, sentir-se escoltada, sentir-se validada i rebre l'empatia en la parella. Quan noten que l'han de demanar, aquí és quan se senten més esgotades perquè se senten aïllades, comencen a sentir soledat. Estic amb ell, amb la meva parella, estic amb els nens, però me sento sola.
3: Clar.
0: Per què? Perquè ho dus tot sola. No només això. Pots rebre realment més càrrega física en quant a activitats i deures que teniu en la gestió de la família, sinó sobretot perquè falta aquesta interacció, aquest sentir-se recolzat per la parella.

0: Ja, per falta d'escolta, falta de validació, falta d'agraïment i falta d'empatia. I al contrari, sentir-se molt jutjades. Símptomes: cansament extrem, insomni, irritabilitat, mal humor, el mal humor crònic, que és quan ells et diuen sempre està de mal humor. És que sempre s'aixeca, s'aixeca i així. I dissabte i diumenge
1: que
0: també.
1: Que bon dinaire.
0: Ja, és que clar, amb aquests humors tampoc ho posa fàcil ella. Està sota els símptomes, està cremada. Desmotivació, pèrdua d'interès en activitats de lleure, de dir, ostres, només saber que el diumenge hem de sortir a fer alguna cosa que se suposa que ens ha d'agradar, no? Però no tinc ganes, aquesta disfòria, no? I la dificultat per concentrar-se en la feina o aquesta boira mental de que en parlen moltes dones, no? Aquesta boira mental que tinc, que no puc veure amb claretat res. Estàs cremada, tens aquesta càrrega mental i la pots treballar sola, però sobretot s'ha de treballar en parella. Aquí és on volia anar. I s'ha de treballar molt en parella. Què poden fer elles? A més de que la parella sàpiga com ajudar i com treure a la seva parella d'aquesta càrrega mental. Què poden fer elles si senten que estan sota aquests símptomes? Primer, dormir. Descansar i prioritzar la son i establir el descans com quelcom no negociable.
2: És que és principal.
0: És principal.
2: Quan no hi ha son...
0: I deixes la casa com estigui.
2: Quan no hi ha descans, tot va malament.
0: Tot va malament.
2: La gestió és pèssima de tot.
0: Ens canvia l'estat d'ànim totalment i ens aixequem malament i comença a cronificar-se aquest mal humor de que us comentava abans. Saber delegar. Perquè moltes dones ho intenten, però no saben delegar perquè l'altre no ho fa com ho farien elles.
2: Clar.
0: Llavors dius, per què ho fas així? Ja ho faig jo. Doncs no. Deixa que l'altre, la teva parella, faci les coses com sap, com pot, que tu ho faries millor. No t'ho discuteixo, però és que no delegaríem mai. I la parella no està per fer les coses igual que nosaltres, ni molt menys. I ajustar expectatives. La teva parella no escoltarà tant com escoltes tu. Ni podem demanar que aprengui a escoltar millor, això sí. Però tant com ho fas tu, que estàs disponible per tothom, no ho farà. Per tant, hem de rebaixar també expectatives. Aquesta autoexigència, no delego, no deixo anar, me n'encarrego jo, perquè al final, si ho han de fer de qualsevol manera, exigeixes tant que ets incapaç de ni de descansar ni d'apartar-te. Per tant, entren en un bucle. Jo voldria deixar anar, però no puc deixar anar, perquè qui ho fa tampoc ho farà com jo. Ens barallarem i per evitar-nos una baralla, saps què? Tornem al principi com estaven les coses. Llavors, aquest cercle que es repeteix és el que els costa més a aquestes dones que estan molt afectades per aquesta, el seu estat d'ànim, la seva salut mental, es troba molt afectada, se n'adonen, però no saben elles mateixes sortir-se'n. I de vegades, fins i tot, amb la consciència de la seva parella. La seva parella se n'adona, les vol ajudar a sortir d'aquí, es vol implicar moltíssim, però ja són elles les que no volen. Per tant, prendre molta consciència de com estàs i deixar-te ajudar i baixant, com us deia, expectatives i l'autoexigència en la teva parella i en tu mateixa.
2: Impecable, una setmana més. Gràcies per tant, Arantxa
1: Moltes gràcies.
0: A meditar tots aquests temes.
2: En majúscules, sí, sempre, sempre. Prenem molt bona nota i a treballar molt, que és el que hem de fer.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern ha habilitat 1.500 places d'acollida temporal a Ceuta davant la pressió migratòria. Ho ha anunciat des d'allà la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Els nous dispositius es desplegaran a 4 espais. Saiz ha lamentat que el Partit Popular estigui, diu, comprant el discurs de Vox en matèria migratòria, després que aquest hagi presentat una proposició no de llei al Congrés per retornar els migrants irregulars, reforçar la frontera de la ciutat i un comandament únic que garanteixi la normalitat.
2: En un giro que vemos, venimos cómo se va intensificando en los últimos meses. Quiero recordar, bueno, pues la cantidad de palos en la rueda que el Partido Popular ha puesto para algo tan claro como cumplir con el principio de solidaridad en cuanto a una competencia de las comunidades autónomas en acoger a menores, bueno, con esa incoherencia probablemente fruto de esa, bueno, sumisión y esa unión que tiene con Vox comprando absolutamente esos discursos.
0: Els populars també han criticat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no comparegui al Senat, on estava citat avui, com tampoc va fer el d'Interior la setmana passada. Álvarez està a Barcelona visitant les obres de rehabilitació de la Casa Àsia. Les últimes dades del Ministeri de l'Interior confirmen un canvi en la tendència migratòria en el que va d'any. Es tripliquen les entrades irregulars a Ceuta i Melilla, mentre que redueixen gairebé a un terç les arribades a les Illes Canàries, tot plegat sense comptar amb l'entrada de més de 70.000 persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Interior ho ha deixat fora del balanç perquè considera que aquestes dades requereixen d'una anàlisi més específica. Sense tenir en compte aquestes 70.000 persones, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta més de 5.000 persones, 3.200 més que fa un any. Pel que fa a Melilla, passa de 166 l'any passat a 548 aquest any. Amb tot, segons el balanç, cauen un 10% les entrades irregulars a Espanya. La majoria d'aquestes van ser per via marítima en embarcacions precàries. Precisament, l'ONG italiana Emergency ha rescatat a 50 persones al Mediterrani, dos d'elles en estat crític, i ha recuperat els cadàvers d'altres 7 migrants que viatjaven a bord d'una embarcació de fusta. El rescat s'ha produït aquest matí a aigües internacionals de la zona de cerca i rescat Líbia. Entre les 50 persones rescatades en vida, 45 eren homes i 5 dones, 29 menors no acompanyats. La localitat d'Isla Cristina, a Huelva, es troba blindada per un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de localitzar els responsables del tiroteig d'aquesta nit. Les tres víctimes mortals d'aquest tiroteig eren una dona embarassada de 8 mesos, la seva mare i un menor de 16 anys que, segons els investigadors, no tenia cap relació amb el conflicte. També hi ha dos ferits, un d'ells en estat greu. Les autoritats treballen amb la principal hipòtesi que es tractaria d'una revenja entre clans relacionada amb una disputa que remunta a un tiroteig de l'any 2024. La investigació continua sota secret de sumari mentre la Guàrdia Civil busca els presumptes autors del tiroteig. Un apunt en clau internacional, l'epidèmia d'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo ja és la segona més mortífera de la història. El brot ha causat gairebé 5.000 contagis confirmats i més de 2.300 morts i supera les xifres de l'epidèmia del 2018 i el 2019. L'Organització Mundial de la Salut alerta més que aquest és el brot que s'ha propagat més ràpidament al país. La situació és especialment complicada perquè aquesta variant, coneguda com a Bundibugyo, no té encara una vacuna ni un tractament específic autoritzat. L'Organització Mundial de la Salut alerta que el brot podria arribar a acostar-se a les xifres de la pitjor epidèmia d'Ebola, la que va afectar l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I la plaça de Sant Jaume ha acollit aquest matí l'acte de record a les víctimes de l'atemptat a Barcelona i Cambrils, del que es compleixen 9 anys. A l'acte han assistit familiars, alguns han vingut des de Canadà, França o Austràlia perquè va haver-hi víctimes de 34 nacionalitats diferents. 16 persones van morir i més de 150 van resultar ferides, però també es van veure afectades les seves famílies, com explica Robert Manrique, activista de drets a les víctimes de terrorisme.
3: Però és patètic enterar-te o que es faci públic 9 anys després, tot just avui, que encara queden 136 víctimes i el Ministeri no sabe d'on estan. Però és que, a més, hem d'afegir que a la sentència n'hi han 50 víctimes que 9 anys després encara no consta informe mèdic. Què estan jugant les administracions competents?
0: L'acte ha finalitzat amb un minut de silenci. És tot per ara, més informació en 55 minuts, aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: Sol, has portat unes puntes.
5: Bueno, és que no sabia molt bé què portar-li. El primer que he trobat, perquè tinc tantes.
4: Ah, sí? En tens moltes?
5: En tinc moltíssimes.
4: Quantes?
5: Uf, no sé, la veritat és que no les he comptat mai. Però en tinc moltes. Imagina que jo...
4: Sí, però moltes són 10, 100, 1.000...
5: Bueno, no, igual 100 o 100 i pico, no sé. Passa que també és de veres que les he anat repartint i...
4: Ah, sí.
5: I han anat passant coses amb elles. Però tu imagina que, claro, igual a partir dels 8 anys, 9, ja me les vaig posar.
4: Sí.
5: Entonces tinc puntetes xicotiues, dins dels dos tamanys, però tampoc és que m'ha crescut molt més el peu. Però, cosa que agraeixo, la veritat.
4: Sí.
5: Però la veritat és que sí, que en tinc moltes. I pensa, mira, pom, la punta. Pom.
4: I són puntes vermelles?
5: Bueno, aquestes que et dic...
4: Que són el teu símbol.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Les deia al principi eren de col·locar, clar, clar, perquè no, ni més em podia ocórrer que jo treballar amb puntes.
4: Sí, però les d'avui són vermelles.
5: Però les d'avui són vermelletes, sí.
4: I tot és casual.
5: Bueno, fa molts anys, amb uns mags, crec que era, em van demanar ballar, en les primers mags que vaig guanyar, precisament, sí, que el linòleum era negre, uh-huh, i jo crec que en aquella època les tenia negres també, i llavors el de la tele em va dir, escolta, no es veuen bé les puntes, es veu un... bueno, es veu per la cinta
4: es
5: i tal, però no s'acaba de...
4: Clar.
5: I vaig dir, perdona, les voy a poner...
4: Se van a ver.
5: Coloràs. I les vaig pintar i a partir d'ahir em van parecer tan mones les sabatilletes vermelles que ahí s'han quedat.
4: A més, el color vermell sembla que t'agrada.
5: Sí, mira, avui casualitat també vaig dir, a conjunt en el micro, estic ben conjuntat.
4: Tot vermell. Avui la nostra irrepetible és la ballarina i coreògrafa Sol Picó.

0: Sol Picó, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Aquesta suite de Bach amb què comença el nostre programa és molt familiar. La nostra sintonia.
1: Bueno, l'he utilitzat algunes vegades, la veritat. Sí, sí.
0: Per exemple, a Gàbia.
1: De fet, fa poc, exacte, això no ho ha dit.
0: A Gàbia.
1: Fa molt poquet, sí, sí.
0: Ets un dels nostres grans noms de la dansa contemporània al nostre país, la més internacional també, Sol, una pionera, un referent, Premi Nacional de Dansa, tant del Ministeri de Cultura com de la Generalitat de Catalunya, una desena de Premis Max. Un artista que ha dedicat tota la seva carrera a expressar-se amb el cos, però més enllà del físic, que és fonamental i és el que veu el públic, el més important en tots aquests anys ha estat la força mental?
1: Desde luego que la força mental, si no t'acompanya, per molt que t'acompanya el físic, no... I jo diria que també al contrari, perquè és molt important tenir un cos preparat, tenir un cos entrenat, tenir un cos que no... Bueno, que tot el que tu li demanes faci, però és obvi que el cos també, quan comença a cansar-se o a pensar que això no pot fer-ho, hi ha un altre element allà que li diu...

0: antes de que el tiempo nos remate. La Cordero i el seu exèrcit, que conclou la trilogia precedida per Titanes i l'Astre.
1: Sí, senyor.
0: En què el temps, el pas del temps, és molt important, Sol.
1: Bueno, imagina't una persona que tota la vida s'ha dedicat a fer una cosa amb el seu cos, que és l'element més... ara que parlem de ment i cos, la ment està ahí i pot estar en quasi la mateixa forma mental i física, la ment, però el cos no. El cos és algo que no té cap solució. I llavors, bueno, quan t'arriba a aquest moment, és un moment molt important, és un moment molt, molt decisiu, és un moment molt reflexiu, és un moment que el fa pensar moltes coses i és un moment també, en el meu cas, molt rabiós.
0: Perquè... Sí, estàs rabiosa.
1: Una miqueta. Perquè que no es nota, no es nota gens avui. Però hi ha algo de dir, ostres, hi ha algo que està acabant-se. Està acabant-se d'una manera. No dic que s'acabi del tot. Que tots el corden. Però que t'estàs despedint? No. Però sí que estic buscant la manera de transitar i de transformar cap a un altre lloc. I això és obvi que és una cosa que no té... No té, vamos... No... És com és, no hi ha més explicació que un cos canviant.
0: Aquest és un espectacle que s'ha anat fent per fases, veritat?
1: Sí, sí, fa rato ja.
0: I què vol dir, per fases?
1: Bueno, saps què passa? Que, clar, quan fas un espectacle una mica més gran, de dos o tres ballarins, hi ha moltes, moltes col·laboracions que tenen que estar a la part amb la teva història, amb la teva idea.
0: Sí.
1: Llavors comences... Comences des de lo més primigeni, que són les ballarines, el cos, el moviment, el material, però després comencen a aparèixer tots els demés elements. I també vaig a dir una cosa, que jo soc una mica lenta. Soc maca. Però soc una mica lentorra. Lentorra en el sentit que necessite veure-ho tot molt clar, saps? Tindre-ho tot molt clar.
0: Però això no és dolent, tampoc.
1: Depèn, perquè a voltes estaria bé tindre una miqueta més de... Després ballant soc molt ràpida. Bueno, però tinc velocitat, però encara. Que en deia la profe de ioga, que diu, no lo entiendo, ¿cómo la sigues al mismo ritmo? Però bueno, sí que és de veres que després a l'hora de pensar ho necessito veure tot molt clar, entonces tarde en donar el sí.
0: Ja.
1: En general.
0: En tot.
1: En la meva vida.
0: I la imatge del xai, del cordero, és molt bíblica, però a més és la imatge del sacrifici. El teu món, i a mesura que passa el temps, és cada cop més sacrificat?
1: Molt sacrificat. Sé que hi ha molts mons també supersacrificats, faltaria més, però aquesta història de dedicar-se a la dansa és molt sacrificada perquè és complicada, no només ja físicament, de lo que estàvem parlant, sinó també d'aguantar el tirón de ser ballarí o de ser coreògraf o de mantindre una companyia, que és algo que és realment complicat en aquest país. I necessites força física, força mental.
0: Clar, clar. No? Deia al principi, ballarina, coreògrafa, però també gestora.
1: Clar, converteix-se en un empresari.
0: Empresària,
1: bueno,
0: sí.
1: Absolutament. Sí. Entonces, bueno, tinc la sort de que està rodejat de gent meravellosa, tinc la meva sòcia de fa 30 anys, la Pia Mazuela, i molta gent que ha estat ahí, però és obvi que és que no pots parar. Jo recordo venir de gira, d'una gira brutal per França, a més, en els temps que anem en furgo, allò anar, arribar a l'espai, deixar la furgo i anar-te'n a assajar, perquè al cap de no sé quants tenies una estrena o una altra cosa. Saps allò? No sé, hem tingut sort perquè ens ha aguantat molt, m'ha aguantat molt bé el cos,
0: i tota
1: la infraestructura.
0: I tot el que vingui en l'àmbit internacional també, perquè a més ho has de combinar amb l'Astre que porteu aquest estiu a Londres i a Hongria. Això és una bogeria.
1: Bueno, és, sí, i a més, ja que estic en la xulita, Les Maldites Plumes, que és un espectacle que fa molt de tal, la combinació a vegades és una mica complicada, perquè és com passes d'un lloc a l'altre, d'un avió a un altre, d'una ciutat a una altra, i dius, a veure, perdó, però bueno, bé, mentre ho puguem fer...
0: I tant que sí. I a més, la Cordero i el seu exèrcit serà també una docuficció.
1: Ai, és que tu saps tot,
0: dirigida per Christian Checa.
1: Sí. Pues, això ha sigut una troballa molt xula, molt casual, perquè em van demanar fer una cosa per l'escac.

0: l'any passat,
1: sí.
0: En el BAS, una espècie de... un projecte que hi ha al voltant de l'ESCAC, molt bonic. Em van demanar que fes una classe per 150 alumnes. Jo tanta gent no havia donat classes. Va ser com, perdona, a més de tota la part d'Europa i tal. I llavors, bueno, em vaig trobar amb el Cristian, que és el coordinador d'esta història i tal, i jo estava buscant algú per... m'agradaria fer... pensava fer simplement un documental sobre el procés de creació d'esta obra, que com fa més d'un any quasi que vam començar, vaig pensar, seria molt bé anar parlant d'ella, què està passant, és una cosa molt personal en realitat,
1: sí.
0: I bueno, pues per tindre un record. Ja, tampoc tenia, de deberes que no tenia moltes pretensions, t'ho dic
1: en sèrio. Per quedar tu.
0: Per quedar molt, jo m'he dit, un dia, pum, això que te'l poses d'ací uns anys, dius, mira que xulo. Però, i llavors, pues, em vaig trobar amb ell, ell es va entusiasmar amb el projecte, van començar a tal, va començar a entrar col·laboradors, tal, i el projecte també ha evolucionat cap a un lloc molt xulo, perquè no és només el procés de creació, ni mucho menos, sinó s'acaba convertint en una ficció molt divertida, que no la puc contar, però és molt xula, ja te la contaré.
1: La veurem, la veurem.
0: La veureu, és molt bonica.
1: Dius que vius en un moment reflexiu, també de tirar la vista enrere. Fem-ho. Vas néixer a Alcoi, a València, l'11 de maig de 1967. M'agradaria que ens expliquessis com era aquella petita Sol. Una nena feliç?
0: Sí, feliç, sí. I molt juganera i molta, no sé, molt divertida amb tot. Em divertia tot, m'agradava tot.
1: I no paraves quieta.
0: Això també.
1: Segur. Amb un germà.
0: Amb un germà.
1: I què tal amb els teus pares?
0: Doncs pues molt bé, ells ja veien el percal d'Ina i Mari, això. Això. I ma mare, que era una senyora molt lista, i també jo penso que ella...
1: I molt artista també, no?
0: Exactament, és el que li hagués agradat fer. Pues, va tindre la brillant idea, ja que em veia pel passillo amb un passillo avall, ballant el telediario, la música, pues, va dir, anem a posar-la a ballet, perquè això, si no... Aquella era, anem a apuntar la xiqueta a ballet, que és el que es deia.
1: A l'escola Maria Jesús Rodríguez,
0: sí,
1: al COI.
0: En el COI, sí, sí.
1: I ella és qui va fer que t'apassionessis per la dansa, realment.
0: Sí, la veritat és que aquella professora era una senyora molt, molt interessant, perquè ella també venia de, no sé molt bé d'on, però portava l'essència de la dansa, saps? En si mateixa, la seva figura, com era, una dona delicada, molt respectuosa, ens va ensenyar molt el respecte entre uns i altres, zero competitivitat... Jo ho vaig viure així, no sé, les altres nenes, però i es va crear una petita família allà. Érem una família que encara ens trobem totes i veiem.
1: Sí,
0: perquè és que, clar, a 6 anys t'enganxes a la barra de ballet i t'ho passes bomba. Jo era l'únic que volia fer en la meva vida. Jo que estudiar, per què? Si això és meravellós. Sí, ho vaig tindre claríssim. I dic, buah,
1: o sigui, que el col·le què? L'escola Sant Roc, què?
0: No,
1: és de monges, no?
0: De monges. Però unes monges també, la veritat és que en aquella època unes monges meravelloses, divertidíssimes. Marisol, Marisol, ponte delante. I venga, baila tu i nosotras te seguimos. Jo, no, era molt fort.
1: Eres monges. La ballarina per elles, no?
0: Sí, era la que ballava, la que muntava saraos, la Marisol, Marisol. I molt... Ho vaig viure també una època molt xula, però a mi m'encantava estudiar, eh? Jo era bona estudianta.
1: Sí?
0: Sí, m'agradava molt.
1: La qüestió és que entre el col·legi de monges i l'escola de dansa, en 17 anys, vas acabar la carrera de dansa clàssica i espanyola. Mm. Com recordes aquells anys? Ja d'estudi seriós.
0: Clar, allò era... Anàvem a examinar-se a Alacant, agafem un autobús, anàvem totes les ballarines a Alacant i el Monya, i ben arreplegat i ben apegat. I, bueno, van ser anys bonics, però com molt entregats a la causa. Jo recordo que... no anava quasi als aniversaris dels amics, quasi mai,
1: ja.
0: De les amiguetes i tal, que després m'ha passat en les bodes dels meus amics,
1: que
0: he anat
1: tampoc.
0: A tres, no he anat a quasi ningú, he anat a un dia que érem de 30, que hauria anat a tres, sempre estava de bolo,
1: ja.
0: I allà sempre estava fent ballet, vull dir, jo, Marisol, no, és que està en classe, no, he dedicat la vida 200%, a esta història, com no vaig a fer el sacrifici de l'acorde?
1: Home, i tant que sí.
0: És que, claro,
1: escolta,
0: si no
1: ho
0: saps...
1: Una adolescència complicada perquè de cop va morir la teva mare.
0: Sí, això va ser molt complicat, sí. Va ser una cosa que absolutament repentina, un mal de cap, de l'estiu, i al novembre va morir, i, clar...

0: de repente el planteges què fas, com et deixes al teu pare, no sé, una cosa... Però també vaig tindre la fortalesa, jo crec, de prendre aquesta decisió de dir, no, jo vull fer això, vaig a provar-ho, òbviament no tenia ni idea cap on aniria, res. En aquella època pensa que molt pocs referents i en aquell poblet preciós, perdona, ciutat, perdona el cony, en aquell, però saps, un lloc que no hi ha res, és absolutament inviable que passi res extra. No?
1: I vas marxar a València.
0: Però em vaig tirar de la moto i vaig marxar a València.
1: A estudiar informació i turisme.
0: Sí, senyor. Ai, mare.
1: No, per què vas triar informació i turisme?
0: Per això, mira, el meu germà em va dir... Maisol, una carrereta fàcil que no tingués que tal i que tu pugues estar totes les tardes estudiant, valent, no? Yeah. Fent dansa, seguint fent dansa. I és que és el primer que se'ns va ocórrer, a mi també, jo, mira que torpe, no haver agafat una altra cosa més interessant, però, vull dir, que no estava mal, però vamos, no tenia res que veure amb... I sí, i allí vaig passar el primer any...
1: Clar, però fent també dansa a l'escola de Los Ángeles Valls.
0: Los Ángeles Valls, sí.
1: Amb qui vas descobrir la dansa contemporània.
0: Sí, senyor, no? Sí, sí.
1: Ens hem posat en contacte amb ella.
0: No em digues.
1: Sí.
0: En sèrio?
1: I ens ha explicat això sobre tu.
0: Però què en dius ara?
2: Allà per els anys 80 jo tenia una escola de dansa clàssica, però un dia vaig descobrir una manera de ballar diferent. Una manera de ballar en què les emocions se transformaven en pensaments i d'ahir anava al públic. Era la dansa contemporània i me'n vaig tornar boja. Me'n vaig anar a aprendre i a la meva tornada vaig començar a investigar, a experimentar, a buscar el propi moviment, el meu moviment. I un dia va entrar una xiqueta, menudeta, molt seria, molt reflexiva. Era una xiqueta molt bonica, que no parlava mai, però que tenia una mirada molt crítica, molt crítica, que a mi em donava un poquet de vergonya. I jo vaig pensar, aquesta xiqueta, con aquestes capacitats, aquesta determinació i aquesta constància, arribarà molt junt. Serà una gran ballarina, serà una gran creadora en aquesta mirada, en aquests ulls, en aquesta curiositat. I així ha sigut. Gràcies, Sol Picó, per aquesta trajectòria que nos regales, per aquests espectacles, per aquesta manera de ballar. Gràcies.
0: Uau!
1: Los Ángeles Valls, que és tota una institució també a València.
0: Absolutament. Jo flipava amb allò, el que em posava per allà, la música aquella, que té una memòria tremenda, però me'n recordo que el hit, bueno, una cançó xulíssima, d'Aretha Franklin, que és, bueno, brutal, i jo vaig dir, però això què és? Que xulada, és el que jo vull, és exactament el que ella diu. Era una manera d'expressar les emocions des d'un lloc molt, molt intern i molt profund i amb una forma, que era la forma que tu escollies, el moure't, no? El clàssic té una norma estricta i tal, i de sobte el contemporani s'obria a un món d'imaginació brutal, sí, sí.
1: I en aquell temps vas fer les proves per entrar a l'Institut del Teatre.
0: Ai, va, ara havia el bueno.
1: Ara. I van dir que no.
0: Van dir que no. Pa, fuera, chavalita. Allà va ser el fracàs, el primer fracàs. N'han hagut molts, però aquest va ser el primer.
1: Com t'ho vas agafar?
0: Home, va ser...
1: Fatal.
0: O sigui, no m'ho podia esperar. T'ho promet que tinc jo la imatge en l'espí.
1: Tu creies que dirien que sí?
0: Home, a veure, vam estar una setmana fent proves. Tots els que n'hi havia allà, que es coneixem a tots, i de fet quasi ningú d'ells balla, tots en deien, un dia sí, entres tu. Jo venia en una tècnica del clàssic, jo sol es feia aquest clàssic des de 6 anys, i els grans jeters allà, m'obria de cames en l'aire, bueno, d'una força que... Clar, jo dic, però com és possible que no em deixen entrar? Què he fet jo? Què he hecho mal, senyor? Era molt... Clar, jo crec que no estava en els seus cànons de modernitat, sobretot.
1: Bueno, l'excusa va ser una altra.
0: L'excusa va ser una altra, sí. Mon pare, que, claro, el disgust que tenia jo, sense ma mare, que dia, bueno, la xiqueta almenys que es col·loqui allí, que disfrute i que, saps? Perquè estàvem tots molt tocats. I mon pare, vamos, ni corto perezoso, va tocar allà a l'Institut del Teatre, li van dir, no, és que su hija estava un poco gorda. Claro, això ja sí que va ser... Perdona? Que no era veritat, estaria una mica redoneta, perquè tenia 17 anys i estàs redonet i tal, però gorda no he estat mai. Vull dir, que si ho hagués estat tampoc... Però, bueno, anyway, igual, jo que sé, ja. Que això són coses...
1: Total, que

0: El teu pare et va dir, tu et quedes 3 mesos i si en 3 mesos no aconsegueixes res, te'n tornes a València.
1: Exactament, te tornes al coll.
0: I vas fer el possible
1: jo, vamos,
0: per no tornar.
1: Entrava allí a la fàbrica Espai de Dansa a les 8 del matí, m'inicia a les 8 de la nit. Claro, els directors d'allà van dir, això què és? Esta xiqueta, què li passa?
0: La fàbrica Espai de Dansa.
1: La fàbrica Espai,
0: no?,
1: de Dansa.
0: Com els vas descobrir?
1: Pues és que tothom a l'institut, clar, això ja saps, les voces, tothom de l'Institut del Teatre anava allà.
0: Ah.
1: Anava allà a prendre classes també, perquè era un espai molt modern, la germana del Sergi Albert i una altra senyora, Norma, que és morta ja, eren dos ties molt modernes que portaven els millors coreògrafs i ballarins en aquells moments, europeus, americans. Claro, allí hi havia una corrent potentíssima en aquella època.
0: Clar.
1: I vaig anar a parar al lloc idoni. Mm-hmm. I llavors, clar, de veres que aquests 3 mesos crec que he fet més hores que en tota la meva vida ballant. No tenia una altra cosa que fer i
0: clar,
1: jo sabia que a partir d'aquí igual ja me'n tornava a casa, doncs pues vaig dir, vaig aprofitar tot el que tal. I entonces al Nadal em van dir, escolta, anem a becar-te durant un any, que al final van ser 2.
0: I vas arribar a treballar un temps a la Guingueta, l'Aurora de la Barceloneta.
1: Ai, que bo.
0: Que bo.
1: Con buen humor, la vida pasa mucho mejor. Uau, això va ser brutal.
0: Què feies?
1: Bueno, és que clar, n'hi havia que guanyar una miqueta la vida, perquè el pare tampoc podia assumir-ho tot. I llavors, bueno, un grup de... Va ser amb el Víctor Guerrero.
0: Sí.
1: Impressionant. Bueno, un grup de xavaletes d'allí de l'espai aquell que, no, que ningú era super vedet de res, vull dir, saps? Tot és xicotiu. I jo, sobretot, un dia una del pes que de les plumes va caure a terra, de cul, fent l'actor. Ai, que risa, per favor. Bueno, impressionant. Jo sempre en primera fila, per suposat. I va ser una experiència molt xula. De fet, d'ahir vaig eixir un curt que es diu el 64, perquè cada nit a les 10 de la nit agarrava el 64 i em baixava fins a la Barceloneta. Sí, sí.
0: I Los Rinos.
1: Bueno, allò sí que va ser.
0: Los Rinos, de Marcel Antúnez i Pau Naviola. Què recordes d'allò?
1: Allò
0: perquè
1: va ser...
0: Això és un punt important de la teva vida, també.
1: Sí. Bueno, això ja has fet un gran salt, després va ser París...
0: És que
1: pam,
0: si no,
1: clar... No, t'ho dic perquè t'entenga, no?
0: Sí, sí, 19-20 anys, París.
1: París, a tope, allí, fent totes les audicions del món.
0: Dient-te que no moltes vegades.
1: Ballarines, estudiants, sapigueu que el no és una constant en la vostra vida, que ho sapigueu, però això no vol dir res.
0: Sí, perquè mai se't va passar pel cap deixar-ho, o sí?
1: Bueno, recordo un dia sentar en les escales de la Bastill, tocant a un pare, papa, tens raó, me'n torni al coll. Això és una... Mon pare, clar que sí, vine-te'n.
0: Molt bé.
1: Molt bé, bien. Però no. Entonces, no. Pum. Va, bueno, primer va ser una companyia d'allà, després ta, i al final els Rinos, que allò va ser... Sí, va ser un punt d'inflexió en la meva carrera, perquè jo encara, jo només volia ser intèrpret, jo no tenia cap idea de ser coreògrafa ni ballarina, vull dir, ni creadora, només ballarina i intèrpret. Però amb ells em van demanar que fes coreografies per ells, i ahir va ser on jo vaig descobrir un món de multiformes, multidisciplines absolutament barrejades, sense cap pudor, sobretot, que em va pareixer meravellós, amb un component de macarrisme i locura que vaig dir, esta es mi casa, esto es lo mío.

0: I amb totes aquestes experiències que ens has explicat, el 1994 vas crear la teva pròpia companyia, la companyia Solpico. Suposo que amb totes les pors del món.
1: Vamos, amb tota la ignorància, però total.
0: O sigui, però ara ho faries una altra vegada, o no?
1: Ho faria perquè és una professió absolutament passional i perquè és algo que porto a dintre i necessito fer-ho. Però realment, ara penso, vamos, és que no tenia ni idea de res en el sentit de no sabia de lo que m'enfrentava. Ja. Si això és el que vull dir-te, saps? No,
0: no tenia inconsciència, ni... no?
1: Inconsciència absoluta. Mm. Molt xulo, perquè està molt bé tenir inconsciència. Clar. No tens

0: esport. No, el tires a la piscina, no t'esport a res.
1: I el primer espectacle és PB Espectacular Dance Poemato.
0: Uau.
1: Què recordes d'això?
0: Mira, ara venia en el taxi amb una, sí, una conductora que era colombiana, una noia,
1: sí,
0: guapíssima, per cert, i s'ha posat a xerrar. I he dit, mira, el primer espectacle que llevé a Bogotà fue PB Espectacular.
1: Què dius?
0: T'ho jure. A Bogotà i a Barranquilla, un superfestival que jo no sé ni com va contactar amb mi, no tenia encara ni a la Pia ni tenia manager. Jo, vamos, allà com una boja vaig agarrar un charter i tots pagar a Bogotà. Sí, sí, i això va ser la primera locura que vaig començar a fer.
1: En aquells primers anys, amb companyia pròpia, et vam entrevistar aquí a Televisió Espanyola, al programa Esto no es danza, any 1998.
2: Bueno, jo penso que últimament, els últims anys, està donant-se molta marxa a la dansa i cada vegada és més interessant el que s'està fent i sobretot a Catalunya, que és el que més conec, evidentment, hi han grups que estan fent coses molt, molt potents i que funcionen molt fora d'Espanya, sobretot. El que passa que jo crec que l'espenta més gran es té que donar per part de les institucions perquè realment puguen ballar al nostre país, no? Perquè el que passa és això, que moltes vegades estem ballant més fora quasi que dins. Però bueno, jo penso que sí, que la dansa està tenint, està desoblidant-se més i està tenint més marxa.
1: I això que deies el 1998, ho podies dir avui mateix.
0: Clar, jo no
1: l'empenta més gran que necessita la dansa és per part de les administracions.
0: Sí, però insisteixo que no només és econòmicament, eh?
1: Ja, ja.
0: No fa falta això, fa falta espais, fa falta circuits, fa falta
1: parla
0: festivals,
1: mitjans, per
0: fa falta mitjans, fa falta que la dansa no faci por i que la gent s'acosti, que sí que crec que en el temps cada volta la gent té més, més apropament a la dansa. Mm-hmm. Jo ho veig, vaig a festivals, vaig a teatres i veig que la gent ve a veure dansa. Clar, també avui dia ja, clar, hem fet un salt molt gran en les xarxes, que allà ja començarà a veure molta cosa, entonces el pots apropar més fàcilment, no? Abans era molt més complicat, però continuo pensant el mateix, sí, sí. Mm-hmm.
1: En qualsevol cas, després d'aquell primer espectacle, en vindrien d'altres, Bèstia, Razón a la vaca, Love is Fàstic, però podem dir que tot va començar de veritat amb l'espectacle Bésame el cactus, any 2000. Oh!

0: Un espectacle en què sonava aquesta cançó i també la de Los Panchos, del Bésame Mucho.
1: I una versió del Cugat.
0: Sí, sí, sí. Totes les versions
1: totes
0: que vas trobar.
1: Totes les versions que vaig trobar, les vaig posar allà.
0: Que Bésame el Cactus va guanyar el Premi Butaca, el millor espectacle, Premi de la Crítica de València, 3 Premis Max, 3 Premis de les Arts Escèniques de València i segur que algun més. No podia començar millor la cosa.
1: Sí, va ser, bueno, una cosa que...
0: Una bogeria.
1: Era l'últim que m'esperava. Ahir sí que havia sigut també un altre punt d'inflexió en la companyia,
0: clar,
1: perquè ell li vaig dir a Pia, jo crec que esto no va a ir... Esto es que no... Ja portava, pues, jo que sé, igual portava 3 o 4 anys...
0: Ah, tu pensaves que no funcionaria.
1: Claro, jo li dia... No, li vaig dir... Claro, havíem fet Razón a la Vaca. Razón a la Vaca va ser un machaque sideral, que és una altra cosa molt important a dir. Segundo fracaso gigantesco de...
0: Què deien les crítiques?
1: No sabe bailar, no sabe actuar, no sabe fer res, que fan fent el bicho, que macarres, no sabe... Què coreografies són aquestes? Bueno, bueno, allò va ser impressionant, impressionant, impressionant de la xafada que em van fer. Que després me'n vaig anar a Berlín i va ser, uau, des dels temps de la Fura dels Baus, que una companya havia vingut tanta força.
0: Bueno, ja,
1: tres coses que passen.
0: Coses que passen,
1: però tu,
0: sí.
1: Bueno, i unes paperes que em van agarrar, em vaig posar malalta. Bueno, bueno, quin disgust. I, clar, veníem d'això. Després vaig fer End. Que End, bueno, però allò que dius, ai, això no tira, igual no és, no... Me'n tinc que tornar a casa, jo què sé. I entonces vaig dir, Pia, mira, vaig a fer un solo... I així jo entrac a totes aquestes ports, perquè sobretot la base d'aquest espectacle era la por, i faré això. I de repent, pam, Bésame el Cactus va ser real, com tu dius, un...
0: Sí, sí, un punt d'inflexió,
1: sí,
0: important.
1: Sí.
0: Parlant de premis, també, tu en tens uns quants, com dèiem al principi, entre d'altres, el Premi Nacional de Catalunya el 2004... per l'espectacle La dona manca o Barbie, que es va estrenar a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. És que és dansa i això és la ràdio. És així de complicat. I amb aquest Premi Nacional crec que el teu pare ja va dir, potser has de dir

0: caso,
1: no? sí, que monos, que van venir el meu pare i la senyora que es va casar amb ell.
0: Sí.
1: I sí, sí, ella... Ahir jo crec que va fer... Sí, bueno, va.
0: Perquè fins aquell moment et continua dient, escolta, pots tornar a València, eh?
1: Clar, és que sempre em deia, però... ella em deia, cariño, no has anat a ella, no has anat a França ja, per què tens que tornar a anar? El papà, és que tenim bolo així. I jo, bueno, i li ho escrivia tot, li ho posava, on estàs ara? Ah, vale, molt bé. Pues jo crec que ja està bé, no? Sempre em deia un poc això, sí, molt mono.
0: I aquí ja es va convèncer. I com que és de la casa, de Ràdio Televisió Espanyola, vull que recuperem què d'elles en recollir el 2012, el premi continuarà.
2: Gràcies per recordar-se'n de la dansa, no s'oblideu mai, perquè també ja sabeu que és una disciplina que sempre està una miqueta allà com a raconaeta, que diem, no?, al racó, i és important que li donem visibilitat perquè és igual d'important que una altra disciplina artística, evidentment. Bueno, el Sant Jordi català m'agrada molt, lo de la rosa, el llibre és preciós, però clar, no puc dir una altra cosa que en el meu Sant Jordi d'Alcoi, que estaria allà veient a tota la gent vestida i al círcul fent el sopar i el dinar del... Vamos, que és un dia molt gloriós en Alcoi, realment, no? És un dia molt emocionant, també, i molt xulo. El que passa que enguany, pues, bueno, estic aquí, estic, a més, encantada d'estar aquí.
0: Sempre amb Alcoi al cor, no?
1: Sempre. És el que Alcoi ha net, la mare que va.
0: I deies una mica arraconaeta.
1: Arraconaeta, sí.
0: I tu... Has fet i fas molta pedagogia perquè també tens la teva pròpia escola, que és la seu de la companyia La Piconera, al Poble Sec de Barcelona. Allà feu molta pedagogia.
1: Sí. Sol. No és ben bé una escola,
0: sí.
1: És un espai de creació, li diem, però sí que fem...
0: Amb una vessant social, també.
1: Exactament. Sí. Més, llavors fem tallers per nens, fem tallers per adults, sobretot per gent que no balla, és el que on tu bé dius. Que també jo... hi ha una cosa que pense que ara igual, però per això que tu dius de la pedagogia, jo crec que els meus espectacles també, pa lo bo i pa lo dolent, i moltes vegades pa lo dolent també, m'ha passat factura això, en les élites dancístiques, són espectacles que apropen molt al públic, jo crec. Si algú no ha vist res de dansa i ve a veure un espectacle meu, crec que se'l pot tragar amb molta facilitat. Això és el que normalment he rebut amb el públic.
0: Sí, sí, a mi m'ha passat.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Jo crec que és una cosa que...
0: I dius que per dolent, també.
1: Sí, jo crec que d'alguna manera hi ha un espai en les élites de la dansa que no acabo de...
0: Ja, però això fa molt de mal.
1: De tocar perquè és massa... És massa fàcil entendre la meva dansa. Això és així.
0: Ja.
1: Però...
0: I que ha de ser complicada perquè sigui bona.
1: Bueno, té que tindre uns altres components. I entre altres, una mica més d'abstracció, una altra estètica, sobretot. Que, bueno, jo no puc fer una altra cosa, per molt que vull conquistar les élites, que ja m'agradaria, però si no, potser no, potser.
0: I a més utilitzes molt el sentit de l'humor, també.
1: Bueno, jo penso que, sobretot, ja que començava per riure's d'un mateix, perquè aquesta vida ja ens dona molts palos i passen moltes coses i una mica... riure's en el bon sentit, no? amb el bon humor, jo crec que és fundamental per viure.
0: Com ets tu com a professora? Perquè també fas pedagogia al màster de creació teatral de la Universitat Carlos III de Madrid.
1: Pues no sé, mira, fa 9 anys que estic, jo crec que...
0: Llavors és que bé, no?
1: És agradat, dic jo, no sé. Mai m'agrada dedicar-me perquè quan estava estudiant, donava tantes classes que al final lo de donar classes el rebentes, però a tope. I ja feia molts anys que no, però quan el Juan Mayorga em va demanar fer això, vaig pensar, bueno, i ha sigut una manera molt interessant també de revisitar el teu propi treball, per donar-lo a conèixer als altres, no? També allí és molt interessant perquè no són ballarins, n'hi ha molts pocs ballarins, en realitat són quasi tots dramaturgs, actors, escriptors... Entonces, fer ballar a tota aquesta gent i fer-los entendre el que significa... el moviment, com expressar a través del moviment. Jo utilitzo també molt la paraula, intento...
0: O sigui, has començat de zero amb ells, també,
1: sí,
0: no, d'alguna manera?
1: Sí, ha hagut algo ahí molt bonic per reformular un poc la manera de treballar i li ho tinc que agrair al Juan perquè està molt bé i és un treball que m'agrada molt fer, també.
0: Aquesta la compartim, eh? Sempre me traï...

0: Estem conversant a Ràdio 4 i a Irrepetibles amb la ballarina i coreògrafa Sol Picó. Per què volies que sonés aquesta cançó en aquesta entrevista? Que és meravellosa, eh?
1: És meravellosa.
0: Mira, no pujo a la taula
1: de miracle,
0: perquè has de parlar.
1: No? Un dia ja anem a pujar a taules.
0: Bien, bien.
1: Bueno, una cançó que està ahí en la meva història personal, de la vida, de tot. L'he posat en algun que altre espectacle.
0: Sí.
1: Ara, quan vam fer els 30 anys, em vaig atrevir a cantar-la. És un... Bueno, és algo que t'acompanya, no saps per què... Va començar l'adolescència, des d'un lloc, pues, m'imagino que més amorós, de...
0: Ja
1: no me quieren. I es va convertir en com un himne... bonic i la veritat que és bastant profund, perquè és una cançó profunda. Camilo Sexto tenia cançons brutals. És que no sabeu lo que era això, home.
0: Et veig molt fan, molt fan. Vull ara que escoltis què deies quan presentaves aquí a Ràdio Nacional a l'Ojo Crítico amb el Jordi Bàrcia l'espectacle El llac de les mosques, que va girar per tot el món, any 2009.
2: ¿Te has planteado hacer un espectáculo austero, un espectáculo sencillo, un espectáculo que llegue a las vísceras del espectador, que le haga participar? Son preguntas que creo que has dicho en alguna ocasión que también corresponden con tu momento vital. ¿Has querido hacer un espectáculo que tuviera que ver mucho con lo que tú sentías y lo que tú pensabas en este momento?
3: Sí, fue un poco la base, la inspiración, el hecho de, bueno, llegar a una edad y quizás plantearte cosas, ¿no?, que están por ahí volando, que no quiere decir que vaya a hacer nada de inmediato, pero que tienes 31 años... ¿Cómo me tengo que adaptar a esto? ¿Cómo me transformo, me reinvento y me acepto, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace toda esta historia.
2: Bueno, anticipas una posible retirada, aunque espero que tardemos mucho en hablar de eso, espero.
3: También.
0: I és curiós perquè m'he adonat preparant aquesta entrevista que ets una professional que es reinventa constantment.
1: I que pensa en retirar-se tot el rato.
0: I que tothom també... Que pensa en retirar-se i que els altres també et pregunten constantment per la retirada.
1: Sí, per la retirada. Claro, és que una ballarina amb 40 anys, 41... Claro, tu pensa que això és de veres. Un
0: és
1: atleta...
0: És l'edat més o menys, no?
1: Claro, és l'edat que ja... dius, venga, va, empieza ya. Passa que me n'ha passat un poquet.
0: L'any vinent ja serà una xifra rodona.
1: Ja serà rodoneta.
0: Ho has pensat,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí. Sí que ho he pensat, sí que ho he pensat. I tornaré a fer un altre per tornar a intentar retirar-me.
0: Reinvenció. Fonamental.
1: Fonamental. A la vida en general. Hi ha que reinventar-se, hi ha que anar buscant noves formes de transitar, perquè això és un trànsit constant i tens que anar-lo viatjant.
0: En aquest procés de reinvenció i de fer coses noves també, hi ha projectes molt macos a la teva trajectòria, com, per exemple, participar a la pel·lícula de l'Eduard Cortés, Cerca de tu casa, any 2016.

0: Jo amb això em situo al costat de les vies del metro i m'agradaria que ens expliquessis com va sorgir aquesta col·laboració per dissenyar la coreografia d'una de les escenes més colpidores d'aquesta pel·lícula.
1: Mira, de fet, quan vaig parlar en Eduard Cortés, en un principi, aquesta pel·lícula anava a ser tota en dansa.
0: Ah, sí?
1: Tota. O sigui, van fer frames del cos de policies, com entra el desnonament, movent-se, tenia allà uns quants ballarins, sí. Van fer, de fet, un petit trailer on elles es movien mentre tal, saps? Buscant els moviments corrents. Després, com ella, la Sílvia, estava en un banquet. Bueno, tot era
0: amb
1: moviment.
0: Dansa.
1: Amb més

0: o menys, però ja havia, no? Després hi havia coreos més potents, una cosa... Però al final, per qüestions de producció i de moltes coses més, va acabar només aquesta escena. I la veritat és que va ser molt fort lo de tirar-se al metro d'aquella manera, que teníem unes colxonetes i com de costat caíem al metro. I va ser molt interessant fer aquell rodatge, molt bonic, la veritat, i molt potent, perquè... Bueno, tot el que significava allò.
1: I és curiós perquè no té res a veure amb la resta de la pel·lícula, però queda absolutament integrada.
0: Sí.
1: No t'estranya veure-la.
0: Sí, és com algo... Bueno, jo penso que també la veu de la Sílvia és el fil conductor de
1: també,
0: tot.
1: També, sí.
0: Ella està també present, meravellosa, i com acabava recollint aquell moment, no?, d'aquella manera tan fluida.
1: Has col·laborat amb d'altres pel·lícules també.
0: Sí.
1: I en tens una altra.
0: Ara estem en una en concret.
1: Sí. La Roja, es pot
0: la
1: dir.
0: La Roja, es pot dir.
1: De Marcel
0: dir.
1: Barrena.
0: Sí,
1: què has
0: sí,
1: fet
0: sí.
1: a La Roja?
0: Bueno, estem, rodem demà, per cert. Estic, bueno, faig la coreografia del casament, una coreografia
1: sí.
0: Molt divertida, la veritat. Hem estat avui assajant també en la Carolina Juste i l'altre dia amb el Paco León i tots els... I molt
1: els
0: divertit, des de tots els actors. És una manera de celebrar la vida, és una coreografia que viatja un poc entre el... Molt senzilla, per suposat, però viatja entre el Bollywood i el contemporani, i entonces, bueno, és una cosa vital i que la veritat és que hi ha moments que

0: són clar, tant clar. Actors des
1: i tu estàs passant
0: pel·li.
1: Bé, no?
0: M'ho estic passant molt bé, però és una cosa preciosa, preciosa. Sí.
1: I a més de les coreografies, tu també has estat la protagonista i el 2018 vas presentar la pel·lícula documental Amb el cor al genoll.
2: Pues avui primer tinc que fer una mica l'entrenament, el còmplex i la bici, i després tinc que fer la classe de clàssic, que faré només la barra, perquè el centre encara no m'atreveixo del tot. Té un pelet pinçaet el menís, no sé per què. I tinc que fer un assaig també amb el Carlos, sobretot que es porti bé. Lluigi, porta-te bé, eh?
1: Li dona petons al genoll, eh?
0: Sí, sí. A Carlos no, al genoll.
2: El dia que va petar a Salt, en Girona, dintre de temporada alta, el dia de l'estrena de l'espectacle, comencem el passe i al caure del salt vaig sentir... Em vaig quedar així, vaig seguir... Hòstia, m'ha passat alguna cosa. I jo, hòstia, crec que m'he fet mal al genoll. Pues que parem. No, anem a seguir. Però segur que estàs bé. Sí, anem a seguir. I agafes de la mà, tutum,
1: ballem. Veiem la Sol Picó més vulnerable.
0: Sí, allò va ser molt bèstia. És que, clar, el dia a l'estrena, allà davant del Ferran Mascarell, que era el conseller de Cultura, sí. Tothom allà, vull dir que no perquè estigués qui estigués, però un dia d'un estreno, que és un dia superimportant, dones un vot i es trenca el genoll per la meitat, hòstia, va ser bèstia, la veritat. Va ser una cosa molt forta, bueno, no... però ja a sobre, com no sabia exactament què passava, pues només va ocórrer una altra cosa que fer tot l'espectacle, amb el genoll trencat.
1: Déu-n'hi-do.
0: I va ser una... tinc una experiència ahir dintre...
1: Sí.
0: Una mica...
1: I senties dolor,
0: dura.
1: Clar.
0: Sentia que més se n'anava a la cama, que se n'anava. Jo anava fent aquell espectacle, estic una hora i deu sense parar. No entro ni un moment dintre. Era un espectacle esgotador, no? Era impossible fer allò. Físicament, un desgast bestial. I que me'l vaig trencar per això. Estava tan cansada.
1: Esgotada.
0: Portava tanta gira de les mosques a sobre i estaven creant aquest espectacle i crec que els dos dies de l'estreno se n'anàvem a treure, saps? Era eixe bucle en el que jo m'he ficat tota la vida. I...
1: Però fins i tot a Avinyó vas ballar així.
0: Sí, sí, vaig ballar així, sí, en el genoll trencat. Sí, sí. I tenia una persona, una ballarina, la Charo, meravellosa, aquí a Barcelona, esperant, per si a casa em trencava,
1: clar,
0: venir corrents a substituir-me. Sí.
1: És el moment més complicat que has viscut?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí. Sí, perquè és la... això sí que és un fi, de debò.
1: Ja.
0: Això sí que és un fi que
1: però
0: jo
1: diga... Però per què vas continuar?
0: Perquè som més cabota. Cabota no, lo siguiente.
1: No, però són ganes de patir, no?
0: Bueno, mira...
1: És a dir, tu podies decidir, mira, fins aquí, no?
0: Primer, tenia un... tinc un fisio que creia en mi. No tenia res que veure l'home, però creia en mi. I ell em deia, tu fes quàdriceps, tens unes cames molt fortes, fes quàdriceps i veuràs com igual ni t'operes. En plan, jo, claro, con lo últim que volia era entrar a un quiròfan, perquè ahí sí que després del quiròfan no saps mai el que pot passar. Llavors, pues jo anava fent, claro, amb un patiment, perquè és que me s'enganxava cada dos per tres. Estava a Madrid en l'Abadia fent una cosa en la Portacelli, el Només són dones, i en un moment donat, me se va quedar enganxat, i em vaig quedar a la cama així, es quedava la cama així, sense poder-la, saps? Això era una cosa, bueno, jo no sé com no vaig tenir un infart un Avinyó, en sèrio, perquè eren 11 dies així. Bueno, en fi, hasta que un dia vaig dir, vaig a operar-me i que siga el que tinga que ser, si no puc seguir, no seguiré. Però vaig dir una operació preciosa.
1: Una operació preciosa?
0: Una operació preciosa. M'ho va dir el cirurgià, tienes una rodilla preciosa. I jo, gracias. I el doctor Gilbert i va dir, bueno, 6 mesos i ja surt a l'escenari. I jo als 3 mesos ja em sentia a tope. I me recordo que així a l'escenari vaig dir... ¿Hay algún cirujano en la sala? ¿Hay un señor que se llama doctor Gilbert aquí? No, vale, pues seguim, empezamos.
1: I o sigui, comenzaba. Que tens poca paciència.
0: En eixes coses sí, en altres en tinc molta, però en eixes, en mi mateix en tinc poca. Una mica... També és de veres, uno sap, i més a aquestes alçades de la pel·lícula, quan tu, en el que més treballes amb el teu cos, tu saps on està. Jo ja sabia, bueno, sabia, no tenia ni idea, però jo tenia la intuïció que ixe espectacle on em vaig trencar el genoll, no tenia que fer-lo. De fet, vaig trucar al director del festival i vaig dir, per favor, no me'l ajornaries a l'any que ve? I em va dir, això és una de les coses complicades d'aquesta professió que dèiem abans. I em va dir, a veure, Sol, jo no sé què pot passar l'any que ve. Perquè vaig dir, bueno, per favor, descansa, fas tot.

0: de la gira, clar, tranquil·la, clar, sí. I després faré això. I, però clar, hi ha tot un personal que està treballant amb tu, per tu, i que comptant amb tu i els teus projectes i tot el que això genera. I tot això és una roda que és supervenenosa també, perquè
1: tens
0: que fer un espectacle, tens que fer un altre, tens que vendre... Si no, xodios! I entonces, clar, bueno, pues estava encadenat. Entonces va passar per això i després, com jo em veia bé, als tres mesos jo em veia prou bé, amb molt de cura, anava, perquè tenia claríssim que no me'l podia tornar a trencar. Però vaig començar a ballar. I la veritat és que fa 10 anys, jo sempre he tingut un acupuntor molt bo, em va dir, tienes que dejar de bailar ja. Ja. Creo que ya es suficiente. Fa 10 anys. Es suficiente, tal, el tío para la castellana, es suficiente, tal y cual. Y yo, pues que yo voy a seguir bañando, por favor, que no me vas a decir. Un tío que yo tenía una fe, pero no te puedes imaginar. Entonces el vais a dejar.
1: Menjant això, ¿no?
0: El vais a dejar. Ya no te digo, mira, no tornaré más, porque si vas a estar dient-me això, no vaig a fer-te cas. Y va a decir, pues no vingues més.
1: I el genoll te n'ha ressentit alguna vegada?
0: Durant un temps sí, sempre es ressenteix, però clar. Després, meravellós.
1: En aquest procés de reinvenció continu que dèiem, del que parlàvem abans, hem de mencionar també la teva incursió al món de la interpretació. Maldites plumes, amb text de Cristina Campos, any 2020.
2: Afortunadamente, en la mayoría de los hoteles buenos me conocían. Es lo que mi manager siempre dice. Ahí sí que se respeta la sensibilidad del alma del artista. Y yo sentía un hálito de bienestar cada vez que entraba en esa habitación y veía ese jarrón fino con sus flores fragantes y ese camarero que me traía café y coñac y me preparaba una bañera de sales tonificantes. Yo me sumergía en esa bañera y me cantaba unas cancioncillas litúrgicas, de catequesis, así como de religión, de colegio de monjas.
1: ¿Qué tal la experiencia?
0: Va a ser maravillosa. El cuquet me'l va posar Sergi Belbel.
1: Sí?
0: En aquella peça meravellosa que vaig fer amb la meravellosa, no? Lo siguiente analizarán. De Irene Nemirovsky, El ball.
1: El ball.
0: El ball. Ahir va ser on jo vaig dir, uau, aquí hi ha algú que m'agrada molt. I clar, el Sergi, fem-hi la pilota, diu, fas molt bé, sol. I jo, hòstia... Després amb la Carme Portacheri també vaig fer, ballava, però també feia algunes frases, feia cosetes. I a mi la interpretació m'agrada sempre, he estudiat interpretació. Mm-hmm. Vull dir que jo vaig estar també intentant ser actriu. Però me'n vaig anar cap a l'altre cantó.
1: Mai se sap, no?
0: Mai se sap.
1: Quan pengis les puntes...
0: Vete a saber.
1: Hi ha més camí.
0: Hi ha camins.
1: Que, per cert, has dirigit també espectacles sense estar tu en escena.
0: Mm. Els de carrer, sobretot.
1: Clar.
0: Els de carrer, el gran format de carrer que ahir
1: sí que
0: era... És a
1: dir, no ho necessites sempre.
0: No, en absolut, no. Per favor, no penseu això.
1: Ho pregunto.
0: Esta no pot baixar-se en l'escenari. No, però, per exemple, el gran format de carrer, que és fer coses molt gordes amb les excavadores, la senyora a la planxa, ara l'últim, carrer 24, no sé quantes estructures de no sé quants metres per 2.000 persones... És algo que m'agrada molt veure-ho des de baix i dirigir-ho des de baix. Uh-huh. És molt important estar coordinant-ho tot, perquè són coses realment grans, grandioses, no? Que on has d'estar amb molta cura des de baix. I m'encanta. De fet, a mi, t'ho promet, mira, per exemple, el Dancing with Frogs, que era, després de fer el We Women, que era tot dones, vaig fer-ho per la segona escolitat, no? I vaig dir, no vull ballar perquè és una cosa de tios i tal... Però a mitjà procés em vaig posar un bigot i vaig entrar a l'escena.
1: Jo també.
0: Perquè no podia, però... Perquè primer que em cau la bava, em flipa veient els ballarins quan estem treballant en el procés, és al·lucinant. Tu no saps el que és això, veure la gent improvisant, anar pactant coses mentre anem treballant, les coreografies, com la gent... veus l'interior dels ballarins. És una cosa, saps, tan xulíssima que necessito estar al seu costat.
1: I sempre has fet el que t'ha donat la gana? El que has sentit? Sí. Més enllà del que puguin pensar els programadors?
0: Bueno, això...
1: Que potser pensen diferent.
0: Una altra cosa que m'ha anat a la contra. Fer el que m'ha donat la gana. Totalment, ho tinc claríssim. Que no m'ha deixat tampoc entrar a les elites.
1: Ja, i això té el seu preu, clar.
0: Absolutament. Té un preu molt alt, eh?
1: L'has pagat contenta?
0: No. No, contenta no, contenta no. Ja. Però, bueno, és el que hi ha.
1: Però quina solució hi ha?
0: Ninguna. Ja. Aguantar-se. Ahí sí que hi ha que aguantar-se i processar-ho i que no es quedi ahí... saps? Que no es quedi per ell, sinó que és eixir i gestionar-ho i buscar la manera d'estar tranquil amb el que és, perquè hem d'estar tranquils amb el que som.
1: I tant que sí.
0: No pot ser d'una altra manera.
1: Al llarg de la conversa han sorgit els noms de molts dels teus espectacles. Ens hem deixat uns quants més, molts, per exemple, Amor Diesel, Sirena a la planxa... Afortunadament tens una carrera inabastable, com dèiem al principi, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat avui. Sol Picó, moltes gràcies.
0: Pues moltíssimes gràcies a tu, és preciós. No sabia, no tenia ni idea que era tan, tan complet.
1: Tan.
0: I ha sigut preciós, moltíssimes gràcies. Quasi se'n salten les llàgrimes.
1: Ja ho he vist, ja ho he vist. Contindre. Moltes gràcies. Moltes i marxem gràcies. Amb el piano de Marco Mezquida, amb qui comparteixes Cita Ciegas.
0: Sí, preciós.
1: Cita Ciegas. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Carles.
1: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre irrepetible. Bona tarda.

irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, acusa el govern espanyol de no haver donat una resposta adequada a l'arribada massiva de migrants a la ciutat. Assegura que més de 8.000 persones continuen a la ciutat autònoma i reclama que es posin en marxa els mecanismes de devolució i expulsió en un termini màxim de 30 dies. Vives ha anunciat que recorrerà a la justícia i que demanarà reunir-se amb els presidents del Tribunal Suprem i del Constitucional per exposar-los la situació. El president de Ceuta considera que l'executiu té prou mitjans i capacitat per recuperar la normalitat i l'acusa d'ineptitud i irresponsabilitat. Així li responia la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz.
2: Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Insisto, es un trabajo que va a seguir continuando.

0: Y lo que sé es que yo estoy en una ciudad que es un ejemplo de convivencia.
1: La respuesta que hemos tenido por parte de quien debía y tenía la obligación de darla y podía darla no ha estado a la altura.
2: El govern espanyol ha habilitat 1.500 places d'acollida temporal a Ceuta davant la pressió migratòria, segons ha anunciat la ministra Elma Saiz, que també ha lamentat que el Partit Popular estigui, diu, comprant el discurs de Vox en matèria migratòria, després que aquest hagi presentat una proposició no de llei al Congrés per retornar els migrants irregulars, reforçar la frontera de la ciutat i un comandament únic que garanteixi la normalitat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit avui una reunió telemàtica amb diversos ministres, entre ells Interior i Defensa, per analitzar la crisi migratòria a Ceuta. En aquest context, avui hem conegut les dades del Ministeri de l'Interior que confirmen un canvi en les rutes migratòries aquest any. Les entrades irregulars s'han gairebé triplicat a Ceuta i Melilla, mentre les arribades a les Canàries han caigut gairebé un 60%. Sense comptar l'episodi d'entrada massiva de finals de juliol, a Ceuta han entrat irregularment més de 5.000 persones a aquest 2026, gairebé un 200% més que en el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és encara més gran, del 230%. Per via marítima augmenten les arribades a la península i a les Balears. Les dades apunten, per tant, a un desplaçament de les principals rutes migratòries cap a Ceuta, Melilla i la costa peninsular. L'Aragó continua lluitant contra les flames, tot i la petita treva en l'avenç del foc per les pluges d'aquest diumenge. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca ja afecta 17.500 hectàrees i avui afronta una jornada decisiva amb més de 1.000 efectius desplegats sobre el terreny per evitar que es compliqui de nou la situació. 19 poblacions continuen evacuades amb més d'un miler de persones fora de casa. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
3: El objetivo fundamentalmente para hoy es seguir realizando esos trabajos de anclaje con la ventaja de la humedad de ayer y en segundo lugar ya vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
2: El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha signat el dol oficial per la mort d'un soldat de la Unitat Militar d'Emergències en un accident de trànsit mentre participava en l'operatiu d'extinció d'aquest incendi forestal. Al sud, l'incendi de Niebla a Huelva ha quedat estabilitzat després d'afectar unes 38.000 hectàrees, prop del 80% del paratge natural de la Pata del Cavall, un espai protegit del valor ecològic. Les autoritats recorden que estabilitzat no vol dir extingit i que encara hi ha punts calents. I fem un darrer punt. La denominació d'origen Catalunya, una de les 12 distincions vinícoles repartides pel territori, incorpora 60 nous termes municipals. 44 no formaven part de cap altra denominació, mentre que 16 coexistiran amb altres DO catalanes. Anton Castellà, secretari de l'organització en declaracions a Ràdio 4.
4: En podem trobar baix a les Terres de l'Ebre, també com una novetat, no? I que respon, de fet, a aquesta adaptació que es va fent al canvi climàtic. No? Com a curiositat, podríem citar zones del Pirineu, municipis del Pallars Sobirà, de la Vall d'Aran i de la Cerdanya, fins i tot.
2: La denominació d'origen és un segell de qualitat que identifica un producte procedent d'una zona geogràfica concreta. Per aconseguir el reconeixement, tot el procés d'elaboració s'ha de realitzar a la mateixa regió. I pel que fa al temps, avui continua la calor intensa amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: tal? Com estem? Molt bona tarda. Són les 4 i 6 minuts aquí a Ràdio 4 i estem començant en aquest dilluns, anomenat 17 d'agost del 2026, l'edició d'avui dilluns de l'Estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Un programa que fa possible el Julio Leal, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Medina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i també avui a les vies de sol, Esther Bages i l'Edu Ortega i també al meu costat amb Marc Avena. Marc Avena, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé.
0: Què tal el fin de i el cap de setmana?
2: Molt bé, ben aprofitat.
0: Que a més ara ja és més llarg per tu, no?
2: Ben aprofitat, sí. Cap de setmana fins aquest matí a les 11.
0: A les 11, molt bé.
2: Pas malament, eh?
0: No, gens malament, gens malament.
2: Dues sessions de platja.
0: Molt bé.
2: Atletisme, campionats d'Europa d'atletisme.
0: Ah, pensava que els havies fet tu, atletisme.
2: No, no, no, no. Vas veure a la tele i encara gràcies.
0: Ja m'estava estranyant ja que fossis tan esportiu.
2: I estic emocionat.
0: Ah, per què?
2: Perquè
0: què et passa?
2: Tinc un titular molt potent.
0: Vinga.
2: Molt potents, que diria aquella.
0: Vinga.
2: Hi ha quasi adolescents de 26-27 anys, Joan Barutel,
0: sí,
2: que avui en dia, ara per ara, es casen.
0: Sí.
2: 26-27 anys.
0: Ha sigut el tema de conversa d'avui del nostre dinar.
2: El dinar, sí. Es diuen Ariadna i Leo.
0: Sí.
2: Ho dic bé, no?
0: Sí, sí.
2: Ariadna i Leo, sí.
0: I què? Que et
2: sembla són amics de la colla de la Judith Medina Productions,
0: sí,
2: productora d'aquest programa, i a mi m'ha sobtat molt.
0: Per què?
2: Jo pensava que això ja no es feia.
0: A casar-se tan aviat?
2: Home, 26 i 27 anys, eh?
0: Bueno, jo tinc amics meus que s'han quedat abans, inclús, eh?
2: I continuen junts?
0: Sí, sí, sí.
2: Segur?
0: Ara no sé quant temps més, però que sí, junts hi són.
2: Jo pensava que ja no es feia, tu, no sé.
0: No, no, hi ha gent que encara ho continua passat? Fent. És que és l'amor, cadena. El tema és que potser...
2: I tinc també una tonteria.
0: Sí?
2: Més del que a mi és habitual... I em sembla que em dura la ressaca encara de divendres.
0: De divendres, sí. Que va ser...
2: Vam fer un sopar de germanó. Un sopar de germanó, l'equip de l'Estiu XL.
0: Sí.
2: I vam acabar el dia següent. Era de dia.
0: Home, tant com de dia, tampoc.
2: Jo vaig anar a dormir, que era de dia.
0: Però...
2: I per un paio com jo, que va penjar les botes el 2010,
0: sí,
2: encara em durava tonteria.
0: Ja, però a veure, ens vam anar a dormir a les 4 de la matinada. Això
2: era de dia,
0: t'ho compro, però de dia no era.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, perquè tu ho diguis. Ara voldrà vacilar.
2: No durava encara l'eclipsi.
0: Que s'ha fet una festa...
2: No durava encara l'eclipsi.
0: No, l'eclipsi ja fa dies que no dura.
2: Ja era de dia.
0: Cadena. Bé, doncs com dèiem, que comencem a l'Estiu XL d'avui, tenim moltíssimes coses per compartir i una d'elles, com cada dia, és la nostra agenda per saber què podem fer avui. Marc García, què tal?
3: Molt bé.
0: I què tal el cap de setmana?
3: Doncs ha estat mogudet, ja ho explicava el Cadena,
0: sí,
3: no?
0: Sí, perquè també ha sigut una mica intens, eh?
3: Sí, sí, jo em vaig anar a dormir una mica més tard que vosaltres. Per
0: sí, sí, sí, ja ho recordo.
2: Ja era de nit, però del dia següent, no?
3: No, no, vaig veure sortir el sol.
0: Bé, doncs meravellós. Veiem també si la gent que avui es mou per Catalunya, perquè hi ha moltíssima gent que està de festa major, pot sortir de festa també aquests dies, que hi ha també molta gent de vacances, i a lo millor també veuen sortir el sol.
3: Sí, perquè la setmana s'ha de començar de la millor manera possible, així que anem amb l'agenda d'avui dilluns, començant pel Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on aquesta nit hi actua Rosario.

0: que sempre actuïn els mateixos a Catalunya?
1: Jo crec que tenim una ronda
0: de
1: gent que està venint a fer festivals a Catalunya i que està fent tots els festivals i està fent una gira brutal.
0: A Rosario, a Torroja, segur que cau.
1: Sí, sí, sí.
0: Sense mirar el guió, eh?
1: No, no, no, no, no.
0: Miqui Núñez.
1: És possible, també. I
2: ets un visionari. Ets un visionari.
0: No, és que no té cap mena de mèrit.
1: No, no, fan un, fan l'altre. Bé, està bé. Jo ja vaig dir l'altre dia que sempre quan hi hagin gires, hi hagin concerts i s'omplin, vol dir que la cosa va bé, que la cultura funciona.
0: La Ludwig Bang, Ludwig Bang.
2: Jo em pensava que el dia de la mar...

0: És el teu artista favorit.
1: Prou ja.
0: No, és un exemple de paraula. Oh, ja hi som.
2: Hem d'aprofitar, perquè després juga al Barça cada 3 dies i d'això no es queixa.
0: No, no, d'això no. Però quan de sobte...
2: Si la Rosario actua a Catalunya...
0: Ja tenim un jaleo. Bé, la Rosario, aquesta nit al festival Mar d'Estiu, a partir de 2:15, no?
2: Sí, la cantant madrilenya tanca aquesta edició del festival Mar d'Estiu a partir de 2:15. Rosario és una de les artistes més estimades de la música espanyola, amb un estil que barreja flamenc, pop, rumba i ritmes llatins. Amb la seva veu característica i molta energia sobre l'escenari, ha construït una trajectòria marcada per cançons plenes de força, sentiment i alegria, com aquest El Run Run, que ens aboca un amor intens i complicat. I d'una artista madrilenya en passem a una altra, concretament Ana Torroja.

0: No te dejaré nunca, Ana. Nunca.
1: La cantant actuarà aquesta nit a Calella de Palafrugell dins del Festival de Cap Roig, en el marc de la gira de presentació del seu nou àlbum S'acaba del show.

0: Ana Torroja és una de les veus més reconegudes del pop espanyol, especialment per la seva trajectòria al capdavant de Mecano. Amb una veu molt característica, però ha desenvolupat també una extensa carrera en solitari.
1: La vam tenir aquí el programa, per cert, Ana Torroja, que quedi clar.
2: Sí, sí. I vam sortejar entrades.
1: Exacte, al Festival de Cambrils.
3: I les vam regalar, eh?
1: I tant, i tant.
3: No ens la vam quedar per l'equip de l'Estiu XL, no?
1: No, no, que ho podem haver fet, però no som així.
3: Hi ha programes que ho fan.
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
3: No direm quins,
1: no,
3: ni on.
1: Ni quines
3: emissores. Però hi ha programes que ho fan.
1: No, no, aquí quan fem un regal el donem de veritat.
0: Perquè, a més de divertit, som solidaris.
1: Exacte. No, perquè fem el que s'ha de fer. Regalar les coses que et donen per regalar són per regalar-les.
3: Solidaris... Mar,
1: això no vol dir ser solidari, això és fer el que hem de fer, eh?
0: Però hi ha gent que se les quedaria, eh?
1: Sí, sí, però s'ha de fer
0: però
1: el que s'ha de fer.
0: No se'ns passa pel cap.
1: Això no, mai, mai. Tenim més coses.
0: Sí, seguim a l'Empordà, ara a Sant Feliu de Guíxols, on el Festival Portaferrada organitza la Festassa Quilòmetre Zero.

0: El Guíxols Arena acollirà 5 concerts, començant pel de la Balkan Paradise Orchestra a partir de 8:15 del vespre. Amb la seva fusió de Balkan Brass, Pop i Electrònica, el grup presenta Game Sessions Tour 2026, un espectacle festiu i vibrant que convida el públic a ballar de principi a fi.
1: Que també vam regalar entraves en aquest programa, per ells, quan van actuar aquí a Barcelona, eh? O sigui, aquí regalem de tot, eh? Estem cada dia regalant coses.
0: Ja sap, l'audiència ha d'estar cada dia pendent del nostre programa perquè és que, si no, se li escapa les oportunitats.
1: Exacte. Seguim d'agenda.
0: Sí, perquè el concert de la banda barcelonina el seguirà Mamà Duixa, sobre les 9 del vespre aproximadament. Tampoc.

0: Mama Duixa s'ha convertit en una de les artistes més destacades de la nova escena musical catalana amb una proposta que combina la cançó d'autor amb sons electrònics.
1: Jo estic per ells i ells per mi.
0: Després de l'èxit de Riquití, ara presenta Tothom té raó, un nou projecte que reflecteix la transformació i el creixement del seu estil musical amb temes

0: A quin bon rotllo aquesta cançó?
1: Ding dong, ping pong.
0: Sí, està maca aquesta cançó, és curiosa, sí.
2: I que sàpiga el Cadena que queden entrades, per al festival. Si
0: veus?
1: Ah, molt bé.
0: Veus, per si l'has vist a algun lloc, el pots tornar a veure.
1: Ding dong, ping pong.
0: Bé, Miqui Núñez, avui...
2: Amb èxits com escriurem La venda i me vale, els últims anys s'ha consolidat com un dels artistes referents del pop en català. A Guíxols d'Arena es podrà escoltar també el seu nou single, publicat aquest abril, un altre cop.

Doctor Prats torna als escenaris amb un nou disc i un nou directe totalment renovat per celebrar els seus 10 anys de trajectòria. Referents de la música festiva catalana, la banda de Terrassa manté la seva essència inconfusible, fusionant els sons mediterranis amb les tendències musicals més actuals en un espectacle carregat d'energia.

La festa arribarà al seu punt àlgid a un quart de dues de la matinada, amb l'actuació de 31 Fam, que serà l'encarregat de posar el punt final a la festassa quilòmetre zero.

0: El que jo no entenc és, Joan, Marc, per què cada matí a la reunió que fem per preparar el programa sempre tenim dubtes de si hi haurà material o no per tocar en aquesta secció.
1: A l'agenda.
0: És un no parar, això.
1: No parem,
0: és una pasta ser limitada.
1: Qui vulgui estar cada dia de festa també a Catalunya aquests dies ho té. I, a més, creiem que aquesta setmana és molt bona per al tema de les festes majors, que està tothom de festa major i és una setmana bastant important per als concerts i actuacions que tenim un munt. A més, els festivals que ja estan en actius des de fa setmanes.
2: I el més important és que, tot i ser dilluns, tinguem aquesta agenda.
1: Sí, sí.
2: Perquè no només la puguin gaudir els que estan de vacances, perquè la gent que treballa també ha de passar una bona estona quan surt del curro.
1: Sí, clar, però depèn de l'edat, perquè si sou de la vostra edat et recuperes en un moment. Si és de la nostra, tardem dos dies. Potser demà no podem treballar. Però bé, seguim amb els 31 FAM.
2: Sí, 31 FAM s'ha consolidat com un dels noms imprescindibles de l'escena urbana catalana, amb més de 50 milions d'escoltes a Spotify, diversos discos d'or i una àmplia comunitat de fans tant a l'Estat com a Llatinoamèrica.
3: Farda, ara que la tinc amb mi això llegendari, cara d'Isabelo però el baixa fins a l'infern, i és que avui soc etern, avui soc etern. Aquesta és la cançó que s'enamoren els nens.
2: El grup de Sabadell ha creat una identitat sonora molt marcada, en què combina estils com el trap, el dancehall, el funk i el R&B amb lletres en català, castellà i anglès.
3: Que no daria jo pa provar esa nena que me lleva loco, que la pera desespera.
2: A més, la jornada del festival Porta Ferrada oferirà un interessant contrast de sonoritats, ja que l'Espai Monestir acollirà a les 9 de la nit el concert d'Europa Galante, una formació de referència de la música barroca i la interpretació històrica.

0: llarg dels seus anys d'història, ha estat convidada a actuar a l'Escala de Milà, l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, el Royal Albert Hall de Londres, el Musikverein de Viena o la Sydney Opera House. L'orquestra és cèlebre per les seves interpretacions d'obres d'autors barrocs com les Quatre Estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Marc, enhorabona, perquè aquesta no me l'esperava, eh?
2: No, no, això ha sigut un canvi total d'estil.
0: Però és que la música
2: clàssica... Semblava radioclàssica ara, eh?
0: La música clàssica també és música.
2: No, i tant que sí, i tant, i tant.
0: I més que d'altres.
2: I més... Bé.
0: Bueno, no ens posem a comparar que...
2: No, no. Perquè aquí som molt oberts, sí, a qualsevol estil musical.
0: Sí.
2: Per això aquí ens agrada qualsevol cosa. Que a la gent li pugui agradar i que a nosaltres també, perquè cadascú té els seus gustos.
0: Totalment.
2: A gusto los colores.
1: Ding dong.
2: La meva àvia. Marc García, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Ara mateix manquen 9 minuts perquè siguin 4:15 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'Estiu XL, i seguim amb molta més música.

0: Sempre que tu vulguis pot fer xas i nosaltres apareixerem al teu costat, estiguis on estiguis, des de Ràdio 4. Ja saps, que ens pots escoltar a qualsevol lloc. Home, és que hi ha molts llocs per escoltar-nos. Cadena. O sigui, hi ha l'FM, hi ha el DAB+, hi ha la tele, hi ha el TVT, hi ha moltes coses per escoltar-nos.
1: RTV Play.
0: Clar, tot. RN Audio. Per això, que hi ha moltes fórmules d'escoltar Ràdio 4 i que ens segueixis aquí a l'estiu XL. Aquí tenies la música d'Àlex i Cristina, 6 perquè siguin 4:45 de la tarda.
2: Estiu XL
3: a Ràdio 4.
0: Sí, a Ràdio 4, l'Estiu XL, seguim avançant en aquesta fantàstica tarda i, com sempre, doncs, ens agrada parlar dels temes que passen a les xarxes, de tot allò que és viral, i qui en sap d'això en aquest programa és la Marina, Fernández, que té un màster en això. Marina.
4: I tant, i tant. Avui, mira, anem per feina perquè us porto un tren amb el que vam començar l'any. Jo em vaig posar molt nostàlgica, vosaltres també us posareu molt nostàlgics a partir d'ara. Va ser un tren que... ens portava al 2016. No sé si per la similitud de noms, ai, de números, perdoneu, 2016-2026, es deia que el 2026 serà el nou 2016, no? I aquesta, diguem, paranoia col·lectiva ens va fer retornar aquell 2016 recordant tot el que vam viure i el que estàvem fent llavors, i aleshores jo crec que ara és moment de fer un petit viatge al passat, què us sembla?

0: Jo ara ja estic veient l'estudi amb aquell filtre d'Instagram de Rio, que es va fer molt famós, amb aquell toc rosa, no sé si el recordeu.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara
0: hi havia
1: sí.
0: molts més amb noms de ciutats així potents. Sí, sí, sí. Però jo me'n recordo del Rio, perquè va ser molt famós i és com molt identitari d'aquell 2016.
1: Ara jo saps què m'està passant? Que a l'escoltar aquesta cançó m'he donat a com ha passat el temps, perquè la tenia com més recent. La cançó
2: de 10 anys.
1: Saps? Han passat dècada. 10 anys, ja, d'aquesta cançó.
0: De fet, va sortir el 2015, però va ser el 2016 quan es va fer famosa i la vam estar escoltant tot l'estiu, que no parava de sonar el Zara Larsson.
1: Va ser un hit brutal.
0: Sí, sí, a mi em transporta literalment al 2016, a Zara Larsson. I jo em vull preguntar, què fèieu el 2016? On estàveu?
3: Ho he de pensar, jo.
1: Jo crec que treballant, bàsicament. O sigui, no tenia més vida que treballar.
3: Fa 10 anys,
1: o sigui, sí,
3: jo
1: sí,
3: era...
1: Treballant, jo treballant, bàsicament. Estava en un moment molt treballador.
3: Jo era a Madrid. A Madrid vaig anar uns anys abans. El 2016, si la memòria no em falla, vaig fer un any amb la meva, aleshores, parella.
1: Sí.
3: I a les acaballes d'aquell any vaig començar un any sabàtic.
1: Ah, mira, veus?
0: Sí.
1: Veus?
3: Que va durar un pèl més d'un any, però m'ho vaig passar molt bé, va pagar la pena.
1: Mira. Com són els afortunats que poden fer anys sabàtics,
0: I tant, jo no n'he fet mai, en mi vida.
1: Jo...
0: Mai.
3: Recomanable.
1: Sí, no, i tant que és recomanable, home. Sobretot si tens per poder-ho pagant i poder-ho mantenir, perquè fer un any sabàtic per no poder fer res,
0: no.
1: Tampoc fa gaire gràcia.
0: No, la veritat és que no. Jo en aquell moment no estava fent un any sabàtic, però jo estava preparant-me la selectivitat, estava el segon any de batxillerat, tenia 17 anys encara, no era ni major d'edat, o sigui, les coses com són. I el cert és que jo era bona estudiant, però també sortia molt.
1: Sortia molt,
0: eh?
1: Amb el carnet fals o... Ara es pot dir que ja està...
0: Algun cop ho havia fet, sí.
1: Veus? Ja està. Ja ha prescrit, Marina.
0: ja ha prescrit, Marina.
1: Ja no passa res. Ja no tindrem res per això.
0: No ho vaig fer molt, s'ha de dir, eh? Ho vaig fer dues festes. Me'n recordo que sortia molt per Cocoa, perquè soc de la zona, i, clar, la discoteca de Cocoa era la de referència.
3: No falla, eh? No falla.
1: La conec.
0: I clar, era la discoteca de moda, tothom volia anar, feien festes que, clar, jo volia anar amb els més grans, amb els majors d'edat, jo em volia fer la xula, jo em volia fer la gran, i bueno, ho vaig fer dos cops només.
1: Dos cops.
0: Mira,
1: això ho he comptat i tot, eh?
3: A més, és curiós perquè fa pinta de les dues coses que ha comentat. De ser molt bona estudiant i de ser... Bé, de que li agrada molt la festa, la Marina.
0: Sí, es pot fer tot. Si t'hi poses, jo crec que arribes. Si arriba. Ja tens.
1: Si tu ets una bona estudiant, com tot ho fas bé, tens més temps per sortir, perquè tot surt més àgil, més fàcil.
0: Sí,
1: si costés més
0: dir.
1: Estudiar, no? Has d'estudiar més estona i destinar més temps a l'oci.
0: Sí, sí.
1: Això també és una cosa que és bona.
0: I que tot està en l'equilibri, s'ha de trobar el punt d'equilibri, perquè si ets molt bon estudiant i només ets bon estudiant i no gaudeixes d'una etapa tan maca com aquella, com l'adolescència, sortint de festa, jo crec que era el moment ideal per ser bon estudiant i bona companya de festa.
1: Doncs mira, fantàstic, tu, que hagis gaudit, que això és importantíssim.
0: I jo crec que el 2016 ens va deixar per molt més. El Marc li va donar per molt, va fer un viatge un any sabàtic, el Joan perquè estava treballant constantment,
1: jo sí.
0: Però és que el 2016 va ser un any on les fotos, el Tumblr, l'Instagram, es veien fotos constants del mostatxo. Amb el dit, el tatuatge al dit,
1: sí, sí.
0: El mostatxo, no sé si us recordeu.
1: Sí, en sèrio, sí, me'n recordo d'això.
0: Em donava molt de cringe, però... O sigui, ara em dona molt de cringe, en el seu moment no. Era la més xula de la classe i era de superguai fer el tren d'aquest amb el mostatxo, però ho veus en perspectiva i dius, déu-n'hi-do.
1: Bueno, és que en perspectiva, si es posem a mirar moltes coses...
0: Clar.
1: Igual ens sorprèniem en general, eh? No només d'aquesta època, sinó de moltes altres. O sigui que...
0: Sí, no, i és que va ser també època no només pel mostatxo, sinó també l'inici del Coachella, la fama del Coachella va començar per aquells anys, també. Sí, ara... Déu-n'hi-do com ha canviat, perquè l'essència del Coachella d'aquell llavors sí que era una altra, era completament diferent. Ara està, bueno, una mica com Barcelona, gentrificat.
1: Sí, home, jo crec que quan una cosa funciona, doncs al final comença petit i es fa molt gran i al final no acaba, és una cosa que ja saps com funciona.
0: Sí,
1: ho hem parlat altres vegades amb altres coses. Es van fer grans i es converteixen més en un negoci que no pas en el que inicialment es volia fer.
0: Clar. Es perverteix.
1: Sí.
0: I una cosa que es va pervertir també en aquell llavors va ser la moda. No sé si us en recordeu. En el cas dels homes, no sé com era, però en el cas de les dones portàvem els pantalons arrapats, els skinny jeans.
1: Oi, això pateixo molt quan ho veig,
0: Sí, oi?
1: Perquè jo tinc amics meus que es posen també skinny jeans i dic, això com tan arrufat, tan agafat, o sigui,
0: clar, no? És que no ha de ser còmode, això.
1: No, i més a l'estiu, que dius, clar, un clar, skinny. Clar. Jo entro a qualsevol botiga, veig skinny i dic, jo skinny no, té que ser amplini, perquè jo skinny no puc. O sigui, jo skinny no, a mi que sigui amplini sí, però skinny no pot ser.
0: Els mom jeans que se li diuen ara.
1: Exacte.
0: Tot jo, ho hem de portar a l'anglès.
1: Jo tinc que anar bastant suelto, si no, no
0: m'agrada. Clar, és el més còmode.
1: Em sento com molt arrapat.
0: I, bueno, jo t'haig de dir que en aquell moment era tendència portar aquells skinny jeans, igual que era tendència portar els chokers, que eren uns collars, no sé si no en recordeu, de plàstic. Enganxats aquí a la gola, que semblaven de gòtica.
1: Sí.
3: Jo estava desconnectadíssim, aquí no, en tenim la prova.
1: Però que era de plàstic, doncs, era de plàstic, plàstic.
0: Eren de plàstic, això feia més mal, però bueno, tu anaves guapa, anaves a la moda i ja està. I jo recordo portar-los i dic, mare meva, déu-n'hi-do. I el maquillatge, o sigui, era portar el choker aquell i el maquillatge marcadíssim, amb unes ombres als ulls negres, amb un rímel, bueno, si veieu els... Una cosa que m'agrada molt és veure com canvia les èpoques si veus els videotutorials de maquillatge. El maquillatge d'aquell llavors era molt més empastifat. Portaves molta més base de maquillatge, les ombres d'ulls eren molt més marcades, molt més obscures. Era molt, un maquillatge molt més carregat. A diferència d'ara, que portem el clean look, que se li diu. Uh-huh. Afecta make-up, no make-up.
1: Jo també crec que ara passarà una cosa que abans no passava tant, i és que, clar, com tenim referències del que hem vist, quan això torni a ser tendència, ho tindrem com molt més que això ja va passar. No? Perquè moltes vegades serà sort una moda, i la meva mare em diu, però esto lo llevaba yo de joven.
0: Sí,
1: clar, perquè nosaltres això no ho hem vist, a no ser que hagis vist una foto de la teva mare o del teu pare de quan eren joves, que van amb segons quines robes, que dius que això està de moda.
0: Clar.
1: Però ara, com sí que això ho hem vist i queda a les xarxes i queda durant molt de temps, quan passi un temps i torni a ser moda, sí que podrem dir, home, això sí que ja els que siguin els nostres fills o tal, els hi podem dir, mira, escolta, si això ho hem vist nosaltres perfectament.
0: Tot torna, és evident. Tot torna i ara amb més evidència.
1: Sí, amb més evidència. Està claríssim.
0: I, clar, la cosa és que queda petjada a les xarxes i en aquell moment les xarxes es vivien d'una manera completament diferent d'ara, o sigui, la monetització d'Instagram encara no... Potser estaven als seus inicis, però la gent penjava contingut de manera més orgànica.
1: Sí.
0: Tu ara, per exemple, repasses el que penjaves a l'Snapchat, no sé si el recordeu, l'Snapchat,
1: sí.
0: A mi faria vergonya. Vergonya cap a mi mateixa, vergonya aliena de les meves amigues, també del que penjaven. Però el que voleu era això, no? Aquesta naturalitat a l'hora de penjar contingut.
1: Mira, amb aquesta cançó que acaba de posar ell, me'n recordo de l'any 2016. Ara m'acabo de recordar, amb la cançó que portava el Martín. Aquell estiu me'n vaig anar de vacances a Bènia.
0: Ah, mira.
1: 15 dies, amb el meu amic David. Ara me'n recordo.
0: Molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Amb un apartament que em va deixar un àtic, meravellós, amb una terrassa de 150 metres quadrats.
3: Carai.
1: Sí, meravellós. I era l'estiu que sonava aquesta cançó, que sonava Justin Bieber amb un parell de cançons que va fer Dance. Era l'any que estava sonant... Ara veus, ara posa aquesta cançó, m'ha vingut tota...
0: A
1: mi em ve tot per als déjà-vus de les cançons, saps? O sigui, em ve la música d'aquell estiu. I aquest Perfect Strangers va sonar aquell estiu. És una cançó que me recordo perfectament.
0: Maquíssima.

0: de l'Snapchat,
1: sí.
0: I gràcies a això de l'Snapchat, que eren coses que caducaven, va ser quan Instagram es va tenir que...
1: Sí, va fer la còpia.
0: La còpia, sí. I poder posar els reels perquè caduquessin.
1: Exacte.
0: Perquè Instagram era només penjar i es quedava allà.
1: Clar.
0: I clar, se li estava menjant la tostada als de Snapchat i van dir, o fem una cosa que caduqui o ens quedem sense públic.
1: Sí, sí. Bueno, es va copiar de l'Snapchat també després amb el tema de les històries.
0: Exacte.
1: També, o sigui, un copió a l'Instagram, del qual. I un altre fet que no podem oblidar del 2016 va ser l'any del Mannequin Challenge.

0: Mannequin, sí. Però Mannequin Challenge...
1: No te'n recordes, això?
0: Ni idea.
1: Si va copsar les xarxes d'aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ni idea.
1: Tothom, no hi havia escola, no hi havia empresa, no hi havia institució, no hi havia grup de gent on no es fes aquest viral en aquell moment, que era posar com uns maniquís i ficar aquesta música de fons, i tu havies de parar-te. En el moment que sonava la música, parar-te, estàticament. I algú perseguia a tothom, que potser, segurament hi havia, pues, m'ho invento, 100 persones parades en aquell instant. I tothom, tot el món, va decidir replicar aquell viral.
0: Que bo.
1: Sí, sí. I un altre fet també que va marcar el 2016 i que segueix marcant l'actualitat, malauradament, va ser l'anunci de la presidència de Trump.
3: Donald Trump ja exerceix com a president dels Estats Units. Després de jurar el càrrec, el magnat ha fet un discurs on ha assegurat que la potència nord-americana reforçarà les seves fronteres i exercirà un fort control migratori. Trump ha tingut bones paraules per Obama i ha remarcat que combatrà el terrorisme islàmic fins a fer-lo desaparèixer. We will reinforce old
4: alliances and form new ones. Reforçarem totes les aliances i unirem el món civilitzat contra el radicalisme.
1: Així ho anunciaven els informatius d'aquí de Ràdio 4 aquell novembre del 2016. I bé, sembla que les coses en aquest sentit han anat a pitjor als Estats Units.
2: Sí, i li ha canviat la veu a ell.
1: No sé si
2: està més moreno que en aquella època i més, encara més pèl roig, però la veu sí que li ha canviat.
1: Sí, ho notes, eh?
2: Sí, sí, sí, la veu la té com de més gran.
0: Ara la té més castigada.
2: Sí. Ah, sí, sí, se la té una mica més... Sí. A veure...
1: Pot ser. Bueno, els anys passen factura.
2: I els disgustos, també, eh?
1: també.
0: Que també pot ser que sigui això.
1: Bé, i també m'agradaria repassar en aquell moment el TikTok, que encara no existia, parlàvem de xarxes abans, en aquell moment era el Musical.ly, que no sé si recordeu, l'heu fet servir.
2: Aquest no sona.
1: Queda molt lluny. Això era bàsicament la prèvia del TikTok, una aplicació que abans es deia Musical.ly, i penjaves vídeos fent com coreografies petites amb gesticulant, amb les mans, sobre cançons com aquesta que està sonant ara mateix. Poc després, l'actual empresa de TikTok, que és una empresa xinesa, va decidir comprar Musical.ly i es va canviar el nom a TikTok i va canviar sobretot el contingut que hi ha ara, que és, bueno, molt més tòxic del que hi havia llavors. En aquell context el contingut era més innocent, era una xarxa adolescent, que també ho és ara, però ara és una xarxa potser una mica més manipulativa
2: llavors. És que a mi també em sembla que veies tu abans, que no aquesta xarxa, totes les xarxes en general, ara quan estàs mirant les històries, sinó el que es penja, habitualment el que veus és una cosa d'un amic teu, una cosa d'un amic teu, anunci, una cosa d'un amic teu, una cosa d'un amic teu, anunci, un altre que tu no vols veure per res, però que t'apareix per allà per l'algoritme, quan abans realment, quan tu et penjaves a qualsevol xarxa social, veies el que havien fet els teus amics, i si tenies quatre amics només veies les coses que havien fet aquells quatre amics i no veies res més.
1: Clar.
2: És a dir, és que potser no havia penjat res ningú.
1: Clar, era la gràcia.
2: I ara resulta que entres i fins que trobes alguna cosa d'algun amic teu, t'entren pel mig un munt de coses que no t'interessen per res, perquè...
1: Ja no és una xarxa social, és una xarxa...
2: Comercial.
1: Comercial, total.
2: Per posar-nos coses tot el dia.
1: Però és tant de bo tornar a aquell 2016, sobretot al tema de xarxes, i sobretot perquè van ser els últims mesos de pau sense Donald Trump, i bé, no sé, que el 2016 com el resumiríeu vosaltres?
2: Ah, jo crec que m'han recordat del meu viatge a Bènia, millor. Ja estic més content,
1: sí,
2: perquè no me'n recordava.
1: Clar,
2: sí,
1: que...
2: I ja vaig estar molt tranquil i molt bé.
1: No va ser tot treballada.
2: No, aquell... Bueno, treballava també des d'allà estones, però vaig estar allà, vaig estar a Gandia, vaig anar a platges molt xules, vaig estar a València, també, o sigui que va estar guai. Ara me'n recordo.
0: Sí, la pregunta és, com definiries tu el teu passat any 2017?
1: Un dels millors anys de la meva vida. Aquest és el titular.
0: Fas malament.
1: Sí.
0: Fas malament.
2: Seguim, no? Perquè jo tinc aquí més coses sí, comenta, jo crec que no... O ja vols que acabem l'any 2016?
1: Aviam, podem seguir parlant, però clar, és que ens passaríem aquí hores i hores.
2: Bueno, doncs ja parlem un altre dia, llavors.
1: Parlem un altre dia, doncs,
2: sí,
1: el 2016.
2: No, jo pensava que volies parlar de més coses, jo com sempre vens amb un guió que diu, no, avui tinc quatre coses i arriba amb 12 fulls, dic jo, doncs m'estranyava.
1: Jo vaig preparada.
2: M'estranyava que vinguessin menys, saps?
0: Com has dit això de tirar l'ampolla?
1: El bottle flip.
0: Amb un cop de canell que caigués de peu.
1: Bottle flip.
0: Ho provo?
1: Aviam.
0: Per acabar? Ho provo,
1: Vinga, va. Ara el tenc.
2: És quan el tècnic et dirà que te'n vagis a fer, saps? I que com es trenqui l'aigua aquí sobre, estem al despatx de direcció uns quants dies.
1: Les aigües són molt temudes, a control.
2: Sí, sí, és una cosa que no agrada gaire als jefes. Fins aquí aquest repàs del que va passar el 2016 en aquest especial Virals. Maria Fernández, gràcies.
1: A vosaltres.
2: I seguim aquí a l'Estiu XL, a Ràdio 4.
5: Estiu XL, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: Well, I see you again. Joan Barutel va ben aigua. Estiu Ixela.
1: Els 80 es van sorprendre amb temes com el Don't You Want Me i els 90 amb aquesta cançó que es deia Tell Me When Eren the Human League, quan manquen ara mateix segons perquè siguin 3 quarts de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. I aquesta hora és un moment molt especial per nosaltres perquè arriba el moment de posar-nos nota. David Balaguer, bona tarda.
0: David Balaguer, hola, hola.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs esperant-te, i tu aquesta setmana que estàs? Al llit estirat, al carrer intentant agafar cobertura i lliurant-te a la gent, o on estàs ubicat avui?
0: A la platja.
2: Avui estic tancat en un lloc molt còmode, estirat, per tant avui auguro secció relaxada.
1: Ah, relaxada.
2: I auguro, sí, avui estaré molt relaxat. L'altre dia estava molt nerviós, nerviós perquè... Però va ser, com vaig dir l'altre dia, va ser un gran repte perquè fotre aquella secció amb el sol caient a plom damunt de la meva closca va ser una cosa bastant bèstia que no havia fet mai i em va agradar l'experiència. I després el Marc Cadena, que sempre fa una valoració de la secció que jo faig, me la fa per privat, va dir que l'havia agradat molt i va dir que havia estat brillant, imagina't. Va considerar que era la millor de totes les que havia fet. Justament aquest dia que el sol em queia damunt del cap, tu, és que és acollonant.
0: La paraula va ser recital.
1: Escolta una cosa, això no és una mica de fer la pilota a qui ens ha de valorar?
2: Una mica, perquè... Però això ja ho té el Marc Cadena, eh? El Marc Cadena... A veure, comencem per aquí. El Marc Cadena... Tots sabem que és un gran dispensador d'elogis. Ah. És un dispensador d'elogis. És com un ambientador d'elogis. Ah. Tots aquells ambientadors que cada 2 minuts polvoritzen un petit raig de líquid que fa bona olor, doncs una mica el Marc Cadena és aquesta figura, però amb els elogis.
1: Ho fa sempre.
2: I aquesta setmana ha quedat perfectament contrastat quan hi va haver una trucada sorpresa, perquè aquí també hi ha tot això. Aquest programa m'agrada molt perquè... reuneix moltes coses de la radiodifusió històrica que a mi m'agrada i una altra cosa de les que heu fet és aquesta mena de sorpresa. Perquè li vau posar el telèfon a la Montse Vidal.
1: Ah, sí.
2: A la Montse Vidal. A la Montse Vidal.
1: Sí.
2: La Montse Vidal, que és un tòtem de la comunicació, ara la podem escoltar el Bon Dia i Bona Sort, és una tia excepcional. I el Marc Cadena és gran fan de la Montse Vidal, però bé, és que el Marc Cadena és gran fan de molta gent.
1: Ja,
2: això és una cosa que, hem de començar per aquí. Ell és gran fan de molta gent.
0: Però que això no significa que la Montse Vidal no sigui dins del top 10 de millors locutors, locutores, comunicadors, comunicadores de Catalunya, Espanya, Europa.
2: Sí.
1: Només et diré una cosa, David. Abans no era el top 10, abans era el top 25 i ja ho ha baixat a top 10.
0: O sigui... No, ho he pujat.
1: Sí.
0: A la Montse Vidal ha escalat...
1: O sigui, està reduint els seus fans.
0: Però ha escalat posicions a la Montse Vidal perquè va passar per Antena, em va saludar i es va comprometre a fer un cafè amb mi. Un cafè que ja no serà cafè. He de parlar amb ella.
1: Ah.
0: Hauré d'anar a fer un... No, perquè faré un minigolf amb ella.
1: Un minigolf, ja està. Perquè jo ho he decidit.
2: Sí, molt bé.
1: I a més està emocionat perquè ja el segueix a Instagram. Ja està, aquest és el tema. Però bé,
0: ja és top 5.
2: Ho té tot.
0: Mira,
2: molt bé,
0: top 5.
2: Doncs això, sí, això. Top 5, molt bé. Doncs això és una cosa que ell fa molt. És una gran, és una gran metralladora d'elogis. Està molt bé, això. Està molt bé perquè a la gent li agrada que l'elogiguin, tu. És així. I això ell ho fa molt bé perquè, a més, fa tots aquells escarafalls. Ah, m'agafarà un infart. No. És que he vist el vídeo d'aquell moment.
1: No, és que...
2: El vídeo d'aquell moment.
1: Però, David, que després vaig sortir i estava... Aquí tenim un lloc on rebem els convidats, que hi ha uns seients, i vaig sortir i em va dir és que tinc unes punxaves al cor ara mateix que estic aquí, que no era conya, que estaven punxaves al cor aquí al passadís, que digo jo...
0: Molta il·lusió.
1: A veure si haurem d'anar a buscar el desfibrillador a la planta de baix, a veure si m'entens. Que va ser la cosa molt seriosa, eh?
0: Vaig plorar perquè a la Montse me l'estimo molt. A la Montse me l'estimo molt de fa molts anys.
1: Bé, seguim.
2: Doncs aquesta setmana hi ha hagut això i... Ah, per cert, que no us ho he dit al principi, l'altre dia us vaig posar amb 9.
1: Sí.
2: I sentint-ho molt aquesta setmana he de baixar la nota fins al 8. He de posar un 8.
0: Ja sé per què. Ja sé per què.
1: Un 8 no passa res, de moment passa.
2: No passa res, però és que us vau posar molt pesats, vau ser molt pelmes amb el tema de l'eclipsi. Entenc que s'havia de fer. Però si vosaltres voleu ser un programa diferent, com esteu sent, perquè esteu sent molt diferents de tot el que estem escoltant a la radiodifusió catalana i nacional, fins i tot, crec que no havíeu d'abusar tant del tema de l'eclipsi. Sincerament us ho dic, eh?
1: No,
2: sincerament us ho dic.
1: Crec que abusessin tant, eh? Però bé, t'ho compro.
2: Home, Joan, vau abusar molt del tema de l'eclipsi, però bé, és igual.
0: Notes d'àudio d'oients, trucades que van passar per antena d'oients explicant com veurien i amb qui...
1: És que a mi em fa gràcia.
0: Veurien l'eclipsi.
1: Sí.
2: Oh! I el dia següent encara vau continuar. El dia següent encara vau eclipsi. Continuar.
0: Post-eclipsi, tu.
1: No, no, però una cosa, si fos una altra cosa, no estaríeu així. Si hagués jugat al Barça o hagués sigut la final del futbol, estaríeu encantats de que fos una hora parlant d'això. Doncs hi ha gent que té una altra afició, que són els eclipsis. Punt.
3: És verdader.
1: Aile, ja està.
2: Sí, sí. Ah, no, és que a mi aquí em sí callo... que s'ha de valorar un altre... El que? Calles, no, per què?
0: Em callaré amb això de l'eclipsi, perquè... Ah. Endavant, t'escoltem, David, sí.
2: No, això que després, clar, vau patir un altre atac de riure, aquest va ser una mica més incòmode que altres vegades, perquè, clar, que t'agafi un atac de riure parlant de vés a saber què, doncs molt bé, és una cosa magnífica, no? Allò que dèiem la setmana passada, els vostres atacs de riure. Però, clar, que t'agafi un atac de riure entrevistant una alcaldessa, l'alcaldessa de Prades... Això, clar, és similar a quan t'agafa un atac de riure en un funeral o una cosa d'aquest tipus. És un atac de riure en un lloc en el qual en aquell moment no pertoca un atac de riure. Però jo us he de dir que aquestes coses les celebro molt. I, per tant, jo que ja tenia posat el 7,5, havíem baixat del 9 al 7,5, vaig decidir pujar-vos aquest mig punt per l'atac de riure davant de l'alcaldessa de Prades. Clar que sí, naturalitat, autenticitat i ser genuïns sempre, com sou vosaltres dos.
1: Però anem a situar la gent perquè va entrar l'atac de riure. Ho expliquem, perquè si no la gent no sap de què estem parlant. El dijous, després de l'eclipsi, vam parlar amb l'alcaldessa de Prades perquè va ser la població on es podia veure millor l'eclipsi i li vam explicar què tal va ser la recepció de tanta gent a la població. Es van acabar sense llum, bé, i va explicar una anècdota en la qual explicava doncs, que moltíssima gent, japonesos que van venir a autocar, volien anar al lavabo, i en lloc d'anar als policlins van demanar permís per anar als lavabos de l'Ajuntament. Llavors va començar a explicar-nos l'aventura, i que de sobte quan va explicar on estaven els lavabos, la seva neta doncs va obrir la porta i va dir, iaia, que hi ha aquí 10 japonesos anant al lavabo. Bé, llavors, per això va entrar l'atac de riure a l'equip del programa.
0: És que vaig entendre que la neta havia enxampat fent pipí a 10 japonesos en filera.
1: I llavors, clar, jo estava aquí fent el programa, em giro cap a la dreta, em veig el Marc Avena mirant el Marc García, que ja són s'han juntat l'hambre con la gana de comer, saps? I llavors, el Marc García havia de seguir amb el guió, s'estava posant vermell també com un tomàquet i va començar a riure, i el Gerard Travé estava a l'altra punta també posant-se vermell i vaig haver d'agafar el guió i seguir jo. Perquè si el seguia mirant a ells, també m'hagués rigut jo.
0: És que va ser molt escandalós, jo cridant molt,
1: no,
0: és molt soroll.
1: Tu el que sempre fas quan vols riure, que te'n vas al racó, castigat, a riure al racó.
2: Però bé, no, aquest... això m'ho conec. A veure, sí que s'ha de dir que vosaltres aquest estiu us ho esteu passant pipa, eh?
1: Ah, no, sí,
0: i tant.
2: Es nota molt, o sigui, que s'està vivint aquesta experiència amb una gran intensitat.
1: Sí.
2: I què porteu? Crec que són 5 setmanes, aquesta és la 5a setmana, si no m'equivoco.
1: Aquesta ja és la, sí, la 5a, sí.
2: 5a setmana?
1: 5a, sí.
2: És com si portéssiu, amb la intensitat que ho esteu vivint, sembla que porteu 6 mesos fent el programa.
0: O 2 anys.
2: S'ha creat un ambient aquí, sí, o 2 anys, s'ha creat un ambient i una família que és bestial. I llavors aquí va passar una cosa. Uh-huh. Vau entrevistar, no sé si era una entrevista o és algú que us fa una secció, perquè de vegades vaig una mica perdut amb el tema, però era el Juan Carlos López. Juan Carlos López,
1: sí,
2: va parlar de la sèrie Friends.
1: Exacte.
2: Recordes aquest moment? Va parlar de la sèrie Friends, va donar una sèrie de dades, va explicar 4 coses de la sèrie de Friends,
1: sí,
2: que per cert tu vas dir, una cosa que ens uneix, Joan Barutel, tu vas dir, vas reconèixer que tu no havies vist Friends, i ja en som dos.
0: Quin escàndol.
2: I ja en som dos.
1: No, gràcies, David.
2: No ets l'únic.
1: Gràcies.
2: No ets l'únic.
1: També l'Ester Bages.
2: Home,
1: és que si no sembles que siguis d'un altre món. És que...
0: No, ho sou.
2: No, però fixa't que va dir, diu xifres destacades i tal, una xifra molt bèstia, que és que diu que l'últim capítol de Friends el van seguir 55 milions d'espectadors, és una xifra molt alta, però recordem que al món hi ha 8.000 milions de persones, o 9.000 milions ja. Vull dir que no tothom veu Friends, vull dir que Joan Barutel no som marcians, no som d'un altre planeta, sinó que mira, no hem vist aquesta sèrie. Llavors, va haver-hi un moment molt interessant, que és quan va comentar una dada que a mi em va deixar catatònic, i va ser com rebre un cop, com si hagués rebut un cop de martell al cap. Vaig estar commocionat durant uns minuts, que va dir, diu, que aquests actors que van sortir a Friends, uh-huh, que és una sèrie de l'any 94, tu ho vas destacar, Joan Barutel, de l'any 94,
1: sí,
2: cobren només per temes de merchandising i per quan la sèrie es torna a emetre i per totes aquestes històries, cadascun d'aquests actors cobra 20 milions de dòlars l'any.
1: Exacte.
2: Per una sèrie que es va fer l'any 94. I aquí jo em vaig quedar, t'ho juro, eh? No és conya, catatònic, em vaig quedar commocionat, que vaig estar com 5 o 6 minuts sense poder entendre ni escoltar ni sentir res del que estàveu dient. Però de sobte, què em va despertar? Què em va despertar del meu estat?
0: Aviam.
2: Una frase del Marc Cadena, que de sobte irromp amb aquesta veu que ell té, Uh-huh. Sí, és un tio que té una veu imponent. De sobte, salta amb una frase que diu: heu pencat mai amb una ex o un ex?
0: Però la vaig fer jo, la pregunta. La vaig fer jo, la pregunta.
2: Sí, sí, la vas fer tu, però, a més, irrompent amb una fúria, vas interrompre fins i tot el Joan Barotel i diu: heu treballat alguna vegada amb un ex o un ex?
0: Sí, és que sóc imbècil.
2: Sí, això venia... Llavors no ho està parlant d'aquest tema.
1: Això venia perquè la secció es comentava que dos dels actors s'havien separat i que dins de la sèrie havien de fer veure que eren parella.
2: Correcte.
1: I va sortir aquest tema. Però sí que t'has de fer una pregunta, David. Aquest dia el Marc va poder intervenir més que el dia que vam parlar amb la Conxita?
2: Aquest dia sí, va intervenir molt més.
1: Vale.
2: Aquest dia sí.
1: Aquest dia
2: va estar molt més participatiu, li agradava molt el tema, i el tema aquest dels ex, les ex, tot això li agrada molt al Marc Cadena.
1: Vale. No va ser
2: No van ser...
1: Sí, també m'agrada, però no van ser 8 minuts sense que aparegués en antena.
2: No. Anava apareixent cada 30 segons, cada minut, interrompia, perquè, clar, al tio li agrada molt aquest tema. I clar, jo pensava, escoltant-vos, quan dèieu això de les incomoditats de treballar amb un ex o una ex, pensava que encara hi ha una cosa molt més incòmoda que aquesta. I que no es va...

0: no es va parlar d'aquest tema, que és treballar amb algú que t'agrada i tu a ell o a ella no li agrades.
1: És un altre
0: és
1: tema...
0: És molt més incòmode, molt més incòmode que treballar amb un ex o una ex, eh? Molt més incòmode. I això és una cosa que s'ha donat a moltes feines, a moltes redaccions, a molts hospitals, a molts bufets d'advocats. A tu t'agrada una persona, la veus cada dia i a aquesta persona no li agrades tu. És pitjor això. És pitjor això. I després... hi ha una cosa que és que esteu reforçant una cosa que us vaig dir, que a mi això és el que m'agrada d'aquest programa. O sigui, hi ha la trama principal, que és el programa de ràdio, l'estiu XL, sí. I després hi ha la subtrama, que la subtrama és importantíssim mantenir-la i cuidar-la, que és la vostra relació de companys de pis.
1: Ara.
0: Això ho heu fet i a mi m'agrada molt perquè esteu creant aquí una mena de plats bruts paral·lel. I a mi això m'agrada molt. Perquè jo us veig... Sí, sou David Güell i López. Evidentment, Marc Cadena és David Güell i tu, Joan Barotel, ets López.
1: Clar.
0: La dupla està molt, molt clara, eh?
1: Sí.
0: Però, clar, és que aquí s'han sentit coses molt bones. O sigui, el Marc Cadena en antena t'ha demanat o t'ha exigit, que has de comprar-li gelatines de maduixa i gelats perquè s'han acabat.
1: És que li vaig comprar dissabte les gelatines. No, David, li vaig comprar dissabte, li envio les fotos de les gelatines, tindràs prou, i va comptar-ne les que havien, i va comptar, com sempre fa el programa, malament. Va comptar 24, que on havien 28. Ah, n'hi ha 24, dic, és que no sap comptar. 7 per 4 són 28.
2: Per passar aquesta setmana sí que...
1: No, home, jo crec que sí. A més, sí. Són de les grans, de les que hi ha més quantitat, perquè em va demanar de les grans,
2: millor.
1: No de les petites. No he pogut comprar gelats perquè els volia de marca i el súper estava tancat, perquè era festa dissabte, clar, llavors no vaig comprar gelats que no eren de marca,
2: doncs
1: no els
2: ja
1: podia comprar.
2: Ja saps que toca avui.
1: Sí, també ho pots anar a comprar
0: com
1: tu.
0: Com el cuides, eh?
1: Sí.
0: Com el cuides.
1: Després es queixarà.
2: Si li estic donant una vida que en sa vida li han donat tanta vida, com li estic donant jo.
1: Déu meu. Però bé, sí, no ho estem fent com tu ens vas demanar dos cops per hora, perquè era una mica excessiu, però és un contingut que sí que estem mantenint en antena, la nostra vida...
0: Sí, és això.
1: Vas veure, no?, que som com homosexuals, que ho vam explicar l'altre dia.
0: També vau parlar d'això, correcte.
1: Exacte.
0: Sí, aquest tema també el vaig escoltar, sí. No, és que realment parleu de temes interessants. Crec que aquest programa està agradant, T'ho dic de debò, jo crec que aquest programa està agradant molt, sí. I també el Marc Cadena, en aquest apartat de plats bruts, de López i David Güell, també va explicar que havia matat una aranya
2: ara.
0: A casa teva.
1: Sí, va explicar, sí.
0: Va liquidar una aranya.
2: Un numeret que va muntar, David, un numeret que va muntar aquí...
1: Sí, va ser un moment...
2: Corrent cap a la cuina buscant una escombra.
1: Perquè no arribo al sostre. És que s'ho vaig explicar l'altre dia. Per això ell sí arriba en un moment i pot matar l'aranya.
2: No vaig saber ni de saltar, David.
1: Oh, no mal.
2: I el paio cridant a la cuina buscant un motxo, una escombra.
1: Déu meu. Escolta, queden 2 minuts, David. No sé què més vols destacar.
0: Doncs mira, voldria acabar parlant d'una cosa que ens va emocionar molt a tots. Els comiats arribaran, perquè aquest programa un dia s'acabarà. No sé si és la setmana que ve, diria.
1: No, ens queden...
0: O l'altra.
2: Ja no fotis.
1: Ens queden tres. Aquesta, l'altra i l'altra. Sí.
0: Ah, d'acord, perdó. Perdó. Doncs però clar, ja han començat alguns comiats. Han començat a aparèixer alguns comiats. L'altre dia es va acomiadar el Gerard Trevé.
1: Sí.
0: Es va acomiadar del programa el Gerard Trevé i li vau adjudicar els 4 darrers minuts del programa.
1: No, la mitja hora darrere del programa.
0: però els últims 4 minuts va ser un speech seu que, hòstia, això, 4 minuts són molts minuts, per parlar tu sol acomiadant-te i, a més, amb l'emoció se li escardava la veu, eh?
1: No, a tots.
0: Se li escardava la veu i, hòstia, com va aguantar? Jo recordo, és les llàgrimes se li atrapaven a la gola i ell va aguantar ferotjament. Per no fotre's a plorar, per no trencar-se. Però en algun moment és allò que la veu et falla i ell prosseguia, tu. I a mi això em va agradar molt perquè va mostrar tenir una temprança d'aquestes que són molt importants per un professional del mitjà.
2: Es va emocionar, però va aguantar força bé perquè no es va trencar del tot, com va comentar per aquí el Marc García. Sí.
0: Exacte.
2: I va acabar la seva intervenció quadrant amb la informació de la set, és a dir, que vaja...
1: Tot perfecte.
0: Sí.
1: Alguna cosa més que ens queden 30 segons, David Balaguer?
0: Doncs no, ja està, que seguiu així, aquestes setmanes que encara queden de programa, que ho esteu fent molt bé i que la setmana que ve crec que podeu tornar a recuperar el nou que heu perdut si feu les coses amb sensatesa.
1: Aquesta setmana no hi ha eclipsi, com a mínim, això segurament que també es farà pujar nota.
2: Minigolf amb la Montse, minigolf sí, cafè no.
1: Ja estava el mateix. David Balaguer, gràcies, la setmana que ve més. Ara arriba la informació.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, arriba la informació a les 5 de la tarda.
3: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Ho acabem de conèixer. Almenys 7 migrants han mort i 2 es troben en estat crític després d'un rescat de l'ONG italiana Emergency. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. Es tracta d'una embarcació de fusta amb 50 persones que viatjava per aigües internacionals del Mediterrani davant la costa de Líbia. 9 d'elles han necessitat assistència mèdica per asfíxia. Entre les persones rescatades hi ha 45 homes i 5 dones. Del total, 29 són menors estrangers no acompanyats. L'ONG ha aconseguit autorització per amarrar el port de Bari al sud d'Itàlia. Es tracta del segon rescat del dia en aquesta zona del Mediterrani. L'organització ha trobat unes altres 55 persones que havien han estat a bord d'una llanxa pneumàtica durant 3 dies.
3: Gràcies, Laura. En aquest sentit, avui hem conegut el balanç migratori del Ministeri de l'Interior, que reflecteix que les entrades irregulars s'han disparat a Ceuta i Melilla, mentre les arribades a les Canàries han caigut gairebé un 60% en el que portem d'any. Sense comptar l'entrada massiva de finals de juliol, Ceuta ha registrat més de 5.000 arribades, gairebé un 12% més que l'any passat. A Melilla l'increment arriba al 230%. També augmenten les arribades per mar a la península i les Balears, fet que, segons el Ministeri, confirma un canvi de tendència de les principals rutes migratòries. Mentrestant, la ministra de Migracions, Elma Saiz, s'ha reunit avui amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per fer seguiment de l'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Saiz ha defensat la gestió de l'executiu i ha anunciat que es desplegaran 1.500 places d'acollida temporal.
5: Porque la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas. Y esa es la coherencia del gobierno de España en esa política migratoria, la búsqueda de vías regulares, seguras.
3: Juan Jesús Vives, de la seva banda, ha amenaçat amb recórrer a la justícia si l'executiu no resol la crisi en 30 dies.
6: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir. Y por supuesto Europa, tenemos que ir a Europa.
3: Fa 18 dies de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta. Augmenten els casos de febre del Nil Occidental al sud-oest de la península. Extremadura, el Servei de Salut ha confirmat 4 nous positius i en total la regió acumula 11 casos aquest any. Andalusia ja són 43 els confirmats aquest any després de detectar-ne 5 de nous, 4 d'ells a Sevilla i un a Huelva. Les autoritats sanitàries mantenen la vigilància sobre els mosquits que transmeten aquest virus i han declarat 25 municipis andalusos com a zones d'alerta. Salut recomana extremar les precaucions, sobretot entre les persones vulnerables, amb repel·lents, mosquiteres i roba que cobreixi la pell i evitar acumulacions d'aigua estancada. I fem un darrer punt. 9è aniversari dels atemptats de Barcelona del 17 d'agost, en el que van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides. Rosa Quitllet, bona tarda.
7: Bona tarda. I 9 anys després, una de cada 3 víctimes encara no han rebut cap compensació econòmica pels danys patits. Així ho ha denunciat a Ràdio 4 Robert Manrique, activista dels drets a les víctimes de terrorisme.
8: Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17A que encara no han estat ressarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades. És a dir, de cada 3 víctimes, una no ha estat encara contactada per l'administració. De veritat, ens ho estan explicant i no passa res.
7: En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades i ha assegurat que davant l'odi i la barbària cal més convivència, més democràcia i més pau. Aquest matí s'ha fet un acte d'homenatge a les víctimes del 17A a la plaça Sant Jaume per les obres que es fan a les Rambles i aquesta tarda es farà un acte de record al monument de les víctimes que hi ha a l'Avinguda Meridiana de Barcelona.
3: Gràcies, Rosa, i acabem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui a Catalunya, les màximes sense canvis al nord-est i al litoral central en ascens a la resta. Atenció a la calor a les depressions centrals, prelitoral i litoral nord de Tarragona i Barcelona, també a l'Empordà, per valors que poden assolir o superar els 34-36 graus. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general. A la tarda s'esperen ruixats dispersos al Pirineu i a l'interior de Girona, que poden venir acompanyats de tormenta, amb probabilitat de que siguin localment forts. És una informació d'EMET.
3: Això és tot per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 5 i 5 minuts aquí a Ràdio 4. Seguim en la segona hora de l'estiu XL d'aquest dilluns, anomenat 17 d'agost del 2026. Atenció, perquè en aquesta propera hora parlem d'esport, parlarem també d'estètica i viatjarem cap a Londres amb el nostre company Aran Comín. Tot això i molt més en aquesta propera hora de l'estiu XL aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Marc García, bona tarda, què tal? A tu que t'encanta tant l'esport, tenim molt bones notícies per l'esport espanyol.
2: Sí, Joan, perquè ahir es van acabar els europeus de natació i atletisme i els esportistes de la delegació nacional tornen avui cap a casa. A Birmingham, els atletes espanyols han aconseguit fins a 8 medalles, mentre que a les curses de natació, la selecció torna de París amb una plata aconseguida durant la jornada d'ahir als 200 estils per Hugo González. Connectem amb Dani Esclusa, company d'Esports de Ràdio 4, que es troba ara mateix a l'aeroport del Prat. Què tal, Dani? Ja han arribat els esportistes?
3: Què tal, Marc? Doncs sí, mira, fa només uns minuts que hem rebut els medallistes d'aquests europeus d'atletisme de Birmingham. Com deies, es tracta dels medallistes d'or, Maria Pérez i també Pol Malgrat, que van guanyar l'or tant en el masculí com en el femení de la mitja marató de marxa, i també hem rebut a la resta d'atletes catalans que han fet medalla en aquests europeus de Birmingham, com Raquel González, bronze en marató de marxa, Meritxell Soler, bronze en marató per equips femenins, i Guillem Crespí i Jael Bastué, bronze també en el 4% mixta. Sens dubte, però, el gran protagonista pel que fa a la clau catalana ha estat Pol Malgrat. Com dèiem, és la primera vegada que aconsegueix una medalla d'or i ens ha explicat, tot i que ja ha guanyat altres medalles importants, ha sigut, per exemple, bronze en un Mundial, però ens ha explicat que guanyar una medalla d'or és diferent. L'escoltem.
4: Sí, això, ja vaig dir, bronze Mundial, és millor no un bronze que un europeu, però guanyar, això... Això és increïble, una sensació, i estar allà, ser el primer, que jo soc molt competitiu, doncs, i fer-ho realitat va ser un somni.
3: Un somni, deia Pol Malgrat, un Pol que ens ha explicat, doncs, que ara toca descansar una miqueta, tot i que diu que és molt competitiu i té molts altres objectius. No oblidem que tenim un Mundial l'any que ve a Pequín i també, bueno, doncs, no queda molt lluny ja aquests Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Però el tornem a escoltar. Com dèiem, el que toca ara és descansar i gaudir d'aquesta medalla.
4: Ara tindré 3 setmanes de descans, faré una miqueta d'entrenaments també, però descansar físicament, mentalment, i preparar l'any vinent que tenim el Mundial a Pequín i fer-ho el millor possible allà.
3: Doncs esperem que li vagi també molt bé en Pol Malgrat, igual que la resta d'atletes catalans i també espanyols que han triomfat en aquests europeus de Birmingham. Això ha estat fa només una estoneta. El que hem tingut una mica abans ha estat l'arribada també dels nedadors que han participat en l'europeu de natació de París. El gran protagonista, evidentment, ha estat Hugo González. L'Hugo va aconseguir ahir una medalla de plata després de fer una cursa espectacular, on va estar a punt d'aconseguir l'or amb una batalla èpica amb l'hongarès Hubert Kos i on va batre el rècord d'Espanya. L'Hugo ens explica que la medalla de plata sapa molt.
5: Bueno, sabe mucho. Partiendo de la temporada pasada que no pudimos ni clasificarnos para el Campeonato del Mundo, volver a estar entre los mejores, en este caso el Campeonato de Europa, algunas marcas han sido más difíciles incluso de acceder a finales que en los propios juegos, así que muy contento, muy satisfecho.
3: Doncs això, com dèiem, també l'Hugo que té els objectius claríssims i realment ha estat uns europeus, tant els de natació com en els d'atletisme, en els que hem pogut gaudir de la gran participació de la delegació espanyola i també dels nostres esportistes catalans.
0: Doncs Dani Esclusa, company d'Esports de Ràdio 4, dels serveis informatius, escolta, quina meravella, està allà rebent gent que guanya medalles i medalles i medalles, i tant de bo siguin moltes més. El que també s'ha guanyat una medalla ets tu per estar allà, eh? Enhorabona.
3: Doncs sí, perquè portem una estoneta ja. Moltes gràcies.
0: Gràcies, i també gràcies al Marc García. Són les 5 i 9 minuts, seguim a Ràdio 4 d'Estiu XL.

0: Cançons per donar bon rotllo a les 5 i 12 minuts de Capital Cities, aquesta cançó que segurament coneixes, que es diu Safe and Sound, i que escoltem aquí a Ràdio 4.
1: Es diu XL
2: a Ràdio 4.
0: Què, Cadena, com estàs?
3: Alguna cançó del segle XXI podem escoltar?
0: Sí,
3: no?
0: I tant que la posarem. Aquesta, aquesta és del segle XXI,
3: si per no és massa demanar.
0: Aquesta és del segle XXI, sí, encara que no t'ho sembli, eh?
3: De quin any és?
0: Pues jo crec que del 2017-2018.
3: El segle XXI per poc.
0: No, però, no és anterior, però ja veig que estàs molt... És que el divendres vam anar molt moverns,
3: sí.
0: Perquè era divendres,
3: sí,
0: i avui hem afluixat una mica el ritme per posar alguna cosa més...
3: Aquí el senyor director és vostè, eh?
0: No, jo combino una mica amb tot, o sigui, el que passa... Que tampoc sé quin any fas tu el déjà vu, però per el que estava escoltant quan estaves preparat, alguna de les cançons que he vist del déjà vu, perquè l'he escoltat de fons,
3: aviam,
0: són d'una cançó que m'havia portat jo també avui, i té pinta de ser 2011-2012.
3: Sí, senyor.
0: I per això dic jo, vaig a canviar una miqueta...
3: No, me l'ha encaminat, no me l'ha encaminat.
0: El rotllo. Marc García, bona tarda, què tal, de nou?
4: Bona tarda.
0: Què, eh? Ja vius aquí, eh?
4: Sí, sí, d'aquí no em moc.
0: Ja estàs content, estàs feliç, eixerit...
4: Això cada dia.
0: Ja ho ets, ja.
4: I més després del cap de setmana que vam passar.
0: Bé, algun dia l'explicarem, segurament. Algun dia posarem imatges, àudios no els podem posar perquè no és el moment, però...
3: Pues sí.
0: No cal. Anem a parlar d'una cosa que es diu com l'estètica d'Instagram. Això què és, Marc?
4: Sí, perquè no sé si us heu fixat que cada vegada hi ha més cares que s'assemblen. Sobretot quan obrim les xarxes, veiem els rostres de famosos, influencers... En molts casos comparteixen uns mateixos trets. Hi ha vist més voluminosos, pòmuls marcats, nas petit, ulls més allargats i una pell pràcticament perfecta. És el que es coneix com la cara Instagram, un ideal de bellesa que neix a les pantalles, però que cada vegada té més traducció en el rostre real a través del maquillatge, els tractaments estètics i la cirurgia. Sembla més que aquest fenomen està repercutint cada vegada més en persones com nosaltres. Segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, el 50% de la població espanyola declara haver-se sotmès alguna vegada a un tractament de medicina estètica, des de procediments no quirúrgics, com les infiltracions d'àcid hialurònic o botox, fins a intervencions més invasives. Però fins a quin punt aquesta cara que veiem a la pantalla es pot traslladar a un rostre real? Ha canviat el que demanen els pacients? I què passa quan aquest ideal afecta persones cada vegada més joves? Per aprofundir com afecten les xarxes socials als cànons de bellesa actual, tenim amb nosaltres el doctor Jordi Mir, president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Bona tarda, Jordi, com estàs?
5: Hola, Marc, molt bé.
4: Què és exactament la cara Instagram i fins a quin punt és una realitat que esteu detectant a les consultes?
5: Els últims anys hem detectat que hi ha una globalització també que afecta

0: els rostres i els cossos, en diem la homogeneïtzació de rostres i cossos, que fa que els cànons de bellesa s'igualin. I això, gran part, ho atribuïm a les xarxes socials, perquè moltes influencers s'assemblen i veiem pacients cada vegada més joves que ens venen amb fotografies d'influencers o de famosos demanant semblar-s'hi.
1: I quins trets físics són els que més demanen actualment als pacients?
0: A nivell... dintre de la cirurgia plàstica i estètica, a nivell facial, la correcció de les parpelles s'emporta el número 1. I dintre del corporal, la liposucció, i després la reina de la cirurgia s'acostuma a ser l'home mamari.
2: Uh-huh. Jo, la veritat és que, clar, abans l'única referència que teníem, com vèiem, era veure una actriu o un actor a la televisió, a les sèries, però, clar, tot això ara es multiplica moltíssim amb molts referents que hi ha a les xarxes socials. Per tant, clar, poden haver molt tipus de referents diferents, no? Abans eren com quatre actrius conegudes o com quatre persones molt destacades, no?, que eren el cànon de bellesa d'aquell moment, i ara hi ha un munt de persones que influeixen a la vida de cadascun, i a més es generen com vincles emocionals amb aquelles persones que representen i segueixes a les xarxes socials. Hi hauria alguna destacada que sigui la que més demanen quan van, per exemple, a la consulta?
0: A la meva consulta em trobo molt amb misses, amb Miss Univers, actrius famoses, Halle Berry, per exemple. Uh-huh. Jo em dedico sobretot a la liposucció, al contorn corporal, i em venen amb fotos, doncs, d'aquestes models o actrius conegudes. És una cosa que no és negatiu anar amb una foto, perquè ens ajuda a veure què vol el pacient, però s'ha d'explicar al pacient que una foto té filtres, té retocs, i també ens permet una fotografia descartar al pacient quan veiem que aquelles expectatives no les podem aconseguir.
2: Clar, però un pacient que vol allò, que té aquell estereotip al cap, com se l'ha de convèncer? Escolta, mira, sí que podem fer canvis, pots arribar a això, però mai aconseguiràs arribar a això, no? Perquè és la feina més complicada, perquè algú ve a la consulta amb la il·lusió de convertir-se en allò i al final hi ha coses que per ètica no es poden fer.
0: Clar, això que dius, Joan, és el més important que ha de fer un cirurgià plàstic, que és assessorar el pacient, a recomanar. Hem de fer tres coses. Una és escoltar el pacient, la segona, entendre el que ens diu, i la tercera és assessorar-lo. I per això avui en dia és molt important que, no al vostre nivell, però el cirurgià plàstic d'avui en dia ha de saber de comunicació.
2: Uh-huh. Clar, perquè a més una cosa és el que t'expliquen de com acabaràs i una altra és com després realment quedes.
0: Esclar, esclar. Sempre, quan un es va a visitar, ha d'entendre que li han d'explicar una sèrie de possibles complicacions i de limitacions del resultat, perquè l'anatomia de cadascú és una cosa individual i si tu t'ensenyen la foto d'algú, la seva anatomia i la teva seran diferents. És a dir, d'acord, veig un pit natural, un pit que no és massa gran, em serveix per posar-te-la tu, però no quedarà exactament igual que la fotografia que em portes.
1: I com han canviat les xarxes socials la feina de vosaltres, no? La vostra feina com a cirurgians plàstics?
0: Mira, aquest és un punt molt important, perquè en els últims 10 anys els cirurgians plàstics hem observat un canvi social. En una enquesta feta per la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica a l'any 2015, al voltant d'un 44% de la població i d'aquests un 61% de les dones es notaven incòmodes en dir-los al seu cercle proper que s'havien operat de cirurgia estètica. Això avui en dia, gràcies en gran part a les xarxes socials, s'ha aconseguit normalitzar la cirurgia estètica. Ara bé, parlem de normalitzar, no banalitzar, perquè no és un producte de consum, no és un acte banal, és una operació on tenim un gran problema, que és l'intrusisme, que ocupa fins a un 50% de les cirurgies estètiques fetes al nostre país.
1: I es podria dir que hi ha una homogeneïtzació dels rostres? És a dir, cada vegada volem tenir tots la mateixa cara?
0: Es podria dir que hi ha aquesta tendència, sí. Els nassos finets, les per pelles molt definides, amb un tipus d'angle elevat al cant extern, que en regles generals sí que són un cànon de bellesa correcte, però el que dèiem abans, cadascú té la seva anatomia i cada nas serà diferent, no? Parlàveu abans dels nassos, per exemple, de l'Elsa Pataki o de la reina Letícia, són comuns demandes a les consultes de cirurgia estètica.
2: Una de les coses que a mi em va sobtar moltíssim, estava un dia a un bar, prenent-me allà una cervesa, i a la barra del costat, de la taula al costat, hi havia com un grup de noies de 18 a 20 anys que ja estaven esperant el permís dels pares per posar-se pits, i no era una ni dues, és que n'hi havien 7. Em va semblar com una cosa com... No estava acostumat a això amb la meva quinta, amb les meves amigues, que fos una conversa tant de taula prenent un cafè o una cervesa per la tarda.
0: Sí, és cert això. És cert que cada vegada veiem pacients més joves, i per això parlava de la importància de que el paper del cirurgià plàstic per assessorar, per recomanar. També ens agrada molt que els pacients més joves vinguin acompanyats d'algú més, si un pare, una mare o algun familiar, per poder contrastar l'opinió i perquè després, quan surti de la consulta, li recordi, escolta, has vist el que t'ha dit, has notat el que t'ha dit, que ella et recomana esperar o et recomana fer alguna cosa més natural.
2: I a més que això, clar, un cop que t'ho fas, ja no hi ha, segons quina operació, ja no es pot tirar cap enrere.
0: Correcte, sí, és així. Però, afortunadament, també, amb la globalització de l'estètica, veiem una paradoxa, que és una demanda de cada vegada resultats més naturals, per exemple, pits més petits, o el fet de retirar els implants de pit i posar greix.
3: I, doctor, mire, pel que fa als pacients més joves, com determina vostè si realment necessita o està preparat per a una intervenció?
0: Clar, efectivament. Qui necessita una cirurgia estètica? En realitat, ningú necessita una cirurgia estètica, perquè el pacient ja està bé, el que volem és millorar-lo. Entenc que vols dir, Marc, és com trobem que està ben indicada i que no pertany a aquest 10% de pacients que els hem de dir no t'operaré perquè no et cal o perquè les teves expectatives no són realistes o perquè hi ha alguna contraindicació mèdica. Com ho detectem, això? Doncs l'experiència, però també és un fet molt delicat perquè la cirurgia estètica és una indústria que mou molts diners, per tant, el que recomanem és que adreçar-se a un especialista, no? Un cirurgià plàstic amb títol homologat. Això es pot veure a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica o a la SECPRE, a la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, o a la AECEP, a l'Associació Espanyola de Cirurgia Estètica i Plàstica.
1: I pot una intervenció estètica solucionar un problema d'autoestima o en alguns casos també pot agreujar-lo, no?
0: Sí. Sí, aquest és un tema molt delicat. Un problema d'autoestima no és correcte solucionar-lo amb una cirurgia estètica. El problema d'autoestima s'ha de solucionar d'altres maneres, sovint amb ajuda d'un psicòleg o d'un psiquiatre o d'un terapeuta, però la cirurgia estètica el que farà és millorar alguna cosa que ja està bé. Tu has d'estar bé com a persona, dir, mira, jo estic contenta amb el meu cos, m'agradaria millorar això. Estic disposada a fer el que necessiti fer després per tenir un postoperatori correcte. Però millorar un problema d'autoestima... És veritat que si una dona, per exemple, està complexada perquè té un pit petit, la cirurgia estètica pot solucionar-li aquest complexe. Ara bé, és important que aquesta pacient sàpiga que les persones que té al voltant que no l'apreciaven o no l'estimaven abans continuaran sense apreciar-la o estimar-la pel fet que s'hagi posat pit o no. De manera que no és la solució a un problema d'autoestima.
1: I quins són els mecanismes que teniu per diferenciar una persona que realment sí que necessita o que li vindria bé fer-se aquesta operació d'una que realment li pot ser perjudicial?
0: Bueno, nosaltres, com a metges, tenim formació en psicologia i en psiquiatria i també tenim experiència. No? Que et deia, nosaltres aproximadament el 10% de pacients els diem que no i sovint ho detectem de seguida, no? Perquè són pacients que són molt demandants, en un resultat molt exigents, sovint estan poc disposats a complir coses en el postoperatori. Per exemple, una liposucció comporta després un estil de vida, una dieta i un esport. O bé notes que si tu els hi parles de complicacions que no hi prenen gaire atenció. Quan amb una cirurgia estètica el pacient ve per un resultat, però el resultat és la segona cosa més important, la cosa més important de totes és la seguretat.
2: Estava parlant abans, doctor, de l'intrusisme. És a dir, és una professió en la que hi ha molta gent que... Bueno, no parem de veure notícies, no? De gent que posa votos que no l'hauria de posar, gent que decideix operar i no hauria d'operar... Sí. És a dir, és un tema també de seguretat, de saber en qui poses el teu cos, el teu físic, perquè saber que estigui en bones mans, perquè és un problema que està sortint cada cop més, no? Que tenim un munt de notícies de gent que marxa, per exemple, fora del país a fer-se un trasplantament o de boca o de cabell i acaba tornant amb problemes quan s'ho fa fora.
0: Sí. Hi ha dues coses aquí. Una és l'intrusisme i l'altra és el turisme estètic low cost. Respecte a l'intrusisme, aquest any el govern de Pedro Sánchez va aprovar la llei Sara, en homenatge a Sara Gómez, una pacient que va morir per una liposucció fa 3 anys a Múrcia, feta per un cirurgià cardíac. És a dir, un professional que no tenia preparació per fer una liposucció. La llei Sara el que busca, que és complexa, el que busca és que només puguin operar operacions de cirurgia estètica especialistes que hagin tingut una formació en cirurgia estètica. No? D'altra banda, està el turisme estètic low cost. En una enquesta feta l'any passat, el 2025, el 90% de cirurgians plàstics catalans confessaven que havien atès complicacions derivades del turisme low cost. Una cosa és anar a fer-te una trasplantament capilar, que és una, podríem dir, una cirurgia menor a Turquia, però una altra cosa és anar a fer-te una abdominoplàstia, que és una cirurgia, o una liposucció, que és una cirurgia que té risc de mort, és una cirurgia d'alta complexitat. Es calcula que el número de complicacions en el turisme estètic low cost es multipliquen per 6. Això fa que recomanem una alerta, que és que tendeix a operar-te on vius, a no sigui que tu viatges perquè estàs buscant un líder mundial en una operació. Aleshores, això és diferent. Això és pacient internacional, no és un pacient low cost.
2: Perquè entenem que, clar, que a més d'una operació, com veia abans, el més important després és el seguiment d'aquesta operació. Si t'has operat fora i tornes, el seguiment te l'ha de fer algú aquí o te'l fan a distància? O com funciona aquest turisme low cost?
0: Per exemple, un pacient internacional que es ve operar amb nosaltres ha d'estar 14 dies a la ciutat, 14 dies a Barcelona. Vale. Els paquets que hi ha per anar a Turquia, hem detectat des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica paquets per 2.500 euros que inclouen 4 dies d'hotel, 2 dies d'hospital, xofer i el viatge en si i l'operació. Una operació que de mitja se'n pot anar aquí entre 6.000... 7.000, 8.000 euros. És delicat parlar de preus, però una cosa així. Una retallada tan important està retallant obligatòriament en seguretat o en resultats. I això és el que detectem. A l'Hospital de Bellvitge, per exemple, que és l'hospital que hi ha més proper a l'aeroport, periòdicament rep pacients amb ambulància que aterren a l'aeroport amb una complicació amb risc vital. Per exemple, un hematoma després d'una abdominoplàstia, un sangrat... És un tema molt delicat.
2: Hi ha un tema que es diu sempre que quan fas un primer tatuatge t'enganxes i continues, i amb l'estètica diuen que passa absolutament el mateix, que quan t'has fet una operació te'n vols fer més. Això és cert?
0: És correcte.
2: Per què enganxa?
0: Perquè amb la cirurgia estètica feta amb bones mans té un resultat molt bo en un gran percentatge dels pacients i un número de complicacions molt baix. Llavors això provoca que sovint la pacient que ha vingut perquè tenia una cosa que no li agradava, diu, l'experiència ha estat molt positiva, tinc aquesta altra que tampoc m'agrada gaire, vull corregir-la també.
2: També és veritat que la comparació amb les amigues, amb els amics, entenem que el públic és més femení, més masculí, està ara mateix pujant el públic masculí, com està el tema?
0: En els últims anys, en els últims 5 anys, hem vist un increment en el pacient masculí, però continua la dona guanyant. Està en un 75% aproximadament, pacient femení 75-80, i el masculí en un 20-25%. El fet de la maternitat i el fet també de que el món continua sent més exigent en el físic de la dona, fa que la dona continuï sent el pacient.
2: Sí, que estem parlant de que segueix existint molta més pressió social amb la dona que amb l'home.
0: Sí, és
2: estèticament.
0: Correcte. Sí.
2: Sí, que això és un tema que continua a estar aquí, en lo alto del...

0: de la cima. No, això no aconseguim canviar. Sí que és veritat que també vostè ho comentava abans, que clar, que venen amb el tema dels influencers, que es volen semblar, però també veiem a les xarxes que moltes vegades superen i comencen a explicar a les xarxes tot el procediment, no? I clar, això fa com molt banal, com una cosa molt senzilla, de que clar, fixa't, avui he anat i avui ara començo a operar-me, ara ja estic a casa i tinc el no sé què, que això segurament hi ha moltes vegades que també ho fan els influencers perquè tenen un acord amb la clínica on ho fan, això ho expliquen. Sí. Però clar, això el que està fent és que facin que tot sembli com que si s'ho ha fet ell, jo també puc.
1: Clar. I tu també ho estàs explicant perquè ha anat bé, però si tens una petita complicació, l'explicaràs o la teva comunitat no l'entendrà? Efectivament, no estic d'acord amb aquesta banalització dels postoperatoris, perquè és una cosa molt seriosa, on indubtablement el pacient és el protagonista, però és molt important el seguiment que t'ha fet el cirurgià plàstic que t'ha operat.
0: Abans d'acabar, abans de marxar, jo volia que ens donés alguns consells a les persones que es troben una mica insegures, que volen donar el pas de lo millor de fer algun canvi, però què han de fer abans de plantejar-s'ho? No, per no caure en paranys, perquè a més és una altra de les coses que passa realment a les xarxes socials, és tota aquesta publicitat que surt, que són enganyifes amb molta IA i que ven coses que realment no són així. Les posen molt fàcil, molt senzilles, molt barates i que al final acaba sortint la cosa malament.
1: Molt bé. Han de fer tres coses. Una abans de l'operació, una altra per l'operació i l'altra després. Abans de l'operació és important estar en el seu pes, no fumar, i si té alguna malaltia que estigui controlada. Per l'operació, s'ha de buscar un cirurgià plàstic amb un títol homologat. Això es pot trobar, com he dit abans, a la web de la Societat Catalana, o de l'Espanyola, de la SECPRE, de Cirurgians Plàstics, o a la AECEP. I recomanem anar-ne'n a veure dos o tres i veure amb qui empatitzes més, perquè és important empatitzar amb qui t'operarà. I el punt número 3, que és importantíssim, és el postoperatori. Pel postoperatori hi ha un detall que s'evidencia molt important, que és que agafa't el temps que t'hagi dit el cirurgià que necessites, després 4, 7, 10 dies lliures, i procura que hi hagi algú de confiança al teu costat perquè et pugui ajudar, algun familiar.
0: Parlem d'empatitzar, que és el mateix que tenir confiança en la persona que t'ho farà, que crec que és una cosa importantíssima,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Doncs hem parlat amb el doctor Jordi Mir, president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, per posar-nos al dia de tot això que està tan de moda ara mateix com són les operacions de cirurgia estètica. Doctor, gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio 4 i bon estiu.
1: Bon estiu, gràcies.
0: Són 2:15 i 3 minuts de 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Gràcies, Marc García.
2: Gràcies.

0: Another, una cançó que es diu Tell to You, que ens agrada moltíssim i que posa una miqueta de rima quan són 6:45 de la tarda aquí a Ràdio 4 des de l'estiu. XL, viatgem en un tres i no res cap a Londres.
1: Estiu. XL. A Ràdio 4.
0: Aquesta hora volem connectar amb Londres. Aran Comín, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda, molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, aquí, encantats de rebre't una setmana més, que sé que has treballat moltíssim pel programa, que ho anirem descobrint els propers dies, que tenim algunes coses guardades en primícia, perquè no les podem desvetllar encara, oi que no?
3: Ui.
2: Home. Encara no, guardo els secrets.
0: Guarda els secrets. Hi ha una que ens interessa moltíssim, una altra que també ens interessa moltíssim, i una altra que també ens interessa moltíssim.
2: O sigui, jo crec que les
0: tres que ens queden. No, home, demà fer una mica de ganxo.
3: Però això és molt interès, eh?
0: Sí, molt interès. Sí.
2: Bueno, jo només diré que teníem una missió aquí a Londres i crec que missió complerta.
0: Sí, no? Jo crec que sí, hem aconseguit el que havíem de fer.
3: Podem avançar
0: sí,
3: alguna
0: escolta,
3: cosa?
0: Sí, escolta, Aran, que vam...
3: No, que si podem avançar alguna cosa de les que té preparades.
0: No.
2: Jo volia anar despatxant,
0: no.
2: Eh?
0: No. Jo, no. Creem una mica d'expectativa, però okay. No expliquem el que descobrirem aquests propers dies, va. Perquè està fent amics de Londres. I llavors ha conegut sí. A diferent gent que, bé, ja ho descobrirem. Avui, de què parlem, Aran?
2: Doncs mireu, porto gairebé un parell d'anys en aquest país i l'altre dia estava reflexionant en quin moment aquelles coses que quan arribes a un lloc nou que et semblen molt estranyes deixen de semblar-t'ho.
0: Ah, sí, és veritat, això és una cosa claríssima. Quan trobes normal allò que per tu al principi no ho era.
2: Doncs sí, hi ha coses dels anglesos que jo quan vaig arribar aquí no en tenia gens i ja us seré sincers, ara les faig jo sense adonar-me'n, així que potser m'estic convertint en un anglès, no sé com va això. Però bé, us he... agafat una mica d'aquestes coses que he descobert sobre la manera que tenen els anglesos de relacionar-se i vinc a explicar-vos-la. La primera, vinga. Imagineu-vos que esteu parlant amb uns amics sí. I tu treus un tema, una idea, per exemple. No sé, Joan, què podria ser una bona idea de negoci?
0: No sé, he deixat de pensar... No sé, és que tu sempre em vols treure a mi les idees de negoci perquè te les vols apropiar. Aran,
2: home, però perquè tu ets molt creatiu.
0: Ja, per això. Ja sempre et dic això, una idea, em dius, això sí que estaria bé fer-ho. Jo, per
2: exacte.
0: Tant, no donaré pistes.
2: Mira, alguna idea així boja. Doncs deixo la meva feina i obriré una cafeteria per gats. Tu dius això i l'anglès et respon amb un interesting. Què creieu que vol dir l'anglès quan t'ha dit interesting? I us donaré tres opcions.
0: Estàs boig.
2: Aquesta seria una de les opcions, em sembla una idea terrible, tot i que t'ha dit que és interessant. Una altra opció, l'opció B, seria, doncs que sí, que em sembla molt interessant, i la C, que m'és absolutament igual al que m'estàs dient.
3: Aquesta, se la bufa.
0: Jo crec que l'anglès se la bufa totalment. T'escolta per educació, perquè som molt educats.
2: És que va per aquí. El que passa és que podria ser qualsevol de les tres opcions. Llavors, una mateixa paraula pot tenir molts significats, depèn de com es digui.
3: Són complicats, sí. Són complicats.
0: Sí, que també tenim amb l'interesting el que vam tenir l'altre dia amb el sorry.
2: Una miqueta, no?, que podem trobar diferents significats, no?
0: O sigui que a mi em diu interesting i pot ser que se l'estigui bufant, que li sembli interessant o que li sembli una idea terrible.
2: Totalment. De fet, fins i tot et podrien dir that's a good idea, que seria com... És una bona idea. I està pensant completament al contrari a dins del seu cap.
3: Hipòcrites.
0: Sí, són una mica dos cares.
2: Vigileu.
0: Són una mica dos cares, Aran. No,
3: cinc.
2: No. És simplement per mantenir aquest bon... to, no? I d'evitar conflictes i de no tenir problemes.
0: No, ja, però és que això em sembla una cosa també com que no... Uf, em sembla com massa complicat a mi això, perquè per entendre el que m'estan dient i seguir el rotllo, si no li interessa gens, no sé per què fer-ho. Però bé, seguim.
2: Vinga, si haguéssiu de saludar algú en anglès, com ho faríeu vosaltres?
0: Doncs hello, hi.
3: Com no? Adele, hello, it's me, how are you?
2: Sí, no?
0: La cançó sencera.
3: How?
0: Si fa falta, sí.
2: How? Bueno, how és...
3: Are you?
0: Clar, és que el how és una mica de... No?
3: No deixaria de ser anglès.
0: Sí.
2: Sí. Això és el que ens van ensenyar, no? Nosaltres, sí. Quan apreníem l'anglès. Però si veniu al Regne Unit, el més probable que escolteu és you all right? Ah.
0: Però això no
2: que
0: és...
2: Que literalment significa estàs bé?
0: Ah, no es diu hello.
2: Podries dir hello, sí. Però entre ells, la manera que tenen de saludar-se acostuma a ser un you all right. I jo al principi pensava, dic, ostres, potser tinc algun problema, perquè m'estan preguntant si estic bé, si em passa alguna cosa, si, no sé, faig mala cara o alguna cosa, però no, simplement vol dir hola.
0: Jo ara prometo que no sé quin anglès ens van ensenyar aquí quan anàvem a l'EGB, perquè no té res a veure amb el que ens estàs explicant tu, que vius allà.
3: Què hem de contestar, aquesta
0: Clar,
3: pregunta?
0: Què dius aquí?
2: Doncs aquí només rebotaries la pregunta. Tu li diries, sí, i tu? Yeah, you? I l'altra persona també et diria un yeah, i ja està. I aquí s'acabaria la interacció, és una altra construcció social.
3: Però això es pot aplicar a tot? Qualsevol pregunta, yeah, you?
2: Sí, la veritat és que sí. Sempre la pots rebotar i esperar la resposta. Al final, el que importa és la construcció aquesta de la frase de saludar-se, el contingut de com està realment, ja queda en un altre nivell, no?
0: Jo...
3: Yeah, you.
0: No ho entenc. Jo en coses que... No.
3: Això pot acabar amb un yeah, you infinit.
0: Sí, infinit.
2: Algú ha de posar fi en això.
0: Sí, això també s'ha de posar una mica d'ordre. I quina més podríem explicar, per exemple?
2: Doncs la que diria que jo... Bueno, que és l'arma social més potent dels anglesos. Aquella que serveix per qualsevol moment. Sobretot si arribes a casa d'algú, què creieu que és el primer que us preguntaran? Entres a casa d'algú.
0: Doncs com estàs, també, no? El yehu aquest, el yiyu aquest, o no?
2: Podria ser, però no. El més probable és que t'ofereixin un te. Ah. Així, de bones a primeres. I, de fet, hauries de fer el mateix si tens alguna persona que ve a casa, que ve a l'ampista, doncs li ofereixes un te. El del gas, el revisor, li ofereixes un te. O algun amic que t'està explicant que està passant per un moment terrible, doncs ofereix-li un te, home.
3: I això t'ho fas ara o no?
2: 100%, 100%. Sí. No pots tenir un estrany a casa si no li ofereixes un te.
0: Mira, Aran, jo tinc pendent d'una visita a casa teva aquí a Londres i quan vingui a mi un te no em posis, posa'm una birra. O sigui, directament, ja t'aviso ara per quan vagi, que ho tinc pendent. O sigui, la birra, posa'm. Prefereixo una birra abans que un te.
2: I tant, no.
3: I ja tés que aquesta és una altra.
0: Exacte. Sí,
2: sí, perquè també està la manera de fer-lo. I he descobert que els anglesos són d'idees molt fixes a l'hora de fer-se el te. Una mica com els catalans som a l'hora de fer-nos el pa amb tomàquet.
3: Ara.
2: Que és el que va primer, no? Perquè per mi el tomàquet va primer, després la sal i l'oli, però no sé, això...
3: De tota la vida, Aran, de tota la vida. Qui no ho faci així, fa malament. Per aquí doncs... diu tothom que efectivament tens tota la raó del món.
2: D'acord, vinga, veus, mira, tenim el suport. Doncs pels anglesos el te és també com un ritual. L'ordre en què posen els ingredients, la quantitat d'aigua, la llet, si se'l pren sense llet, quanta llet o el sucre, en fi... una barbaritat.
3: Això a les sèries queda molt ben reflectit.
0: Sí, quan diuen si vols el te amb llet o sense llet. Això he vist molt a les sèries angleses. És veritat, això.
3: Que si dius sense llet i sense sucre, posa'm a la cara.
0: Ai, Déu meu, jo amb llet no me l'he pres mai. O sigui, no sé com... Està bo? Sí? Bajes? Ah, doncs es veu que sí que està bo. Tu com te'l prens, Aran?
2: Jo me'l prenc 2 minuts la infusió, diguem-ne, i després amb una miqueta de llet semidesnatada. Així...
0: Bé,
3: no anem bé.
0: No podem riure, si aquí hi ha gent que es pren un cafè amb llet de soja natural i no sé què, i fan uns tàpeus jaleos.
3: Jo només dic que no anem bé així, eh?
0: Que anem...
3: Es faran fora del país, ara.
2: Mireu.
0: Digues.
2: Això crec que mereix obrir una nova ronda de titulars, veritat o mentida.
0: Que anem a jugar també avui.
3: Sí, m'encanta.
0: Avui també juguem, vinga, va, sí, perfecte. Doncs vinga, va, comencem.
2: Saps com va, no?
0: Sí, sí, tu dius un titular... I nosaltres, o una cosa, i nosaltres hem de dir si és veritat o mentida.
3: I per què aquest home cada setmana que passa sembla més british?
0: Perquè és british. Viu allà des de fa uns anys.
3: Però cada setmana que passa ho és més, eh?
0: Normal, perquè s'enganxa.
2: I espera't.
3: Come on, let's go!
0: Espera que passin les setmanes, que veuràs tu com acabarà l'estiu.
2: Vinga, va, comencem pel te.
0: Vinga.
2: Un grup d'experts de la Universitat de Nottingham Trent descobreixen que hi ha 24 milions de maneres diferents de fer-se un te.
3: Fake news.
0: Això no pot ser veritat, això és mentida.
1: És verdader.
0: Home, no! 24 milions diferents de fer-se un te, però això què vol dir?
3: Si aquesta universitat no existeix.
0: A veure, explica'ns això.
2: No, la universitat existeix, eh? És la segona universitat que hi ha a Nottingham, Nottingham Trent.
0: Això és català, no? Nottingham Trent.
3: Demano disculpes, eh? Demano disculpes per no saber-ho, eh?
0: És que és un acudit, Nottingham Trent, que és una cosa molt sovint aquí, darrerament, Nottingham Trent.
3: 24 milions de maneres diferents de fer-se el cafè, va, home, va.
0: El te.
3: Doncs... El té.
2: Sí, aquest estudi sortia publicat al diari The Independent i ja us he donat unes pistes, no? Hi ha moltes variables de com podries fer-te el té. Si les poses totes juntes, podrien arribar fins a tenir 24 milions de maneres de fer-lo.
0: Jo crec que unes quantes sí, però 24 milions...
3: Quina farsa.
0: Anem a un altre titular.
2: Vinga. Nigel Farage revalida l'escó al Parlament Britànic després d'imposar-se al compte Cara de Paperera.
3: Això és cert. Ho vaig veure jo en vídeo. Joan, digues que és cert.
0: Va, doncs diré que és cert.
1: És verdader.
2: Sí. Molt bé, m'agrada molt que estigueu ben informats. Aquesta era fàcil. De fet, l'he tret d'un titular de RTV.es i deia això. Doncs el divendres passat vam saber que el líder de Reform UK, el Nigel Farage, va guanyar les eleccions de Clacton-on-Sea després d'enfrontar-se a candidats tan estrambòtics com el comte Cara de Paperera, que anava literalment vestit així, amb un cubell de la brossa al cap, i que va rebre el 27% dels vots dels ciutadans.
0: Déu meu.
3: Més informació a RTV.es.
0: Seguim amb més titulars.
2: Vinga, preocupació per la qualitat de l'aigua. Un home pesca un peix de tres ulls al riu Tàmesi.
0: Home, jo crec que això és verdader, perquè el Tàmesi deu portar de tot.
3: Que sí, cert, sisplau, com si fos
1: és
3: un còmic.
1: Fals.
0: Oh! No pot ser. Si el Tàmesi té pinta de portar de tot, allò.
2: Sí, jo no m'hi banyaria allà, precisament.
0: Clar.
2: No.
0: És normal que els peixos mutin.
3: Que fa dos dies es feien proves olímpiques allà, eh?
0: Sí, el que tu vulguis. Però bé,
2: I tant.
0: Anem a una altra.
2: Vinga, la BBC es disculpa després que els espectadors anglesos es queixessin perquè no entenien l'accent escocès de la presentadora del temps.
3: Un moment, sisplau.
0: Jo crec que això és verdader.
3: És que tant de bo ho sigui.
2: Vinga, Marc.
3: Tant de bo ho sigui.
1: Verdader.
3: Sí. Mira que són el que no hi ha, eh?
0: Home, ja. Són anglesos.
3: Veiem, Bajes i companyia. Era París, sí. París als últims jocs, però el 2012 van ser a London.
2: Sí, també.
3: Fa dos dies.
2: Sí.
0: Vinga, què va passar amb aquesta presentadora de la BBC?
2: Això ho recollia la setmana passada al diari The Sun. Aquesta presentadora normalment fa els butlletins del temps a la BBC d'Escòcia, però la setmana passada va presentar la versió nacional de l'Espai del Temps i és quan alguns espectadors van començar-se a queixar perquè no tenien el seu accent escocès.
0: Ai,
3: li fot gràcia, està tan integrat que li fot gràcia. Eh?
0: Home, clar, perquè ja és un mes. Ell també paga la BBC, que ja es paga un cànon. Ell també, com el paga, doncs clar, es queixa per qui surt allà.
3: Tu la vas entendre o no?
2: Jo no vaig seguir el temps, malauradament, m'ho vaig perdre.
0: Ja. Anem a l'últim titular d'avui.
2: Vinga, l'últim. Fa tanta calor al Regne Unit que una dona de Dorset ha aconseguit cultivar plàtans al seu jardí.
0: Tenint en compte que últimament m'envies pantallazos de les temperatures que esteu vivint a Londres, que l'altre dia eren 36 graus, doncs què vols que et digui? Pues sí.
3: Plàtans, segur, Joan.
0: És igual, si estaven
3: plàtans a 36, allà.
0: És igual, 36 graus l'altre dia.
3: A Dorset, que és una població inventada.
0: No sé. Va.
2: No me l'he inventat, la població.
1: Verdader.
0: Veus?
2: Això mateix, és veritat, correcte.
0: Que es va empantar, clar, si fa molta calda.
3: Estan fatal.
2: Sí.
0: L'últim dia.
2: Dorset està al sud d'Anglaterra i he de dir que aquesta dona no és l'única. He vist bastants titulars de persones cap al sud d'Anglaterra cultivant plàtans gràcies a les onades de calor que hem tingut aquest estiu.
0: Jo haig de dir...
3: Sí que tenen terreny per cultivar, no?
0: I a més, ho haig de dir clarament, que des que l'Aran va marxar a viure a Londres s'han portat el bon clima cap allà.
2: Oh.
0: T'ho dic en sèrio?
2: És veritat, a veure, tampoc us podeu queixar, que també fa molt de sol a casa.
0: No, però aquí fa massa calor.
2: Potser massa.
0: Tu t'has emportat la necessària que havia allà. O sigui, allà no feia bon temps i des que està allà, escolta...
3: Allà amb l'Aran va el bon temps també.
0: Sí, se l'emporta cap allà.
2: Jo no torno, així que aneu-vos preparant.
0: Bueno, això de que no tornes...
3: Mai se sap, eh?
2: Mai se sap.
0: Que a vegades se'n va i un torna, que tu ets
3: molt català. Muntem una plantació de plàtans, però aquí, i aviam...
0: Que potser, quan menys ho esperis, tornes a estar a Barcelona.
3: El seu balcó, Joan, el seu balcó, el balcó del seu pis.
0: Sí.
3: Una bona plantació de plàtans.
0: Doncs té una terrassa que podria plantar plàtans i més coses, eh?
3: I tu o ell?
0: Ell.
3: Ah, ell.
0: Ell.
3: Doncs anem a casa seva,
0: té una terrassa que podem... No, però no a la de Londres, no la d'aquí. I allà té un jardí, que allà també podria plantar coses.
3: Jo et pido la d'aquí, Aran.
0: O sigui, la d'aquí és xula. I la d'allà, el jardinet d'allà, està xulo, eh?
3: Jo cuido la d'aquí, fas de masover.
0: I molava més la d'abans que tenia, perquè estava allà treballant al migdia, fent això que fas tu de teletreball, saps? I tenia esquirols pel costat, allà més estava allà.
3: Què tal fer de masover a la teva casa de Catalunya, la de la teva família, a partir del 5 de setembre?

0: novembre.
1: Déu meu. Bé, doncs ara en Comín des de Londres. Cada setmana parlem amb ell per parlar de costums anglesos i també, últimament, de titulars que són fals i verdaders de la premsa britànica, que sabem que són molt escandalosos. I en uns dies tindrem més coses, més novetats. Serà en un tres i no res. Algunes són molt interessants.
0: Jo puc dir una pista.
1: Dona una pista, si vols.
0: Dues paraules.
1: Digues.
0: Unes pales.
1: Pales. Pales, per què?
0: Buckingham Palace.
1: Ah, sí, Buckingham Palace. Sí, sí, sí, una de les coses és Buckingham Palace. Ho explicarem en uns dies. Manquen 8 perquè sigui les 6. Ara en Comín, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Apa, adéu-siau.

0: Una de les cançons que sona a estiu moltíssim en Huel, aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam.
1: Ara ens entenem. Ara ens entenem
0: tu i jo. Ara ja estàs més content, no?
1: Ara ens entenem tu i jo.
0: Perquè són cançons més d'ara i tal, no? Ja t'agrada més.
1: Un dubte, Joan, el poke que hem dinat.
0: Sí?
1: El poke de salmó
0: sí.
1: I unes cosetes variades.
0: No, jo no era un poke, això, eh? Avui m'has portat salmó, eh? No era un poke. El poke era l'altre dia.
1: És que em sembla que el meu poke o el meu salmó no està en massa bon estat, eh?
0: Ah, no, el meu sí, perquè jo me l'he menjat i estic bé.
1: La salsa aquella quina era?
0: Jo què sé, no preguntis, que és millor no saber-ho.
1: No m'ha sentat massa bé, eh?
0: Ara manquen 5 minuts perquè siguin les 5 de la tarda i avui parlem d'història amb l'Aitor Caminero. Cap on anem, Aitor?
2: Doncs avui partim d'una data clau que ha marcat la història europea recent. El 13 d'agost de 1961 es va començar a construir el mur de Berlín.
3: La zona soviética lleva meses instalando controles para evitar que la gente huya en desbandada a la parte occidental y no ha funcionado. Nuestros informes indican que podrían dar un paso más. Aislar todo el sector oriental detrás de un muro.
2: La pel·lícula El pont dels espies, de Steven Spielberg, reflecteix aquest fet històric del que aquest agost fa 65 anys. Tot comença en secret la nit del 12 al 13 d'agost de 1961. Pocs dies abans, el líder de l'Alemanya Oriental, Walter Ulbricht, havia assegurat que ningú tenia intenció d'aixecar cap mur.

0: Eren 155 quilòmetres de formigó, una cicatriu que durant 28 anys va separar famílies i va causar la mort de gairebé 200 persones. Al mateix temps que el mur creixia, hi havia una carrera nuclear entre els Estats Units i la Unió Soviètica que també arribarà a desenvolupar la seva bomba atòmica.
1: El mundo ha cambiado, ya no es el fascismo, sino el comunismo el que amenaza nuestra supervivencia.
2: Luis, tú entiendes que si fabricamos la bomba de hidrógeno, a los rusos no les quedará otra que fabricarla también.
1: ¿Podrían estar ya trabajando en ella, con la información obtenida por un espía en Los Álamos?
2: No hubo espía en Los Álamos.
3: Señores,
2: ¿seguro?
3: No nos desviemos del tema.
2: Aprovechemos la ocasión para obtener concesiones de los rusos, comprometiéndonos a no fabricar la bomba H.
1: Revelándoles así su existencia.
0: Aquest fragment de la pel·lícula Oppenheimer de Christopher Nolan ens mostra els debats americans entre la dissuasió o la negociació. La guerra atòmica mai es va produir, però hauríem de passar dècades fins que tot canviés l'estiu de 1991. El 31 de juliol, George Bush i Mikhail Gorbachev es donen la mà a Moscou per signar el Tractat START I, ara fa 35 anys.
4: El acuerdo tendrá una vigencia de 15 años, durante los cuales la URSS y Estados Unidos reducirán sus efectivos nucleares más anticuados, aunque dejará abierta la puerta al desarrollo de nuevos sistemas.
0: Per primera vegada, les superpotències no només limitaven les armes, les destruïen. Era el final militar de la Guerra Freda. Del ferro de Berlín, el 61, a la signatura d'una pausa atòmica l'estiu del 91. Avui dia, la idea d'aixecar murs és més vigent que mai i l'últim tractat START va caducar al febrer. I fins aquí la història d'avui.

Hem parlat de història, que ens encanta fer-ho sempre amb l'Aitor Caminero aquí a Ràdio 4 i amb música com aquesta, va, Tracy Chapman, i manquen segons. Va, un minut i una mica més perquè siguin les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 des de l'estiu XL. En aquest dilluns, que ja sabeu que es diu 17 d'agost del 2026. A les 6 ja sabeu que tindrem la informació, els serveis informatius de Ràdio 4 i després una de les accions més esperades per tothom en aquesta casa, pels que fem el programa i pels qui escolteu, que és l'horòscop de la setmana, per saber quina és la previsió dels signes per aquests propers dies, que com bé sabeu prepara cada setmana la Marie Brizard i ens transporta, ens apropa l'Àurea Calvo. Serà després de les notícies de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4 i també la part més musical del programa amb el Déjà Vu. Avui viatjant cap a un any molt especial, aprofitant que no està el Cadena i que ha marxat de l'estudi, us dic en secret que avui l'any és el 2011. Apa, anem cap a la informació de les 6 i després una miqueta més d'estiu XL. Fins ara mateix.

0: Bruxella, a Ràdio 4.
1: Són les 6.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. Un turista de 36 anys ha mort aquesta tarda en un accident en què també han resultat ferides altres dues persones quan un autobús ha colpejat contra un fanal que els ha caigut a sobre mentre esperaven a la parada d'autobús a la localitat de Valldemossa, a Mallorca. Els serveis mèdics han assistit l'home de 36 anys, que finalment ha mort a l'acte perquè ha patit lesions incompatibles amb la vida, i han atès també la seva parella, una dona de 30, que ha patit una crisi d'ansietat, segons ha informat el 061. Una dona de 42 anys, resident a Mallorca, ha patit un trauma toràcic de caràcter menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. La conductora de l'autobús també ha hagut de ser assistida per un atac de pànic. D'altra banda, també continuem molt pendents a la crisi migratòria de Ceuta i de les seves conseqüències. Manté controls temporals als passatgers procedents d'Itàlia a Espanya després que Roma suspengués la lliure circulació, l'espai Schengen, amb el país arran l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Des del 8 d'agost, més de 5.000 persones han estat identificades als aeroports espanyols en arribar des d'Itàlia. Els controls es mantindran, de moment, fins al 7 de setembre. En paral·lel, continua el creuament de retrets entre l'executiu espanyol i el govern de Ceuta. El president Juan Jesús Vives acusa el govern de no haver donat una resposta adequada a l'arribada massiva de migrants a la ciutat, i així li responia la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz.
3: Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Insisto, es un trabajo que va a seguir continuando y lo que sé es que yo estoy en una ciudad que es un ejemplo de convivencia.
4: La respuesta que hemos tenido por parte de quien debía y tenía la obligación de darla y podía darla no ha estado a la altura.
1: D'altra banda, el govern espanyol ha habilitat 1.500 places d'acollida temporal a Ceuta davant la pressió migratòria. Canviant de qüestió, el govern municipal de Lleida reforçarà la vigilància a la ciutat per evitar que tornin a produir-se baralles multitudinàries com la d'aquest cap de setmana i que es va saldar amb un detingut i 5 ferits a diversa consideració. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda. Així ho han acordat l'alcalde i els regidors de la Paeria després de reunir-se amb els agents de la Guàrdia Urbana, Mossos i diferents entitats veïnals. Després de la reunió, l'alcalde Fèlix Larrosa ha fet una crida a no criminalitzar col·lectius de la ciutat. I és que en un primer moment va transcendir que tot va començar per un enfrontament entre joves paquistanesos i marroquins. La Rosa ho ha negat.
6: S'ha estructurat un dispositiu especial que afecta a 4 barris. A això s'han reforçat els efectius. No es poden banalitzar els fets que s'han produït de cap de les maneres. Anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això. I, a més ho fan amb comunitats que són més immunes, més sensibles, més vulnerables, que això no és un tema de bandes armades.
5: Per la seva banda, els representants de les associacions de veïns han demanat mesures per acabar amb aquestes situacions de violència.
1: En esports, ens situem a l'aeroport del Prat, on el nostre company Dani Esclusa ha rebut els medallistes dels europeus d'atletisme i natació. Bona tarda, Dani.
7: Bona tarda, Laura. Doncs sí, els últims en arribar han estat els integrants de la delegació espanyola d'atletisme, que fins ahir van estar competint als campionats d'Europa de Birmingham, entre ells els medallistes catalans Raquel González, Guillem Crespí, Meritxell Soler, Jael Bestué i el flamant campió d'Europa de mitja marató de marxa, Pol Malgrat, que ens explicava el que significa guanyar una medalla d'or.
8: Sí, això, mira, vaig ser bronze mundial, és millor no un bronze que un europeu, però guanyar, això... Això és increïble, una sensació, i estar allà, ser el primer, que jo soc molt competitiu, doncs, i fer-ho en realitat va ser un somni.
7: Abans, com deies, hem pogut veure també els esportistes que van participar en l'Europeu de París de natació amb la presència del subcampió d'Europa dels 200 estils, Hugo González.
1: Gràcies, Dani. I encara de l'àmbit esportiu, donem la benvinguda a Nicolas Gioacchini, el nou jugador del Sabadell. El davanter centre és l'última incorporació que s'ha fet a l'equip dels Arlequinats amb un contracte fins al 2028. El jugador de 26 anys compta amb experiència a la primera divisió de Grècia, la Major League Soccer i la Sèrie B italiana, més experiència a escala internacional. Recordem que aquesta tarda, d'aquí una hora, a les 7, es disputa el partit entre el Real Sporting contra el Sabadell. Aquesta podria ser una molt bona oportunitat per l'estatunidenc per fer el seu debut. I ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, sense massa volum de trànsit, sense grans incidències. Només destacarem aturades d'uns 4-5 quilòmetres, aquí sí, a la Nacional 145, a la zona de les Valls de Valira, anant cap a Andorra. En aquest tram, com us dèiem, de la Nacional 145, sí que hi ha aturades, això, uns 4-5 quilòmetres anant cap a Andorra. Nacional 2, a la Jonquera, també parlem de retencions d'un parell de quilòmetres en sentit nord. Poca cosa més. A la resta de vies, també xarxa viària propera a Barcelona, circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4. Ràdio 4. XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
9: Doncs vinga, que comencem aquesta última hora de l'estiu XL aquí a Ràdio 4. Fins que siguin les 7, moments molt intensos. El primer d'ells amb l'Àuria Calvo. Àuria, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda i bona setmana. Hola,
9: què tal,
10: hola.
9: Com estàs?
10: Jo estic estupenda. Fregida, però estupenda.
11: Què tal la festa major d'Arenys?
9: Exacte.
10: Oh, fantàstica, fantàstica.
9: Sí?
10: És tan preciosa, sí.
9: I va rebre...
10: Cada any m'agrada més.
9: Va rebre molts oients de Ràdio 4 que vam enviar a casa teva perquè poguessin dormir a casa teva aquest cap de setmana.
10: Mira, és que no hi vaig ser.
9: Ah.
10: Jo ja us vaig dir que a mi m'enganxaríeu al carrer. Ui. Llavors, si van passar o no van passar, els veïns no m'han dit res. No s'han queixat.
9: Ai, Déu meu, nosaltres que vam enviar els oients perquè poguessin conèixer en persona, et poguessin visitar, tu poguessis fer d'anfitriona fantàstica.
11: I és que sobre... sigui un cap de setmana potents.
9: Clar.
10: Molt potents, molt potents.
9: Bé, escolta...
10: Hem sortit totes les nits, hem anat de concert, hem fet moltíssimes coses.
9: Escolta,
10: i
9: una,
10: ahir,
9: escolta,
10: a quarts de...
9: D'on? Digues. No, és que havia una
10: ahir
9: cosa...
10: Ahir a quarts de vuit jo estava agafant... punk, que no, que al final va ser dreta, a la missa de les 8.
11: Del matí?
10: Del matí. Perquè és quan es beneeixen les almorratxes i surten tots els... i surten tots 300, ni més ni menys, van sortir ahir, l'any que més han sortit. Bé, molt, és una tradició molt nostrava d'Arenys, i la veritat, estava a les 8 del matí estava petat tot de gent. Estem increïble.
9: Parlant, estem parlant de la Festa Major d'Arenys perquè és una d'elles que l'Àurea l'ha viscut de cap a setmana i moltíssimes poblacions de Catalunya, com bé diem, estan de Festa Major
10: sí,
9: i
10: sí.
9: Estan celebrant a saco. O sigui, però clar, tu has començat la setmana dient bona setmana i nosaltres sí. Tenim molta curiositat per saber si tindrem bona setmana o no perquè no sabem què ens deparen els signes per aquests propers dies. Per tant, anem a començar ja amb la previsió que ha fet la Marí, si et sembla.
10: Som-hi.
9: Per saber
10: som-hi,
9: si tindrem
10: clar.
9: Bona setmana, una setmana potents, o no tindrem una setmana potents. Comencem per als Àries.
10: Doncs comencem pels Àries. Aquesta setmana haureu de baixar una mica les revolucions
9: sí.
10: I saber gaudir una mica més del moment, perquè estareu certament punyeteros, torrepebrots, tiquismiquis.
9: Ah.
10: Llavors, depèn de si podeu baixar aquestes revolucions, tot anirà bé. El sexe serà amb una energia altíssima. Però si esteu punyeteros, doncs potser no us acaba de sortir bé.
11: No hi haurà sexe, ja pots dir, ja.
9: Ja, clar.
10: Ah, llavors, tenim mira.
9: Tenim un problema, no?, pel que veig.
11: És a dir, que el Joan estarà més
10: no,
11: intensito que de costum.
10: Esteu ni. I llavors, clar, però, doncs això però, a vegades no inspira.
9: Anem a veure, Àuria. Només falta que li diguis això al Cadena, que està ell tot el dia amb el nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi, després dient que sóc jo el que faig el nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi. Quan ets tu, realment, qui estàs tot el dia amb el
10: nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi. No, no, no, és que aquesta setmana seràs tu el que estaràs nyi-nyi-nyi. Bé. I ell et demanarà calma. Fareu aquí...
12: És que sort que estic jo i el calmo.
9: Sí, segur. Sí, si és que em posa més neguitós el que ja em poso.
12: Va, va, va.
9: Ai, Déu meu.
12: Si sóc la calma personificada.
9: I si estem de vacances, què tal els Àries? I si no ho estan?
10: Bueno, els que esteu treballant, per començar, heu de mantenir el ritme, és a dir, heu d'arribar fins divendres. Us heu de mesurar una mica. I els que estiguin de vacances, sí, els convé molt els plans diferents. A recuperar una mica... Vosaltres, en el fons i a la superfície, sou molt aventurers.
9: Sí.
10: Però porteu una temporada que no esteu donats a l'aventura. I llavors, clar, aneu una mica en contracorrent a la vostra essència.
9: Ja.
10: Vindria bé que aquesta setmana us poséssiu el barret d'Indiana Jones.
9: Només em falta posar-me un barret d'Indiana Jones.
12: L'estava esperant.
10: Nyi, nyi, nyi.
12: En el cas del Joan seria Tadeo Jones com a molt, eh?
9: Ai, Déu meu. Anem als Taure, a veure què li passa al que ven aquesta setmana.
12: Tomi.
10: Doncs el que dèiem, ell estarà supercalmós, superestable,
9: no
10: amb la qual cosa, doncs, pitxin en el sexe,

0: d'alegria
1: Una mica de
0: sexual
1: pitxin, una mica de pitxin, sí,
0: sempre
1: però
0: bé.
1: Si no pot ser...
0: Sempre bé, no?
2: Sí, i la setmana laboral la tindrà potents o no potents?
0: La setmana laboral, la veritat és que estaràs molt constant amb aquesta estabilitat que tens aquesta setmana. Tindràs molta constància, no tindràs allò pujades i baixades d'aquestes que també són molt pròpia dels Taura.
1: Tot serà calma.
0: Molt
1: tot,
0: constant.
1: Perfecte, tot temple, tot constància, molt bé.
2: Canviem.
0: I per fi, els que estiguin de vacances, ara que se'ls acaben, és quan han aconseguit posar-se en mode vacances. Que també sou l'esperit de la contradicció.
2: Veus?
1: Jo no tinc vacances. Si més no, les vacances meves serien fer aquest programa, amb la qual cosa, mira...
2: Home, però estàs més tranquil·la que fa uns dies.
1: Tot equilibri. Tot equilibri.
0: Tot equilibri aquesta setmana.
2: Parlem dels bessons.
0: Doncs els bessons continuen molt comunicatius, amb molt de moviment, però aquesta setmana prometran més coses de les que podran complir. Uh-huh. No és una bona setmana per casoris de bessons, perquè allò de «i te seré fiel toda la vida...»
2: Ah, que no? No seran fidels?
0: No. Oh. El que seran és que prometran més del que podran complir.
2: Bé.
0: En el sexe estaran molt divertits, amb molta imaginació... i això arreglarà una mica la situació, diguéssim, sentimental.
2: Home, si no estan fidels, clar que podran tenir una bona setmana de sexe, clar.
1: Cap novetat pel que fa a bessons, eh?
0: No, el problema és que ells diran «et seré fidel, et seré fidel», sí. I això, sí. Veritat, no serà.
1: No, és que mai ho és. Si són bessons, mai és veritat, això.
2: De veritat.
0: Allò que dèiem, que tenen dos de tot.
2: Bueno, sí,
1: les
2: sí.
1: estadístiques no menteixen, eh?
2: No, està clar. I en el tema de la feina...
0: El tema de la feina, doncs, caldria posar una mica d'ordre perquè estan mentalment amb molta velocitat. Llavors, bueno, les coses estan molt bé, pensar moltes coses, però les hem de portar a termini. Uh-huh. Llavors, posem ordre amb això i tot anirà bé aquesta setmana. I els que estiguin de vacances, plans improvisats, que ja els hi va, i això els hi donarà molt bons moments.
2: Anem a saber ara si els cram, gent com tu, Aurea Calvo, teniu una setmana potents o no teniu una setmana potents?
0: Pues no gaire potents, ja t'ho dic. Oh. No gaire potents perquè hem de cuidar de les nostres relacions amoroses. I llavors, el que és sexe, doncs, vindrà rodat, però posarem masses pegues.
2: Home, et ve rodat i li poses pegues?
0: Tancarem portes abans de que s'obrin.
2: Oh.
0: I això, molt malament.
2: Home, ja ho veig, que està malament. I tant que està malament. Si et ve rodat, aprofita l'oportunitat, no?
1: Compte que això m'interessa perquè jo tinc una cranc en perspectiva.
2: Per comptar pigues.
1: En perspectiva.
0: Doncs aquesta setmana...
1: No seria la millor setmana per atacar, no?
0: Sí que... No, a veure, estarà molt cuidadosa, molt amorosa...
1: Bé.
0: Però tancarà les portes abans de que estiguin obertes del tot. Vull dir que si vols evolucionar,
1: no, si
0: aquesta
1: clar.
0: No seria la setmana.
1: M'ha quedat clar, Aurea, sí. Gràcies.
0: Ho sento.
1: No, cap problema.
2: Bé.
1: No ve una setmana.
0: Jo també ho sento per mi, eh? Perquè no m'agrada gens aquesta actitud, ja t'ho dic ara.
1: Has tingut un cap de setmana a la festa major i vinga, sense parar.
2: Bueno.
1: Ja ho ha dit, que a les 8 del matí estava agafant lloc a missa.
2: Sí, però no estava fent altres coses.
0: Ha sigut potents.
2: I això és de la setmana passada. El que ja s'ha passat, ara parlem d'aquests propers 7 dies. Escolta, el tema laboral, fes vacances, tot, com ho tenen els crancs?
0: Prou tensions teniu vosaltres com per carregar-vos amb les tensions dels altres. Aneu en compte amb això. Aneu solucionant conforme van passant els dies les coses, però no carregueu amb els problemes dels companys.
2: Uh-huh.
0: Els que estiguin de vacances necessiten calma, descans i moments sense presses.
2: Bé, doncs està bé.
0: Sí.
2: Calma i descans està molt bé i no tenir pressa també està molt bé. Anem als Lleó, que està a la punt ja d'acabar la seva època del seu signe. I
0: això
2: com
0: es nota?
2: Tindran aquesta setmana?
0: Doncs a veure, continuaran sent els reis de la selva. Tothom els mira.
2: Uh-huh.
0: Però la cosa va cap avall. Estat doncs, quasi un mes amb molt potents, amb molt potencial,
1: sí.
0: I comença a haver-hi alguns núvols.
2: Ah,
1: vaja.
2: Vaja.
1: Ah? I tenen paraigua o no tenen paraigua?
0: Espavilin.
2: Han
0: de tota manera, amb aquesta calor, si els hi plou una mica, tampoc passaria res, eh? Que es deixin veure aquesta setmana a veure què cau en el tema sexual.
2: han de sortir.

0: Hem de lluir-se una mica.
1: Han de sortir a remenar la cua.
0: A remenar la cua. Bé, doncs, a veure si hi ha sort. I si estan treballant o estan de vacances?
1: Doncs aquesta setmana podrien, o no, rebre reconeixement. Que no s'ho prenguin com a personal. Són els astres. No són ells.
2: Em fa gràcia això de podrien o no. Eh?
0: Clar, no.
2: Potser no.
0: Si el reben, està molt bé. I si no, també.
1: Però no seria la setmana, diguéssim.
0: Si no, no és culpa d'ells, és culpa dels astres.
2: Està sent una caca de setmana, eh? Ho puc dir o no?
0: És una setmana menys potents que habitualment, eh? Avui?
1: A veure, no m'ho esperava. A l'estiu tota cuca viu, però arriba un moment que han de començar a venir núvols, tormentetes tropicals i aquestes coses.
0: Ja ho veiem, ja. Anem cap als Verge, que estan a punt de començar la seva època de signe zodiacal.
1: Doncs hauran d'esperar una mica perquè tot estigui amb més sol, eh? Perquè busquen defectes on només hi ha diferències. Ah. I això serà un problema amb les seves relacions amoroses.
0: Doncs sí, és veritat, que busquis quan hi ha diferències, que ho trobis un defecte, tampoc està gens gaire bé, això.
1: No és correcte.
0: No.
1: Gaudint de les diferències.
2: Això és tot un clàssic d'aquest signe, també. No falla.
0: Jo crec que, mira, la previsió dels signes per la propera setmana, que te les faci Marc Avena, que sap més que la Marí.
2: No.
0: Perquè ell ja sap que va signar
1: el que ha de fer. I la predicció de bodes. Però és que li passaré la predicció de bodes, també.
0: És que, Déu meu, està fent
1: tot
0: ell...
1: Tot i que no l'encerti.
0: No encerta res. A mi em va estar dient que no guanyaria Espanya el Mundial un mes abans.
2: Perquè no patissis.
1: Ronaldo no es casaria mai.
2: No, és que no s'han casat. Aquests dos no s'han casat. Tot és sia avui en dia.
0: Ell quan vol una cosa que no li encaixa, doncs després diuen que sóc jo, però...
1: Que han sigut portada del Vogue.
0: Ai, Déu meu. Escolta, Verge, com tindran la feina?
2: Fatal.
1: Doncs la feina és una setmana per posar ordre també i per acabar coses pendents. Comença una nova temporada. Bé, nosaltres sempre parlem per temporades, semblem collidors de fruita. Comença un nou curs i han de posar una miqueta d'ordre.
0: Home, realment el seu signe amb el zodiac sí que és veritat que ja sempre els enganja quan comença el curs.
1: Clar.
0: Això sí que és veritat. Sempre comencen el curs. Ells són els experts en començar coses. El curs el comencen segur.
1: Aquesta setmana tenen més facilitat per desconnectar els que estiguin de vacances.
0: Molt bé.
1: També els hi ha costat bastant, desconnectar.
2: Sí. Ja tocava.
0: Sí, que desconnectin una miqueta i estiguin tranquil·lets. Anem cap als Balança.
1: Doncs balancejant-se. És una setmana per recuperar l'equilibri i deixar les petites tensions enrere. També estan una mica tiquismiquis, els Balança. Passem pàgina perquè les tensions petites no són res.
0: Per tant, jo ara mateix amb un balança millor que no em trobi. No? Perquè com també estic tiquismiquis...
1: O us agafeu de la mà i feu l'esforç junts.
0: Uf, estic per fer esforços ara jo, saps? Millor no trobar-me un balança. Ja si porta l'etiqueta balança ja em separa una mica i així no tinc cap problema. Escolta, sexualment ho tindran bé o no? O també estaran tiquismiquis?
1: Estaran molt sensuals i tindran molta complicitat.
2: Ah, mira.
0: Però tampoc té mala pinta, bueno. Molt bé.
1: Sí, no està gens malament.
0: No, per res. I si treballen o no treballen?
1: A la feina, els que estiguin treballant, que evitin voler agradar a tothom. Això no és possible. Així que tu ves fent la teva feina, compleix els teus compromisos, i a qui li agradi bé i a qui no li agradi també bé.
0: Molt bé, doncs aquí teníem la previsió pels Balança. Anem cap als Escorpí.
1: Som-hi. És una setmana molt intensa pels Escorpí. També dir-los que no li donguin voltes als petits problemes. Que si volen química i atracció i potents en el nivell sexual, que no donin voltes, que diguin a tot que sí.
2: Compte.
1: No és una mala predicció.
2: Potents i perillós també al mateix temps, aviam.
0: A veure, tot dit a tot que sí...
1: És que no guanya qui no juga.
2: Ja
0: ho entenc. Sí, estic d'acord, però...
1: Ens hem de tirar a la piscina, que ara quasi totes tenen aigua.
0: Sí, quasi... No, la majoria, sí, no com fa uns anys. Escolta, i el tema laboral?
1: Doncs els que estiguin treballant, que intentin no entrar en lluites innecessàries, en competències, en gelets dels companys, i els que estiguin de vacances, doncs que desconnectin de debò

0: perquè desconnectar no és només canviar d'escenari, és també un estat mental. Llavors, que s'hi posin.
1: Una setmana de
0: porqueria. Que es posin en estat mental vacances.
2: Molt bé. Anem cap al Sagitari.
0: Ui, una sorpresita aquesta setmana. No sé dir si la sorpresita els encantarà, però serà molt difícil que s'avorreixin en el sexe i hi haurà noves experiències i ganes d'aventura. Sorpresita, sorpresita.
2: Home...
1: No... A qui menys s'ho mereix.
2: Home,
1: sí.
2: Per què
1: una sorpresa més? Bona a qui menys s'ho mereix.
2: Per què tu ho dius?
1: Sagitari, no estem?
2: Sí.
1: Oh.
2: Ja hi som. És quan ella el signe no li cau bé, ja no s'ho mereix.
1: Algun sagitari a la sala?
2: No hi ha cap sagitari.
1: Jo podria dir noms que m'estalviaré.
2: Exacte, sí, estalvia't el passi
0: de cas. No podries dir noms, això no val.
2: No, això queda en secret teu. Això és un secret personal intransferible. Llavors, sí. En el tema sexual amorós estem...
0: No s'avorriran.
2: Ja està.
0: El titular és distrets.
2: Que no s'avorriran.
0: No s'avorriran.
2: I en el tema laboral s'avorriran, s'ho passaran bé, tindran bones vacances...
0: Doncs mira, ells tindran la sensació de que no poden més. Allò de no puedo más me va dar un parraque. Uh-huh. Però no és veritat, perquè tenen metge per estona.
2: Ah, doncs mira.
0: Encara que tinguin aquesta sensació, hi ha metge encara, no hi ha problema.
2: Per tant...
0: Els que estiguin de vacances, és la millor setmana per improvisar i dir que sí a propostes inesperades. Potser per aquí ve la sorpresita, eh?
2: Ah, perquè a vegades, ja ho diem sempre, els plans improvisats...
0: Per dir que sí a coses que normalment dius que no.
2: Ah, doncs mira, veus? O sigui, que dir que sí a coses que habitualment dius que no et poden convertir que la teva setmana sigui potents.
0: Potents.
1: Jo m'estic encenent molt i em callaré. Em callaré perquè...
2: Doncs fantàstic. Anem cap als Capricorn.
0: Mira, portem tot l'estiu igual, no hi ha manera de cobrir el seu cor, i aquesta setmana ho pagaran. Se siente, és que portem moltes setmanes dient, vols explicar què sents? Vols acostar-te amb el cor obert, sense amagar res?
1: Vols madurar? No, vols madurar d'una vegada? Vols madurar?
0: No ho fan, sigues més sincer. No, és que no tindran problemes. Doncs mira, baixarà la intensitat i la connexió en el sexe. Però és que fa moltes setmanes que ho estem dient.
2: Això els faria un canvi,
1: I és que a sobre tenen sexe.
2: No, però que el tenen molt malament,
1: bé, però tindran sexe.
2: Sí, però
0: aquesta setmana, mira, notaran aquest baixón i és que se l'han currat.
1: Aquí què preferim, tenir sexe dolent o no tenir sexe? Compte, hi ha debat aquí, Per què diuen no tenir sexe?
0: Jo m'estimo més no tenir sexe.
1: Bé, sí.
0: Home, que tenir-lo
1: aneu, dolent. Aneu molt ben servides i molt ben servits per aquí.
2: Home, és que per tenir una cosa que no estàs a curs ni còmode, millor no tenir sexe. Que... Jo, què vols que et digui?
0: I menys amb aquestes calors. Vull dir, o és de 10 en amunt, o quasi que ens ho estalviem.
1: Bé.
0: No?
1: Sí, també.
2: Anem a passar a la feina.
0: A la feina. Estaran molt complidors. Els Capricorn a la feina són molt complidors, però que vagilin una mica no exigir-se ells mateixos massa. Res, que vagin complint, però a poc a poc.
2: Vinga, lleugerin cap als Aquari.
0: Vinga. En l'amor també hi ha algú que els hi pot despertar una curiositat per la seva manera diferent de veure les coses. Hi haurà molta creativitat i molta sorpresa en el sexe.
1: Un signe que valora,
0: també
1: això.
0: Estaran... Eh?
1: Que un signe que valora, això. Ja és notícia, també. Molt bé, Àurea, molt bé.
0: A la feina també estaran molt creatius i els que estiguin de vacances, doncs, fer coses diferents i escapar de la rutina, i que sigui de la rutina de vacances, els anirà molt bé.
1: Mm-hmm. Un minigolf.
2: Un minigolf.
1: No falla mai.
2: Un minigolf. Penso que sí, que poden fer coses més divertides que un minigolf, pel que està dient l'Àurea, Però bé, anem a tancar els signes de la setmana i ho fem amb els peixos.
1: Bo.
0: Els peixets d'aquesta setmana estaran molt sentimentals. El sexe no serà... A veure, hi haurà connexió, però serà més de més tàntric que intent, que potents.
2: Mhm. Això és amb... Tu ets Tomàs, tu ets peixos? Doncs tu et toca aquests dies una mica d'alegria,
1: Meditació, però meditació, Tot cap a dins.
0: Tàntric.
1: Que seria tot cap a dins, no? No deixar anar, sinó tot cap a dins, una mica.
2: Sí, està per ser tàntric, ara, el pobre.
1: Ho podem dir o no? Tomàs, ho podem dir, no? Que justament avui...

0: justament avui, després de molt de temps sense veure-la, veurà la seva parella, la seva xicota. Oh. És a dir que, bé, que t'ho passis bé, però tot cap a dins.
1: Cap a dins, des de la distància.
2: Però si fa tant que no la veu, si és tot cap a... No sé, no, si auguraria amb alguna cosa bona.
0: Tàntric. Ah,
1: ja està.
2: Podríem començar, mira, se m'acut, podríem començar amb intensitat, sí, i al llarg de la setmana anar-ho convertint en tàntric.
1: Ah. Mhm. Bé.
2: El primer dia que ens agafin agulletes.
0: Això li, sí? Fa. Això t'ho compres.
2: I
0: sí,
2: després
0: sí,
2: ja, pues, amb les agulletes, doncs ja farem tantrismes.
0: Sembla que està d'acord. No? Sembla que el Tomàs està d'acord, sí.
1: I a la feina, vinga.
0: Falta que ella vulgui.
2: La feina, la veritat és que recuperen tranquil·litat i confiança, les dues coses. I això pels peixos és molt important. Necessiten sentir-se confiats. Els que siguin de vacances, doncs és una setmana ideal per descansar i per carregar piles.
1: Mm-hmm. Doncs és l'horòscop del nostre company Tomàs i també va l'Alan Comín, que també és peixos. Ell és de... Tu també?
2: De la Bages? Bages.
1: Tu de quin dia ets, Tomàs? Diguem-ho pel xivat. Del 20 de febrer. Tu del 9 de febrer. De març. L'Alan del 19 de març. El dia del pare, el dia de Sant Josep, tot junt. Aquí estem, repassant l'horòscop pels oients i per nosaltres mateixos, també, amb la Marie Brizard, que ens apropa cada setmana a l'Àuria Calvo. Àuria, gràcies per acompanyar-nos un dia més.
2: Només faltava.
1: M'encanta que tinguis...
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que tinguis aquesta energia i aquesta força després d'un festival de cap de setmana amb una festa major i que no et passi com a nosaltres, que hem sortit divendres i ens ha costat dos dies recuperar-nos.
0: Ara ho explicarem, perquè s'han d'explicar moltes coses d'aquella
1: nit.
0: No
1: cal ni explicar-les, no cal explicar-les. Fins divendres, per parlar del cor.
2: Fins divendres.
1: Bona setmana.
2: Bona setmana.
1: Que sigui molt potents.
2: Potents.
1: Manquen dos minuts perquè siguin dos quarts de set de la tarda aquí a Radio 4, Vesta, l'estiu, XL.
3: Vinga. Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Endavant amb una del Duo Dinàmico.
1: Ara, per què el Duo Dinàmico?
0: No sonarà una cançó ara, l'Estiu XL?
1: No sonarà una cançó al Duo Dinàmico.
0: Digues sí, la força de la paraula en català. La primera en català.
1: Jo no sé que... Si realment sóc jo el que tinc que estar tranquil i tinc que aguantar aquestes coses... No
0: però
1: sé
0: si
1: com...
0: encara et dura la tonteria de divendres nit, que mira, avui portaves la samarreta a l'inrevés,
1: sí, és veritat,
0: i no t'has adonat.
1: No,
0: t'he avisat jo
1: no,
0: a les dues del migdia.
1: Sí, he anat tot el matí amb la samarreta a l'inrevés i no m'he enterat de res.
0: Ara és moda.
1: Sí, no, i he estat sentat amb el despatx de la cap de programa amb un altre company i no m'han dit res, llavors. Però s'han adonat i se n'han fotut de mi directament.
0: Tu no notaves que activava el
1: sí,
0: coll?
1: Sí, jo aquest matí ja em notava raro, però... I jo no sé, però no sé, i no m'han dit res.
0: És que a més li dic, i el primer cop que li dic, nega, nega totalment,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: jo tingui raó.
1: Però jo aquest matí ja m'ho notava. Però no, mira, he sortit de casa i he dit a l'inrevés.
0: Jo tinc un dubte. Aviam, per aquí també sí, l'equip el té. Jo parlo en nom de l'equip, senyor director d'aquest programa.
1: Sí.
0: Què seria l'amplada nominal?
1: L'amplada nominal no en parlarem avui d'aquest tema.
0: Ah, no?
1: No, un altre dia amb la sexòloga, si vols, sí.
0: Ah,
1: li preguntem a ella, clar. Oh. I que ens ho expliqui ella.
0: Ho fa també la Clàudia.
1: Perquè ho haig de fer jo, si l'experta és ella.
0: És dels meus espais preferits d'aquest
1: programa.
0: Doncs li
1: preguntem a la Clàudia quan vingui, tu no et preocupis.
0: Compte la Clàudia que te la pisparan, eh?
1: Ja ho sé. Bé, anem a començar el déjà vu d'avui, aquí a Radio 4. I avui viatgem cap a un any especial.
0: Aviam, especials ho som tots.
1: Sí.
0: Joan, també et diré que va ser un dels millors anys de la meva vida.
1: Per mi va ser un any important, també, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Me'n vaig anar a Madrid.
0: Carai.
1: Sí, sí.
0: L'experiència va durar...
1: Poc. Poc, va durar poc.
0: Jo vaig anar a Madrid l'any anterior. I l'experiència encara dura.
1: Sí, allà estàs.
0: Que aviam... Ja seria hora també de tancar aquesta etapa, no? Potser, Marc. M'ho dic a mi mateix, per si m'escolto. Jo quan escolti el programa demà passat,
1: sí,
0: o d'aquí a 72 hores,
1: sí,
0: aviam si pillo el missatge ja i passo a l'acció.
1: I passa a l'interior.
0: Aviam, el d'avui al déjà vu va ser un any marcat per la recuperació de la crisi econòmica, pel moviment 15M,
1: cal t'acordo,
0: per la consolidació dels smartphones i la deuda d'aquesta dona.

0: Mira que em va fer mal quan va morir Amy Winehouse, eh? Quan es va publicar la notícia.
1: Va ser... Era un dissabte, recordo que era un dissabte.
0: Sí?
1: Estava jo, sí, prenent el zoo a la casa d'un amic. I me'n recordo que va sortir publicat en aquell moment.
0: Ho fa sovint, un dissabte?

0: de qualsevol, prendre el sol a casa d'un amic.
1: Si és estiu, sí.
0: Bé, vam comentar que l'aniversari de la seva mort el vam comentar també aquí a l'Estiu XL. Sí. Les primeres edicions que estic veient aquí, al guió, és la 21a edició sí. de l'Estiu XL.
1: Sí, sí, sí.
0: 21 edicions, ja.
1: Sí, 21, ens queden 14.
0: Mare meva. Bé, per si algú no s'ha adonat, benvingudes, benvinguts en temps de déjà vu a l'Estiu XL de Ràdio 4 a l'any 2011.

0: Clàudia Herrero, psicòloga, no, psicòloga sí, i també sexòloga d'aquest programa,
1: sí,
0: em diria que aquesta cançó és ideal per fer mimitos.
1: Ja hi som.
0: Amb quan necessites mimitos, jo que em poso aquesta cançó.
1: Amb la seva playlist per fer l'amor.
0: Adele, amb una de les joies que amagava el seu 21, 21. Un àlbum que va marcar un abans i un després a la seva discografia.
1: Sí.
0: Gràcies a cançons com aquesta,
1: sí,
0: que es diu Someone Like You, o aquesta, no sé quina m'agrada més.

0: Aquest era l'àlbum del Hello It's Me o no?
1: No, què va ser el següent?
0: Eren àlbums diferents. No?
1: Eren àlbums diferents.
0: La de Hello It's Me també està molt bé.
1: Sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Una mica de despit, una mica de com et va la vida després de tants anys sense estar al meu costat.
1: Però mira, seria com diu l'Aran, eh? No seria Hello, seria How I'm Feel, no sé què ha dit abans.
0: You alright?
1: You alright. O
0: sigui, you alright?
1: Potser hauria de canviar la lletra.
0: Yes and you, yes and you.
1: Yes and you. Yes.
0: Bé, any 2011 és l'any de la primavera àrab. És l'any que va morir també Osama Bin Laden. Va morir, el van assassinar, no?, els militars dels Estats Units. I també el de la declaració d'independència de Sudan del Sud. El 15 de maig, milers de persones ocupen les places d'arreu del país reclamant canvis polítics i socials. La Puerta del Sol, allà estava jo, i també la plaça Catalunya, a Barcelona, esdevenen símbols del moviment dels indignats.

0: veieu aquesta cara, no? Aquesta cara la veieu o no? És una cara que s'està amagant les ganes de dir One Hit Wonder. Sí. És aquesta.
1: One Hit Wonder.
0: Càmera, enfoca. Ara, així m'agrada que la càmera em faci cas.
1: És un One Hit Wonder, sí.
0: Però digue-ho, de nou, mira la càmera.
1: És que no té sentit, perquè estem parlant i la càmera ens enfoca, però resulta que la càmera va amb retard. Per tant, ara no que fa falta, va, ves al teu lloc.
0: Càmera, aquí.
1: Però que estàs, mira, estàs ocupant el meu espai vital.
0: Ara, digue-ho.
1: One Hit Wonder. Estàs ocupant el meu espai vital. O sigui,
0: Somebody that I used to know.
1: Exacte, la música de Gautier.
0: Un noi i una noia. Sobretot un noi, no?
1: Sí.
0: I aquest noi està en cerca i captura. La pasta que va fer i continua fent amb aquesta cançó.
1: I tant.
0: I va desaparèixer del mapa, eh?
1: I quin problema hi ha?
0: Però jo volia saber on és. I què fa? Què és de la seva vida?
1: A mi és que m'importa un pepino, sincerament. Però bé.
0: Un pepino.
1: És pepino, sí.
0: Cogombra.
1: Cogombra, sí. Que pepino és més millor, perquè com va dir la Veratella.
0: Amplada nominal, no?
1: No.
0: És ara... que ara ha dit pepino i no sé per què no. M'ha vingut això de l'amplada nominal.
1: No cal. Va, vols seguir?
0: Món del cor.
1: Sí.
0: L'any 2011, el 29 d'abril, el príncep Guillem d'Anglaterra i Kate Middleton es van casar.
1: Sí.
0: Puc dir més coses de les properes seccions de l'Aran Comín o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Tampoc ara?
1: Tampoc ara.
0: És que va...
1: Ja, però no.
0: El dia 23 de juliol del 2011, com hem comentat, mor Amy Winehouse, i també durant el 2011, Jennifer López i Marc Anthony anuncien la seva separació després de 7 anys de matrimoni.
1: Oh, quina meravella.
0: Quina meravella, el què? Que separin?
1: No, aquesta cançó.
0: Ah. És que no saps com baixa la música aquí, eh? Fa cosa sempre, eh? Amb la veu de Jennifer López, perquè canta ella, oi?
1: Sí. Sí,
0: sí,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, sí. Canta ella, sí.
0: És que jo vaig escoltar una teoria de la conspiració.
1: Sí.
0: Que no comentaré en detall, però qui vol la pot aconseguir, la pot cercar, la pot trobar.
1: Sí.
0: A la xarxa de xarxes.
1: Sí.
0: I bé, no la deixen gens bé, eh?
1: Mira, jo...
0: No diré que sigui ella.
1: No.
0: Però no la deixen gens bé.
1: En el seu moment l'Aia no existia, quan va començar a cantar, i et recordo que tu eres molt fan de Jennifer López.
0: Sí.
1: Molt.
0: Sí. Una dona més que m'ha decebut, potser. Potser.
1: No,
0: suposadament. Suposadament.
1: Com a mínim, aquesta no l'he escoltat les pigues.
0: Mira aquesta part. Mira aquesta part. Jo he apuntat pigues a 5 dones, només, eh?
1: No, no. Cantant la lambada aquí, la J-Lo amb el Pitbull, i una cançó que va ser tema de l'estiu l'any 2011. Què?
0: On the floor.
1: On the floor, sí.
0: Aviam, fem un incís, fem una aturada, agafem aire.
1: Vinga.
0: Vinga, agafem aire amb aquesta cançó.

0: Digues, sisplau, la dada que m'estaves comentant ara.
1: És que no sé si dir-ho.
0: Per què no?
1: Perquè no sé si haig de dir-ho.
0: Lady Gaga, Born This Way.
1: Sí. Aquesta cançó, a la cabena on jo treballava, vam ser els primers a posar-la.
0: Uau.
1: I s'havia de
0: tu
1: posar...
0: vas ser el primer.
1: Sí, va ser les... havia de ser a les 11 del matí i la vam posar a les 10 i 5. Sí.
0: Què va passar? Doncs... horari canari.
1: No, no, no, realment la cançó no la teníem, perquè no ens l'enviàvem fins a les 11, però vam fer una trampa. I no l'explicaré.
0: Vaja, vaja.
1: I llavors l'hem pogut posar a les 10 i 5. I llavors s'ha muntat una revolució d'aquelles que es munten en la competència de cadenes, que és meravellosa.
0: Ai, els mass media com sou, eh?
1: Sí, i arran d'aquell dia doncs, em van portar per fer una entrevista a la Sexta, jo portava una barba, no sé quants dies, estava refredat, bueno, va ser un desastre. Vaig sortir que un dia que salgo a la tele...
0: 2011 va ser l'any de la primera temporada de Juego de Tronos.
1: Mm-hmm.
0: Has vist Juego de Tronos?
1: No, tampoc.
0: Tampoc?
1: No, no, no.
0: No saps qui hi ha massa allà del muro?
1: La meva mare està enganxada, però jo no... no, no.
0: Tu no,
1: no
0: saps qui és ni...
1: no, no.
0: Ni John Nieve,
1: no m'expliquis.
0: Ni Dracarys...
1: No, no, ni la següent que expliques tampoc, eh? Ni la següent que expliques tampoc.
0: The Walking Dead tampoc.
1: Tampoc.
0: House?
1: Tampoc.
0: House, sí.
1: No.
0: Modern Family?
1: Algun.
0: Big Bang Theory?
1: Algun.
0: Sheldon i companyia?
1: Algun.
0: La meva preferida, Àguila Roja?
1: Tampoc l'he vista.
0: És de la casa.
1: Ja, però l'he vista.
0: És de RTV, eh?
1: Escolta, quan tens tanta feina, no tens tant temps per veure sèries. Això vol dir que tens molt temps lliure, tu, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: Clar, home, és que quan un veu tantes sèries que té molt temps lliure.
0: El que està clar és que no faig com tu, que si no tinc feina me la invento.
1: No, perdona, jo quan tinc feina treballo.
0: Vinga, escolta'm una mica de Lady Gaga.
1: Home, jo crec que Lady Gaga ja l'hem escoltat suficient, eh? Podríem canviar cançons com aquesta.
0: Ah, bé, també em sembla bé. Hem comentat les pel·lícules o les sèries, anem ara a citar algunes de les pel·lícules més destacades del passat any 2011. Va ser l'any de la darrera pel·li de Harry Potter.
1: Mm-hmm.
0: L'any també de The Artist. Et sona o no? El títol segur que et diu alguna cosa.
1: El títol sí em sona.
0: Blanc i negre, un gosset molt simpàtic, cinema mut,
1: mm-hmm.
0: Va guanyar els Oscars també.
1: Sí.
0: Bé, The Artist també va arrasar aquella temporada cinematogràfica, o bé també L'origen del planeta dels simis. És una pel·lícula que va suposar una mena de reinici de la franquícia amb uns efectes visuals impressionants. I aquesta segur que l'ha de posar el Joan Barutel abans que ningú.
1: Quina?
0: Aquesta que sona.
1: No, aquesta no.
0: No?
1: Jo quan no he fet, ho he fet, i quan no, no.
0: Maroon 5, que no marron, com posa el guió.
1: Sí.
0: Un tant Maroon 5.
1: Sí, sí, sí.
0: Moves Like
1: ja
0: Jagger.
1: Fa dies que ho fas, això, ja, posar marron cada vegada que toca Maroon 5, eh?
0: De debò?
1: Sí, sí, sí.
0: Per què serà? Per què serà? Va, i ara una cosa que a tu t'encanta, Joan, que jo eliminaria del déjà vu.
1: Sí.
0: Però sé que a tu t'agrada i sempre que puc faig un lloc a saber què costaven les coses. Quan pagàvem, per exemple, per un cafè, el passat any 2011?
1: Uh-huh.
0: Quan diries?
1: No ho sé, perquè no prenc cafè mai.
0: 1,20 €. Ah. Barra de pa, quan costava?
1: 70, 80 cèntims.
0: Aproximadament uns 80 cèntims, molt bé.
1: Uh-huh.
0: Una canya.
1: Una canya, 1,50 o 60?
0: 1,80.
1: 1,80.
0: Any 2011, eh? Fa 15 anys.
1: Ja, ja, ja.
0: No m'he equivocat.
1: No, no.
0: He restat bé. 2026 menys 2011.
1: Sí. Són?
0: 15 anys, 15 anys.
1: Ja estàvem comptant malament.
0: Ja, per últim, un menú del dia executiu dels que faria vostè.
1: 14 euros.
0: Sí, senyor.
1: 14 euros.
0: Se lleva el juego del programa y este aplauso del público.
1: No, no, no aplaudeix gaire.
0: Ah, i ara una cançó que per mi és molt especial, eh?
1: Sí?
0: Per tu segur que també, i per tu que estàs escoltant aquest programa, seguríssim que també.

0: Molt fort, el que acabem d'escoltar és molt fort, eh?
1: Sí, sí, sì. Sí.
0: I no em refereixo a aquest Levels d'Avicii.
1: Una cançó que va ser tot un bombazo.
0: Bombacle. La Montse Vidal aquí diria bombacle.

0: fa mal, eh? A mi em fa mal encara escoltar les seves cançons.
1: Una de les grans cançons d'Avicii que malauradament ens va deixar fa uns anys. O sigui, una de les figures de la música, producció musical electrònica més importants dels últims anys i que ens va deixar molt jovenet.
0: Un geni.
1: Un geni.
0: Fa 8 anys, si no m'equivoco, que ens va deixar.
1: És que jo no me'n recordo ja. O sigui, no parlo de dates perquè ha passat tant el temps, tan de pressa, que moltes vegades penso que passa molt de pressa i no...
0: Però segur que no en fa 25.
1: No, no, això
0: com
1: està.
0: Com la majoria
1: això està,
0: de coses clar. Que estem
1: això està
0: recuperant també
1: no,
0: tant però, en tant del passat.
1: Però aquestes són d'aquelles que dic que sembla que va ser ahir i de sobte han passat molt més.
0: I el passat any 2011 també, és a dir, fa 15 anys, Joan, vam ballar sense parar aquesta melodia feta amb un saxo. L'escoltarem des del començament. I fins al final.
1: Aquesta d'Alexandra està en el seu Mr. Saxo Beat quan són 3:15 de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4 a través del Déjà Vu d'avui.

0: Joan, aquest matí l'equip de producció d'aquest programa deia: jo el 2011 tenia 8 anys, 9 anys, 7 anys,
1: sí.
0: Jo no havia nascut.
1: Home, això no.
0: Això s'ha dit aquest matí a la redacció d'aquest programa.
1: És impossible que no haguessin nascut el 2011 perquè no podrien treballar.
0: Ara no sé qui, però no havien nascut quan sonava cançons com aquesta.
1: Ai, Déu meu.

0: és que has de pensar, Joan, que són fastigosament joves, la majoria.
1: Sí, però home, tampoc del 2011.
0: Bé.
1: A veure... Aquesta cançó sí, aquesta cançó de Mohombi, el seu Bumpy Ride, que va ser també un dels temes d'aquell estiu que va sonar moltíssim.
0: Jo no l'hagués posat, però efectivament va ser una cançó sonadíssima el passat
1: estiu
0: 2011.
1: És que tu, si l'hagués posat, jo l'he portat avui per posar-la. El que passa que, com he vist que l'estaves preparant per al programa...
0: Aquesta llista que conté cançons de Duodinámico, Tino Casal...
1: Locomia, meu. També en sona cançons com, per exemple, aquesta...
0: Teddy Swims. Qui és Teddy Swims?
1: És una cançó nova.
0: És una cançó nova?
1: Sí.
0: Per això no el conec.
1: Avui no, clar, és que... Clar, la vam posar ja l'altre dia una vegada,
0: Va ser una novetat musical que jo mateix vaig presentar, efectivament.
1: Sí, així tens la memòria.
0: David Guetta, Sia...
1: Sí,
0: Titanium.
1: Me'n canteu.

0: Una cançó que també han fet servir a la publicitat.
1: Sí, i tant
0: que
1: sí.
0: Una campanya.
1: Exacte.
0: Més una campanya de productes diferents.
1: Bé,
0: és una cosa que ja no entenc.
1: Bé, és el que passa, passant de moda un temps i les tornen a recuperar per campanyes de publicitat pagant els drets, clar, està. Perquè si no, te les deixen,
0: Això està claríssim. Facturant.
1: Exacte. I aquesta és una de les cançons que aquest any tornem a tenir com a cançó a l'estiu, però que va sonar per primera vegada a l'any 2011.
0: Oh, sí, va sonar. Oh.

0: Encara s'ha estirat això de tenir... que una parella tingui una cançó.
1: Doncs sí, és possible, sí, clar.
0: Encara s'estila, no?
1: Sí.
0: Aquesta va ser una cançó d'una parella.
1: Ah, sí?
0: Que vaig tenir jo. Sí, ah. De la parella i meva.
1: Ja.
0: Bailando por ahí, tu. Juan Magán. Hi ha una cosa més romàntica, més maca que aquesta?
1: Que tenia aquesta cançó. Sí,
0: Bailando
1: sí, sí.
0: por ahí, eh?
1: Sí, sí, una cançó molt maca, sí. De Juan Magán, que aquest any la tenim de moda amb Omar Montes, i fa uns anys, era amb ell solet, fa 15 anys, i va ser un dels temes d'aquell estiu, de l'any 2011, on sonaven també cançons com aquesta.
0: Com que no li agrada Juan Magán, es carrega el Juan Magán quan li dona la gana.
1: Però és que jo no em carrego les coses perquè no m'agradin. És que tens una visió, tu, també, que és el que tu vols.
0: El 2011, Candy Crush encara no existia, però Angry Birds era el joc més descarregat a tot el món. Mm-hmm. Era habitual tenir un iPod per emmagatzemar i escoltar música. Facebook arribava als 800 milions d'usuaris i les tarifes de mòbil, de dades i no dades, encara eren limitades. No feien això que fan la majoria avui en dia, eh?
1: No, no.
0: De gigas a tope...
1: I les trucades les pagaves.
0: Sí, sí. O si no, l'establiment de trucada.
1: Que també es cobrava, sí, sí.
0: No parlem del roaming.
1: No. Allà pagaves els minuts i els segons que parlaves.
0: Era un món totalment diferent ara, el d'ara, també pel que fa a les companyies de telefonia mòbil. I el teu estiu, Joan, el vostre estiu, companys de programa, i el teu estiu també, que a tu que ens estàs escoltant, sonava així.

0: Era una de les cançons d'aquell estiu d'un home que ho feia absolutament en aquell moment tot. Pitbull, que ho feia amb tothom.
1: Sol, eh? No estava sol, estava Neyo, ja. Afrojack, Neyer...
0: A veure,
1: i aquesta cançó no es diu Tonight.
0: No.
1: Jo pensava que sí, però no es diu Tonight.
0: No, no, el que passa que venia a dir-te això, que és que el Pitbull ho feia tot, però és que el Pitbull mai estava sol. Sempre estava acompanyant algú. A la cançó que hem posat abans estàvem acompanyat a Jennifer López. El Pitbull feia moltes col·laboracions que, per cert, no parava. És a dir, col·laborava en qualsevol cançó que sortia en aquell moment. O sigui, per això el teníem a qualsevol lloc. Estava fins a la sopa.
1: Una màquina de facturar.
0: Exacte, sí, sí. I això va ser cançó de l'estiu, d'aquell any 2011.
1: Bé, però la cançó de l'estiu d'aquell any 2011...
0: Va arribar més tard a l'estiu, aquesta cançó que posaràs, però bé.
1: Sí, no es pot considerar cançó de l'estiu.
0: No, va ser més tard.
1: Vaja.
0: Va ser més tard.
1: Vaja, era massa maco per ser veritat.
0: Va ser més tard i va ser un viral.
1: Però més tard?
0: Sí.
1: Si no, m'equivoco, jo la vaig ballar a l'estiu, eh?
0: Bueno, perquè tu iries adelantar en el tiempo, ara eres pitoniso.
1: No, home, no. Però jo tinc la imatge de...
0: Doncs la imatge fantàstica.
1: Jo pujat en pòdium...
0: No la discutiré.
1: Amb una aigua amb gas a la mà,
0: sí.
1: Ballant...
0: Era el teu any, l'últim any de festa, no? Perquè aquell any després vas penjar les botes...
1: Jo ja havia penjat les botes.
0: Ah, i què feies de festa?
1: No, però... Penjar les botes no és deixar d'anar de festa.
0: Ah, això és el que deies...
1: Si s'ha d'explicar tot.
0: Fa uns dies deies que sí, era penjar les botes.
1: No em facis dir el que tu deies fa uns dies.
0: Va, vinga, què?
1: En pla de nominal.
0: Sí, què vols, va.
1: Va, aquesta cançó.
0: Posem la següent cançó. Que va ser una de les
1: cançons... Però no va ser cançó de l'estiu.
0: No, que va sonar moltíssim a l'any 2011. Era aquesta. Sí, va!

0: Ai, seu tupé.
1: I tens tota la raó de nou, eh? Joan Barutell, director d'aquest programa que es diu Estiu XL a Ràdio 4, eh?
0: Per què?
1: Tens tota la raó del món. No és una cançó de l'estiu. Era una cançó de vacances, però no d'estiu, nadalenques.
0: Perquè va sortir més tard.
1: Novembre-desembre de l'any 2011.
0: I és una cançó viral, que es va fer viral perquè la va sortir ballant el Cristiano Ronaldo i arran d'aquell la va ballar amb un vídeo i tal, es va fer coneguda aquesta cançó aquí, que això aquí no hagués sonat mai. El que passa que com ho va fer el Ronaldo, doncs es va fer coneguda.
1: Ja sé on l'estava ballant jo, a una discoteca amb una aigua amb gas a la mà, i era una discoteca del Pirineu català.
0: Qui em va saber tota la vida de Marc Avena, perquè és una de les seccions importantíssimes d'aquest programa, saber en cada moment què estava fent de la seva vida en aquell any que també va ser un gran any per ell, que va ser el 2011, i que és el que hem repassat avui, el déjà vu d'avui aquí a Ràdio 4 de l'Estiu XL. Marc Avena, gràcies i fins demà, eh?
1: Però ja s'acaba això?
0: Sí, sí, sí.
1: Ja fotem el camp?
0: No. Hem de fer coses ara, eh?
1: Ah,
0: tenim feina a fer.
1: M'ha passat volant el programa d'avui,
0: ah,
1: eh?
0: Ah, veus? Això
1: mira
0: està
1: que
0: bé.
1: La meva condició avui ha aguantat com un professional, que és el que sóc, eh? M'he guanyat el sou
0: és
1: avui.
0: És que jo crec que quan menges bé i menges un salmó en condicions, t'ajuda a fer
2: calla.
0: Un bon programa de ràdio, com el que hem fet avui. El com a mínim ho hem intentat, eh?
1: Siau, i fins demà, si no neva.
0: Fins demà, porta't bé. Escolta, que fins aquí l'Estiu XL a Ràdio 4, que ha sigut un plaer estar amb vosaltres des de les 4 de la tarda i fins ara, quan gairebé toquem ja les 7. Aquest programa que ha fet possible avui l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Marc García, a la producció, el Tomàs Gómez, la Judit Medina, el Mariano Salvador i el Carlos Messia, i a les vies de sol, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Jo sóc en Joan Marutel, ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Demà a partir de les 4 i 5 tornem aquí a Ràdio 4, ara als serveis informatius i després, com bé sabeu, els millors moments del Pla B amb Toni Marín. Que tingueu un bon dilluns. Fins demà a les 4 i 5. Adéu-siau.
3: Estiu XL a Ràdio 4.
4: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Un transformador elèctric a l'EFNAC de la Rambla de Catalunya, de Barcelona, s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers de Barcelona, ja s'havia evacuat la botiga, segons han explicat fonts municipals. Els efectius hi treballen conjuntament amb personal de la companyia elèctrica. La Rambla es troba tallada en aquell tram. A més, s'han tancat els accessos de l'estació Catalunya de la línia 3 del metro de Palai, la Rambla. També ho acabem de conèixer. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonada en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure el cos, que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. I ho dèiem en l'anterior butlletí informatiu, ha mort un turista de 36 anys a Valldemossa, a Mallorca, després que un autobús topés accidentalment amb un fanal que li ha caigut a sobre. Els fets han tingut lloc sobre 3:15 de la tarda a una parada d'autobús del servei interurbà, on també ha resultat ferida una dona de 42 anys que ha patit un trauma toràcic de caràcter menys greu. Tant la parella de la víctima com la conductora del vehicle han estat ateses per crisi d'ansietat. Detinguda una dona de 33 anys com a presumpta autora de la mort de la seva parella de 36 en un mas situat als afores del municipi d'Estepa, a Sevilla. La policia judicial està investigant les circumstàncies dels fets que, segons les primeres indagacions, s'hauria perpetrat amb arma blanca. La detinguda es troba en dependències de la Guàrdia Civil i previsiblement passarà a disposició judicial entre dimarts i dimecres. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest dijous en senyal de condemna per aquest succés. D'altra banda, l'Aragó continua lluitant contra les flames, tot i la petita treva en l'avenç del foc per les pluges d'aquest diumenge i d'aquest dilluns. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca ja afecta 17.500 hectàrees i avui afronta una jornada decisiva per evitar que es compliqui de nou la situació. 19 poblacions continuen evacuades, amb més d'un miler de persones fora de casa. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
2: El objetivo fundamentalmente para hoy es, bueno, seguir realizando esos trabajos de anclaje con la ventaja de la humedad de ayer, y en segundo lugar ya vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
4: El president Jorge Azcón ha signat el dol oficial per la mort d'un soldat de la Unitat Militar d'Emergències en un accident de trànsit mentre participava en l'operatiu d'extinció d'aquest foc. I al sud, l'incendi de Niebla a Huelva ha quedat estabilitzat després d'afectar unes 38.000 hectàrees. I en l'àmbit internacional, Israel i la Junta de Pau han acordat crear un grup de treball conjunt per avançar en el desarmament i desmilitarització de Hamas a Gaza abans que comenci la reconstrucció del país. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda. L'acord s'ha iniciat després de la reunió entre Benjamin Netanyahu, l'assessor de Donald Trump, Jared Kushner, i el representant de la Junta de Pau. A banda del desarmament de la milícia, s'ha acordat crear un segon grup centrat en l'aigua potable, el sanejament i la salut pública. Amb tot, Israel mantindrà de moment els atacs de precisió a Gaza, segons mitjans israelians, que de moment no confirmen si Jerusalem accepta la proposta.
4: I Donald Trump ha amenaçat Oman amb nous bombardejos en cas que interfereixin les converses entre Washington i Teheran sobre l'estret d'Hormuz.
5: L'amenaça del president dels Estats Units arriba després que l'Iran anunciés un acord amb Oman per establir rutes marítimes segures per aquest pas estratègic, per on, entre d'altres, circula gran part del petroli mundial. A tot això, Trump assegura que els Estats Units en controlen el trànsit mentre l'Iran manté l'estret tancat i les negociacions entre ambdós països, centrades en les sancions i el programa nuclear, continuen encallades.
4: Gràcies, Rosa. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de la circulació. En Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
6: Hola, bona tarda. En general, continua la calma en aquesta xarxa viària, però hi ha algunes incidències que ens compliquen una mica la circulació. És el cas d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a l'altura de l'Aldea. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, per tant, accident a l'AP7, com us dèiem, a l'Aldea, retencions d'un parell de quilòmetres en sentit nord. També un accident a la C45 a Maials. En aquest cas, es dona pas alternatiu als vehicles. Hi ha algunes vies amb una mica més de trànsit, per exemple, accedint a Torroella de Montgrí, des de la C31, aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. També aturades puntuals ja de quilòmetre a quilòmetre i mig a la Nacional 145, a les Valls de Valira, anant cap a Andorra. O passa el mateix a la Nacional 2, a l'altura de la Jonquera i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, benvinguts, benvingudes, com tots els dies, a aquesta edició d'estiu del Pla B, un temps de ràdio durant dues hores, en el que fem és recordar alguns dels bons moments que hem tingut ocasió de comprovar, ara que ja comencem a veure de lluny una mica l'arribada del setembre. No vull ser un mal rotllo per ningú de vostès, però és veritat que el calendari ja marca que és 17 d'agost, per tant, la cosa comença a fer baixada. En qualsevol cas, tots aquests dies que tenim per endavant, tindrem temps de, insisteixo, recordar bons moments que hem compartit aquí plegats a la sintonia de Ràdio 4. I mirin, avui per començar recordarem una gran entrevista, perquè ens va visitar un home que feia temps que no es posava al davant del micròfon. Aquell mes d'octubre ens va acompanyar Ernest Benach, el que va ser president del Parlament de Catalunya. Recordarem també després un fenomen totalment contrari, totalment diferent. El fenomen fan va ser el tema escollit per en Jordi Merca quan vam tenir ocasió de conèixer el que havia generat la Déu d'Oques Grasses. En parlarem d'això al nostre programa i després ja de les 8 del vespre, d'entrada recordarem una història absolutament brutal, la que ens va portar la bona amiga Neus Sala amb la Nada i Rap, Jo Soy Nada, la història d'un segrest i dos rescats. Va ser un testimoni absolutament espectacular que si no van tenir ocasió de recordar en aquell moment, de veritat els hi recomano moltíssim. I avui per acabar el nostre programa, el darrer tram, quan ens apropem a les 9, el protagonista serà el nostre psicòleg forense Bruno Pérez. Esborrar el rastre digital i el testament digital. Són temes tots que formen part de la nostra edició especial d'estiu d'aquest Pla B des d'ara i fins a les 9 en punt de la nit.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: President Ernest Benach, com està? Bona nit.
2: Bona nit.
0: En quin moment està vostè ara mateix?
2: Home, jo ara fa uns mesos que em vaig jubilar, aviat em faré 66 ja d'anys, i per tant en un altre estadi vital absolutament diferent, en el sentit que però no tinc, gestiono el meu temps, tinc una altra dimensió de les coses, segurament. Faig coses que em venen molt de gust, estudiar, per exemple, i aprendre encara, malgrat l'edat, i per tant molt més tranquil en tots els sentits.
0: No? Si em permet que li digui, i amb tot el respecte ho dic, no sembla vostè en absolut un jubilat.
2: Eh? Ai, gràcies.
0: No té aquella imatge que un pensa quan un es jubila.
2: Bueno,
0: no?
2: Tinc 60, faré 66, el més que bé, o sigui que...
0: Però vostè ja sap que el debat últimament és si s'allarga o no, l'edat de
2: sí,
0: jubilació.
2: Sí, però bueno, jo com que vaig néixer... Sí, però jo vaig néixer el 59 i per tant...
0: Ernest Benach, que hem estat fent un cop d'ull als seus darrers articles i el que he vist és que a vostè el que li munem molt en aquest moment el tema del Barça. I ja sé que avui és dilluns i que ahir va passar el que va passar.
2: Sí.
0: I no em resisteixo de començar l'entrevista justament per aquí, no?
2: Tu te'n recordes del gol aquell que va fer el Rivaldo contra el València, que va fer una xilena, no sé com es diu en català, una xilena?
0: Sí, tant.
2: Doncs aquell va ser el primer article que vaig escriure al Mundo Deportivo.
0: Ah, sí?
2: I des de llavors fins ara, cada setmana, he escrit a...
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, fa, o sigui, deu fer uns 25, 26 o...
0: És un regal, no,
2: sí,
0: això?
2: Sí, i tant, absolutament.
0: Ja m'imagino. I què, molt amoïnat amb aquest Barça o no?
2: Bé, no és hora encara d'amoïnar-se, és a dir... Havien que perdre dos partits seguits i de manera que s'han perdut, doncs... Però, bueno, hi ha moltes circumstàncies també, no? Jo estic més amoïnat per altres coses que no per perdre.
0: Ja m'imagino. Per quines coses, per exemple?
2: Home, per tot plegat, pel funcionament, per l'economia, pel Camp Nou. Jo soc soci. I tinc ganes de poder tornar a casa, ja. No, al camp.
0: Sí, la veritat és que no s'acaba de veure massa bé quan, no?
2: No, i sobretot també com serà i quines... És a dir, bueno, una mica aquesta... sensació de que no se sap ben bé tot plegat com anirà, com ha anat i com què passarà. A mi m'angoixa més que no pas el fet que ara es perdin dos partits, que en principi aquest és un equip solvent, fiable, jove, que per tant té defectes de joventut, però bé, els defectes de joventut només es curen a l'experiència, que té un bon entrenador i que té canalla que poden ser estrelles mundials, no? Per tant, escolta, això està ben enfocat. Veurem si són capaços de proper partit s'hauria de guanyar, no?
0: L'any 2009, ara m'estic anant de tema, sí, sí, l'any 2009 vostè va escriure un article al Punt Avui que em va cridar molt l'atenció quan l'he llegit avui, perquè d'alguna manera he tingut la sensació que hem fet un gran recorregut per arribar allà mateix, no? És a dir, en aquell moment vostè parlava de la necessitat de millorar l'acord de finançament.

0: I fa patir determinades actituds, fa patir, no sé, hi ha aquesta, aquesta xenofòbia que s'ha instal·lat una mica, o aquest racisme, que a vegades no se li vol dir racisme, però en fi, sí, sí, acaba sent, no? I aquesta confrontació permanent, aquest estil de i tu més, i la baralla permanent i constant, jo crec que això ha canviat per a pitjor, no? Més enllà de que no són resolts els temes fonamentals, no? És a dir, el tema del finançament, que és un tema crònic i que, en fi, les malalties cròniques sempre acaben malament, no? O, per exemple, un tema que també segur que trobaries algun article d'aquella època, per exemple, la salut del català, no? L'idioma, s'han fet coses, evidentment, i no, però clar, el català no deixa de ser una llengua que no té un estat que el protegeixi. O sigui, té un estat en contra moltes vegades, no? I per tant, bé, això és el que, sí, sí, efectivament, alguns dels articles escrits a la primera dècada del segle XXI podrien ser perfectament vigents a la tercera dècada del segle XXI, no?
1: Ha pagat la pena tot aquest gir des del seu punt de vista?
0: Evidentment que les coses són com són i no, per tant, hi ha el que hi ha, no? Però és que no hi havia altra solució que fer. Jo crec que el problema, el que a mi es torça bastant, és a dir, amb l'Estatut nou, el 2005, que ara ha fet 20 anys justament, es comencen a reformular coses. Fixa't, hi ha una cosa molt important, no? El 2005, el 30 de setembre del 2005, que s'aprova l'Estatut, s'aprova per 120 vots a favor i 15 vots en contra. I t'haig de dir que els 15 vots en contra, si alguns haguessin tingut llibertat de vot, no sé si haguessin votat en contra.
1: Ja.
0: Una sensació, eh? Vull dir, jo no tinc cap prova ni molt menys, però és una sensació. Però en qualsevol cas, el que és evident és que es va aconseguir un consens que no s'ha repetit mai més. Mai més. I, o sigui, que es va repetir en aquella època, eh? Vull dir que després això no ha anat de... I la tradició de la política catalana era una tradició de política de buscar consensos, d'intentar trobar acords. En aquella època es van trobar bastants acords. L'Estatut era un exemple, després la llei d'educació. Es van fer moltes coses, jo penso, en aquest sentit, que bueno, han quedat en l'oblit, però que van ser importants i que han deixat una base, no? Clar, després de tot allò, quan Catalunya diu, bueno, ja n'hi ha prou, no podem més, pel tema del finançament, justament, sí, sí, eh? Recordo la visita del president Mas a Mariano Rajoy en aquell moment amb un llistat de qüestions. Jo no estic convençut de que si en aquells moments s'haguessin aconseguit passos endavant, i per tant això requeria una certa sensibilitat per part de l'Estat espanyol, probablement les coses, la història hauria sigut diferent del tot. El que és cert és que no va ser, i per tant a partir d'aquí s'ha anat embolicant tot i ara estem en un moment baix a tots els nivells, no?
1: A tots els nivells, efectivament. No hi ha, de tota manera, hi ha una cosa, president Benach, que queda clara, i és que el suport a la independència ha baixat, però no tant. És a dir, que si mirem el CEO, per exemple, continua tenint, ostres, gairebé un 40% de recolzament, que és clarament un recolzament molt, molt potent, però sí que és cert...
0: És les coses perquè la pertinença a Espanya no arriba amb aquest percentatge.
1: És veritat. Però certament el que sí és evident és que hi ha una distància respecte als partits polítics que van defensar aquells grans, grans moviments.
0: Respecte als partits polítics, i el que és més greu, respecte a la política.
1: Clar.
0: Quan la política és l'eina per justament canviar les coses i fer-les diferents i que les coses, i que en definitiva la societat avanci. I això a mi m'amoïna molt, la distància amb els partits, òbviament, i m'amoïna molt la distància amb la política, perquè sí, es perd el sentit fins i tot institucional moltes vegades, no?
1: I s'arriba a altres llocs, no?
0: Sí.
1: Que són els llocs els que segurament tenim ara al damunt la taula, no? Quan parlem de l'ultradreta, quan parlem de determinats missatges fàcils, d'aquella cosa que sempre hem dit de solucions fàcils de problemes gairebé impossibles, bé, segurament estem una mica aquí, no?
0: Una mica, sí. I això no és un fenomen català, eh? És un fenomen que està passant. Vaja, a Estats Units està governant l'extrema dreta, l'ultradreta, digui com vulguis. El president dels Estats Units en aquests moments és un personatge absolutament que està situat políticament al que seria la dreta més extrema i amb uns valors que, en fi, fan molta por. I això passa a Estats Units, passa a Rússia, i Europa, Itàlia governa l'extrema dreta, França avui hi ha hagut l'enèsima dimissió d'un primer ministre, per tant, l'horitzó que s'alvira no és que sigui molt esperançador.

0: en fi, no sé què passaria si avui hi haguessin eleccions a Espanya.
1: I què passa? Que no ho hem sabut veure, no ho hem volgut veure o no hem sabut evitar-ho?
0: Jo crec que passa tot. Que no hem sabut veure-ho, que no hem sabut interpretar-ho, que d'alguna manera la irrupció de... Bueno, el món ha canviat, no? I la irrupció de les xarxes socials ha fet que allò que potser en un inici jo no era un ferm defensor hagués pogut ser un element de fer la política d'una altra manera, de deixar d'alguna manera que la gent participés molt més, s'ha convertit en un element que distorsiona absolutament la política, amb fake news, en tot moment hem de saber tothom què està fent i fer-se la foto, i dius, escolta, de vegades la política requereix espais de, no et diré d'intimitat, però sí d'una certa tranquil·litat i de poder reflexionar i de poder, és a dir, l'slow food o el fast food, no? És una mica, el fast food no existeix en política. Quan la política es fa fot acaba malament. I és evident que l'slow food de vegades, en aquest cas en l'àmbit polític, ha sigut massa lent, massa farragós, i tot plegat ha acabat amb una situació bastant...
1: Em sembla que l'exemple és boníssim, no? El fast food o l'slow food, no? Perquè segurament vostè diu no va bé aplicar el fast food a la política, però moltes vegades, si un se n'adona,
0: és
1: exactament el que estem fent, no?
0: És això. I llavors aquí doncs, patim molt, no? I són moltes coses. És a dir, t'estava parlant de les xarxes socials, però és evident que tots els moments migratoris no els hem sabut resoldre bé, no? I llavors apareixen aquestes actituds de discriminació i de d'alguna manera que fomenten la desigualtat entre persones i que al final tots som éssers humans, no? I això és un tema també molt preocupant en aquest sentit que deia dels valors, no? Hem perdut... ostres, Barcelona fa no gaires anys era un mar de gent que estava disposada a acollir i ara, en fi, hi ha un percentatge de la població que està mostrant actituds difícils d'entendre, no?
1: I no només sobre immigració, no? Perquè fixi's que l'altre dia algú al programa parlant d'Estats Units deia que l'excés del wokisme, per entendre'ns, havia generat exactament el contrari. Això també ho podem veure aquí, no? Com d'alguna manera aquests missatges que tenen a veure amb la immigració s'han anat a l'altra banda, exactament això que denunciava vostè, però també amb qüestions com el feminisme, que estem veient com gent molt jove, nanos molt joves que han crescut amb la nostra societat, desenvolupen uns missatges duríssims.
0: És curiós perquè jo crec que la meva generació, per exemple, uns quants homes de la meva generació i alguna generació posterior, hem après a ser feministes, i la gent més jove, doncs...
1: Ha hagut d'aprendre exactament el contrari.
0: I, no, bueno, estan en una dimensió, doncs, diferent. No sé si per rebot, si per... Però que és evident és que és un dels drames. Bueno, ja, en fi, dintre d'aquest context de manca de valors i de discussió de... O sigui, de que aquesta societat, en definitiva, s'està degradant, que has tocat dos temes que són claríssims, no? El tema dels drets de les dones... Podríem parlar també dels drets de les persones LGTBIQ+, i podríem parlar de les persones migrants, etc. No? Però d'alguna manera jo penso que tot plegat al final requereix d'una reflexió molt profunda sobre quina és aquesta societat que tenim i cap on anem, no? Perquè realment els riscos que hi ha són grans i fan patir molt. I no sé si això té una solució immediata o difícilment, suposo, però que d'alguna manera la política és la solució, jo crec que també hauríem de tenir tots clar. I és aquí on crec que s'hauria de fer un esforç d'intentar buscar molts més consensos i d'alguna manera d'intentar que la política no sigui la baralla i el pim-pam permanent, no? Que això sembla que sigui, tant aquí com a fora d'aquí, sembla que sigui impossible.
1: L'altre dia, quan veia el resultat de les eleccions de Milei a Buenos Aires, que realment se li va girar completament el vot a Milei, vaig pensar si no era aquesta una de les maneres, no? Deixar que governin aquells que consideren que tenen la solució a tot.
0: Els desastres que ha fet Milei a Argentina
1: durant aquest
0: període
1: justifiquen.
0: Però bé, en tot cas, el que és més, que el van votar i que va guanyar. I per tant, en fi, d'alguna manera dius, s'han trobat el que van votar. Però, clar, doncs, per sort la democràcia pot rectificar coses. Doncs jo crec que abans de que passin coses greus intentem rectificar-les, no?, prèviament, i quan es voti que es voti en consciència, en coherència. No sé, és un tema... És a dir, la societat ha canviat moltíssim en molts aspectes. L'altre dia teníem una conversa amb un grup de gent jove que m'ha semblat molt interessant, molt,

0: i en context professional, eh? no era pas de política, però en un moment determinat els vaig fer una pregunta i vaig dir, escolteu, per vosaltres què és més important, el dret a la propietat o el dret a l'habitatge? I em van respondre majoritàriament el dret a l'habitatge. Clar, jo vaig pensar, ostres, aquesta pregunta la faig fa 20 anys, quan jo estava en política activa, i segurament que hagués sigut la primera resposta.
1: Clar. És fàcil això, entendre per què, eh?
0: Sí, clar, evidentment, però això vol dir que la societat ha canviat i que els joves han canviat i que tenen unes expectatives de futur pitjors que les que podíem tenir nosaltres en relació als nostres avantpassats, no? Nosaltres, quan dic nosaltres, dic una generació més àmplia, eh? Yeah. Però vull dir que abans que en tinc 60, en faré 66, però jo crec que les persones de 50 podrien fer el mateix discurs que jo en aquest sentit, eh? I per tant, i és cert que els joves d'avui tenen unes expectatives laborals, professionals, d'habitatge, inferiors, i per tant tenen més dificultats. I això provoca canvis i mentalitats, i provoca canvis també la mateixa evolució de la societat, no? En molts aspectes, en moltíssims aspectes, i per tant, culturalment, lingüísticament, socialment, culturalment. És a dir, hi ha tot un seguit de factors que bueno, ens hem d'acostumar amb aquest món que ve.
1: Yeah. Creu que, deixa'm que canviï de tema, creu que amortitzem la gent massa ràpid en aquest país? Ho dic perquè tinc la sensació que renunciem al talent d'una manera bastant frívola, fins i tot a vegades.
0: És possible, és possible. Sí, sí, és possible.
1: Us han trucat molt per preguntar-li la seva opinió de les coses?
0: No, sincerament no. Però bé, vol dir que estic amortitzat, no?
1: No ho sé, però si està amortitzat.
0: Sí, o sigui, però d'altra banda també has d'acceptar.
1: Li pregunto per una cosa, president Benach, perquè aquí nosaltres hem tingut ja algun president de la Generalitat, algun president del Parlament, gent que ha estat molt en política activa, fent coses molt punteres i demostrant, d'altra banda, la seva vàlua, i que aquest cas es repeteix. És a dir, que és com que ens oblidem, no?
0: Bé, doncs és el que hi ha, vull dir, és que tampoc... Jo crec que has de tenir molt clar sempre que la política a la teva vida és efímera, és a dir, que hi ha un moment que s'acaba, ja està, i s'ha acabat. I per tant, quan s'ha acabat, s'ha acabat. No... Ara, evidentment, a partir d'aquí, bé, es pot fer de més i de menys, no? És a dir, jo no he renunciat mai ni a la meva militància política, ni a, en fi, ni a dir el que penso quan toca i quan m'ho demanen. Vull dir que també és evident que en el moment en què tu no has de tenir cap protagonisme si estàs fora, ja està. No, en aquest sentit no s'interpreten les paraules com una queixa, senzillament és així, punt, ja està. Què hi farem? No...
1: Estava pensant en que si el truquessin per preguntar-li
0: demanar... No, evidentment que sí que m'han trucat a vegades per preguntar coses, òbviament, i responc i col·laboro i ajudo amb el que em demanen, no cal dir-ho, tant des del punt de vista de partit, que per entendre's, com des del punt de vista institucional, que també és molt important. És a dir, que més enllà dels partits hi ha les institucions. Jo he estat president d'una institució...
1: De la segona més important del país.
0: Per tant, d'alguna manera, en fi, sempre que he convingut, i he passat més d'una vegada, evidentment que hi hem sigut, només faltaria, i hi serem. Vull dir que això quedi clar, no?
1: Vostè va ser president del Parlament en un moment molt interessant a la història de Catalunya. Parlava vostè ara fa una estona de que era una època de consensos. Home, el primer consens el vam tenir d'entrada amb el propi tripartit, no? Un fet que ara molts asseguren que seria impossible que repetís en aquests moments.
0: Bé, aquell moment era un altre moment polític i a més hi havia 5 partits al Parlament, recorda? Els tres que van formar govern i després Convergència i Unió i el PP. Per tant, la situació era diferent, tot i que no era el bipartidisme que hi havia a l'estat espanyol, però sí que era una situació de multipartidisme ja més habitual en l'escena política catalana. I el consens, jo quan parlava de consensos que havien agafat fins i tot Convergència i Unió, per exemple, l'Estatut, n'és un, però la llei d'educació, que encara està vigent, és una altra. Vull dir que també va ser un exercici molt complex i jo crec que va ser una molt bona llei. I hi ha altres exemples, eh? Però, bé, les coses funcionaven d'una altra manera i és evident també que hi havia no només una altra situació política, sinó que hi havia una altra situació econòmica, tot i que el 2008 comença la crisi, però els anys previs no. I d'alguna manera tot plegat era, bueno, situació de... Recordo la llei de barris, per exemple, que va representar, doncs, avenços molt importants en molts indrets que ho necessitaven realment, no? És una altra època, és un altre moment, i es va fer el que s'havia de fer, no, no, és evident. Però jo, quan parlo de consens, vaig més enllà dels tres partits que en aquell moment, doncs, hi havia... Perquè fins i tot els mateixos tres partits traslladats a ara són diferents, molt diferents.
1: Tots tres són molt diferents?
0: Tots tres, sí. Tots tres, evidentment, ha evolucionat i han canviat coses, no, no cal dir-ho. Uns més que d'altres, segurament, eh? Però, evidentment, el PSC doncs, no és el mateix PSC que hi havia en aquell moment. Els Comuns i Iniciativa tenen coses a veure. Esquerra Republicana probablement sí el que més s'acaba semblant, però són diferents, sí, sí.
1: El PSC de Salvador Illa té poc a veure amb aquell PSC de Pasqual Maragall, no? Amb el que van formar vostès el primer tripartit. No?
0: És diferent, òbviament.
1: Què li està semblant al que és el govern de... del president Illa?
0: No, no, no tinc el costum de parlar de... diguem-ne de les institucions per una qüestió de respecte institucional també, no? Jo crec que tenen molta feina a fer encara, molts deures a fer, molts, moltíssims, i segurament que té un escenari en què difícil, o sigui, té per un cantó el PSOE. Recordem que les relacions PSOE-PSC sempre, segurament que ara són millors que en altres èpoques, però la relació de Pasqual Maragall amb el PSOE no va ser fàcil. Per una banda hi ha aquest escenari, però per una altra banda no deixa de ser el president Illa, no deixa de ser una persona que té un referent, que és un referent per molta gent del PSOE, no? I per aquest sentit. I per altre sentit, l'escenari del Parlament de Catalunya és un escenari absolutament atomitzat, amb 8 grups parlamentaris, bueno, en fi, no sé si 8 o 9 ja em perdo, i a més amb una varietat ideològica que va d'un extrem a l'altre, però extrems extrems, no? I que per tant es fa difícil trobar aquests escenaris de consens. Per tant, té molta, molta feina a fer, i sobretot penso jo, i aquí sí que doncs, crec que s'ha de caminar amb, en fi, amb decisió, queden molts temes per resoldre, sí? Per a molt dels problemes d'habitatge, dels problemes del català, dels problemes derivats de tota aquesta incomprensió en relació als drets de les persones, siguin per migrar, etcètera, etcètera, com hem comentat abans, però sobretot també hi ha un tema que és el finançament, que des d'ara jo crec que Catalunya no es pot permetre massa temps més sense resoldre aquesta qüestió, perquè serà, en fi, serà greu per les conseqüències que tindrà des de tots els punts de vista, també social.
1: President Benach, que estem en els darrers minuts, m'agradaria saber, des del punt de vista d'una persona independentista, veig que el seu rellotge m'he fixat que porta l'estelada com a fons de pantalla, efectivament, en el seu rellotge, com una persona que sent l'independentisme i que vol una Catalunya independent, la situació actual permet pensar en això?
0: Home, clar que sí, és evident. És a dir, Quan jo vaig començar en política l'any 87, vaig entrar a l'Ajuntament de Reus com a regidor. Llavors érem dos regidors a l'Ajuntament i els següents vam ser un regidor a l'Ajuntament de Reus, em refereixo, no? Independentista, pròpiament, n'hi havia un o dos. A l'Ajuntament de Reus, malgrat que hi ha una alcaldia socialista en aquests moments, de regidors independentistes, n'hi ha 11 o 12, no ho sé. Això és, evidentment, una aprovació clara. En aquell moment, també, a cap de poc temps, abans jo vaig entrar diputat al 92, al 91, Esquerra tenia 3 diputats al Parlament de Catalunya. O sigui, 3 diputats independentistes hi havia. Ara, quants n'hi ha de diputats? No, ara no hi ha majoria, però n'hi ha hagut, i estan a prop. És a dir, 3 grups parlamentaris que es defineixen clarament en aquest sentit. És evident que ha canviat tot i que ha evolucionat, i que l'independentisme té força. El que passa és que hi ha un problema també d'entesa entre el propi independentisme que algun dia s'hauria de resoldre, perquè mentrestant qui se'n surt més beneficiat d'aquesta no entesa entre independentistes, tant a nivell cívic com a nivell polític, els dos àmbits, és els que no volen la independència, per tant. Però evidentment que hi ha una base, hi ha una força, i que això és possible, absolutament convençudíssim.
1: Sí, no sembla massa fàcil el que es posin d'acord avui per avui, eh?
0: No, ara mateix no, però mai se sap, i a més les coses canvien d'un dia per l'altre, i per tant jo crec que el que s'ha de fer és que els esforços vagin en aquesta direcció, i no estic parlant d'unitat, allò que hem de fer una única llista, no, tot això són qüestions que venen després. El primer és que siguin capaços de seure en una taula i de polir tot el que s'hagi de polir. I quan parlo d'això, parlo tant de l'Òmnium com d'ANC, com d'Esquerra, com de PS, com de Junts, com de la CUP, no? Vull dir que d'alguna manera, i he dit aquests, només aquests, que quedi clar.

0: que m'ha vist la cara, que li no va preguntar.
1: Sí, no, ja està, no cal ni preguntar-ho, perquè queda clar que són aquests. Que no vol dir que hi hagi més d'allò, més agents, més protagonistes, òbviament, però també hi ha un marge, per mi la... És a dir, hi ha un límit, i el racisme no és compatible amb el catalanisme, ja està, i punt.
0: Aquesta frase m'agrada molt. Mire, me la quedo de titular de l'entrevista, si no li sap greu. President Benach, ara m'ha fet enveja, això, clar, la gent no ho sap, això de que vostè està fent oli en aquests moments.
1: Ja sé,
0: ha de ser maco, això, no?
1: Bé, tenim amb un mas i llavors, per tant, tenim hort i fem una mica...
0: Se li dona bé, o què? Se li dona bé?
1: No, bàsicament a la meva dona se li dona bé, jo ajudo, però qui té el cap, tot això és la meva dona.
0: Sí, molt bé. La trucaré un dia que em doni quatre consells.
1: Jo i tant.
0: President Benach, ha estat de veritat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres.
1: Igualment, recuperar... Jo hem parlat moltes vegades.
0: Feia temps ja que no ens veiem ara. Ho haurem d'actualitzar una mica més. Gràcies, President Benach. Gràcies.
1: Un altre.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Escolta'm, que després no ens dona temps de fer les coses.
3: Foli.
0: La cosa és que la secció d'avui a qui no agradarà.
3: Jo crec que no els hi agradarà a les oques grasses, perquè avui anem a desvelar el secreto de lo que ha passat amb les oques grasses.
0: Ah, molt bé.
3: Vale? Oques grasses és aquest grup que pim-pam, pim-pam... Ojo, cuidado, eh? Con... Sí, fins a la setmana passada,
0: sí.
3: Quantes cançons d'oques grasses te sabies tu?
0: Jo, la de Vui Pataru.
3: Vui Pataru.
0: És tot el que sé.
3: In the night. Sort que tinc de tu. Però, o sigui, ningú es pensaria que arribaríem fins aquí.
0: Ja.
3: Llavors, avui venim a desvetllar... Jo veig molt... Saps allò de Crims?
0: Sí.
3: Jo veig molt Crims. I la secció d'avui...
0: Sí.
3: És una secció...
0: De Crims.
3: Que pot fer mal, eh?
0: Tu creus?
3: La secció d'avui pot ferir sensibilitats, com diu el de Crims, eh? Perquè la realitat i l'humor no entenen de sensibilitats.
0: Caram, noi.
3: Se'ns ha anat la olla amb els oques grasses. Molt. Amb ells també, eh?
0: Sí.
3: Perquè ells
0: crec que són els que més flipen
3: clar,
0: de tots.
3: Ells ha sido un a que no hay huevos. Saps allò que a vegades dius a que no hay... a que no, que no, que no?
0: Home, jo
3: m'imagino. I dius, hòstia, que se'ns
0: estan...
3: Ara ho hem de fer bé.
0: Però
3: clar,
0: no.
3: Ells estan a casa pensant... Ara ho hem de fer bé.
0: No, clar.
3: No ens podem emborratxar ara.
0: Tenen molts mesos, eh?
3: Sí,
0: encara,
3: també és veritat.
0: Tenen molts
3: ja en parlarem d'això, també.
0: Però, o sigui, tu imagina't el flipe de dir fem un comiat a l'Estadi Olímpic i estic segur que algú diria
3: home,
0: vols dir un Estadi Olímpic?
3: Home, fem el Sant Jordi, va.
0: Fem el Sant Jordi.
3: No, anem a l'Olímpic. 10 d'octubre, eh? No sé si farà rasca
0: el 10 d'octubre. Que s'ha esgotat en 20 minuts.
3: Flipau, eh?
0: O sigui... Impressionant.
3: Anem a repassar els fets.
0: Va.
3: Si algú s'acaba d'aixecar i no està...
0: Després d'haver estat en coma unes setmanes...
3: Una setmana en coma. Fa uns quants dies ja hi havia una mica de rumorologia de que se podien separar tal qual, no? Llavors, hi havia un festival del Cabró Rock el dia 31 d'octubre que molta gent deia, escolta, que potser és l'últim concert.
0: Ja.
3: Doncs en aquell concert, ells van dir això.
0: A veure...
4: Ja. Està clar que hi haurà un dia que serà l'últim concert. Això passa. Però la notícia guapa és que no és avui. Avui no és avui.
3: Vale.
0: Molt bé.
3: Vale. El tio va deixar
0: anar. Però ja ho va deixar anar.
3: Clar, el tio ja va deixar anar. Diu, bueno...
0: Aquesta secció està molt currada i amb talls de veu i tot,
3: no,
0: eh?
3: No, que vas a flipar, eh?
0: Estic flipant molt.
3: Vas a flipar,
0: molt.
3: Eh? Sí, sí. És de lo mejor
0: quina
3: que he
0: hecho. Quina evolució portes tot cap
3: home,
0: amunt, eh?
3: Home, ja et dic jo que m'atreuré la carrera.
0: Vas cap amunt, vas cap amunt.
3: Sí, sí. Home, és que cap avall era difícil, eh? Anar cap avall era difícil.
0: Va.
3: Vale, dies més tard diuen, escolta, que sí, va, que sí que ens retirem, vale?
0: Sí.
3: Llavors, van dir, farem un concert el dia 10 d'octubre del 2026. Que ja l'han fet amb temps.
0: Sí.
3: No és allò de, va, que farem la setmana que ve. No, fem el 10 d'octubre del... D'aquí un any.
0: Sí, sí. Amb la de coses que poden passar en un any.
3: Home, en un any aquesta gent pot haver tornat, marxat... Podem haver passat moltes coses, no? Llavors la gent es va flipar. Vinga, comprar entrades. Llavors les entrades s'havien de comprar per internet, perquè ara ja tot es compra per internet, no?
0: Clar.
3: I tothom, vinga, el 10 d'octubre. Que jo no sé què faré el 10 d'octubre. Ja. Què faràs l'octubre del 26?
0: No ho sé.
3: És que no saps ni si estaràs aquí.
0: No.
3: Potser l'any que ve no tens programa aquí.
0: Potser
3: ja estàs
0: sí.
3: A jo
0: potser
3: que sé.
0: Estic fent una secció, un programa teu.
3: Potser tinc jo un programa aquí i tu
0: I
3: fas
0: jo
3: una
0: no.
3: secció del meu programa.
0: Exacte, però de què faria jo la secció?
3: Però com vulguis, si tu en saps de moltes
0: però
3: coses.
0: Jo sóc seriós. No?
3: Bueno, però també hi ha seccions serioses. Fa un rato aquest senyor era seriós.
0: Per això ho dic.
3: Per això, tu podries fer una secció seriosa...
0: La secció seriosa
3: del teu programa. Dintre d'una comèdia. Uah, seria l'hòstia, això, eh?
0: Sí,
3: vale,
0: sí.
3: Llavors tothom va dir... Oye, venga, entras... Llavors...

0: jo vaig dir, jo no vull anar al concert.
1: Ja.
0: A mi t'agrada les oques grasses, sí, però com per anar a un concert. Però com tothom estava... Uah, a veure, uah, les entrades, fuah, les entrades... Dic, home, les entrades es posen a la venda a les 3. Dic, doncs, mira, doncs...
1: No estic... Ah, et vas animar? Ah,
0: clar,
1: val.
0: Però per xafardejar. Vale, jo vaig dir, bueno, a veure què passa. Llavors, a les 3 i 6 minuts, m'hi foto.
1: Sí.
0: A comprar. Que no volia comprar, eh? Era per veure què tal.
1: Vale.
0: A les 3 i 6 minuts...
1: Sí.
0: Hi havia una cua davant meu de 103.000 persones.
1: Què dius?
0: 103.000 persones estaven esperant a la cua virtual.
1: Que fort, eh?
0: Per comprar entrades.
1: Que fort.
0: Sí, això de les cues, ojo, perquè ara ja són virtuals, però clar, això de les cues, no t'ha passat alguna vegada que t'has posat a una cua, veus una cua i t'hi poses, diu, que algú hi haurà al final.
1: Sí, demà no? Parlem de les cues amb l'Ignacio Ricau.
0: Mira, a mi m'ha passat a vegades, doncs demà... Vull que li digués a l'Ignacio de les cues, sisplau, un sindicat de cues.
1: Escolta'm, jo el dia que vaig anar a veure't al teatre va haver-hi una senyora que es va colar.
0: Sindicat de cues?
1: Sí, sí.
0: El que se cola atrás del to de la cua.
1: Atrás del to, això seria.
0: Home,
1: això molaria.
0: Sindicat de cues, perquè vas a fer cua a algun lloc i cada lloc té una cua diferent.
1: És veritat.
0: Una cua fa zig-zag, l'altra no, perquè hi ha dues portes, ja va cap a la dreta, és el no sé què. Home, no t'ha passat alguna vegada que estàs a algun lloc i dius, quina és la meva cua?
1: Home, perdona.
0: A mi una vegada em va passar que vaig dir, quina és la meva cua?
1: Una de les... Sí, això et passa sovint.
0: Això em passa a vegades. Quina és la meva, tu?
1: Ja en tenia.
0: Ja en tenia, jo. L'emportava de casa.
1: La cosa és... O sigui, quan estàs a punt de pujar un avió,
0: sí,
1: que hi ha els priority...
0: Priority. Zona 1.
1: Zona 1, la 2 i la 3.
0: I zona 3.
1: I sempre hi ha gent que està equivocada.
0: Sí. Sempre hi ha gent que diu,
1: meus...
0: no, que tu eres de la 3 i sí, estàs en el 2. Hòstia, no. I què fas? No el deixes passar, aquell senyor pobret?
1: No el deixes passar.
0: No el deixen passar, eh?
1: No el deixen passar.
0: Home, allà sí que estan ben fetes les cues, eh?
1: Sí.
0: Allà sí que estan ben fetes. Clar, a veure, jo veig que hi ha 103.000 persones davant meu.
1: Sí.
0: I penso, si a l'Olímpic hi caben 55.000 persones i cada persona...
1: Ja són dos olímpics.
0: Però si cada persona pot comprar 20 entrades, què cony faig jo aquesta cua?
1: És veritat.
0: Si no entraré...
1: Ai, ja et vas baixar, ja et vas sortir.
0: Tu creus que vaig sortir?
1: No.
0: No? Perquè ja estava allà i
1: clar,
0: era
1: clar.
0: Gratis fer cues gratis.
1: Clar. I això com va? És a dir, tu vas veient, es va actualitzant el marcador?
0: Es va actualitzant i 103.000, 100.000. I posava, te queda más de una hora. Diu, home, 103.000 per comprar són más de una hora. Llavors va baixant la gent. Llavors hi ha un punt que baixava molt ràpid perquè quan ja entraves deia, ei, agotau.
1: Val.
0: Esgotat.
1: Val.
0: Llavors em vaig decepcionar. Ah. Perquè va dir... Vaig pensar, merda,
1: clar.
0: No he aconseguit entrades.
1: Ja. Yeah.
0: Que jo no volia anar
1: però
0: al concert.
1: Però ja era imprescindible.
0: Però clar, ja era. Però, si és, però és, com m'he pogut quedar sense entrades?
1: Clar.
0: Les entrades van durar 21 minuts.
1: Sí, senyor.
0: 21 minuts, eh?
1: És fort, eh?
0: 55.000 entrades, 21 minuts. Què passa? Que aquesta gent va dir, home...
1: Home, ja que hem venut tantes entrades...
0: Ja que...
1: I si provem demà?
0: I si demà diem que l'últim no serà l'últim? Que fem un altre últim concert, perquè, clar, aquell era l'últim.
1: No, però el millor del tema és que ja no era l'últim, perquè el van programar abans, no? Va ser una cosa així, no?
0: No
1: o després, no,
0: no
1: sé.
0: Sé. Clar, ara ja hi ha dos... O sigui, era l'últim, però ara hi ha un altre últim, que clar. No és l'últim, perquè clar. És el dia d'abans.
1: Clar.
0: Però és l'últim de l'últim. O sigui, és el primer de l'últim.
1: És el cicle dels últims.
0: Dels últims?
1: Un dels últims.
0: Un dels últims, exacte. Hi ha gent que és l'últim, i un dintre de l'últim,
1: sí.
0: Pues, no és l'últim, però serà dels últims.
1: Exacte.
0: Vale? I dius, pues, sí, no vull anar, però ara me has picat.
1: Pon narices.
0: Ara me has picat.
1: I el segon 12 dia...
0: 12 del migdia. I vaig pensar, per què? Ah, no, és que aquí hi ha una altra cosa. Perquè parlo amb gent... I em diuen, no, és que jo a casa estava amb el mòbil meu, l'ordinador, i el mòbil de la iaia...
1: Que fort, eh?
0: ...intentant comprar. Clar, la gent lista va dir, opa, pa, cuidao.
1: Ah, clar, és que molta d'aquesta gent...
0: Claro,
1: eren estaven... diversos a la vegada.
0: Clar, d'aquests 103.000...
1: Clar.
0: ...no eren físicament 103.000, perquè hi havia gent amb dos o tres dispositius.
1: Clar.
0: Llavors, diuen, dia següent, 12 al migdia, jo vaig pensar, palisto... Jo.
1: A menos 10.
0: A menos 5. Vaig pensar, home, això a menos 5 ja pots entrar.
1: Clar, per això no se li va ocórrer a ningú jo, més.
0: Pues es veu que sí.
1: Vaja.
0: Perquè quantes persones a menos 5...
1: Ja hi havia
0: tu
1: cua.
0: Tu què creus, que hi havia més cua? O sigui, hi havia més de 103.000 o menys.
1: Home, tal qual m'ho plantes, et diria que més.
2: 140.000!
1: En sèrio?
2: 146.000 persones i ja hi havia a menys 5.
1: Que fort.
2: Com pot ser això?
1: Oi, estic molt content que hagis fet aquesta secció avui.
2: Com pot
1: perquè
2: ser?
1: Estic flipant amb
2: com
1: això.
2: Com pot ser que hi havia gent que pensés el mateix que jo?
1: Que fort.
2: Tampoc vaig aconseguir
1: però això entrades. Menys 5, eh?
2: Això menys 5.
1: Ja veus.
2: Tampoc vaig aconseguir entrades.
1: D'acord.
2: Llavors, els oques,
1: sí.
2: La gent dels oques van sí. Dir, nens, all in.
1: Sí, exacte.
2: A por todas. Nos empadronamos en el Olímpic, si hace falta.
1: Exacte.
2: 4 concerts.
1: Que fort,
2: eh? O sigui, dintre de l'últim, hi haurà el primer últim, el segon últim, el tercer últim i el quart últim. Últim.
1: Sí, sí.
2: Aquí vaig dir, ja, a full.
1: I també, eh?
2: Per què? Perquè el de les 12 del migdia em va passar una cosa molt curiosa, que és que em va pillar a l'AVE. Clar, jo estava viatjant de Barcelona a Madrid...
1: Ui, això és perillós.
2: I vaig intentar comprar entrades. Clar, jo m'aposo a comprar entrades...
1: Segons per on vagis...
2: 140.000. Alzo la mirada i vaig pensar, algú més d'aquest vagó estarà comprant entrades? 4 persones...
1: En sèrio?
2: Estàvem allà intentant... A l'AVE!
1: 4 persones estàvem intentant comprar entrades?
2: Jo vaig mirar, jo vaig veure 4... Mínim 4 persones. Ja va, hubo miradites, eh? Vam fer com... que me la robaràs. Jo dic, i si jo ara aconsegueixo entrades a aquesta penya, m'apunyala a Saragossa, eh?
1: Ja, clar.
2: El meu cos podia sortir a Saragossa de crims, eh?
1: Que fort, eh?
2: Dic, aquesta penya m'apunyala. Se m'apropa una noia, caso real. I em diu, estàs comprant entrades? T'ho prometo. Digo, m'assassina. M'apunyala, aquesta m'apunyala. I dic, sí. Diu, si les aconsegueixes... Si aconsegueixes entrar...
1: Ah, compra'm les meves.
2: Diu, te faig un bizum.
1: Ah, clar.
2: La noia va pensar... No, home, però, si pots comprar 20...
1: És llesta?
2: La noia va dir, es poden comprar 20. I aquest tio no té cara de tenir tants amics.
1: Ja.
2: Va dir, aquest tio no té 20 amics.
1: Ja.
2: Si compra 20 és per
1: revendre-les. Tu creus que va haver-hi algú que va comprar pels seus 20 amics?
2: Jo crec que d'aquí un rato sí. Hi haurà reventa. Home,
1: ja.
2: No tenim tants amics. 20 ja. Entrades... On clar. Vas, tanta gent?
1: No, no és veritat.
2: Home, no hi cabràs a l'autobús aquell 55 que puja.
1: Bueno, i aleshores,
2: vale.
1: Què
2: llavors
1: va passar?
2: Llavors vaig dir, 12 del migdia de dilluns,
1: sí.
2: Full equip.
1: Molt bé. Con todo.
2: Con voy a tope. Al meu mòbil.
1: Sí.
2: Al mòbil de la meva dona.
1: Tot això és veritat, eh?
2: Veritat, veritat. Al mòbil de la feina de la meva dona. Al meu portàtil. Portàtil de la feina de la meva dona. Ordinador de sobretaula. Un Nokia 3310 que tenia por ahí, que vaig dir, l'engego per si de cas... El microones, la freïdora d'aire, tu.
1: Quan has arribat al Nokia ja m'ha colat. De moment jo portava 8, estava comptant, eren 8.
2: El Rumba, saps la Rumba? Vaig dir, tu, a comprar entrades.
1: Mentre netejava, no?
2: Dale al clip a comprar entrades. Tu què creus, Toni?
1: Què?
2: Vaig aconseguir entrades o no vaig aconseguir entrades? Tu què creus?
1: A quina hora et vas connectar?
2: A les 12 menys 10.
1: Menys 10, molt justet ho veig,
2: tu creus que vaig aconseguir entrades o no, Toni?
1: Jo crec que no.
2: T'he de dir que... Vaig aconseguir entrada!
1: Ai, quantes entrades vas aconseguir?
2: Vaig aconseguir 4 entrades.
1: Olé!
2: Soc 220 euros més pobre.
1: Sí.
2: Però estic molt content perquè he aconseguit 4 entrades per un concert que no volia anar! No volia anar
1: no.
2: I tinc entrada!
1: Però jo crec que a molta gent li ha passat això, eh? Sí, sí.
2: Clar que sí.
1: Clar que
2: no,
1: sí.
2: No hi ha tanta gent que escolti això, home. No pot ser.
1: Bueno, però ara has de fer...
2: Tinc entrades.
1: Mira, ara tens mesos per preparar-te bé pel concert.
2: Aquesta és una pàjara, ara. Que ara m'he d'aprendre les cançons. Perquè ara no puc anar allà a dir, hòstia, aquesta no me sona.
1: Ja, clar.
2: Perquè això passa, que vas a concerts pensant que tocaran les guais.
1: I tu, a quin dels diferents últims concerts vas?
2: El primer de tots. Dilluns, dia 5.
1: Que és el primer?
2: El primer dels últims.
1: Dels últims.
2: O sigui, de tot el que és últim...
1: Però és
2: el primer.
1: És el menys últim de tots.
2: És el menys últim, però també té l'encant de que estaran a tope.
1: Clar,
2: perquè sí. Aquesta penya, dissabte a la nit...
1: Ja estaran farts d'últims concerts.
2: Estan de ressaca, de taja,
1: clar,
2: fumats de porros...
1: No, home, no!
2: Home, són artistes fumant porros!
1: No, no tots els
2: home,
1: artistes
2: sí, home,
1: fumen
2: sí.
1: Porros.
2: Pues llavors no ets artista si no fumes porros. Clar!
1: Tu fumes porros?
2: Jo no.
1: Ah,
2: no,
1: però tu ets artista.
2: A mi una vegada me pusieron un porro a la bebida, però no era jo. Clar! Jo, eufòric a casa, tinc entrades, tinc entrades. Això em va durar una mica, però...
1: Diu, bueno, però si em poses el cabell...
2: Però el rato,
1: sí.
2: El mi cerebro, clar. Va tornar a ser el meu cervell.
1: Clar, i va dir, de sobte...
2: I vaig pensar...
1: M'he gastat 220 euros...
2: Clar, i vaig dir, Jordi Merca, fes càlculs. 55.000 persones per passe. A 4 passes són 220.000 persones. A 40 pavos de mitjana per entrada, aquesta penya... De les oques. Les oques
1: Sí.
2: ¿Y tiro por qué me toca?
1: Sí, le ha tocado.
2: 880.000 euros.
1: Déu-n'hi-do,
2: en una setmana.
1: Bueno,
2: 880.000 euros...
1: Bruts.
2: Brut, tu. A mi no m'insultis.
1: Però tu li home, pagues als cantants... Eh? Tu, quan fas aquesta cosa de sobrevivir a l'EGB...
2: Sí.
1: Que estic molt impressionat que m'ho hi ha après.
2: Sí.
1: Tu, als cantants que tens a l'espectacle, els hi pagues.
2: Sí, però no els hi pago 880.000 euros, eh?
1: No, no, clar que no.
2: Aquesta penya, les oques aquestes, d'aquí 3 o 4 anys estaran a la seva caseta de Menorca, que s'hauran comprat gràcies a aquest concert, bevent-se una ampolla de ratafia.
1: No, mira, jo me n'alegro per ells.
2: Sort que tinc de tu, eh?
1: Jo me n'alegro molt per ells. Oi, la ratafia, que bona.
2: Que bona, eh?
1: Que bona.
2: T'aportaré ratafia, va.
1: A mi m'agrada molt.
2: Jo compro una, que està.
1: Ah, sí?
2: No diré la marca, perquè no paguen.
1: Digue.
2: Es diu Bosch.
1: Bosch. Ah, molt bé.
2: Ratafia de reserva, eh?
1: Sí, eh? Jo conec una que es diu L'Hòstia.
2: L'Hòstia.
1: T'ho juro.
2: Però això ja és perquè fa gràcia.
1: Boníssim. No. Boníssima.
2: Hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrada. I estan preocupadíssims. Estan a casa menjant-se l'olla, m'he quedat sense entrada. Què passarà amb la meva vida?
1: Després de 4 concerts a l'Olímpic, et quedes sense entrada?
2: Hi ha penya que s'ha quedat sense entrada.
1: Bueno, però tindran rebentes.
2: O no, però... No ens hem de preocupar. Els que s'han quedat sense entrada, que no es preocupin. Perquè les oques ho han deixat, però potser tornen.
1: Clar.
2: Perquè ja passa això. Ha passat moltes vegades.
1: Sí que ha passat.
2: Ha passat moltes vegades. Per exemple, el 2007.
1: Sí.
2: Va passar. Saps amb qui va passar?
1: No.
2: Amb elles. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last for. Les Spice Girls.
1: No em va recordar com es diu. T'ho juro.
2: Les Spice Girls.
1: No, jo no escolto Spice Girls.
2: Home, segur que ho has escoltat en algun moment.
1: Sí.
2: Ho has ballat.
1: Ballar,
2: jo
1: això?
2: Jo crec que això ho has ballat. Sí, no te'n recordes,
1: no,
2: perquè
1: t'havien
2: fotut
1: idea.
2: 14 gintònics.
1: A mi m'agrada la música electrònica.
2: Això és electrònic.
1: Però jo no vaig a llocs
2: home,
1: compositors.
2: Home, això és electrònic perquè el radiocasset està enxufat. Les Spice Girls, vale? Que van...
1: El radiocasset.
2: El radiocasset, vale?
1: T'ha quedat molt modern, això,
2: home,
1: eh?
2: El radiocasset. Les Spice Girls a l'any 2000 ho van deixar.
1: Sí.
2: I la gent, ho han deixat. Però el 2007 se'ls van quedar sense quartos i van dir, tornem.
1: Sí.
2: Van fer un disc que no va quedar gaire bé.
1: Ja.
2: Ho van tornar a deixar.
1: Vale.
2: Però el 2016 van dir, escolta, que fa 20 anys.
1: Les Guadiana.
2: Fa 20 anys, no? Que dic que tinc 20 anys.
1: Sí.
2: Tornem-hi.
1: Sí, sí.
2: I fem uns concertitos.
1: Això, el Sopa de Cabra també
2: ho va fer. El Sopa de Cabra també. I saps també qui ho va fer?
1: Qui?
2: Les Oques Grasses Catalanes, que els hi dic jo.
1: Ah, sí?
2: Les Oques Grasses Americanes, que els hi...
1: Qui són?
2: No saps qui són les Oques Grasses Americanes?
1: No.
2: Són ells.
1: Ah, sí, són molt bons.
2: Los Back... Home, els Backstreet Boys.
1: Els Backstreet Boys.
2: Home, Backstreet Boys, les oques grosses, grossos.
1: No, però aquesta gent la va patar bastant,
2: home,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Home, sí, però també ho van deixar.
1: Ah, sí?
2: El 2001. I? Sí, Spice Girls el 2000.
1: Però això és com les parelles?
2: Això és com les parelles, que te
1: no?
2: deixes...
1: No, que passa és que, clar, no omples clar. Estadis Olímpics per
2: deixar la parella.
1: Deixar la
2: no,
1: parella.
2: Omples alguna que altra
1: home, perdona.
2: Sala de discoteca, a vegades, eh?
1: Jo recordo que hi havia una gent, fa molts anys, es deia L'Última Farra,
2: sí.
1: Que feien comiats de solters sí. i comiats de casats.
2: Sí,
1: també.
2: No, comiats de solter i comiats de casats és el mateix. Feien comiats
1: no.
2: de... Sí, comiats de divorciats, o alguna cosa així es deia, no?
1: Home, no.
2: Sí.
1: Comiat de solter
2: sí.
1: és que et cases.
2: Sí.
1: Comiat de casat
2: sí.
1: és que et divorcies.
2: Això no existeix, home.
1: Home, i tant, que existia.
2: No, es deia no sé què de divorciaos.
1: Que no?
2: Que sí, home.
1: Perquè eren clients del programa on treballava
2: ah, sí?
1: jo.
2: Ah,
1: sí,
2: doncs
1: venien.
2: Llavors ho sé jo millor que tu. Vale, els Backstreet Boys ho van deixar el 2001,
1: sí.
2: però van tornar el 2005.
1: Vale.
2: Això passa una cosa, que és que tu ho deixes. És com, tu deies, és com quan ho deixes amb la parenta o amb el pariento.
1: Sí.
2: Que... Tu deixa amb el parento, te'n sí. vas sol
1: sí.
2: i un cop estàs sol mirant lo que hi ha al voltant, dius
1: uf,
2: si no estàvem tan mal.
1: Bueno, a vegades...
2: Sí, home,
1: sí.
2: que sí.
1: Tu creus,
2: grups
1: eh?
2: Que ho han deixat i ho han tornat,
1: sí.
2: Guns N' Roses.
1: Sí.
2: Metallica.
1: I han tornat també.
2: I van tornar. Red Hot Chili Peppers.
1: Ostres.
2: Ho van deixar i van tornar. Queen.
1: Te
2: da Queen.
1: Les Bàcara ho van...
2: Les què? Les Bàcara?
1: No te'n recordes de les Bàcara?
2: Qui són les Bàcara?
1: Eren unes noies?
2: No, les Ketchup,
1: eren
2: sí, però
1: espanyoles. sí. però van anar a Eurovisió representant sí. en un altre país.
2: Ah, sí?
1: I o sigui, cantant una cançó que es deia Yester I Can Boogie, sí. Boogie Boogie All Night Long.
2: Sí, ho van deixar amb Espanya, eh? O sigui, elles ho van deixar amb Espanya,
1: sí,
2: eh? Imagina't,
1: sí,
2: imagina't.
1: Sí, eren molt fines, elles.
2: Queen ho va deixar, eh? O sigui, Queen...
1: Queen ho va deixar,
2: Queen ho va deixar, eh? Clar, ell... Home, no has vist la pel·li de Bohemian Rhapsody?
1: Sí.
2: I a ell, un moment que el Freddy diu hasta luego, Mari Carmen.
1: Clar.
2: Hasta luego, Lucas.
1: A mi lo de Mari Carmen és un nom que m'agrada molt.
2: Mari Carmen, home, és del meu... Un dia te confessaré una cosa de Mari Carmen.
1: Què?
2: Bueno, no ho puc dir. No, això s'ha de dir. No, no ho puc dir.
1: No es pot dir públicament. Vale, doncs jo també et confessaré una.
2: Podríem crear un caos generalitzat, vale?
1: Vale.
2: Vale. Dos coses em queden de dir, només dos.
1: Només dos?
2: Només dos.
1: Bueno.
2: Dóna temps?
1: Sí, i tant,
2: bueno,
1: sobre i tot.
2: Podem dir més coses, si vols. Dos coses clares. Una... Si aquesta gent algun dia de les Oques
1: sí.
2: decideixen tornar,
1: sí.
2: que jo crec que podria passar,
1: sí.
2: perquè 880.000 euros s'acaben.
1: Clar que s'acaben.
2: Un dia que s'acaben. Ara traurà algun disc en solitari el cantant. Que això sol passar. Que deixen els grups i el cantant treu disc en solitari.
1: Clar. Ai, la que ha tornat és la de l'Oreja de Bangkok.
2: Home, de Bangkok, sí, de Bangkok. De Japó. L'Oreja de Bangkok. L'Oreja de Bangkok sí que és un nombre d'una sèrie de crims, eh? Avui posarem llum a la foscor amb l'Oreja de Bangkok. Un català viatja a Bangkok i li treu una orella.
1: Ets insuportable, però insuportable la vida. Ets insuportable.
2: Però si l'has cagat tu, he de ser insuportable.
1: Ja, però en lloc de tirar-me un cable.
2: Sí, home, un cable.
1: Perquè no, tu agafes i li poses tots els llums... Allò, hòstia, perquè sí, tothom se n'adoni.
2: Home, l'Oreja de Bangkok, com dius tu, aquesta ha sigut una tornada guapa,
1: mai,
2: també.
1: Mai, he estat a punt de dir-te una cosa, sí. per antena, que sí. mai no l'he dit
2: a ningú. I es calla la boca.
1: Que era engegar-te a algun lloc.
2: Vete a la merda.
1: Exacte.
2: Va, però segueix d'estar guai.
1: Sí.
2: Vale, és veritat, l'Oreja de Bangkok també...
1: L'Oreja de Bangkok.
2: De Bangkok
1: sí.
2: també ho va fer.
1: Sí.
2: I
1: bueno, no, en realitat
2: bueno,
1: no.
2: Ho estan fent.
1: Clar, és ella la que torna.
2: Però que això passa molt amb els grups, que és... Oye, que el grupo se disuelve.
1: Sí.
2: Però el cantante sigue.
1: Clar.
2: El bateria a la mierda. O sea, tu no has dit... O sigui, tu des de quan has vist un grup que diu el bateria. El bateria d'Extremoduro...
1: Voy al concierto de del bateria d'Extremoduro.
2: El bajista de Fórmula Abierta.
1: Fórmula Abierta.
2: No sé si tenia Fórmula Abierta bajista.
1: Fórmula Abierta era aquell d'Operación Triunfo,
2: quiero,
1: no?
2: Te quiero, quiero más.
1: Eren aquells d'Operación sí. Triunfo, sí,
2: más,
1: no?
2: Te quiero, quiero más. De lo que tú me das. Si tu m'ho he hecho, no me la computaràs.
1: Tiras.
2: Ras.
1: Sí, tot era així.
2: Sí, tot era així.
1: Era música de qualitat.
2: O jo què sé, el pianista d'OBK.
1: Ui.
2: No, el pianista d'OBK, qui era el pianista d'OBK?
1: Saps qui va tornar?
2: L'altre dia vaig coincidir amb OBK, tu.
1: Ah, sí? I què tal?
2: Vaig coincidir amb OBK.
1: Però amb OBK?
2: Sí.
1: A on?
2: A Cartagena.
1: Ah, però en un escenari?
2: Sí, bueno, a l'escenari del costat estava Jordi d'OBK.
1: I l'altre? Eren dos, no?
2: Sí, s'han separat. Llavors, en comptes d'OBK, ara és OB...
1: O B o K.
2: O B o K. O és un OB i l'altre és K. Però ara ja va un sol, però fa les cançons d'OBK.
1: Ah, molt bé. Històries d'amor.
2: No tens que minen con il·lusió.
1: Sí, sí.
2: Sí. Vale, pues això, que si algun dia tornen...
1: Sí.
2: Perquè ara passarà això, el guitarrista no farà res, serà un perdut de la vida, l'altre no sé què, però el cantant cantarà, tocarà un d'això, però al concert li diran «Però toca les de Oca Grasses!» Perquè això també passa, que ho deixen i després li diuen «Però toca la de Oca Grasses!» Esto passa. Bueno, le passa al de Oca Grasses, jo què sé, al de Sau no li passava.
1: Li canten a unes altres.
2: Exacte, vale?
1: Sí.
2: Si algun dia tornen, jo els hi demano a les Oques, sisplau, que ho facin coincidir amb la tornada d'Andy Lucas, perquè ha sigut una...
1: No tornaran Andy Lucas.
2: Que sí, torna, home!
1: No tornaran. Andy... Sí, ui, no, aquests dos han acabat molt
2: aquests
1: malament.
2: Aquests dos, un dia no, podíem parlar.
1: Vaig veure l'altre dia un vídeo d'un dels dos.
2: De
1: no
2: qui?
1: Sé qui és qui.
2: El de la nariz pocha
1: no,
2: o
1: l'altre?
2: El de la nariz que és... A l'altre, el nas, saps quan fas un pastís al forn? Que et queda molt bé! Queda molt bé!
1: Però després...
2: I als dos minuts! Per què passa això?
1: No ho sé.
2: Els dos minuts fa el bizcocho, racataca, i t'has quedat sin bizcocho.
1: Això
2: li ha passat
1: ràbia,
2: el nas d'aquell, eh?
1: Ai, pobre home. No sé, jo l'altre el vaig veure patint molt.
2: Va patir molt qui dels dos?
1: L'altre.
2: L'altre patia, és que l'altre pateix.
1: L'altre pateix,
2: veu patir.
1: Sí, sí.
2: Però es veu que l'altre ha pillat per tot arreu, eh?
1: Sí, eh?
2: Home, pobret, eh? Aquest Luca...
1: Quin, quin és el pobre?
2: A l'Andy.
1: L'Andy és el del que... nas o és l'altre?
2: L'altre.
1: L'altre.
2: L'altre. A l'Andy...
1: Sí.
2: Es veu que tota la vida patina, eh?
1: Ai, ja veus,
2: sí,
1: pobre.
2: Sí, sí, cuidado, eh? Aquest.
1: No se'l veia, jo el vaig veure molt afectat.
2: Sí, sí, xaval.
1: Per tant, no crec que torni.
2: Sí, sí, no crec. Bueno, si tornen, que facin coincidir, per favor, amb la tornada d'Andy Lucas.
1: Vale.
2: I dos, molt important, i això és per la nostra audiència, ho demano.
1: Què?
2: La noia del tren
1: Que faci el bizum.
2: Que em faci el bizum.
1: No, no te l'ha fet encara?
2: Que le tengo sus cuatro entradas, 220 euros me debe. Home, ah, li vaig comprar...
1: De veritat? Ah, home, dues eren per la noia del tren?
2: Home, jo vaig entrar i vaig comprar les meves quatre i vaig comprar les quatre
1: no
2: de la noia del tren.
1: No li vas agafar el telèfon?
2: No! I ara no sé qui és. Llavors, si la noia
1: si
2: del
1: vols,
2: tren...
1: Si vols fer un anunci...
2: Pare, una crida.
1: Vale.
2: Ara, jo puc fer servir Ràdio Nacional d'Espanya.
1: A Catalunya.
2: La nostra Espanya.
1: Ràdio 4.
2: La Ràdio 4. La Ràdio 4.
1: Home, ho estàs fent, ja.
2: T'has donat compte que Ràdio 4... Això la gent no ho sap. Està a la planta quarta d'aquest edifici?
1: Bueno, depèn. Hi ha dies que ho fem des de la tercera.
2: Pues no, no m'has convidat mai.
1: Sí, home, i tant, que has vingut. Ah, sí? A l'estudi gran, aquell?
2: No, jo no he
1: sí,
2: anat
1: tant,
2: allà.
1: Ho has vingut.
2: No, a mi em posa aquest estudi petit.
1: No, no.
2: A mi no em dones lo gran mai.
1: Vols lo gran?
2: No, no. Quin susto. Vale, doncs això, si aquella... Faig servir les ondes, faig servir la onda media.
1: La onda
2: modulada.
1: Media.
2: La onda modulada.
1: Freqüència modulada.
2: Freqüència modulada.
1: No tens
2: idea, de Ràdio 4?
1: Eh? Sí.
2: Si aquella noia del tren, que
1: escolta...
2: va coincidir amb mi... Un senyor que anava amb gorra pel tren a punt de ser apunyalat per comprar entrades,
1: sí,
2: que em va dir que em faria
1: que
2: un bizu.
1: Que truqui, sisplau.
2: Que truqui al telèfon de Ràdio 4, que és el...
1: Aquell...
2: Que el busqui, que el busqui.
1: El tinc aquí.
2: El tens aquí?
1: 93, sí. 18, 98, 98.
2: Vale, que truqui?
1: Sí.
2: Aquí sempre hi ha algú. Aquí això no tanca.
1: Aquest, bueno, és... sí.
2: Pues, però a les 4 de la matinada hi ha algú aquí.
1: A les 4 de la matinada, baix, sí.
2: Vale, pues que truqui.
1: Vale.
2: Que truqui l'hora que sigui.
1: Molt bé.
2: I que jo li demani, que em demani per mi, que no hi seré, però que demani per mi.
1: Que demani per tu i
2: que
1: ja
2: doni el telèfon.
1: Passarem un pòstit.
2: I ja passarem un pòstris.
1: Un pòstris?
2: Un pòstris.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. 9è aniversari dels atemptats a Barcelona del 17 d'agost, en el que van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides. Fa uns minuts ha finalitzat l'acte de record al monument a les víctimes que hi ha a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. José Vargas, president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes.
2: Avui fem un acte de record i de memòria a les víctimes del 17 d'agost. I bueno, lo fem aquí en el monument perquè sempre lo fem allí al començar la Rambla, però estan d'obres i és impossible fer-lo allí.
0: 9 anys després, una de cada 3 víctimes encara no ha rebut cap compensació econòmica pels danys patits. Així ho ha denunciat en declaracions a Ràdio 4 Robert Manriquer, activista dels drets de les víctimes del terrorisme.
3: Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17 que encara no han estat ressarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades. És a dir, de cada 3 víctimes, una no ha estat encara contactada per l'administració. De veritat, ens ho estan explicant i no passa res.
0: En un missatge a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades i ha assegurat que davant de l'odi i la barbària cal més convivència, més democràcia i més pau. Més qüestions. Junts tornarà a presentar al Congrés, després de les vacances parlamentàries, la proposta de llei per traspassar a Catalunya les competències en immigració. Això ha anunciat el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha relacionat aquesta demanda amb la crisi migratòria de Ceuta i ha afirmat que el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. Reclama que Catalunya tingui més eines per gestionar els fluxos migratoris i recursos per reforçar uns serveis públics que, diu, estan tensionats.
4: La majoria de fluxos que hi ha migratoris, molts d'ells, en gran part i en gran mesura, acaben a Catalunya, però no venen acompanyats ni de competències, ni de recursos, ni de res.
0: Junts ja havia pactat aquesta proposta amb el PSOE, però el Congrés la va rebutjar l'any passat. Turull considera que els socialistes tenen pendent aquest compromís i ha descartat, de moment, haver de reprendre les negociacions amb el partit de Pedro Sánchez. I fem un darrer punt. Abans de conèixer la informació de serveis, un home de 42 anys ha mort en un accident al canal d'Urgell, a Golmés, a la comarca del Pla d'Urgell. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquest diumenge sobre les 8 del vespre de la presència d'un vehicle bolcat dins del canal d'Urgell. Quan s'ha tret el turisme, s'ha comprovat que a l'interior del vehicle hi havia una persona morta a la posició de passatger davanter. La policia catalana ha detingut el conductor del vehicle, que hauria fugit del lloc de l'accident sense auxiliar la víctima. Està acusat d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol. Amb aquesta víctima són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. I precisament connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula a aquesta hora. Roger Serra.
5: Hola, bona tarda. Aquesta hora ja parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada. Ara ja està baixant la circulació i no tenim constància de cap gran incidència que ens compliqui el trànsit. Per tant, com us deia, amb fluïdesa la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I abans de conèixer la previsió del temps de cara a demà, avui hem conegut que els pagesos confien que els pèrits d'Agroseguro comencin a valorar aviat les pèrdues de les finques de fruita de la plana de Lleida afectades per la forta tempesta de pedra i vent de divendres al vespre. A l'espera de l'informe oficial del Departament d'Agricultura de la Generalitat, Unió de Pagesos xifra entre un 60 i un 80% les pèrdues en aquestes finques. Jaume Gardenya, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
6: Finques del 100%. Allí em va tocar el vent i la pedra, finques del 100% també hi són, eh? Les afectacions del 60-80%. Amb aquestes finques fins avui no es podrà entrar, bueno, fins que haguem pogut les partes i els peritatges pertinents, no hi podem entrar.
0: Ja ens interessem per la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
1: Bona tarda. Demà les temperatures amb pocs canvis a Catalunya. Continuen eixos valors elevats a les màximes, especialment a l'interior i punts de l'Empordà. Demà s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. A partir del dijous s'espera una davallada generalitzada d'aquestes temperatures. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran demà dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Continuen eixes mínimes tropicals o tòrrides, especialment en punts més propers al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
7: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Neus Sala, que bé que estiguis aquí. Hola, Neus, guapa.
9: Encantada de retrobar-te. És com estar a casa.
8: És com estar a casa. És que estàs a casa, evidentment, no? I a casa teva, a Ràdio 4 i al Pla B, a més, no? M'has parlat tant d'aquest llibre durant és molt de temps.
9: Aquesta història tu la coneixes fa molt, des de que abans que ningú la coneixes.
8: Fixa't, conec aquesta història ja no només des del punt de vista del que ha passat en aquests moments, que ara ho explicarem tot plegat, sinó que coses del destí, tenim el moment en el que jo mateix dono aquesta notícia a la meva etapa anterior a Ràdio 4, quan feia Els Matins, que es deia un programa que es deia El Matí a Quatre Bandes, i donàvem així la informació de la tornada a casa de l'anada. Mirem.
10: Les primeres hores d'arriba a Espanya, la menor de 10 anys, resident a l'Hospitalet de Llobregat i que va ser segrestada durant 7 mesos a la selva de Bolívia per un veí de la seva família.
11: L'home de 36 anys havia canviat el nom de la menor i, segons fonts de la investigació, la feia passar per la seva dona o la seva neboda. La fiscalia boliviana imputa el

0: Segrestador detingut i empresonat als delictes de tràfic de persones i abús.
1: És una història, la recordàvem, Neus, abans d'arribar a les notícies, que sembla mentida que pugui passar una cosa així, no?
2: És una història que supera la ficció, totalment. És a dir, tu ho veus a Netflix i et penses que això no pot passar. De fet, no crec ni que els guionistes de Netflix tinguin capacitat per crear-la.
1: La història, anem ràpid, per si algú s'acaba d'incorporar. Estiu de 2013, l'Anada, una nena de 9 anys, de l'Hospitalet, de família amb origen marroquí, marxa a Bolívia enganyada per un veí anomenat Grover Morales. Tot i que el viatge compta amb el beneplàcit i autorització de la seva família per unes suposades vacances, la realitat va ser un segrest de 7 mesos. En Grover la va esclavitzar, la va obligar a treballar amb plantacions de coca i la va sotmetre a abusos constants. Finalment, el 8 de març de 2014 és alliberada en una operació d'alt risc amb helicòpters en el cor de la selva boliviana. Hola, Nada.
3: Bona nit.
1: Impressiona, eh? La teva història impressiona, eh?
3: Una mica, sí.
1: Una mica, eh? Com estàs, tu?
3: Estic molt bé.
1: Estàs bé, eh?
3: Sí, molt feliç.
1: Te'n recordes de tot allò?
3: Sí, clar.
1: Sí, eh?
3: I més ara amb el llibre.
1: Clar, allò no s'oblida.
3: No, això, no.
1: Perquè tu eres molt... una nena, tenies 9 anys.
3: Sí, sí, però és veritat que va arribar un moment on ho vaig com... no oblidar, però com tancar el cap, però quan hem escrit aquest llibre ho he recordat tot.
1: Jo m'imagino que no deu haver estat fàcil, no?
3: No, no.
1: Bueno, jo t'ho he dit ara fa un moment aquí fora, no vaig buscant res d'espectacularitat, vull que estiguis molt còmoda, és dir, en algun moment algun dels temes dels que parlem et resulta difícil, simplement m'ho fas saber i passem a un altre, perquè el que es tracta és que estiguem a gust. Aquesta és la primera part, Neus, però hi ha una segona part.
2: Sí, hi ha una segona part que crec que és... La primera part és duríssima, però és una part que passa, malauradament, molt sovint, i que és la realitat de moltes nenes que avui en dia continuen en aquestes selves sent esclavitzades. La segona part és molt més greu, perquè és l'abandonament de l'administració catalana d'una nena que ha estat rescatada per la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, que ha passat 7 mesos en el pitjor dels inferns, que entra a la DGAIA. Els seus pares van ser condemnats durant 2 anys per abandonament de menors, però no entren a la presó. I ella es queda amb la protecció de la DGAIA. I la DGAIA, al cap de 3 anys i mig, és a dir, quan la Nada té 14 anys, sense... Si quan llegiu el llibre veureu els informes surrealistes de la DGAIA, decideix tornar-la als seus pares, que continuaven vivint en la mateixa situació de pobresa i de maltractaments de la que havia... a la que havia estat l'Anada. És a dir, amb un pis ocupat, sense aigua, sense llum... La van retornar sense legalitzar, tot i que ella tenia dret a ser legalitzada perquè havia sigut víctima de trata. La van tornar sense donar-li ajuda econòmica, la van tornar sense rebre tractament psicològic i sense haver tractament psicològic real. És a dir, ningú li va parlar mai de Bolívia ni de què havia passat a Bolívia. I d'això jo no sabia res. Jo pensava que al final havia estat feliç. I jo busco a l'Anada quan sé que l'Anada té 18 anys, és a dir, 8 anys després de la seva alliberament, per veure què ha sigut d'ella.
1: Perquè deixa'm preguntar-te, tu arribes a aquesta història, perquè clar, lògicament, el fet que avui estem aquí és gràcies a la Neus Sala, que és una magnífica periodista, com saben vostès, i una gran escriptora. D'altra banda, tu arribes a això d'absoluta casualitat, no?
2: Bueno, jo arribo a això perquè estic al constant treball amb la UCO.
1: Clar.
2: Llavors, treballo molt i amb una de les persones que més entrevisto, perquè ho ha fet tot, des de Diana Kerr fins al Càcer, passant per al Segrest d'Olot, és el comandante Hidalgo. I en una de les entrevistes, el comandante em diu...
1: El comandante Hidalgo va ser una de les persones que va anar...
2: Efectivament. I l'Hidalgo em diu, Neus, hi ha una història brutal, que és la història de Nada. I, a més, tenia la foto del rescat al despatx, al seu despatx. Tenia la foto del rescat de l'Anada amb ella, quan la rescata, i al costat tenia una altra foto que era al moment de la detenció del Xicle, la persona que va matar Diana Kerr. Vull dir que per ell eren dos moments molt potents i molt emblemàtics a la seva carrera, i jo vaig escriure un podcast sobre la investigació i sobre l'alliberament de l'Anada. I a partir d'aquí em planteja

0: era una secta que s'anomena
1: Aemimpu.
0: Aemimpu, sí. I bàsicament tenia una ideologia, un principi, que era que si et casaves amb una nena de menys de 10 anys, et podies convertir en líder d'aquesta secta. Llavors aquesta era com una de les motivacions del segrest, no? I en aquesta secta, jo recordo quan anava, hi havia homes, hi havia noies de la meva edat, més o menys. Llavors jo crec que era una secta bàsicament pedòfila on es va produir el meu casament, quan ja portava dues setmanes anant, i sé que es va produir el casament de moltes més noies, que inclús a l'entrada hi havia un parc infantil perquè les noies, que ja no eren nenes, eren les dones d'aquests homes, juguessin.
1: Estem parlant de nenes de 9 i 10 anys i estem parlant d'una secta que continua funcionant. En aquest cas, amb ella, el Grover l'obliga, per exemple, a aprendre a tocar la guitarra perquè pugui tocar la guitarra a les cerimònies. Aprendre a tocar la guitarra, i aquesta guitarra se la fa carregar a l'esquena durant unes caminates infernals per la selva, que et pot explicar ella, perquè realment són de pel·lícula, no? Ella m'ho anava explicant com si m'estigués explicant la selva de Disney, yeah, però en lleig, saps?
2: Com era aquella selva, nada?
0: És que crec que les paraules no faran mai justícia. A vegades li deia a Neus que no era capaç de trobar tampoc una pel·lícula de Netflix, com bé ha dit, que s'apropi a aquesta realitat, no? Allà tot és molt, molt, molt terrorífic, no? Tot és més gran, tot és molt més perillós, inclús la mida de les formigues és 5 vegades més gran, els rius són 5 vegades més perillosos, tot és perill.
2: I tu eres 5 vegades més petita.
0: També.
2: Estic pensant, perquè clar, són els ulls d'una nena.
0: Sí.
2: Una nena a la que la fan casar-se, una nena a la que la fan treballar en camps de coca, si
0: sí,
2: no tinc mal entès.
0: Correctament, sí, sí. Quan van escapar de la selva, això va ser a la primera setmana, perquè va veure que li perseguia la policia. Llavors ens vam adentrar primer s'anomena el Chacos, que seria com plantacions d'agricultura, més o menys, que tenen, doncs, una persona que et pot com contratar per treballar les seves plantacions, no? Quan veu que la policia encara el segueix encara més, doncs ens adentrem fins a punts més il·legals, no? Que aquí és quan comença el treball als camps de coques, perquè aquí la policia no pot arribar. Llavors eren jornades de treball des que sortia el sol fins que s'amagava. Llavors eren 18 hores perfectament treballant amb la calor, amb les serps, amb les picadures, sobretot.
2: Caram.
1: Pensa que ella anava a la selva, el Grover portava botes. Tothom s'endinsa amb botes. Ella anava amb unes xancles fetes amb pneumàtic. És a dir, portava els peus completament descoberts, i de fet, quan l'Hidalgo la troba, ell em diu, mai havia vist un cos on no hi hagués ni un centímetre on no hi hagi una picadura d'animal, no? Estava completament massacrada.
2: És impressionant la història, eh? És completament, completament impressionant.
0: Això de les xancles que diu, a més, li va ajudar un dia en el que es va com enfadar amb mi, perquè li vaig qüestionar que com una persona com ell podia creure en Déu. I va agafar i tenia un matxet que sempre el portem a la selva per treure els arbres o el que sigui, i me'l va clavar directament al peu, al matxet, que era d'una mida supergran, no? I m'ho va... Com portava les xancles, llavors atravessava perfectament el peu, i m'ho va deixar clavat allà, i amb una força que jo mateixa vaig haver de treure el matxet, i va ser tan fons, no?, la tallada, que es veia com el peu s'anava com a obrir en dues parts.
2: Hem començat el programa en el moment en què jo dono la notícia, fixa't quina cosa, la notícia de, efectivament, que està venint cap aquí. Una operació policial brillant, no? Per localitzar-la, per anar fins allà, per rescatar-la i per tornar-la a portar cap a casa, no?
1: Una operació que es fa en dos trams. Van primer dos agents de la UCO a buscar-la perquè la tenen localitzada, perquè tenien punxats els telèfons de tota la família del Grover. Arribant, i feia 24 hores justes que havia marxat d'allà, no? Que li perden la pista. I plovia una barbaritat, van començar a caure ponts, van començar a caure... Era impossible avançar per la selva. Un dels agents, tu imagina't, anaven vacunats, la nada no, anaven completament coberts. Un dels agents

0: es va agafar una malaltia tropical, al cap d'una setmana va haver de tornar a vida o mort, i van haver d'avortar aquesta operació amb el convenciment de que ella estava morta. Quan portaven 10 dies, perquè ells pensaven que si ells no havien aguantat, era impossible que una nena amb 9 anys aguantés allò. Al cap de 10 dies d'estar aquí, es produeix una trucada des del mig de la selva, des del que es diu el Trópico Chapare, que és el cor, el triangle més complicat del narco allà, des d'una cabina telefònica alimentada per panels solars, i escolten la veu de la nada.
1: Eres tu?
0: Era el Grover trucant a una de les cases que tenien punxades, i la nada preguntant a aquesta senyora com estava el maïs que havia plantado.
1: Ai.
0: I a partir d'aquí veuen que la nada està viva i agafen un vol i tornen de nou a buscar-la. Entren en contacte amb la DEA, entren en contacte amb l'exèrcit bolivià i amb la policia, i pacten amb els agricultors de la coca i amb els patronos, que són els únics que poden penetrar allà, el rescat. El rescat costa 500 quilos de sucre.
1: 500 quilos de sucre.
0: És el que demana
1: Hi ha una cosa més enllà de la història, que a mi m'agrada molt, que és demostrar com treballen les nostres policies. Perquè és espectacular, no? Com recordes el moment? Com va ser el moment del teu rescat, Nada?
2: Va ser una nit molt dura, no? Perquè jo recordo que estava jo i Grover a la cabanya per dormir, i de sobte arriben com 10 homes, que era dels patrons de la coca, però arriben amb armes, però d'aquestes molt grans. Llavors tu no saps que això és, diguéssim, la teva salvació, no? Creus que és un nou perill. Aquests homes, la meitat, agafen el Grover i el deixen en un baúl, no? Atado de manos y pies durant tota la nit. I a mi, el que és com el jefe de tots aquests homes, a punta de pistola em porta a la seva cabanya. El primer que fa al fer-me entrar a la seva cabanya és mostrar-me totes les seves armes com per amenaçar-me. Després em té com retinguda tota la nit a punta de pistola al cap fins que arriba el matí. Quan arriba el matí, ens trobem en aquest descampat tan gran que es veu a les imatges, no? I em fan com... És com que em porten, no? De sobte em sento com la protagonista, no? Però no sé, protagonista de què, no? Perquè només veia perill, no? I em porten al davant d'un dels helicòpters. Què passa? Que arriba una dona, que és policia boliviana, i em comença a preguntar, eres nada, eres nada? Què passa? Com m'havien canviat la identitat, jo realment no identificava...
1: No, tu deies eres Evelyn nada. En aquest
2: clar,
1: moment, no?
2: Llavors, clar. No li vaig dir res. Fins que... uns segons després arriba l'Hidalgo, que és un home que és molt alt, és blanc, es veu que aquí posa Guàrdia Civil, i me dice, eres nada, però con este acento español, ¿no? que se nota que viene de España, entonces ese acento español, digo, esta es la salvación, ¿no? Y es cuando le digo, sí, sí, yo soy nada. Y es cuando me doy cuenta por estas palabras de Hidalgo que finalment estic salvada.
1: La primera vegada. Sí. Però aquí comença la segona part, que és quan la nada torna a Catalunya i passa a ser responsable de la nada la direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència. No? Què passa aleshores, Neus?
0: Recordem que és un moment en el que estem enmig del procés, és a dir, Catalunya està molt paralitzada en tots els sentits, i a la DGAIA decideixen tornar a la nada a casa seva al cap de 3 anys amb unes condicions pèssimes. Jo busco a la nada i veig que ha guanyat el premi al millor treball de batxillerat de Ciutat de l'Hospitalet per un treball sobre Palestina. I l'havia premiat l'alcaldessa de l'Hospitalet, i
1: no
0: vaig pensar, buah, que bé, no? Que bé li ha anat, perquè que brutal que hagi aconseguit. Ja m'havia dit a l'Hidalgo, és una guililla, Neus, nadie, no he visto una superviviente como ella, o sea, no l'he visto, i porta 35 anys a la UCO, l'Hidalgo. I llavors contacto amb ella, però amb un AM, perquè ja saps que a les víctimes tocar, moltes d'elles no volen parlar, llavors has de saber com aproximar-te, no? I jo li vaig posar un missatge per internet dient, me gustaría saber cómo estás, però al capitán Hidalgo le gustaría saber cómo estás. I això és el clic que va fer que ella connectés de cop algú després de 10 anys li pronuncia, parla de Capitán Hidalgo, i aquí ella fa un clic i quedem a Hospitalet.
1: Havien passat 10 anys.
0: 10 anys.
1: Com van ser aquests 10 anys, Nada?
2: Molt durs. Hi havia moments que, que potser eren pitjor que la selva. O sigui, no, no vull comparar, no? Perquè són escenaris molt diferents, però en quant a la sensació de em vull morir, era pràcticament la mateixa, potser pitjor, no? Quan vaig pensar en el suïcidi i vivia aquí, a Barcelona, no? I no, no estava a la selva. A la selva, com potser ja has llegit, pensava molt en tornar a l'escola, en somiar, en tornar amb els meus amics i en tornar i fer una festa amb els meus amics, no? I aquí a Espanya, quan veus que hi ha tant d'abandonament, tant d'oblit, quan veus que no hi ha res, com que no hi ha futur, ja és com que comences a abandonar, no? En aquests somnis que sempre has tingut. Llavors, els pitjors moments que jo he tingut han sigut aquí a Barcelona, la veritat.
1: Clar, té un punt lògic, no? Quan estàs a la selva, vols tornar a casa.
2: Sí.
1: Quan estàs a casa, a on tornes?
2: Sí, és com que ja no sé amb què puc somiar ara.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Quan la Neus t'envia aquest missatge, ja et parla del comandant. Comandant, eh?
0: Comandant. Ara ja comandant. En el seu moment, capitán.
1: Doncs el comandant Hidalgo. Imagino que et deu sacsejar una mica tot allò, no?
2: Sí, bueno, era més com, no sé, com sospita, per així dir-ho, perquè igualment ella era periodista, no? Llavors jo no sabia quin paper o quines intencions podria tenir, però òbviament quan va arribar ja vaig veure que no tenia aquestes intencions periodístiques de com treure'm informació. Va ser tot el contrari, ella em va donar informació, jo només vaig escoltar-la.
1: Què et vas trobar, Neus?
0: Bueno, em vaig trobar amb una noia guapíssima.
1: És veritat, eh? Això no ho hem dit, perdona, eh? I ho dic amb tot el respecte al món, però ets guapíssima.
0: Elegant, sí. Molt ben vestida. I clar, l'últim que m'imaginava és que em digués: no, és que no tinc papers, m'he matriculat a la facultat amb els 500 euros que he guanyat del premi, però no puc continuar, no puc pagar els crèdits, no tinc dret a beques, tot i tenir un expedient brillant, perquè no tinc papers. Fa 4 anys que visc amb els meus pares, amb un pis ocupat, no tenim aigua, la finestra de la meva habitació està trencada, feia un fred terrible. I a mi vaig curtcircuitar de cop, perquè no podia entendre, perquè aquesta nena havia costat més d'un milió d'euros a Espanya la seva alliberament. Hi havia 4 guàrdies civils que pràcticament perden la vida per portar-la. I que quan està aquí i la Generalitat només ha de cuidar-la, només li ha de donar protecció, només ha d'acompanyar-la, la deixen abandonada a la seva sort.
1: Abans de seguir, com t'ho expliques?
0: No m'ho explico, ni m'ho explicaré, i continuo sense explicar-m'ho.
1: M'imagino que coneixent-te,
0: no, bueno,
1: has anat mil vegades i has parlat amb responsables de la DGAIA. per què
0: no m'han aixecat. Diguéssim que el telèfon de la DGAIA ha sonat quan hem sigut mediàtiques.
1: Abans, aleshores no, eh?
0: No, ni quan vam demanar ajuda per poder legalitzar. Quan vaig veure que totes les portes polítiques es tancaven, per això tu em coneixes i jo sóc tan reaci als polítics. Quan vaig veure que totes aquelles banderes de feminisme es tancaven, tant a l'Ajuntament d'Hospitalet com a la Generalitat, vaig trucar als únics que em podien ajudar. I vaig trucar al comissari José Jacinto Pérez, Pepe d'Homicidios, gran amic meu, un dels millors investigadors de la Policia Nacional que ha tingut Barcelona, i vaig dir: Pepe, nunca te he pedido nada, pero ahora te pido, por favor, que me ayudes con esto. I el Pepe, en 15 dies, em va solucionar el que la Generalitat no va solucionar en 5 anys. Em va trucar el cap d'estrangeria de la Policia Nacional i ens va rebre. I es posava les mans al cap perquè no ho podia entendre. És que ells, la Policia Nacional, no podien entendre-ho. Van ser ells. La UCO ens va rebre i li va dir a la nada: és la casa, és tu casa. Es van retrobar amb l'Hidalgo.
1: Perdona, i els Mossos d'Esquadra?
0: I els Mossos d'Esquadra, evidentment, encara no s'han retrobat, es retrobaran amb la nada el dia de la presentació, aquest dilluns. Ve tota la unitat de segrestos. El sotsinspector en aquell moment, Jordi Domènech, que es va volcar, el sergent Enric Martínez, la fiscal Laia Ladrón, no em vull oblidar de ningú, Sestayo de la Rosa, tota la unitat de Mossos d'Esquadra, que la Generalitat, tot i que la UCO, amb una, diguéssim, amb una solidaritat tremenda, perquè no ho haurien d'haver fet, va proposar als Mossos, que acabaven de començar, que volessin amb ells a Bolívia i que estiguessin a dins de l'operació, la Generalitat va dir que no hi havia diners perquè els Mossos volessin a buscar la nena. I quan els Mossos van demanar anar a Madrid per fer l'acompanyament d'Hidalgo i de Nada a Barcelona, la Generalitat tampoc va tenir diners per pagar el bitllet d'avió dels Mossos perquè hi hagués aquesta foto. Aquest ha sigut el paper de la Generalitat, que ara comença a revertir-se, i ara comencem a trobar respostes a través de la FIBA, sobretot de la Meritxell Cabezón, que tu la coneixes molt bé.
1: Home, és
0: que
1: habitual.
0: La vaig conèixer amb aquest estudi, i amb aquest estudi li vaig demanar ajuda a la Nada.
1: Recordo.
0: I amb aquest estudi va començar la història de la Nada a la FIBA.
1: Recordo perfectament aquella conversa,
0: sí,
1: perquè jo hi era davant també.
0: Sí.
1: Quina història. Quina història de... Bueno, quines històries, però en realitat no és una, són moltes històries. Quan la policia finalment es posa en marxa, tu fas una cosa brutal. És que agafes a la Nada i te l'emportes a casa.
0: Sí. Clar, és que al començament no me l'emporto físicament a casa, no me la podia emportar a casa, sí que li podia donar respirs. És a dir, que vingués caps de setmana, que comencés a veure que hi havia una altra realitat. També s'havia de buscar un psicòleg que pogués aguantar, és a dir, que no es trenqués, perquè tots els psicòlegs no estan preparats per una història com aquesta. Llavors va començar a conèixer la meva família, la meva filla, la meva mare, va començar a menjar, es va banyar per primer cop amb aigua calenta i amb un jacuzzi, a casa meva va estar 3 hores, va sortir amb una cara de felicitat, i és tan trist que una nena de 19 anys, una noia, et digui: no sabia que la felicitat se podia alcançar con un baño d'agua caliente. Mira que poca cosa, no? O el dia que em diu: no sabia que havia cases con paredes blanques. Aquesta frase a mi em va conmocionar, perquè no ho deia paredes blanques físicament, sinó que poguessis estar assegut amb una taula i jugar una partida de cartes, o esmorzar tranquil·lament, o dutxar-te pel matí amb aigua calenta. Això ella no ho podia fer a Hospitalet de Llobregat, primer món. I quan parlem dels menes, tan gratuïtament, vull que sàpiguen que molts d'ells no han tingut cap oportunitat, i que la Nada em va trobar a mi, però probablement ara, si no fos per un esforç col·lectiu de molta gent, estaria com molts altres assenyalats de manera injusta.
1: No és just que parlem de menes.
0: Efectivament, però ho he volgut dir.
1: I em sembla molt bé.
0: Perquè vull que ho tinguin molt clar.
1: Deixa'm, un segon. Dic que no em sembla just parlar de menes, no. I ho he dit mil vegades en aquest programa, hem de parlar de nens i de nenes, que és el que són, nens i nenes. I en el moment en què els hi posem menors no acompanyats, els estem convertint en éssers que no són ni tan sols humans.
0: Però estaria molt bé...
1: Des del punt de vista de la percepció.
0: Però estaria molt bé...
1: De la percepció de l'oient. Són menes. Total, són menes. No. Són nens i nenes que probablement no han tingut la sort que tenen els nostres nens i nenes. I també són nostres, perquè estan a casa nostra.
0: I estaria molt bé que diguéssim menors no acompanyats, perquè jo he descobert que és veritat.
1: Que no
0: és que no estan acompanyats. És que estan sols, inclús a dins de la institució.
1: Pobrets, I ara, Nada, què?
2: I ara què?
1: I ara ha passat aquesta senyora per la teva vida? Ara ja saps el que és un jacuzzi i estar-te 3 hores dins? Ara ja saps que hi ha cases amb parets blanques i que un pot jugar una partida de cartes tranquil·lament? Que de tot el que diu la Neus, la paraula tranquil·lament és la que jo crec que té més valor en tot això, no?
2: Sí, la pau.
1: I ara la teva vida com és? Nada.
2: Ara estic estudiant dret a la Universitat de Barcelona per advocar per les víctimes de tràfic també, no? Com que jo crec que és egoista, no?, guardar-me aquesta història, aquestes experiències i aquestes leccions de vida per mi mateixa i no utilitzar-les per lluitar per les persones que s'han quedat enrere. I quina millor manera que començar amb aquest llibre i acompanyada de la Neus.
1: Clar. És una manera de tancar la porta al passat també, no?
2: No la vull tancar perquè em dóna motivació per estar on estic ara mateix. Llavors no és una porta que jo vulgui tancar, sinó que la vull deixar molt, molt oberta perquè tothom la vegi i que sàpiga quina és la realitat que hi ha.
1: Està molt ben rectificat. Està molt ben rectificat el que acabes de dir. Ignacio Rigau, has estat, jo crec que no t'havia vist mai, escoltant una història com estàs escoltant aquesta.
3: No, és... Bueno, només em surt la paraula en un espanyol, que és ojiplàtico, per totes les ramificacions, i tampoc sé si puc aportar masses, vull dir, a la conversació. Jo li volia preguntar a la Nada si amb tot, si tens confiança en el sistema. Vull dir, estàs estudiant el sistema, no el cor del sistema, que és el dret, no? I tens confiança en el sistema?
2: Em porto moltes decepcions, però també em porto, no per el que he vist del sistema, sinó per les persones que no formen part del sistema, com per exemple la Neus o totes les persones que hem mencionat d'aquí, que no formen part d'aquest sistema que ha de tenir cura dels nens, però que ho han fet de manera voluntària. Llavors els agafo a ells com a exemple del que realment ha de ser la política, que és lluitar pel benestar dels ciutadans i en especial dels nens. Llavors, per experiències de la vida he conegut realment el que és la política, però no ho he conegut pel que és ara mateix el plano polític, no?
1: Déu-n'hi-do. Neus, quant esforç, eh? Quanta feina que hi ha en aquest llibre, eh?
0: Sí, eren 1.100 pàgines de sumari, algunes escrites a mà, tota la investigació boliviana, però és un llibre que està exactament senyit a la... Per poc que us ho creieu, tot el que hi ha és estrictament real. Sí. I no és ficció. Perquè inclús el meu germà diu, no m'ho puc creure.
1: T'ha costat a tu? Ho dic perquè tu tens, perdó l'expressió, eh? Tu tens el cul pelat. Vull dir, portes tota la vida enfrontant-te històries duríssimes, és una de les millors periodistes de successos que hi ha, no a Barcelona, a Espanya, clarament.
0: Per una banda, saps què passa, Toni? Que jo... he estat al tsunami a banda H i he marxat del tsunami deixant 100.000 nens que probablement es moririen. He estat a les hambrunes d'Etiopia fent malària a Mozambic, he estat amb les nenes prostituïdes a la Índia, amb les nenes venudes al Nepal, i totes les víctimes les ho he pogut explicar, però després te'n vas i saps que ja està, no? Que allà es queden. De cop tenia a la víctima a casa i la trobo, i no podia no ajudar, i amb això he sigut egoista, perquè ha sigut una mica com treure'm l'espina que tinc clavada de tota la feina que els periodistes expliquem, però que no podem fer més, saps?
1: I una cosa que jo crec que amb això és per posar-se a aplaudir, t'ho dic directament, no? Denunciar les greus contradiccions al sistema. És a dir, un sistema que efectivament paga 1 milió d'euros, que fa que 4 persones ajuguin la vida, que és el que han de fer, en definitiva, per anar a rescatar una nena que està en mans d'uns pedòfils, d'uns fills de puta, perdó, però és que no me'n puc estar, i és el que han de fer. El que no pot ser és que després, un cop posem aquesta creueta d'una secció de la nostra societat que funciona molt bé, caiguem en una altra casella de gent que s'ho haurien de mirar.
0: I hi ha una tercera victimització, que és la que jo menys m'esperava, perquè quan tens una història, ets periodista i t'arriba una història tan bèstia, penses que te la trauran de les mans. I la història de la Nada no l'ha volgut cap plataforma.
1: És fora, això,
0: no
1: eh?
0: No l'ha volgut cap tele.
1: Crec que finalment la televisió espanyola...
0: No, tampoc. Cap, ningú ha volgut el documental de la Nada. I llavors em pregunto, per què volen els documentals de l'Anna Julia Quezada o de la Rosa Peral i no podem explicar i no ens compren el documental de la Nada?
1: I per què ho creus?
0: Pues a vegades penso que potser perquè la víctima és dona, i potser perquè aquesta víctima és magrebí, i potser si s'hagués dit Pepita Pérez haguéssim tingut més sort, no ho sé, però em sembla molt, molt, molt injust, perquè, i també perquè jo, des del primer moment, he volgut plantejar aquesta història no com un true crime, que això m'ho volien comprar, no? com un final feliç. Jo volia fer arribar a la gran pantalla que el sistema d'Espanya també falla i que el primer, el mal anomenat primer món, també descuida els nens, i això suposo que passa factura, no?
1: Cada vegada que parlem de menes estem descuidant els nens. Jo soy Nada. Al Sant Jordi m'has dit que l'Associació Feministes us han demanat que estigueu allà, no?
0: Aviam, espero que algú més ens demani. Estarem encantades.
3: Sí, eh? On sereu?
0: Pues no ho sabem encara, estem a l'espera que l'editorial ens digui amb quines paradetes estem. Si es ven el llibre, Pues, però espero que tots els oients... Però va molt bé.
2: Ha sigut el número uno más vendido en España.
1: Ah, sí?
2: En el rànquing.
1: Ole.
0: Sí, sí. Ole. Sí, sí. El primer dia estàvem bastant ben posicionats a Amazon.
2: Ja ha sortit la segona edició.
0: A això, sí.
1: Ah, sí,
0: A la primera setmana ja ens van dir que faríem la segona edició.
1: Que orgullós estàs, eh?
2: Va bé.
1: Està molt bé. Escolta'm, ha estat un plaer, Nada. De veritat, ha estat un plaer.
2: No,
1: no, sincerament, un plaer. Enhorabona. Enhorabona per portar-ho tan bé. I per ser tan valenta de no voler tancar portes. Gràcies. Perquè hi ha portes que només han de romandre obertes per lluitar contra elles.
2: Per un benefici col·lectiu.
1: Efectivament. Sí, sí. Sí, senyora. Enhorabona, de veritat.
2: Gràcies.
1: Neus Sala.
0: Toni Marín.
1: Què? Bueno, seguim qualsevol dia d'aquests, no?
0: Clar que sí, quan tu vulguis ja torno.
1: Ha estat un plaer, eh? Jo soy Nada, la història d'un secuestro i dos rescates. L'enhorabona, no per el llibre, sinó per les hores i hores i hores i feina i feina i feina periodística i feina humana. També que has dipositat en aquest llibre. De veritat, enhorabona, crac.
0: Gràcies.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Bruno, què tal? Bona nit, com estàs? Ha.
5: Molt bona nit. Molt bé, molt bé, molta feina.
1: Molta feina, que estrany que tu tinguis molta feina, no? És veritat.
5: Sí, sí. Això està a l'ordre del dia i, home, entén-me, jo sóc forense i quan la gent ve el forense és que ja hi ha...
1: Alguna cosa ha passat aquí, eh?
5: Alguna cosa ha passat.
1: El Bruno Pérez és forense, però també és perit judicial informàtic i és l'home que més en sap sempre sobre aquest tipus de qüestions que ens agrada comentar aquí al Pla B de Ràdio 4. Avui ens volíem plantejar, Bruno, el tema d'allò que diuen el rastre digital, no? És a dir, aquella cosa que nosaltres anem deixant a internet, quan ens movem, quan entrem a una pàgina web, quan responem a un formulari, quan enviem el nostre correu electrònic, quan fem un comentari a les xarxes, això no queda en no res, no?
5: No, no, per descomptat, tot deixa un registre, tot deixa un rastre, hi ha el que es diu la teva empremta digital, que és moltíssima, o sigui, i a partir d'aquí, doncs, esclar, si les dades aquestes van en bones mans, anem bé, però si aquestes dades van en males mans, doncs no anem pas bé, perquè pensa que ho estem deixant-ho tot, ho estem dient-ho tot, estem dient què busquem, quines recerques, què és el que ens preocupa, què no ens preocupa, fins i tot ja no només és a nivell de lo que és internet, sinó pel sol fet de tu portar un telèfon mòbil, pel fet de tu portar una SIM, una targeta SIM, és com si ja portessis un xip incorporat a la pell. Això jo ho pregunto moltes vegades, quan dono xerrades o així, sempre ho pregunto. Tu et deixaries posar un xip de localització sota la pell, d'aquests que sapiguessin on t'estàs i què fas? Segurament no ho permetries, però en canvi portes un dispositiu, un smartphone d'aquests, amb una SIM posada, i a partir d'aquesta SIM pensa que per la traçabilitat que vas deixant a les antenes, doncs se sap on t'estàs. I se sap doncs a quina benzinera vas, se sap doncs si vas a missa o no vas a missa, se sap si vas al gimnàs o vas més al bar.
1: No, hi ha una cosa, hi ha una cosa que és meravellosa, meravellosa, ironitzant una mica, no? Que és quan tu entres al Google Maps i et diu, "Te llevo a casa?" És a dir, tu no li has explicat a aquell senyor que allò és casa teva, però ja entén que segurament si dorms sovint allà a les nits, doncs deu ser que és casa teva, no? És al·lucinant.
5: Exacte, exacte. Bueno, i també hi ha gent que li pregunta què casa te llevo, esclar, perquè exacte. Saps què te vull dir, eh? però bueno, no. Sí, sí, efectivament, ja, tio, vuelves a casa o estàs tornant o... Sí, sí, fixa't bé, tot això és creuant aquestes dades, no? Per tant, doncs sí, portem un xip de seguiment, clar que el portem, perquè el telèfon, ja t'ho dic, només pel fet de la connexió amb l'antena, ja a vegades et ve el típic que et diu, no, jo és que amb un Nokia d'aquests, amb això vaig protegit o no dono la meva privacitat. No, perquè justament és la targeta SIM, la que t'agafa, i és la teva operadora la que sap realment on t'estàs, on no estàs. Això en un lloc rural hi ha un marge de maniobra, però en canvi en una ciutat, amb la quantitat d'antenes que hi ha, el registre és bestial. A part d'això, és clar, tota aquesta informació que anem deixant, el sol fet de tu, en el navegador, posar una plana web, sí, no només ho sap el teu ordinador, que tu dius, és que agafo i ho esborro de l'ordinador i aquí no ha passat res. No. Per què? Perquè la gent no sap com funciona internet. No, i tu cada vegada que demanes una adreça d'internet, el teu ordinador no hi sap anar-hi. I què fa? va una cosa que es diu el DNS, Domain Name Service, vale? Que això normalment és el que et ve configurat per defecte, que és el de la teva operadora, i tu li preguntes a la teva operadora, escolta, vull anar a aquesta pàgina web, sí? Com haig d'anar? I aquesta operadora et dona el número, la IP, perquè el teu ordinador pugui anar. Però què passa? Que aquests senyors de les operadores saben el que estàs mirant. Yeah. Saben les pàgines web que tu mires. A més, quan tu fas una recerca al Google, vale? Per exemple, me pica la oreja, sí? Doncs aquests senyors, quan tu fas aquesta recerca, sí? Google fa una URL que busca això. Doncs aquests senyors saben que ara mateix t'està picant l'orella. Per tant, qui ho sap? Ho sap Google? Sí. Qui més ho sap? Ho sap l'operadora? Sí. Qui més ho sap? El que ha fet el sistema operatiu? Sí. El que ha fet el navegador? Sí. Clar, això ho sap tothom. A més, comparteixen les dades, doncs imagina't a tu el que arriben a saber clar de nosaltres. Diuen els data brokers que ara mateix tenen cap a 100.000, saben 100.000 coses d'una persona. O sigui,
1: caram, tu saben més de la sabries persona que un mateix, no? En realitat.
5: Clar, perquè tu mateix, què diries de tu? O sigui, a mi em fan parlar de mi i jo et diré 100, 200 coses meves i m'apretes. I aquesta gent saben 100.000 coses, que és justament tot aquest creuament, tota aquesta empremta digital que anem deixant.
1: Deixa'm, Bruno, que incorpori a la conversa algú que en sap molt sobre aquesta qüestió, perquè és advocat especialista en protecció de dades, Víctor Rosselló. Ui. Què tal, senyor Rosselló? Bona nit.
6: Molt bé, bona nit.
1: Gràcies. És inquietant, no?, tot això que ens estava explicant
6: sí,
1: el Bruno.
6: Sí, és exactament així, no? I moltes vegades no som gens conscients, no?, del que estava comentant el Bruno, no? No només aquelles dades que deixem de manera voluntària, no?, quan omplim un formulari, quan fem una comanda, sinó el que comentava ell, no?, tot el que passa sense que nosaltres en siguem realment conscients, no? Uh-huh. I tot això va acumulant aquesta empremta digital que és diària, és constant i cada vegada acumula més grans volums de dades, no? I al final la gent, potser que vam tenir aquesta tendència de dir, bueno, com puc ser jo d'interessant, no? A vegades et fas aquesta pregunta, no? Però és que al final moltes persones, diguéssim, que fem vides no interessants, acaben generant perfils, patrons, i això doncs té un valor econòmic brutal i a més doncs té doncs un valor a nivell doncs de econòmic, no? Clar. Per tant, una miqueta ser conscients, no, de tot això que està passant i d'anar implementant, doncs igual que netegem casa nostra, no? Que netegem el lavabo, que netegem doncs el nostre espai diari, no? Doncs ser conscients de que també toca de tant en tant fer neteja digital.
1: Això és molt interessant. I com es fa això, Bruno?
5: El fer la neteja digital, sí. Doncs, sí, higiene digital. Aquest és un molt bon i un molt bon concepte, val? Que això la gent ha de començar a practicar. Mira, una de les coses que podríeu començar a netejar, colla de marranots, que així de que us ho dic, és la bústia dels correus electrònics, sí? Per què? Però aviam. Com pot ser que tinguis a la bandeja d'entrada faltan por leer 17.000 mensajes? Aviam, sí. Si no te'ls llegiràs mai de la vida, doncs què fas? Esborra'ls. Per què? Perquè algun dia t'entrarà algú, agafarà el control d'aquest compte, tu no t'ho llegeixes, aquests correus, però et perfilen, perquè se sap en totes les pàgines que t'has registrat. Saps la propaganda, saps què t'agrada, saps què no t'agrada. La informació és poder. Doncs aquesta informació, elimina-la. També, m'acas un dena, per què estàs guardant correus del 2012? Aviam, si no li faràs cas, doncs fem el favor d'agafar i començar a netejar. Una altra cosa important, els pendrive, els USBs, aquest USB que tens ple de pols o que tens amagat en el clash de la tauleta de nit, allò que tens unes fotos de quan jo era jove, etc. Aviam, tu no saps que els USBs caduquen com els iogurts. Doncs, guita, fes el favor d'agafar i ja l'estàs copiant amb un disc dur nou. Per què? Perquè el dia que et faci falta, aquell dia, m'acas un dena, això t'agafarà i no t'arribarà. El mateix amb xarxes socials. De dir, escolta'm, aviam, realment, aviam, jo els amics, et juro que jo amb una mama i me sobren molts de dits, no? Quants amics tinc, de veritat? Pocs. Doncs a qui li dono la meva informació? Fem una mica de filtratge, val? De dir, perquè mai saps qui és. Sempre ho dic, no? Maria, 21 anys, 1,80 m, morena, ojos azules, mentida. Manolo, 1,50 m, bajito, gordito i peludito. Saps què t'ho vull dir? Yeah. Doncs, si ja no sabem qui és qui, doncs fem una mica aquesta neteja. Comencem comencem a netejar tot aquestes facetes de la nostra vida digital, perquè a l'hora de veritat tenim dues vides, una vida analògica i una vida digital, i el que passa amb una vida afecta l'altra.
1: Clar, i li volia preguntar al senyor Rosselló, no som una mica massa boques de nosaltres mateixos? És a dir, segurament expliquem a les xarxes coses que al mig d'una reunió no explicaríem.
6: Sí.
1: No? Fotografies, on anem, què fem quan estem fora.
6: Sens dubte, hi ha un punt de

0: que s'ha de, si una cosa la fas i no l'expliques, és com si no l'haguessis fet, no? Llavors, això és molt perillós, no? I si a més afegim en certes situacions aquest factor de l'anonimat, no? Podem acabar dient coses que jo segurament ara tu, Toni, no et diria, no? I igual faig un perfil per dir-te una cosa que ara no et vull dir o que no li vull dir al Bruno, no? Llavors, tot això facilita molt el fet de llançar-se a fer coses, ara deia ell, no? La vida analògica i digital, no? Hi ha coses que la vida analògica o que fem a la vida digital i que difícilment faríem a la vida analògica, no? I tot això al final acaba creant, doncs, aquesta bola, no?
1: Perquè com se'ns torna, perquè clar, ara vaig a la seva experiència com a advocat, que segurament s'ha trobat mil casos, com se'ns gira en contra, això?
0: Clar, sobretot, quan, si en parlem de rastre digital, és que una cosa pot haver caducat a nivell de que ja deixa de ser notícia, però tenim uns amplificadors, que són els buscadors, bàsicament Google, que acaben trobant tot. I, per tant, una cosa que nosaltres podem haver fet fa 15 anys, 20 anys, que vam ser, doncs, malauradament notícia per algun tema que potser en aquest moment ja no té aquesta vigència, allò segueix allí. I, per tant, algú buscant el teu nom pot acabar, doncs, relacionant-te amb uns fets que igual ja ni t'identifiquen, no? Jo m'he trobat amb casos de gent que ha canviat de partit polític i que té encara penjat un article d'opinió en un mitjà que no té res a veure amb la seva ideologia actual, no? I llavors la batalla que tenen amb els mitjans de comunicació per acabar, doncs, ja no dic traient-lo de la font, sinó desindexant aquest resultat, no? Que al final anar a trobar-lo a la font l'has de buscar molt, no? Però sí que si tens el teu nom, doncs evidentment això és buscable dintre d'un cercador, no? Llavors al final tot això té un impacte, no? I el dret a ser oblidat, no? El dret a, quan fas una cosa que potser ja no et representa, doncs el dret a ser oblidat, que fins ara, doncs, o fins ara, fins que no teníem aquest ús massiu d'internet, doncs era una cosa molt habitual, no? Tu canviaves de poble i per tant allò que havies fet a l'altre poble, doncs segurament ja no se sabia, això ara mateix és impensable, no? I per tant, tot això va creant, doncs, un passat que potser en alguns casos ens interessa i en altres potser no, no?
1: Ho podem borrar, això, Bruno?
2: Mira, et seré molt sincer. No, no es pot borrar, val? Però categòricament sí que hi ha el dret a, com es diu ara, a l'oblit, sí que tu pots demanar que es desindexi, però esclar, però què passa? Que mai saps qui s'ho ha descarregat. Ja. I et diré una cosa, ja no és el que tu publiques, val? No és una cosa que tu has publicat i la vols fer-la pública, etc, etc. No, és que, atenció, si portem dispositius que es connecten a xarxes, a més, estem compartint els seus recursos, qualsevol dispositiu que jo puc connectar-me per la Wi-Fi o per Bluetooth o pel que vulguis, clar, te puc accedir i a partir d'aquí em puc emportar aquesta informació. Per tant, siguem conscients de la informació que portem, no la que publiquem, sinó també la que portem. Per què? Perquè una vegada s'ha escampat, o sigui, una vegada ha sortit d'origen, això és incontrolable i això és imborrable, perquè, el repeteixo, mai saps qui s'ha fet una còpia, poden passar 10 anys, 20 anys, i un dia o un altre, pum, et torna a sortir aquella famosa imatge, aquell vídeo, aquella cosa que tu vas dir en un altre context i ja està. Per tant, aquest famós dret a l'oblit, malauradament, internet no oblida.
1: Si més no, de moment, potser arribarà el dia, eh? Avui estem parlant tant de coses que han de venir. Una cosa que, pel que m'expliquen, cada vegada ve més, és el fet de que quan tu vas a fer testament i el propi notari et pregunta a qui li encarregaràs el teu testament digital. És a dir, la persona responsable de, doncs, tancar els teus comptes, per exemple. Això s'està posant molt...
0: Sí, està començant a ser bastant habitual que dintre de diguéssim, les últimes voluntats més tradicionals, no?, s'acabi afegint un apartat, perquè si és prou difícil tenir control de tot això viu, imagina't quan estàs
1: mort,
0: no?
1: Clar.
0: Llavors, és normal, no?, que doncs, bé, que és una cosa que no és agradable pensar, no?, però és evident que en algun moment tota aquesta informació i poden haver moltes coses aquí, eh? No pensem només en temes purament sentimentals com fotos i demés, pensem en comptes relacionades amb criptomonedes, que hi poden haver molts i molts diners allí, pensem en comptes de YouTube que s'estan monetaritzant i que també tenen uns valors molt alts, no pensem, per tant, només en el que són fotografies, que potser és el que ens ve més al cap, no? Amb control de xarxes socials, sinó tota aquesta vessant econòmica, al final, o obres digitals, que pot tenir un artista en un espai privat i que encara no han estat publicades, per tant, tot el que tenim en l'àmbit analògic li hem de donar el trasllat a l'àmbit digital, no? I, per tant, el que s'està

0: recomanant és que es faci un inventari del que són aquests recursos digitals, que es posi en el testament i que es digui on es poden facilitar aquestes contrasenyes, sobretot per accedir, no? Perquè al final és veritat que Espanya té hi ha un apartat a la llei de protecció de dades que parla de l'herència digital o del, del que seria el testament digital, però després t'acabes topant amb les plataformes que tenen, que són globals i que, per tant, una norma espanyola, doncs, perquè s'acabi aplicant, doncs, és un recorregut a vegades molt llarg, no?
1: Volies dir alguna cosa, Bruno?
2: No, sí, que realment és complicat, clar, tu t'amors, tu dius més o menys què vols que facis i llavors està en les persones, aviam si la seva ètica t'ho fa treure o no t'ho fa treure. De les coses que malauradament me trobo molt són telèfons de gent que han mort accidentalment, suïcidis, etc, que la família et demana, doncs, que tu facis la teva investigació. I justament també veus que la gent no es prepara per morir. I vull dir que és fàcil perquè en les xarxes socials simplement has de posar el correu electrònic de qui vols que se'n faci càrrec, no? I també està molt bé tu a la família deixar-li aquest encàrrec de dir, guita, jo el meu telèfon, doncs, vull que el rebenteu, vull que el destruïu, o no, o vull que agafeu, ho desactiveu, no ho feu, però pensem-hi, perquè com molt bé deia l'advocat ara mateix, no només hi ha les fotos. Jo m'he trobat també amb això, amb casos justament de criptomonedes, amb actius. A l'hora de la veritat, el que hem de començar a fer és començar a posar una mica d'ordre, sí? Perquè si no saps què tens, primer de tot, com vols protegir-ho? Doncs ara imagina't quan et moris, esclar, el teu desgavell és que li passes a la família. Doncs comencem a tornar a endreçar una mica les coses, tornem a agafar el control. Mira, el que dèiem de l'higiene digital, aviam, quants correus electrònics tens? Si ja no ho saps, o sigui, doncs comença a fer una relació dels teus correus electrònics. Ah, i un consell de forense informàtic, quan es mori algú, sisplau, sobretot, no dongueu de baixa el número de telèfon, espereu-vos uns mesos. Per què? Perquè gràcies al número de telèfon es poden recuperar contrasenyes i es poden recuperar coses. Clar. Què fa la família? Per lògica, aviam, aquest número de telèfon, pum, me'l carrego, sí? Doncs me'l carrego, així no hi ha despeses. Molt bé, la idea és bona, però si jo no tinc aquest número, no puc recuperar les coses. I ara sí que t'obro, però un meló gros, que és com ens canviarà la mort, sí?, amb l'entrada de les IAs. Perquè un encàrrec que vaig tenir fa mesos és de clonar la veu d'una persona, sí, per posar-li amb una intel·ligència artificial. I ara mateix aquesta família tenen una intel·ligència artificial que els parla amb la veu del difunt. Sí? Com això ara mateix te parlo de la veu, jo d'aquí 4 dies veuràs com farem un model en 3D o farem una imatge hiperrealista d'aquesta persona. O sigui, i clar, i el procés de dol s'acabarà fent. No, clar, ara estem a punt d'entrar amb unes com es diu ara, en una zona pantanosa, molt que complicada amb el tema de l'amor.
1: Home, és que acabes d'obrir un meló, com deies tu ara mateix, que venen... No, això hem de parlar més. És a dir, perquè és que... No, és que arriba fins i tot al punt... Ja no quan una persona desapareix, sinó que arribarà segurament al moment del comerciar amb una determinada persona. És a dir, em vull comprar aquella persona. I clar, no serà una persona en realitat, serà segurament una cosa.
0: Sí, al final tota la normativa és molt difícil, és impossible, no?, que vagi a aquest ritme de com avancen les tecnologies, però sí que hi ha moltes coses que estan, que les costures s'estan trencant completament, sobretot amb el que deia el tema de la IA, no?, de poder implantar una veu d'una persona que ja està morta, fins a quin punt tu tens dret un cop morta que s'utilitzi la teva veu. Tot això no estava quan es va fer el reglament de protecció de dades ja fa 10 anys, que sembla tan modern, doncs ja té 10 anys, no?
2: Sí,
0: llavors, bé, tot això era com... Sí que s'intenten fer aquestes normatives com tecnològicament neutres, però el tema de la IA realment ho ha fet explotar tot, i inclús ha hagut de fer un reglament sobre IA, no? Perquè perquè estan passant coses que eren absolutament imprevisibles, no? I per tant, tot això, a nivell ètic, està obrint un debat ètico-legal molt, molt important.
1: És que la paraula és aquesta, no? És que només l'ètica pot frenar això, no? Veurem, perquè, clar, l'ètica s'ha d'enfrontar als interessos comercials de les companyies que volen desenvolupar tots aquests serveis. Home, no, feina a vosaltres dos no us faltarà. Això ja...

0: hem d'acabar perquè estem a 2 minuts de les 10. Oh. Com, no, seguirem, home, seguirem, Bruno. I sí, a més, sí, a més, sí, convidarem el Víctor Rosselló, que torna l'altre dia.
1: Sí, sí, sí, sí, m'ha encantat, de veritat.
0: A mi també. Víctor, des de l'experiència d'advocat, no? Tornem a... Què no hem de fer? O sigui, el consell amb el que vols que ens quedem avui.
2: Una cosa que no fa ningú, que és llegir-se les polítiques de privacitat.
0: Sí, home. Amb lo llarg que és allò, no?
2: No, jo crec que les empreses han de facilitar això i tots hem de ser una miqueta més conscients. Igual que no li donaríem la clau de casa a qualsevol empresa, a qualsevol persona, tenir uns mínims, el que dèiem, higiene digital, ordre, i saber amb qui estem donant-li valor també, perquè ells donen valor a les nostres dades, clar, nosaltres els li hem de donar el valor que tenen.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Jornada de record i homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017, que van deixar 16 morts i més de 300 persones afectades. Barcelona n'ha commemorat avui el 9è aniversari amb un acte institucional a la plaça Sant Jaume a causa de les obres de la Rambla. 9 anys després, una de cada 3 víctimes encara no ha rebut cap compensació econòmica pels danys patits. Així ho ha denunciat en declaracions a Ràdio 4 Robert Manrique, activista dels drets de les víctimes del terrorisme.
2: Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17A que encara no han estat ressarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades. És a dir, de cada 3 víctimes, una no ha estat encara contactada per l'administració. De veritat, ens ho estan explicant i no passa res.
0: Al llarg de la jornada també hi ha hagut actes a Ripoll i una concentració per reclamar més transparència sobre els atemptats. La plataforma 17A Exigim Responsabilitats ha demanat que es desclassifiquin els documents relacionats amb la tragèdia i que s'aclareixin les responsabilitats. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 17 d'agost, que també ens deixa altres titulars. Junts tornarà a presentar al Congrés, després de les vacances parlamentàries, la proposta de llei per traspassar a Catalunya les competències en immigració. Així ho ha anunciat el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha relacionat aquesta demanda amb la crisi migratòria de Ceuta. Reclama que Catalunya tingui més eines per gestionar els fluxos migratoris.
3: Tenir les eines, tenir els recursos i, sobretot, tenir la determinació política. Catalunya ja ha passat per situacions com aquestes, amb un repte molt difícil com és tot el repte demogràfic, i se n'ha sortit amb nota. A base de què? A base primer d'uns valors, Catalunya un sol poble, però a base també de polítiques molt determinades d'integració i de cohesió del país. I això és el que nosaltres defensem.
0: Junts ja havia pactat aquesta proposta amb el PSOE, però el Congrés la va rebutjar l'any passat. Turull considera que els socialistes tenen pendent aquest compromís i ha descartat, de moment, haver de reprendre les negociacions amb el partit de Pedro Sánchez. Després d'una setmana, l'incendi de les penyes de

0: Ciclos a la província d'Osca està majoritàriament estabilitzat després de calcinar 17.500 hectàrees de bosc. Les autoritats demanen prudència davant un previsible canvi en les condicions meteorològiques, però es preveu que si la situació continua sent favorable, els veïns evacuats puguin tornar a casa dimarts o dimecres. Aquest dilluns, el govern d'Aragó ha decretat un dia de dol oficial per la defunció del militar de la UME que va morir ahir diumenge en un acte de servei. En paral·lel, al sud, l'incendi de niebla a Huelva ha entrat en fase d'estabilització, tot i que les xifres de danys ecològics són devastadores. S'estima que el foc ha calcinat aproximadament el 80% del paratge natural de la Pata del Caballo, un entorn protegit de més de 7.000 hectàrees que és vital com a corredor ecològic entre Doñana i la Serra d'Aracena. En total, s'han cremat 38.000 hectàrees de bosc. I un home de 42 anys ha mort en un accident al canal d'Urgell, a Golmés, a la comarca del Pla d'Urgell. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquest diumenge sobre les 8 del vespre de la presència d'un vehicle bolcat dins el canal d'Urgell. Quan s'ha tret el turisme, s'ha comprovat que a l'interior del vehicle hi havia una persona morta a la posició de passatger davanter. La policia catalana ha detingut el conductor del vehicle, que hauria fugit del lloc de l'accident sense auxiliar la víctima. Està acusat d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol. Amb aquesta víctima són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. I moment ara per conèixer la previsió del temps. Des de l'EMET, Jordi Oriós, bona nit.
1: Bona nit. A la matinada, a Catalunya, les mínimes no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides, especialment en punts més propers als litorals. Demà, les màximes continuen en eixos valors elevats, especialment a punts de l'interior i de l'Empordà. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, demà, a l'extrem nord-est, bufarà la tramuntana moderada pel matí. A la resta, vent de component sud a partir del migdia, amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Els propers minuts els compartim amb el Jofre Bardagí. Ha publicat el primer volum complet del projecte Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte discogràfic que reinterpreta l'obra de Joan Manuel Serrat des d'una mirada actual i, sobretot, molt personal. Jofre, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Per què has volgut retre aquest homenatge, aquest petit o gran homenatge, no?, a Joan Manuel Serrat?
1: És un... De fet, és un homenatge compartit també al meu pare, perquè el meu pare, de fet, havia estat molts anys músic i arranjador de Serrat, i tenien una gran amistat, teníem una gran amistat les dues famílies, i tenim. I a partir d'aquí, el meu pare va fer un disc que es deia Bardagí interpreta Serrat l'any 98.
0: 98,
1: exacte.
0: Cert.
1: I aquest disc serveix com a punt de partida per aquest homenatge. Aquest homenatge ve a ser com una segona part d'aquell disc homenatge que va fer el meu pare aleshores.

0: què has buscat amb aquest àlbum?
1: Doncs, bàsicament això, fer-li aquest homenatge al meu pare i al Serrat. Jo crec que és una cosa natural que portava molt de temps. Clar, porto tota la vida escoltant Serrat, ja des de que vaig néixer, ja sigui per la feina del meu pare, fins sí. que de sobte ho vaig començar a escoltar, bàsicament perquè m'agradava i em vaig fer fan, per dir-ho d'alguna manera, un cop ja era més gran. I és una cosa que he portat sempre a dins. Per tant, és bàsicament donar les gràcies a dos pilars molt importants de la meva vida, tant sigui musicalment com a la meva vida, com a persona, diguéssim.
0: Suposo que hores d'ara en Jamal Serrat ja ha escoltat les cançons, no?
1: Bueno, de fet, va escoltar les cançons abans de... Hi ha les demos de les cançons quan vaig començar a treballar amb els dos volums, i li vaig explicar quines eren les cançons que volia fer, si li agradava el repertori. Vull dir, ja ha estat sempre molt... De fet, com que tenim una relació tan propera, va ser un disc que vaig fer a partir de preguntar-li si ho veia bé i li agradava el fet de que jo fes això, perquè, clar, jo podria fer un Jofre Verdeix interpreta Bruce sí. Springsteen, no passaria res perquè no el conec i el puc fer com a fan que sóc seu, però no tengo que rendir cuentas con nadie, per dir-ho d'alguna manera. En aquest cas, clar, no podia fer aquest homenatge sense que ell n'estigués al cas i anés veient totes les passes que s'han anat fent.

0: Les coses que tu has viscut no són fàcils de viure, és a dir, qualsevol persona no pot entrar en el món paral·lel dels músics. Tu ho vas fer des de ben petit, només en 15 dies el teu pare ja et portava, no?, als concerts.
1: Sí, de fet, aquell any, la gira, vam parar la gira l'any 78, que

calcular més o menys quan naixeria jo, i vaig néixer, i després van continuar la gira, i jo vaig anar, clar, evidentment no me'n recordo, però amb 15 anys de vida ja estava amb ells per allà.

0: Para la Libertad, un tema que va marcar la història de tot un país, no?
1: Sí.
0: Què representa per tu aquest tema, aquesta cançó?
1: Bé, és, bueno, és que és com totes, són cançons que em transporten a moltes, com li passa a molta gent també, a moltes coses del passat, i a viure aquells concerts a les faldes de la meva mare o de... Bueno, de fet, tinc una anècdota, no precisament aquesta cançó. Jo vaig estar a Castelldefels, sí, amb un concert a l'època que Maradona jugava al Barça. Vaig estar tot un concert a la falda de Maradona, veient el concert del Serrat, i després jugant amb ella als camerinos amb la pilota. Jo vestit del Barça, perquè soc molt del Barça ja d'aquella època, i això, i res, vull dir que tot això em transporta a tots aquells anys.
0: És una cançó molt actual?
1: Sí, ja passa molt amb moltes cançons de Serrat també, que per molt temps que passin, hi han coses que sempre estan allà. És una persona que sempre ha parlat molt de l'actualitat i de, sí, la vida i de la gent, aleshores.
0: I cançons, sí, atemporals, totalment,
1: exactament,
0: no?
1: Exactament, això volia
0: perquè
1: dir.
0: Aquestes cançons d'en Jaume del Serrat, doncs, són cançons vigents, moltes d'elles, com bé dius, però que passen més, no? Passen més de la cançó i es converteixen ja en un himne.
1: Sí. Bueno, cançons que, bueno, que passen a ser de la gent. Això ho diu el Serrat també, que les fas tu i les deixes perquè passin a ser de la gent.
0: Què et deia el teu pare, el mestre Bardagí, d'en Jaume del Serrat?
1: Bé, què em deia? Doncs que, clar, tampoc em deia massa, perquè...
0: No?
1: És que hem fet molta vida junts, i sí, aleshores era una... entrava dins de la normalitat.
0: Clar.
1: O sigui, què em podia dir? És que no ho sé, com qualsevol persona que parla d'un amic o d'algú que té proper, no hi havia... O sigui, a mi em passava una cosa i de fet encara em passa ara, que per mi és... hi ha el Joan, diguéssim, que és el pare de la Maria i de la Candela, i aquell senyor que he viscut amb ell i hem fet moltes coses junts familiarment i tal, i després hi ha el Serrat. I clar, resulta que aquestes dues persones són la mateixa, però jo va haver-hi un moment que amb el que deia abans, amb 15, 14, 15, 16 anys, que vaig començar a fer-me fan del Serrat,
0: sí,
1: però fan com podria ser de Bob Dylan o de Springsteen, que deia abans. Aleshores, clar, resulta que jo després estava el dissabte dinant a casa seva, i jo mirava i pensava, ostres, que és el Joan, hòstia, però és el Serrat. I aleshores em passava això, i et dic que inclús ara, a hores, o sigui, a dia d'avui, encara em passa a vegades de tenir aquesta cosa de... Clar, perquè hi ha una admiració molt gran per tot una... Bueno, com a artista i com a gran autor de cançons, i aquesta admiració hi és, però és que al mateix temps és el Joan, el pare de la Maria, saps? I viure això és curiós.

0: Què t'ha explicat Jofre, Joan Manuel Serrat, de Penélope?
1: Doncs, sincerament, si vols que et digui...
0: Sí.
1: O sigui, de la cançó en si, res. Sí que vam parlar l'altre dia, perquè sí que li vaig passar, després d'escoltar-se totes les demos i tot, li vaig passar el disc sencer, el primer volum, i se'l va estar escoltant, i aleshores sí que em va comentar cosetes de la cançó. Li agradava aquesta versió així com amb aquesta caixa de ritmes lo-fi, i bueno, és un així... una versió un pèl diferent. O sigui, el que hem intentat amb el Juan Malatorre, que és el productor del disc, és mantenir, o sigui, tot i que canviem arranjaments i hem canviat, és això, hem canviat instrumentació, arranjaments, sí que hem volgut mantenir l'essència de la cançó, i totes les cançons són la cançó, hi ha els acords que són, tot està allà, es reconeix la cançó, però amb uns arranjaments, bueno, intentant donar una mica la volta. I és segurament també el divertit d'aquest projecte.
0: Mm. Què és el que ha de tenir un tema, una cançó, perquè perduri amb el temps? Que sigui infinita, no finita.
1: Sí, el que parlava abans de cançons atemporals. Jo crec que ha d'haver-hi una cosa molt sincera, jo crec. Una cançó que quedi... i que plasmi molt una realitat. I no sé, hi ha cançons que, sobretot, i a nivell musical, són cançons que sempre s'aguanten amb la mínima expressió. Quan una cançó s'aguanta amb la mínima expressió i el que explica arriba dins, jo crec que són les cançons que més perduren.
2: Res no és mesquí, ni que por és isarda, ni és fos

0: És important també conèixer de quina manera ha estat tota la producció d'aquest àlbum. Com ho heu fet? Tancats en un estudi durant molt de temps, no?
1: Normalment ara, des de fa anys, els discos els fem, o jo els feia durant molt de temps a casa, treballant molt a casa. Sí, en aquest cas hem pogut, com dius, tancar-nos una mica a l'estudi. Tampoc ha sigut una cosa de tancar-nos dos mesos en un estudi, perquè no, la vida no ens ho permet, però sí que hem treballat en dos estudis diferents, però bàsicament a l'estudi a la Casa Morada, i allà hem estat fent cordes i bateries i instruments així que necessitessin el que se'n diu la sala, perquè per un bon so de sala, i allà hem estat diverses setmanes repartides en diferents mesos, i després en un estudi a Madrid, que Estudio Silencio, que és l'estudi del Juanma, del productor, i allà hem estat gravant guitarres, hem gravat les veus, i o sigui, ho hem estat fent amb dos estudis diferents, i a part el Juanma sí que també ha treballat ell sol també en el seu estudi, però sense que jo hi fos també, ell ha anat gravant cosetes allà.
0: Clar, tu ho has vist, has estat testimoni en primera persona de tots els canvis que s'han produït també els darrers anys, no?, amb el tema de la música, la gravació de la música i la distribució de la música.
1: Sí, tant. O sigui, de fet, nosaltres, jo i amb el meu grup, amb els Glaucs, quan començàvem, sí. Clar, era molt diferent. No només això, sinó que encara aleshores es gravava amb analògic, no es gravava amb ordinadors, ni amb Pro Tools, ni res, i gravava amb cinta, i tot això ho hem viscut. I això també en moments on hi havia molts més diners per invertir en discos, i que podies estar dos mesos amb un estudi tancat i gravant i després mesclant i tot això, sí, ho vam viure. Va durar poc,
0: sí.
1: Però ho vam viure durant 3-4 discos, sí que, bueno, Déu-n'hi-do. Sí, 3-4 discos vam viure això, i després, clar, tot ha anat canviant, i evidentment amb la facilitat que una cosa no treu l'altra. Està molt bé gravar amb un estudi i poder tenir el temps i la inversió com per poder-hi estar, però també la facilitat de gravar a casa també està molt bé.
0: I
1: evidentment, doncs bé, clar, amb un bon ordinador
0: molt.
1: I amb poques coses, un bon equip, però a casa, molt més econòmic, doncs clar, evidentment pots fer moltes coses. De fet, hi ha molts discos gravats a casa boníssims, del tipus, jo què sé, els primers de la Billie Eilish estan gravats tots a l'habitació de casa seva. I són tremendíssims.
0: Sí, està clar. Abans ho deies, no? El tema de la música et ve des de que vas néixer. Mm-hmm. Per tant, és una cosa normalitzada dins teu.
1: Sí.
0: Clar, el teu pare, suposo, el gran mestre Verdagí, algun consell et donaria, no?, que t'ha quedat i encara segueixes, o no?
1: Sí.
0: O va dir, fes-t'ho tu?
1: No, sí que donava consells. El que passa, jo aquí tinc un petit problema, no sé si dir-ho així, però que, clar, jo el meu pare va morir que jo tenia 21 anys.
0: Clar.
1: Aleshores, jo sortia de l'adolescència, per dir-ho d'alguna manera. Jo vaig començar molt jove, vaig començar... El primer disc que gravava amb Glaucs el vaig gravar amb 17 anys... Aleshores, hi havia una cosa també a l'època, el típic que és molt, molt, molt típic d'aquí, d'aquest país, de dir, bueno, clar, ell ho té molt fàcil perquè és el fill de...
0: Quan a vegades, i no és veritat.
1: Quan a vegades és més difícil,
0: contrari.
1: Perquè has de demostrar moltes...
0: Alguns
1: més,
0: sí,
1: moltes
0: però d'altres han de demostrar moltes coses.
1: Exacte. I aleshores, clar, jo amb 17 anys, quan va començar a passar això, vaig voler-me com apartar del meu pare, com per demostrar jo que podia fer les coses sense tenir una ombra tan allargada com la del meu pare, al final ho és. I després, mentre anava passant tot això, va morir. Aleshores, a mi sempre m'ha quedat com aquesta coseta de m'hagués agradat molt més poder tenir un temps com per ja de més gran o ja més adult poder xerrar de determinades coses que en el seu dia no vaig xerrar perquè, o sigui, tots aquests consells que dius, escoltar-me més al meu pare en determinades coses, no ho vaig poder fer perquè ja no hi era, bàsicament.
2: Uno se cree

0: És una de les meravelles d'en Serrat, eh? Aquelles pequeñes coses.
1: Sí, sí.
0: En quines petites coses de la vida tu gaudeixes?
1: Doncs a mi m'agrada... M'agrada molt el cinema, no sé si són petites coses, però gaudeixo molt. De fet, jo sóc com el fuster, el fill del fuster que hereda la fusteria i es dedica a la fusteria, però realment a mi el cinema sempre és l'art que m'ha omplert més. I hi ha molts músics que el seu hobby és la música, també, i jo, evidentment, m'agrada molt la música i la gaudeixo molt i això no ho canviaria, però a mi el cine és el que realment m'ha fet gaudir més a la vida.
0: Suposo que ara ha arribat el moment de compartir ja els directes, no? Teniu dates ja anunciades?
1: Sí, començarem, encara no estan a les entrades a la venda, però fem l'estrena el 13 de maig a Paral·lel 62, a dins allà el que era la Sala Barts i el que era l'Estudi 54,
0: 54.
1: On el meu pare feia l'Àngel Casasseu.
0: Sí, senyor.
1: I em fa molta il·lusió començar allà la gira perquè tanca com un cercle. A part, a dins del concert explico algunes coses de l'època de l'Àngel Casas, per tant m'anirà molt bé poder començar allà.
0: Vull venir.
1: Perfecte, doncs sí. Ja estàs convidadíssim. Doncs això, fem dins el Guitar Barcelona, el festival de guitarra de The Project, i després fem Madrid també el maig, 22 de maig, diria. Ara no me'n recordo, sí, potser m'equivoco, però a finals de maig també estem a Madrid i a partir d'allà la idea és seguir fent tots els concerts que puguem, perquè ens fa molta, molta il·lusió.
0: Quina és la formació que portes?
1: Vaig amb l'Àlex Tenas a la bateria, que havia sigut el bateria de Jarabe de Palo.
0: Sí.
1: L'Àlex Reixac, un altre Àlex, que és guitarrista de Glaucs, que m'acompanya de tota la vida. El Joaquim Xicoira al baix. L'Anna Fernández al violí. I l'Edu Martínez als teclats, que havia sigut també l'Edu de Sidoní. I així un teclista així que...
0: En Serrat serà present al concert de Barcelona?
1: Doncs...
0: Present dalt de l'escenari?
1: No, encara no. A mi m'agradaria molt perquè, de fet, ja ha participat al disc cantant Una mujer desnuda i en l'oscuro. I em faria molta il·lusió que hi fos, però, sincerament, encara no ho hem parlat, per lo que no ho sé. Sí, serà. Una

0: Estem escoltant una mujer desnuda i en l'oscuro, amb la participació, clar, d'en Serrat, no?
1: Sí.
0: Però hi ha més col·laboracions. Tens a Andreu Buenafuente, Ana Belén, el Litus.
1: Sí, Mal són per entregues, una cançó que és l'única cançó que havia fet, que van escriure plegats el meu pare i el Serrat, i l'hem fet aquesta vegada. L'Ana Belén repeteix col·laboració, perquè va col·laborar en la mateixa cançó fent el mateix a l'original del Serrat, i l'Andreu i el Litus fan uns personatges dins de la cançó que em feia gràcia que hi fossin. Però és una història com digna d'un còmic d'aventures o d'una pel·li d'aventures, i aleshores hi ha uns personatges que apareixen que em feia gràcia que fossin ells. Van ser molt generosos i bueno, molt xula.
2: Aquell dilluns va alçar-se en Aquitos i a l'esmorzar

0: a Marsella.
1: Jofre, és un àlbum amb 10 cançons. Clar, és volum 1. Hi haurà un segon àlbum?
2: Ah, exactament.
1: Hi haurà un segon àlbum. No? I un tercer, una trilogia.
2: Ostres, el tercer ja no sé. Tot sí,
1: és complicat escollir les cançons,
2: fem...
1: no? D'un àlbum,
2: sí,
1: 10 cançons d'aquest.
2: Sí, el que passa és que el volum 1 i el volum 2 els hem treballat alhora. Vull dir que el volum 2 està preparat i surt a l'abril, en principi l'abril del 26. O sigui que
1: és abans del sortirà. Concert.
2: Exacte, just abans. Vull dir que és un projecte ja pensat per aquests dos volums i a partir de l'abril també sortirà el disc físic i al final és un disc doble dividit en dos volums. I sí que és veritat que amb el Juanma sempre fem la broma de que esto lo dejamos para el volumen 3, perquè, clar, és que hi ha moltes... Realment el Serrat té per fer uns quants volums.
1: Estem parlant que al final és un homenatge a l'amistat, no? Uh-huh. I també a la música, perquè la música, sí, d'en Serrat ha marcat no una, sinó diverses generacions.
2: Exactament, sí, sí.
1: Està molt bé.
2: Està clar, vull dir, ja... Quan vas a un concert o anaves a un concert del Serrat, veies que hi havia els pares, els fills i els nets.
1: Jo ara et preguntaria, no?, els teus referents dins de la música, però evidentment és en Serrat.
2: Sí, sí, sí, evidentment. Ja, però m'agrada... O sigui, el meu pare deia que hi ha dos tipus de música, la bona i la dolenta, i que també pot ser la que t'agrada i la que no t'agrada, però dins això, clar, a mi m'agrada des de Serrat fins a... Radiohead i jo què sé, passant per, ja he dit abans, Bob Dylan, Springsteen, els Vetusta Morla, per exemple, sí. Que és el Juanma, el productor és el guitarra Vetusta, també és un referent molt gran per mi. És que hi ha moltes coses. Stephen Sondheim, per mi, és un dels referents més grans que hi ha dins de la música. Al final és autor de musicals. I és que m'agrada molta, molta música. Però, clar, dins això... Serrat té un pes molt, molt important.
1: Jofre Verdagí, que sempre és un plaer que vinguis per aquí. Saps que és casa teva. Quan tinguem el volum 2 ja preparat, vens per aquí.
2: Perfecte.
1: I també anem explicant les cançons d'aquell àlbum.
2: Encantadíssim.
1: Gràcies, bona nit.
2: Gràcies.
3: Ja tens l'amor

Estigues llest per caminar a les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo sota les pedres, a qualsevol preu. Ara jauràs del costat de l'angoixa i faràs el camí que du al crim o a la Déu. Ja tens l'amor,

deixaria tot per patir-la de nou. Una vegada més, una vegada més.

0: Radio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: de nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Perquè avui la Teresa Reyes ens parla de sexe. Clar, sexe que és molt important, perquè el sexe ja hem après les dones de la generació de la Teresa i la meva, que es pot fer sense amor.
2: Que es pot fer sense amor.
1: Clar.
2: Sí, clar.
1: No, perdona, querida. Bona nit, eh?
2: Bona nit.
1: No, és que jo he estat molt directa, perquè avui quan estàvem fent la reunió, i mentre llegia això que has escrit meravellós, pensava, clar, tu perquè ets una senyora avançada al teu temps, Teresa? I la meva mare també ho era. I les meves tietes, que sempre em pregunten, i la vida sexual com va?
2: Bueno, és que jo crec que el sexe no té temps, no sóc avançada al meu temps, que totes, que les dones, hem passat èpoques més o menys amagades, però el sexe ha estat sempre, no?
1: Sí, però molt poques dones ho deien. Clar, que jo me'n vaig a dinar a casa les meves tietes, que tenen, no diré l'edat, que m'acabaria l'alegria de l'arròs, la paella i els canelons, no? Però que entri per la porta de la casa les meves tietes i em preguntin com va la feina, com va la vida, i em diguin, i el sexe com va? O com va la teva vida sexual? Que els meus cosins sempre ho passen fatal quan fan aquesta pregunta. A mi ja m'és igual, però amb ells encara els hi provoca besarda. Penso, quina sort que tinc que les meves tietes de 80 pocs.
2: Ja.
1: Ja faig així perquè no. De 80 pocs em preguntin, nena, què tal el sexe? Penso, que bé, que bé. Per la meva mare també m'ho preguntava. Aleshores, després de llegir això
2: la
1: que
2: meva,
1: has escrit...
2: La meva no, eh?
1: La meva mare ha nascut el 37, eh? Cuidado, la teva va néixer en un altre moment.
2: Ah, bueno, el 20... no sé si era el 26 o així.
1: La meva mare el 37, cuidado. I a més a més, ella també era geni figura hasta la sepultura, com diuen els clàssics. Però penso, que bé haver nascut en una societat i en una família en la que les dones de la meva família preguntaven a les seves filles i nebodes i cosines i tal, escolta, el sexe què tal va? Així doncs que m'ha agradat molt que avui, tu que tens una experiència gran a la vida... No només sexualment, òbviament.
2: No, sí. No, gràcies a Déu.
1: Sí, no, vitalment. La Teresa Reyes, ja ho saben, Margarita Blu, una senyora ha fet publicitat, ha fet màrqueting, vaja. És moltes coses, la Teresa Reyes, i molt complicat de resumir-les. Ens parles d'això, Teresa, perquè tot va començar amb alguna cosa que vas llegir, no?
2: Jo recordo, és que no et sé dir quan, però jo crec que fa dos o tres temporades, poder era quan estaves al Contrallum, o no me'n recordo, quan vaig començar a col·laborar amb tu, un dia, no sé de qui parlàvem, igual de l'Anna Obregón o de qualsevol cosa així, però de cop ens vam animar a parlar de sexe. I després tu, com que volies que continuéssim,
1: home,
2: jo
1: clar,
2: votava, no?
1: Clar.
2: I jo posava com el fre, no? Posava el fre perquè pensava, no em vull ficar amb el tema aquest de la meva intimitat,
1: clar,
2: o del sexe geriàtric, diguem-ne, o de, saps? No vull entrar en això. Però ara, de cop, he pensat, bueno, tancarem la temporada, perquè suposo que avui serà l'últim programa,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: I tancarem la temporada i em va semblar que era un bon moment.
1: Doncs està molt bé, està molt bé. Però per què va passar? No perquè jo la posés en un compromís públic, perquè privat ja no cal ni que els expliqui, no? Un compromís públic parlant-li de sexe, sinó perquè l'altre dia... Es va trobar la Teresa Reyes, una coneguda, més o menys de la teva edat.
2: Sí, és una mica més jove, però bueno, por ahí va.
1: Que és una senyora que té problemes d'esquena, que estava amb fàrmacs i amb teràpies, i que tu, mig broma, li vas dir, per sortir d'aquí, el millor és un orgasme. Clar, Teresa, perdona, o sigui, a veure, querida, tu també...
2: Però jo li vaig dir perquè jo he patit i pateixo molt de l'esquena, i aleshores, realment, un orgasme, i abans, vull dir, i molt abans, si podia ser un bon polvo, inclús, és ideal per treure't el mal d'esquena, encara que estiguis absolutament agarrotada.
1: Perquè et relaxa.
2: Clar.
1: Perquè relaxes els muscles,
2: sí,
1: i tot.
2: Sí, perquè t'oblides d'allò en un moment i de cop relaxes tot i tot. Deu tenir una explicació tècnica, no te la sé dir perquè ni sóc sexòloga ni m'he posat a mirar científicament què passa amb això. Però jo ho tinc comprovat per la meva experiència que això passa. I li vaig dir... mig en broma, però realment li vaig dir, doncs, com, bueno, és una altra cosa que pots fer, no?
1: I ella va respondre, ui, fa moltíssims anys que no tinc relacions.
2: Sí.
1: Però, esclar, relacions amb una altra persona, nosaltres no podem oblidar, perquè amb l'Helena Crespi, que és sexòloga i que és la nostra sexòloga de capçalera, jo sempre reivindico molt l'autoexploració i la masturbació. És a dir, dona la sensació que només podem arribar a un orgasme a les senyores si algú ens provoca l'orgasme, que no siguem nosaltres. Mal.
2: Ja, clar,
1: mal.
2: No, però és que, i més que res, que passa que amb els anys el que ens acostumem és a no parlar del tema. I és com d'amagat. O sigui, encara que ens baixin les hormones, encara que les coses no, ja no siguin com abans, això continua estant i és important que ho tinguem en compte. I, evidentment, la masturbació és una bona manera i, a més, hi ha tot tipus d'aparells que tal, però vull dir, no tens per què tallar-te diguem, aquest flux vital que és el sexe, pel fet de no tenir parella, clar.
1: Fixa't avui com aquest tema, com tots els que ens provoques, i perquè la Teresa Reis ens provoca, i ens porta, és tan interessant. Amb el Julio i amb el Gerard hem fet una recerca periodística, I hem pensat, a veure... D'acord, hi ha moltes persones grans, perquè clar, la Teresa parla de persones com ella, que tenen una edat i que estan fantàsticament
2: bueno,
1: bé.
2: Jo tinc, no estic, estic com estic i tinc 73
1: bé,
2: anys.
1: Bé, 73
2: Bueno, 73 encara no, l'octubre.
1: A l'octubre, no ens posem més anys dels que no tenim. Els 73 anys, perquè és una persona activa, que va amunt i avall, que fa moltes coses, que té uns nens meravellosos, uns fills meravellosos, etcètera, no? I hem trobat algunes notícies que parlaven de com els geriàtrics espanyols estan començant a explicar a les infermeres, als auxiliars de geriatria, a les persones que estan contínuament amb persones grans, de la teva edat i més grans fins i tot, que no poden, per dir-ho res i curt, abandonar o no posar a l'equació de la vida d'una persona gran la sexualitat. Vull dir que en els geriàtrics hi ha sexe, que hi ha persones grans que es coneixen en un geriàtric i que tenen sexe, que hi ha persones grans que viuen soles i que tenen sexe amb elles mateixes, i que dona la sensació que ara, en ple segle XXI, hi ha dos tabús, la mort i el sexe.
2: Però el sexe amb les dones, bàsicament. Perquè,
1: efectivament.
2: Bueno, Mas Palomas és una pel·lícula que també parla d'això, que és, jo la vaig trobar sensacional, i està molt ben tocat el tema del sexe i de la homosexualitat també, no?, dintre dels geriàtrics. Però, evidentment, hi ha com un tabú, perquè els homes jo no els veig tan tallats. Vull dir que jo no em tinc per una dona molt, molt tancada o que tingui molt problema en parlar segons de quin tipus de temes, ja ho estem veient ara, no? I així tot, a mi em costa molt parlar amb la... I no amb les meves amigues, però sí amb la gent amb la que acostumo a parlar, no parlo de sexe. I homes molt més grans que jo, o com de la meva edat, parlen sense cap problema.
1: Doncs mira, estàs a la ràdio en directe, 3:45, 11 de la nit, parlant de sexe. Perdona, eh?
2: Sí, ara m'estic desquitant.
1: Molt bé, així m'agrada. Tu dius que la sexualitat és un tema molt íntim, que està molt limitat, i sobretot... M'agrada molt una cosa que dius, que és contaminada per l'educació que vam tenir i la repressió que des de fora o infligida, conscient o inconscientment, ens va tapar i ens tapa la boca sobre un tema comú, vital i molt humà. L'Helena Crespi sempre diu que som persones sexuades fins que morim. D'acord, hi ha persones que escolleixen lliurement no tenir sexe, no? Ni amb ells ni amb ningú altre. Però... biològicament la nostra sexualitat ens defineix, no la nostra genitalitat sinó la sexualitat, no? El fet de tenir sexe amb nosaltres mateixos. I hi ha una part de repressió cap a la dona que és molt difícil que moltes dones facin el que fan les meves tietes o el que feia la meva mare en pau descansi, que era preocupar-me com anava a la ràdio, però preocupar-se també de com anava la vida sexual amb els nòvios o
2: sí,
1: amb les parelles que tenia.
2: Sí, però amb els nòvios m'estàs dient el mateix. O sigui, sempre està... O sigui,
1: és veritat, mai amb mi.
2: Sí,
1: tens tota la raó.
2: O sigui, que tampoc jo em quedaré molt parada si la gent em comença...

0: que algú... Penses que una persona que viu sola i que és gran, una dona que viu sola i que és gran, no té cap tipus d'activitat sexual. I, de fet, aquesta conversa amb aquesta coneguda, que a més és una dona doncs, activa, moderna, tal, no sé, no és... I em va deixar... Hi ha molta gent que no pensa en això. I està bé pensar-hi. No dic que tingui que ser cadascú que faci el que li dona la gana, sobretot a aquestes alçades ja només faltaria, no? Però hi ha que tenir en compte que és bo, que és vital, i, o sigui, que té relació amb, la nostra, amb el nostre flux vital, que té relació amb la nostra creativitat, i que jo l'altre dia fent aquest text vaig pensar que té molta relació també amb la memòria, o sigui, és algo molt creatiu també.
1: El sexe?
0: El sexe. Inclús el masturbar-te és un procés creatiu.
1: Efectivament.
0: És un procés que posa en marxa una sèrie de...
1: D'imaginacions, de...
0: Sí, i de les imaginacions, allà ha estat tota la memòria que has acumulat tot el temps.
1: Diu la Teresa, no tens tota la raó, porto molts anys sense parella estable. Però també hi ha una cosa que hem de tenir en compte les persones que ens estan escoltant, si vostès són senyores ho entendran perfectament, i si són senyors segur que també, no? Que és la caiguda en picat de les hormones després de la menopausa, no? El fet de tenir trobades sexuals se'n fa cada vegada més costa amunt. I jo ja, a aquesta hora de la nit, com és l'última nit que ve per aquesta temporada, òbviament, la Teresa Reyes, li faig la pregunta directament, perquè ja total. Et fa mandra les trobades sexuals perquè conèixer algú a vegades fa molta mandra? O per una qüestió de confiança amb aquella persona? O et fa mandra perquè ja fa mandra fer sexe amb algú? És a dir, és la persona o és el sexe el que fa mandra?
0: Tot plegat. Vull dir que, de fet, he estat bastant temps tenint alguna trobada sexual amb algú que feia molt, que m'ha durat molt temps i que, bueno, o sigui, que no fa tant que m'he sortit de... Però no era habitual i cada vegada se'm feia més feixuc. I això que la persona aquesta la coneixia. Però era com si no poguéssim... Alguna vegada necessitàvem molt temps. Jo, per mi, el sexe plaent, ho he vist ara de gran, a aquestes edats necessita temps, necessita joc, necessita una entrega a l'altre diferent a fa 15 anys, o 20 anys, o 30 anys, no? O sigui, cada... Crec, com mínim per mi, això t'ho dirà
1: l'Helena,
0: però jo crec que cada època de la vida deu necessitar un tipus de fer diferent. I aleshores o tens molta intimitat realment amb aquella persona i molt que veure i molta complicitat i molt riure i molt tal i molt tacte i molt temps i molt deixar-te anar, saps? I aleshores això és molt difícil i a més físicament també és més difícil, per mi és més difícil, jo estic bastant fotuda de l'esquena i dels genolls, aleshores molta acrobàcia no puc fer i tampoc aguanto massa
1: És que l'acrobàcia fa molta mandra.
0: Fa mandra i després també l'altra, depèn de com sigui, també em deixa una mica destarotada, segons com. Tengo que decir.
1: No, es que claro, ser Nadia Comaneci todo el tiempo agota mucho. Agota mucho. La sexualitat i el desig van de bracet, diu la Teresa. Van de bracet també socialment, però hem unit o ens han fet unir, no? I tu estàs parlant dels cossos i és molt interessant això que estàs dient. L'altre dia vam parlar dilluns amb l'Helena. Ja saps que he estat a Nova York i estava a l'aeroport amb Laura, la meva amiga, que tornàvem cap aquí i estàvem ella i jo cruspint-nos uns formatges meravellosos amb una copa de vi. I de cop i volta ens vam adonar que totes les dones que estaven allà menjaven molt poc, però molt poc, i a més es miraven molt en menjar, com si volguessin fer una dansa de tinc ganes però em fa por perquè si m'engreixo, perquè em sento malament. Vaja, el de sempre, no? Que hem de tenir cossos joves, per suposat saludables, perquè la salut és el primer, però cossos joves i normatius. Dius tu que el fet de que la joventut, els cossos joves, els cossos normatius entrin a l'escena fa també que costi molt parlar del nostre desig, perquè a vegades és difícil parlar del que desitgem o es difícil

0: que pensem que aquella persona es pot desitjar perquè el nostre cos no és normatiu.
1: No, està clar. Bueno, sobretot amb l'edat, el que passa és que tu mateix comences a desajustar-te. O sigui, tu pots haver passat del teu cos, diguem, normatiu, o et pot haver semblat que estaves... Jo mai he estat obsessionada ni per el menjar, ni pel meu cos, ni pel... Però, bueno, o sigui, estava com amigada amb el meu cos, no?, inclús. I ara no és que no ho estigui. Jo m'estic fent gran i m'estic fent gran com tothom. Però, realment, cada vegada estàs més lluny dels cànons. O sigui, la idea de o sigui, per exemple, no? A la gent jove, jo crec que els horroritza pensar en que la gent gran puguin tenir sexe o imaginar-s'ho gràfic. I això és... I a mi també passava, eh? Però, bueno, quan jo era jove no parlava tant de sexe, però sí, per exemple, no podien imaginar-me que els meus pares poguessin tenir una relació sexual. Realment, eh? Era una cosa que em feia angúnia. Bueno, tot això té que veure amb el que parlàvem abans, amb la repressió,
0: sí, sí.
1: I que era una cosa que era com amagada. Però ara els meus nets, estic segura que tampoc els agradaria gens ni sentir això que estic parlant aquí.
0: Que no sé si ho escoltaran.
1: Ni pensar que jo pugui tenir cap tipus d'activitat sexual.
0: Per
1: però això... és perquè els hi fa angúnia el físic. Però és que això és una cosa que tenim tan introjectat de tota la vida.
0: Yeah.
1: O sigui, o tens menys de 40 anys i, a més, estàs catxes de tal i, a més, no sé què tal. I aleshores això està relacionat. I això no està... No té cap relació amb el sexe.
0: Clar, però
1: això.
0: Aleshores falten 2 minuts.
1: Ni amb
0: per
1: el desig, tampoc.
0: Clar que sí. Falten 2 minuts per les 11 de la nit. Estem avui que la Teresa Reyes s'està llançant, com és l'últim programa d'aquesta temporada. De mira, ja...
1: Pelillos a la mar.
0: Pelillos a la mar, exactament. Però, esclar, hi ha alguna cosa que per a mi és molt important en el desig, que és la pell, la carícia, no? I tu dius, quan llegeixes l'entrevista que li va fer a Mindy Sau, en la qual diu que la generació Z té menys sexe perquè ja no necessita el tacte en la seva intimitat, a mi la veritat és que m'agafa tots els mals, no? Perquè el tacte, la pell, és tan important, no? Quan tu toques una pell, sempre saps si aquella pell és agradable o no és agradable. Jo que no sóc gaire de donar petons, ja ho saps, perquè sóc més rara que un llagardaix, sempre dono la mà. I a vegades em donen la mà i penso, ai, angúnia, saps? Uh-huh. O no, quina mà més agradable, quin tacte més agradable, quina pell més dolça, més neta, no?
1: Uh-huh.
0: Clar, que el tacte no sigui important en el sexe...
1: Bueno, sobretot que, i aquí el que fa més angúnia del que diu aquesta senyora i de la peça que ha fet, es veu pel sonar, és que els nanos, clar, com el sexe s'introdueixen a través del porno, habitualment, doncs després ja estan les imatges que tenen ells magatzemades són aquestes, ja estan, i aleshores el que esperen del sexe és el que han vist, no a través del tacte o d'una relació...
0: Però el que han vist és alguna cosa que no és real.
1: No,
0: vull dir, clar, allò que dèiem abans, que ja no estem per ser Nadia Comaneci, les actrius que es dediquen a sexe per adults tenen una preparació física, fins i tot, en la que elles poden fer, ells i elles poden fer segons quin tipus de teatralitzacions físiques, que això és impossible si no ets Nadia Comaneci o no ets, no ho sé, Venus Williams, m'entens?
1: Sí, bueno, et dediques a això.
0: Ah, exacte, ja estàs, la teva professió... I ja està. Aleshores, el tacte tu dius que no ho és tot, perquè el sexe no només és físic, dius. El tacte pot ser important, però el sexe també és visual, auditiu i textual. M'agrada molt el concepte de textual, Teresa.
1: Sí, això, sí, sí. És que és així. O sigui, té molts components, no?, el sexe. I aleshores confonem el sexe amb el desig, i amb el desig de l'altre, i el desig de l'altre cap a tu, i el desig... És com un lío, no? Que arriba un moment que no és tan complicat. O sigui, jo no sé si ara tenim que parar, perquè...
0: No.
1: És com un lío perquè el sexe al final és bastant més fàcil. O sigui, el sexe al final és algo que que hem practicat molta gent, altra ha decidit no practicar-ne o no n'ha practicat, depèn de lo sexual que sigui cadascú, però vull dir, amb una vida normal, amb un sexe normal o bastant amb pujades i baixades i tal, amb una edat com la meva, o amb menys anys, o amb quin, a qualsevol edat, tens la possibilitat de tenir, com mínim, de fer un camí cap a l'orgasme, que jo crec que al final és, de tant en tant, és una cosa boníssima per la salut, sobretot.
0: De tant en tant, no cada dia. Gairebé per acabar, Teresa, tu parlaves molt de la memòria, d'aquest disc dur, dius, per això el tacte, per això allò vital, allò humà, allò que no té a veure només amb el que toquem amb la pell, no? Perquè dius que tenim imatges que ens poden fer transitar fins l'orgasme i que les tenim emmagatzemades en el disc dur, que això m'ha agradat molt, no? I dius, és bo i recomanable no oblidar-nos que podem tenir relacions plaents i podem donar-nos plaer i així revitalitzar-nos i tornar a sentir-nos plenes, desitjades, completes, satisfetes i sense edat. Perquè els altres no ens diguin, ai que fas o ai que dius en el moment.
1: Sí,
0: no?
1: I jo també, jo aquí també l'última frase dic, com sempre vam ser, com sempre som, quan gozamos, poso, no? Perquè jo crec que és així. Hi ha un moment que això és el que et dona l'orgasme, recuperar amb la memòria i amb la memòria de tot tipus, vull dir, tant si estàs amb una altra persona com si tu no estàs, encara que sigui per un moment, deixa d'existir el temps i tu allà ets totes les dones que has sigut en aquest moment que és, i que no té temps, que és puro gozo, digamos.
0: Doncs escolti'm, ja sabem el que diu la Teresa Reyes. Fem-ho, com deia Cole Porter a la cançó, let's do it, let's fall in love. En aquest cas, enamorem-nos de nosaltres mateixes, que està molt bé. Teresa Reyes, moltes gràcies per aquesta temporada magnífica, per la teva generositat, i continuem.
1: Gràcies a tu, Sílvia.
0: Una abraçada i bon estiu.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.

0: Ara que ens queda gairebé una setmana de programa, que estem acabant aquesta temporada magnífica del De Nit, on hem après tantes coses de tots els convidats que han tingut la generositat de passar per l'estudi, i sobretot de vostès, que ens han fet més forts, més sobris i més rigorosos, si és que això és possible, perquè els hi hem de dir que el rigor ja ve de marca, perquè aquesta és la pública, pública, pública. Els he de confessar que jo a la vida he volgut ser periodista, però sobretot el que m'hagués agradat ser és Miguel Strogoff. Una de les lectures de la meva joventut ha estat aquesta creada per Jules Verne. Quan el papà em va regalar Miguel Strogoff, em va donar la sensació que jo havia de ser com ell i córrer amb un cavall i ser el correu del Tsar. Després va venir moltes altres històries, va venir Agatha Christie mort al Nil, va venir Cleòpatra, la pel·lícula, i totes les meravelles que he llegit sobre Egipte. És un país que encara no conec perquè em provoca una certa basarda anar-hi. Li comentava ara al micròfon tancat al nostre convidat, i dir-li ell és un signe per part meva d'estupidesa, però ho he entès perfectament. Després fins i tot en antena comentarem la pregunta que li he fet en David Rull aquesta tarda quan hem parlat abans de fer aquesta entrevista, perquè el nostre convidat és algú que és molt especial, doctor en egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor universitari, divulgador, creador d'expedicions científiques i culturals. Hi ha moltes persones que potser ens estan escoltant i estan estudiant tot allò que està relacionat amb Egipte per anar-hi, perquè per anar un país d'aquestes característiques hi has d'anar molt de respecte, hi has d'anar molta saviesa, sabent on vas, i sobretot amb els ulls ben oberts. No li puc dir doctor Rull perquè s'enfadarà amb mi, m'ha dit que li parli de tu, així doncs que David Rull, bona nit.
1: Hola Sílvia, bona nit.
0: Com estàs?
1: Un plaer estar aquí amb vosaltres, i veig que tancant la temporada, o sigui que molt, molt content.
0: Igualment, molt content. David, igualment. Aquesta confessió que he fet als oïdors, te la faig també tu. A mi a la vida m'hagués agradat ser Miguel Strogoff, el correu del Tsar. Gràcies a Déu he viatjat molt, he tingut aquesta oportunitat, m'encanta viatjar, m'encanta veure, conèixer altres cultures, m'encanta aprendre, i tinc moltes ganes d'anar a Egipte, moltíssimes ganes. Perquè Egipte no és només un país, entenc, David, que Egipte és una manera de veure la vida i una manera de viure.
1: Sí, és això. És una manera de viure la vida molt peculiar, perquè és un país, és un indret que està al mig del Sàhara, i en canvi té un dels rius més llargs del món, i això li dona uns contrastos que sorprenen, no? I la gent està acostumada

0: acostumada de vegades doncs, a tenir un peu en una zona superfèrtil, humida, frondosa, bueno, d'exuberància, no? Una zona exuberant, i a l'altre peu estàs al desert. Llavors això ha creat una forma de viure, de veure fins i tot l'univers doncs, molt peculiar. Ja va ser així l'antiguitat i encara avui en dia doncs, és un país doncs, molt... molt interessant per això, per moltes coses, no? Per la seva història, però també per com la gent doncs percep la seva realitat, que és molt lluny de la que tenim aquí nosaltres.
1: És molt, molt lluny, i a més em dóna la sensació, no sé si estaràs d'acord amb mi, i ara et preguntaré per què et vas enamorar d'Egipte o per què et vas enamorar de Sudan, no? Que és un altre país que tu també et perd en el bon
0: sí.
1: sentit.
0: Sí.
1: L'altre dia llegia una entrevista al diari El País, algú que deia s'ha democratitzat massa el viatge, l'aventura, sembla que tothom pot anar a veure les piràmides, no estic parlant només des d'un punt de vista econòmic, David, que també
0: sembla
1: que tothom pot anar a veure aquesta meravella que jo encara quan ho veig a través d'un documental penso com pot ser que haguéssim pogut fer això, han hagut de necessitar la mà divina per poder-ho aconseguir, no? I em dona la sensació que potser per aquesta raó de democratitzar el viatge, d'anar a Egipte com aquell que se'n va aquí a la plaça Catalunya, i perdona l'exageració, potser costi molt emocionar, commoure i fer pedagogia, no, David?
0: És difícil. Mira, hi ha dues coses que has dit, molt interessants les dues. Una és aquesta democratització del viatge ha fet, no sé, fa dos dies parlava amb uns amics, no? De dir, ostres, la meva filla ha anat a passar el dia a Venècia. No? I veiem com la cosa més normal o anem un matí a Mallorca i tornem al vespre, no? I això ha fet que, primer, que sigui insostenible des d'un punt de vista de clima, però també que banalitzem, ho deies molt bé, no? La paraula banalitzar, banalitzem el viatge, banalitzem el que són les distàncies de vegades, i això de vegades ens impedeix arribar als llocs, és a dir, arribem tan ràpid i marxem tan ràpid que no ens dona temps de processar-los, d'entendre'ls, d'endinsar-nos i de veritat, no? I Egipte, per bé i per mal, no? Té aquesta icona que són les piràmides, aquests faraons, tota aquesta història antiga tan fascinant, doncs s'ha creat, de fet ha estat un dels pols des dels que es va crear el que podíem dir el turisme contemporani. Llavors, doncs, clar, això ha fet que de vegades hi passem per sobre, no? Que no acabem d'entendre'l.
1: Doncs s'ha d'entendre. En quin moment tu vas començar a entendre tot el que està relacionat amb Egipte i en quin moment, no només com a periodista, no només com a erudit, no només com a divulgador, et vas adonar que aquell país t'enganxava al 100%, no? Perquè els que hem viscut fora d'Espanya i sentim que el nostre lloc al món no és a vegades on estem ara, sinó que està a milers de quilòmetres d'on vivim, és una sensació molt estranya, és una sensació d'enyor permanent que no pots explicar gaire perquè si no es pensen que ets un esnob explicant-ho, no? Però quan un país t'atrapa, t'atrapa per sempre. Com va ser, en el teu cas, aquest segrest sentimental i emocional, David?
0: Doncs va ser una mica el que explicaves tu, és a dir, de petit voler ser Miguel Strogoff. En el meu cas, llegia, recordo, tenia un avi que tenia una biblioteca molt gran i llegia obres sobre Egipte i tal, i em va fascinar. I ja de ben petit va ser, o sigui, ho vaig tenir molt clar, no vaig haver de pensar massa cap a... Més, vaig haver de pensar més aviat com ho feia que què feia, perquè va ser com una pulsió molt, molt forta que ja tenia des de petitó. El que passa que ho veia com allunyadíssim de les meves possibilitats, no? De la realitat, era com... Quan els vaig dir als pares que volia ser egiptòleg, era com si els hagués dit que volia ser astronauta, no? I diuen, estàs boig. Però mica en mica vaig anar trobant la manera de dedicar-m'hi, no? Allò que acabes de carrera, trobes un doctorat i mira, t'acabes doctorant en egiptologia. El que passa que això va ser també la porta, que aquí és potser la meva segona part de vida, que és que Egipte em va obrir les portes a una cosa més gran, que ha estat Àfrica. Àfrica, potser... Bueno, ara ja m'hi he passat 3 dècades, però és una mica el diria que sense semblar una mica cursi, com una mica l'amor de la meva vida, no? Recórrer el Nil, ho he fet diverses vegades, perdre'm pel continent, sempre una mica com Egipte, al quartel general, però ha estat el lloc des del que he anat coneixent el continent. I això sí que, bueno, hi he estat enamorat, estic molt enamorat i crec que és el lloc on potser, això que deies, no? No penso que sigui snob, sinó que de vegades, mira, neixes lluny d'allà on vols
1: Efectivament,
0: estar,
1: on vols estar,
0: no?
1: efectivament.
0: Sí.
1: Escriure i la fotografia són dues de les teves aficions, s'han convertit també en feina. Actualment ets col·laborador de Viajes i Història National Geographic, ets conferenciant a Caixa Fòrum, però quan parlaves d'Egipte, parlaves de tot el que tu has fet també, no només aquí, sinó també al continent africà, seguint tot el curs del Nil, per tot aquest continent, per Àfrica. I m'agradaria molt que ens parlessis del Sudan, perquè a vegades
0: sí.
1: aquests països estan menys tinguts, no? Estan relacionats amb una espècie de poca, com et diria jo, poca substància, que jo penso que és un error, no? Quan un llegeix una novel·la de la Premi Nobel de Literatura Americana, Toni Morrison, que era una dona que tenia molt clar el seu origen africà, sempre parlava de com aquests països havien estat menys tinguts precisament d'una manera absolutament buscada, no? I que no entendre que aquests països en si mateixos són absolutament meravellosos és un error d'ignorant, deia ella, no? I jo suposo que parlar del Sudan i no entendre el que és el Sudan és el mateix, no, David?
0: Ben bé així, perquè, mira, només dues dades i és, diguem-ne, s'acaba amb, diguem-ne, aquesta foscor, no? La primera és que tenen el doble de piràmides que Egipte. I
1: Déu
0: això
1: del
0: és un fet
1: cel!
0: que...
1: Déu del
0: Sí,
1: cel!
0: sí, el doble. Amb una història molt, molt sovint compartida. I l'altre és un país pel qual és una obvietat, però el Nil, diguem-ne, el Nil és un riu que es forma a partir de dos grans rius, que són el Nil Blanc, que neix a les zones altes, més o menys al llac Victòria, per no embolicar-nos, i el Nil Blau, que neix al llac Tana, Etiòpia. Doncs aquests dos rius s'uneixen a Khartoum, la capital actual de Sudan, i des d'allà, diguem-ne, fins a Alexandria, fins a la desembocadura del delta del Nil a Egipte. Sudan té tot això, és a dir, és el lloc on neix aquest gran riu que es diu Nil, en aquest sentit de l'òmnia dels dos rius, i és un lloc on, bueno, deserts, amb una gent fenomenal, i per mi té un encant que ha estat refugi durant molts anys. Ara desgraciadament pateix una guerra civil molt, molt cruenta, però ha estat un lloc on apenas hi havia turisme. Llavors això durant molt de temps, la meva relació amb el turisme de vegades no és massa bona, i ha estat un lloc, doncs, on refugiar-me i trobar l'essència d'un lloc sense que estigui contaminat, sense que estigui pervertit, per dir-ho així, per de vegades, no?, aquesta arribada massiva de gent, etc.
1: Arribada massiva de gent que a vegades a mi em dona la sensació que va a Egipte no se n'adona de que la nostra civilització pràcticament, si m'equivoco, em corregeixes, David, s'explica a partir de tot el que va passar allà, no? És un dels centres més importants a nivell cultural i, de fet, encara estem vivint del que ells van ensenyar-nos. Persones que arriben allà, es fan la foto davant de la piràmide de Gizeh, m'ho estic inventant, i se'n van, no? Clar, no són conscients que allò té milers i milers d'anys, no? Perquè jo, que sóc molt d'energies, perdona'm, David, entrar dins d'una d'aquestes piràmides, estic segura que has de sentir l'energia, has de percebre l'energia de tot el que va passar allà dins.
0: Sí. Anomena-la com vulguis, perquè de vegades hi ha gent que creu, diguem-ne, en forces sobrenaturals i demés, i doncs potser sí, no sé, jo no sé si existeixen o no. El que et puc dir és que hi ha una energia estètica, una energia vital, una energia que pot ser aquest sol que ara a l'estiu et torra i a l'hivern t'escalfa, però hi ha una cosa allà, doncs, que té una força, i digue-li com vulguis, però és ben bé així. Llavors, de vegades hi passem, no?, hi passem per alt, buscant la foto, buscant, no?, de vegades, ara, llegia fa poc, no?, els llocs més... Vaig llegir un article, ara no recordo on era, que deia els llocs més instagramejables, no?, quan ja viatgem així, que és buscar la foto i marxar, de vegades aturar-te, seure, mirar-te i sentir què hi ha en aquests llocs et dona això que tu deies, energia, no? Transmet alguna cosa. I Egipte és així. Egipte és així, de nord a sud, d'est a oest, no? El desert, allà on hi hagi piràmides, on no n'hi hagi també, perquè la calidesa de la gent és també remarcable. És un lloc molt especial, diria.
1: Parlàvem un lloc, perdona, un lloc molt especial, un lloc definitiu. Estem parlant amb David Rull. Volem que vostès, ja que estan preparant un viatge,

0: per aquells que aquest any no puguin fer-lo, perquè hi ha moltes persones que no s'ho podran permetre, desgraciadament, poden també viatjar amb el cervell, amb el cap, amb la imaginació, amb els llibres. El nostre estimat David és un gran seguidor de Dostoyevsky, de Borges. Bé, de llegir Dostoyevsky, llegir Tolstoi, també és una manera de viatjar, no? Però per tots aquells que no hi han anat o no hi hem anat encara, no? Parlàvem de Sudan, d'Egipte o del Nil com a eix vertebrador, no podem oblidar Etiòpia. Història sobre Lucy, l'esquelet fossilitzat de l'espècie, a veure si ho dic bé, Australopithecus afarensis. Quina meravella, no?
1: Australopithecus? Australopithec afarensis.
0: Afarensis.
1: Sí. Bé, allà comença una altra història, també molt lligada al Nil, molt propera al Nil, que és la història del bipedisme, quan comencem a caminar amb dues cametes, no? Que va ser... De fet, Lucy no va ser, ja sabem que no va ser la primera, però d'alguna manera va ser el moment en el qual es va descobrir, doncs, o es va poder provar, doncs, que hi havia hagut un moment on ens havíem posat dempeus. I això, lluny de ser només una qüestió mecànica, que de vegades ho veiem com una qüestió mecànica, revoluciona també el nostre món interior, el nostre món conceptual, no? La mirada, canviem el tipus de mirada, alliberem les mans, això ens permet no només fer eines i menjar, aquestes coses tan pràctiques, sinó que ens acabarà permetent, per exemple, escriure, ens acabarà fent fer les coses com les fem ara, no? I ens convertirà en humans. Llavors, és molt, molt, molt intens atensar-te a aquests llocs on saps que va passar això, no? On van haver-hi aquests primers australopitecs que es van posar dempeus.
0: Quina meravella. Quan tu estàs donant una conferència allà mateix, no? A peu d'obra, com diuen els clàssics, i veus sí. que la persona a la que li estàs explicant no està per la labor, com se sent això? Com es troba això? Com es viu això? Com es gira la volta i un continua explicant totes les meravelles que ens estàs explicant, que estem tots aquí amb la boca oberta, David?
1: Mira, crec que no m'ha passat gairebé mai.
0: No per tu, eh? No perquè tu no siguis interessant, sinó perquè potser l'altra persona no sap on va, aquí vaig, eh?
1: Sí, perquè desconnecten potser una mica.
0: Efectivament, efectivament.
1: Sí, això potser ens passa més a les aules, de vegades, quan tens els nanos que van despistats i... No, de vegades et venen aquella pregunta d'això entre examen, dius, mare de Déu, si t'estic explicant una cosa xulíssima que... Quan ja ets a viatge, que això també ho he fet durant molts anys, ara ja ha baixat molt el ritme, però quan t'endús algú, o especialment quan algú viatjava amb tu, vol viatjar amb tu per Àfrica, que li expliquis coses i tal, l'entrega és absoluta, no? Perquè volen... Hi ha gent que vol conèixer el territori, la gent i els països, diguem-ne, des d'una altra mirada. Llavors passa poc, o diguem-ne, no és freqüent. Més aviat et diria el contrari. T'exprimeixen fins a... No? Volen saber, aquesta pedra qui la va posar aquí? No t'ho puc dir, no ho sé.
0: No totes les pedres tenen nom, no?
1: No tenen nom totes, ni ho saps tot, no? Llavors, de vegades passa això, no? O de vegades hi ha llocs, per exemple, a Etiòpia o Uganda, no? Que arriben fins a les fonts del Nil Blanc, no? De vegades són llocs on tens fauna, tens flora, tens cultura tradicional, tens tantes coses que de vegades no ho saps tot. I llavors, doncs, no saps tots els animals de la sabana, com es diuen, i quins cognoms tenen, no? I bé, passen coses d'aquestes.
0: Egipte és un país magnífic. Som en directe a Ràdio 4 conversant amb el doctor David Rull, deixem-ho dir bé, estimat oïdor de la pública, doctor en egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor universitari i divulgador i cridor d'expedicions científiques i culturals. David, Egipte és un país gran, però és un país en el que la democràcia no té gaire bona salut, no? Té problemes estructurals importants.
1: Sí.
0: Amb l'islam van canviar moltes coses, però dius tu que és alguna cosa que ells no reconeixen, veritat?
1: No és tant amb l'islam, sinó amb una concepció del que és el poder que... Aquí hi té veu molt a veure la descolonització, diguem-ne, Egipte va ser colònia britànica i, diguem-ne, és un país molt, molt, molt estratègic, perquè ara mateix està, no? Fa frontera amb Israel, fa frontera... Té el canal de Suez, està al nord d'Àfrica, és un lloc gens menyspreable a nivell geopolític. Llavors això ha fet que mai hagi tingut una democràcia plena en un

0: sentit, no? Va haver-hi uns anys, no? En l'època del Nasser, doncs, va haver-hi un gir cap a el que era el comunisme en aquells moments, i després ha anat, malauradament, de dictador en dictador, no? I això és potser un dels punts febles que té el país ara avui en dia, no? És un govern, doncs, poc democràtic, on el control sobre la població és molt intens. Llavors, bé, això sí que és una època que, pel contrari, doncs, es parla d'una certa prosperitat, però s'han aprimat molt, s'han laminat molt, doncs, les llibertats personals, no? I això, doncs, sempre és una cosa que quan viatges per allà, quan parles amb la gent, doncs te n'adones, no? I és una cosa que ens fa patir, però per la qual també penso que viatjar allà i que vagi gent també és bo, perquè d'alguna manera els fas entrar en contacte amb altres formes de vida, no? I de vegades, no tant per ser una cosa alliçonadora, però sí, doncs, ensenyar exemples i maneres de viure diferents, no? Que és un dels valors que té el viatge per mi.
1: I tant que sí, és un dels millors ideals per viatjar, no? Aquesta circumstància que acabes d'anomenar. Però no només fa això en David Rull, sinó que hi ha un altre periodista que jo admiro molt, que és en Xavier Aldecoa. Us vau conèixer i al cap d'uns mesos ella et va trucar. Ens agradaria que expliquessis la manera com el vas ajudar en un moment difícil i en una zona inexpugnable, David Rull.
0: Sí, això és una història molt bonica, perquè amb en Xavi ens vam conèixer en una presentació d'un llibre, ara no, d'un amic comú. Ara no recordo el llibre, però... I allà ens vam presentar i ens deia, mira, el David... I recordo que aquest amic comú va dir, ostres, el David sap molt d'Àfrica també, no sé què, us portaríeu bé, i així. I no ens vam fer massa cas cap dels dos. Però al cap d'uns mesos em va trucar i ens vam intercanviar el telèfon i tal, i em va trucar i em va dir, ostres, David, mira, que estic intentant entrar al Sudan, que no... Bueno, em tenen fitxat com a periodista, allà la democràcia és pràcticament inexistent, i no em podries donar un cop de mà? I bé, en aquella època, i bueno, ja encara actualment, ho fem molt, diguem-ne, teníem molta mà en aquest país, i ho hem arreglat. I a partir d'aquí vam començar a parlar i al final em va dir, ostres, mira, estic fent un llibre del Nil, perquè no m'acompanyes? I així va ser. I llavors vam recórrer bona part del Nil plegats. Jo l'ajudava en temes més logístics i d'organització i tal, anava fent les meves fotos i anava fent les meves coses i ella anava prenent notes, i després això va acabar sent un llibre que... penso que molt exitós, que es diu Fills del Nil. Cada vegada hi ha gent que diu, l'he llegit i surts allà. Doncs ve d'aquí la història. I a partir d'aquí es va crear una gran amistat. Ara som molt amics, compartim moltes coses, no? Visions, maneres aquest amor pel continent que et deia abans. I bé, no et diria que som ànimes bessones, però tenim molts punts en comú.
1: Les ànimes bessones existeixen i també existeixen quan es troben a llocs especials, perquè hi ha moltes obsessions d'en David Rull, Àfrica, òbviament, el Nil. Tu dius que quan arribes a Àfrica la teva ànima està en pau, però Àsia no es queda enrere, veritat?
0: No, és l'altra... El que passa és que no he tingut temps per... O sigui, m'he passat gairebé més de 30 anys viatjant a Àfrica. És a dir, la meva història seria aquesta, no? Sí que vaig estudiar com a egiptòleg i tot això, però per una altra banda, des de molt jovenet, havia estat, només tenir 18 anys, tenir un passaport, i vaig anar al Marroc, que és un altre país, diguem-ne, que me l'estimo molt, sobre el que he escrit molt també i he fet moltes coses. Llavors, a partir d'aquí es van anar generant, diguem-ne, una altra, dos parts del David, no? Una acadèmica i una altra més vivencial, que en algun moment donat es van unir, no? I van acabar generant, diguem-ne, aquest personatge que avui entrevistes, no? Que és aquesta dicotomia entre el viatge i la ciència, entre el saber i l'experiència, i bé, d'alguna manera m'he acabat dedicant a coses que tenen... Mai havia planificat ser periodista de viatges. Ara de vegades em diuen, ets un periodista de viatges, ets un divulgador. Mai ho havia pensat així, però ha acabat sent una mica el que m'he dedicat, no? Llavors, vaig a la pregunta. Sí, Àsia, per exemple, m'agrada molt les muntanyes, m'agrada molt la natura. L'he explorat tant com he pogut, no? He anat diverses vegades a l'Himàlaia, he anat a... Ara recentment vaig estar a Vietnam, però és un món, un univers per descobrir. Al igual que Sud-amèrica, eh? O Amèrica, diguem-ne, tot el que hi ha a l'altra banda del Charco, que diuen ells, no, ho tinc molt, molt poc explorat. És a dir, he viatjat molt, però en molts pocs llocs.
1: Has viatjat molt i has vist moltes coses. Ja m'agradaria a mi, David, perquè, és clar, Egipte, no podem oblidar que els grecs, com diuen David, van decidir que dos de les set meravelles del món antiques, clar, estaven a Egipte. No podem oblidar que allà hi ha les piràmides de Gizeh, el Vall dels Reis o Abu Simbel. No podem oblidar que fer un viatge d'aquestes característiques no és només anar a una ciutat, pressuposo, David, que no hi ha estat mai, anirem tu, espero, alguna vegada, on hi ha molts sorolls de bocines, on hi ha molt garbuix, molt desordre de gent amunt i avall, sinó que és anar a un lloc on el que som ara va començar allà, no? Aquestes piràmides que sempre m'han fascinat. Et diré una cosa de menys 25 d'egiptologia i probablement t'enfadaràs molt amb mi, eh? Però quan veig les piràmides penso, això que estic veient no és d'aquest món. Com ho van poder fer, David?
0: Costa d'entendre, sí.
1: Oi que
0: Costa
1: sí?
0: d'entendre, sí, costa d'entendre. O sigui, a nivell mecànic, costa d'entendre, no? Perquè veus aquell munt de tones i tot això, dius, o sigui, costa d'entendre. Ara bé, si comprens una mica el que dèiem al principi, aquesta geografia, que és una geografia fàcil, més aviat planera, veus que tens unes pedreres al davant i tens molts anys per endavant i un poble ben organitzat, doncs és com la Sagrada Família, no? Que al final, ara que ja la tenim gairebé acabada, dius, ostres, com és això possible? Doncs ve una mica per aquí. Després hi ha una altra part que és de... No és de menys 25, eh? És de desconeixement, però perquè per majoria de la gent el té o el tenim, però casualment, això és una cosa molt, molt poc coneguda, és a l'interior d'algunes piràmides, no de totes, hi van escriure textos. Textos rituals, textos... Vindria a ser com una Bíblia, no? Un text religiós d'aquests. Doncs un Alcorà, alguna cosa per l'estil. Llavors, aquests textos, si els llegeixes, t'expliquen exactament per què les van fer, qui... És a dir, no a nivell pràctic, perquè això no els interessava gaire, però sí des d'un punt de vista religiós, ideològic, de concepció de l'univers, per què servien, no? Llavors, entens que allò, doncs, costa d'entendre per què ho van fer, però està molt ben justificat. És a dir, que totes aquestes creences en marcians i forces de l'exterior i aquest tipus de coses, no és que les rebutgis, és que acaben per si soles si llegeixes el que ells mateixos van dir.
1: Quina meravella el que ens acabes de dir, David. Tu ets ambaixador de països com Oman o Marroc, sobre els que escrius habitualment. Vas cobrir pel National Geographic l'inauguració del nou Grand Egyptian Museum, que ara t'ho preguntaré, però abans de continuar, i no volem atabalar-te massa més ni robar-te massa temps. Jo crec en els morts. Crec més en els meus morts que en els meus vius. Ja t'ho dic ara, eh? Alguna cosa que hem compartit moltes vegades amb un amic en comú, que és en Lluís Pastor. L'altre dia, tot dinant, estàvem parlant de com per ell i per mi són importants els nostres morts i com a nosaltres ens dona la sensació que se'ns manifesten. Clar, la base fonamental d'aquesta cultura, d'aquest renaixement, és el tacte, el tracte i, sobretot, la capacitat per entendre que un altre món més enllà de la vida és possible. I sempre m'ha fascinat, David.
0: És això. I no tan sols això, sinó que, a més, aquest món que hi ha més enllà d'aquesta vida és important. És a dir, que aquesta vida és un trànsit, és una parada, no?, on estàs esperant a que vingui el que sigui, i després ve ni més ni menys que l'eternitat. Llavors dius, aquesta concepció és del tot, no?, radicalment oposada al que, com per exemple com vivim ara a Occident, no?, que tot és per aquesta vida i tot ho vols cremar, no?, tots els dies es fan curts, no? En canvi, ells ho veien totalment diferent. Bé, això està allà. I mira, cites el pastor, que és, a més, no, és una persona que no hagi estudiat poc el tema, que l'hagi investigat a fons i tal, i hi ha coses que coincideixen en diferents cultures, diferents plantejaments, que ens fan pensar molt. I de vegades hi ha coses que no les podem explicar

0: però passen, no? I en el cas d'Egipte hi ha coses que, no sé, jo per exemple, dins d'algunes tombes es van col·locar una, era una mena de caps d'estàtua, sense la resta de l'estàtua, i els van mutilar les orelles, com perquè no escoltessin, no? És aquesta cosa de que la mort estava molt més integrada del que la tenim nosaltres, no? Que és una cosa que l'apartem, no? Els difunts ja queden allà, de seguida els enterrem, ens desfem d'ells, i en canvi ells vivien en plenitud amb aquesta altra faceta, diguem-ne, del nostre món, no?
1: Un món meravellós. T'he de dir, ja per finalitzar, David, que a mi hi ha una pel·lícula que em sembla que a tu també t'agrada molt, que és el Paciente Inglés, The English Patient,
0: Sí.
1: aquesta pel·lícula meravellosa, aquell moment en el que, ho saben, recorden perfectament Ralph Fiennes, porta el cos inerte de Christine Scott Thomas embolcallat en aquell llençol blanc, no? I llegia l'altre dia que tu parles amb molta devoció de la corba dels nedadors a propòsit de no només la pel·lícula de l'Anthony Minghella, sinó també a propòsit de la novel·la, no? El Pacient Anglès, per mi, és una de les meves pel·lícules preferides i m'agradaria molt escoltar-te parlar d'aquesta corba dels nedadors, David. Petició personal, perdona, és un dissol·licitat.
0: Sí, no, mira, és una... Jo, tirant del fil de la pel·lícula, quan la vaig veure, jovenet, doncs em va fascinar, no? El desert, el Sàhara, bueno, aquelles imatges només començar, no? Aquelles pintures rupestres i això, dius, ui. Després descobreixes que aquella cova està... Bueno, després descobreixes que el personatge va ser un personatge real, amb una vida fascinant. Fascinant. Era un senyor que es deia Almasi. L'única cosa que es va equivocar de bàndol a la Segona Guerra Mundial, no va acabar de triar bé i llavors va quedar sempre una mica defenestrat per estar en el bàndol doncs, dels nazis, no?, directament. Tot i que ell, bàsicament, el que era un explorador. I llavors descobreixes que aquesta cova on comença la pel·lícula i tal, existeix, està a la frontera entre Líbia i Egipte, i un dia te'n dius, doncs, me n'hi vaig cap allà. Me n'hi vaig cap allà a veure-la. I és un dels llocs, és una regió que hi ha al sud d'Egipte, molt, molt al sud, diguem-ne, a la frontera entre Egipte i Líbia, en un lloc molt remot del Sàhara, on, a més d'aquesta cova dels nedadors, hi ha una de les expressions de rupestre més espectacular de tot el Sàhara. Junt amb les que hi ha al sud d'Argèlia, potser és del millor que hi ha de la rupestre, potser a nivell mundial. I bé, vam arribar fins allà, no? La vam tocar, la vam veure, i té una història molt curiosa, i és que la van batejar així perquè semblava que els personatges que hi ha en aquesta cova, la gent si ho busca a internet o així, de seguida surten aquests personatges que sembla que estiguin nedant perquè estan en una posició horitzontal, però ara avui en dia, amb els coneixements que tenim una mica del que van ser aquests pobles, es pensa que eren xamans volant, eren xamans en trànsit, probablement molt col·locats, doncs que estaven, no?, surant per l'aire en una cerimònia doncs, de les que practicaven aquests pobles ancestrals que vivien al Sàhara.
1: Quina meravella, com si estiguéssim veient. Doncs per fer-nos un homenatge als oients de Ràdio 4, els del de nit, entendran perfectament que ens volem fer aquest homenatge. T'acomiadem, David, amb la magnífica banda sonora del Pacient Anglès o The English Passion, una pel·lícula que a mi em va fascinar per les seves interpretacions, pel que explica i com ho explica. David Rull, ha estat un autèntic luxe i un plaer. Que tinguis un bon estiu ple de viatges. Nosaltres hem aconseguit anar fins a Egipte amb els teus relats. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. Comencem.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: El programa d'avui serà un viatge per descobrir com era Montserrat abans de Montserrat. I ho farem acompanyats de la paleoantropòloga de l'IPES, Palmira Saladier, del doctor en cultures medievals, Xavier Costa Badia, i del sotsprior i comissari del mil·lenari, el pare Bernat Juliol. Perquè en aquest any, en què la Badia està immersa en la celebració dels 1000 anys des de la seva fundació, a Sense Memòria ens hem preguntat com era Montserrat abans de l'any 1025, o qui va ser l'abat Oliva, o quin paper van tenir els monestirs medievals en l'articulació del territori català durant l'edat mitjana. Però també hem volgut saber des de quan la humanitat transita pels camins de Montserrat, i això ens portarà, sense cap mena de dubte, al paleolític, a recórrer camins prehistòrics. I així és com comença avui Sense Memòria, en algun punt del camí de la Santa Cova, passejant i conversant amb Palmira Saladier. Però hi ha molt més. Per això, si voleu, us convidem a quedar-vos fins al final. Benvingudes i benvinguts. Comencem.

0: Som al camí de la Santa Cova, a Montserrat. Som en companyia de la Palmira Saladier. Hem començat el descens i ara el que toca, el primer de tot, és saludar la Palmira. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per deixar-te liar, per venir-te fins a Montserrat a ajudar-nos a enregistrar aquesta introducció d'aquest programa que es dirà alguna cosa així com Montserrat abans de Montserrat.
1: No, jo estic encantada d'estar aquí sempre i res, anem a veure què traiem de tota aquesta conversa.
0: Hem de dir que hem convidat, o vam decidir convidar a Palmira Saladier per enregistrar la introducció del programa que dedicaríem al mil·lenari de Montserrat, perquè quan ens van conèixer fa ja una mica més de 2 anys a l'Abric Romaní, estàvem parlant de les poblacions neandertals que havien passat per tot aquell espai de capellades. I una de les coses que ens explicava en aquell moment la Palmira és com d'important eren alguns espais geogràfics que d'alguna manera acabaven de servir o se suposaven que eren, sí, guies geogràfiques per les poblacions del Paleolític que es van moure per aquesta zona de l'Anoia. I un d'aquests punts visibles, que segurament era un punt geogràfic d'orientació, era precisament Montserrat.
1: Sí, un punt de referència. Montserrat se veu gairebé des de tot arreu quan estàs al voltant. Igual que l'Abric Romaní. Imagineu-vos per aquestes poblacions quan han de fer una indicació, per exemple, un vell o una vella del grup que ha d'indicar a un dels més jovenets on pot trobar aigua, on pot trobar un animal o un tipus de recurs específic, el que utilitzaran és aquests punts de referència geogràfics, que poden ser les quartines de travertí fetes per l'aigua a la cinglera del Capelló, o pot ser la muntanya de Montserrat, que és tan visible i és tan especial i tan identitària dintre d'un territori molt gran. Llavors, segurament eren punts de referència que es van utilitzar per a indicar cap a quina direcció havien d'anar.
0: Doncs et sembla, Palmira, que continuem el descens per aquest camí, ara un camí empedrat, però que segurament és un camí antic.
1: Molts dels camins que fem avui en dia són camins naturals. De fet, si estem a la serralada prelitoral és perquè és un camí... totes aquestes conques, totes aquestes valls són camins naturals que el que fan és connectar la part interior de Catalunya amb la costa. Per això també era tan apreciat durant el Paleolític, aquests punts de referència.
0: Doncs continuem. Palmira, tot just darrere nostra tenim una vall i uns camins que crec que ens durien a l'Abric Romaní. El devem tenir més o menys a les nostres esquenes, no?
1: El tenim, sí, una miqueteta, jo crec que allò és cap a l'oest, no, sí, cap a l'oest, a pocs quilòmetres, en realitat, no et sabria dir exactament quants, però no massa, i realment el que veiem és la vall, per on passa la carretera avui en dia, que seria el camí natural abans de totes aquestes construccions. Al final, les carreteres passen se fan els camins per allí on és millor fer, i si hi ha un camí natural, hi ha una obertura natural, un pas que t'ho possibilite, pues, seguint la carretera arribaríem a l'Abric Romaní, que seria el pas natural pel qual transitaven els neandertals, per ficar un exemple d'algun ésser humà de l'antiguitat, durant el Paleolític.
0: Sí, jo me'n recordo que crec que m'explicaves en el seu moment que feien aquest camí seguint els animals, perquè també era el camí que feien els animals.
1: Bueno, els animals, amb el canvi d'estació, el que fan és fan moviments, a vegades en pla, però sobretot en alçada, no? Els hiverns baixen, els estius pugen, i llavors els éssers humans, que són nòmades i que tenen aquest recurs, el que han de fer és anar seguint aquests ramats d'animals i anar a buscar-los. I els camins que seguiran seran els mateixos que fan els animals, que són, bueno, això el que hem dit, els camins naturals. No, amb això no estem inventant res. I per aquests passos és per on circularien tots els grups d'éssers vius del Plistocè en general.
0: Hem citat l'Abric Romaní perquè ha estat una mica l'excusa per portar-te fins aquí, fins a Montserrat, perquè Montserrat està en el camí per dirigir-se en aquell punt de capellades. Però aquí als voltants de Montserrat, quines restes del Paleolític s'han trobat?
1: A Montserrat Tenim diferents jaciments arqueològics. Per exemple, està a Cova Gran de Collbató, la Cova Fresca, que té restes neolítiques. És possible que Cova Gran tingui restes més antigues, també, pertanyent als neandertals. És algo que els nostres companys, amb el Juan Ignacio Morales, al capdavant, han de contrastar, i contrastar en el futur, perquè ja estan excavant. Actualment són jaciments que s'hi estan treballant. I, a més, no ben bé a Montserrat, però sí a les rodalies, trobem la Cova Simanya, que també porta el Juan Ignacio Morales, el nostre company. Allí es van trobar 53 restes de neandertals pertanyents a 3 individus, que es van publicar fa ara ben poquet, fa 2 anys. Eren restes que estaven en un museu, oblidades, i que, bueno, fent una revisió de restes neolítiques més modernes, l'Artur Cebrià i la Raquel Hernando van trobar dintre un calaix, i ràpidament, bueno, s'han activat noves excavacions i s'estan estudiant les restes. Per tant, entre l'Abric Romaní, Cova Gran, Cova Simanya, el que sabem és que la demografia dels neandertals i la seva circulació al voltant de Montserrat era alta.
0: Sí, que estaríem, des d'on estem ara, per exemple, estaríem en un espai d'una mobilitat important durant el paleolític, si comencem a sumar o a unir aquests possibles jaciments.
1: Sí, bueno, els neandertals són una gent que eren nòmada i tenien una mobilitat que en diem radial, és a dir, tenen un campament central des de el qual se van movent a buscar recursos. Aquests campaments centrals, de totes maneres, els van canviant de lloc, segons també l'època de l'any, el tenen en un lloc o el tenen en un altre. Probablement aquests tres punts que hem dit hi tenen algun tipus, almenys eventualment en algun tipus de campament central o campaments més aviat logístics en els quals només hi passen uns quants dies. Però el que estem és un gran territori en el qual els neandertals hi trobaven tots els recursos que estaven buscant i dintre el qual es van movent d'una forma més o menys, com us he dit, radial. És a dir, d'un lloc a l'altre tornant a un mateix punt temporalment.
0: En qualsevol cas, el que sembla és que, o per les evidències que tenim fins ara, és que es movien per la vall, no pujaven la muntanya.
1: Bueno, a la muntanya hi deuen de pujar, perquè tant la Cova de la Simanya com Cova Gran estan a certa alçada. A més, cacen animals com les cabres, que bé poden pujar una mica a caçar-les o bé poden esperar que baixin durant els hiverns. Bé, els recursos els van a buscar i normalment el que fan els neandertals, igual que fa qualsevol ésser humà en l'actualitat, és aprofitar, és a dir, invertir l'energia necessària per a obtenir un recurs, no més energia del compte. Com més a prop tens el recurs, millor, menys energia invertiràs en la seva consecució. Quan necessites molta energia per aconseguir aquests recursos, el que fas és moure el campament. Per tant, pujar a la muntanya, segurament sí, segurament en èpoques més templades, primaveres o l'època de calor, en moments estacionals diferents als nostres, però en els moments de més calor i més templança, i en els moments de més fred, òbviament, devien mantenir-se bastant allunyats de les parts més altes de les muntanyes. Al final estem parlant d'èpoques glacials, és a dir, fer bastant més fred del que fa avui en dia.
0: Som a Montserrat i jo no m'hi puc estar de preguntar-te una cosa que segurament em diràs que no hi ha resposta, no? Però els humans del paleolític, fossin sapiens o neandertals, no hi ha manera de saber o d'aproximar-nos o de tenir una idea de què podia significar per ells una muntanya com aquesta? Perquè és que a més sobresurt de tot.
1: Sí, exacte, i en aquest cas em fas imaginar, o especular diria jo, però me costa bastant menys especular perquè dintre del coneixement que teníem estic convençuda que sí que formava part de la seva simbologia. Per què? Bueno, amb els neandertals hi ha una cosa, hi ha un tret de sortida, una innovació que s'universalitza, que és el foc. I el foc, des del meu punt de vista, el que et dona lloc és a primer de tot, a tindre hores de llum extra. Això te dona lloc també a tindre més hores d'oci, i aquestes hores d'oci, quan no hi havia televisió, no hi havia altres tipus de distraccions, se dedicaven a xerrar. Els neandertals tenien la capacitat de la parla, ho sabem a través dels estudis genètics, tenen capacitat simbòlica, ho sabem a través de les restes arqueològiques que hem trobat en diferents llocs d'Europa, I a més, aquesta disponibilitat d'hores de llum, probablement aquí és on neix, des del meu punt de vista, això sí, i torno a dir que estem especulant, és quan neix tot el que és la narrativa imaginària, el contador de contes o la contadora de contes. I entre aquests contes, segurament Montserrat, un espai natural que és tan diferent, que és tan especial, que es veu des de molt lluny. Jo ara mateix venia i he pensat, ai, no sé si vaig bé, i ràpidament he vist la muntanya. És inconfundible, no la pots confondre amb res més. Per tant, segurament s'hi va formar part de la seva simbologia, perquè és el moment, segurament, en què aquest tipus d'abstraccions neix i agafa més força dintre de l'evolució dels éssers humans.
0: Doncs, si et sembla, Palmira, ho deixem aquí. Podem passejar una mica més per aquests camins, però d'aquí poc me'n vaig a cap al monestir. M'estan esperant el doctor en Història Medieval, Xavier Costa Badia, i també el sotsprior de Montserrat, el pare Bernat Juliol, perquè amb ells parlarem de com era Montserrat abans de Montserrat, però tot just abans de la seva fundació. Ens situarem entre els segles X i XI de l'edat mitjana. Així que diguen que el paleolític i els neandertals ens quedaran una mica lluny, però ens ha agradat molt recuperar-los aquí, amb tu.
1: Us queden lluny, però ja veureu com l'atracció pel territori i la gestió d'aquest territori no ha canviat tant, precisament pel que parlàvem, perquè al final el que ens trobem són els símbols. Ha sigut un plaer per mi també.

0: Sense memòria. A Ràdio 4.
1: Pare Bernat Juliol, gràcies per obrir les portes del Montserrat a Sense memòria.
2: Gràcies a vosaltres, contentíssims que estigueu avui aquí.
1: El pare Bernat Juliol és sotsprior i majordom de l'abadia de Montserrat i comissari del mil·lenari de Montserrat 2025. I així, la primera pregunta que plantejaríem en aquest, que és un programa d'història, si hagués de triar un moment en la història de Montserrat, en aquesta llarga història de Montserrat, quin seria? Podria triar-lo?
2: Aquesta pregunta és difícil, perquè quan coneixes una mica la història de Montserrat hi ha molts moments que t'agradaria ser-hi per saber exactament què va passar i com va passar, no? Si n'hagués de triar un, potser m'agradaria estar aquí a Montserrat el dia que van arribar els monjos que van fundar el monestir, no? Estar aquí dalt a la muntanya el dia que van arribar i el que es van trobar, i en aquest moment inicial, doncs potser seria un dels moments destacats en què m'hagués agradat estar present aquí a Montserrat.
1: Moment complicat.

0: al llarg d'aquest programa, perquè en qualsevol cas crec que la badia de Montserrat i els paisatges que l'envolten serien per dret propi escenaris de molts capítols d'aquest i de qualsevol altre programa d'història. Però en aquesta ocasió, ja ho apuntaven, ens hem volgut centrar en com era i què hi havia a Montserrat abans de la fundació del monestir impulsada per l'abat Oliva ara fa 1000 anys. I posats a mirar cap a aquest moment del passat, també ens hem preguntat com era i què passava a la Catalunya de fa 1000 anys. I això serà del que parlem en aquest capítol de Sense Memòria, i per això també tenim amb nosaltres en Xavier Costa Badia. Xavier, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, és un plaer.
0: Som a la sala de la façana de l'Abadia de Montserrat. Xavier Costa Badia és doctor en cultures medievals per la Universitat de Barcelona i especialista en el monacat al medieval als comtats catalans, i entre d'altres és membre del grup de recerca MAPA, Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia, i també de l'Institut de Recerques i Cultures Medievals. Ell serà el nostre expert per entendre el moment històric de la fundació del monestir de Montserrat. I el primer que m'agradaria plantejar és que Montserrat d'alguna manera no neix del no-res. Abans del monestir, aquí ja hi havia unes esglésies, una devoció, vull dir, abans del monestir ja tenim a la Mare de Déu de Montserrat. Està documentat Montserrat en el segle IX, en època carolíngia, tot això en general. Però fins on hem de mirar per buscar aquesta gènesi de Montserrat?
1: Aquesta pregunta també, de nou, és molt difícil, com que tot el que té a veure amb els orígens d'aquest monestir i d'aquest santuari, perquè se'ns perd en la nit dels temps. La veritat és que tenim a finals del segle IX, en la dotalia de Ripoll, un esment a la muntanya de Montserrat, que possiblement és un afegit posterior, per tant no li podem donar unes garanties absolutes, i quan sí que tenim mencionat la muntanya de Montserrat és el 933, no gaires anys més tard, també de nou vinculat a Ripoll, i és una donació per part del comte Sunyer de diferents esglésies situades en aquesta muntanya. A dalt n'hi ha dues, Santa Maria i Sant Iscle. De quan són aquestes dues esglésies? No ens ho diu el document. En aquell moment ja existien, i a partir d'aquell moment estaran vinculades a Ripoll i seran l'embrió cap d'un segle del futur monestir. Abans no en sabem res més. També sabem que pràcticament en paral·lel a aquesta primera menció de Santa Maria i Sant Iscle, molt a prop d'aquí, es comença a configurar un altre monestir, Santa Cecília, que tindrà una vida paral·lela a la de Montserrat. Tampoc sabem exactament els seus orígens, perquè sí que tenim la carta de fundació, el 944, però sembla que podria ser una carta que dona naturalesa a una comunitat prèvia que ja hi residia. Des de quan? No semblaria molt, molt, molt antiga en aquell cas, però tampoc podem garantir que no tingui una tradició antiga. I les fonts aquí es queden mudes. Sense l'arqueologia, i és difícil poder trobar dades fefaents que ens demostrin un passat visigòtic, queda tot en el camp de la hipòtesi. No seria estrany.
0: Clar, és el que t'anava a plantejar. A més, el fet de que no sigui només una església, sinó que siguin algunes esglésies, com a mínim dues, i en aquesta època, clar, ens podria estar parlant de que potser d'època visigòtica, i que després s'hagués trencat una mica aquest llegat o aquesta memòria amb la invasió musulmana. No en va, estem una mica en zona totalment de frontera de la marca hispànica.
1: Sí, i anterior als visigots també. Al final, Montserrat és una muntanya amb una entitat tel·lúrica gairebé i un misticisme propi, no? que crida l'atenció qualsevol que la veu. Per tant, és normal que s'haguessin anat reunint eremites buscant aquesta solitud, aquest paisatge, aquesta essència tel·lúrica de la muntanya, i haguessin anat creant les primeres comunitats cristianes amb més o menys entitat, i que haguessin anat progressant fins que finalment s'acaba vestint en el segle X Santa Cecília, en el segle XI Santa Maria, i comencin a créixer-hi dos monestirs. Però aquest monacat previ, més desorganitzat, sense una entitat institucional clara, possiblement té uns orígens del primer cristianisme. Ara, té tan poca entitat també material que al final són una o dues persones vivint en una petita ermita que és difícil de poder-ho documentar d'alguna manera.
0: De seguir el rastre.

0: Exacte, les fonts no ens ho permeten més que intuir, però possiblement tindria un origen, almenys la presència eremítica a la muntanya tindria una presència, una existència molt anterior. Ara, no es pot assegurar ni s'hi pot posar la mà al foc.
1: Has fet referència a primer document amb referència a Montserrat, fent referència al comte Sunyer, perquè això que s'explica del document de Guifreu el Pilós fundant Ripoll l'any 800, no, 880, i 8 anys després fent donació d'uns terrenys a Montserrat, al monestir de Ripoll, això no està confirmat o sí?
0: És a dir, hi ha un document que ho diu. El problema és que no és un document original. Tant Montserrat com Ripoll, la seva casa mare, han patit moltíssims estralls al llarg de la història. Els seus arxius, especialment, van ser cremats en diverses ocasions i no ens han arribat molts documents originals. En tenim, en aquest cas, de la dotalia de Ripoll una còpia posterior en què apareix això, però sembla que és una còpia retocada. És a dir, que en algun moment, probablement al voltant de finals del segle X, principi de l'XI, és a dir, un segle més tard, es va copiar i es van afegir algunes coses que no quadren per època. I possiblement, tenint en compte que en aquest segle XI hi havia una disputa judicial sobre qui era el titular de la muntanya de Montserrat, és fàcil que s'afegís aquesta donació, que després sabem que la va fer Sunyer, que la va fer el fill de Guifreu Pelós, com si tirant-la més enrere tingués més autoritat si la va fer el fundador del llinatge, el fundador del casal de Barcelona, no? I que per tant tindria més força que si no l'havia fet el seu fill uns 40 anys més tard. Però de nou, creiem això, però tampoc tenim proves a fer feins perquè no tenim l'original d'aquest document per poder-ho contrastar.
2: Aquí, si m'ho permets, una mica completant el que deies, hi ha una data molt posterior que marca la història de Montserrat, que és el 1811, quan les tropes napoleòniques destrueixen Montserrat i destrueixen l'arxiu de Montserrat. Per tant, vol dir que aquí es va perdre tota la documentació original o tota la documentació, diguem-ne, primigènia que ens hagués pogut donar dades d'aquests inicis, d'aquestes èpoques més originals, no? Per tant, la història de Montserrat s'ha de fer sempre, en aquest moment, indirectament, a través de fonts indirectes, perquè no disposem de dades que més fefaents, no? Per exemple, ara aquest any que estem celebrant el mil·lenari, la gent es pregunta, però quin dia es va fundar el Montserrat, no? Altres monestirs ho podem saber, per exemple, el monestir de Sant Daniel de Girona es conserva la carta fundacional, no? Per tant, pots dir, tal dia es va fundar el monestir, aquí no ho sabem, no? Per tant, la història de Montserrat, documentalment, sempre ens hem de moure per mars molt incerts, perquè no sabem exactament, moltes dades són totalment desconegudes.
1: Doncs fins i tot la seva fundació queda una mica també en el marc de la llegenda i de l'imaginari, no, també?
2: Sí,
1: però li dona una mica més de misteri.
2: La fundació de Montserrat es mou entre la llegenda i la història, bueno, com moltes coses a casa nostra, no?, que es mouen entre la llegenda i la història, no? I els orígens, diguem-ne, de la llegenda sempre han estat marcats per la Mare de Déu, no? La llegenda que no només és pròpia de Montserrat, sinó que es repeteix en altres llocs del món. És curiós com aquesta tradició popular, sobretot relacionada amb la Mare de Déu, no és única d'un sol lloc, no? Hi ha la llegenda, doncs, que uns pastors, doncs, van veure una llum aquí dalt a la muntanya i es van apropar a veure que era aquella llum que els sorprenia tant, i aquella llum que indica que el lloc on van veure aquella llum seria ara el lloc representat per la Santa Cova. En aquell lloc hi van trobar una imatge de la Mare de Déu, que la tradició diu que això és el 888, no? Aquesta és la tradició, ens diria que és el moment mític, llegendari de la troballa de la Mare de Déu, i que aquesta Mare de Déu la van agafar i la van voler portar en processó, doncs, fins a Manresa, que és la població més que seria la referència, i que quan van arribar en el lloc on són ara, no?, doncs, aquesta Mare de Déu, la imatge es va fer tan pesada, doncs, que no van poder-la tornar a aixecar de terra, i la van interpretar com la voluntat de la Verge Maria de quedar-se aquí, no? I d'aquí es va fundar el monestir, el santuari en aquest lloc, no?
1: Sí, però aquesta llegenda, aquest primer miracle, també sorgeix, o el comencem a conèixer, en època de l'abat Oliba. Forma una mica part de la carta fundacional de Montserrat?
2: No, perquè la història va per uns altres camins, no? La història, en el fons, ve que l'abat Oliba, quan el nomenen abat, una de les primeres decisions que pren com a bon administrador és posar en ordre les propietats de Ripoll. No? Llavors el que fa és demanar tota la documentació i comença a revisar tots els terrenys, les propietats, els alous, tot, i diu, això hem de posar ordre. Un dels llocs que, diguem-ne, no hi havia massa ordre, doncs era precisament aquí dalt a la muntanya, ordre jurídic, no? En aquest sentit, no hi havia aquest ordre jurídic, aquesta claredat de saber de qui eren propietat, això que deies abans, no? De qui eren propietat aquests terrenys, i la fundació, diguem-ne, històrica, sembla que ve més d'aquesta voluntat de l'abat Oliba d'assentar la propietat d'aquest terreny on hi havia aquestes ermites pel que fa a la titularitat del monestir de Ripoll. Per tant, veus que la llegenda i la història, en aquest cas, sembla que es mouen per dos camins força diferents.
1: No, però ho deia perquè en algun punt havia llegit que quan es comença a popularitzar una mica o a conèixer més aquesta història és... temporalment coincidiria amb aquest moment, però tampoc... Però és alguna lectura, vull dir que no posaré... Jo, de fet, abans d'entrar, d'arribar a l'abat Oliba, perquè ja que ens programa d'història per acabar de posar totes les peces, vull acabar d'explicar l'episodi anterior, que crec que no hem entrat en matèria, que és aquest personatge Cesari, que es diu Cesari?
2: Sí, Cesari,
1: que és el que...
2: L'abat de Santa Cecília.
1: Que és el que funda Santa Cecília. Em sembla més molt curiós perquè, teòricament, aquests terrenys ja estaven sota la influència o propietat o control de Ripoll, però aquí ve una gent i s'instal·la i fa un monestir. A mi m'agradaria que m'ho expliquéssiu, això, el que se sàpiga, perquè no sé si se sap o estem també en un terreny d'aquest que es mou entre la història i la llegenda.
0: Ho podem intentar, tot i que aquí potser no estan llegendes, sinó que el que tenim és unes fonts escasses sumades a unes fonts profundament alterades per problemes posteriors. Perquè en aquest conflicte de propietats que comentava el pare Bernat ara mateix, es retoquen molts documents que fa que hi haguin fonts contradictòries i que acaben embrutant-ho tot i fent encara més difícil la feina dels historiadors. Però sí que podem dir algunes coses amb certesa, almenys. Sembla bastant clar que el comte Sunyer, el 933, dona Ripoll la muntanya de Montserrat, si no ho havia fet anteriorment, o part de la muntanya de Montserrat, si no ho havia fet interiorment el seu pare, el comte Guifré, i sembla, però, que Montserrat en aquell... que Ripoll en aquell moment no hi actua de forma massa activa. És a dir, segurament hi ha aquests centres eremítics que segueixen funcionant de forma més o menys autònoma, i Montserrat, fins a l'època de l'abat Oliba, no atraurà l'interès real i efectiu de Ripoll. Mentrestant, tenim que no massa lluny d'aquí, a la vessant nord de la muntanya, hi ha un personatge, que és aquest Cesari que citaves, que reuneix una petita comunitat en una església que diu que troba, una petita esglesiola, i la comença a promoure. Sembla que Cesari seria un potentat, seria un home amb recursos personals importants, i demana la protecció del mateix comte Sunyer, de la seva dona, que li donen, i comença a bastir una abadia sense que Ripoll mostri cap mena d'oposició en aquell moment. De fet, sembla que la relació entre Ripoll i Santa Cecília de Montserrat no seria especialment dolenta durant els seus primers 50 anys de convivència. De fet, tenim el cas de Joan, un monjo de Ripoll, que és abat de Santa Cecília. Per tant, hi ha cert intercanvi, certa comunicació. El problema vindrà quan al segle XI l'abat Oliba vulgui racionalitzar, com deia ara, les seves propietats i digui, a veure, aquí, amb aquesta donació que tenim de Sunyer, on no s'ha interessat a Cecília, per tant no sembla que estigués inclosa, podríem estirar-la una miqueta més i que hi colgués tota la muntanya de Montserrat. I a partir d'aquí sí que sembla que la relació es tensa i l'abat Oliba, amb els seus contactes familiars, guanya sobradament el pleit, i a partir d'aquí, doncs, Montserrat serà la gran abadia de la muntanya i Santa Cecília començarà un procés de decadència molt llarg, s'allargarà durant segles fins que acabarà sent incorporada per Montserrat gairebé 5 segles més tard. Per tant, és un procés de decadència, però sostingut i llarg
1: en
0: el temps.
1: Sí, perquè el que fa a l'abat Oliba llavors és crear un nou monestir. Vull dir, no pot recuperar Santa Cecília i crear un nou monestir. aquí és on tenim el naixement de Montserrat.
2: El que fa l'abat Oliba, pel que sembla, això sembla que totes les fonts apunten cap aquí, no hi ha cap motiu per pensar el contrari, l'abat Oliba, per assegurar que en aquest conflicte de propietats, l'abat Oliba envia un grup de monjos de Ripoll, que ens hem d'imaginar que havia de ser un grup molt petit, no? L'envia a fundar una petita comunitat, un petit cenobi aquí dalt a la muntanya de Montserrat, i el funda just al costat on hi havia una d'aquestes ermites petites, la que era dedicada a Santa Maria. Llavors, per tant, això també ens fa pensar que era una comunitat molt petita, perquè aquestes ermites, actualment la de Santa Maria, no sabem, ha desaparegut, diguem-ne, engolida per les edificacions posteriors. Conservem la de Sant Iscle. Per tant, ens hem d'imaginar que la de Santa Maria havia de ser molt semblant a la de Sant Iscle. Per tant, vol dir una petita esglesiola amb una comunitat que havia d'acollir 4, 5, no gaire més persones, no? I funden aquest cenobi, funden aquest monestir al costat d'aquesta ermita dedicada a Santa Maria, no? I aquest seria el petit origen, no? Aquesta seria la petita comunitat que amb els segles doncs, aniria evolucionant un priorat dependent de Ripoll, després un priorat independent i finalment una abadia, no? Però la comunitat originària havia de ser petitíssima al costat d'aquesta ermita dedicada a Santa Maria. Per això jo dic sempre que una mica està en l'ADN de Montserrat tenir dos pulmons, no? El pulmó benedictí d'una comunitat benedictina, que és aquesta que prové de Ripoll, i a la vegada també ser un santuari, és a dir, un lloc de peregrinació, perquè ja en el moment, de fet, el santuari és anterior a la comunitat benedictina, perquè el funden el monestir al costat d'aquesta ermita.
1: Com definiríeu o com veieu a l'abat Oliba, el personatge? Perquè jo crec que és un... Bueno, crec no, jo crec que està claríssim que és un personatge clau en aquell moment de la història a Catalunya.
0: És un personatge complex i polièdric. Crec que la paraula que millor el definiria seria aquesta. És un personatge que té molts prismes diferents i que te'l pots enfocar de formes, en alguns casos fins i tot poden arribar a resultar contradictòries quan analitzes la figura. Per una banda, tens un dels màxims intel·lectuals del moment, una persona d'una cultura enorme, reconeguda pels seus propis contemporanis. Tenim moltes cartes d'altres intel·lectuals del moment, però també de líders polítics del moment que li demanen consell com a referent intel·lectual i espiritual. Vull dir, també és una persona d'una espiritualitat reconeguda. La gent li demana consells sobre com s'han d'interpretar les escriptures, etc. Per tant, se li reconeix aquest bagatge. I, per altra banda, també és un polític en el doble sentit o en dos sentits de la paraula. Un, com a membre de la família comtal de la qual pertany, que és la casa de Cerdanya-Besalú. Ell és fill del comte Oliba Cabreta, és germà del comte de Cerdanya i germà del comte de Besalú. Per tant, està inserit dintre una família de poder amb uns interessos particulars. I, per altra, també, com a polític, com a cap de dues comunitats monàstiques importantíssimes, que són Ripoll i Cuixà, i d'una seu episcopal, que és Vic, i que, com a centres religiosos, però també de poder, tenen uns interessos particulars. Per tant, en aquesta figura hi conflueixen, per mi, totes aquestes dimensions diferents. Els interessos de la seva família d'origen, els interessos de les institucions que representa com a abat i com a bisbe, i, en tercera part, tota la seva pròpia personalitat i bagatge cultural i espiritual que no hem de menystenir. I tot això és el que explica la seva actuació com a abat, bisbe, polític, etc. Que, per tant, és complex i en alguns punts resulta contradictòria perquè hi ha interessos que són oposats. A vegades els seus interessos familiars van en contra dels interessos de les institucions que representa, a vegades la seva pròpia espiritualitat entra en contradicció amb les pràctiques polítiques de l'època i, per tant, és una figura que en resulta complexa i polièdrica, que ja es dic que són els dos termes amb el que jo el definiria. No sé si estaríem d'acord.
2: Sí, totalment d'acord amb el que dius, que era una figura complexa i polièdrica. I jo, per la part que em toca, jo destacaria la seva fe. És a dir, hem parlat de la Fundació de Montserrat i que ho fa perquè és un gestor i vol posar en ordre propietats, però jo destacaria la seva fe. Ens han quedat alguns sermons de l'abat Oliba, ens han quedat alguns escrits de l'abat Oliba i ens ha quedat tota la seva podríem dir, política eclesiàstica, ja no només la política civil, sinó tota la dimensió que va tenir de fundador, de promotor de monestirs, de promotor d'esglésies, com a abat i com a bisbe, no? Per tant, jo crec que era un personatge

0: el movien moltes i diferents voluntats, però que la que d'alguna manera l'unificava era la seva missió religiosa, la seva fe. Jo crec que hi ha vegades tota aquesta dimensió política potser ha fet que la seva dimensió religiosa, no, doncs quedés potser una mica
1: més tapada,
0: més oculta, no? Però fins on arriba la meva capacitat d'entendre aquest personatge, jo crec que verdaderament la seva dimensió religiosa, la seva dimensió de fe, la seva dimensió de promoció de la vida monàstica, la seva dimensió de promoció de l'Evangeli, era el motor últim que el movia, no? De fet, hi ha una cosa curiosa de l'abat Oliba, és que molts personatges com l'abat Oliba de la mateixa època, que van fer segurament moltes menys coses de les que va fer ell, són sants. I en canvi l'abat Oliba no és sant, no? Cosa que també sembla una mica contradictòria, no? Perquè segurament tota aquesta dimensió que dèiem, política, aquests altres interessos, diguem-ne, no purament eclesiàstics, van tapar una mica tota la seva dimensió
1: més espiritual.
0: Més espiritual, no? Uh-huh. Jo crec que en aquest sentit faig una reivindicació que, sense negar tot això que deies, que estic totalment d'acord, però faig una mica la seva reivindicació d'un abat Oliba, abat i bisbe, no? Que és el que el mou, i a vegades, com dic, segurament l'abat Oliba en unes altres circumstàncies, en un altre lloc i sense tants elements polítics al voltant, ara estaríem parlant de Sant Oliba i no de l'abat i bisbe Oliba.
1: I aquesta faceta també com d'intel·lectual a la que feia referència en Xavier, aquest esperit intel·lectual també l'ha heretat, ha quedat una mica en la base de Montserrat. Queda en aquesta base i després tenim, clar, no entrarem, no? Però el desenvolupament de Montserrat també com a centre cultural i intel·lectual.
0: L'heretat.
1: Se'ns oblida el museu, la impremta. Ja dic, això ja són capítols del futur en el que no entrarem avui, però que s'hi veuen en el rastre.
0: Jo crec que l'heretat de l'abat Oliba, i no només de l'abat Oliba, perquè l'abat Oliba, en el fons, va ser un personatge dins del món benedictí, no? Dins d'aquesta gran cadena monàstica benedictina, no? Per tant, jo crec que l'heretat de l'abat Oliba, l'heretat de Ripoll tenia un dels escriptoris més importants segurament que hi va haver en l'Europa, o almenys a l'Europa del sud de l'època, i l'heretat de tota la tradició monàstica benedictina que té els seus orígens en Sant Benet, no? d'aquesta idea dels monestirs, o aquesta missió que van tenir els monestirs paral·lelament a la promoció de la fe, a la promoció de la religiositat, també a la promoció de la i a la conservació de la cultura, no? De les biblioteques, dels escriptoris, i no com a dos camins paral·lels, sinó com a dos camins que s'entrellaçaven, perquè en el fons l'Església i la vida monàstica, jo diria especialment la benedictina, han entès la cultura com un element que permetia la transmissió de la fe, no? Per tant, no com dos, diguem-ne, silos separats, dos elements separats, sinó com dos elements que s'entrellaçaven i que els permetien portar a terme la seva missió.
1: Estem enregistrant avui aquest capítol de Sense Memòria des del monestir de Montserrat, quan queda ja molt poquet perquè acabin els actes de celebració del mil·lenari de la seva fundació, un programa que estem fent amb el pare Bernat i també amb en Xavier Costa Badia. I us volia plantejar també, suposo que començarà en Xavier, igual m'equivoco, però ja no només de Montserrat. Parlem del monacat, si és necessari en general, i després passem a Montserrat. Tot el procés del monacat, la creació de monestirs a l'edat mitjana i en determinats moments de l'edat mitjana, no es pot deslligar del poder comtal i sobretot del que seria ordenació del territori.
2: Sí,
1: tu què dius, Xavier?
2: Efectivament, de fet és que en el món, especialment en el món carolingi del segle 9 i 10, el propi imperi ja no distingeix la religió de la política, és a dir, en el concepte carolingi, l'imperi és la cristiandat i l'emperador és qui dirigeix políticament la cristiandat, qui l'ha de protegir, qui l'ha de difondre, mentre que doncs, el patriarca d'Occident, el papa, és qui el lidera religiosament, no? Però no hi ha aquesta dissociació de política i d'estat i religió que podem, o d'estat i església que podem tenir avui en dia. Per tant, això seria anacrònic traslladar-ho allà. Per tant, en el món

0: carolingi, església i el que és el poder polític s'entenen com a dos elements que han de treballar conjuntament per articular la societat, per articular el territori i la gent que hi viu en definitiva.
1: Perquè és un territori, a més, que s'està recuperant. Vull dir, clar, és un territori que va creixent. Vull dir, en el moment carolingi, la marca hispànica, la frontera amb les terres musulmanes de la resta de la península estarien molt a prop d'aquí, cap al Llobregat, més o menys, i es van estenent. I tal com es va estenent aquest territori cristià cap al sud, clar, s'ha d'articular amb una sèrie d'institucions, i una d'aquestes institucions són els monestirs, també.
0: Correcte, és a dir, a mesura que la frontera, per dir-ho així, va avançant cap al sud, és a dir, que s'estabilitza a la zona del Llobregat-Cardener durant una bona època, després anirà avançant cap a la zona del Penedès, un dels primers elements que comencem a trobar és el floriment de monestirs, el que Ramon de Badal deia el renaixement monàstic del segle IX. Ens apareixen gairebé en dos segles 200 monestirs en un territori que és la meitat del que era Catalunya. N'apareixen moltíssims. Per què n'apareixen tantíssims? És una pregunta que ens fem els historiadors i que intentem resoldre amb més o menys èxit, però tampoc tenim respostes absolutes. Per què en sorgeixen tant? Probablement perquè hi ha un substrat monàstic d'època visigoda que no ha desaparegut. De pensar que en època visigoda hi ha monacat. Hi ha un monacat també vinculat a les elites, als grans terratinents, que tenen els seus monestirs, on hi fan donacions religioses, que articulen aquest, o que tenen territoris dependents, i arriba la invasió islàmica, que no és un... que no detectem una destrucció massiva de monestirs. De fet, les seus episcopals, moltes sobreviuen sota domini musulmà, però sí que el que veiem és que hi ha una desarticulació d'aquest substrat monàstic. Per què? Perquè molts dels seus promotors fugen, altres es converteixen a l'islam, altres canvien d'estratègies de promoció edilícia, per tant, de construcció d'edificis, i el que veiem és que queda un substrat monàstic, queden petites comunitats, però molt desinstitucionalitzades, sense capacitat per reivindicar les terres que tenen, i queda un paisatge farcit d'això. Que quan torna a arribar un poder cristià, com és el carolingi, aquestes, les mateixes comunitats del territori, les mateixes comunitats locals amb les seves elites, comencen a promoure que es tornin a institucionalitzar aquests petits monestirs. Tornen a fer-los donacions. I per què els hi tornen a fer donacions? Una, perquè quan està arribant un nou poder, aquestes elites locals volen interactuar amb aquest nou poder. Si és un nou poder cristià, doncs, tenint una comunitat monàstica en la qual tu et distingeixes com a elit local perquè ets el promotor, ets el defensor d'aquella petita comunitat, és una forma de reivindicar-te amb clau interna. I alhora, el món carolingi com conquereix? No és una conquesta com avui en dia. No és una conquesta en què s'estableixen unes fronteres i uns murs. El que has de fer és, a mesura que ho integres en el teu territori, és a controlar-ho. I amb què ho controles? Amb elements que tu reconeixes. Què reconeixen els carolingis? Castells, monestirs i esglésies. Per tant, quan hi ha un monestir, els hi és fàcil integrar aquell monestir. Li donen privilegis d'immunitat, fan que el seu abat es converteixi a resi per l'emperador, és un element important, perquè en el moment en què en aquell monestir resa per l'emperador fa que l'emperador estigui present en el territori. Per tant,
1: el legitima.
0: El legitima i el fa visible. De pensar que l'emperador viu al Rin. Viu a... La gent que viu en el territori on estem avui en dia no ha vist mai l'emperador, no el veurà mai, els seus pares tampoc i els seus fills tampoc. L'emperador no travessa mai els Pirineus, no baixa mai més avall. Per tant, és un element gairebé místic. Però si cada dia resa per ell, si és present en les oracions, es converteix en un element quotidià i, per tant, et crea, et fa ser part de l'imperi. És una forma de conquista, i estic ficant cometes perquè és una conquista pacífica, és una forma d'integració, no? De fer-te part d'una unitat política que no té uns límits ben definits com els tenen els d'avui en dia, perquè les fronteres medievals no existeixen com a tal, no hi ha duanes. El poder carolingi acaba on acaba l'última persona que el reconeix com a autoritat. Després hi haurà un territori en què ningú reconeix massa a ningú, i llavors començarà el primer que reconeix súbdit del califa de Còrdoba. Però entremig hi ha un espai laxa on, doncs, que hi ha un monestir que creï, que integri, que formi part d'aquest imperi, que reconegui com a súbdit de l'emperador, que hagi rebut un privilegi d'ell. I rebre un privilegi vol dir que tu reps un benefici de part de l'emperador, però que tu reconeixes l'autoritat de l'emperador donar-te aquell privilegi, per tant reconeixes que allò és seu. És un moment en què un monestir accepta que l'emperador li digui que les terres del seu voltant són seves, ell està beneficiant-se perquè té un poder amb capacitat militar que li diu això t'ho protegiré jo. Però per altra banda ell està reconeixent que l'emperador té autoritat per dir-li que les terres del voltant són seves.
2: Jo encara concretaria una mica més. Jo diria la capacitat estructuradora social que té la vida benedictina, que va passar en els seus orígens, i quan Sant Benet al segle VI escriu la regla de Sant Benet i comença la vida benedictina de Monte Cassino, era un període també de desestructurat. Per què? Perquè havien caigut les estructures imperials de la Roma que havia hagut fins aquell moment, i la vida benedictina serveix per tornar a estructurar aquesta societat. En aquest període jo crec que passa també una mica així, i Carlemany se n'adona d'aquesta capacitat estructuradora de la vida benedictina. I quina és una de les coses que fa? És estén la regla de Sant Benet. La regla de Sant Benet l'estén a tots els monestirs que hi havia en aquell moment dins dels seus territoris. Per què? Perquè veu que en la regla hi ha quelcom que ajuda a construir o a estructurar una dimensió social que en aquell moment es movia, no? I de fet és el que molts anys després resumeix Pau VI quan declara Sant Benet patró d'Europa. Als anys 60 diu que els fills de Sant Benet, més o menys literalment, diu que els fills de Sant Benet evangelitzen Europa a través de tres elements. Un és la creu, que és el símbol de la fe. El segon és l'arada, el símbol del treball i del progrés. I el tercer és el llibre, el símbol de la cultura. Per tant, amb aquests tres elements, els monestirs benedictins eren com l'avantguarda, no? Que d'alguna manera anaven no només recuperant, sinó també diria estructurant una societat que en aquell moment no tenia aquests elements que la sustentessin.
1: Però el monestir de Montserrat ja es funda en un moment de canvi, perquè, per exemple, pel que seria la Catalunya o els poders comtals, els diferents comtes de Catalunya d'aquell moment, ja s'estan deslligant o s'han deslligat del poder carolingi per una banda, i després el poder islàmic cada vegada, o sigui que és un procés que anirà a poc, però cada vegada està una mica més en retrocés, i per exemple en aquesta zona ja no és un problema en el moment ja de la fundació del monestir de Montserrat. Això per una banda, ja es crea en un moment en què la configuració territorial i de poder està canviant. I suposo que alhora també, a partir d'aquell moment, tot i que l'ordre benedictina continua, però també s'estan modificant, s'estan creant noves ordres religioses, s'està creant més diversitat per aquest moment de canvi, si no estic equivocada.
0: Sí, aquí, si em permets, una precisió, perquè el concepte d'ordre en aquell moment encara no existeix. De fet, els primers monestirs que tenim del 9, 10 i 11, cada monestir funciona de forma totalment autònoma. No hi ha aquest concepte d'ordre...
1: És posterior.
0: ...organitzada de forma jeràrquica. És a dir, començarà a final de l'11 amb el Siste, que sí que té més aquesta conceptualització.
1: No hi estàs de... El pare Bernat no està d'acord, està dient que no.
0: I després l'ordre benedictina per això es configura després. Tots segueixen la regla de Sant Benet, però hi ha una autonomia entre monestirs.
2: Sí, això és diferent. És a dir, una cosa és que hi hagi autonomia entre monestirs, l'altra cosa és que dins del monestir no hi hagués un ordre.
0: Ah, sí, no.
2: I l'ordre era el mateix en tots els monestirs perquè tots vivien la regla de Sant Benet.
0: Correcte.
2: Llavors, sí que el Cister incorpora, o d'alguna manera inicia, el que seria el conjunt de monestirs com a congregació, o com a ordre pròpiament.
0: Correcte. És a dir, no em referia que no hi hagués ordre dintre del monestir.
2: Sí.
0: Em referia al concepte d'ordre religiós.
2: Jo quan parlava d'ordre era molt diferent al concepte d'ordre que parles tu. Tu parles d'ordre en sentit del que ara en diríem una congregació
0: de
2: monestirs. Jo parlo d'ordre en el sentit que la regla de Sant Benet aporta a la societat unes estructures i una forma de fer i una forma d'organització que en aquell moment la societat no tenia.
0: Sí, exacte, ho havia entès correctament. Em referia a la pregunta aquesta dels ordres religiosos.
1: No, ho he apuntat per intentar anar ara una mica, perquè a més tampoc no ens quedarà molt de temps de programa. Jo suposo que el que intentava reflectir amb aquesta pregunta és que el moment de la fundació del monestir de Montserrat també és un moment que es nota i hi ha un canvi social, territorial i polític a Catalunya, però també a Europa.
0: Sí.
1: És visible a través d'aquestes traces.
2: A nivell religiós jo diria que és una mica posterior.
0: Sí.
2: A nivell religiós, a nivell polític segurament...
0: A nivell polític també està just del final. Això, l'Amat Oliver és l'últim gairebé d'aquests representants de l'antic ordre i estem entrant, però si està just... El segle XI és un moment de molts canvis, però potser van una mica més tard que la Fundació de Montserrat.
1: I això influeix o determina d'alguna manera el que Montserrat tingui... És que a veure com ho dic, anava a dir tingui l'èxit que té. És que té...
2: Això...
1: No és la paraula més adient, però sí que és cert que des de la Fundació del Monestir, suposo que també pel fet de ser santuari, es coneix, vull dir, en el seu entorn més immediat i no tan immediat, sí que es fa molt popular des del punt de vista religiós, sí, religiós, perquè l'edat mitjana no es pot entendre sense la religió. Però, bueno, en les cantigues del rei Alfons, de ser el savi, es fa referència als miracles de Montserrat. Comença a haver devoció a Montserrat en altres punts d'Europa, es comença a parlar d'ella. Vull dir, sí, és en l'edat mitjana està molt estesa aquesta devoció a Montserrat. Està el peregrinatge. Per què passa això? Vull dir, perquè hi ha tot aquest moviment... Què passa aquí? Què es crea aquí?
2: Perquè uns monestirs han sobreviscut o no? Per exemple, fa pensar molt el cas de Ripoll, no? És sí. La casa fundadora, dèiem que en aquell moment era el gran cenobi benedictí fundar Montserrat, i en aquest moment Montserrat existeix i Ripoll no existeix com a comunitat, no? Per tant, sí. Per què uns monestirs han tingut èxit i han sobreviscut i altres no? Segurament no hi hauria només una sola explicació, sinó seria un conjunt d'explicacions de...
1: Sí, però no em referia tant a llarg plaç, sinó què passa a l'edat mitjana i què passa a Montserrat. Igual és com es gestiona, eh? Vull dir, no, perquè tinc aquesta repercussió ja en aquell moment.
2: En aquí jo crec que va tenir molta influència el fet que, el que deia al principi, que Montserrat no només era un monestir, sinó també un santuari. Llavors això va donar una dimensió a Montserrat que continua ara, però que anava molt més enllà del que era un monestir, per exemple, com Ripoll, no? O com qualsevol altre monestir, no? Llavors, aquí, a partir d'aquí, Montserrat doncs, comença a adquirir aquesta fama de santuari, de la Mare de Déu que obrava miracles. També en l'edat mitjana, quan es desenvolupa tot el tema de les peregrinacions, Montserrat entra a formar part d'aquest itinerari de peregrinacions, i jo crec que això és el que d'alguna manera, en aquests moments... en aquests moments històrics quan Montserrat comença a adquirir aquesta fama i comença a caminar, diguem-ne, independentment de Ripoll, no? Ja dic, segurament hi ha molts més factors, però si n'hagués de destacar un, segurament diria aquest, el fet de tenir aquesta dimensió ja no només de monestir, sinó també de santuari.
0: Estic totalment d'acord. Crec que aquest element diferenciador també és el que li permet sobreviure millor en alguns contextos que van provocar l'extinció de molts altres monestirs, començant pels d'època contemporània, que li permeten sobreviure mentre Ripoll ha desapareix amb les desamortitzacions i decau, però també a les èpoques medievals, no? Els grans canvis en les famílies comtals, per exemple, afecten molt Ripoll, quan deixa de ser Panteó i passa a ser-ho Poblet, afecta molt la preponderància de Ripoll, tot i que segueix tenint certa influència. En canvi, Montserrat es veu menys afectada per aquests canvis contextuals i va mantenint el seu progrés ascendent.
1: Tot i així, s'ha tingut sempre, em dóna la sensació, a intervals de temps, però una història força convulsa i... Em sembla que Montserrat ha estat objecte de desig de diferents poders comtals, reials i fins i tot eclesiàstics. Vull dir, i s'ha vist en molts conflictes, o és com a protagonista o com a escenari dels mateixos.
2: En mil anys d'història han passat moltíssimes coses.
1: No, però ara estava pensant...
2: En aquesta casa.
1: Comences a mirar la història i la trobes al Cisma d'Occident, a la Guerra Civil catalana. Després amb els Reis Catòlics, que passa a dependre de l'Ordre de Sant Benet de Valladolid, que és quan ven Cisneros. Vull dir, i m'estic anant lluny, vull dir, ja no mirem més en el nostre passat més recent, no?
2: Com diu un amic meu, diu, els benedictins de Montserrat sempre heu estat en tots els líos, si se'm permet l'expressió, no? Però és veritat, és dir, també és veritat que el fet de que d'alguna manera Montserrat també anés adquirint aquesta dimensió com simbòlica pel poble, no? També ha anat fent que la vida de Montserrat i la vida de Catalunya doncs anessin molt, molt entrellaçades, no? El que passava a Catalunya afectava Montserrat i segurament el que passava a Montserrat afectava a Catalunya, no? En aquest sentit s'ha vist enmig de tots de totes les vicissituds històriques, polítiques, eclesials que hi ha hagut des de la Fundació fins ara, no? Jo aquest mil·lenari he anat dient una cosa que és una mica d'abstracció, no? Però que la crec profundament, eh? Jo crec que Montserrat també ha viscut i ha pogut sobreviure a tot això perquè sempre ha tingut molt clar qui era i quina era la seva missió com a monestir, com a santuari. Parla de la identitat, no? Ha tingut sempre la identitat molt clara, però a la vegada també sempre ha tingut la flexibilitat suficient per anar-se adaptant a cada moment social i a cada moment històric, no? La identitat i la innovació, no? Potser és un molt reduccionisme, però jo crec que és una de les claus que ha fet que durant mil anys s'hagués pogut passar per totes aquestes vicissituds i s'hagués pogut anar adaptant i s'hagi pogut anar adaptant a cada moment social.
1: Haurem d'anar acabant aquesta conversa, jo no sé a vosaltres, però a mi se m'ha fet curta i m'he quedat com si hagués començat només amb la introducció. Però abans de marxar un parell de coses, bueno, aquesta dirigida al pare Bernat Juliol, si hagués de dir o de resumir què queda encara d'aquella Montserrat, d'aquell monestir original, què queda present ara que puguem tocar? I que no sigui només, potser queden coses físiques, però no només física.
2: Jo crec que només puc respondre una cosa, que és la fe. Mm-hmm. És a dir, el monestir de Montserrat, per molt que els seus orígens dèiem, podien tenir aquest inici amb un tema patrimonial, tampoc es pot oblidar que l'abat Oliba era qui era i va fundar per conviccions religioses. Per tant, l'origen de Montserrat en la seva fundació, diguem-ne, com a monestir, és la fe, en el seu origen llegendari és la fe, i jo crec que si alguna cosa explica per què som aquí i continuem estant aquí, és la fe.
1: I amb en Xavier Costa va dir, per què els monestirs? Perquè són l'objecte de la teva investigació.
2: Sort que li has preguntat també.
0: La veritat és que són un fenomen que em resulta molt, molt interessant per un fet que és aquest binomi que existeix, que podria semblar de nou contradictori, però que no ho és, que és la de ser un espai a l'hora de contemplació i recolliment i estar completament connectat amb la societat del seu entorn. I crec que Montserrat n'és un exemple claríssim. És a dir, des que he aparcat el cotxe fins que he arribat aquí a l'interior del monestir, he tingut que anar esquivant gent que arriba per tot arreu i travesses les portes i a dintre hi ha un silenci absolut i sembla que hi hagi un canvi de dimensió, no? La forma com existeixen aquestes institucions, que entenc, i a l'edat mitjana funcionen exactament igual, no? Són uns espais de recolliment, de contemplació i que alhora hi conflueixen molts interessos i fe, espiritualitat, que li don de nou, i m'agrada aquesta paraula, no? Un poliedrisme enorme, i crec que com a historiadors els converteix en un fenomen interessantíssim, perquè te'ls pots mirar com a centres de poder polític, com a centres espirituals, com a centres de cultura, com a centres econòmics, perquè acaben tenint uns patrimonis enormes, i tot plegat no ho pots estudiar per separat, perquè tot forma part de la mateixa institució i això et dona una riquesa a l'hora de poder-hi aprofundir enorme i és el que sempre m'ha tret d'aquestes institucions.
1: Doncs a mi no em queda més ara que donar-vos les gràcies primer per haver-nos acollit aquí a Montserrat, per haver-nos acompanyat en aquest programa el pare Bernat Juliol, sotsprior i majordom de Montserrat, Xavier Costa Badia, doctor en cultures medievals, que han estat una mica la nostra guia en aquestes, anem a dir, quatre pinzellades, sense entrar en molta matèria de com era la Catalunya i el territori de Montserrat i els seus personatges en el moment de la fundació d'aquest monestir fa mil anys. Gràcies a tots els que han col·laborat en la preparació d'aquest programa, també al Departament de Comunicació de Montserrat, als serveis tècnics exteriors de Ràdio Nacional d'Espanya i al Joan Valero, que el tenim aquí amb nosaltres fent-nos el control tècnic, i també hem tingut a la producció en Pedro Blázquez. Gràcies a tots els que estan i els que han gestionat des de fora. Espero que ho hagueu gaudit.
2: I tant.
0: Sí, moltíssimes gràcies.
3: I per acomiadar el programa d'avui, la música l'hem anat a buscar al nou àlbum de Rosalía i el seu tema Magnòlies, que van registrar amb l'Escolania de Montserrat. Fins la setmana vinent. Dicen que...

Sí, l'aigua és subterrània, la que transcorre sota el nostre asfalt i que alimenta la vida del planeta. Però què passa si continuem amb la pressió d'ocupar terrenys fèrtils per convertir-los en macroinstal·lacions